0: Canàries a 89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
2: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Com us dèiem, tenim al telèfon un testimoni del barri del Raval, a Barcelona, que ens vol explicar com ha passat aquesta nit el punt més càlid del país.
3: Estan parlant de mi, sí, ara...
2: 27,3 graus. Sí, hola, bon dia.
3: Sí, bon dia per dir alguna cosa.
2: Amb qui parlo?
3: Soc tècnic d'aire condicionat.
2: I es diu?
3: Aire condicionat.
2: No, com es diu vostè?
3: Ah, perdona, són els nervis.
2: Sí.
3: Alfred, em dic Alfred.
2: Alfred, clar. Molt coherent, sí. Sí,
3: sí, amb aquest nom estava predestinat a fer de tècnic d'aire condicionat, eh?
2: Sí.
3: O a treballar en un mortuori.
2: Ja. Escolti'm, com ha passat la nit al barri del Raval?
3: Doncs la veritat és que molt bé, eh? Sí. Molt bé.
2: Però si han superat els 27 graus. Ens pensàvem que hauria tingut molt mala nit.
3: No, jo és que soc molt espavilat. Jo, hi ha una tècnica per no morir de calor al Raval que només coneixem els més espavilats, per la redundància.
2: Quina tècnica és?
3: Baixar a dormir dins d'un camió de Don Hielo envoltat de glaçons.
2: Però...
3: Despullat. Don Hielo no, jo. Aleshores, el camió de Don Hielo és tècnicament la meva segona residència d'estiu i esto no entra per Hisenda.
2: Perdoni, però això no és gaire legal.
3: Mira, al Raval tot és legal si no t'enxampen, ¿vale?
2: Ja. Yeah.
3: I el més important és que, bueno, vulguis o no vulguis, pues és gratis.
2: Sí, gratis segur, sí.
3: L'estiu del 2024 el vaig passar sencer dins d'un congelador de la Menorquina. Em vaig posar de gelat de coco fins al cul.
2: Yeah.
3: Saps el gelat de coco este que al final és un cendrer?
2: Sí, en tots els, això.
3: I de truficono boníssim.
2: Truficono boníssim, ja, escolti.
3: Truficono.
2: En tot cas, què creu que es podria fer per passar millor la calorada al barri del Raval?
3: Obligar a tots els veïns a no caminar amb les crocs.
2: Prohibir les crocs?
3: Home, però... clar, és que amb el plàstic i la calor te suen tant els peus que fins i tot dins de les crocs se fa un microclima.
2: Sí.
3: Jo tinc les crocs que semblen un bosc inundat del Cosmo Caixa. I podria viure un capibara.
2: Ja.
3: Un capibara molt petitet, eh?
2: Sí, ja l'entenc.
3: Tu t'imagines un capibara llepant els dits?
2: Els dits als peus, eh?
3: Un capibara major d'edat, eh?
2: Sí. Escolti, ho hem de deixar aquí, que s'acaba el programa. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon temps! Feu bon temps!
4: No tot és dolent. El barri no tot és dolent, eh?
2: No,
4: també hi ha gent bona, eh? No tot són machetes i robatoris.
2: Benji!
4: Parla molt de Raval i molt poc de Pedralbes. Moltes gràcies.
2: Benji, sisplau, Benji.
5: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, a més, avui a la 1 del migdia.
6: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer a les 2 de la matinada del programa aquest.
5: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
6: Hola, Marc Giró, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Estel Romosa, què tal estàs?
7: Bon dia.
6: Només de començar, he de recomanar-vos moltíssim l'òpera de Tres Rals dirigida per Marta Pazos, on hi ha persones que hi actuen, que nosaltres ens estimem moltíssim, i ho fan molt bé, perquè clar, també després vas patint, no? Perquè resulta que els coneixes molt, te'ls estimes molt, i vas com si fossin els teus fills, diguéssim, com si fossin els teus germans, i vas una mica... No? Vaig anar ahir a l'estrena del Grec, l'òpera de Tres Rals, Bertolt Brecht, hi ha Marta Pazos dirigeix, Dani Espasa dirigeix la qüestió musical, genial. I entre altres persones que coneixereu gràcies a aquest programa, no coneixereu vostès perquè el coneixeran, però Nau Albert, que és increïble, Roc Bernardí, Marta Bernal, un aplaudiment, que va inaugurar la nostra Glòria Cabaretera, que això és una icona, joder. Bueno, totes, moltíssim. Sí. La Míriam Mulquer, la Clara Mingueza, o sigui, tots, és que tots, l'Alfarello, em va de tot. Després també els tambors, hi ha la Núria Andorrà, saps la percussionista
7: tant,
6: aquesta,
7: sí,
6: la tia, perquè la música és increïble. Bueno, Berto Elberg, és una cosa increïble. Aneu a veure, jo a més en un cateto total, l'òpera de Tres Rals, no sabia ni de què anava, un cateto, és que quina pena ser cateta, però bueno, la gràcia és ser cateta, que de sobte tens l'oportunitat de veure l'òpera de Tres Rals, deixes de ser cateta i tu passes bomba, saps que no, és com anar per primer cop a Nova York. Un aplaudiment, no s'ho perdin, eh? Serà el Grec i després el Teatre Lliure. Amb tots vostès... Bueno, vull tenir l'Anna Maria Vilallonga, què tal estàs? Estem molt contents que sigui aquí.
8: Hola.
6: Estimada. La Paloma Rodríguez, estimada, què tal estàs?
9: Hola. Bien.
6: Si em podeu fer els olos una mica més alegria, perquè...
8: Hola. Hola.
6: O sigui, poseu-vos les piles, eh? Vinga, amb tots vostès, Begoña Guedurzai, bravo. Perquè a veure si són feministes, amb alegria.
9: No, fins al final.
6: Fins al final i amb alegria.
9: Home...
6: A veure, estimada, tu vols parlar avui? Molt bé.
1: Sí, t'agradarà, quan t'ho vaig dir, no?
6: Home, a més m'has preguntat, l'has llegit? Dic, ja vaig dir, la Dura, bueno, fent de carinya.
1: Ja, perquè... ja vaig veure, ja vaig veure.
6: Home, Pedro Lemebel.
7: Jo no m'he llegit res, ja t'ho dic, per tant,
6: no passa res, no passa res, escolta, jo tampoc sabia allò de l'òpera de Trenral, tenia idea, vull dir que, clar, no es pot estar totes.
1: Pedro Lemebel.
6: Lemebel, que saps que jo deia Pedro Lemebel, com que soc dislèxic,
1: Pedro Lemebel,
6: tota
1: sí?
6: La vida...
1: Tota la vida Lemebel.
6: Lemebel. Fins que vaig descobrir, gràcies a que va publicar els de les Afueres...
1: Sí, Tengo miedo torero.
6: Doncs que era... Lemebel. A mi me'l va descobrir el... Ara et diré que me'l descobrir. Ara et diré, és que no em surt el nom perquè tinc el cap com un bombú. Però,
1: vale.
6: I vaig directe a la dissolució de la meva persona. M'estic diluint.
1: Doncs estàs diluint amb aquesta
6: directe,
1: calor.
6: No, no, d'abans ja.
7: Mirem,
6: jo ja tinc, des de novembre m'estic diluint. Però ah. Des de novembre del 83. Però, perdona, Pedro Lemebel.
1: Crec que l'anem a escoltar, primer de tot.
6: Ah, pot ser? Bé. Sí, no ho sé, tu sabràs.
1: Sí.
8: No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo
6: Pedro
8: se le dobla.
6: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, sí. Aquí l'estàvem escoltant llegint a l'inici del Manifiesto, que és una de les seves peces més conegudes, i el va llegir per primera vegada a un acte del Partit Comunista a Santiago de Chile el 1986.
6: Carai.
1: I llavors és molt representatiu. El trobem en aquell llibre que es reedita ara per Sánchez Barral, que es diu Loco Afán, Cròniques de Sidario. És molt representatiu perquè el que està dient ell aquí és que les lluites no van separades, diguéssim, que tu no, perquè encara ens hem de sentir a molts machitos de l'esquerra dient això, no? De com, igual que el feminisme i les lluites LGTBQ, això després, no? Primer arreglem l'altre i això després. Això, si de cas, ja vindrà després.
6: Clar, perquè, no? De fet, bueno, sempre és una carta, no?
1: Clar.
6: O sigui, escolti, això ara no toca.
1: Això ara no toca.
6: Ara, sí, sí, és important, però ho farem una miqueta després.
1: Exacte.
6: Ah, molt bé, mentrestant a tu ja t'han baixat el sou 6 vegades per ser dona, per
1: exemple. I ella es planta allà en l'acte del Partit Comunista i diu, no, no, és que una cosa no va sense l'altra.
6: Clar, clar, clar.
1: Qui era Pedro Lemebel? Una persona interessantíssima que no parem com de redescobrir des que va morir el 2015. És un autor que ell és nascut a Santiago de Chile el 1952, en un ambient molt pobre, una família molt pobra. El fan estudiar com una mena de formació professional que ell odiava, com estudis de forja, que ell no li agradava gens.
6: De forja?
1: Sí, que és el poc estudi que podien accedir, diguéssim, als nois pobres
6: sí, sí.
1: Xilens. I després, però després es gradua com en una mena de magisteri. Però comença a treballar de mestre i el fan fora de dues escoles per homosexual, bàsicament.
6: Jo t'entenc.
1: Ell es definia a si mateix com una loca i reivindica, a més, si tu l'has llegit, ho saps, aquestes paraules. Ell diu, per exemple, que no li agrada fer servir la paraula gay.
6: Perquè
1: és anglosaxona i troba que no defineix la realitat, diguéssim, d'un homosexual pobre llatinoamericà. Perquè, i això és una mica el fil que explica gairebé tota la seva obra, la idea aquesta del que després hem dit interseccionalitat, que és la connexió de totes les lluites, que li sortia d'una manera natural. I també, durant aquesta època, a més de començar a escriure, perquè comença a anar a tallers d'escriptura, on coneix sobretot les dones del Partit Comunista i comença també la seva lluita, això estem parlant del temps de la dictadura.
6: Les dones que dintre del Partit Comunista, totes les dones que han parlat del Partit Comunista estaven relegades dintre del propi Partit Comunista, perquè era un partit hipermasclista, com tots, diguéssim.
1: I ell ho deia molt clarament, són les dones qui li van
6: obrir
1: el camí i donar una mà als homes, no?
6: Sí, sí, sí.
1: Comença també aquesta lluita totalment clandestina en els anys de Pinochet i comença a escriure, comença a publicar alguns
6: contes. Perquè estem parlant dels anys de la dura dictadura de
1: Exacte.
6: Pinochet a Xile, eh? Que aquest senyor opera en aquest context.
1: Sí, sí.
6: Sí.
1: I també comença a fer els seus treballs artístics i treballs de performance. També l'any 86 funda Les Yeguas de l'Apocalipsis, que era el seu duo de performance junt amb un altre artista, Francisco Casas. I llavors el que tenim en els últims anys que està passant amb ell, com tu deies, Les Afueres va publicar la seva única novel·la, que va escriure en vida, que és Tengo miedo torero, que la van publicar el 2021, i el que ha passat és que molts autors queer i molts lectors i gent jove el va redescobrint, sobretot a Espanya. I això tornarà a passar ara, perquè ara Sis Barral publica tres llibres seus, que són aquesta novel·la, Tengo miedo torero, amb pròleg de la Lana Portero, i dos compendis
6: de cròniques. Són més maques les portades de les afueres, diguis de passada, perdona. No?
1: Sí, aquestes són com molt colorides.
6: No? Està bé, són maques, però que són més maques, m'agraden... No són més maques, m'agrada més la de les afueres.
7: Per a gustos no colores, no? Que diuen?
6: Sí, però que a mi m'agraden més les de les afueres, torno a insistir. Llavors, digues, perdona.
1: Dos compendis de textos breus. El que dèiem, Loco Afán, Cròniques de Sidario, sí, que com diu el mateix títol, està situat molt en aquests anys en què arriba l'epidèmia de la sida a Xile, que ell també ho deia molt, que ho veia com una exportació. Ell deia que els nord-americans havien portat la sida a Xile. De fet, ell va anar l'any, no me recordo quin any, als 90, va anar a Nova York a l'Orgull i es va al Pride, a la Pride de Nova York, i es va fer com una corona d'espines, com una cosa així com de verge, també, com una cosa com una mica inca, fet amb xeringues.
2: Bo.
1: I amb un cartell que estava malament escrit en anglès, Chile os devuelve el SIDA, Chile return AIDS. I la gent no ho entenia, no va entendre què estava fent de aquella persona per allà. Sí. No va ser del tot ben rebut. I es va tornar i va dir que no li havia agradat, Stonewall, no li havia agradat com s'estava, ja en aquell moment, com s'estava comercialitzant amb la memòria gay, i com els homes gais d'Estats Units estaven apropiant, diguéssim, de la memòria queer, de la memòria de les loques.
6: Total. Jo crec que Pedro Lemebel... A mi va descobrir el Sebastià Roig.
1: Això ara t'has recordat el nom.
6: Que a més em va descobrir Pedro Lemebel i Copy. Que, per cert, de Copy encara tinc un llibre d'anagrama que no l'he tornat. I ja t'ho dic, Sebastià Roig, des d'aquí, que deu estar a Figueres, perquè és un supereditor i escriptor de còmics, Sebastià Roig, i guionista i escriptor. No te'l penso tornar.
1: No li penses tornar?
6: No.
1: Ets molt de quedar-te llibres que et deixen?
6: Sí, de robar.
1: Jo tinc llibres aliens a casa meva.
6: Llavors, el
1: còpic
6: no li penso tornar. T'he de dir amb tota sinceritat. I els va descobrir tots dos, fixa't tu, farà 30 anys. A més, com que treballava de guionista amb nosaltres aquí a RAC1...
1: Vale. I el vas trobar fàcilment, llavors Lemebel, perquè Anagrama l'havia publicat als anys 90, sí, i durant molt de temps va ser molt difícil de trobar.
6: És que me'ls va deixar ell i no els he tornat, per això t'ho dic. Vale. Que són incunables.
1: Vale. I llavors era difícil. Era un crim, el que estaves fent, no tornant-li.
6: Perquè Pedro Lemebel i Copy o Canya... Sí, tant, si som amics, jo me l'aprecio molt, cada vegada si cada cap publica una cosa de venir aquí.
7: Ara se'n recordarà que tens els llibres.
6: Que m'és igual, que ja li dic que li penso tornar, no, no. Que em denunciï.
2: 902-477-7.
6: Si em vol denunciar, perquè jo tinc el llibre del Copy, del Lemebel, que jo tota la vida em pensava que era l'Embel. Perquè m'he vist tu, però l'Embel total, I a partir del de les afueres, els vam entrevistar pel llibre aquest de Tengo miedo torero, i anava dient Lemebel, jo deia, aquesta tia, què està dient? O sigui, perquè jo sempre em penso...
7: Que tu tens la raó, no?
6: Que jo...
1: I tu penses que la pròpia editora, la Marta de les afueres, ho estava dient malament.
6: És que la dislèxia et salva si penses que els altres són els dislèxics, no tu, saps?
1: I tu, aquesta tia, què fot dient el nom del seu autor malament?
6: A les afueres, que fort. I llavors, no, l'MB, dic, va, que dius l'MB? És que es diu així, em va dir.
1: T'assegura?
6: L'altre dia va passar amb no sé què, també. Dic, per favor, vull dir, jo penso que els idiotes són els altres, que són gilipolles, que jo soc narcisista, o sigui, t'ho dic sincerament.
1: Tu saps que l'MB era un cognom que ella es va posar, ella es deia en realitat Pedro Madrones, que ell deia que era un nom com de macho obrero, i l'MB era el cognom de la seva mare, aquí estava molt unit, i també el cognom de la seva àvia, que en teoria la seva àvia se l'havia inventat, aquest cognom, quan va fugir de casa. Clar, posant-se aquest cognom fa dues coses, no? Alinear-se, diguéssim, amb el llinatge femení de la seva família i també reivindicar-se com a persona que es pot inventar la seva història.
6: És el Roberto Bolaño, em sembla, que posa la pista, no? Dius
1: sí,
6: tu?
1: Bolaños aquí a Espanya. Bolaños admirava molt a l'MB.
6: Truca els d'anagrama, truca...
1: Exacte, li diu a Herralde Pública, que era aquesta loca xilena.
6: Que això és llest, o sigui, que Herralde és una fera. Ha dit, home, doncs endavant, el que em digui Bolaño, jo ho tiro endavant. Clar, Pedro Lemebel, jo crec que forma part... Pedro Lemebel, el Copy o Canya... és aquest tipus d'americà que a nosaltres ens agrada.
1: Sí,
6: saps què vull dir-te o no?
1: Sí.
6: I després s'ha de dir que en qüestió de travesti i en qüestió americà i possiblement en qüestió feminista sempre tenen raó a Llatinoamèrica.
1: Perquè van per davant.
6: Amèrica. Perquè van per davant, per descomptat.
1: Clar.
6: Doncs escolta...
1: I no parat, sí, ens falta un altre tercer llibre que també publica Seix, que és Adiós Mariquita Linda. Aquest són cròniques. Del 2004.
6: Molt recomanable,
1: hi ha cròniques dels seus amants que van passant, són textos breus, hi ha un dels tres llibres, que no recordo quin ara, perquè me'ls he llegit els tres alhora, conté com una mica de glossari Lemebel, perquè ell té com un vocabulari molt propi, no?
6: Jo recordo que vaig fer una secció aquí a RAC1 al principi de tot, que em sembla que eren, era la de l'MBL. La vaig agafar, no sé si em Tengo Medio Torero o a Mariquita Linda. Jo feia llistes, una secció que només feia llistes de coses.
1: Ah, que guai.
6: Llista de roses, llista de no sé què, tal. I llavors vaig fer llista de travestis que surten a les
1: lliures de l'MBL.
6: Que són boníssims, que els noms de les col·legues.
1: Sí, són fantàstics.
6: Jo t'agradaria, està molt bé. Si voleu saber
1: més coses, també podeu llegir el meu article a La Vanguardia, que es publica avui.
6: Ara.
1: S'ha publicat ja avui.
6: Ara.
1: I allà hi ha més informació.
6: El paper està publicat.
1: No, està primer online, demà surt el paper. Que tu ets molt antic, a tu t'agrada el paper.
6: Jo m'agrada el paper, m'agrada el paper. Moltíssimes gràcies. Vostès, escoltin, la veritat, entre aquestes que m'han dit, para la música, vosaltres dos, ara venen vosaltres... Hola. O sigui...
1: Hola.
6: Aquí el públic que tenim, que som Tinto i la Madre, i m'aplaudeixen també com si fossin tísiques.
1: Oye, però què vera? Aplaudim.
6: Ara, aplaudeixin.
9: Vinga.
6: I ara què li passa a aquesta? Què us passa a vosaltres
10: dos? Estava muy bajita y he pensado que tenía que reivindicar mi altura.
6: Home, absolutament.
10: He estado reflexionando a la vez que escuchaba...
6: Estava ensorrada. No et sentis ensorrada.
10: No quiero estar ensorrada.
6: No, que he estado ensorrada.
10: Que no tengo hoy el día yo muy...
6: No, pues hija.
10: Paparolillos.
6: ¿Paparolillos qué quiere decir? Que estás hasta el coño, ¿no? Que estás hasta el coño. ¿Cómo estás?
10: Hasta el moño coño.
6: Bueno, vol parlar de Bellatar, o sigui, també, que està en una pel·lícula on tot el rato llueve.
10: Ay, qué maravilla.
6: Claro que estás un poco deprimida, pero claro, después de haberte tragado...
10: No, me deprimió para nada.
6: ¿Bellatar no te deprimió para nada?
10: La película salí como si saliera de un balneario, lo que sea eso, porque yo nunca estaba en un balneario. Salí, no podia hablar con nadie. No.
6: Si estabas...
10: Trastornada.
6: Bueno, ara parlarem amb tu, però abans, per favor, un aplaudiment per Ana María Vidallonga. Escolta'm una cosa, Ana Maria, tu has vingut perquè acabes d'editar Paraules al Mirall, a Edicions Xandri. Edicions Xandri, quin tipus d'editorial és? Perquè tu pots creure que jo, que sóc un ignorant total, no sabia aquesta...
11: Perquè és relativament nova, aquesta segona etapa que té l'editorial.
6: Sí.
11: És una editorial petita, però que està fent les coses molt ben fetes.
6: Des d'on?
11: El seu director, no sé si el coneixes, el Sebastià Benassar.
6: Em sona molt.
11: I ell viu a Olot en aquests moments.
6: Val, doncs segur que ha de funcionar. I té un gat, té un gat de l'editorial.
11: Sí, té un gat, clar. Jo havia de publicar.
6: Tu ets de gats?
11: Home.
6: Esclar.
11: Que tu tens aquests gossets, tan monos.
6: Sí. Bueno, tan monos i tan putes.
11: Bueno, els meus gats també, mira.
6: Però es lleven els gossos aquests. Ara què passa? Això la gent, que no sé si teniu animals a casa, que no sé què. Ah, per exemple, que l'Elisenda Alemany, de l'Esquerra Republicana de Catalunya, que diu que ara resulta que aquesta via no és, eh? Elisenda, ja t'ho dic des d'aquí. Aquesta idea de que no pot ser que siga la persona hi hagi més gossos que nens, aquesta idea...
11: Això és un problema, eh?
6: Això, què hi ha darrere d'això? Perquè, clar, de sobte ara resulta que hi ha massa gossos, després hi haurà massa immigrants, tot aquest discurs que hi ha massa d'alguna cosa...
7: O que falten criatures.
6: Això a La Vanguardia, avui hi havia un destacat de la gent de la mà, no troba, diguéssim, gats i gossos el volem apuntar pala, i criatures també, però, no, o sigui, com una cosa... Vull dir, a la gent arribar, però què és aquesta derivada? Aquest era pescar el vot de... allò del vot de centre, ara tothom està volent pescar el vot de Ciutadans. El socialista volen posar el ciutadà, allò que havia estat Ciutadans, no? Que són una gent que eren de pseudoesquerra, despistada, diguéssim, però...
11: Molt despistada.
6: Bueno, el van anar despistant, eh? Perquè s'ho van anar trobant, eh? És que això, el despiste, t'ho van trobar. Bueno, perdona, que sí. Estàvem dient...
11: Paraules al Mirall.
6: Exactament, Paraules al Mirall. A veure, tu més o menys és una de les màximes expertes en Pedrolo, que ho hem de dir.
11: Sí.
6: Hi ha traces de Pedrolo. Hi ha algun conte que ens hi pot recordar?
11: Bueno, no ho sé, l'Ester que l'ha llegit, l'Ester diu
7: que sí. Un que és una distopia?
11: Sí.
7: A mi m'ha recordat Pedrolo.
11: Pot ser. Jo tinc un lema que és sempre pedrolejant.
6: Sempre pedrolejant.
7: Doncs el llibre pedroleja.
6: Què deixaria pedrolejar per tu?
11: Jo he estat tot el dia pensant en Pedrolo, treballant amb Pedrolo, tenint-lo en compte sempre.
6: Jo t'entenc.
11: Recordant-lo sempre. Mira què porto aquí.
6: Porta els meus tatuatges.
1: Són tatuatges que diu radicalment coma la llibertat. M'encanta la coma.
11: La llibertat és l'últim vers d'un poema de Pedrolo que es titula Límits, on reivindica, entre d'altres coses, el que ell reivindicava sempre, que és això, radicalment la llibertat.
6: Exacte, una altra cosa que ara el Massa, mira, que torni a venir, perquè clar, la llibertat, radical o radical?
1: I no li tatuem a ell.
6: És que és acollonat, és que jo flipo. Quin altre portes tu?
11: Aquest és un vers meu, d'un poema meu, Fa olor de sol, que li vaig dedicar a la meva gata, que és morta ja.
6: Ai, pobra, per favor. I l'altre tens aquí un gat...
11: Aquí són dues cuques de llum, que són la meva neta i la meva filla.
6: Carai, noia, i portes més tatuatges?
11: Sí.
6: Sí, a on es porta?
11: Aquí.
6: Però és boníssim.
1: Però perquè això no para mai,
11: això
1: no para mai.
11: Això em diuen... Oi? A mi em va costar molt fer-me aquest primer.
6: A quina edat et vas fer el primer?
11: Doncs fa 4 anys.
6: Veus? Quina edat tens ara? Minutes tardes i les dutxes.
11: Jo en tinc 67 anys.
6: I fa 4 anys et vas fer el primer tatuatge?
7: I quants en tens ara, de tatus?
11: 4.
6: I què van dir a casa teva, la teva filla?
11: No, la meva filla em va regalar el primer.
6: Ah, home.
11: Sí, la meva filla em va regalar. Cap problema.
6: Cap problema, no? Perquè de sobte diu, home, va, per favor, escolti, oi que...
11: No, però no t'ho creguis, eh? Les tatuadores em diuen que és bastant habitual. Que hi ha àvies que van amb tots els nets i es fan el mateix tatuatge a tots. Àvies i nets, sí. Això m'ho va explicar la tatuadora.
6: On vas tu tatuar-te?
11: A prop de casa meva, sí. És un local molt xulo que es diu Bonito lo Justo.
6: Bonito lo Justo, sí.
11: Que està sans.
6: I sempre fas a l'aquesta. És que és boníssima. Bueno, a veure, aquest llibre és un llibre de 100 narracions curtes que realment l'estem fent a dia d'avui perquè és el llibre perfecte per l'estiu.
7: Total.
6: O sigui, com a argument de ventes. Si estiguéssim ara una reunió de màrqueting de l'editorial, seria això. És boníssim per l'estiu, perquè són narracions curtes...
7: Fresquetes.
6: Fresques, però fortetes.
7: Fortetes,
6: també,
7: alguna.
6: Tu no ets gens cursi i ets una salvatge total,
11: sí,
6: carinya.
11: Sí, una mica sí.
6: Però dic que te les pots llegir al tren esperant això de les regionals, la Renfe.
11: Sí, bueno, les Rodalies.
6: Les Rodalies per descomptar. Però les Rodalies és millor l'Odissea de Lisbeta, perquè tens temps com per llegir-te a Marcel Proust, diguéssim.
7: O tota la col·lecció de Seix Barral.
6: O si vas a algun mitjà de transport que funcioni, aquests relats van bé. Llavors, són 7 narracions. Per què 7? I n'hi ha més? És a dir, com es composa
7: el llibre?
6: Com es composa el llibre, exacte?
11: Bueno, jo tinc tres llibres de relats, a banda de les novel·les,
6: sí.
11: I sempre han sigut llibres on he recollit relats que estaven pels mons, vale?
6: Què vols dir pels mons?
11: Que molts estaven publicats en antologies col·lectives,
6: ja
11: coses d'aquest tipus.
6: Val,
7: però teus.
11: Meus, sí, clar, sí, relats meus, evidentment.
6: Sí, sí.
11: Una mica...
6: No de Cervantes, eh?
11: No, meus. No, perquè quan participes en molts projectes, com m'ha passat a mi, que n'he participat en moltíssims, arriba un moment que tens la sensació que la meitat del que has escrit
7: està dispers.
11: I aleshores poder-lo reunir així fa molt de goig. Fa molt de goig per tu mateix, ja deixant davant d'altres qüestions, per tu mateix de tenir-lo juntets, tots juntets. I en aquest cas és això.
6: O sigui, això és una reunificació familiar, és una reunificació de narració.
11: Exacte, i n'hi ha...
6: I casen entre elles, o sigui, s'han portat bé, és bo, eh?
11: Bueno, no ho sé, l'Ester, què pensa?
7: Jo crec que totes tenen personatges femenins molt potents, que això deu ser...
6: Estàs molt guapa, perdona, no es pot parlar, no es pot parlar les coses de les persones, però...
7: Està guapíssima, sí. Li queda bé el blanc.
11: No està, és.
6: També.
11: Qualitat permanent.
7: Gràcies. Crec que les narracions tenen el punt en comú que en general són protagonistes dones molt potents, molt valentes, justes...
11: Sí, és veritat. Tenen aquest punt, per exemple, i després jo crec que tenen un punt comú a tota la meva escriptura, i és que a mi m'agrada molt parlar de la gent que viu als marges, vull dir, dels antiherois, dels perdedors, d'aquells que no destaquen mai a la societat, però que segurament al final conformen la història social d'un país, no? I crec que això també ho tenen en comú.
6: Què t'anava a dir? Llavors, a veure un moment...
7: N'hi ha un per això de terror, que és...
6: Perquè
7: tens
6: o terror i humor, o sigui, tu pots combinar d'humor i terror, i terror i humor i alhora també.
7: N'hi ha un de terror que és molt sàdic, sí.
11: L'últim.
6: El de les bessones.
11: No, el de les bessones.
6: Però diguis què passa.
11: Es diu Ulls Vermells, aquest. Es titula Ulls Vermells. Sí. I aquest va sortir amb un llibre d'homenatge a la Patricia Highsmith.
6: Carai,
11: i aleshores...
6: la d'equipa s'ha d'estar alçada a les circumstàncies.
11: No, perquè la Highsmith té un llibre de contes que es diu Cuentos Bestiales.
6: Sí, i tant.
11: I bueno, vaig anar per aquesta via, per la cosa bestial, diguéssim.
6: Bueno, digueu que aquesta senyora és una de les especialistes al nostre país de novel·la negra, no? De novel·la, com dir, ara negra no hem de dir, com
11: hem de dir? Criminal. Negra li podem dir, però crec que criminal agafa tot
6: l'àmbit, sí.
7: Bueno, i de fet hi ha un conte també, que
6: fosca,
7: hi ha un crim,
6: no,
7: que hi ha un gir en un crim...
11: Molt
7: bèstia. No sé si podem explicar algú, però a mi aquest m'ha semblat espectacular.
6: Quin vols dir?
7: Hi ha un crim, hi ha una víctima i hi ha una venjança.
6: Ah, bueno, clar, la venjança, sí. Venjança feminista.
11: Feminista. Ara. És que jo sóc feminista radical. Molt radical.
7: Venjança radical.
6: Sí, sí. I després, que ja m'ha passat altres vegades quan llegeixo, que tu, per exemple, poses un fantasma,
11: sí.
6: De repente apareix un fantasma, en el cas que aparegues un fantasma, i cola.
11: Sí. Cola.
6: Perquè escriure sobre fantasmes se n'ha de saber molt, perquè de sobte dius, mare, aquí n'hi ha un que ha escrit de fantasma i no ha vist mai un fantasma, no sap de fantasma, no sap
11: bueno,
6: de fantasma.
11: Bueno, has de ser versemblant. O sigui, has d'intentar que el lector, quan entra dins de la història, tot i sabent que és fantàstic o el que sigui, però entri dintre d'aquell món i se'l cregui.
6: Bueno, això que dius tu, Esther, no? Que som, que semblen persones normals, que faran coses...
7: Comences, sí, comences a llegir que semblen normal i després dius
6: ai, boom!
7: I després n'hi ha alguns molt divertits que et tronxes, com una història d'una prostituta i un sicari.
6: Ah, sí, el sicari acaba demanant matar una prostituta, és aquest?
7: Sí.
6: I la prostituta, pues...
11: Sansur. També radicalment feminista.
7: Sí, totes les dones són molt potents i després els homes, bueno.
11: Que els bombin.
6: Escolta una cosa, ara quan tu veus el llibre publicat, te'l llegeixes? O sigui, aquí, no te'l llegeixes ja?
11: Home, no, perquè l'he treballat molt. A més, quan el publica, o sigui, abans de publicar-lo, et passen les galerades vegades, si te'l llegeixes molt, el retoques, canvies, vigiles que no hi hagi cap errada, i clar, ja estàs
6: no d'aquí més
11: fins al gorro.
6: Què te diuen els lectors? O sigui, has tingut clubs de lectura o has tingut contacte amb els lectors?
11: Bueno, aquest no fa tant que ha sortit clubs de lectura, no ha donat temps, però he fet presentacions, a la gent li agrada molt. Una mica per això que diu l'Esther, perquè és molt distret, és curt, és passador, i a més té l'avantatge que sempre tenen els relats que no cal llegir-los tots seguits.
6: Clar.
11: Tu pots llegir un avui i deixar el llibre i d'aquí dos dies o d'aquí tres llegir-ne un altre.
6: Sí, total, sempre es pot portar el bolso. Bueno, escolta una cosa, Paraules al mirall d'Anna Maria Villalonga, edicions...
11: Xandri.
6: I et dic una cosa, quin altre projecte de tatuatge tens entre mans?
11: No, de tatuatge cap, però tinc una novel·la que l'estic acabant, home, que sortirà amb la campana i tinc un estiu.
6: Hauràs de venir. Per què tens un estiu dur?
11: Home, perquè l'he d'acabar.
6: I de què?
11: I lliurar.
6: I de què va?
7: Quan l'has de lliurar, perdona?
11: A setembre.
6: Ui.
11: Sí.
6: I de què va una mica?
11: Bueno, parlo de moltes coses. Parlo de la gent gran, de l'edatisme.
6: Sí.
11: Una mica això reivindica que la gent gran tenim un paper al món.
6: I tant.
11: D'una altra banda, parlo de llibres, vull dir...
6: És novel·la, eh? Novel·la.
11: Sí, és una novel·la. I després hi ha negró, també. Hi ha
6: criminalitat.
11: Està tot allà.
7: La redacta superbé, o sigui, fas entrar el lector superbé en aquesta part. Deixa'm dir que igual li interessa, perquè, mira, avui comença el cinema a Girona, el festival La Gran Pantalla, que és un dedicat a pel·lícules que parlen de temes problemàtiques a l'àrea, reivindicacions de la gent gran.
6: Molt bé.
7: A més, les sessions són gratuïtes i cal reservar entrada a lagranpantalla.com.
11: Molt bé. Crec que vaig rebre... pot ser que rebés informació d'això, perquè rebo...
6: Quantitat d'informació.
11: Sí, de festivals.
7: Pues està molt xulo, este festival.
6: Està, i tant, la selecció és boníssima.
7: I con un ambiente radicalmente feminista, lleno de mujeres maravillosas.
6: L'avui entreguen, a més, el Premi Honorífic a Joan Pera. O sigui, mira, veus? Bueno, escolta una cosa. Anna Maria Villalonga, possiblement una de les nostres autores més estimades i més tatuades, Paraules al mirall, un llibre de 7 relats, edicions Sandrí.
11: Gràcies.
6: Després de la publicitat parlarem d'un tema, d'una pel·lícula que plou tota l'estona. En hongarès, en blanc i negre, i que plou tota l'estona. Si tens collons, et quedes. Si no,
9: Con línea directa, el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: Valorado.
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Anna Maria Villalonga, estàs reivindicant que tens un podcast, també.
11: Que tinc un podcast.
6: Estàvem parlant del podcast, la nostra col·lega, Los Tíos Feministas Me Ponen.
11: Clar.
6: T'animem que el facis en català, perquè a veure si trobes catalans també que siguin feministes d'aquests. Que seria genial. I com es diu el teu podcast?
11: El Gran Quadern.
6: El Gran Quadern, que el fas amb
11: la Mònica Batet.
6: Mònica Batet.
11: Sí.
6: I on el feu?
11: El gravem a la llibreria Obaga.
6: Molt bé.
11: Allà ja portem 40, quasi 50 programes.
6: Però quasi 50 anys fent un podcast. Això és una pianera, això.
11: No, eren massa joves.
6: Clar.
11: I bueno, té tota una sèrie de seguidors. Parlem de cinema, parlem de literatura, parlem de documentals.
6: El Gran Quadern, com es diu?
11: El Gran Quadern.
6: Doncs escolta, ho seguirem, eh? Que era, bueno, vosaltres també teniu el vostre podcast.
1: Tinc un podcast,
7: i la Paloma m'ha dit que la seva exposició...
1: Oye, yo tengo una instal·lació de poesia visual en la Biblio Andreu Nin,
6: i
1: se alarga hasta el mes de julio.
6: Carai, que bé!
1: Claro.
6: L'anirem a veure, el podcast l'anirem a dar-te cuenta. El tall producte, l'escolta, per dar i per vendre. Bueno, amb tots vostès, Paloma Rodríguez. Bravo.
11: Bravo.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Sí, sempre.
2: Ho tenim a tocar.
1: Sí.
2: I s'ha quedat allà?
1: Sí, s'ha quedat allà.
2: Bueno, hem tingut la visita del Papa, també.
3: Sí, destacable. Això no ens podíem oblidar.
2: La visita del Papa, després què més?
4: La selectivitat.
2: Bueno, no sé si...
3: La declaració de renda, que això cada juny a qui li fa més il·lusió que menys.
2: Home, jo ja he pagat la part, O sigui, he dividit...
3: L'has dividit en dos mesos o has
2: fraccionat? Sí, he fraccionat. Però, escolta, aquest matí, quan m'he llevat, el primer que m'ha sortit en els càrrecs del banc, ja els d'Hisenda ja han passat el rasclet.
3: No perdonen.
5: Van tant de tornar, no van tant
2: ràpids. No. Per això jo, agafant-me un consell d'un bon amic, un dia em va dir, perquè abans jo era retornar. I clar, m'esperava un mes i un altre mes, i no tornaven, i aleshores et posaves nerviós, i aleshores reclamava, i depèn del que reclamaves, aleshores et deien, ens ho hem de mirar, i arribaves al mes de gener, i un bon amic em va dir, no, tu ho has de fer al revés. Tu sempre has de deure.
5: Millor.
2: A Hisenda.
5: Sí, jo també
2: soc d'aquests. Per tant, millor que tu paguis i els diners els tinguis tu, que no els paguis de més i hagis d'esperar que te'ls tornin. Però sí, avui ja ha arribat al casino.
3: Avui hi ha gent que no està tan contenta.
2: No, per això. Doncs escolta, la versió del mes, a veure amb quina cançó ens sorpreneu, la versió d'Arribar i ploure d'aquest mes de juny, que, tal com dèieu, doncs, amb aquest dia 30... i el donem pràcticament per finiquitat. Quan vosaltres vulgueu arribar i ploure.

0: la versió del juny. El Ricard Ferrer i l'Àlex Pujols.
1: M'ha encantat. I abans que se'n vagi, que hem de comentar els bolos que fan a l'estiu, que veig que actueu a

0: Palafrugell, 15 de juliol,
1: sí,
0: correcte?
1: Exacte.
0: A Llinars del Vallès, el 4, això ja anem al setembre, 4 de setembre, i Calders, 10 de setembre, que feu el pregó.
1: Sí, i a Llinars també, no?
2: Sí.
1: També, fem dos pregons al setembre, és època de pregons.
0: Ah, a Llinars també,
1: també.
0: Pregó i show,
1: sí, sí.
0: Ja ho
1: sí,
0: veig.
1: Sí.
2: Exacte.
0: I com és tants pregons?
2: Mira, i alguns ens han demanat amb la cançó del mes, la que fèiem l'any passat, però versionada amb la... Ens passaran la informació del que ha passat al poble durant aquell any i
0: ah,
2: farem
0: veus?
2: El resum.
0: És adaptable.
1: Sí. Bueno,
2: exacte.
1: Està molt bé. Escolteu, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, que tingueu un final d'estiu.
1: Clar, anava a dir, al final del mes de juliol no ens trobarem.
3: No ens trobarem.
1: De vacances. Per tant, si vosaltres voleu i nosaltres hi estem encantats, doncs ens trobarem el mes de setembre.
3: Fantàstic, serà un plaer.
1: Una forta abraçada i el mateix us desitjo un excel·lent estiu.
3: Igualment.
1: Gràcies. Gràcies. Adéu. A veure, qui corre per aquí a aquesta hora és el Marc Martínez. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Què tal?
1: L'home més estimat dels sí. oients, la prova no, la prova la tenim, que des de que et vas incorporar al versió, fixa't tu, audiències de rècord,
0: sí, veritat,
1: audiències de rècord,
0: sí,
1: i fins i tot ondes al millor programa de ràdio del 2025. Del 25, o sigui, has començat.
4: És per ell, no?
1: No sabem. Sí. Bueno, és per la seva secció.
4: No,
1: la seva
4: secció. No es pot demostrar el contrari, de moment,
1: exacte.
4: No? Vull dir, les dades
1: i la seva secció, tot i que és una...
6: Una porqueria.
1: No, és una...
4: A veure, que no comença.
1: Pot ser una crítica, pot ser una sàtira algunes a les comarques de Catalunya. Al cap i a la fi, jo crec que a la gent li agrada perquè d'aquí els resultats que estem posant sobre la taula de les audiències
4: sí,
1: i del
4: jo crec
1: del
4: que
1: premi.
4: També.
1: Avui,
4: de pensar,
1: amb qui...
4: Avui ens toca la selva.
1: A la selva.
4: A la selva, avui, sí, sí.
1: Molt, ens avui ens centrem amb la selva.
4: Ens anem a terres gironines, feia temps que se'n salvaven.
1: Sí.
4: La selva, que és la comarca que marca l'inici de la Costa Brava.
1: Sí.
4: De Costa Brava.
1: Brava.
4: Brava, sí. I imagino...
1: Brava és una altra costa.
4: Sí. Imagino que va ser el destí de molta gent la setmana passada durant la Revella, no? La selva, perquè aquestes comarques, per aquestes dades, reben un dels grans espectacles naturals de Catalunya,
1: ah, sí,
4: com és la gran migració del pixapí, que
1: ah,
4: no té,
1: sí,
4: no té
1: sí,
4: res
1: sí,
4: a envejar
1: sí,
4: les grans sí, migracions sí. de nyus del Serengeti, realment.
1: Sí, sí,
4: podria
1: sí.
4: sortir a National Geographic, més o menys, estaria al mateix nivell.
1: Mm.
4: I bé, ja que hem parlat del Serengeti, el primer que em crida l'atenció de la selva és precisament el seu nom, la selva, no? És un nom potent,
0: sí.
4: ja crida l'atenció.
0: Sí, sí,
4: oi?
0: Sí,
4: oi que sí?
6: Sí, sí va usar com molt. T'imagines allò, lianes i monos i el
4: que fan.
6: Exacte. Això els està fent molt.
4: Plantes carnívores, eh?
0: Ara què està fent?
6: El Tarzán.
0: Ah, però és que no s'assembla...
1: Que a mesura que van passant les generacions...
4: És com un Tarzán, és un Tarzán amb Covid.
1: Exacte. Dic, posa, Lucas, posa'ns el Tarzán, home.
6: Posa el
1: Tarzán.
6: Veig Muller, el millor.
0: Ara!
1: De jove el volies imitar
6: sí.
1: i és impossible.
6: És impossible.
0: No, perquè has de fer galls,
1: no,
0: al mig del crit.
1: No, però és que no el saps fer. Torna-la a posar. Vostè
0: a
1: sabria
0: veure?
1: Fer-lo?
6: No vull trencar les cordes vocals.
1: No, és que no.
0: Okay.
1: Aquest és vostè.
4: Un altre?
0: No se'n recorda com ho va fer això.
1: Aquest és vostè, eh? Sí.
0: És vostè.
1: És vostè enregistrat.
0: Ha quedat sorprès,
1: el crit de
0: Tarzán. Està molt sorprès en aquests moments.
1: Sí. Que les noves generacions, la generació X i tot el que ve darrere, FJ, KLM...
4: Van per la Z, ja, s'acaba la vessada.
1: Plus integrat i logaritme de 4, no saben ni de què els hi parles.
0: No.
1: Tarzán no saben ni el que és.
4: Bueno, jo vaig viure la de Disney.
6: Jo acabaria la secció ara. És el moment d'acabar la secció.
4: No comencem, doni un vot de confiança, de veritat. Va, com dèiem, la selva.
0: El nom de la selva.
4: La selva. Al principi anava a dir que és una d'aquestes comarques que té un nom que enganya, però no és així. No és així perquè m'he documentat i selva ve de silva,
0: sí.
4: que en llatí vol dir bosc. No? I fa referència, fa referència que és una comarca amb
1: sí,
4: molt de bosc.
1: Amb molt de bosc, això és veritat.
4: Sí, de fet, s'estima, he buscat la dada, que un 65% de la superfície de la comarca és superfície forestal.
6: Molt bé.
4: Sí que és veritat que el que no et diuen és que l'altre 45% de la comarca està ocupat per llocs com Blanes. Aquesta és l'altra cara de la dada.
1: L'altre
0: és 35%.
4: L'altre?
0: 35.
4: Ai, no sé sumar. L'altre 35.
1: Dic, però quin és
4: ha sigut un error tipogràfic.
1: Ja, però dic, hi ha algun problema que l'altra part...
4: Sí, no, només ho dic perquè... No sé si heu estat a Blanes, però es considera el primer poble de la Costa Brava, comença just allà, tot i que no ho sembla. És Blanes, us el descriuria com, és com si haguessin agafat Castelldefels amb una grua i l'haguessin posat a la Costa Brava. Aquesta seria la meva definició.
1: Però Castelldefels, platja o Castelldefels poble?
4: Castelldefels en general.
1: Jo he viscut, no, en general no. Una cosa és Castelldefels poble, que jo és on estiuejava, el poble.
4: Ah, sí?
1: Sí. Els meus pares treballaven i aleshores vivien al poble i jo estiuejava al poble. I després hi havia Castelldefels platja, però jo et pregunto...
4: No, seria platja.
1: Si és Blana, seria platja.
4: Si està a la costa, seria platja.
1: Però a Castelldefels platja, els edificis no són molt alts. Blanes no hi he estat mai, no sé si...
4: Blanes benidormeja una mica més.
1: Ah, per tant, no seria un bon exemple Castelldefels platja.
4: No seria el millor símil.
1: Castelldefels platja no té uns edificis molt alts. També és cert. Els té tallats. Seria més tirant a...
6: Lloret?
4: Lloret també després, ara sí, ara en parlarem.
1: O seria un platja d'Aro?
4: Un platja d'Aro.
1: Un platja d'Aro, Déu-n'hi-do els edificis alts que té, també. Bueno, tornem a Blanes, va.
4: Bueno, Blanes, no dic...
1: Ah, no, a Selva, perdó.
4: Sí, he començat parlant de Blanes, però per ser just amb Blanes he de dir que el poble que ve just després de Blanes sí que l'empitjoraria, que seria ni més ni menys que Lloret de Mar. Ja ha sortit que aquest sí que és el Benidorm de Catalunya, oficialment, jo crec que ho podem dir, no? Al costat de Lloret, Blanes sembla Santorini. És aquest el nivell, no?
1: De què riu ara, vostè?
5: Quina mala llet. Com puja el jovent amb mala llet, eh?
1: No, però
5: és fixat, no?
4: Era un comentari innocent. Jo he dit només que hi ha un contrast fort entre Blanes i
5: Lloret. I no hi ha lloros, allà Lloret. Fixa't en això. No necessiten lloros que facin soroll, perquè ja hi ha els borratxos que van per allà que fan...
4: Ja és una selva, això sí. És una selva, Lloret, tot i que no hi hagi lloros. Ja té raó.
1: El ram de lloro que li ha vingut pel...
5: Pel Lloret.
4: Clar, és aquest.
6: I seria un lloro petit.
1: A veure, torneu-ho a fer. Amb això que està fent, suposo que té... No, suposo que ara té clar que no el trucaran mai per fer un pregó. Així és com els d'arribar i ploure'ls a trucar per fer pregons. Home, després de fer aquí aquesta exhibició que fa de Lloret, miri.
6: Mira, a veure.
1: A veure. Només al començar, a veure. Sí que sembla que digui Lloret.
6: Sí que ho diu.
1: Sí que ho sembla, sí, mira.
6: Lloret.
1: Bueno, va, perdoneu, va.
4: No, està quedant salvàtic, aquest temàtic, queda bé. Doncs vinga, si continuem avançant per la...
0: El Guillem ja t'envia missatges, el Xavier Salvador diu mira de no passar-te que sóc de Caldes de Malavella.
1: Ui.
0: I els de la Selva un respecte,
4: Al final de la secció en parlarem, de Caldes de Malavella. Arribarà el moment, que no pateixi,
0: compte,
4: però en parlarem bé. Però clar, que no m'amenacin d'inici. Parlarem bé.
1: Dispareu-lo directament.
4: Si continuem avançant per la comarca, ens trobem amb el següent poble del litoral, que és Tossa de Mar.
1: Preciós.
4: Un poble preciós. Res a dir. Preciós. Res a dir de Tossa de Mar. I, de fet, és clar, només hi ha aquests tres pobles al litoral de la Selva. Blanes, Lloret i Tossa. I és un contrast molt gran. Jo tinc la teoria de que Tossa de Mar ja hauria de pertànyer al Baix Empordà, però el van cedir a Blanes perquè almenys tingués un poble que sembli de la Costa Brava. Aquesta és la meva teoria. No com Blanes i Lloret,
5: és que té mala llet.
1: Bueno, l'Empordà també hi ha...
6: Aquí
4: hi ha. Ja obrirem aquest calaix, no? Però vols dir...
0: Hi ha pobles lletjos a l'Empordà, eh?
1: Per això, per això és el que estic dient.
0: Però molt lletjos. No tot és bonic, eh?
1: No, home, no. Com a tot arreu.
6: A mi m'agrada Ultramort.
4: El nom és molt atractiu.
1: Abans hi havia, quan passaves per Ultramort, que ho han tret, això, crec que ho han tret, hi havia Ultramort
6: Nord
1: i Ultramort Sud. I això crec que els cops que he passat darrerament...
0: A Riumors també.
1: Ha desaparegut.
0: Riumors, que és un altre poble de l'Empordà.
1: Però també Nord i Sud?
0: I... No, Nord i Sud no, perquè és molt
1: petit. Però Ultramort sí, Ultramort, hi havia Ultramort Nord i Ultramort. Ara ja crec que el senyal l'han retirat. Bueno,
4: sí, estava bé la distinció, però... Doncs bé, en defensa de Lloret, perdoneu, he de dir que per mi té molt més mèrit Lloret que Tossa.
6: Perquè ara...
4: El que és fàcil a la Costa Brava és ser maco, però ser un poble lleig tot i estar a la Costa Brava t'has d'esforçar, no? Vull dir, s'han hagut d'esforçar molt durant molt temps, han hagut d'edificar, no? M'atreviria a dir que Lloret, paradoxalment, és el poble amb més identitat, més singular.
0: Amb més personalitat.
1: Mira, jo amb això estic d'acord amb tu. Té personalitat i jo he passat alguns estius a Lloret.
4: Sí? Doncs mira, estaràs d'acord amb això. I de fet, la meva defensa de Lloret va més enllà.
6: Qui fies, allà?
0: No t'hi faig.
1: Para tot.
6: Para.
1: No li puc explicar.
4: Ui.
6: Pots comentar.
0: És que aquest detall no ens l'havies explicat mai. Això és una novetat d'aquesta tarda, eh?
4: Titular, eh?
6: 29
0: Titular.
6: Anys i no sabíem que havies
0: dos
6: estat...
0: Estius, eh?
6: Dos estius,
0: eh?
1: Crec que hi vaig... Crec... Un estiu i... Seria...
6: Un estiu
1: i... Però sobretot, un estiu sí.
0: Però quants anys tenies?
1: Molt pocs.
4: Ha prescrit.
1: Estava amagat.
5: Què tens, un any?
0: Ah, perquè la teva mare estava embarassada de tu.
1: No, no, no. No,
6: no. No estava tan amagat. I havia sortit de l'ou.
0: Com que estaves amagat? Anaves a fer alguna cosa que no tocava? Ui!
1: Et diré més o menys seria... A veure, no, salvant, evidentment, les distàncies, però la sèrie Abandonados...
0: Sí. Ja,
4: es podria fer una altra.
6: Te van abandonar, Lloret.
1: Bueno, abandonar... Em van amagar.
0: Yeah. Però quina cosa més estranya està
4: dient. Si ho descobreix, Carles Porta, en fa 3 temporades, d'aquesta premissa.
1: És un capítol de la meva vida que Carles Porta podria investigar.
4: Oh, mira.
1: Bueno, no, podria investigar, no, però que donaria per un...
0: Escolta, jo això vull que ens ho expliquis,
1: No, ara no penso explicar.
0: Doncs després.
1: Perquè si em van amagar per alguna cosa...
0: Clar, va passar alguna cosa... Va passar alguna cosa, i dedueixo jo, eh?
5: Sí, sí.
0: I per protegir-lo... el van portar a Lloret.
4: Hòstia. És com pel·lícula de màfia,
1: Ara ho has clavat.
0: Sí, vaig bé,
4: Rotllo protecció de testigos. De
1: no, rotllo abandonados.
0: A un lloc on sabien que no el buscarien.
1: Exacte.
4: Hòstia.
6: Mare de Déu Santíssima.
4: Ja tant,
1: Bueno, podem... I vaig passar... No? Sí, per tant, hi estiu ajat a Lloret.
0: Fixa't.
1: Bueno, sortim de Lloret.
4: Vinga, no. No sortim de Lloret, una última cosa sobre Lloret.
1: Jo li tinc una certa estima a Lloret.
4: És que he dit que és tan singular que, de fet, crec que Lloret hauria de tenir la seva pròpia selecció de futbol i hauria d'anar al Mundial. I ara, sabeu per què.
0: A veure,
4: per què Lloret ha d'anar al Mundial? Doncs perquè si Curaçao, que com sabeu, ha estat jugant aquest Mundial, pot jugar al Mundial, Lloret també hauria de ser. Perquè igual que Curaçao, Lloret també és una colònia holandesa i, a més, a l'estiu té més habitants que Curaçao, que ho he buscat i té 97.000 habitants. Així que... Des d'aquí faig aquesta crida a que Lloret tingui la seva pròpia selecció. Així els catalans que no anem amb Espanya al Mundial, almenys tindríem una selecció per animar.
6: Doncs mira, molt bé, Martínez. La primera vegada a la història de la selecció que dius una cosa amb cara i ulls. Sí, senyor, molt bé. El gat negre
4: s'assuma a la causa.
6: S'assumia la causa per exigir la independència de Lloret de Mar. Ja adelante, viva Lloret, todos con la selección. Lloret de Mar.
4: Sabia que això li agradaria, senyor Virgili.
6: Lloret de Mar.
4: Si vol, li puc proposar un himne.
6: Lloret de Mar.
4: Queda cadent,
6: Lloret de Mar.
1: De Mart amb T, a més.
4: Quantes
1: com si fos de Mart.
4: Quanta estona podria estar així si el deixem?
6: Lloret de Mart! Ai,
4: miri, senyor Virgili...
6: Lloret de Mart!
1: Perquè... S'hauria de veure perquè ara mateix...
6: Sí. Lloret de Mart!
4: No.
6: Miri, sembla que vingui... Muchachos! Lloret de Mart!
1: Però ja sembla que va torradet amb dos carajillos.
4: Sembla un habitant de Lloret, de veritat.
0: Escolteu, ara que el senyor Marcelí està fent aquests crits, és que ens acaba d'enviar un missatge, un oient que es diu Cherokee Sioux.
1: Cherokee Sioux.
6: O una tribu
0: o l'altra. No, atenció, que el que ens explica és molt interessant. Diu, el crit del Tarzan, del Johnny Weissmuller, que parlàvem abans, aquest... No es pot reproduir, diu, per què? En aquest crit hi ha el crit del Johnny Weissmuller. L'udol d'una hiena.
1: Què dius?
0: Una nota ralentitzada cantada per la soprano Lauren Bridges. El grunyit dèbil d'un gos i el raspat de la nota sol en un violí. El crit el va composar el tècnic de so Douglas Shearer en els estudis de la Metro Goldwyn Mayer. Això ho hem de comprovar amb l'Àlex Gorin el dia que vingui.
1: Home.
0: Si el crit del Tarzan té tot això, és que em sembla increïble.
6: I que ho faci.
4: Hem de veure quin soroll fa una llena.
1: L'Àlex ha fet el crit. I que ho faci... I que ho faci a l'Àlex Gorin també.
6: Amb el violí.
1: Sí,
0: també l'hi demanem. Seguim.
6: Bé, senyor, sí, noi, que estàs encantat.
4: Senyor Virgili, no, és que m'he quedat
5: ensimismat. Va, que el Rocco apreta ja, eh?
4: Va, mira, si voleu, acabem amb una cosa de Lloret, i és que, senyor Virgili, ja que tindria una selecció al Mundial, Lloret...
6: Estic molt animat.
4: He volgut proposar possibles himnes de la selecció de Lloret. Quins podrien ser?
5: Himnes i tot.
4: Sí, sí, perquè he estat indagant i he quedat parat de la quantitat de cançons que hi ha que es diuen Lloret de Mar o que parlen de Lloret de Mar, moltes d'artistes internacionals. He fet un recull només de 3. Us els proposo com a possibles himnes. I a veure qui no semblaria millor. La primera és del raper polonès Mata. La cançó es diu Lloret de Mar, igualment. I fa poc més d'un any va ser tot un hit. Acumula més de 40 milions de reproduccions.
5: Si acumula més de 40 milions de reproduccions,
4: és aquesta la cançó. Lloret de Mar...

0: seria el primer, primera proposta.
1: És la població
0: digna, eh?
1: Més internacional de la selva.
2: Sí, sí, sí.
0: Un raper polonès, eh? El videoclip hi surt Chesney. I això no és broma, ho heu trobat?
1: Només faltava aquest, també.
0: Sí, sí, surt Chesney.
1: Per acabar-ho d'adobar.
0: Està gravat a la platja de Màlaga fent-la passar per Lloret, però no nota la diferència al seu públic. No, i surt Chesney.
3: No ve d'aquí. El millor del Barça, Chesney. El millor del Barça.
2: Al final, he vist una platja, he vist totes.
1: Home, però clar, no és el mateix.
0: I per un polonès, què més li dona? No dona la diferència. No nota la diferència. Vinga, la segona proposta és també... També es diu Lloret de Mar, la cançó, però en aquest cas és d'un artista alemany, Don Francis, i la cançó era la banda sonora d'un reality rotllo Gran Hermano que es va gravar a Lloret de Mar, que es deia We Love Lloret, el 2012. És aquesta.
1: Aquesta la recordo perquè...
2: M'agrada molt.
1: Bueno, no sé si li agrada o no, però sí que la recordo.
2: Però aquesta és per animar els jugadors de futbol.
1: Sí, havia portat aquí el programa. Sí.
0: No pronuncia també Lloret, eh?
4: Sí, Lloret, Lloret.
0: Ah, sí, el polonès deia Lloret, almenys.
2: Llonguet, sembla que digui Llonguet demà.
0: I bé, i l'última que us porto com a possible himne sí que és d'un artista català, en aquest cas, tot i que també és en anglès, perquè ho ha d'entendre la població de Lloret. Estic parlant de Let's Go to Lloret,
1: home,
0: de David Lyme.
1: Home, per favor.
0: Que aquí la coneixereu.
1: Home.
4: I tant. Let's go to Lloret, let's go tonight,
0: let's go. Aquesta
1: versió, perdona, és un punt més descafeinada que la primera que va fer que
2: deia Sitges.
1: A Eivissa.
0: A Eivissa, no?
2: No deia Sitges.
1: La primera... Perdó.
0: Let's go to Sitges. Let's go to Sitges. És igual.
1: Bueno,
0: similar.
1: Exacte, Let's go to Sitges i després ve Let's go to Lloret. Let's go
0: to Canàries.
1: Que era un àlbum... Quina barra! Sí, i Let's Go to Ibiza també l'havia arribat a sentir a Ibiza. Ser, vull dir que aquest home tenia...
0: Sí, té Let's Go to Castelldefels, també,
1: canviant,
0: o no ho saps, no? No sé quina us ha agradat més, amb quina us quedaríeu com a una...
1: Jo com a... La segona. Jo, si em dius que la primera té 40 milions de reproduccions, ens hauríem de quedar amb la primera.
0: Doncs vinga, oficialment, Lloret de Mar de Mata, himne de Lloret de Mar, aquesta. Senyor Marcelí, no s'anima
4: no a cantar. Per cert, que ens diuen que Lloret de Mar té 43.000 habitants, eh? No 90.
0: No, he dit a l'estiu té a més habitants. Perquè a l'estiu he vist en això que arriben a 200.000, eh?
4: Que aquí després ens expliquen que Lloret es diu així perquè hi ha molts llorers, que això ho he buscat, i ve de llorers.
0: És molt més avorrit que un
3: lloro.
4: I ens escriuen al Marc Pérez, que treballa al Tot es Mou. El Marc Pérez treballa a Tot es Mou, és igual, és un amic meu que treballa a Tot es Mou. I el Marc...
1: El programa de la Melero.
4: Sí, la Melero.
1: És que, a veure, sempre dic el mateix i ho comentem amb el Rocco. Digue'm el nom del que fa, i és més ràpid. Sí. Amb els noms costa més, però tu dius el programa de la Melero, pam, ja
2: et veia avui.
3: És com el de
4: l'Evole.
3: Ningú sap com se diu.
1: Ara, el programa de l'Evole, no sé com es diu. El programa de l'Evole.
4: Primer, que a Blanes hi ha unes cales precioses, que hi ha un centre històric amb molta personalitat, que hi ha un barri de pescadors únic i molt orgull de poble, començant per Sa Palomera, i que Lloret diu, perdoneu-me, però no és lleig. Hi ha cales com Cala Callella.
1: És que no ho hem dit.
2: És que no ho hem dit.
1: No ho hem dit.
0: És que Lloret té molt de mèrit.
2: Estem dient que volem la selecció. Volem la selecció nacional de Lloret.
0: Més recolzament a Lloret.
4: Que simula Menorca.
1: Que no ho hem dit. No ho hem dit. És més, he defensat jo que vaig estiuejar dos estius. Bueno, un i mig.
2: És que això no s'entén.
1: A Lloret. Ara estic mirant si l'embotit, el pernil de la selva, el fan a la selva.
0: Ah. És una pregunta interessant, és veritat.
1: Sí, sí, perquè veig que no ho has comentat.
0: Clar, tindria sentit.
1: Estic mirant un elefant, però he entrat a la seva pàgina web, però no ho veig. Bueno, en tot cas, deixa'm... Ah, aquí calla la història. A veure, espera't.
4: A veure. Ara estàs vivint el que he vist jo quan busco informació.
1: L'1 de desembre de 1917, El jove Josep Albertí, originari de Campllong, Girona, es casa amb Mercè Bosch. Tots dos posen en marxa una modesta carnisseria on venen carn fresca i embotits.
2: Amunt.
1: I ràpidament comencen a subministrar a altres botigues de pobles veïns. Campllong és el gironès, però...
0: Clar. Publicitat.
2: Però Campllong és ell. ella és de Can Llong, però no sabem on fica la botiga.
0: Potser ella era de d'Hostalric, no? Ella, la botiga allà.
1: Això hauries d'haver investigat. Tenim el clar, panel per mil dos de la selva.
2: Ho fas tot a mitges.
0: La selva dona per una segona part, si voleu, perquè... Lloret és molt extens i hi ha moltes coses que vull comentar, Caldes.
1: Perquè ara no sabem si el pernil de la selva el fan a la selva.
2: Has d'investigar.
4: I has d'investigar una altra cosa que ens diuen. Com és que hi ha pobles com Cassà de la Selva o Fornells de la Selva que no són de la selva i són del Gironès?
0: Perquè una cosa són comarques naturals i altres administratives, que això també és un meló.
1: Estan apuntant que les oficines de la selva no estan a la selva.
2: Ui!
1: Mira,
2: Ana
1: Campllong.
0: Equipo de investigación.
1: Això, mira, això se t'ha girat feina.
0: No, la setmana que ve faig la selva 2.0 perquè veig que és una comarca molt interessant. Dona per molt. Ens hem quedat amb Lloret, però clar, perquè és molt maco.
2: Doncs truca al Grasset, també truca al Grasset.
1: El Grasset per què? Perquè té un programa.
2: No fa allò de la selva.
1: Ahir el vaig veure, el Grasset.
2: On te'l vas veure?
4: Al Teatre Grec?
1: Al Teatre a la mateixa filera.
2: I què?
4: Veu parlar?
1: No. Bueno, lo correcte.
2: Ui. A què?
4: Aquesta veu que sona de...
1: Sí, és el
4: Rocco.
0: Són com
1: psicofonies. Doncs saps a qui em vaig trobar ahir, en qui vaig coincidir? Tres cops. Ai, nou,
4: atent,
1: no,
4: Rocco, atent.
1: Un, dos i tres. Ahir...
2: També el Grec?
1: Em va de Colau.
0: Ara tornem.
5: Versió RAC 1. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.
4: Però per si de cas...
1: Sí, no, que hi ha molt despistat.
2: No,
1: sí, està bé. Què tal, Rocco, com estàs?
6: Doncs molt bé, doncs encantat de la vida i feliç, i moltes felicitats per aquestes...
1: Igualment, Rocco, igualment. Escolta, aquesta franja que és la que ocupes tu, deixa'm felicitar-te perquè en aquesta hora tens... Bueno, tenim tots plegats, entre ells també el senyor Boigues, de 6 a 7 ens ha donat l'EGM 156.000 oients.
2: Home,
4: ole.
2: I versus abril,
1: no, versus...
2: Abril.
1: Abril, què vols dir, la onada anterior? Sí. La onada anterior en tenia 151. Per tant, mira, en tens 3 o 4.000 més.
2: I
1: respecte a Catalunya Ràdio, 55.000. Respecte a la SER, 33.000. I respecte a la COPE, 11.000.
2: Però em sembla que allà a l'altre costat de la Diagonal han baixat, eh?
1: No ho sé, no...
2: Sí,
1: no,
2: perquè l'any passat van fer... Ai, l'abril van fer 55.
6: No sé res.
1: Bueno, però 55...
2: 65.000 van fer.
1: No, van fer...
2: Abril van fer 65.000.
1: No, 62.
2: 62.
1: No, espera't, ara t'ho dic.
6: Vols les meves ulleres?
1: No, és que clar, són els números tan petits.
2: Sí, sí.
1: 62, i ara 55. Bueno, això a vegades és una...
6: Sí, puja i baix.
2: Però la ràdio en general ha baixat.
1: Sí.
2: En general, perquè inclús la SER, la Barceló, Herrera, tothom ha baixat. Tothom ha baixat. És a dir... I he anat mirant una mica qui pujava i realment hi havia pocs, eh? Molt pocs. Bueno, aquest matí l'Ostrell estava encantat de la vida perquè estaven eufòrics.
1: Bueno, perquè sempre estan... Catalunya Ràdio sempre, sí. estan pujant.
2: No, i TV3 avui al TN també han fet menció...
6: Estan contents.
2: Han fet una cosa boníssima que és... RAC1 ha arribat al milió de... Continua
1: bueno,
2: sent líder.
1: Han fet una notícia correcta, han parlat dels lideratges. Sí. Escolta, no hi ha res a dir.
2: De la tarda no han dit res.
1: Bueno, no cal. No, és que no cal.
6: Ja he somiat, això.
1: És del tot suficient el que s'ha dit i tot.
2: Però escolta'm, demano a TV3 que canviï les imatges, perquè encara estem a la planta 15.
1: Sí, bueno, però clar, venir aquí...
2: O que vinguin un dia, nosaltres els deixem gravar. Nosaltres deixem gravar totes les instal·lacions, però clar, veies RAC1 a la planta 15, tot antic, i dius, home, però tenim un estudi molt més maco, tenim unes instal·lacions molt més maques.
1: Bueno, no passa res.
2: Venir un dia a gravar, home.
1: No passa res. Jo me'n recordo durant molts anys que el Periódico de Catalunya publicava les audiències i posaven una fotografia meva que era
2: de quan
1: vaig fer l'efecte secundaris.
4: Mare meva.
1: A les fotografies de promoció de l'efecte secundaris. De fa ara, farà 30 anys. Sí, i durant molts anys, cada estudi general de mitjans, el periòdic publicava...
2: Això va ser l'any 97.
1: La meva fotografia de l'any 97, i anaven passant els anys, fins que un dia els vam dir, escolta, podíeu canviar la fotografia, passa que ara ja el periòdic no publica ni l'estudi general de mitjans, ni el rànquing, ni res.
2: Bueno, com és això?
1: Per tant, perquè cada diari publica i posa el que vol, i treu, i posa, i ja està. Cada mitjà fa el que creu.
2: El que vol.
7: Bueno, escolta, felicitar-vos.
1: Igualment.
7: Has fet una temporada, clar, arribar a 400 i pico, i mantenir-te, és que és una barbaritat, perquè a més, és que, clar, és que dobles, si agafes la competència, ni tan sols sumant la competència, t'agafen. Toni, què t'has saltat?
2: Vols els meus ulleres?
1: No, perquè estava mirant què varen fer
2: la segona de l'any passat.
1: La primera d'aquest any, però...
2: Jo sort de la lupa, si no seria home mort.
1: 417, mira, ja ho tinc aquí.
7: No, però 417 va ser l'abril.
1: A veure, poses... Sí, la primera de l'any, 417.
2: Porto la lupa.
1: Bueno, 417, que va ser la d'abril, i ara 403.
7: I no tens la del juny de l'any passat, eh?
1: La del juny de l'any passat, no sé.
4: Els oients, perdoneu, al final, aquestes xifres...
2: Bueno, sí que és baixar.
4: Jo aniria tirant, eh?
1: Sí, jo també estic amb tu. Va, vinga.
2: Dali.
7: Tenim la segla, tenim ja... Ja està més clar que mai que es dirà La Sèptima, que és aquest nou
1: el
7: canal. Què? La Sèptima, que és el nou
1: el canal de televisió.
7: I que els han donat a lo que eren
1: executius. També, perdona, per un moment. Ara jo estic d'acord amb tu, que dale, però...
7: Ai.
1: Tal com diu el Basté, és l'únic dia que donem la turca amb aquest tema.
4: Sí, però ja ho hem comentat una mica, ja.
7: Bueno, però a la tarda n'hem comentat,
1: Rocco, sembla que et sàpiga...
4: No, perquè ja estem repetint, no?
1: Sí. No, en part estic d'acord, però per una altra banda penso, bueno, com que som els únics que ho comentarem, perquè, clar, evidentment, d'altres emissores no comentarem. I per part de la Corpo tampoc, per tant, doncs ja ho comentem nosaltres.
7: Això va molt bé, aquestes dades, per després pujar a dalt i signar la renovació.
1: Ara, sobretot, escolta, és una allau de felicitacions. Bueno, anem a...
4: I també pots demanar... Puja de milions.
7: I pots demanar pujada de sou, també.
2: Sí.
7: Home, si puja l'EGM, puja de sou. Va, vinga. Escolta'm, que no, La Sèptima, que és aquest nou canal que començarà...
1: Quan es veurà?
7: A partir de la tardor, 2026, ja...
1: Ha fitxat a Àngel Barceló?
7: Bueno... Corre rumors per Madrid que Sílvia Charrondo fa dies que no està fent el programa.
1: Sí.
7: En teoria està de vacances.
1: Sí.
7: Llavors jo he trucat als meus contactes allà i m'han dit, ha buidat tot. Ha buidat
4: Que estrany.
7: Ha buidat l'armariet, que té coses, i el seu camerino hi ha fotut el camp.
2: Ai.
7: I dius, fots el camp en ple mes de juny, quan encara no ha acabat la temporada, que en teoria te'n vas a l'agost, i ara fas vacances.
1: Però ella...
7: Ella ha dit que torna, està fent vacances i que tornarà aviat.
1: Però no ho diu tampoc. Un moment, però Televisió Espanyola li ha permès fer vacances?
7: Bueno.
2: Potser li devien.
7: Si no hi és perquè l'hauran dit que sí.
1: Ah, doncs aleshores...
7: O si li acabava el contracte i ha dit, no renovo.
4: Ella diu que està de vacances.
7: Però és molt estrany haver-se de vacances.
4: És estrany.
7: El mes de juny, sobretot quan encara Javier Ruiz està fent programa, Cintora està fent programa... Els rumors que corren és que és evident que Contreras, que té un pressupost...
2: A veure...
7: D'entre 20 i 25 milions...
1: Igual que 20... Això és molt o poc per fer tele? Home, crec que molt poc.
7: Poquet, però tampoc...
1: És
7: volen?
1: Poc.
7: Sí, perquè, mira, 5 milions ja te gastes...
2: Això què és? Quin programa és?
7: No, la tele en si.
1: La tele, la cadena sencera, amb 25 milions d'euros...
7: Ui,
1: la tele inclou, no en tens ni per una temporada.
7: Inclou la infraestructura tècnica...
4: Poquíssim.
1: Poquíssim.
2: És un mes.
1: No cal anar molt lluny, els pressupostos de 8TV i del canal privat d'aquest grup no donàvem per molt poca cosa i eren pressupostos de 20-25 milions d'euros.
7: Doncs escolta'm...
1: És que la tele és molt cara.
2: És molt cara.
7: És caríssima.
1: És que és caríssima.
7: És que és només contractar...
1: No cal li preguntin a qualsevol televisió i fins i tot què costa la corporació o què costa Ràdio Televisió Espanyola o què costen els canals privats.
7: Aquest grup, és a dir, el que li va costar al grup Godó, City TV, més
1: no, no,
7: TV,
1: és que no se'n va sortir.
7: És que és una barbaritat.
1: Sí, per això ho dic.
7: És que només,
1: per això dic que amb 25 milions d'euros...
2: És un mes.
1: Que la gent diu, no en té ni per començar.
7: Mira, d'aquests 25 milions que dic, ja la infraestructura tècnica costa entre 7 i 8 milions.
2: I vas molt curt.
7: I la distribució de la senyal... que això ho fa Telnex,
1: sí.
7: 5 milions. Anuals.
3: Va ser un senyal molt gran, no?
1: És que només... No, perdoni. És que només amb el senyal de Cellnex a l'època de 8 TV, de City TV, bueno, 8 TV, perquè és com va acabar coneixent-lo tothom, ja costava...
7: Una barbaritat.
1: Una barbaritat.
7: Sí, sí, que sí, que sí, que sí.
1: Necessites molta musculatura i després que et surtin els números.
7: Lo de l'Enxaurrondo ho anem seguint, però a mi jo m'ensumo, a més...
1: Jo de l'Enxaurrondo, no em movia de Ràdio Televisió Espanyola.
7: No, és que allò...
1: Perquè allà el programa li funciona, està ben anclada...
7: Li queda 4 telediaris, eh?
1: Bueno, sí, però de moment el telediari el fas allà. Quan et facin fora ja et buscaràs el nou lloc de...
7: És que la millor li interessa anar-se ara, que ha començat, els altres a començar a preparar tot allò, i dir, aquí us quedeu, que jo me'n vaig allà, perquè allò... el primer que faran... I, a més, el mateix president ja diu que quan arribin els altres...
2: Els del paper.
7: El càrrec li durarà un telediari.
2: El Feijó. Hi
7: ha unes ganes, per part del Partit Popular, de desmuntar tot allò. És que no et pots ni imaginar, Toni. No et pots ni imaginar. Estan amb unes ganes... però brutal. Home, hi ha la compareixença de...
1: Bueno, les mateixes ganes que tenia el Partit Socialista d'entrar quan hi havia els altres.
7: Exacte.
2: Quan hi havia l'Urdaci. Hi havia l'Urdaci.
1: Sempre
7: és el mateix. Sempre és el mateix.
1: Què és el que no hauria de ser? Què és el que no hauria de ser?
7: No, decret llei, eh? Ells van amb el decret llei.
1: Però és així.
7: El primer que faran, primer consell...
1: El que mana és el que, malauradament, posa els seus.
7: Bé,
1: com diu el Marc Giró, que m'agrada molt, els seus ninots. Una definició que fa el Giró, que m'agrada molt, que ell fins i tot diu, jo soc un ninot, que també em fitxen i faig el que em demanen, doncs el que mana posa els seus ninots, que aleshores fa el ninot de torn, la ventrilogia
2: que
1: li demanen des de segons quins sectors.
2: Anys enrere.
1: No cal ser molt llest per anar interpretant... Sí. Segons quins discursos.
2: Anys enrere del cinema.
1: Digues això, digues l'altre, per aquí, allà, això enfoca-m'ho cap aquí, i llavors hi ha el ninot que fa el de ventríloc.
2: El que toca fer.
1: I el ventríloc, que és el que està darrere.
2: Bueno, parlant de... ninots al drap. El cinema, ara, dèiem ninots al drap.
1: Ara. Digues, Rocco.
7: No, que parlant de l'Enxaurrondo, ja per matar el tema, molts amics no en té a la casa, eh? És a dir, que si se'n va...
1: Algun no hi haurà un disgust?
7: Trauran cap, eh?
1: Què dius?
2: Ara heu tret una ànima del purgatori.
1: Ens hem quedat els dos.
4: La mateixa reacció.
1: Què dius?
2: De l'Enxaurrondo?
7: Jo tinc whatsapps de companys...
2: De l'Enxaurrondo?
4: Sí, de l'Enxaurrondo.
7: És demolidor.
4: Però per què?
7: Demolidor.
4: Què passa?
7: Demolidor.
2: Que no es porta bé amb la gent.
7: Demolidor. I a la cera encara se'n recorden d'ell, eh? Ui. Només et dic això. Això només ho podem explicar en aquesta secció.
1: Sí,
7: aquestes coses no surten lloc.
1: És el fet diferencial de la teva secció, que expliques coses que d'altres llocs...
7: Però heavy, heavy, eh?
1: Què dius? Heavy,
4: però heavy. Que no tracta bé la gent,
7: home, o...? Imagineu-vos, l'any passat hi havia dos presentant el programa i aquest any només hi ha un.
2: Bueno, potser l'altre no s'ha trobat gaire bé.
7: O l'altre sortís competejat, no, el següent.
1: Bueno,
7: imagina't com és, eh? No és fàcil, eh?
2: Jesús, Maria i Josep.
7: No és fàcil.
4: Com a periodista és bona.
1: Molt bona.
4: Jo crec que sí.
1: Ara,
4: és bona periodista.
1: No, però vull dir, com que no sabem res més...
2: Sí, és clar.
4: No, clar, no hem treballat amb ella.
7: Bé, escolta'm, el dijous no ve la mama Invencizábal?
1: Sí.
7: Va estar amb el...
1: Sí, perquè ve a...
7: A presentar...
1: Recuperarem aquest programa que ens en vols parlar.
4: Anatomia D.
7: Sí, Anatomia D.
1: Que està molt bé, m'agrada molt, que disseccionen moments històrics.
7: És de la productora de l'Évole.
1: Doncs mira, està molt bé.
4: Sí, està molt ben fet.
1: Està molt bé, molt bé.
7: Sí. Doncs no parlo justament d'anatomia, sinó que vull recuperar un document que no vam arribar a posar, que la Mamen va estar de convidada al programa del Marc Giró, i va explicar una cosa que molta gent, i estic completament d'acord, perquè jo a vegades que he agafat l'AVE anant a Madrid, m'he anat finalment al vagó del silenci, perquè a vegades, quan te trobis 3 o 4 nens al voltant, en el vagó ja has begut oli. Ell explica, i té tota la raó del món, i suposo que molta gent que m'escolta també, això que diu.
8: Yo desde hace tiempo voy en el vagón del silencio. Me parece que es que si no hay sitio en el vagón del silencio, no voy a Barcelona.
9: Y punto.
8: No voy, no viajo. Y en el vagón del silencio, que señores y señoras, hay 40 plazas, no hay más. O sea, es un tren muy grande. Si no quieren en el silencio, no vayan. Ahí la gente también habla. Y yo no lo puedo soportar. No lo puedo soportar, porque vamos en el vagón del silencio porque quieres currar, porque quieres dormir, porque quieres descansar, porque no quieres oír esas gestiones. A veces le digo a alguien, oiga, mire, es que este es el vagón del silencio.
9: Claro.
8: Me acerco así, no se puede hablar. Ah, espera, que termino la conversación. Digo, ¿cómo que termino la conversación? Que no se puede hablar.
9: Claro.
8: Entonces, me he enfrentado a distintas personas. Y ya lo último, ¿sabes que en el asiento de detrás del AVE pone que es el vagón del silencio? Entonces, cojo, despego el cartelito y se lo dejo encima de, a la persona. Digo, el vagón del silencio.
9: ¿Y tú has llegado a poner...
8: ¿Notas?
9: ¿Notas?
8: ¿Notas? ¿Cómo va usted en el vagón del silencio?
9: Y post-it.
8: Algo hay que hacer, Marc. Algo hay que hacer.
9: ¿Y funciona, perdóname?
8: Funciona.
1: Home, això té raó.
0: M'agrada molt aquí. No, no, escolta, veig...
7: Posa-li el tall dijous.
0: Eh?
7: A veure si pot ampliar.
0: Veig, és de la meva corda, eh? Perquè...
7: Però tu has agafat... Tu no agafes l'AVE anant a Madrid, gaire.
9: Eh?
7: Tu no, que no agafes el...
2: Si no se'n mou de Madrid, no se'n mou de Madrid.
0: Jo, a Madrid fa...
2: No se'n mou de Madrid.
0: Mínim, no, perdoni.
7: Si has de pujar a Madrid és perquè no. Alguna emissora et vol, el vol fitxar.
0: No, l'últim cop que vaig anar a Madrid va ser perquè vaig anar a celebrar...
7: Sí, però va parlar de molts anys, això, no?
0: No, que vaig anar a celebrar un aniversari de... amb la meva dona, però ara no recordo què celebràvem. Alguna cosa, algun aniversari.
2: No,
0: que no me'n recordo, però sí. Vull dir que no hi vaig. No tinc aquest...
7: Però
0: jo no em moc d'aquí.
7: Li dono completament la raó a la
0: sí,
7: mama.
0: Sí, sí, sí. No, amb això i d'altres coses. Amb això i d'altres coses. Sí, sí.
7: Escolta'm, ja s'està acabant renoven la nova temporada al setembre de Ilustres Ignorantes.
0: Home, continuen, per favor. Programa de referència.
7: Sí, deixa'm que un programa dedicat del Coronas a un gremi que té raó, perquè sí, és veritat que les seves cançons eren molt així. A veure si estàs d'acord.
0: A veure
7: si estàs d'acord amb el Coronas.
10: Siempre cuando empieza intenta dedicarlo a un gremio que no está pasando un buen momento. En este caso quiero hablar de los cantantes melódicos italianos.
0: ¿Ah?
10: Esa gente que les cuesta mucho retirarse, pues Umberto Tozzi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, y que siguen cantando canciones como si se hubieran acabado de divorciar el martes pasado. A mi vida me la ha marcado, esa canción romántica, melódica, me ha marcado. Me acuerdo mucho cuando Ofelia le pedí de salir y me dijo, son las cosas de la vida. Pues va por ellos y por ti, Paula, hija de puta.
7: Té raó, eh? Les cançons melòdiques italianes...
0: Oh, però encara canta, eh? L'Eros Ramazzotti fa poc. Està per Barcelona.
4: I té molts fans, eh?
7: Per sí, Umberto Tozzi, la tinc perdut la pista, l'Umberto Tozzi, eh?
0: Bueno,
7: perquè fa molts anys,
2: no sigui mort.
7: Feia aquella cançó que es deia Glòria, no?
4: Aquesta.
0: Sí, però dic que...
7: Està viu, aquest home?
4: Què diríeu?
0: Jo dic que està viu, Umberto Tozzi.
2: Deu ser
0: viu.
4: Rocco?
9: Viu o mort?
4: Viu, i vostè, senyor Marcelí?
2: Viu, fem-ho viu, eh? No el matem.
4: Umberto Tozzi...
7: Ai, que està mort.
0: És viu.
4: Ah, té 74 anys.
0: Crec que el vaig veure fa no massa amb una d'aquestes actuacions que busco per YouTube.
7: T'he dit que s'ha buscat YouTube cançons dels...
0: Sí, allò, un vídeo et porta amb un altre,
7: sí,
0: i el vaig veure,
7: sí,
0: està clambuterat, però...
4: Es va retirar el 2025 dels escenaris,
0: sí,
4: Umberto Tozzi.
0: Bueno, 2025 però... és l'any passat.
4: Sí,
0: que per
4: fa relativament poc temps.
0: Ho dius com si fos... es va retirar fa el 2000...
4: Fa un any.
2: No li pots dir res.
7: Bé, acabem una mica de música.
0: Sí, acabem perquè sí. Tinc els del futbol ja...
4: Té grans temes, eh? Mireu aquest.
7: Aquest era per tancar la discoteca, eh? La intro també és llargueta, eh?
2: Calleu.
7: Un sol d'oti. I després hi ha un altre de Marco Massini, Enamorado. Busca la versió en italià. Marco Massini, que sonava als 40 cada 3 hores i era un totxo,
0: bueno,
7: també.
0: Sí,
7: Marco,
0: sí,
7: Massini, tu en recordes de Marco Massini?
0: No, Marco Massini
7: Marco
0: no.
7: Massini,
0: del
7: Enamorado.
0: Del Massini del pastissi, però...
7: No, Massini, crec que amb dues esses era... també.
0: Bueno, va,
7: No, de cançons d'estiu. Nosaltres de cançó d'estiu no hem fet mai, no? Aquí a...
2: Sí, sí, cada estiu. I a més d'altre dia...
4: Cada estiu.
2: Els mussols.
0: Cada estiu hi ha
6: però d'actuació, d'actuació, d'això que els portes a les sortides que fa RAC1 i
1: això,
6: et vinguin
1: no,
6: a cantar.
1: No,
4: no, però
1: no.
4: Se'ls convida a l'emissora, fan una actuació i la música sona.
1: No sé qui està aquest any aquí, aquí trien, perquè cada any trien un grup per fer la cançó per l'estiu.
7: Però no la tenim aquest any encara.
1: No, encara no ha sortit.
6: Però no, esperem.
1: No, perquè la presenten quan presenta la temporada d'estiu.
6: Ah, perquè dic que BTV ha estrenat la seva cançó d'estiu per primera vegada. A veure si us agrada la cançó que he fet a dedicar a Barcelona. El número 13. No t'espantis, el 13.

0: bé, no enganxa.
1: Està bé, està bé.
2: Home, jo recordo una cançoneta de TV3 de fa l'any 1990. Tu recordes una cançó bona de TV3, la de l'estiu? Tu recordes aquella de Canya, Canya?
1: Sí.
2: Preciosa.

0: deia que hi havia moltes...
1: Canya! Boníssima, aquella campanya de l'estiu 1990.
0: Passat moltes orquestres de festes majors que anaven per als pobles cantaven aquesta, tocaven aquesta cançó.
2: Bueno. No t'interessa? No, és que ara estava veient l'espot de Catalunya Ràdio.
0: Aquí, és que veig que no sé si em mires a mi o mires a la tele.
2: Estic mirant a vostè, però darrere estic veient l'espot de Catalunya Ràdio.
1: Però és que no té sentit ara, perquè hi ha més gent.
2: El Drescat, perquè estan destacant les audiències.
1: No, serà una turra de 24 hores.
2: No, però vull dir que hauran de posar-los, duplicar la insistència amb l'espot, perquè de moment aquesta temporada no ha tingut massa efecte. Insisteixin una mica més i que els doblin o tripliquin.
1: Escolta'm, jo aquest matí he parlat. Escolta'm,
2: va, que són les 7.
0: Va!
1: I els he dit, bueno, què?
2: No.
1: Esteu? I han dit, hem aguantat.
2: Clar, si és que...
0: Rocco!
1: Hem aguantat.
2: Mira la Nou Vila. La Nou Vila fent senyals com si aparqués un avió.
0: Puig.
2: Gràcies, Rocco!
0: Adéu!

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 30 de juny, el dia que s'ha sortejat el calendari de Lliga de moltes categories, tant masculines com femenines. Pel que fa a la primera divisió masculina, el Barça la començarà al Camp de l'Elx el dia 22 o 23 d'agost. Evidentment, en el cas més que previsible, que algun dels seus internacionals arribi a les semifinals del Mundial. Si no és així, el Barça debutaria abans, una setmana abans, de fet, a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Això a l'inici, i l'última jornada els blaugrana visitaran el Getafe. Pel que fa als clàssics, les dates habituals, més o menys, el 25 d'octubre jugarà el del Camp Nou. Per tant, aquesta vegada primer el clàssic que es juga a Barcelona, i el del Bernabéu serà el 9 de maig. L'Espanyol, de la seva banda, debutarà el 15 d'agost, rebent el Llevant, i acabarà la Lliga a casa contra l'Alavés. Els derbis, també apunteu-los, seran el 3 de gener, aquesta vegada primer a Cornellà, i el 18 d'abril és quan es jugarà el derbi del Camp Nou. Aquest sorteig, no cal dir-ho, és un dels fets més destacats de l'agenda d'aquest dimarts, però n'hi havia un altre, de fet, del qual a RAC1 n'estàvem molt pendents i que ens torna a portar bones notícies. Avui s'han publicat les dades de l'EGM de la segona onada, un EGM que, les coses com són, hem de tornar a agrair una vegada més que ens hagi fet confiança tota aquesta gent que esteu a l'altra banda durant cada dia i a cada hora. Novament hem superat el 1 milió d'oients, concretament 1.018.000 oients, i aquí, el tu diràs, 124.000 ens feu confiança cada nit. Però millor que les gràcies que us les doni jo, millor que us les doni qui us l'has de donar, qui li pertoca, que és aquella persona que ha estat cada dia aquí, en aquest micròfon, explicant-vos coses durant aquestes hores que dura el Tu diràs, i que em sembla que ja el tenim connectat. Aleix Pariser, com estàs? Bona nit.
2: Home, què tal? Bona nit, Xavi Rocamora i companyia.
1: Descansat deus estar, no? O no?
2: Sí, sí, sí. Ja fa, què, un parell o tres de setmanes que estic gaudint del tram final de la paternitat i de l'inici de les vacances que tenia pendents, i sí, sí, la veritat és que estem desconnectant bastant, tot i que clar, el Mundial, avui això del calendari, l'ascens del Sabadell, vull dir que jo he estat el fitxatge, no fitxatge, Julián, he estat bastant connectat, amb vosaltres.
1: Fem una cosa, ara et preguntem, que no, evidentment no podia acabar la conversa sense preguntar-te pel calendari, això és evident, però abans fem una cosa, tot teu, i digues el que hagis de dir sobre aquestes, una altra vegada, excepcionals dades que ens deixa l'EGM.
2: No, en primer lloc, gràcies per trucar-me, perquè és cert que aquests dos últims estius han estat una mica estranys, que no he pogut acabar com pertocaria la temporada, no? fent ràdio per la paternitat, que els oients ja saben, i per tots els dies acumulats que tenia de paternitat i de vacances. Espero que sigui ja l'últim estiu estrany.
1: I jo.
2: I tu també. Però no, em venia molt de gust, perquè han estat els dos millors anys de la meva etapa al capdavant del Tu diràs, i de fet han estat els dos millors anys de la història del Tu diràs a RAC1, no? I per tant, jo estic molt feliç, primer perquè han estat anys complicats amb tot el que he tingut personalment, però també estic molt feliç per la resposta que hi ha hagut, primer dels oients, que són els pels qui fem ràdio, vull dir que és un agraïment etern a tota aquesta gent que cada nit o cada matinada també ens escolta, i sobretot a la redacció d'esports, no? Per la resposta, perquè jo no m'hi he pogut dedicar potser al 100% com ho faig habitualment aquestes dues últimes temporades, i amb l'ajuda primer del Roger Saperes com a subdirector del programa i alma mater del Tu diràs, i després l'Oriol Jové coordinant-ho, el Gerard Ballera al cap de setmana també tirant del carro, i tota la resta, bé, tu, Rocamora, aquests dos últims estius, i tota la resta de la redacció, no?, que ajuda. Per tant, realment estic molt agraït i vull fer-ho públic de com ha respost tota la redacció d'esports de RAC1, i això ens ha portat, doncs, a tenir, insisteixo, les millors dades de la història del Tu diràs, perquè aquest any 2026 tanquem amb la millor mitjana, si sumem els 3 EGMs, no? El que surt al novembre, el que surt a l'abril i el que surt ara al juny-juliol, doncs si sumem els 3 EGMs i els dividim entre 3, és la millor mitjana de la història del Tu diràs. Vull dir que és una barbaritat el que hem aconseguit, i estic molt content, la veritat. Des de la distància, però estic molt content.
1: Clar que sí, no, i enhorabona pels resultats, per la feina, només faltaria. A més, parlaves d'història, jo el que crec que sí que és històric és que el mateix dia hagin coincidit EGMs i sorteig de calendari. Això deu ser per tu, què et diré jo ara, Revetlla de Sant Joan ha de ser això per tu, no?
2: Sí. I aniversari de Xavi Puig, home, que des d'aquí també el felicito per l'EGM que ha fet el Superesports, i també a tu, Rocamora, que també l'EGM del migdia és teu, també, vull dir que, juntament amb la Núria Travessa, vull dir que hem fet uns resultats realment espectaculars.
1: Has tingut temps o no de mirar el calendari? Digue'm la veritat, eh? És a dir, tu t'has posat a l'hora que tocava a les 8 del vespre, que és quan començava el sorteig, a mirar-te aquest sorteig o no?
2: A les 8 no, perquè a les 8 és just quan s'acaba el bany del nen i comença el ritual de posar-lo a dormir juntament amb la meva parella. Llavors, cap a quarts de 9, quan hem aconseguit que s'adormís, llavors allà sí, he obert totes les xarxes possibles i he vist que estaven fent encara una gala i tot això. I ja m'he fixat en el calendari. El calendari m'agrada, d'entrada.
1: T'agrada.
2: Clar, és cert que el Barça Athletic Club es pot ajornar.
1: De fet, té tots els números que s'acabarà ajornant, perquè si només que hi hagi un internacional del Barça a semifinals del Mundial, cosa bastant probable, ja estarà. El Barça jugaria el 22.
2: Clar. Llavors, el tram inicial de Lliga, que ja són 7 jornades de cop, perquè aquest any l'aturada de principi de setembre va més tard i s'ajunta amb la d'octubre, doncs aquestes 7 primeres jornades són a priori, sempre és a priori, són molt positives perquè el Barça foti aquí un 21-21 bastant espectacular. Pensa que abans de l'aturada per seleccions hi ha un Atlético-Real Madrid o un Madrid-Atlético, i en canvi el Barça no té cap partit gros en aquest tram inicial de 7 jornades que van d'agost a finals de setembre. I ara després d'aquesta mega aturada que tindrem entre setembre i octubre, que seran 20 dies d'aturada, després compta el Barça, va al camp del Betis, té el Clàssic amb el Madrid a finals d'octubre, al cap de dues jornades del Clàssic té un Atlético-Barça, vull dir, hòstia, hi ha un tram de calendari entre octubre i novembre amb la Champions per aquí al mig, que em sembla preocupant, em sembla perillós, no?, de cara a les opcions de la Lliga. Re, i després, no sé, coses que m'han cridat l'atenció, començar l'any al camp de l'Espanyol, ja sembla un clàssic i això, no? El Barça començarà l'any.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: El camp de l'Espanyol. I no m'acaba d'agradar massa tancar la Lliga al camp del Getafe, però espero que la feina estigui feta i que la visita al Coliseum sigui un pur tràmit, perquè si no, déu-n'hi-do.
1: Home, just abans és a casa contra el Màlaga, per tant, a priori, si t'acaben de faltar 3 punts, doncs mira, també és un lloc propici al Camp Nou i contra el Màlaga per acabar de sumar aquells 3 punts i que siguis campió, si és que no ho ets abans i si és que ho ets, que evidentment és l'escenari que voldríem, que el Barça torni a ser campió la tercera Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta.
2: Sí, va ser difícil la segona, imagina't com serà la tercera, Mourinho i tot el que està fitxant al Madrid.
1: Ja que per cert, clar, què et sembla, Aleix? Que això no n'hem parlat amb tu encara.
2: No, jo crec que un cop vam veure que Florentino tornava a guanyar les eleccions de carrer, ja se sabia que vindria Mourinho. Per tant, d'entrada, penso que és un error, com ho va ser el de Van Gaal la segona etapa amb el Barça, o altres segones oportunitats del món del futbol. No en recordo així cap de grossa, però vull dir que en general penso que no acaba de funcionar, no, això. Ara, és que clar, és un boig tan perillós que vés a saber, i està fent un bon equip. Això sí que em sembla que com a mínim estan fitxant millor que la temporada passada, tot i que és cert que l'any passat deies, ah, mira, han fitxat un bon central, han fitxat un bon lateral a l'esquerra,
1: un bon entrenador,
2: m'estantono aquest, no, l'any passat, i deies, a veure si funciona, i al final els hi va caure l'invent, no? Però, home, amb Cucurella, a mi més garanties que qualsevol altre, el Konaté i el Dumfries, doncs, semblen jugadors més contrastats. No sé, tinc ganes de veure. D'entrada em sembla que pot ser un error o que li pot sortir molt malament, però això de la piloteta ja sabem com va. Quan més t'ho esperes, no?, acaba entrant i acaba girant tot com una truita.
1: Veurem, perquè evidentment és un dels noms de l'estiu, Mourinho, s'ha acabat d'hora també.
2: Bernardo Silva, Bernardo Silva,
1: també,
2: que ens l'han fotut. Vull dir, no, que és increïble que està fent el Madrid de Mourinho. Ara, a veure com li surt l'invent, a veure com es col·loca.
1: Exacte, i a veure quin Mourinho i quina versió de Mourinho arriba a Madrid, a veure quina força té, si té la mateixa de fa unes quantes temporades o realment és un Mourinho diluït o un punt diluït, ja veurem. Aleix acaba de gaudir aquests dies de la família.
2: Però estàs passant bé o no?
1: I tant, tenim Mundial, tenim una mica de tot. Vull dir que
2: Demà terra la porta ja, oficialment, no? Demà?
1: Sí, demà, de fet, comença la quarta legislatura de la porta en aquest segon mandat, o segona del segon mandat, quarta en total. A veure què diu, a veure també, torna una mica la resposta del Barça, no? Perquè fins ara no hi era, aleshores tampoc no hi havia manera de respondre a l'Atlètic de Madrid que si Julián, amb aquestes eleccions al Madrid, a veure demà.
2: Clar.
1: A veure quina energia.
2: Sí. Avui amb qui comentes, a veure, perdona, que no ho he vist a xarxes.
1: Amb els habituals del dimarts. Avui tenim els habituals del dimarts aquí, amb el Lluís Carrasco, que també el tindrem per aquí. Tenim també l'Ernest Folch, el Màrius Carol, per tant, els habituals.
2: Hòstia, ja no m'ho perdo per res del món, això.
1: Què vols dir, que altres dies, xiquet del perdies, no? d'acord, perfecte.
2: No em pots donar un compromís, que ja saps que jo sempre dic que és la millor tertúlia dels dimarts.
1: Dels dimarts, sí, tens tota la raó del món. Aleix, una abraçada molt forta, gràcies per agafar-nos aquests 5 minutets o connectar-te aquests 5 minutets, i ara el que et deia, acaba de gaudir de la família, que també t'ho has guanyat.
2: Clar que sí. Escolta, gràcies a tots, felicitats per la feina feta, acabar de gaudir de l'estiu, i, bueno, de cara als oients, res, quan arrenqui la Lliga jo estaré per aquí. Vull dir, jo a mitjans d'agost ja estaré per aquí, temporada normal, i arrencarem amb la millor força que tinguem per encarar aquesta temporada que es presenta xula, amb la final de la Champions al Metropolitano, a veure si aquest any i el Barça hi pot arribar a Madrid al juny, que serà el juny, la final de la Champions, i a veure com va aquesta tercera lliga de Hansi Flick amb Mourinho, que serà molt divertida, i amb totes les coses que passaran. Així que gràcies i bones vacances a tothom, i que vagi bé el programa, Rocamora.
1: Això mateix. Abraçada forta, Aleix.
2: Adéu, macos.
1: Doncs queda dit, agraïments fets per qui tocava, que és per l'Aleix Pariser, i un dia més, el tu diràs, lògicament també estarem pendents del Mundial. De fet, d'aquí a 19 minuts, 18 gairebé, comença Clara Rodergas, bona nit, com estàs?
3: Bona nit.
1: El segon partit de la jornada.
3: Sí, aquest França-Suècia, una de les grans favorites, l'equip francès contra una selecció que va arribar al Mundial a partir de la repesca. Suècia, en menys de 20 minutets, amb França jugant amb l'onze de gala, amb Conté lateral dret, el blaugrana, però amb un canvi, que és que Doué avui arrenca des de la banqueta, al seu lloc l'ocupa un company seu al PSG, com és Barcola, sí que juguen Dembélé, Olise i Mbappé, aquests davanters que fan tanta por a la resta del Mundial. Suècia, evidentment, amb Gyökeres, Isak i Elanga com a tres futbolistes més destacats. El partit que juga al MetLife de Nova Jersey, Nova York, 32 graus, i he llegit ara a les imatges de DAZN que és el quart cop que reguen el camp abans del partit. 32 graus ara mateix, per tant, compte que avui hi haurà calor, són gairebé les 5 de la tarda allà a Nova Jersey. Qui ja ha fet la feina és Noruega, que s'enfrontarà al Brasil als vuitens de final després d'eliminar Costa d'Ivori i imposar-se per 1-2 gràcies als golars de Nus a la primera part i al de Haaland al minut 86, que ha servit per desfer l'empat que havia establert Diallo. Diumenge a les 10 de la nit, aquest Brasil-Noruega, una de les revelacions del torneig. I avui, ja la matinada, més enllà d'aquest França-Suècia, que per cert qui guanya jugarà contra Paraguai, tindrem una de les anfitriones, Mèxic, que juga contra l'Equador. Qui guanyi esperarà el rival que sortirà de l'Anglaterra República Democràtica del Congo de demà a la tarda. Un Mèxic que va guanyar els tres partits de la fase de grup sense encaixar cap gol, i Equador, que és una de les vuit millors terceres que van accedir a setzens, en aquest cas en el grup d'Alemanya i Costa d'Ivori.
1: Seguirem, doncs, o estarem pendents, lògicament, d'aquest França-Suècia de les 11 de la nit. La selecció espanyola, de la seva banda, jugarà dijous, recordeu, a les 9 del vespre, contra Àustria. De fet, d'aquí a una hora i quart s'enlaira la selecció espanyola, ja abandona Chattanooga i se'n va cap a Los Angeles, que no és on es disputarà aquest Espanya-Àustria de dijous.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Espanyola de futbol per les negociacions, diuen, del Barça per fitxar Julián. Veurem com acaba aquest serial, però si l'argentí acaba venint a Barcelona, ja sap com és la nova samarreta. El Barça acaba de presentar la primera equipació de la propera temporada en un acte al MACBA. Anem cap allà, on hi ha el Roger Saperes. Sape, bona nit.
2: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
1: Què et sembla?
2: Home, jo sóc d'aquells que sóc una mica clàssic, amb sí. El tema de les samarretes. A mi les innovacions no m'acaben de
1: fer... Per això et pregunto, què et sembla?
2: Estic en el suficient bé per mi, però vaja, per la gent que hi havia aquí ha acabat encantadíssima i, per tant, crec que sóc jo l'estrany. No és, és d'aquelles presentacions, abans sí que quan el Barça feia l'acte ningú les havia vist, hi havia aquell punt de sorpresa, ara acaben transcendint ja a les xarxes i no hi ha tant aquell efecte de novetat, però vaja, és una samarreta amb unes franges fines, amb diferents gradacions de blau i de grana. Pels qui encara no l'hagin vist, hi haurà Midea, un nou patrocinador a la màniga de la samarreta, i encara que avui no el duien, doncs durarà el Barça a la Lliga, a la Copa i a la Champions, el logotip de la fundació del Futbol Club Barcelona, en el lloc on abans hi havia ACNUR. Com deies, ha estat aquí un acte al MACBA, un acte immersiu, força espectacular, amb imatges dels jugadors en una pantalla lluint aquesta samarreta, amb ballarins fent diferents coreografies, hi ha hagut també un fotocall per on han desfilat alguns influencers i també la plana major de la junta directiva, això sí, sense Joan Laporta, que demà prendrà possessió del càrrec, com estàveu també comentant, i ha decidit reservar forces per demà i no ha estat present en aquest acte. Recordem que serà demà a 1:45 del migdia a l'Auditori 1899, aquest acte institucional de presa de possessió de la presidència, i en canvi sí que hi era Rafael Juste, que ha viscut avui el seu darrer acte com a president. Després d'aquests 141 dies, avui encara ha estat aquí presidint aquesta presentació de la nova samarreta. Per cloure l'acte, doncs, s'ha despenjat una lona on es podia veure una fotografia amb els principals cracs del Barça lluint aquesta nova equipació.
1: Doncs, Ape, ara vens i ho acabem d'explicar sí. En detalls.
2: Per cert, que preguntant aquí per aquesta qüestió del que deies, d'aquesta denúncia sí. De l'Atlético pel cas de Julián, davant la FIFA i la Federació Espanyola, el que explica el Barça és que de moment no té constància. Ningú els ha notificat res encara d'aquesta denúncia que informen els mitjans de Madrid ha presentat l'Atlético pel cas de Julián davant d'aquests dos organismes.
1: Aquella dita, no?, de les denúncies no s'anuncien, s'interposen. Doncs de moment sí. El Barça no sap que s'hagi interposat. Veurem si...
2: Falta que si és qüestió que ja ho ha fet l'Atlético, si és que encara no els ho han comunicat, però el Barça no té constància encara per part de FIFA o Federació Espanyola que hi hagi aquesta denúncia presentada.
1: Doncs ho ampliem tot plegat aquí una estona. Roger, fins ara.
2: Bé, fins ara.
1: Serà en temps de tertúlia amb els habituals del dimarts. Abans ho dèiem, el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Lluís Carrasco. Cap a les 11 de la nit començarem, potser una mica més tard, perquè abans rebrem dos dels integrants del Barça de Futbol Sala, campió de Lliga. Ara fa menys d'una setmana, d'aquí a uns minuts, molt poquets, ens visitaran el seu tècnic, Javi Rodríguez, i el capità Dídac Plana. I també en plana poliesportiva, avui 30 de juny, dia que acaba la temporada i, per tant, d'anuncis de jugadors que marxen, el Barça de futbol, per exemple, ha fet oficial el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El club blaugrana no ha anunciat les quantitats de l'operació, però sí que ha dit que es queda amb un percentatge del jugador de cara a una possible futura venda, però on s'han anunciat més canvis és a la secció de bàsquet. Dani Aguilar, bona nit.
3: Bona nit.
1: Tants com 5.
3: I en ordre cronològic han estat Miles Norris, Miles Kale, Juan i Marcos, Bill Nangómez i l'últim, el capità, Tomas Satoranski, tot en una horeta, entre les 4 i les 5 de la tarda. El capità deixa l'equip després de 465 partits i 7 títols. Una temporada hauran estat Norris i Kale. Un curs també haurà estat en aquesta segona etapa Juan i Marcos. 3 temporades Bill i Nangómez, diguem que és el fitxatge, o la marxa, perdó, que més ha celebrat l'afició. Dels destins, un d'oficial. Juan i Marcos ja ha signat amb l'UCAM Múrcia, deixant, per cert, una bona picossada a les arques blaugrana, tot sigui dit. Cal veure què passa amb la resta i deixa'm dir-te que els únics jugadors que han acabat contracte, però que de moment el seu adeu no ha estat anunciant, són Nicola Provitola i Yusuf Afol. A priori, en els següents dies

0: sí que s'hauria d'anunciar aquest adeu i potser, vaja, ja pots pujar-li de peu, se'n tindrem un altre, que és el d'una de les perles del Barça, el serbi Nikola Kusturica. Li ofereixen molts diners a la Lliga Universitària, Xavi, i quan diem molts són moltíssims, el que seria, diguem, sou absolutament estrella d'Eurolliga. Per fer-te una referència amb això, el Barça, malgrat que ho ha intentat, no hi arriba per absolutament res. Avui també que ha estat un adeu històric a l'NBA. A Amèrica, LeBron James marxa dels Lakers, no es retira. Ha anunciat que marxa dels Lakers després de 8 temporades, 41 anys, seguirà en la seva 24a temporada a l'NBA. Veurem el seu destí. Una opció són els Golden State Warriors.
1: Ah, també ho ampliarem d'aquí a una estona. Gràcies, Dani. Mentrestant, per cert, el Madrid, silenci. Avui li han comunicat a Sergi Escariolo que no continuarà a la banqueta, però encara no hi ha res oficial, evidentment tampoc, del seu relleu, de Pedro Martínez. Aquest és, a grans trets, el menú del Tu Diràs. Ara una pausa i reem els campions de la Lliga de Futbol Sala, Javi Rodríguez i Didac Plana.
2: Tu Diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ara són 3:15 d'11. Dediquem una estoneta a parlar d'aquest Barça campió de futbol sala. Yeah. I'm so used to being bold. Ara fa 5 dies que el Barça de Futbol Sala aconseguia la 8a Lliga de la seva història, la primera amb Javi Rodríguez a la banqueta del Barça. De fet, el primer gran èxit ja s'havia aconseguit amb la classificació per la Champions de l'any que ve, suposa que es va aconseguir amb aquesta classificació per la final, i la temporada s'ha pogut rematar amb aquesta consecució del títol. I avui, a l'estudi de RAC1, tenim dos dels artífexs principals. Un, ara el nomenava, és Javi Rodríguez. Javi, com estàs? Bona nit.
3: Muy bien, muy contento estar aquí contigo.
1: Igualment, enhorabona,
3: Muchas gracias.
1: ¿Tot bé?
3: Todo perfecto.
1: ¿Recuperat?
3: Recuperado, recuperando un poquito la voz, pero sí,
1: ¿on la vas perdre? En quin moment del trajecte la vas perdre?
3: No sé, en un momento de los que quemábamos Murcia, ahí se perdió un poquito por el camino.
1: Perfecte, a veure la veu del Didac Plana. Com estàs, Didac? Bona nit.
4: Hola, bona nit, què tal?
1: Home, tu tens una veu una mica més reconeixible, eh?
4: Jo he pogut descansar una mica, sí, jo estic fresc ja un altre cop per tornar a començar, quasi.
1: Va ser dels primers a marxar o què, aquell dia?
4: No, tampoc dels primers, però tampoc dels últims.
1: Fa 5 dies, va ser l'única celebració o heu fet alguna cosa més després, a banda de Murcia?
4: Vam fer a Múrcia vam celebrar, evidentment, amb l'equip, i el divendres vam fer el sopar, diguéssim, institucional amb el club.
1: Molt bé, molt bé. Tu que has arribat ara aquesta temporada, ell portava, després aniré, portava unes quantes temporades ja al Barça, vas veure que l'equip tenia ganes de celebrar, és a dir, que hi havia gana de títols...
3: Bueno, al final, cuando vienes de temporadas maravillosas en las que ganas muchas cosas, uno se olvida y parece que sea todo fácil, ¿no? Cuando lleva 2 años como llevaban ellos, en los que solamente habían ganado una Copa de España, pues la verdad que el equipo estaba hambriento de títulos. Había una cosa que iba por encima de todo, y era que es que estaban viendo las Champions por televisión y eso les dolía mucho. Así que no hay cosa mejor para un entrenador, pues que estén motivados, que estén contentos y que estén con ganas de volver a Europa, ¿no? Y eso hizo pues que al final, bueno, pues esa guinda del pastel fuera a ganar la Liga, ¿no?
1: Ara que deia de la classificació de la Champions al Javi, us descarrega de pressió a l'arribar a la final, és a dir, a l'aconseguir, digue-li com vulguis, objectiu mínim de la temporada?
4: Sí, perquè, bueno, era objectiu mínim, era el que se'ns exigia, com bé dius, i clar, evidentment, després de 2 anys de no ser-hi, pues, quan ho aconsegueixes, jo penso que sí que ens alliberem tots una mica, et treus una mica només de pressió, perquè després doncs cal guanyar la final, però sí que penso que va ser un pas important també, que ens va donar un aire fresc.
1: Què et demana a Joan Laporta l'any passat? Ara, més o menys, farà un any que vas arribar aquí al Barça. Et demana això? Demana, Javi, seràs tu l'entrenador del Barça Futbol Sala? Vull la Champions o què et demana?
3: Bueno, mira, yo creo que quede claro todo como fue y creo que contigo es mejor que con nadie por la amistad que tengo contigo, Xavi, ¿no? A mí la verdad que la llamada me la hace Jordi Torras para involucrarme en el proyecto, sabiendo que el Presi quiere que yo esté aquí. Vale, el Presi, bueno, las teclas que toca las toca muy bien. Yo no sé si había sido pianista, pero toca las teclas muy bien, ¿no? Puso en el primer equipo a Flick y lleva 2 títulos, me ha puesto a mí y llevamos 1 título de liga, ¿no? Mañana él vuelve a ser presidente del Barça, así que mañana le preguntaré por la lotería que me diga los números que tengo que comprar para comprarlo. Porque este tío sabe, ¿eh?
1: Pasa'm un WhatsApp, doncs, Javi, si pot ser, quan el sàpigues.
3: Bueno, te daré una parte.
1: I anem a mitges. Per tant, i què et demana en aquell moment?
3: Bueno, pues que me deje todo por esta camiseta y por este escudo, que lo he hecho siempre como jugador cuando él me trajo. Y que si eso lo hacía, pues el equipo iba a rendir a lo que yo le pidiera. Al final, estos jugadores, como te digo, tienen mucha hambre. El Presi quiere ganar, y quiere ganar, y quiere ganar, porque no hay nada más bonito que ganar con el Barça. Así que, bueno, pues era un cúmulo que cuando se juntaba todo, pues era maravilloso.
1: Clar, teníem un entrenador superculer, un capità superculer. Vull dir, així és més fàcil, segurament.
4: Bueno, jo penso que sí. Al final, ell coneix la realitat de la casa, no? Jo també, ja són uns quants anys que estem aquí i a més, havent sortit de la Pedrera, doncs encara més, no? Jo crec que, bueno, que això fa que hi hagi un extra de compromís, com nosaltres n'hi ha més, hi ha més jugadors que també ho senten igual, i segurament, doncs, no dic que siguem els que més volem guanyar, però potser sí que estem disposats a acabar de deixar-ho tot quan cal, no? Jo crec que tots, del primer a l'últim, el compromís l'hem tingut altíssim. Uh-huh. I també aquesta necessitat, no?, de guanyar, perquè, bueno, perquè vens de 2 anys en blanc, perquè arriba gent nova amb empenta, gent que no ha guanyat, que això, doncs, també té una energia extra. Bueno, s'han donat tots els condicionants i crec que hem fet una gran temporada que ha pogut acabar de la millor manera, que era amb aquesta lliga.
1: Abans li preguntava a ell què li demanava al president quan el va fitxar. Com vau reaccionar la plantilla, el vestidor, quan us van dir, evidentment el coneixia, ho sabeu qui era, Javi Rodríguez, quan us van dir el nou entrenador serà Javi Rodríguez. Recordeu més o menys, o recordes més o menys, que us va passar pel cap i que vau parlar?
4: Bueno, jo personalment, doncs, vaig pensar que, bueno, que el rebria tothom amb els braços oberts. Ell és una llegenda com a jugador, és una llegenda del club. Jo vaig tenir la sort de pujar al primer equip quan tenia 16 anys a començar a entrenar, no? I ell ja hi era. En aquest sentit, doncs, bueno, no vam ser companys, perquè jo no estava al primer equip, però sí que vam poder conviure un parell d'anys bastant i sé el caràcter que té, la mentalitat que té, i al final aquesta mentalitat és el que li ha donat tots els èxits que ha aconseguit com a jugador, i això no es perd, no? Quan un és d'una manera, doncs, ho és sempre, i ara, doncs, ho està sent com a entrenador, i en aquest sentit, doncs, ens apreta i ens posa on ens ha de posar, perquè fem el que hem de fer.
1: Parlant d'apretar, hi ha un moment d'aquest play-off, d'aquesta final, que és el primer partit. L'altre dia el comentàvem, just haver guanyat el títol, el comentàvem aquí en directe, quan et trucava, que encara éreu a Múrcia. Hi ha un moment que és l'1-4 en contra del primer partit al Palau Blaugrana contra el Pozo. Minut 3, expulsant Pito, vermella directa, i acabeu aquella primera part amb 1-4. ¿Qué vas día en aquel vestido cuando acaba aquel primer
3: pues
1: temps?
3: Pues mira, fue de las charlas más tranquilas que he llegado a tener. Al final, creo que si en ese momento me hubiera empezado a pegar hitos o a pegarme cabezazos, que lo puedo hacer perfectamente, bueno, estoy muy fino, pues el equipo lo hubiera notado. Al revés, creo que ese día fue la charla más tranquila. Les dije que habíamos hecho una gran primera parte, que habíamos tenido muchas ocasiones y que habíamos tenido tres errores garrafales que no se pueden tener. Que íbamos a tener, que si metíamos el primero, habría que meter luego el segundo, ¿no? Que no por meter el primero íbamos a empatar, que fuéramos tranquilos. Y al final, pues se dio. Yo recuerdo perfectamente ese día que salí a la media parte, vi a mi mujer sufriendo en la grada y le dije que remontábamos. Lo tenía claro. Cuando el partido se puso como se puse, yo tenía claro que íbamos a remontar. Encima, tengo la grandísima suerte de que tengo a este señor aquí al lado, que me dijo, mister, hoy si vamos a penalti le ganamos. Y yo, claro, al final dije yo, déjame de locuras y ya de cosas, pero me dijo, no te preocupes que ganamos al penaltis.
1: Va ser, o sea, sí.
3: I fue así.
1: Va ser així. És el moment més important de la final, aquesta remuntada contra el Pozo en el primer partit?
4: Jo penso que sí. Jo penso que et dona un plus de motivació. Quan tu aconsegueixes remuntar un 0-3, un 0-4, un 2-5, no?, també. Una tanda de penals en els que has fallat els dos primers.
1: Sí, no?
4: Jo penso que això t'omple un dipòsit de confiança de cara al que vingui per davant, perquè, bueno, saps que sí, que es pot posar lleig a la cosa, de fet ha passat, no? En alguns partits, i jo crec que aquesta remuntada del primer dia ens ha ajudat molt més a nosaltres que no pas a ells, no? I segurament doncs, quan hi ha hagut moments delicats dels partits en el que bueno, toca confiar i tenir aquesta fe, pues l'hem tingut també gràcies a això i gràcies també a que hem fet una feina molt, bueno, molt regular durant l'any, també, de lluitar, de... Jo sempre dic el mateix, fotem cagades, però és que després fem coses increïbles, no? I si quan fan les cagades doncs, som capaços de tenir aquesta fe, de confiar en què farem, tornarem a fer aquestes coses increïbles, doncs moltes vegades ho aconseguim i passa, no? I per tant, doncs, jo crec que sí, que va ser determinant el primer partit per agafar aquesta confiança extra.
1: Per cert, les teves eren èpiques, d'aixecaments de títol, però... Compte, compte amb el dit, que aquest petó al braçal, aquest petó a l'escut i després ben amunt, no està gens malament. Aquesta és èpica també, aquesta agrada, ha agradat molt la feta de l'afició aquesta.
4: Bueno, no ho sé, és la meva manera, no és algo amb el que estigui acostumat, però bueno, al final sóc de la casa, sóc català, sóc culer i quan s'ha d'aixecar un títol, doncs, bueno, vaig pensar doncs, pel Barça, per Catalunya i ben amunt, simplement.
1: I ara què? La temporada que ve, perquè abans ho dèiem, el tap de la pressió està tret, aquest tap de la pressió del no aconseguir títols, del tornar a Europa, etc, etc. Ara què ve?
5: Bueno, mira, hay que ser honestos y hay que ser muy sinceros. Creo que el nivel que hemos puesto este año ha sido muy alto. Hemos perdido 3 partidos en todas las competiciones, solamente 3 partidos. Creo que somos el 4º equipo en la historia que lo consigue solamente perder 3 partidos. A mí la verdad que no me preocupa. No me preocupa porque es que tienen mucha hambre y es que tienen ganas de ganar. Es que hay un grupo espectacular. Es que posiblemente sea de los mejores grupos que he tenido yo en un vestuario con mucha diferencia. Y mira que he estado en Santa Coloma, que en Santa Coloma es más familiar, es más de niños, sí, más de la calle, como digo yo. Pero es que el grupo que me he encontrado aquí es increíble. Y eso hace mucha fuerza. Hace mucha fuerza porque cuando las cosas no se dan tan bien como se deberían de dar, pues el equipo está unido. Nosotros perdemos la Copa de España por penaltis contra Jaén y cuando la gente decía, bueno, vamos a ver el Barça ahora, es que el equipo jugó solo. Hicimos 4 o 5 partidos seguidos que los ganamos en campo de Palma, en campo de Industrias, fáciles además. O sea, quiero decirte que es que el equipo está muy, muy unido. Están con hambre, están con esas ganas de mejorar y de querer seguir ganando. Entonces, bueno, yo que ahora encima tenemos la suerte de volver a Europa y creo que nadie se quiere bajar de ese escenario, ¿no?
4: Sí, estoy de acuerdo. El grupo es increíble. El clima de trabajo, bueno, el día a día és molt agradable i jo penso que tenim una combinació també de, pues això que et deia abans, de gent que és jove, de gent que no ha guanyat o que ha guanyat poc, de gent que també pues, hem tingut la sort de guanyar més, però seguim allà i estem doncs, també molt compromesos i amb molta ambició perquè ens han fet mal aquests anys dolents i jo crec que bueno, el conjunt de tot doncs, fa que siguem un equip doncs, que té aquesta ambició, que té aquestes ganes i ho dèiem l'altre dia, hem fet un pas molt important que és el de tornar a guanyar però és el primer escaló, no? Ara tenim un escaló encara més alt amb aquesta Champions, amb altres títols que tornarem a jugar com la Supercopa, no? Bueno, amb un any doncs, amb més objectius perquè aquest any era un any amb 3 objectius que eren les 2 copes i la Lliga, doncs ara tindrem un any amb 5 objectius i el nivell es complica i la dificultat va pujant, no? I jo el que vull pensar és que, bueno, que tenim molt de marge de millora, que tenim el més important que és la il·lusió, les ganes i l'empenta, i a partir d'aquí doncs, anar cremant etapes i intentar doncs, seguir construint aquest equip que volem que tingui una etapa guanyadora i llarga.
1: Us ho he llegit els dos, o us ho he sentit els dos, parlar-ne en algun moment d'aquests últims dies, últimes setmanes, que més enllà dels títols que s'han aconseguit, el retornar la il·lusió al Palau ha sigut segurament l'escenari més bèstia del que heu viscut aquest any. Per què creieu que s'ha retornat aquesta il·lusió al Palau? Perquè s'havia retornat abans d'aconseguir títols, aquesta il·lusió al Palau. Què ha passat aquest any que no passava d'altres perquè aquesta il·lusió torni a estar en cadascun dels aficionats que venen al Palau a veure's cada dissabte o cada diumenge?
4: Bueno, jo penso que el que al final mou la gent o l'enganxa o bueno, no sé com dir-ho, o connecta, no? És l'esperit de l'equip. És aquest esperit de l'equip, de que vagi com vagi, independentment del que passi, l'equip va per un gol més i un altre atac més i un altre i un altre, i a vegades per voler-ne fer un més ens en foten un altre i ens remunten, però després seguim i seguim. Jo crec que això és el que vol veure la gent, aquest compromís, aquest espectacle, no? Perquè al final és un esport molt dinàmic i si ets vertical, doncs és un esport que quan el descobreixes és espectacular, és molt maco, i això és el que diu la gent que passa, no? Gent que ve nova, que diu, hòstia, he flipat amb la velocitat, perquè per la tele no és el mateix, i aquí en directe. I això una, i després doncs els resultats també, no ens enganyarem, al final també la gent també vol que guanyis i vol venir al Palau i veure com l'equip guanya. Hem tingut molts partits que a més hem guanyat remuntant o hem guanyat els instants finals, que vulguis o no, doncs això també
1: ajuda,
4: dona més vidilla a l'espectacle. I l'únic que podem dir és que tant de bo continuï aquesta evolució i el seu suport, perquè ens ha ajudat moltíssim, ens ha ajudat.
1: Temporada que ve, novetats, reforços, explica'm alguna cosa, Javi, de cara a l'any que ve. Què s'ha tancat?
5: Jo no sé si jo puc hablar todavía de eso.
1: Jo sí, crec que aquesta hora ja sí, perquè ja estem en horari no protegit, per tant, cap problema.
5: El Edu dice... Sé que...
1: Sí, no te'ls diré jo, vull dir que...
5: No, sé que vienen dos jugadores, però no me diga quiénes son.
1: Vale, perfecte.
5: Lo sé pedido la cigüeña.
1: Perfecte, doncs la cigüeña que ha vingut ja i els ha deixat, no, cap problema. Faré una cosa, jo et diré que em parlis de dos jugadors, a veure què et semblen,
5: d'acord?
1: Un és Igor de Sousa, un jugador del Benfica. T'agrada aquest jugador o no?
5: Bueno, m'han dicho que és pivot.
1: Me han explicado
5: que es pivot, es un muy buen jugador, un jugador dinámico, un jugador que bueno, que acaba de ganar la liga con Benfica en Portugal, que no es nada fácil, y que en caso de que viniera, pues sería un buen jugador.
1: Perfecte. Aquest és un, eh?
5: Sí.
1: I també, però n'hi ha un altre que vull que també m'expliquis què et sembla. Aquest jugador és un jugador francès. Segurament el coneixeràs.
5: Mamadou Touré.
1: No, és aquest. És que ho vull dir bé, Souil Moujoudine, que va ser votador a l'Eurocopa, MVP de la Lliga Francesa, va arribar a les semifinals de la Champions l'any passat.
5: Pues mira, tengo que decirte que me han hablado también muy bien de ese chico. Me han hablado bien, pero hasta ahí te puedo leer.
1: Pero que imagina't, no, en un supòsit que arribarés.
5: Creo que si vinieran, pues serían buenos refuerzos para el Barcelona.
1: Perfecte. Estarem pendents, doncs, home, si aquesta cigonya que dius que ha d'arribar algun dia, doncs a veure si els porta.
5: Sí, sí.
1: El que sí que hauríeu de fitxar és un enginyer perquè ens expliqui tots aquests canvis que venen de formats, de la Lliga, de la Copa, etc etc. Canvia la Lliga. Passa d'apertura i clausura l'any que ve, és a dir, deixant això de la primera volta i la segona, hi haurà tres títols, per tant, l'any que ve en joc, el campió de l'apertura, el campió de clausura i el campió de tota la temporada.
5: Que ese es el importante.
1: Exacte. Què us sembla aquests canvis?
5: Bueno, yo creo que bien. Todo lo que sea para mejorar nuestro deporte, al final creo que hacía años que no se cambiaban cosas, que nos estábamos quedando estancados. Y bueno, pues hay que mejorar en todos los sentidos, hay que avanzar. Y vamos a probar esto que nos han propuesto, que todos los clubes al final, pues creo que la mayoría han dicho que sí y se ha aprobado. Y bueno, son alicientes, ¿no? Creo que el ganar la apertura, ser campeón de la apertura, pues te da ya derecho a jugar a Supercopa. El ganar el clausura te da derecho también a la Supercopa, me parece. Bueno, luego ganar la Liga te da derecho a Europa. Bueno, creo que al final lo que tenemos que hacer es dar cositas o dar caramelos para que la gente se enganche, ¿no? Al final, que tú juegues una temporada en la que en ocho jornadas ya se sabe quién van a quedar los ocho primeros y quién van a quedar los últimos, pues al final eso se hace un poco más, no te voy a decir triste, pero sí un poquito descafeinado, ¿no? Creo que tengamos todos la opción de jugar en apertura, sabiendo que los seis primeros van directamente a la Copa de España, no los ocho, y los otros dos se tienen que jugar como una especie que era lo de la Copa del Rey, todos juntos, y
1: sí,
5: que se tengan que jugar ahí las cosas, pues bueno, creo que van a ser alicientes bonitos para nosotros.
1: Ara Champions hi anava el primer, és a dir, els finalistes, no?, de la Lliga, ara ja anirà. Si és campió el Barça l'any que ve, tindria assegurada aquesta plaça, i l'altra aniria cap al campió de tota la temporada, i si coincideix, que esperem que sí, doncs seria per aquell equip que hagi sumat més punts entre l'apertura i el clausura. Són canvis que haurem d'anar esbrinant durant la temporada, però els elementals ja els hem explicat aquí. A tu t'agrada, en Didac?
4: Bueno, jo coincideixo amb el Javi de que és veritat que el futbol sala, doncs, segurament els últims anys ha perdut força, ha perdut presència, I nosaltres, jo personalment el que penso és que tenim la millor lliga del món, la més igualada, la de més nivell, i qualsevol canvi que sigui per tornar-la a promocionar, per tornar-li a donar bola, que, bueno, per una mica doncs, revertir aquesta situació, no?, aquesta tendència que hem viscut els últims anys i que és evident i que tothom l'ha vist, doncs ho trobo bé, ho trobo interessant. És veritat que tots els canvis a vegades ens costen o ens semblen, o ens fan mandra, o ens semblen doncs, que no aniran bé, però jo estic molt a favor de que intentem coses perquè se li ha de donar una volta i el futbol sala ha sigut durant molts anys, tu bé ho saps, un esport amb molt de seguiment i, bueno, i amb molta gent al darrere i amb molta vida. I la meva sensació és que els últims 4 o 5 anys doncs aquesta vida ha perdut bastanta força i ens hem de reanimar.
1: Acabes contracte el 2028. Entenc que encara és d'hora per començar a parlar de, fins i tot perquè hi ha hagut converses, eh? Però hi vas pensant ja o encara no?
4: No hi vaig pensant. La veritat és que no. O sigui, penso en el sentit de que, bueno, doncs tinc marcada la data, no? Sé que de moment fins al 2028... És cert que, bueno, pues que van passar els anys i al final pues, em vaig fent gran, però la realitat és que em sento molt bé i honestament crec que arribaré superbé, o això intentaré. Jo treballo sempre per millorar i el meu objectiu principal és seguir millorant sempre i seguir pujant de nivell. I si el 2028 doncs, veig que encara hi ha marge de millora, pues seguirem, i si no n'hi ha perquè no és així, pues bueno, pues veurem què passa, però em sento molta empenta i amb molta força.
1: La teva és més d'hora. Acabes contracte l'any que ve, no? Acabes el juny de l'any que ve. Hi ha hagut converses ja, Javi, o encara no?
3: No, todavía no. Todavía no, es que no tengo ni voz ni para hablar.
1: No, però WhatsApp pots escriure, si no.
3: Sí, ja. Si no tengo voz para hablar, tampoco tengo ojos para leer.
1: Això és una altra història.
3: No, me imagino que haremos alguna cosita dentro de poco. Me imagino que sí, pero ya te digo, a mí lo que me urge realmente es que el equipo esté bien, que el equipo siga teniendo estas ganas de ganar, que el equipo siga queriendo mejorar, que sigan estando tan involucrados como están. Bueno, al final Didac no es un portero joven, pero Didac tiene el espíritu de un niño de 15 años. Tú tienes que verlo entrenar y es increíble.
1: Bueno, jove, no, 35 tens ara, pot ser? 36.
3: Sí, però bueno, que claro, yo me retiré con 38, o sea que no es una cuestión de...
1: Per això.
3: Pero que te quiero decir que al final él tiene que seguir disfrutando como está disfrutando y seguir rindiendo como está siguiendo rindiendo, porque al final hay pocos jugadores que pueden decir cuándo tienen que parar. Y Dida se está ganando el derecho a decir, oye, pues yo puedo seguir o no puedo seguir.
1: Quin dribbling, eh? Hem començat parlant de quan renoves, m'has dit que no sé què, del Didac, que és portero joven i...
3: Pues...
1: Encara ets jugador, encara ets, pots fer d'entrenador jugador,
3: jo que regateava molt bé, t'acordes?
1: Sí, no, ja me'n recordo, ja i ho veig. Però ara tens força, eh? Ara tens més força que l'any passat.
3: Bueno, mira...
1: Negociar, també.
3: No, está claro que, bueno, que seguramente, si todo va bien, pues tendremos que hablar. Porque al final uno viene aquí con una esperanza, con unas condiciones que seguramente si no fuera tan culé no las hubiera aceptado por venir aquí. Por la situación del club, por cómo estaba la cosa, por el despido de un entrenador, porque el presupuesto está cerrado. Al final uno tiene que armarse bien, pues bueno, pues como hice cuando era jugador, que era una selección semiprofesional y vine aquí a dar la cara.
1: Pero vols aquí, evidentment. Més allá del 2027.
3: No, por supuesto, no tengo ninguna duda.
1: Gol, veus al final gol. Sí, regate i gol.
3: Si
1: ja està.
3: Si no marco jo, mejor.
1: Si no, l'acabes de marcar. Javi Rodríguez, moltíssimes gràcies. Celebreu encara aquest estiu el que us queda i l'any que ve ja tant de bo podeu tornar i seguir parlant d'èxits del Barça, que ja ha començat. El tap està tret, ara ja és, no?, fluir.
3: No parar.
1: Ara és no parar. I Didac Plana, moltíssimes gràcies per venir avui aquí, a més amb el trofeu, amb la copa, i sort de cara a les properes temporades.
4: Molt bé, gràcies.
1: Doncs això, deixarem ja que marxin els campions, dos d'ells, del Barça de futbol sala, d'aquesta lliga aconseguida després de dues temporades pràcticament en blanc, amb aquella Copa d'Espanya, i el que farem és començar a actualitzar el que tenim en marxa. Clara, tenim aquest França-Suècia ja començat, sense gaire moviment, perquè no hi ha gaires acostaments a la porteria, però vaja, però ha començat.
6: No està passant gaire cosa. Primers 17 minuts de partit, en aquest França 0-Suècia 0, dos xuts de França a porteria, tots dos de fora l'àrea, fàcils pel porter suec, un de Vinya i un altre de Mbappé, i també Suècia ho ha intentat amb un xut també molt tímid, per tant, de moment poca amenaça de les dues seleccions, 0-0.
1: Va, doncs, dos minuts de pausa i comencem ja tertúlia amb els habituals de dimarts, amb el Màrius Carol, amb l'Ernest Folch i amb el Lluís Carrasco. Ara venim.
2: Tu digues, amb Xavi Rocamora.
1: 4 minuts passen d'un quart de 12 amb el Mundial en marxa i amb la tertúlia ja preparada per recomençar a parlar amb els habituals, com deia, de cada dimarts. Màrius Carol, com estàs? Bona nit.
7: Bé, molt bé.
1: Seguint el Mundial aquests
7: no
1: dies?
7: No gaire, però és igual.
1: No gaire.
7: Aviam, és que no... No, ja m'està mirant malament el Lluís, que ell ho veu tot, però, sí, no tot. Sí, m'agradaria poder-me l'injectar com se l'injecta ell a la vena, però això és avorradíssim. No ho sé, què vols que et digui? I aquí, avui, per exemple, França, que és una gran selecció, que a més els jugadors estan descansats perquè juguen...
1: Espera,
6: que veiem que Mbappé, però diria que és fora de joc, de moment l'anula l'àrbitre del partit, semblava que estava avançat al davanter del Real Madrid, que es lamenta el capità, a punt ha estat de pujar al marcador, de moment fora de joc, veurem la repetició.
1: Potser estabilitat, si no serà per centímetres, sí que hi ha un central de Suècia.
6: Que queda un prendre, però jo crec que està un pèl... Jo crec que està un pèl avançat.
8: És una de les especialitats de la casa, caure en fora de joc, i crec que ja ha tornat a caure.
6: Jo crec que també és fora de joc per molt poquet.
8: Això li encanta, caure en fora de joc.
1: Home, contra el Barça, el clàssic del Bernabéu va caure.
6: Serà pres del joc, per tant, posició...
7: Vaig dir-te una cosa, és a dir, em fa una mica ràbia, però aquest tio surt amb la pilota com si fos una fletxa.
8: Sí, però fora de joc. És que hi ha unes regles al futbol.
7: Hi ha un senyor que després et treu ninoteta. Aquí no treu ni el ninot perquè els hi fa esta vergonya. Qui tira la ratlla?
8: Oriol Jové, que és el nostre déu de les estadístiques, sí. Ens hauria d'aclarir si aquesta intuïció és bona, que és la següent, que és, jo crec que Mbappé és el jugador amb més fora de jocs per partit de la història del futbol. Jo diria, i per tant m'agradaria que em confirmés aquesta estadística, perquè bueno, l'únic ésser humà al món que la pot confirmar és Oriol Jové.
7: Això sens dubte.
1: I em sembla que ni ell, perquè les de fora de Barça clar, no les controla tant. Les estadístiques són del Barça. Ell controla les de Can Barça. Ah. Les d'Mbappé estan una mica zona gris, eh? Aleshores no sabem exactament... Això sí, aquest encàrrec, que és amb un llacet, sí. Ben preparat, marronet cap a tu...
8: I és un encàrrec, a més, amb intuïció. És a dir, està dirigida a l'estadística.
1: Perquè saps perfectament quina és la resposta, oi?
8: És correcte, que és aquesta.
1: Lluís Carrasco, com estàs? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: L'home que s'injecta en vena tots els partits del Mundial,
9: mira,
1: segons
9: tots,
1: ara mateix.
9: No, tots menys a partir de les 2 de la matinada, que m'autoimposo respectar el meu descans. Excepte, per exemple, divendres, que sí, vaig veure la selecció espanyola perquè estava a les festes majors d'Alp,
1: sí.
9: Una festa major impressionant, he de dir, per una vila tan petitona com Alp, i a les 2 amb els amics vam dir, vinga, demà continua la festa major, anem a veure Espanya.
1: Tallem aquí i demà ja reprendrem.
9: I vam anar a veure Espanya. Però fora d'això, sí, reconec que vaig mirar molts partits.
7: A 3 quilòmetres d'Alp em vaig saltar la festa major i el partit d'Espanya, i em vaig anar a dormir. Vaig anar a dormir, i l'endemà el tornaven a fer, i com que va ser tan avorrit a les 2 com a les 11, doncs el vaig veure, però...
1: Va
7: hi un partit, també. I després vaig patir, perquè aquests tios no han de jugar cap més Mundial. Això d'Uruguai, que han guanyat algun Mundial, bueno, que han guanyat, ja feina feta,
9: hi havia algun psicòpata sobre el terreny de joc.
7: És el de la matança de Texas. No, home, no.
8: Val a dir que en aquest Mundial ens han colat dos fraus. Un, tot això dels setzens de final, grups impossibles, equips absurds, tot això.
9: Doncs espera,
8: és folclòric, Sí. És folclòric perquè apren geografia, però vull dir, a tot això futbolísticament és un frau, i de fet el Mundial...
1: Però tot... ja ho sabíem, eh?
8: Sí, però això. El Mundial tot just comença la setmana que ve. Tot això que estem vivint ara és una mena de trofeu.
9: No, els 700 ja són Mundial.
8: Tot això que estem vivint...
9: Aquest partit de Suècia França,
8: tot això que hem viscut fins ara és el trofeu Teresa Herrera de les Nacions, de moment. I llavors ara, més o menys, això començarà. El segon frau, que això sí que està adulterant el futbol, és les pauses aquestes que li diuen d'hidratació.
1: Ara n'hi ha una.
8: Hidratació és un eufemisme de publicitat.
1: Aquest sí que és un... Aquest és el qual.
8: Llavors, aquí hi ha un frau que estan intentant canviar les regles del futbol, la FIFA, per fotre's més diners a la butxaca.
7: I tallen el ritme dels partits.
8: Sí, sí,
7: és
8: sí.
7: Que
8: sí, sí.
7: Hi ha una dinàmica en els partits que l'estàs manipulant.
8: Però és que, Màrius, estem davant d'una nova norma al futbol? S'ha introduït el temps mort al futbol.
1: És això. I llarg, perquè són 3 minuts, 3 i escaig.
8: Hi ha un temps mort i és un temps com els de la NBA, publicitari.
9: I no només això, Ernest, perquè una de les armes dels febles, dels equips que tenen menys talent, era preparar-se millor físicament per aguantar fins al final del partit, mantenint el resultat més o menys obert, i aleshores fer la punteta final, no? Mm-hmm. Clar, amb aquestes pauses d'hidratació, més 5 canvis, més el porter, han alterat el futbol de resistència. Fa no tants anys eren 2 canvis, després van ser 3 canvis. Ho van ampliar a 5 canvis amb el tema de la Covid. La Covid s'ha acabat, perquè no tornem als 3 canvis una altra vegada.
7: I aleshores, si se'l lesiona el porter alterat, i tal, no n'hi ha
9: més. I clar, l'equip més feble va veure com l'equip potent i amb talent va canviant internacionals que estan banqueta per internacionals que estan al terreny de joc. Mm-hmm. I això és una cabronada. Directament és una cabronada perquè intenta, a partir del patiment, a partir del sofriment, a partir de l'esforç, de la generositat, de la solidaritat, i això, de deixar la pell, aquests pràcticament ara ja no tenen cap opció.
1: Mira, ara que parleu dels febles i d'aquests 16ens a final, de moment la gran sorpresa del que hem viscut de Mundial és la vam veure ahir, la vam veure en directe, a més, aquesta eliminació de la selecció alemanya
9: de
1: a mans de Paraguai, sí. Amb un final estratosfèric, perquè van tenir fins a 3 ocasions de ser campions abans d'hora, van fallar 2 penals, va marcar un a Alemanya, i no va ser fins la quarta oportunitat que van ser campions. Ara el que farem és analitzar una mica aquest partit, perquè d'una banda, Paraguai estan... No cal dir-ho, Nita a Asunción ha estat avui un lloc clarament on ser, perquè el festival que s'ha muntat aquesta gent ha sigut espectacular. Però de l'altra, atenció amb Alemanya, que porta 3 mundials consecutius a les primeres de canvi, caient, ja sigui fase de grups, com els últims 2 mundials, o ara a la ronda de 16ens de final. Per tant, el que farem és entrar una mica en aquest tema. Volem trucar primera a Paraguai, però també saber a Alemanya que vau veure alguna cosa d'aquest partit ahir? Jo sincerament, no passa res.
9: Jo vaig veure sencer.
1: Tu vas veure sencer, no. I pel que em sembla Ernest i Màrius...
9: I aquell mite que el futbol és un joc que juguen 11 contra 11 i guanya Alemanya, ha mort des de fa ja bastant
1: temps. 3 mundials, sí. Ha mort fa 3 mundials. L'altre és què està passant amb Alemanya, perquè tu mires una mica l'alineació d'aquesta gent, ho tenen, no tot, però pràcticament, tenen tros de jugador,
9: Sí, sí.
1: I no hi ha manera. En qualsevol cas, veurem si és la primera i única o n'hi ha algunes més, perquè Brasil va estar al canto d'un duro, li va faltar. Va arribar el segon gol de Brasil al minut 93, em sembla que era, per tant, també en temps afegit. Veurem si en cau alguna més. Va, truca'm a Asunción.
9: I una reflexió que volia fer, Xavi, és que per mi manquen banquetes, però banquetes a nivell tècnic. Manquen bons entrenadors en aquest Mundial.
8: Pues és molt difícil, perquè estàs entrenant jugadors que no han jugat en sa vida junts.
7: I que la meitat t'arriben lesionats o fosos.
9: Però els equips no proposen res. Ahir Holanda, per exemple, no va proposar absolutament res. Ho sento per Koeman, però no va proposar.
8: Però quin equip proposa alguna cosa? Pregunto,
9: No, aquí està. Aquest Mundial estic veient manca de dibuixos tàctics i de dibuixos tècnics que siguin interessants.
8: No, vull dir que veig que, com és habitual, han sortit els haters de Koeman, no? Això és molt típic, han sortit a dir que...
9: Efectivament,
8: Països Baixos... No sé si no ho deia per tu, però dic, Països Baixos no juga res, és veritat. Però em podeu dir alguna selecció que jugui...
9: Espanya
8: jugui
9: a jugar a poca cosa.
8: Molt
9: tenim
8: poca cosa.
9: Tenim grans jugadors a poca cosa. Però, escolta, no tenim un dibuix tàctic.
7: Espanya ha fet una cosa que és brutal. S'endú 4 extrems tots lesionats, esperant que recuperin en el decurs de la competició. Això és un disbarat. Des de tots els punts de vista.
8: Sí, totalment.
7: I si no recuperen... Bueno, la prova és, en fi, algun d'aquests jugadors que es tornen a lesionar.
8: I a més, Espanya, que sempre hem dit que s'assembla molt al Barça, en aquests moments s'assembla al Barça quan juga a handball. Sí, és el Barça quan...
9: És el Barça de Valverde. Ens hauríem d'anar al Barça Valverde avorridíssim
8: per jugar amb aquesta horitzontalitat. Sí, sí.
10: Bueno, entre altres coses, perquè tu tens un jugador com Pedri que està molt cansat i que a més el fa jugar en una posició que no és la seva, és a dir, bueno, no pots fer-ho pitjor.
9: L'ha anat canviant de puesto.
1: Doncs mira, ahir tancàvem, tu diràs, sentint els companys de Radio ABC a Asunción, a Paraguai, cantant el gol definitiu, és a dir, el penal amb què Paraguai es classificava pels vuitens de final.
11: Pareja una vez más la figura de Gil, el número 4, y si tira fuera, va a tiro, ¡afuera!
1: Un ramo. L'Ariel Marecos de Radio ABC de Radio ABC Cardinal de Paraguay. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: Buenas noches, ¿qué tal? Están allí en España. El saludo a todos y saludos a vuestros oyentes.
1: Aquí estamos bien, pero yo creo que no tan bien como vosotros. Qué noche, ¿no? La de hoy en Asunción y en general en Paraguay.
12: Efectivamente, fue la victoria más impactante en nuestra historia en materia de Copa del Mundo. Si bien es cierto, también habíamos llegado hasta cuarto de final en el 2010, la penúltima en la que hemos participado, es decir, lo que fue el Mundial precedente a este. Allí le habíamos eliminado a Japón en el marco de los octavos de final, y justamente contra ustedes habíamos jugado cuartos, que habíamos perdido por 1-0 con aquel gol de Iniesta, si no me falla la memoria.
1: Sí, señor, exactamente. Ayer justamente lo hablábamos. Mientras estábamos siguiendo el partido de Paraguay, hablábamos o recordábamos aquel partido contra la selección española con Damián, que además es compañero de aquí, de RAC-U, que él lo tiene todo en la cabeza, es una enciclopedia. En cualquier caso, esta victoria de ayer, me decías, la victoria más importante en la historia de Paraguay en los mundiales.
12: Efectivamente, Paraguay no tiene muchas victorias en mundiales, de hecho es la novena participación históricamente hablando, solo hemos ganado 8 partidos, 10 derrotas, 10 empates, y fue muy significado por el hecho de que está de quién estaba enfrente. Era Alemania, con figuras realmente rutilantes a nivel mundial, jugadores de la Premier, de la Bundesliga. Nosotros no tenemos muchos jugadores en Europa, en la elite del fútbol, y creo que Alemania también, por atrás de España, por atrás de Francia y de la misma Argentina, era una candidata con chances en lo previo a esta Copa del Mundo, era calificada de esa manera que podría pelear por este Mundial. Por ello, para nosotros fue muy significativo el triunfo de ayer, históricamente hablando.
1: Dime un poco lo que ha pasado esta noche en Asunción, en Paraguay en general, un poco cómo ha ido las celebraciones.
12: Bueno, primero que todo, el presidente Santiago Peña inmediatamente decretó feriado haciendo uso de sus atribuciones, porque el Congreso le permite establecer 3 feriados extras en el año, y el presidente, bueno, hizo uso de esa atribución señalando que hoy es feriado en todo el país, entonces nadie trabajó. La calle Palma, que es la calle más simbólica en el microcentro de Asunción, allí se reporta que hubo más de 100.000 personas, es decir, que Asunción no durmió, tampoco las otras ciudades del país, porque realmente el pueblo paraguayo estuvo muy contento. Sufrimos en demasía ayer el partido durante el desarrollo, porque realmente hicimos el aguante en casi los más de 100 minutos que se ha jugado, porque se disputó la prórroga en los penales. Hemos desperdiciado la doble opción que habíamos tenido. Finalmente Canales, en esa última, felizmente no ha fallado y nos dio esta alegría inmensa.
1: Uh-huh. ¿Y ahora qué? Porque ahora están jugando Francia y Suecia. ¿A quién preferís?
12: Bueno, si yo tuviera la varita mágica, elegiría a Suecia.
1: Me imaginaba.
12: Pero a partir de esta pero a partir de ahora creo que estamos envalentonados. Usted sabe que cuando uno consigue lo que es, al menos para nosotros, una gran conquista, nos va a dar una gran confianza, una gran seguridad, y si viene Francia le vamos a dar mucha pelea, te puedo asegurar.
1: Ajá, me lo imagino. Ariel, de verdad, un placer poder hablar contigo, poder comentar un poco la gran victoria, de momento, la gran sorpresa de este Mundial en los inicios. De acuerdo que es muy temprano, pero lo que me decías, ya es la victoria más importante de Uruguay en su historia Paraguay en la historia del Mundial. Muchísimas gracias, Ariel, seguiremos atentos a lo que contáis en ABC Cardinal, para ver si nos dais otras noches de gloria como la de ayer, ¿de acuerdo?
12: Un placer, gracias por el llamado, abrazo.
1: Igualmente, doncs amb l'Ariel, narrador de Ràdio ABC Cardinal, que ahir ens va donar tants minuts per poder gaudir del que estava passant allà.
8: El titular, feriado, eh? El titular de l'entrevista per mi és que passi França. Sí, que...
10: Escolta una cosa, és que li estan fumant un bany a Suècia tremendo.
1: Del tot, com
10: és
1: van?
10: És un miracle, que estiguin 0-0.
6: Hauria d'estar guanyant França, sí, evidentment, perquè n'ha tingut algunes de cares en aquests minuts finals, de Rabiot dues, i sobretot una d'Mbappé amb un xut al pal, després d'una acció de Jules Koundé, una bona centrada del blaugrana al segon pal, i va tenir tot de cara per marcar perquè el porter estava venut, però ha ajustat massa el llançament, ha impactat el pal, es lamentava i molt el jugador del Madrid, 34 de partit, 0-0.
10: És que ha xutat i s'han anat, es pensava que anava a dintre, i ha xutat i ha anat a celebrar-ho, mort del corna.
1: Sí, sí, sí, sí.
10: I a mig camí s'ha donat compte que la pilota no estava a dintre.
1: I ara estava habilitat, eh? No estava en fora de joc, eh, Ernest, ara? Ara estava en posició correcta a Mbappé, eh?
8: Sí, perquè la passada era cap enrere, en principi hi ha unes regles que li permeten no caure en fora de joc.
1: Però, però estava habilitat. Ara estava en posició correcta.
8: Ara excepcionalment sí.
9: Mbappé pot ser el primer jugador que caï en fora de joc amb una passada.
1: Podria passar absolutament. Deixem-vos que també l'altra banda, clar, hem parlat de Paraguai i de la celebració, aquest dia festiu, fins i tot, que ha donat un dels tres que pot donar el president del Paraguai, doncs ha decretat que sigui avui, perquè la gent que hi va sortir massivament als carrers de Paraguai, també a Asunción i altres ciutats, com comentava l'Ariel, doncs ho poguessin fer amb tranquil·litat. No cal dir que és una situació del tot diferent al que està passant a Alemanya, no només avui, sinó, com deia, les últimes tres cites mundialistes. Ja tinc en línia el Florian Haupt, ell és corresponsal alemany per mitjans com el Der Spiegel, per exemple, o el Die Welt. ¿Cómo estás, Florian? Buenas noches.
13: Hola, buena nit, buenas noches.
1: Cuéntame.
13: Pues nada, muy bien. O sea, el tercer mundial seguido que somos mejores que Italia, ¿no?
1: Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Pero cuéntame, ¿cómo puedes llegar a entender que una selección como Alemania, con los jugadores que tiene la selección alemana, con el seleccionador que tiene Nagelsmann, no pueda pasar de otra vez de una ronda inicial, en este caso 16avos?
13: Bueno, ya que le has mencionado, el seleccionador está muy discutido ahora, por decir poco, y quizá las críticas más amables son que puede ser que sea un buen entrenador de club, pero que no ha demostrado ser un buen entrenador de selección. Uh-huh. Y que nunca ha encontrado un equipo, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha sido muy llamativo es que en el tercer equipo, el tercer partido contra Ecuador, cuando Alemania ya era primero de grupo,
1: sí,
13: volvió a jugar con los titulares, como al contrario que de lo que, por ejemplo, hizo Noruega, aunque se jugara aún el liderato, y razonó que lo tenía que hacer para que el equipo se encontrara. O sea, si estás en medio del mundial en el tercer partido y todavía no tienes el equipo, se tiene que encontrar, pues algo va mal. Y se ha visto que al equipo le ha faltado una identidad y le ha faltado mano de entrenador. Es un poco la interpretación que se hace. Luego los jugadores tampoco son, o sea, hay buenos jugadores, pero no en todas las posiciones. Son cosas que no son nuevas, porque si son tres mundiales seguidos ya no puede ser una coincidencia o una casualidad. O sea, ya es algo más estructural.
1: Exacto.
13: Y de Alemania poco a poco se está dando cuenta de que vienen tiempos difíciles y que de hecho hay que tener cuidado para no acabar como Italia.
1: Sí, sí, es un aviso, un triple aviso, de hecho, lo que os ha sucedido en los últimos mundiales. Te iba a preguntar ya para ir terminando, claro, Nagelsmann, todo el mundo señala a Nagelsmann, pero entiendo, y tú lo decías, que es algo más estructural, pero es que se ha repetido la historia, porque cuando no era Nagelsmann también se señalaba al anterior seleccionador y estamos en la misma. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué crees que va a solucionar el problema que tenéis ahora en Alemania con la selección y el mundial? Es decir, más allá de Nagelsmann, mirando quizá para la federación, no lo sé.
13: Sí, sí, bueno, la federación es... La impresión es que no se trabaja bien. O sea, que falta una línea, falta seriedad, faltan cosas que supuestamente eran típicamente alemanas y que quizá en la época de Löw y con un director deportivo potente en aquel momento como el Oliver Bierhoff sí que se hacían porque ahora es el, bueno, hay un director deportivo que se llama Rudi Völler, que es un mito del fútbol alemán, sí. Pero que ya cuando era entrenador en 2004 bueno, Alemania cayó en una Eurocopa en la fase de grupos con un fútbol muy muy antiguo y falta un poco la imaginación para poder visualizar un Rudi Völler como un hombre que dé impulsos para toda una federación porque es verdad que también en el fútbol base las selecciones juveniles que han tenido muy buenos años hace una década tampoco ya no son tan brillantes, yeah. Y lo que tú has dicho, ¿no? Con los entrenadores, sí que es verdad que ya es el tercer entrenador que fracasa en un mundial, pero en las dos anteriores ocasiones se han mantenido los entrenadores, después de 2018 y Flick, después de 2022 y no han podido enderezar el rumbo y es otro argumento porque al menos la opinión pública pide la cabeza de Nagelsmann. La federación ha dicho que se va a tomar un tiempo para analizar y que luego va a haber una decisión.
1: Aquí estamos encantados con Flick, tengo que decirte, o sea que mirar donde queráis, pero sí. no hace falta que miréis para acá, ¿eh?
13: Bueno, no, el bueno de Hansi está ciertamente rehabilitado
1: y tan.
13: Con todo lo que ha pasado porque resulta que no ha sido él que también se puede decir que o sea, con él Alemania no sé las circunstancias eran un poco más desafortunadas porque tenías a España en el grupo al final solo perdías un partido contra Japón y ahora se han perdido dos partidos seguidos y la Mannschaft si cabe era lo peor impresión sí. Y todo lo que se le vino encima a Flick resulta que su sucesor no ha podido mejorar
1: absolutamente. Florian, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos un poco también cuál es la situación que vivís ahora en la selección alemana tras otro traspié que es esta derrota contra Paraguay ayer, evidentemente cuando era súper favorita Alemania para pasar a octavos de final. Florian, gracias, abrazo y hasta la próxima.
13: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Bona nit. Amb el Florian, doncs, analitzant aquesta derrota, que contundent, eh? Vull dir, ja podem començar a buscar culpables, però és que potser no han d'anar a mirar a la banqueta, sigui com sigui. França comença a desesperar-se, potser, una miqueta?
10: Hem vist uf, un xut
6: no.
10: Que si arriba a entrar és el millor gol del
1: la tisora,
10: del
1: vaja la remata.
6: No, increïble, de Dolizé. Si ahir va ser Vinícius qui va fregar un dels grans gols del Mundial i entre Suzuki i el Palau van evitar, ho ha estat un altre cop la fusta qui ens ha privat de veure un gol increïble d'Olisè perquè ha fet això, una mitja xilena, mitja tisora des de pràcticament la frontal de l'àrea, era dins l'àrea però pràcticament des de la frontal en una pilota que ha caigut del no-res, el recurs tècnic brutal d'Olisè, la pilota que s'ha estavellat contra la fusta i després Dembélé en el refús tampoc ha sigut donant-li direcció a la pilota, ha sortit fora per ben poquet. França està atacant molt i bé en aquests minuts, està maco el partit la veritat, i com dius Mbappé el començo a veure una mica ja
1: sí.
6: Cada xut que fa i que no entra, ostres, molt reacció molt encesa del jugador del Madrid. Ho torna a França ara amb una centrada del segon pal, es passeja la pilota, la treu la defensa de Suècia. 0-0, injust ara per ara perquè França mereixeria estar guanyant aquest partit.
1: Jo al nivell de Suècia no te'l puc calibrar perquè no l'he vist prou, però el que sí que estic veient és que van com avions, eh? França està passant per sobre absolutament de la selecció sueca i allò que és candidat a clara al Mundial és una evidència.
10: No, hi ha un futbolista extraordinari, sí. Que és Olise.
1: Sí, escolta, sí,
10: plàsticament el remat aquest és de les coses
9: si
10: més...
9: Si veus la banda dreta, a Michael Olise, el que li ofereix total. Michael Olise a la selecció francesa és espectacular.
1: Sí.
9: Perquè és mobilitat, és rematada, és apertura d'espais, és trencament de línies, és que ho té tot. I quan sents que realment Florentino s'ha obstinat en què vol aquest jugador. La veritat és que preocupa, perquè un Madrid amb Vinícius per l'esquena, amb Mbappé i amb Olís per la dreta, la veritat és que seria letal.
8: Sí, aquest però sí, la reacció del Bayern fa pensar que és gairebé tan impossible com que el Barça fitxi a Julián Álvarez.
1: Carai, carai, carai. Què vols dir, impossible? Ahir vam sortir d'aquí més o menys convençuts que es farà aquest fitxatge. Ah, sí? Imagina't.
8: No, i per sí. Què? Perquè us ho feu sols.
1: Sí, perquè... sí, ara sí. Ara una mica sí, perquè ara, de fet, l'únic que pots fer és imaginar-te com acaba l'estiu, perquè no tens prou elements.
8: D'acord, d'acord. Era un producte de la vostra creativitat.
1: Sí, això mateix. Ahir estàvem creatius.
8: Llavors és perfecte.
9: No, endavant. I ara que parlàvem de la mania, si per alguna persona em sap greu el que ha succeït amb la selecció alemanya, és per Julian Nagelsmann. Perquè realment estem parlant d'un entrenador de 38 anys només, que fa 10 anys que està entrenant equips de l'elit, primer el Hoffenheim, 3 temporades de forma espectacular, després el Leipzig, de forma espectacular, sí. Després el Bayern de Múnich, 2 temporades, i arriba a la selecció nacional. I la veritat és que és un entrenador d'aquesta nova forma d'Alemanya que va veure i va viure molt Pep Guardiola, i per tant que d'alguna manera ha intentat inculcar alguna de les seves dels seus aprenentatges, que ha tingut una carrera de 10 anys, perquè clar, va començar a entrenar a l'elit amb 28 anys, cosa del tot extraordinari i singular, i em sap greu que no s'hagin sortit amb la selecció perquè pensava que li donaria un caire diferent.
1: I que no deu ser, evidentment no ho és, del tot culpa seva, perquè ja té predecessors que han sortit més o menys de la mateixa manera, començant per el senyor que ha guanyat dues lligues amb el Barça.
8: Sí. Però vull dir, clar que és culpa seva.
1: A veure, part, no és culpa seva,
8: és a dir,
1: però convindrem que no és només culpa seva.
9: No sé si és culpa, però és responsable.
8: Sí, bueno, sí, sí, d'acord. Que estem dient la plantilla que té, i tot això va de saber fer funcionar plantilles. Sí. I després, si em dieu, no, és que he tingut molt poc temps per preparar-ho, és que han jugat molt pocs partits junts. Sí, sí, teniu raó, però com totes les seleccions.
1: Sí, ni més ni menys.
8: És a dir, tu veus França avui i hi ha uns automatismes molt més clars. Sí, França sí que tens la sensació que, bueno, sembla més o menys un equip, diguem, no?
1: Però és que França té un arsenal, França, que, sí, que no té Alemanya.
9: De mig camp cap endavant és un escàndol.
1: És que això és atropellar-te cada partit que juga aquesta gent. Si s'hi posen, si volen posar, és un atropellament constant.
9: Sí, però i el millor de Suècia és el porter, sens dubte.
8: Sí, però a més avui convindrem que estan estructurats com a equip.
1: Exacte.
6: Mira, al final havia d'arribar, al final havia d'arribar, i el jugador que s'estava desesperant, Kylian Mbappé, ara sí, fa el primer de la nit per França, s'abraça amb Didier Deschamps, amb el seleccionador, tots els jugadors de França cap a la banqueta, a fondre's amb el seu seleccionador. Havia d'arribar, perquè ho estava mereixent molt França. Xuta l'Isè des de la frontal, envia la pilota a córner al porter amb una gran aturada, i la sortida del córner, gran acció de França, servint en curt, i Mbappé, retall, rosqueta, i el primer de la nit, 1-0, guanya França.
8: No ho he entès, no ho he entès, però deu ser significatiu l'abraçada tots
1: amb Deschamps.
6: Va haver de marxar del Mundial perquè s'havia mort, no sé si el seu pare o la seva mare, ara t'ho confirmo, i l'altre dia en el partit que va jugar a França va ser l'ajudant qui va dirigir el partit, per tant ara ha tornat, i suposo que d'aquí ve la gran abraçada dels jugadors.
1: Doncs gol de França, gol de Mbappé, amb missatge també, amb l'abraçada aquesta de Deschamps, que ara comentàvem també amb l'Ernest. Fem una pausa molt curta, d'un minut i mig, i tornem per seguir pendents aquest França-Bèlgica, Barça-Suècia, mora de Déu, França-Suècia, al final ho he dit, però també per parlar del Barça. Avui hem pogut escoltar Lamine Yamal, entre d'altres coses, i és l'únic jugador del Barça que ho pot dir, diu que dels jugadors que més li estan agradant d'aquest Mundial és Vinícius Júnior. Ara venim.

0: 4 minuts, passant de 3 quarts de 12 de la nit, a punt d'arribar al descans d'aquest França-Suècia, de moment amb victòria francesa per 1-0, mira, ara mateix,
1: sí,
0: oi?
1: De fet, descans ara mateix al MetLife de Nova Jersey, 1-0 amb el gol d'Mbappé, i confirmo, va ser per la mort de la seva mare, el motiu pel qual deixa'ns abandonar la concentració aquests dies.
0: Doncs de seguida que comenci, lògicament, seguirem pendents del que pugui passar en aquest partit, d'on sortirà el rival de Paraguai, abans en parlàvem, però abans, si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda i Eco de Catalunya. I dit això, tenim el Dami a punt de viatge. Ha fet maletes, està ja anant cap a Los Angeles. Espanya deixa a Chattanooga, se'n va cap a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Em sembla que ja el tenim connectat, el Dami, per aquí. Dami, com estàs? Bona nit.
2: Hola, Xavi, molt bona nit.
0: En ruta, on pares ara? A veure.
2: Doncs ara mateix som en ruta, hem deixat Chattanooga i aquesta nit volem a Los Angeles. Hi ha diverses combinacions per volar des de Chattanooga. Una era volar via Atlanta, l'altra és de Chattanooga directe, el que passa és que havies de fer escales, i hem agafat l'altra combinació possible, que era volar via Nashville, que està al nord de Chattanooga, i hem vingut fins a Nashville, l'hem dinat per aquí, i d'aquí parell d'hores anem cap a l'aeroport, i així també aprofitem i fem una volta per aquesta ciutat, que és la cuna de la música country, no? Llàstima que no podem allargar unes hores més i que la veurem de dia, però sempre interessant fer una volteta per Nashville, que era una assignatura pendent en aquest Mundial. De fet, en un dels dies lliures, Lamine Yamal, sí, un altre futbolista, va venir a Nashville expressament per conèixer la ciutat. Bé, hi ha una sèrie famosa també, etcètera. Bé, una

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Luis de la Fuente va explicant que, i es va filtrant des de dins, que Nico Williams i que Jeremy Pino no tenen lesions tan importants com les que semblava que tenien després de la batalla de Guadalajara, el partit contra Uruguai. Els dos estan descartadíssims per jugar contra Àustria, i a partir d'aquí veurem. Veient el calendari, és veritat que la freqüència que hi ha entre partits, diguem que és més breu, menys espaiada que a la primera fase. Per exemple, entre el partit contra Cap Verd, el primer, i el d'Aràbia, va haver-hi 6 dies. La primera fase ha durat molt, i ara ja això va a velocitat de creuer. Per exemple, entre el partit contra Àustria i el de Portugal o Croàcia, si Espanya passa, són només 4 dies, així que hi ha menys temps i menys marge per la recuperació. Però ara mateix la situació és que Nico Williams i que Jeremy Pino estan descartats contra Àustria, i sembla que potser Jeremy no tant, però que Nico Williams fins i tot podria tenir possibilitats de ser-hi contra Portugal, i si no, als quarts de final, si Espanya hi arriba, segur. Víctor Muñoz ja s'entrena amb normalitat, encara no ha debutat en aquest Mundial, i pot entrar a la convocatòria contra Àustria. Els 8 del Barça estan tots bé, amb tots els matisos, no? Que Lamine Yamal encara no està en la seva plenitud, però pot ser el primer partit que ja pugui disputar els 90 minuts. Per tant, a nivell d'última hora, doncs el que diem, no té els seus jugadors en el seu prime, Luis de la Fuente, i potser doncs això és el que està fent que no estiguem veient a la millor versió possible de la selecció espanyola. Però bé, no podria ser una situació pitjor per de la Fuente, que podrà presentar un equip de garanties per poder passar els vuitens de final.
2: Ara el sentirem a la mina, avui ha parlat i molt, per tant sentirem alguns dels extractes d'aquestes entrevistes que ha fet per mitjans de Madrid. Valen la pena, alguns d'ells. Però abans, protagonista, i per tancar ja l'Inis amb tu i que puguis continuar viatge, avui protagonista Grimaldo a la roda de premsa.
1: Sí, protagonista Grimaldo, i força oportú, perquè es dona la curiositat que durant aquest Mundial s'han tancat dos jugadors de manera oficial que estaven concentrats amb la selecció espanyola. Normalment aquestes coses es tanquen abans o després del torneig, però primer va passar amb Cucurella, abans del debut contra Cap Verd es va tancar el seu fitxatge amb el Madrid, i les últimes hores Grimaldo ha fet oficial el seu fitxatge amb l'Atlètic de Madrid. Per tant, Xavi, atenció l'any que ve, Cucurella i Grimaldo, que es porten molt bé, són realment amics,
3: sí.
1: La temporada que ve seran rivals, un lateral esquerre del Madrid i l'altre lateral esquerre de l'Atlètic de Madrid. Potser ens haguéssim imaginat més, això ho comentareu, a Cucurella a les ordres del Xolo, que no pas a Grimaldo, no? Però bé, això ja veurem com funciona la cosa la temporada que ve. Grimaldo, que diu que ha pogut parlar una miqueta amb Simeone i que està feliç per poder ser jugador de l'Atlètic de Madrid, perquè tenia ganes ja de tornar al futbol espanyol.
4: Mi objetivo era volver a España. Desde el principio de este mercado de verano, mi agente sabía dónde quería ir. Mi primer deseo era ir al Atlético, y mi agente ha estado trabajando en eso con el club, y se ha dado, y estoy muy feliz de estar allí.
1: Tema Julián Álvarez, era evident que li ho preguntarien a Grimaldo, ja com a jugador de l'Atlètic de Madrid. Sí, exacte, no n'ha volgut parlar massa, no ha volgut mullar-se, però sí que com a mínim ha admès i ha dimensionat la qualitat indiscutible de Julián.
4: Creo que Julián es un grandísimo jugador, uno de los mejores delanteros del mundo, eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero como te digo, no voy a entrar en ese debate, porque no sé muy bien lo que está pasando con él y con el club, y entonces eso, no voy a hablar de eso.
2: Doncs dos temes diferents, un lògicament parlant d'aquest fitxatge de Grimaldo ja oficial per l'Atlètic de Madrid, és a dir, es treu o s'espolsa les pures a sobre, ja ho hem tractat, ja ho hem dit, i ara ja a continuar amb el Mundial. El que deia el Dami, sí, us haguéssim imaginat potser Cucurella més a l'Atlètic de Madrid que no pas a Grimaldo. En qualsevol cas, són dos laterals univers Barça que se'n van als dos equips de Madrid.
5: No, univers Barça no, sí, criats pel Barça,
2: sí,
5: fabricats, sí, pel Barça, i dos fracassos del Barça que, amb històries molt diferents, en moments molt diferents i en circumstàncies molt diferents,
6: i amb dos entrenadors que els van portar fins a la porta, un es deia Valverde i l'altre Luis Enrique, per temes que jo crec que no són ni futbolístics.
5: Potser com a mínim un d'ells, que és Grimaldo, segurament no és ni futbolístic, també és l'excusa de l'entrenador.

0: entrenador a posteriori per justificar la seva decisió, però en qualsevol cas són dues històries que no deixen en bon lloc el Barça.
1: Bueno, són dues històries que també et demostren lo difícil que és escriure en un moment donat, que tens dos jugadors semblants amb la mateixa posició, amb estils molt diferents. En aquell cas era Miranda i Cucurella, que havies de prendre una decisió i que de vegades encertes i de vegades no encertes. Jo li volia fer una pregunta al Dami. Dami, fins quan estàs a Nashville?
2: Doncs tinc un parell d'hores més. Lluís, alguna recomanació?
1: No, anar a Lynchburg, però no et dona temps. Està una hora de Nashville, Lynchburg, i a la fàbrica de Jack Daniels. Oh. I és un autèntic espectacle entrar a la fàbrica de Jack Daniels, que s'han de tenir 21 anys per visitar.
3: I sortir, imagina't.
1: No, necessites 21 anys per visitar-la, perquè encara que no veguis res, surts totalment trompa d'allà. De només dels efluvis del Tennessee Whiskey, que no bourbon perquè et maten si dius que Jack Daniels és bourbon, és Tennessee Whiskey, però no et dona temps, noi, si en dues hores de marxar
3: no pots anar
1: a Lynchburg.
2: Bueno, merci a debò per la recomanació. Mira, si me l'haguessis fet quan vam arribar aquí,
1: sí.
2: Doncs potser la...
1: Doncs de veritat que és un espectacle. Jo amb cotxe he anat fins a Lynchburg, a la fàbrica, perquè és fantàstica, la típica fàbrica antiga de fusta,
3: autèntica.
2: Ara, si porten jugadors de la selecció espanyola aquí, algun s'hagués quedat fora. No? Ara, si I Lamine, bueno, Gavi, que els acaba de complir, Pedri, hauríem fet una criba, no? I els més joves s'haguessin quedat sense entrar.
3: Sí, sí, sí. Aquí hi ha un 20% de la selecció que no entra.
1: La meitat.
3: Sí, sí. Doncs, Dami, acaba de tenir un bon viatge cap a Los Angeles i demà ja parlem un cop instal·lat. A més a més, demà dia de prèvia, no? Parlant al tècnic i deu parlar algun jugador en zona mixta.
2: Sí, demà tenim jugadors en zona mixta. En aquest Mundial la dinàmica és aquesta. No tenim, o com a la Champions, etc. No parla un jugador al costat del seleccionador, sinó que pel matí a primera hora tenim jugadors que parlen en una zona mixta abans que s'entrenin. Després parla De La Fuente, que ens enganxarà de plena hora de programa, més o menys a 11:45, aproximadament.
3: Sí.
2: I després parlarà Ragnik, que és el seleccionador austríac, que en el seu dia li va recomanar a la porta que fitxés a Hansi Flick. La història de la Ralf Ragnick, que doncs ha tornat a... Sí, que ha tornat a ficar el mapa a la selecció d'Àustria. Demà en parlarem. És una selecció que als anys 70-80 va jugar al Mundial 74, 78, 82, comandada per Hansi Krankel, etc., que fa anys que havia sortit del mapa i que ara Ragnick l'ha tornat a posar en el mapa, en el planeta futbolístic, i que, com diem, va parlar amb la porta, li va dir fitxa Flick, i la resta és història.
3: Sí, senyor. Doncs demà en parlarem, demà tenim històries per explicar. Dami, gràcies, que vagi molt bé.
2: A vosaltres, fins demà.
3: Demà, doncs, dia de prèvia d'aquest Espanya-Àustria, avui, però, dia de... anava a dir, d'escoltar o d'assaborir, fins i tot segons quines declaracions ha fet avui la Minga Mal.
1: I no només recomanar, jo recordo estar en campanya del primer mandat, de la porta del 20, quan preparàvem la campanya en el 20, la seva aposta ja aleshores no era Xavi Hernández, era Hans-Dieter Flick, i la seva aposta per la direcció tècnica del club era Ralf Ragnick. Aquest era la seva dupla.
4: Si això és així, per què va fitxar Xavi Hernández, bueno, llavors? No, és que és curiós. És que sembla que hi hagués una obligació, algú li va posar una pistola...
1: Ernest, no. Jo diria que per aclamació popular.
4: Ah.
1: Vull dir, en aquell moment, sí, una altra alternativa era Xavi Hernández, i per l'afició, Xavi Hernández era la gran aposta de l'afició. Qualsevol, si tenim una mica de memòria, qualsevol enquesta que es feia en programes com aquest et donava un 85% a favor de Xavi Hernández, que era l'aposta per l'altra banda de Víctor Font.
3: Va marxar Koeman, va arribar Xavi Hernández i finalment Hansi Flick. Vam donar voltes, però és igual.
1: Va tornar a l'origen que volia Jan Laporta al principi, que era Hans-Dieter Flick com a entrenador.
3: Roger Saperes, com estàs? Bona nit.
5: Què tal? Bona nit, Xavi.
3: No està mal avui, no? La Minya mal?
5: No, ha estat prou bé. Ha estat interessant avui que ha parlat a Madrid.
3: Fet ruta.
5: Sí, ha estat a la COPE i a la cadena SER, i si em permets el barbarisme, ha estat allò rumbero.
3: Avui tenia ganes
5: de marxar una mica. Ha parlat del Mundial, així d'entrada, diu que no veu un favorit clar i que és ara quan arriba l'hora de la veritat, que la primera fase ja és història i que a partir d'ara, doncs, si guanyen, la gent s'oblidarà dels mals partits o dels partits més fluixos que ha fet la selecció espanyola. Però entrant ja una mica en aquesta essència de la Minya Mal, d'entrada, parlant de la pressió que suposa que tothom esperi tant d'ella en aquest Mundial.
6: Yo entiendo que al final la gente va a reclamar al jugador, pues... que más ilusiona, que más cree que puede cambiar. O sea, obviamente Rodri son buenísimos, Pedri son buenísimos, Nico buenísimo, pero yo entiendo que al final pues la presión, entre comillas, que tengo yo, que no lo siento así, pues soy el 10 del Barça, soy el extremo, soy el jugador que puede cambiar el partido en algún momento, pero estoy contento con eso. Yo creo que la presión es el problema cuando no puedes hacer lo que te piden. Yo creo que sí puedo hacer lo que me pide la gente.
5: Doncs cap problema. La pressió, tot a per ell, i el que pugui dir la gent li entra per una orella i li surt per l'altra. Encara relacionat una mica amb el tema de la pressió, m'ha semblat molt reveladora aquesta història que ha explicat amb Hansi Flick de protagonista.
6: Un dia, Hansi, mi míster, yo estaba lesionado ya. Y ellos jugaron en campo del Getafe, creo, y que aplaudieron a Pedri.
4: Sí.
6: Y me dijo, es que ves tú, también te tendría que pasar eso. Y me dijo, pero claro, tú cuando marcas, se celebra delante suya. Y yo, o sea, yo de mi opinión le dije, ¿tú crees que si yo marcara y me fuera a celebrar con mis compañeros no me pitarían igual? Le dije, no somos lo mismo. Pedri me recuerda mucho a Iniesta. Es un jugador que todo el mundo quiere, que todo el mundo respeta. Y yo soy diferente. Y a mí la mitad me va a querer mucho y la otra mitad me va a querer, pero también mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que de toda la vida a Cristiano le han pitado, a Messi le han pitado, a Neymar le han pitado, a Vini le han pitado, a Mbappé le han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar. O sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta eso, fútbol.
5: Doncs vinga.
3: 19 anys.
5: Sí, sí, sí.
3: Jo continuo al·lucinant, 19 anys, vull dir, són discursos de jugador de no sé quantes temporades ja a l'elit i d'estar superacostumat.
5: Flick li, escolta, mira, el camí és Pedri, ell diu, no, el camí és el meu i a mi
3: és el meu, sí.
5: Uns quants em xiularan i uns quants m'aplaudiran, però jo sóc així, aquesta, com dèiem, és la meva essència. Es penedeix també del que va dir en el seu dia en aquella prèvia de la Kings League, recordaràs, abans d'un clàssic al Santiago Bernabéu, d'allò de que el Madrid sempre roba?
3: Sí.
6: No, al final es fútbol, o sea, es bonito, mira, al final pasó eso, celebraron el partido ese y perdieron en nuestro campo.
7: Pero casi te calienta Carvajal.
6: Sí, pero bueno, al final luego vuelves al Camp Nou y es otro pique y es fútbol. Al final, si el fútbol fuera aburrido, decir, no, el otro equipo es muy bueno, son mejores que nosotros, sería muy aburrido. O sea, a mí me gusta eso.
7: ¿Has vuelto a hablar con Carvajal en algún momento?
6: No.
7: ¿No?
6: No.
7: Vale, però no estàs enemistado con él.
6: No, o sea, no hablo con nadie del Madrid.
5: Li han preguntat, però per què estàs enemistat? Diu, no, perquè no tinc confiança. Diu, no parlo amb ningú del Celta, només amb Borja, perquè ve aquí la selecció. No ho estic dient com una cosa sí, que no vulgui parlar. Amb ningú. Que quedi clar també això, perquè ho ha matisat després d'aquesta resposta. I parlant del Madrid, també l'escoltam al principi del programa, ha dit això sobre els futurs duels que pot haver-hi amb Cucurella.
6: Le he dicho que, a ver, va a jugar el primer partido titular y el segundo ya va a ser suplente porque no lo voy a comer.
5: Doncs que
3: no lo voy a comer.
5: Serà suplent perquè se'l menjarà. I deixa'm que ho remati tot plegat, ara que parlava del Madrid. Li han preguntat també pels futbolistes del Mundial, no? Amb quines queda? Podríem pensar que diria Leo Messi, l'ha citat, però ha aparegut un altre nom.
6: De les estrelles... Voy a cambiar, ¿vale? No voy a decir Messi, no voy a decir... Vini, me está gustando mucho.
7: Mira...
6: Vini me está gustando, pero obviamente Messi. Y de las no estrellas, Saibari, yo creo que está siendo un muy buen mundial. O sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol, o sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir, muy bien.
5: Doncs home, m'ha semblat cridaner que de tots els noms es quedi amb un jugador del Real Madrid, ara que ningú s'ho espera, doncs m'està agradant Vinícius.
3: Hi ha pocs jugadors del Barça, per no dir cap, que això puguin fer, és a dir, això qualsevol altre jugador ho diu i li cauen crítiques i pals per tot arreu.
1: Ha destacat el jugador del Madrid que està enfrontat amb el president del Madrid.
3: Això sí.
5: Sí, sí.
3: També. Però vols dir que volgudament?
1: La minya mal no fa res per casualitat. Aquest tio és molt llest.
3: No, pot ser.
5: T'ho remato. Ha dit que li encanta veure la seva imatge en edificis dels Estats Units i que el millor és el que li paguen per fer-ho i que avui és un dia dur perquè ha hagut de pagar Hisenda i era una bona picossada. Ha dit, això sí, que no té prou diners al banc per pagar-se la seva clàusula de rescisió, que recordem que és de 1.000 milions d'euros.
3: Encara.
5: Això a la COPE també ha parlat a la SER, on ha reconegut que no es veu jugant tants mundials com Messi Cristiano i ha tornat a parlar dels càntics de Musulmán el que no vote, que es van escoltar a Cornellà en aquell partit amistós de la selecció espanyola.
6: Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España estaba cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero bueno, ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
5: Doncs declaració també contundent de la Mina en aquest sentit. Ha dit també que pagaria molts diners, ha explicat en aquesta entrevista a la SER, per poder anar a un bar i que no el reconeguessin.
3: Difícil, la Min. Ara, sí. A Estats Units, mira, encara a Nashville potser deu haver-hi algun bar, potser, que no saben qui és la Min Yamal. Potser, no ho sé.
1: Difícil.
3: Difícil, oi? M'imaginava. Màrius, què destaques de tot el que hem pogut escoltar ara de la Min Yamal?
8: Saps què passa? Ell ha dit una cosa que jo crec que és interessant. He vingut a dir, és que la major part d'entrevistes que es fan als futbolistes no diuen res. Jo dic el que penso, que em sembla que és el que s'ha de fer a la vida, no? Jo entenc, que a vegades algunes coses sorprenen, algunes de les declaracions de la Min, però em sembla que són molt més autèntiques. És que hi ha entrevistes que, en fi, que tu quan les escoltes penses quin rotllo i canvies de canal, és a dir, fan coses molt, molt entretingudes, clar, a la tele, sí, per tenir que aguantar.
5: Com dius, que abans diu, podria dir el rival és molt bueno.
8: Sí, clar, ell mateix, se n'han fotut. Jo trobo que això és extraordinari. O sigui, que tu en fotis de tu mateix, o sigui, de la teva professió, sí, em sembla collonot. Bueno, sobretot per afirmar de dir, escolti, a la vida s'ha de tenir més personalitat, no?
4: Sí, això per això només ho poden fer els grans, perquè es torna a demostrar que tu, sobre el terreny de joc, et guanyes el teu estatus a dins del terreny de joc, però també a fora. És a dir, aquestes declaracions d'avui són impensables si tu no t'has guanyat al terreny de joc aquesta llibertat. I la llibertat és jugar on vols, rebre la pilota quan vols, que l'entrenador et canviï quan tu vols, tu jugar quan vols i també dir el que tu vols a la roda de premsa. Fins i tot pots dir en públic que has discrepat del teu entrenador amb una anècdota molt sucosa, per cert, respectuosa també amb l'entrenador, sí, també amb això ha trencat motlles, perquè tu pots explicar una discrepància sobre una cosa que és menys menor del que sembla, i alhora ets respectuós en la discrepància, ho expliques i no passa res. I a més, lluita contra aquesta idea, com deia el Mario, és que el millor per un futbolista és no dir res. No, això és un tòpic. El millor per un futbolista és dir coses.
8: Sí. Un cop dit això, i sembla que encara que sembli una contradicció, diré que aquesta petita rectificació marginal, menor, que li ha fet en el Flick, divertida, li hagués passat amb un entrenador que hagués dit Luis Enrique, i tindríem un terrabastall, perquè no té, en fi, perquè l'altre no té el sentit de l'humor suficient i perquè creu que ell és el... Que és el...
3: Potser no l'hagués dit, amb Luis Enrique.
8: Jo crec que aquesta, és que no t'ho hagués comprat, amb Luis Enrique.
3: Per tant, pot
8: escolta,
3: ser...
8: el Flick no ha perdut ni un moment, segur, sí, segur. Sí. Vull dir, avui es deu haver fotut l'Estic Tartar aquí, al carrer Madrazo, que s'acostuma a fotre. I en canvi, el Luis Enrique no, perquè ja ho veus que... Si ell et diu, tu has de ser com aquest, és una mica aquelles imatges que vam veure amb l'Mbappé, no? O sigui, allò que jo entenc que segurament ho feia pel bé del futbolista, però home, en un món d'adults que renyin en públic i tal, no sé, és una mica
1: abusat. I en tot cas, en 18 anys, tan adones de que ja és el referent i el líder dels equips en els que participa, tant a la selecció espanyola com a la Barça. I només en 18 anys. Les respostes que fa no les hauria fet fa un any. L'evolució personalística de la seva figura, a mi em sembla del tot espectacular. Estem davant d'una persona molt llesta, però molt llesta. No dubtis que si ha destacat a Vinícius és perquè Vinícius està enfrontat amb la cúpula del Madrid, i em sembla una persona del tot extraordinària en aquest sentit. Si en el futbol com en la vida hi ha referents dependents i obedients, ell clarament és el referent d'allò que toca.
3: Una trampa, ara. Trampa,
5: jo també crec en això que deia...
3: Espera, que ja tenim gol.
9: Tenim gol de França, el segon del conjunt de Deschamps, que posa la directa cap als vuitens de final del Mundial. Un altre cop, vareta màgica d'Olise, conducció pel centre del jugador del Bayern de Múnich, passada perfecta per barcolar dins l'àrea, que respon a la titularitat amb un gol, al segon de l'equip francès, al 53 de partit. França 2, Suècia 0.
3: Se'ls hi cauen, aquesta gent se'ls hi cau els gols.
8: A mi em sembla que és un futbolista excepcional.
3: Sí, sí.
8: Jo, si hagués tingut 70-80 milions d'euros, potser en lloc d'anar a pescar a les costes britàniques, igual m'hagués anat a... Em semblava que... No?
3: És els que sona que marxarà del PSG aquest estiu.
8: No sé.
3: Perquè no n'hi calen més, bàsicament, tampoc, perquè també han fitxat...
8: A mi em sembla un futbolista extraordinari.
3: I tant.
8: I el Barça, aquest jugador... Sí, que podria fer.
0: Què passa que el bo d'aquesta jugada no és el que marca, eh?
8: Ja ho
0: és,
8: sé.
0: El que passa.
8: Les dues, sí, l'altra no. Però la fot dins, eh? Sí. Sí, el que necessitem és algú que la posi dintre. Nosaltres tenim ja la nostra estrella. Vull dir, no cal omplir. Sí, això de que el que vol fer Florentino és el que li va provocar el primer gran disús, el seu primer gran fracàs. Tornem als Galàctics. Sí. Escolta, ja sé que l'home és l'únic animal que ensopega 62 vegades a la mateixa pedra, però no cal 63. O sigui, no. Jo crec, de debò, crec que, no sé, Florentino, de petit, segurament doncs el seu pare no l'havia comprat mai un àlbum de cromos i se l'ha volgut comprar de gran. I, bueno, doncs, mira, si t'ho pots permetre, però així no es construeixen equips, ja t'ho dic jo.
3: Pregunta tramposa, ara sentint el que explicava el Lluís sobre Vinícius i que no dubtem que hi ha intenció, no?, en el que explicava Lamin,
1: anomenant Vinícius. És la meva intuïció, no tinc cap informació
3: però
1: al respecte.
3: Però jo ara... Una trampa, una pregunta tramposa. Vinícius acaba contracte, em sembla que és aquest estiu, no el que ve. Queda lliure.
1: Sí. A partir de l'1 de gener és agent lliure.
3: Veieu per on vaig, no? Sí, Lamin i companyia comencen a demanar-te Vinícius.
1: Tal qual.
3: El voldríeu al Barça? El veuríeu al Barça?
1: Jo particularment no. Jo particularment, reconeixent que és segurament un dels 5 millors jugadors del món, a mi em sembla un babau. I en el Barça no vull babaus. Per tant, no. Directament no.
0: Ernest. És que estaves fent la pregunta i no diré la paraula que comença per ser que ha aparegut a dins del meu cap. És una paraula carinyosa, t'he de dir.
1: D'acord,
0: perquè l'he dit en el... No, l'he pensat en el sentit
1: que si canvies una lletra serveix per fer
0: l'he pensat en el sentit de dir, hòstia, quina perversió. M'agraden les perversions. I quina bona pregunta. Perquè el meu instint era com el del Lluís... És l'instint clàssic barcelonista, és aquest no és un noi típic.
1: És emocional.
0: No és orgànic. No és orgànic, no és el noi de la mare.
3: No.
0: No és un noi típic de la Masia.
3: No, exactament.
0: I tal. Però jo estava dient que no i ara m'estic posant nerviós. I a més a més estic...
1: Ernest, cal tenir principis en aquesta vida.
0: Sí. Bueno,
1: Vinícius no forma part de...
0: No, sí. I estic relacionant...
8: I finals, s'ha de tenir principis i finals, eh?
0: I finals.
8: Perquè els finals són els divertits, eh? Els principis els fotem de collons. Perdó, sí. Els fem collonadament bé.
0: Sí.
8: Però, noi, a vegades els finals fem la fi del cagalàstic. Jo crec que no, com
0: he
8: a
0: començat,
8: país.
0: Ens
8: hem de calmar. Ara, també és veritat que jo me n'hauria d'anar uns quants dies a Katmandú a fer
0: tots,
8: ioga
0: i a fer
8: alguna... alguna
0: fumada. Tots, també us he
8: dit... Però...
0: També us he de dir
8: que... La pau interior en què costaria, eh?
0: Sí,
8: costaria la pau interior.
0: També us he de dir que...
1: On està allò dels valors?
0: També us he... No,
8: valors...
0: Espera, també us he de...
1: No, per mi no són neus.
0: També us he de dir que quan hem posat Unicef al cul no us vaig veure tan nerviosos amb els valors i tot. És a dir, i quan el Barça es passeja impunament per Qatar i per Aràbia Saudita, no us veig tan nerviosos amb els...
1: No és veritat, ho hem criticat tant.
0: No us veig tan nerviosos amb els valors. I quan les llotges les compra aquesta gent absurda d'Aràbia Saudita, no us veig tan nerviosos amb els valors.
1: Parla't críticament de moltes coses.
0: Jo el que vull dir és que he començat...
8: perquè no s'atreveix a dir
0: he començat amb un no, he seguit amb la connexió que ha fet el Lluís amb les declaracions de Lamin connectant-ho de forma perversa
3: i on ets ara?
8: I al final no sap
3: on ets.
0: Saps on soc ara? Que el Barça no té nou, no sé on som amb el davanter.
3: Correcte.
0: No sé on som amb el davanter, i per tant, no ho sé.
3: No ho saps,
0: sí,
3: perfecte.
0: No ho sé.
3: No, estàs en un bon
0: home,
3: camí.
0: Home, d'un no ho sé no està malament.
3: No.
0: Per culpa teva.
3: Res, exacte.
0: Per culpa teva.
1: Xavi, jo em vull. Reconeixent que és un dels 5 millors jugadors del món, la resposta meva és un no rotund.
3: D'acord? No, i la teva i la d'un percentatge elevadíssim del Barça.
1: I no per la seva qualitat futbolística, que està fora de tot dubte, sinó per la seva manca de qualitat humana, social, empàtica, esportiva...
3: No només esportiu. Màrius, quin camí has fet tu i en quin punt estàs?
8: Escolta, saps quin és el
5: també has pensat en la paraula que comença per ser? O...
3: No.
8: Aviam, jo considero que és segurament un dels 3 jugadors millors del món, Però el personatge... Sí, el personatge és una caricatura de Nelson Mandela. Sí, no pot ser. Sí, tu no pots tenir un futbolista que ha muntat un pollastre com si fos, diguem, l'home que m'ha assenyalat per la providència per portar, per fi, als camps de cotó, doncs, la paraula de la veritat. No, això no va així. Llavors, jo prefereixo no plantejar-me aquest problema. Ara, sí que és veritat que al costat de tot això veig que no acabem... O sigui, tot això se m'està fent molt llarg. I em comença a passar una cosa, és a dir, jo porto 3 setmanes pensant que bé Julián Álvarez, i ara em comença ja a cansar de dir, és que ja no em fa il·lusió.
5: Està fent bola.
8: És que ja no em fa il·lusió. Saps què vull dir-te? O sigui, què vols que et digui? I a més, avui pensava, però fixem el que hauríem de fer és per la posició que jugarà o que juga Julián Álvarez, és posar-hi allà a la mínia mal? Si és que la mínia s'està quedant... Clar, cada vegada li posen més tios allà, cada vegada és més difícil de passar. Des de la dreta, amb Uruguai tenia 3 tios, i és veritat que a vegades li venia un quart si pujava al lateral. Vol dir que, no ho sé, és que suposo que algú s'ho ha pensat. Sí, portes un futbolista que no és el davanter centre clàssic que tenia el Barça, o sigui, que per canvies a Lewandowski per un futbolista que no té res a veure amb com jugava Lewandowski, no? I llavors això, bueno, no ho sé, segurament jo no en sé prou, però m'estranya, perquè això és com un ou i una castanya. Què vols, un ou o una castanya? Sí, bueno, jo vull un ou. I la castanya no em fa la mateixa il·lusió. Llavors, s'està fent tan llarg tot això, que és que veig que al final serà...
5: I espera, Màrius?
8: No, sí, però saps què passarà? Que farem el ridícul tots. Al final farem el ridícul tots. Perquè és que li posaran un... No sé, li tallaran un peu, faran... O sigui, el que pot arribar a fer l'Atlètic de Madrid, perquè hi ha un moment de desesperació. Perquè si al final se n'acabarà en el Barça, és a dir, l'Atlètic de Madrid davant del món és un equip que no sap ni retenir les seves estrelles. És un equip que juga a Champions, però no s'ho mereix, que no s'ho mereix. O sigui, és horrible per l'Atlètic de Madrid. O sigui, els hem posat en una tessitura que no té sortida, i llavors, ostres,
4: també et dic,
8: vaig un embolic, no?
4: També et dic que amb l'historial que teníem amb l'Atlètic de Madrid ens ho podríem haver pensat una mica abans de trucar a les portes de l'infern. Tot això són les portes de l'infern, són les portes d'Antoine Griezmann, de David Villa, de Luis Suárez, d'Arda Turán. És a dir, el motlle sempre és el mateix. Quan ven l'Atlètic de Madrid ven car, quan ven el Barça ven barato, en aquesta doble direcció. Això és el mercat més infernal pel Barça, en l'històric que tenim. O sigui, hem tornat a trucar.
8: No, ens tornen a fer la mateixa trampa.
4: És a dir,
8: ens tornen a demanar... Després dels 120 quilos que vam pagar per Griezmann, encara vam tenir que pagar una mena de multa estranya perquè van trobar un correu electrònic.
4: I el que dic és...
8: Bueno, escolta, hi ha prou, que s'equivoquen algun dia, els que s'equivoquen haurien d'agafar i...
5: Sí, sí, però clar, se'ls ha quedat la paret. Ja hi havia constància que estava negociant perquè tenia un correu electrònic.
8: I ara ja estic patint, perquè avui amb la denúncia que diuen que han presentat segur que trobaran un WhatsApp d'un sonat que es queda a cada casa.
4: És l'equip que ens ha pres el pèl més vegades i tornem a l'escena del crim.
10: I
4: si tornem a l'escena del crim...
1: Més enllà de l'equip d'origen, el meu dubte ve de que Julián Álvarez Raffo, que és com es diu aquest jugador, ja el tenim. I es diu Fermín López.
10: Com
1: és que,
10: saps el segon cognom de Julián?
1: Perquè sé coses rares, jo. Aleshores, ja el tenim, aquest jugador el tenim. I a més de tipologia molt semblant. També Julián Álvarez començant jugant de mitja punta, no de punta. De fet, ara jugava de fals 9. I Fermín fa exactament les mateixes funcions que ell, amb una diferència, que els seus números són millors. Aleshores, aquesta tipologia de jugador ja la tenim. Si Fermín jugués un pèl més avançat, segurament tindria uns números espectaculars, perquè té les dues cames, té cap, dona assistències, talla boles, va a la pressió perfectament, combina, s'associa, ho té tot. I aleshores, com li ha agafat una miqueta mania, com deia el Marius, jo estic ara més per l'opció d'un killer, d'un nou pur que ho remati tot el que generem moltíssim, amb Rafinha, amb Gordon, que espero que s'adapti ràpid, més del que s'està adaptant a aquest Mundial, que en el Barça s'adapti ràpid, i amb Lamine Yamal per la dreta, i necessitem un rematador de tanta generació de gol, més enllà d'arribar per combinació a la porteria contrària, que ja ho fem, però ja ho fèiem, sí. I en canvi no tenim aquest rematador amb la marxa de Lewandowski, i això em fa patir.
3: Tornem al Mundial, com van les coses, Clara, en aquesta França-Suècia?
9: Doncs França encara buscarà el tercer, ara Olisier una altra vegada amb un xut des de fora l'àrea, una rosca que el porter de Suècia, que realment està sent el millor segurament de l'equip de Graham Potter, doncs evitant el tercer de França, que s'ho està passant bé, que està dominant Suècia sense inquietar pràcticament la porteria. Demà 2-0 al 64 de partit.
3: Una pausa molt curta i és el moment que agafeu el telèfon i comenceu a trucar al 902-47-700. Estem a punt de regalar la col·lecció Wonder Goal. Ara venim.
10: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
3: Va, que falten 5 minuts per 1:15 de la matinada i és el millor moment per regalar aquesta col·lecció Wonder Goal. Recordeu, els capibares que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. I si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, doncs, efectivament, aquest és el vostre moment. Va, que ja tenim la persona que s'endurà, vaja, de respondre dues preguntes super senzilles per aconseguir-lo, però s'endurà aquesta col·lecció Wonder Goal, que és el Josep Lluís. Hola, Josep Lluís, com estàs? Bona nit.
11: Hola, bona nit, què tal?
3: D'on truques?
11: De l'Eixample.
3: Perfecte. Saps com va això, oi? Et faig dues preguntes molt senzilles i t'endús aquesta col·lecció fantàstica. Per tant, la primera és: qui creus que es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
11: La selecció francesa.
3: Carai, t'agrada com juga, la veus, per tant, principal favorita, no?
11: Sí, sí, molt.
3: I qui no se la mereix?
11: Jo crec que el Cucurella.
3: No t'agrada gens ni mica, entenc que hagi anat a parar al Madrid.
11: No, president de Madrid, no. És que unes declaracions diu que estava desitjant que el Florentino li digués que és nacido per jugar en el Real Madrid.
3: I això no et va agradar gens ni mica.
11: Home, no, francament no.
3: Doncs perfecte, Josep Lluís. Per tu va aquesta col·lecció, eh? Digues.
12: No, una pregunta pel Josep Lluís, la pregunta a la nit, que és: Vinícius al Barça, sí o no, Josep Lluís?
3: Carai, tu, però si...
13: És de la corda d'Arnès, és un...
14: Perdona, nervis.
3: Encara n'hi haurà més dels que em pensava, com a mínim jo. Anava a dir els que ens pensàvem, però els que em pensava jo. Doncs, Josep Lluís, tens per pensar, dic, que això no va ni per la mà ni per... Digue'm.
11: Dubteries.
3: Va, mira, ja és un inici de camí. Josep Lluís, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i, lògicament, per trucar i optar a aquesta col·lecció Wonder Goal. Que vagi molt bé.
11: Molt bé, gràcies.
12: Em faré un to de mòbil amb la primera reacció de Josep Lluís.
3: Aquell calfred, que t'arriba des del dit gros del peu.
13: Politono, no? Politono.
12: Aquest caos l'has creat tu, eh?
3: No. T'he de dir que, en connivència amb una cosa que he pogut escoltar en aquesta taula i m'ha vingut el flash un moment, dic, ostres, pregunta-ho, perquè potser t'emportes, no m'esperava portar-me aquesta sorpresa. Jo pensava que era un no rotund.
12: Mira, us dic una cosa, aquesta pregunta, que comença com una broma en una nit d'estiu tòrrida, pot ser...
13: acabar?
12: No, pot sobrevolar de manera perillosa tota la temporada que comença ara.
3: Ostres, no sé si estem preparats, doncs, Ernest,
12: Jo temporada. Jo us aviso.
3: D'acord. Va, que ens queden coses per explicar.
1: Sobretot si no explota, no? Sobretot
12: per exemple,
3: Com ho has de donar això ara que dius, Lluís?
1: No, sobretot si Gordon no explota perquè jugava en el mateix.
3: Ah, bueno, clar, llavors imagina.
1: Que no comencem a fer comparatius.
3: No, cal, és molt d'hora, ni l'hem vist encara amb la samarreta del Barça.
13: Ja podrem fer el titular aquell, problema Gordon.
3: Opa!
13: Sí, aquest.
5: Això pot passar, eh? Pot passar.
3: Parlant de samarretes al Barça, avui s'ha presentat, oi, Sabe, la primera equipació de la temporada 26-27.
5: Sí, ho comentàvem abans, amb unes franges fines en diferents tonalitats de blau i grana, un acte immersiu amb imatges dels jugadors amb les noves equipacions, ballarins fent coreografies, per acabar s'ha despenjat una lona amb més jugadors lluint aquesta nova equipació, i era tota la directiva amb les cares noves que demà passaran a formar-ne part d'aquesta junta directiva: Jaume Santiveri, Xavier Berniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolau i Carles Ariats, a més de Rafael Juste al capdavant, vivint el seu últim dia com a president i també el darrer acte, aquesta presentació de la samarreta. Joan Laporta ha estat la principal absència, finalment ha decidit reservar-se per l'acte de presa de possessió de demà, que començarà a 2:15 del migdia, amb la plana major del club convidada, també la part esportiva, i seran entrenadors, Hansi Flick, per exemple, també serà en aquest acte, i la presència confirmada, una de les cares més conegudes, el president de la Lliga, Javier Tebas, també serà demà a Barcelona en aquesta presa de possessió.
3: Bona aquesta.
5: Sí.
3: Carai.
5: Estem de bones, hi ha bona relació.
3: Sí, no, però...
5: La Lliga ja amb Tebas i no es perdrà aquest acte.
3: Però em sobta que vingui.
4: Ara som amics.
5: Sí. Ara sí.
3: Oh, molt amics, perquè si va a l'acte en què és la proclamació com a president del Barça, que això no tens evidentment l'obligació d'anar al lloc, doncs mira, doncs serà presencialment a Barcelona per assistir
5: sí.
3: A la proclamació de Joan Laporta.
1: I a lliurar-li les claus del fair play del 1-1.
3: Clar, que això de fet, mira, ja és dia 1 de juliol, per tant, estem a punt de saber, efectivament, el límit salarial.
1: Seria una bona ocasió.
3: I no dubtis que parlarà Javier Tebas, perquè Javier Tebas olora un micròfon a uns 52 quilòmetres a la rodona i no saps com, però op, apareix allà i ja t'està explicant qualsevol bestiesa.
4: Per entendre aquesta nova amistat recuperada, perquè de fet això ha passat molts altibaixos,
5: home,
4: s'ha d'entendre clarament que els dos tenen un enemic comú.
5: Exacte. Florentino Pérez.
4: Que és bastant nou també com a enemic, per cert.
3: En el cas del Barça, sobretot, no? Sí. Perquè abans Javier Tebas sí que porta l'amistat.
4: Aquí porta una temporada. Sí, però tot i així, sí. També havien passat per tot d'altibaix.
3: Sí.
4: I no, vull dir que tot això, es necessita una guia, tot això.
3: Sí, un tutorial.
4: Sí, va fluctuant.
3: Sí, exacte, has de saber exactament en quin punt som, no? Allò de...
5: I des de temps immemorials, és a dir, perquè recordem que quan era... l'advocat de l'Alavés va impedir
3: Messi.
5: Que Messi jugués. Vull dir que... Això abans que fos president de la Lliga.
3: Imagina't el que suposaria per tu, que realment no hagués pogut jugar més.
5: Vaja, el Basté en aquella època el va entrevistar i li va dir: em sembla fastigós el que està fent. I hi ha un document, igual que hi ha hagut aquesta reacció de l'oient, que Tebas estava al telèfon i fa... Es va quedar parat amb aquesta reacció del Basté, que li va fotre pel bon gros. Ai,
3: mira, parlant de temes, avui s'ha sortejat la Lliga de la temporada que ve, tenim ja calendaris. Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
15: Bona nit, sí, sorteig d'aquella manera, perquè els clàssics han caigut a l'època clàssica, mai millor dit.
1: Però amb una curiositat, i és que els dos equips del Barcelonès... bueno, no, és barcelonès, no, l'altre no.
15: Baix Llobregat.
1: Juguen els dos a casa. I això és poc habitual.
3: Sí i no. Perquè, clar, el Barça no debutarà el mateix dia que l'Espanyol.
15: Començarà per la jornada 2.
1: No, el mateix dia.
3: Exacte.
1: No,
3: però... Aleshores, com que el Barça, la primera jornada, se la saltarà... A veure, se la saltarà si es compleix la lògica que algun dels 17 jugadors internacionals que té el Barça doncs arribi a semifinals. Per tant, el Barça no començaria el dia 15, sinó que començaria el dia 22, no?, amb la segona jornada.
15: Sí, només, que és el cap de l'any.
4: Només, perdona, Oriol, amb només un. Amb un n'hi ha prou.
3: Amb un.
9: Rocamora, té de frenar, perquè hi ha un altre gol de Kylian Mbappé, però un altre cop qui fa la màgia és Olise, amb una altra assistència. Quin partidàs d'Olise, un dels jugadors del Mundial, segurament juntament amb Leo Messi. Passada perfecta per Mbappé, que no falla. El tercer de França, festa francesa al MetLife de Nova Jersey. L'equip de Deschamps serà als vuitens de final contra Paraguai. 3-0 a 20 minutets, més o menys, mal comptats, 25 pel final del partit.
3: Quants en porta ja Mbappé, aquest Mundial?
9: Empat amb Messi, ara. Són 6 Messi, 6 Mbappé, 5 Haaland.
1: Empat amb Messi, 6.
8: I s'acosta.
16: Tot i que Messi contra Cap Verd algun farà, segurament.
12: Sí, amb aquest Mundial.
8: No, no, però s'acosta.
5: Sí, s'acosta.
8: Sí, està a dos gols, a tres gols.
17: A dos, jo crec.
8: A dos gols a Messi, sí.
16: Eps, justet,
12: jo crec que podríem...
16: Jo crec que el 5 el trenca,
8: eh? A veure, la regla, Ernest, a veure si es compleix o no.
16: Les dades que volies, Ernest.
12: Podria batre el número de fora de jocs d'un davanter en un Mundial, atenció?
17: Pobre això.
15: Que, per cert, no tinc la comparació, però sí que he mirat més o menys els fores de joc d'Mbappé cada temporada. I entre els 40 i els 50 ens movem, per temporada. Vull dir,
12: per tant, estaríem a la franja molt alta.
15: I intueixo que sí. Intueixo que sí.
16: Jo
8: vaig habilitar-lo al lateral esquerre, em sembla que és.
15: A veure el taló del central, però...
8: S'ho estan mirant o encara no hi ha, però...
17: S'ho estan mirant.
16: Jo crec que ja està. Ja se n'ha pres, sí. Mira, gol de Mbappé.
8: Joc reprès, gol de Mbappé, 6 gols aquest Mundial.
16: Descans per Koundé, ja s'estalvia els últims minutets, Koundé.
17: Sí. Estava del Cerro Grande i... El Barri, que és el millor.
8: Ai, senyor, a veure, explica'ns, Oriol, com va aquest calendari?
15: Doncs, aviam, per tenir-ho clar, el Barça sí que té la jornada 1 al Camp Nou contra l'Atlètic Club, però, com dèiem, com que arrencarà amb la jornada 2 directament si arriba algun dels seus mundialistes a semifinals, el primer partit seria la jornada 2 al Camp de l'Elx, tercera jornada a casa contra el Rayo, jornada 4 a Mestalla i la 5 al Ciutat de València, per tant, dos partits seguits fora de casa, jornades 4 i 5 i els dos a València. Els clàssics, com dèiem, al Camp Nou, jornada 10, 25 d'octubre, exactament igual que aquesta temporada. Al Bernabéu, jornada 35, el 9 de maig, exactament igual que aquesta temporada. És veritat que han canviat
8: l'ordre
15: dels... dels partits, sí. Exacte. El primer serà al Camp Nou i el segon al Bernabéu. Dates habituals, per tant, igual que amb els derbis. Barça-Espanyol, que torna a ser el 3 de gener a Cornellà al Prat, aquí sí que ni tan sols canvien l'ordre dels estadis. 18 d'abril al Camp Nou, jornada 32. Vaig amb l'Espanyol, però abans dir-vos que el Barça acaba les últimes 3 jornades a Noeta, a casa contra el Màlaga i al Coliseum de Getafe. L'Espanyol comença la Lliga a casa contra el Llevant. Segona jornada també a casa contra el Madrid. El primer desplaçament, per tant, jornada 3, a Noeta.
8: Per tant, el Madrid comença la Lliga al camp de l'Espanyol. Has dit segona
15: Correcte,
8: jornada, no?
15: Sí, senyor.
8: El Madrid
15: sí, sí,
8: és com el Barça.
15: Que tindrà mundialistes.
8: Exacte.
15: Començarà la Lliga jornada 2 a Cornellà al Prat. L'Espanyol que acaba la Lliga les últimes 3 jornades a casa contra el València, contra el Depor a Riazor i a casa contra l'Alavés.
8: Doncs aquest era el calendari. Abans ho comentàvem amb l'Aleix a l'inici del Tu Diràs i ell deia, perquè clar, ja s'ho ha estudiat de dalt a baix, el calendari de la Lliga, sí. I el té interioritzat com un xip i el porta dins.
5: Que el Barça anava a fer un sprint inicial.
8: Exacte, i això comentava.
5: Que allà és on ha d'apretar.
8: Que aquelles primeres 7 jornades, increïble, que són les que van de l'inici de la Lliga abans que arribi l'aturada, atenció amb aquesta aturada, la temporada que ve, que és una aturada de 3 setmanes de seleccions, al mes de setembre-octubre, o sigui que hi ha 7 jornades de Lliga i després una mega aturada de 3 setmanes.
12: Això és nou
8: d'aquest any que ve ara, sí. I 3 setmanes que estarem sense futbol de clubs,
12: o sigui, aturada de 3 setmanes
8: ajunten les dues primeres, saps, aquelles que hi havia.
12: Això, Oriol Jové, podríem estar davant de l'aturada més bèstia de tota la història, no? De la Lliga.
15: Tret del Mundial de Qatar, segurament.
12: No, però ja descompto el Mundial de Qatar no és una aturada, és un Mundial.
17: Com ho justifiquen, això?
8: No sé si han arribat a fer el gest de justificar-ho, és a dir, han dit, mira, hem ajuntat les dues que hi havia, una al setembre, l'altra a l'octubre, i les ajuntem en una sola aturada. La justificació, ja et dic, no sé ni si han fet el gest o s'han preocupat de justificar res, perquè com que són els que manen, aquí...
15: Però dic una cosa, si hi ha de ser, és a dir, si aquestes 3 finestres que hi havia tradicionalment abans de Nadal hi han de ser, home, si em pots ajuntar 2, com a mínim t'estalvies parar 3 vegades. És que realment el primer tram
8: dues,
15: de competició fins a Nadal...
8: Dues aturades, t'estalvies...
15: És realment un infern, sí. Parat tantes vegades.
17: Bueno, i que durant un mes no veurem partits, perquè per quina broma és aquesta? Ja està bé, home, ja prou, ja prou, home, ja prou. No volen acabar amb el futbol, i això els hi petarà les mans. perquè et dic una cosa, és a dir, el Barça m'ha fet una gran temporada, però el Madrid va arribar sense benzina per culpa del Mundialet, i això és en fi, és una realitat. No. I es, ja veuràs el Barça quan juga el pròxim Mundialet, li tocarà el Barça, no?
3: Sí, però és d'aquí a 3 anys ara, falten 3 anys pel Mundial de Clubs, perquè és cada 4 anys, aleshores...
17: En 10, 2, no?
3: Va ser l'any passat...
15: 29.
3: Sí, exacte, el 29, sí, justament, va ser el 25, faltarà doncs, aquests 3 anys fins a arribar al 29. Sí,
17: el dia que el Barça jugui el Mundialet, en fi, al mes de gener hem de fitxar un equip nou, perquè estaran fosos.
3: Morts, sí, sí.
15: I a més serà la temporada que després desembocarà amb el Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc. Serà la 29-30.
3: Exacte, sí, sí. Com aquesta vegada que ha passat el mateix. Que primer és el Mundial de Clubs i justament després, o l'any següent, juga el de seleccions. Per tant, calendari fet de primera divisió. I els de segona, què? Els catalans d'aquesta vegada en tenim dos a segona divisió.
15: Sí, el Girona i el Sabadell. El Girona arrencarà a casa contra el Leganés, tindrà el primer desplaçament al camp del Córdoba i acabarà els últims dos partits a casa contra el Ceuta i l'última jornada al camp de l'Eibar. El Sabadell, de la seva banda, començarà al Molinón, dos partits seguits fora de casa, Molinón i Castàlia per començar els arlequinats, que acabaran les últimes dues jornades visitant el filial de la Real Societat i a casa contra el Castelló. Els dos duels catalans, Girona-Sabadell a Montilivi el 3 de gener, per tant, 3 de gener, doble duel català a primera i a segona, Espanyol-Barça i Girona-Sabadell, i Sabadell-Girona a la nova Creu Alta el 2 de maig, a la jornada 37.
3: Doncs aquest és el calendari de la primera i de la segona divisió masculines. S'han sortejat més calendaris. Que destaquem més, Oriol?
15: Doncs mira, a primera federació, el Nàstic debutarà a casa contra el Saragossa, déu-n'hi-do. L'Europa també a casa contra el Jaén i el Sant Andreu fora, al camp de l'Osca. A la Lliga F, el Barça debutarà el Johan contra el Tenerife, el cap de setmana del 30 d'agost. L'Espanyol ho farà al camp de l'Eibar i el Badalona al de l'Atlètic Club. Faig un incís aquí al calendari de la Lliga F perquè els clàssics també, òbviament, els tenim ja calendaritzats. Barça-Madrid el 4 d'octubre a Barcelona i el 21 de febrer a Madrid. I s'ha sortejat també, perquè també depèn de la Federació Espanyola de Futbol, la Lliga de Futbol Sala, que arrencarà el 13 de setembre amb el Barça visitant el Valdepeñas i l'Indústria Santa Coloma rebent el Palma. Acabarà amb un Cartagena-Barça i amb un Indústries Manzanares, els derbis 30 de desembre a Santa Coloma i 11 d'abril al Palau.
3: Doncs calendaris sortejats, ara pendents de com quedarà la primera jornada de Lliga amb allò dels equips que tindran representants a les semifinals del Mundial, depenent de si hi ha molts equips o no, doncs serà més o menys curta aquella primera jornada del 15 d'agost, perquè ja va dir Tebas que només amb un internacional els equips passen a jugar aquella jornada al cap de 10 dies, és a dir, debutaran en la segona jornada.
17: La selecció sueca fa patir perquè
5: estan traient aigua de la barca.
16: Sí.
3: Absolutament, però que molt malament, no, Clara? És a dir,
16: a veure, és una selecció que ja l'estava llegint un tuit del Dami, que arriba aquí gràcies a la Nations League, és a dir, va fer una fase de classificació terrible a Suècia, que crec que no es va guanyar un partit o no en va guanyar cap, però la Nations va permetre jugar a la repesca i la repesca va acabar classificant-se, però va ser una de les grans decepcions.
3: Polònia es va carregar.
16: Però va ser una de les grans decepcions en tota la fase de classificació pel Mundial, i en aquest Mundial tampoc no ha acabat d'estar bé.
12: Selecció terrible que s'ha permès el luxe de no convocar a Rooney Bardaghi.
3: Sí, sí.
12: Vull dir que com si n'essin sobrat.
3: I no, oi, vols dir? I no van sobrar.
12: I no com estem veient.
3: Sí, ho estem comprovant. 3-0, quant falta ara?
16: 8 més afegit.
3: Això ja, com a mínim, no serà gaire l'afegit.
16: No, perquè a més no hem perdut gaire temps. Més enllà de la pausa i la tassó i els canvis, poc.
3: I una cosa més important, no hi haurà ni pròrroga ni penals.
16: No.
3: Que això... Segons com també és d'agrair, perquè avui, mira, de sortir a la una a sortir a les dues, doncs hi ha una hora de diferència, com d'aquí Canàries.
16: Sí.
12: És un atropellament, eh?
3: És un, sí. Sí, cal és. Doncs calendari, alguna cosa a dir del calendari o què? No teniu... O no, o ja vindrà.
1: Ja, és una ja cosa vindrà, és que sí, jugarem, no? Contra tots a tot arreu, per tant...
15: Partit a partit. Mica,
12: sí, però jo me l'he mirat molt el calendari perquè... Els equips que tenen un nou projecte com el Madrid, que és una mica més o menys a un altre nivell, però com el Barça fa dos anys quan va començar Flick, els equips que es troben en aquesta situació com el Madrid necessiten començar bé. I per tant, molt de compte amb les primeres jornades. Jo crec que aquest any són molt importants.
3: I molt,
12: perquè el Madrid començant malament
0: és un escenari molt diferent del Madrid començant bé, molt diferent. El Barça més o menys jo crec que és un equip molt consolidat,
3: clar, clar.
0: A la Lliga Espanyola, home, dubto que, que comenci malament, vull dir, el lògic és que més o menys vagi fent, però el Madrid no es pot permetre començar malament.
3: I més amb una aposta tan personalista com la que ha fet Florentino, perquè al final has apostat per una qüestió personal com és Mourinho. És a dir, el Madrid, si van malament d'inici les coses, aquell rum-rum, aquestes eleccions sí, que han sigut potser més ajustades al que podíem arribar a pensar, doncs veurem com es reacciona.
17: Però són molt raros, perquè tenen un problema al mig del camp i fitxen laterals. O sigui, laterals en tenen, defenses... Em sembla que l'altre dia em vaig comptar 10 o 11, no?
3: Sí, estan duplicades i triplicades. Llavors,
17: és fantàstic. Vas fitxant defenses.
0: No, no, és que el criteri no és esportiu. El criteri és el Barça. El que es mogui i tingui pinta Barça. Ara, l'última informació d'aquesta tarda és que van a per Bastoni. Que també, durant alguns dies, havia estat molt a prop del Barça.
17: Ja portaran... I llavors hi seran 12 defenses.
1: I Guàrdia també havia
5: sonat. Sí, sí, sí. Anar sumant allà.
17: Vinga. I al mig del camp no fitxen a ningú.
5: Bernardo Silva, hem fitxat.
1: Mentre no fitxin aquest dimoni que juga per la banda dreta francesa, per mi que fitxin a qui vulguin.
3: Aquest sí que veus, aquest faria una mica de mal. Sí. Aquest sí que no.
0: Perquè aquest sí que seria esportivament diferenciat.
3: I tant, home, això és un avió, el que va per aquesta
0: avui,
3: banda.
0: Avui, el partit que està fent avui és extraordinari.
3: Sí. Veurem.
1: El que t'agraden les anècdotes, que en realitat Olís és de segon cognom, es diu Michael Akpovie Olís.
17: És Olís o Olisé?
1: No, és Olís, perquè no té accent. I la seva mare és francesa, nigeriana, diem Olisé, i en realitat Dué, Mbappé, Dembélé porten accent. Olís no porta accent, per tant és Olís.
3: És que no tinc paraules. Vull dir que...
17: Però això, saps què vol dir, això? Que el registrador del seu país, en fi, d'on és ell? Va néixer.
1: No, ell va néixer a
15: Hammersmith. A Gran
1: Bretanya, no? A Hammersmith.
17: Ah, bueno,
1: llavors... A Hammersmith, al costat de Londres. El pare és nigerià i la mare és francesa.
0: No, i jo...
17: Pensava que havia nascut en...
1: No, no, Anglaterra, i té la doble nacionalitat britànico-francesa.
17: I al final, el registrador de, en fi, del registre civil...
1: No, però això, perquè el nom és nigerià perquè el pare és nigerià, que és a Pupier.
3: Què et sembla?
0: No, que jo crec que sí.
17: Ara Hammersmith és un bon lloc per deixar.
1: Està bé.
15: Sí, eh?
3: Que millor que Nashville, però, o no?
17: No tinc cap dubte. Si us penseu que amb un banjo i amb una mica
3: de whisky
17: amb olor colònia doncs, en fi, pots tirar la vida. No, home, no.
3: D'acord, jo crec que és una bona manera de tancar tertúlia, doncs, aquesta. I ara que tenim les coses clares, jo crec que les tenim totes clares, tancarem tertúlia, farem pausa i després acabarem d'explicar les quatre coses que hem de dir. Ernest, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
3: Pensa-hi, eh?
1: Sí, no tornem a parlar d'aquest tema.
3: Per la setmana vinent tindrem 3.
0: Jo crec que hauríeu de recuperar el so
3: a l'àudio, això t'estava dient, que la setmana vinent tindrem tret a l'àudio.
0: Sí, perquè...
3: El politon.
0: Perquè jo me'l posaré al mòbil.
3: Va, que anirem... Màrius, gràcies també. Fins la propera. I Lluís, cuida't molt.
1: Sigueu feliços.
3: Fem una petita pausa i de seguida tornem amb el final de França, però també amb quatre històries que hem d'explicar més abans d'acabar el Tu diràs. Ara venim.
18: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
19: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya. És per això que totes les veus de RAC 1,
20: les que sentiu habitualment i les que no,
21: us volem donar les gràcies.
22: Gràcies en nom de tots els departaments.
23: El departament tècnic.
24: La producció de programes.
25: Marketing. La recepció.
26: Les xarxes socials.
27: El servei d'assessorament lingüístic.
28: Els estudiants en pràctiques.
18: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som 1 milió. Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Tres quarts i mig d'una de la matinada, de seguida seguim pendents del Mundial, però abans, és que us ho havia de dir, perquè és que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou o moda nou superhíbrid endollable. Un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficàcia i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix avui mateix a Omoda Jaeco M Automoción a Barcelona, Mataró i Girona. Està en el Mundial, Clara, a punt d'acabar aquest França-Suècia.
1: Només 4 d'afegites, estem a punt d'arribar al 3 ja amb aquest França 3, Suècia 0, França, que serà equip de 8 de final contra Paraguai.
0: Parlem ara de la Lliga F, també, de seguida, ara m'ho explicaràs, però ja que estem-hi per tancar el Mundial, què ens ve per endavant avui? Nil Piera, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs hem tingut, com dèiem, una jornada inaugural amb un Noruega 1, Costa d'Ivori 2. La selecció noruega ha tingut dificultats per entrar al partit, però s'ha avançat al minut 40 amb un autèntic golaç d'Antonio Nusa, un xut amb rosca que ha entrat vorejant l'esquadra dreta, els ivorians, però no s'han arronsat i s'han llançat a per l'empat a la segona part. Ho ha igualat Amat Diallo gràcies a una gran jugada individual després d'haver entrat des de la banqueta. Semblava que el partit aniria a la pròrroga, però Erling Haaland ho ha evitat quan faltaven 5 minuts pel final. L'estrella noruega no estava tenint el seu millor dia, però ha aparegut en el moment decisiu per marcar porteria avui després de rebre la passada de la mort d'Oscar Bob. Amb aquest gol, Haaland arriba a les 5 dianes al Mundial i es col·loca en tercera posició en la lluita per la bota d'or. Messi continua com a màxim golejador amb 6 gols, empatat amb Mbappé, que ha fet un doblet, i Dembélé i Vinícius tanquen el podi empatats a 4. D'aquesta manera, Noruega serà el rival de Brasil a 8ens de final. Recordem que la Canarinha es va classificar ahir després de superar amb molt de patiment el Japó amb un gol in extremis de Martinelli. El partit es jugarà aquest diumenge a les 10 al MetLife Stadium de Nova York. Per la seva banda, Costa d'Ivori acaba la seva participació en el Mundial. Era la primera vegada que els africans passaven a una fase eliminatòria després de caure de primer moment en les seves tres anteriors participacions.
0: Doncs la jornada mundialista es tancarà a les 3 de la matinada amb un Mèxic-Equador.
2: Sí, l'anfitriona Mèxic va classificar-se per 16ens en ple de victòries, sent l'única selecció a aconseguir-ho a banda d'Argentina i França. No només això, sinó que ho han fet deixant la porteria a 0 durant tota la fase de grups. Els únics també han aconseguir-ho juntament amb Espanya. D'altra banda, l'Equador va aconseguir el passi com a millor tercera després de guanyar per sorpresa a Alemanya a la darrera jornada de fase de grups. El partit es jugarà al mític Estadi Azteca i qui guanyi s'enfrontarà al rival que surti de l'eliminatòria entre República Democràtica del Congo i Anglaterra. Eliminatòria que, per cert, es jugarà demà a les 6 juntament amb l'altre plat fort de la jornada, el Bèlgica-Senegal de les 10 de la nit. I un últim apunt perquè Ronald Koeman ha dimitit aquesta nit com a seleccionador neerlandès dels Països Baixos. Després de l'eliminació de Països Baixos contra el Marroc a la tanda de penals, Koeman ha decidit fer una passa al costat per pròpia voluntat. El tècnic s'ha acomiadat a través d'una carta a les seves xarxes socials. És la segona vegada que Koeman renuncia al càrrec de seleccionador després de fer-ho el 2021 per fitxar pel Barça. També acaba d'anunciar el seu adeu el seleccionador d'Uruguai, Marcelo Bielsa. Plega després de caure a fase de grups on només va sumar 2 punts, tot i que no ho ha comunicat o no hi ha un comunicat oficial, ho ha confirmat ell mateix a una roda de premsa que ha acabat fa tot just uns minuts. Ho sentim.
3: Para mí, obviamente, este cierre, esta despedida, muy dolorosa, porque por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó.
2: Bielsa ha aprofitat la roda de premsa també per donar explicacions sobre totes les polèmiques sorgides al voltant de l'eliminació d'Uruguai. Una de les revelacions més sorprenents ha estat que ha reconegut que els jugadors li van demanar que reduís la durada de les xerrades tècniques.
0: Molt humiliant, no? Vull dir, no ho diguis tampoc. Vull dir
2: ha estat una xerrada interessant, eh? O sigui, ja saps com és Bielsa, sense mirar evidentment a la premsa, s'ha distès.
0: Quan ha durat la pregunta?
2: Ostres, doncs jo crec que al voltant d'una hora potser no ha arribat, però a un ritme.
1: Sí, al ritme de Bielsa.
2: Sí, al ritme de Bielsa, vull dir, no apte per la generació de TikTok i bé, ha parlat una mica sense complexes de totes les polèmiques que han envoltat la concentració d'Uruguai. Per tant, bé.
0: Fins ara era llegenda urbana, allò de que les xerrades de Bielsa... Vaja, llegenda urbana no tant, perquè hi havia fonts del vestidor de l'Atlètic Club de Bilbao que ja ho havien dit durant aquella famosa època en què Bielsa va portar a la final tant de la Copa del Rei com de l'Europa League a l'Atlètic Club de Bilbao, que van acabar exhausts els jugadors, i no era de córrer, precisament, sinó que era de sentir tot el que havien de sentir, les xerrades tècniques inhumanes, eternes de Marcelo Bielsa. Doncs bé, aquí també han sigut problema amb l'Uruguai.
1: I això que ahir l'altre dia era qui posava pressa,
0: sí,
1: per l'entrevista.
0: Sí, per tornar.
1: Ah!
0: Com era allò de...
1: No sé
0: què carajo, no me recordo quin verb va fer servir. Ostres, no me recordo. Com, Oriol? Dale d'una vez, això mateix.
1: Això
0: mateix, és que... És un vídeo que ha anat... Oi que sí, Oriol, que m'ha anat veient uns quants dies. Molt bé, fantàstic. Doncs Bielsa ha acomiadat, o fora de la selecció uruguaiana, també ha acabat fora Koeman de Països Baixos. Són dos, diria que els primers que cauen d'aquest Mundial. Veurem què passa amb Suècia, perquè ha acabat el partit i gaire contents no poden estar.
1: No. 3-0, victòria de França clara, amb domini de principi a fi. Podria haver estat 5 o sí, s'ha fet també, perquè les ocasions han estat moltíssimes, amb pals, amb aturades del porter, doblet d'Mbappé, que igual amb Messi, 6 gols en aquest Mundial, i un altre de Barcola.
0: I ara, aprofitant que ja ha acabat tot aquest partit de la jornada, em refereixo, parlem també de la Lliga F. Clara, avui ha presentat, o s'ha presentat, l'acord amb Pau Gasol i Gasol 16 Ventures, o 16, deu ser, no?
1: Sí,
0: Gasol 16 Ventures. I aquesta inversió de 55 milions d'euros per impulsar el creixement de la competició.
1: Acord estratègic que s'ha anat treballant en el darrer any, una nova etapa en què la voluntat principal és convertir la Lliga F en una referència. A l'acte hi havia la presidenta de la competició, Beatriz Álvarez, i també Pau Gasol. L'acord de 55 milions per les properes 4 temporades. S'ha volgut transmetre molta il·lusió. Gasol, de fet, ha dit que aviat s'anunciaran coses, que hi ha altres esportistes i inversors que volen participar i que volen col·laborar. Un Pau Gasol que creu que és el moment idoni per fer aquest salt i per apostar de veritat per la competició i les futbolistes. Un moment històric, un abans i un després. L'objectiu és convertir la Lliga F en la més atractiva.
4: En quant a la inversió i que la Lliga pugui retenir o mantenir el talent o el millor talent de la Lliga, doncs és un dels objectius, convertir-nos i que es converteixin en una de les millors lligues.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Això. Voleu fer el salt a l'elèctric? Recordeu aquest nom. Volvo EX30, un SUV compacte, àgil i 100% elèctric, pensat per al teu dia a dia i per als grans moments, amb autonomia diferent, eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30 des de 35.800 euros. I dic que hem de parlar del... De fet, ara parlarem del Girona i després del Barça de bàsquet, avui 30 de juny, ara ja no, però ho era fa una hora, dia que, per tant, es vencen molts dels contractes, acaben, per tant, la seva vinculació contractual molt jugadors, tant al futbol com al bàsquet, i ara en veurem uns quants exemples. Començant pel Girona, Oriol, avui dia de comiats.
2: Sí, el Girona ha anunciat dos adeus que se sumen als de Juan Carlos i Rubén Blanco, són els de Daily Blind i d'Axel Witsel, Blind, que marxa després de 3 temporades i 108 partits, i tot apunta que amb 36 anys encara no es retirarà i que anirà a l'Ajax de Mitchell, justament. I Witsel, que marxa en aquest cas després de només una temporada en la qual ha disputat 32 partits. A més, avui també han marxat els cedits Ter Stegen, Lemar Echeverri, Vito Gais i Hugo Rincón. I ja no són jugadors del Girona perquè han acabat contracte, atenció, Cristian Estuani i David López. Tots dos tenen una oferta damunt la taula per renovar des de la setmana passada i estan negociant. Qui de moment sí que torna a Montilivi són els cedits que en aquest cas han estat fora aquesta passada temporada: Asprilla, Misehoy, Antal, Minsu, Justin i Dauda, menys Toni Fuidías, que ha anat cedit al Nàstic, però en aquest cas ha rescindit el contracte que l'unia al Girona. I tot això mentre el Sabadell ha ampliat el contracte de Ferran Costa per dues temporades més. El tècnic de l'Ascens seurà a la banqueta de la nova Creu Alta fins al 2028.
1: Oriol, gràcies.
2: Fins ara.
1: I també dia de comiats a Can Barça, en aquest cas el Barça de bàsquet. Avui ha començat a fer el club els anuncis oficials de la redefinició del projecte. Dani, ho dèiem començant, ho diràs, 5 comiats.
3: Sí, i com et deia, en ordre cronològic, Miles Norris, Miles Cale, Juan i Marcos, Billy Hernán Gómez i l'últim Tomás Satoranski, el capità. Qui deixarà calés a la caixa és Juan i Marcos. De fet, una bona picossada. Avui s'ha anunciat per Lucan Múrcia. Com t'explicava, encara no s'ha anunciat Nicolás Laprovito, Lani i Yusuf Afol, per bé que hauria d'estar i ja estan preparats els comiats de cara als propers dies. I també el que et comentava abans, és la notícia més important, ja pots posar-hi els dos peus, que n'hi haurà un altre que marxarà. Nicola Kusturica, el serbi, la temporada que ve se li havia ofert fitxa del primer equip. De fet, el Barça considera que havia fet un esforç per intentar retenir el jugador serbi, però un esforç al costat del que li ofereix la Lliga Universitària són, no et diré allò, no et diré poca cosa, però és que l'oferta de la universitària és absolutament astronòmica, demencial, d'estrella de l'Eurolliga. Tot això mentre es negocia ja amb Baskonia perquè arribi Paolo Galbiati, el tècnic que es desitja, ja ho sabem, 6 jugadors tancats o encarrilats, els bases Justin Robinson i Umoja Gibson, l'escort Agustín Oval, l'Ale Pivot i l'Iberen Camua i els pivots Moses Wright i Josh Nivo.
1: I tot això mentre esperem que acabi d'esclatar aquesta bomba que es va activar ahir des de Madrid amb el fitxatge de Pedro Martínez com a nou entrenador del Club Blanc.
3: Pel que expliquen a València és que sembla que encara no s'acabin ni de creure, i també més encara escoltant declaracions de Pedro Martínez en les festivitats per al segon títol de Lliga aconseguit ara fa tot just ni una setmana, demà farà una setmana, però s'ha acabat fent realitat. L'exclusiva monumental dels companys de marca que van explicar ahir, aquest matí s'ha comunicat a Sergio Scariolo, a Valdebebas, el seu acomiadament com a tècnic del Real Madrid, posant punt final a unes setmanes de terrar bastall a l'organigrama del Club Blanc, fent pagar els plats trencats d'aquesta temporada en blanc. S'explica des de Madrid que costarà uns 4 milions d'euros aquest adeu d'Escariolo. Cal sumar-li el milió que es pagarà al València per alliberar Pedro Martínez, a qui pagaran 1,2 aproximadament per temporada. De fet, és una barbaritat el que pagarà el Madrid per aquest canvi, i dia adeu al faraònic projecte d'Escariolo. És un cop, evidentment, directe al cor, un cop al cor del projecte valencià al campió de Lliga.
1: Ja que hi som, també en bàsquet, la notícia del dia, sí. Una d'elles és clarament aquest comiat, o aquest adeu, perquè comiat encara no ha existit, de LeBron James de Los Angeles Lakers, després de quantes

0: temporades eren?
1: 8. De fet, 8 és el temporades. Cicle més llarg en un sol equip de LeBron James. Recordo que va començar a Cleveland, va marxar a Miami, va tornar a Cleveland, però ininterrompudament 8 temporades. No havia estat en cap equip. La primera etapa a Cleveland en van ser 7. Per tant, evidentment ha deixat un llegat, un títol de campió de la NBA, un títol de campió de Copa, crec que el primer NBA Cup en els Lakers, i per tant és evidentment un jugador que ha deixat empremta en aquests Los Angeles Lakers, però ara decideix als seus 41 anys continuar. Abans ho comentàvem amb en Damià, que segurament és una de les grans notícies als Estats Units, amb 41 anys continuar amb la seva carrera. 24a temporada serà en l'eterna, no?, en el debat dels millors jugadors de tots els temps del bàsquet nord-americà, del bàsquet mundial. Ara cal veure on seguirà. Insisteixo, les informacions que ens arriben dels Estats Units parlen de Golden State Warriors, també de Cleveland, en una tercera etapa. S'ha d'acabar definint i decidint el que és ja una de les grans notícies de l'any en el bàsquet.
0: Dani, gràcies.
1: Bona nit.
0: Ara anirem a l'últim minut, però abans en dedicarem una i mitja a parlar de tennis, perquè a Wimbledon, Nil, segon dia de competició, on Paula Badosa s'ha acomiadat del torneig de primera ronda.
2: Sí, la tennista catalana, que tornava un gran slam després d'haver-se perdut Roland Garros, ha caigut en 3 sets contra la número 24 del món, la nord-americana Emma Navarro. Badosa ha assecat per guanyar la tercera màniga, però s'ha deixat remuntar un 5-2 favorable, encaixant un parcial de 5-0 en contra. Així doncs, la de Bagú continua sense trobar la seva millor versió i ocupa la plaça 140 del rànquing WTA. Més coses al quadre femení, perquè Serena Williams ha tornat a un torneig individual 4 anys després. La nord-americana, 7 vegades campiona de Wimbledon, ha caigut en 3 sets davant l'australiana Maya Join. Tot i això, Williams ha deixat una imatge molt digna als seus 44 anys a una pista central de l'All England Club, completament entregada a la seva figura. D'aquesta manera, Serena Williams s'acomiada del quadre individual, tot i que jugarà als dobles al costat de la seva germana Venus.
0: I el quadre masculí, jornada sense gaire sorpreses.
2: Sí, el campió de Roland Garros, Alexander Zverev, s'ha estrenat en victòria després de superar en 4 sets el belga Alexander Blocks. L'alemany, número 3 del món, ha patit de l'esperat després de deixar-se la segona màniga, tot i que ha acabat tancant el partit amb tranquil·litat. Val a dir que Wimbledon no és un torneig que se li doni especialment bé a Zverev, ja que mai ha aconseguit passar de la ronda de 8 anys. També ha guanyat el tenista mallorquí Jaume Munar. El balear s'ha carregat en 3 sets a un dels caps de sèrie, l'argentí Francisco Cerúndolo, número 21 del món. Demà començarà la segona fase. El número 1, l'italià Jannik Sinner, jugarà contra el portuguès Borges cap a quarts de 3, mentre que Djokovic s'enfrontarà al grec Tsitsipas sobre quarts de 6. Djokovic i Sinner no s'enfrontarien fins a unes hipotètiques semifinals, mentre que Zverev és el favorit a l'altre costat del quadre.
0: I ara sí, dit tot això, 1:07 de la matinada, a Nil, anem a l'últim minut.
2: Va, doncs hem d'explicar que Clément Lenglet té nou equip. El defensa francès, ex del Barça, deixa l'Atlètic de Madrid i fitxa pel Benfica per les pròximes dues temporades. Més coses de fitxatges, perquè Gonçalo Ramos ha fitxat pel Milan a canvi de 74 milions d'euros més variables. D'aquesta manera, el portuguès es converteix en el fitxatge més car de la història del club milanès. I un altre apunt en fitxatges, perquè Mika Marmol, jugador format al planter del Barça, ha deixat les Palmes després d'acabar contracte i signa amb el Feyenoord fins l'any 2030. Un futbolista que havia sonat per equips com Espanyol o Girona. I acabem parlant de MotoGP, perquè Yamaha ha anunciat a través d'un comunicat l'adeu d'Àlex Rins i de Fabio Quartararo de cara a la pròxima temporada. D'aquesta manera, la fàbrica japonesa renova al complet la seva plantilla. Jorge Martín i Ai Ogura són els favorits a ocupar totes dues places.
0: Gràcies, Nil.
2: A tu, bona nit.
0: Doncs ara sí, és moment d'anar passant pàgina, d'anar plegant veles, i demà ja hi tornarem a partir de l'hora habitual, a partir de 11:15, pendents d'una jornada més de Mundial, pendents d'una jornada més de Mercato i, sobretot, pendents del que hagi pogut dir Joan Laporta demà al migdia, 12:45, quan prengui possessió del càrrec de president per quarta legislatura, la segona d'aquest segon mandat. Avui marxem, i ho fem, com sempre, agraint. Primer, a l'Oriol Montfort, l'hem tingut a la part tècnica, i també a la redacció d'esports d'aquesta casa, de RAC1. Que vagi molt bé. Bona nit. Fins demà.
3: Tu diràs.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, per la terra, que és dimecres. Dimecres 1 de juliol del 2026. Torna a ser un dia de calor, tot i que les temperatures al migdia quedaran més frenades que no pas ahir, en molts casos entre els 30 i els 36 graus. Al matí, amb alguna gota entre la costa central i la Costa Brava, i a la tarda amb alguns ruixats als voltants d'Osona, el Ripollès, el Berguedà i la Garrotxa. A Veneçuela, per cert, augmenta la xifra de morts, ja en són més de 1.900. I la situació pot empitjorar encara perquè es veu que els serveis bàsics comencen a col·lapsar i hi ha falta d'aliments en algunes zones i es multiplica el risc que apareguin algunes malalties. De seguida ja anem en directe amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. El Mundial en joc al Mèxic-Equador. És un partit d'altíssim voltatge. Està guanyant Mèxic per 2-0 i sembla que donarà el pas als vuitens de final a la selecció mexicana, la selecció de Javier Aguirre. També hi serà França, una de les grans favorites per endur-se el títol, que hi va golejar 3-0, Suècia, i ara se les veurà contra el Paraguai. Per la seva banda, la noruega Erling Haaland va classificar-se pels vuitens i ara s'enfrontarà en un dels partits de vuitens de final més interessants a Brasil. En el cas de la mort d'Isaac Andic, ha declarat la terapeuta de la família clau en la investigació durant gairebé 3 hores. També ho va fer la vídua de l'empresari i els dos excursionistes que eren a Collbató, a qui la jutgessa ha demanat fer una còpia dels seus telèfons mòbils. Això els jutjats de Martorell. Però a l'Audiència de Barcelona avui declaren els primers testimonis pel suposat retard de vacunació de policies que esquitxa el doctor Josep Maria Argimon i a qui va ser consellera Alba Vergés. Això, vaja, els dos van ser consellers. Això, si passa el que passi, tots dos exconsellers no aniran a la presó. Home, gràcies per dir-nos i avisar-nos. En parlem a la tertúlia amb Javier Melero, Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez, Janet Sanz, Ferran Casas i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. A més, també comentarem que ja s'ha tancat el procés de regularització extraordinari de migrants, amb més d'un milió de sol·licituds, el doble del previst. El Suprem amenaça, però, de portar-lo a la justícia europea. I mentre es resol tot plegat, el Departament d'Interior situa en 2/5 el risc que hi hagi un atemptat terrorista de l'ultradreta a Catalunya. El supremacisme blanc i el nacionalisme extrem són els perills més grans per la seguretat, juntament amb el jihadisme. A la resta dels esports ja sabem el calendari de la Lliga de la temporada que ve. El Barça s'estrenarà el dia 23 d'agost al Camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rebrà el Llevant i el Real Madrid a la Real Societat. I vinculat al Barça, aquest migdia a quarts d'una, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec després de guanyar les eleccions el passat mes de març. Per cert, que si sou dels que habitualment compreu o bé a AliExpress o a Shein o a Temu, heu de saber que a partir d'avui Brussel·les aplica una nova taxa de 3 euros per les comandes que siguin inferiors a 150 euros. Per cert, que avui cap a quarts de 10 conversarem amb el catedràtic honorari en psiquiatria, Miquel Casas, sobre els efectes de les drogues entre els joves i els trastorns a l'aprenentatge. En cinema, avui s'avancen algunes estrenes. Arriba a la gran pantalla Minions and Monsters, les noves aventures d'aquests petits personatges de color groc. I a les 11 al Món RAC1 parlarem de cinema perquè ens visitarà un gran, l'actor Jorge Sanz, per presentar-nos Nueve Lunes, una comèdia sobre un home trans embarassat. S'afegirà a la conversa Zach Gomez Rolls, precisament el gran protagonista de la pel·lícula. I amb el Joan Ferrer al Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com duia la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, al marge de dir que l'Equador finalment ha guanyat Mèxic... Perdó, Mèxic ha guanyat 2-0 l'Equador i s'ha classificat, per tant, pels vuitens de final del Mundial, Víctor?
2: Sí, que a Veneçuela comencen a col·lapsar els serveis bàsics després que s'hagi començat a notar la falta d'aliments. L'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, avisa que l'acumulació de cadàvers quasi una setmana després del doble terratrèmol ha fet créixer el risc que apareguin malalties. Això mentre continua augmentant el registre de morts. Ja són més de 1.900 víctimes mortals i més de 10.500 ferits. Malgrat aquest panorama, en les últimes hores han aparegut nous rescats miraculosos. L'últim, el d'un nen de només 3 anys que ha estat 6 dies enterrat sota la runa.
0: Anem precisament cap a Veneçuela, cap a la zona zero d'aquest terratrèmol, amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Bon dia.
5: Sí, bon dia, Basté. Un altre rescat miraculós que ha anunciat el ministre d'Informació, Jorge Rodríguez, el sentim.
6: Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas
3: bajo los escombros. En la madrugada de hoy, un niño de 2 años fue rescatado y se encuentra en este momento siendo atendido en la ciudad de Caracas.
5: Però ja fa més de 24 hores que estem pendents d'un altre rescat que continua en marxa i que, de fet, no hi som en aquests moments perquè ja ens han avisat que fins que surti el sol segur que no el traurien. Això serà a partir de les 7, 8 del matí, hora d'aquí, a partir de migdia, hora catalana. Aquell home del pàrquing de 47 anys que continua bé, que té aliment, que té menjar, que té medicaments, però els bombers es troben amb molts problemes en l'últim tram per poder-hi accedir. A més, l'estructura és molt dèbil i, a més, ens deien, ens explicaven, és molt perillós de poder-hi treballar. Tot i això, confien treure'l en vida aquest migdia.
0: A banda del que passa a Veneçuela, que és terrible, estem parlant de 1.900 morts, ja? 1.900.
2: Sí.
0: Fa uns minuts s'ha acabat l'últim partit del dia del Mundial de Futbol, ara que dèiem la victòria de Mèxic, 2-0 contra l'Equador.
4: Sí, el partit s'havia d'acabar fa una estona, però ha començat una hora tard. El motiu és que una tempesta elèctrica al sud de Ciutat de Mèxic ha endarrerit l'inici del partit, per bé que després s'ha pogut jugar amb normalitat. Mèxic, com dèiem, ha derrotat 2-0 l'Equador, que a sobre ha acabat amb un jugador menys. El futbolista de l'Arsenal, Incapié, s'ha tapat la boca per dirigir-se a un rival i l'han fet fora en vermella directa. És una de les noves normatives arbitrals d'aquest Mundial. Ara Mèxic...
0: Perdona, aquestes noves normatives, precisament això, recordo que a les èpoques de Guardiola el futbolista va ser dels primers que es va posar la mà a la boca per frenar. Què frenava? Resulta que hi havia un programa, els que sou més veterans de la matèria ho recordareu, que es deia El dia després, a Canal Plus. I aquest programa, que presentaven Michael Robinson i Josep Pedrerol fa molts anys, què feia? Feia una cosa que es deia lo que l'ojo no ve. I lo que l'ojo no ve era, te recordes, Mònica?
6: Sí, sí.
0: I era una part molt divertida del programa, perquè lo que l'ojo no ve era unes càmeres que, com que els drets de televisió els tenia Canal Plus, les càmeres seguien futbolistes i tal. I què passava? Que els futbolistes, si deien cap barbaritat, doncs subtitulaven, i llavors va haver un moment que els futbolistes van dir ens tapem la boca perquè qualsevol barbaritat que es pugui dir s'eleva categoria de notícia per un comentari que ha passat a la... Clar, això... I a vegades, si jo entenc que davant un àrbitre no li pots anar amb això a la mala boca i tot el que tu vulguis, perquè no, però esclar, però és que hi ha coses que tu dius en un camp de futbol que depèn de com te les agafin. O sigui, aquí jo defenso el futbolista de que, tia, passarem una mica.
4: Sí, aquí el tema és que tot això neix després dels insults o suposats racista, insults racistes de Vinícius.
0: Sí. Sí, però a vegades paguen justos per pagadors, eh?
4: Sí,
0: també
4: sí.
0: T'ho dic.
4: Sí, sí.
0: Bueno, què més?
4: No, que en tot cas, això que França. Dèiem, que ara Mèxic jugarà contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo, que s'enfronten entre si avui a les 6 de la tarda. Tampoc no ha fallat la selecció francesa, una de les grans favorites per endur-se al Mundial. Ahir va golejar 3-0 Suècia i ara se les veurà contra el Paraguai. Kylian Mbappé va marcar 2 gols i està només un del rècord de Leo Messi, que n'acumula 19 en els Mundials. Noruega també s'ha classificat pels vuitens de final i ara s'enfrontarà al Brasil i avui els setzens que continuen amb 3 partits més a les 6 de la tarda, com dèiem, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada Estats Units, Bòsnia i Hercegovina.
0: Per la seva banda, les eliminacions abans d'hora dels Països Baixos i de l'Uruguai han provocat les dimissions ja dels entrenadors.
4: Sí, Ronald Koeman ha renunciat al seu càrrec a la selecció neerlandesa després de caure els 16ens de final contra el Marroc. En un escrit a les xarxes socials, l'entrenador ha explicat que plega perquè considera que és el màxim responsable de la patacada mundialista i també ha dimitit el seleccionador de l'Uruguai, Marcelo Bielsa, per bé que en aquest cas ha marxat criticant l'actitud dels seus futbolistes, a qui ha acusat de no seguir el seu mètode.
0: Més enllà del Mundial, a Catalunya ja ens podem calçar, no, Mònica? Perquè
6: sí,
0: pot ser que arribi una segona onada de calor?
6: Podria ser, ens haurem d'esperar, però sí que els propers dies tornen a pujar les temperatures. Avui no, avui baixen. Fins i tot en alguns punts poden baixar entre 3 i 5 graus aquestes temperatures, especialment en punts de les comarques de Girona, costa i prelitoral de Barcelona, o també sectors del Pirineu.
0: En però aquest encara... estudi han baixat les temperatures.
6: Sí, no, moltíssim.
0: Sí. Han baixat les temperatures. Jo crec que des d'aquesta nit, des del tu diràs, han baixat entre 14 i 15 graus.
6: Sí, totalment. Doncs avui màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus o una mica per sobre en punts del sud i de Ponent i es mantenen els avisos, això sí, de calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès. Ara al matí amb 4 gotes entre la costa de Barcelona i la costa de Girona i després a la tarda amb xàfecs al voltant del Montseny i també cap al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Moianès i la Garrotxa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat. Per tant, avui dia de calor però menys intensa i amb amb aquests xàfecs de tarda que poden descarregar localment amb força. I els propers dies predominarà el sol, de pluja no se n'espera, ni demà ni divendres, ni al cap de setmana. Demà encara baixa una mica la temperatura al Pirineu i a partir de divendres comença a pujar a tot arreu, que és aquesta situació que comentaves de possible nova onada de calor, amb temperatures que estarien uns 5-6 graus per sobre de la mitjana. Ens hem d'esperar a veure quin és el llindar previst d'aquest augment de temperatura. Penseu que l'onada de calor de la setmana passada parlàvem de valors de 10 graus per sobre. Fins i tot ens esperem a veure si acaba sent o no la segona onada. Sí, per tant, torna la calor a partir del cap de setmana especialment.
0: Val. I no veu res més, eh?
6: No. Baixada, no. Cap baixada.
0: Ni pluja, ni res.
6: No, general, no. Tempestes de tarda, sí.
0: Segons l'Observatori Fabra, Barcelona ha registrat els primers 6 mesos més càlids de la història des que tenim registres, no?
6: Exactament, sí. I hem tingut el mes de juny el tercer més càlid, després del 2003 i del 2025, però pel que fa a aquesta primera meitat d'any, les temperatures han sigut molt altes. Podem tenir la sensació que l'inici d'any va ser fred perquè va ploure molt, però no va ser així. Va arribar la pluja, però en canvi les temperatures van ser molt suaus. Per tant, tenim un primer rècord en un observatori que és centenari.
0: I acabarem de la calor atenció a les declaracions del tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, que proposen el Corte Inglés com a alternativa per combatre la calor.
2: Sí, ara s'ha fet viral el que li va dir fa uns dies a un veí de Ciutat Vella, que es queixava que durant l'agost molts centres cívics i biblioteques, els principals refugis climàtics públics, tanquen. Batlle explica una anècdota familiar i diu que històricament sempre s'ha anat al Corte Inglés a passar la calor.
7: Que això ho deia una tia meva, que ja és morta, que deia, diu, jo a l'estiu, diu, em passo l'estiu en el Corte Inglés. Estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, en el sentit de que també ja hi ha una cultura dels equipaments privats que també serveixen, doncs per això. No posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada.
2: Això sí, abans de dir això, Batlle va explicar que estan mirant d'ampliar els horaris dels refugis climàtics perquè tothom pugui combatre la calor.
0: Està contenta la Noemí avui. La Noemí està contenta perquè... trobarà l'Albert Batlle al Corte Inglés. El que diu és un fet històric, l'Albert Batlle. Veritat que abans es deia anem al Corte Inglés a passar. Clar, hi havia un aire condicionat. Clar, és que ara, ahir recomano molt la conversa que vam mantenir amb el president del Gremi Instal·ladors. Va ser molt interessant, molt interessant. Pel tema, no, és que clar, és que ara hi ha cada cantonada hi ha algú amb aire condicionat. És així, abans no. Abans en teníem prou amb la corrent d'aire. Però és que ara el corrent d'aire és foc. I a tot això, un any després, hem tornat a tenir un cas d'excrements humans a les piscines municipals, i una altra vegada a Tàrrega.
2: Sí, avui es preveu que el municipi torni a obrir les piscines després que ahir a la tarda es detectessin això, deposicions a l'aigua.
0: Això vol dir, perdó, deposicions a l'aigua, vol dir que hi ha hagut algun idiota que s'ha cagat a la piscina. El problema és saber el que passi a la mateixa piscina municipal.
2: Clar, ara el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tàrrega, Raül Arenas, ha explicat aquí a RAC1 que desconeixen si es tracta d'un repte, d'un repte o d'un accident d'algú.
8: No sabem si ha sigut incivisme o ha sigut, a veure, o no sé, no sabem el que ha sigut. Ràpid hem engegat els protocols i hem fet tot el que havíem de fer. Per la salut de tothom i ojalà que no tornés a passar i vàrem crear un aire de calor i que és quan la gent més ho necessita i tot, que hagi això, pues, bueno, no agrada a ningú.
2: De fet, després dels 3 episodis que hi va haver també a Tàrrega a l'estiu passat, el govern municipal ha contractat seguretat privada per controlar els accessos a la piscina.
0: Que un ajuntament hagi de gastar-se calés públics per posar seguretat privada, per controlar accessos a una piscina, per veure si algú... És que de debò, és que anem pel pedregar. És que anem pel pedregar. A més que repeteixi la mateixa piscina municipal, que... Fa molt mal pensar. I més coses. La terapeuta de la família Endic respon durant gairebé 3 hores les preguntes de la jutgessa que de moment descarta investigar-la per homicidi.
2: Sí, la psicòloga va contestar totes les parts sense acollir-se a un possible deure de secret professional, cosa que sí que va fer davant dels Mossos fa mesos, i tot i que dos escrits de la jutgessa apuntaven que podria haver tingut un paper directe o indirecte en el presumpte homicidi, la magistrada de moment li manté la condició de testimoni. A banda, també van declarar els dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Endic, que és l'únic investigat per la caiguda mortal del seu pare. Segons el periòdico, la jutgessa ha acordat clonar el contingut del telèfon mòbil tant de la vídua d'Isaac Endic com també dels dos excursionistes. La magistrada vol aclarir alguns dubtes sobre què va passar aquell dia i també vol contrastar el que han declarat tots tres al jutjat.
0: I a parlar del cas Endic, Avui declaren els primers testimonis al judici del cas que afecta el Josep Maria Argimon i Alba Vergés. Això, si passi el que passi, no aniran a la presó.
2: Ahir durant...
0: Cada vegada que sento aquesta frase, no aniran a la presó, és com per dir, gràcies.
2: Sí, ahir durant les qüestions prèvies, el jutge va excloure el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que demanaven els sindicats policials, i que comportava aquestes penes de presó. Malgrat això, tots dos s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació i una multa per una suposada discriminació contra la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant la vacunació del Covid. Avui, com dèiem, serà el torn dels primers testimonis per sentir els dos exconsellers, però encara haurem d'esperar uns dies fins al 10 de juliol.
0: I a tot això, aquesta mitjanit ha acabat el procés per demanar la regularització de migrants amb moltes més peticions de les que preveia el govern d'Espanya.
2: S'hi han acollit prop d'1.300.000 persones. La Moncloa creia que en rebria unes 500.000. I a Catalunya el govern també admet que s'han demanat moltes més peticions de les que inicialment es creia. Tot això quan el Tribunal Suprem ha obert la porta a paralitzar aquesta regularització de migrants perquè té dubtes sobre la legalitat de la iniciativa. Per això ha preguntat a dues comunitats autònomes que havien presentat un recurs contra la mesura si han de plantejar una qüestió judicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara tenen fins a finals de setmana per decidir si ho envien a Luxemburg. Ara bé, fonts comunitàries han explicat a RAC1 que opinen que una regularització d'aquesta mena no és un xec en blanc, però que és perfectament legal i competència de cada país.
0: I atenció, perquè mentre resol tot plegat, el Departament d'Interior situa en 2/5 el risc que hi hagi un atemptat terrorista de l'ultradreta a Catalunya.
2: Sí, de fet, el govern situa el supremacisme blanc i també el nacionalisme extrem com dos dels perills més greus a la seguretat, juntament amb el jihadisme. Ho va dir des del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: En el cas de Catalunya, actualment, ens trobem en nivell 2/5 d'alerta terrorista respecte a la ultradreta violenta. L'auge de la ultradreta violenta representa clarament una amenaça que soscava la confiança en les institucions, en l'estabilitat i la pau social.
2: La consellera va assegurar que la violència de la ultradreta és un fenomen global i va explicar que la conselleria ja treballa colze a colze amb el Centre d'Intel·ligència Espanyol contra el Terrorisme i el Crim Organitzat per prevenir possibles atemptats.
0: I tot això... Hem de comentar que, justament a Alemanya, els serveis secrets alerten que l'ultradreta és la principal amenaça de la democràcia.
2: Ho diuen en un informe que s'ha presentat pocs dies abans del Congrés Federal del Partit d'Ultradreta Alternativa per Alemanya, que lidera les enquestes d'intenció de vot a escala nacional. L'informe parla de xifres de rècord. Hi ha gairebé 60.000 extremistes de dretes i d'aquests, més de 15.000 estarien disposats a fer servir la violència per defensar els seus ideals. A Alemanya, l'any passat, es van registrar gairebé 1.400 agressions relacionades amb l'ultradreta i més de 23.000 delictes de propaganda extremista.
0: I als Estats Units la justícia ha tombat una de les mesures estrella de Donald Trump, la que deia que neix en territori nord-americà no et concedeix automàticament la nacionalització.
2: Nou revés del Tribunal Suprem al president dels Estats Units, ja en dos dies. És una mesura antiimmigració que Trump va signar el primer dia del seu segon mandat, el gener del 2025, i el Suprem ha dit ara que aquesta llei és inconstitucional. Si li haguessin donat la raó, uns 200.000 fills de migrants que neixen cada any als Estats Units s'haurien quedat sense nacionalitat, cosa que hauria disparat les deportacions.
0: I... Avui hi ha un tema que avui veurà en molts diaris, i és aquesta batalla entre el Vaticà i els lafabrians. És fascinant, és fascinant perquè estem parlant de l'ultracatolicisme, dels que rebutgen el Concili Vaticà II, els que es caracteritza per l'ús del llatí i una litúrgia, diríem, extraordinàriament dura contra el que seria el règim actual del Vaticà. Doncs els lafabrians volen consagrar 4 nous bisbes i el Vaticà no els deixa. Hi ha un merder a l'Església Catòlica amb els lafabrians que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. I de tornada a casa nostra, els Mossos han detingut un jove de 26 anys acusat de fer tocaments a dues nenes de 10 a Balaguer.
2: Segons ha avançat el diari Segre, hauria passat a la piscina municipal de la ciutat. Els familiars de les nenes van veure l'agressió, van avisar la policia. Després van retenir el noi fins que van arribar els agents dels Mossos i el van detenir. Tot i que ja ha quedat en llibertat, amb càrrecs, amb mesures cautelars, li han retirat el passaport, haurà de comparèixer regularment al jutjat i té prohibit apropar-se o comunicar-se amb les víctimes.
0: I al judici de la Kitchen, el fiscal situa l'exministre Jorge Fernández Díaz en l'origen de la trama.
2: Sí, hem pogut sentir les conclusions de la Fiscalia Anticorrupció i el fiscal César de Rivas conclou que Jorge Fernández Díaz va dirigir un operatiu policial per frenar la investigació judicial contra la Caixa B del PP.
10: Entendemos que ha quedado acreditado en el acto del plenario no solo el origen, sino también el objeto, la finalidad y el desarrollo también de todo el operativo parapolicial delictivo sometido a enjuiciamiento.
2: Tot plegat en un judici que va arrencar fa gairebé 3 mesos.
11: Sí, i que el fiscal està molt dur contra Jorge Fernández Díaz, però en canvi ha evitat tot allò que tingui res a veure amb Mariano Rajoy o amb María Dolores de Cospedal. I atenció, perquè si compreu habitualment a plataformes com AliExpress, Shein i Temu, ara els productes seran més cars.
2: Sí, a partir d'avui la Unió Europea aplicarà una nova taxa de 3 euros per a aquelles comandes inferiors als 150 euros. El motiu és una reforma integral que s'ha fet del control de duanes per adaptar-se al mercat mundial de comerç en línia. La idea d'aquesta normativa és tenir un sistema amb més control, més just també i amb més protecció per als consumidors.
11: I anem als cinemes perquè avui, amb la canalla ja de vacances, s'avancen algunes estrenes aquest dimecres. Arriba a la gran pantalla la nova pel·lícula dels Minions.
12: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
6: Jo, però encantada,
11: encantada,
6: eh?
11: No? Sí. Ets molt Minions, no, tu?
6: Sí.
11: Es titula Minions and Monsters. Tu també vas o no?
4: Jo no.
11: Jo no, tu no.
4: No, tu tampoc,
11: tu Monsters.
4: Eh?
11: No,
4: sí, jo sóc més de Monsters, sí, sí. Sí. Sí, sí,
11: explica sí. Com aquests petits personatges grocs posen el món en perill alliberant un monstre molt perillós.
4: Sí. Mira, encara l'aniré a veure, aquesta.
6: Els nebots, no?
4: Sí.
6: Clar.
4: Podem quedar tots, no? Anem amb l'Elna, també.
6: No em va bé, no.
11: No, millor que no. Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa d'aquesta nit o matinada?
4: Sí, que la Lliga ha fet públic el calendari de la temporada vinent, que aquest any està absolutament condicionat pel desenllaç del Mundial. Començarà el 15 d'agost, excepte pels equips que tinguin futbolistes a les semifinals de la Copa del Món, que s'hi posaran una setmana més tard. El Barça s'estrenarà amb tota probabilitat a la segona jornada al Camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rebrà el Llevant a la primera jornada. I també és molt probable que el Real Madrid comenci a la segona jornada, en aquest cas al camp de l'Espanyol. El primer Barça-Madrid de la temporada serà el 24 o el 25 d'octubre, mentre que la tornada serà el 8 o 9 de maig al Bernabéu.
11: És a dir, tu dones per sentar que el Barça no comença ja el dia que ha de començar la Lliga, no?
4: Si té qualsevol jugador.
11: Ja, que, no, que evidentment tindrà.
4: Exacte. Comença directe al camp de l'Elx.
11: El 20 no sé quan, no?
4: Sí, 23-24 d'agost.
11: Però vols dir si hi haurà algun equip que jugarà, algun partit que jugarà el 15?
4: Sí, home, jo crec que sí, algun no, segur.
11: Veurem.
4: Però Barça i Madrid ho dubto. Deixa'm dir-te que el primer Barça-Madrid de la temporada és 25 d'octubre al Camp Nou, el segon 8 o 9 de maig al Bernabéu, i pel que fa als derbis, l'Espanyol rebrà el Barça el 2 o 3 de gener i la segona volta Barça-Espanyol serà el 17 o el 18 d'abril. Que Lamine Yamal ha dit obertament que li encantaria compartir vestidor amb Julián Álvarez la temporada que ve, ho ha dit a la Serum, també ha qualificat de maleducats els qui van cantar musulmà qui no voti en el partit amistós entre Espanya i Egipte a Cornellà al Prat.
13: Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España está cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
4: Aquest migdia, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec després de guanyar les eleccions del mes de març. Serà l'endemà que el club presentés la nova samarreta en un acte al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Que en tenis, Serena Williams ha reaparegut a Wimbledon després de gairebé 4 anys del seu últim partit en individuals. Ara bé, va perdre contra Maya Joint. I als Estats Units, LeBron James continuarà jugant a l'NBA almenys una temporada més, però no ho farà als Lakers. L'estrella de 41 anys ha anunciat que marxa de Los Angeles després de 8 anys, però encara no ha dit on. Cleveland, deien, una altra opció era Golden State Warriors.
11: També. Bueno, veurem.
4: Era per aquí, sí.
11: Són les 6:23.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11: I el diàling. Hola, per Masranys, reina de la casa.
14: Hola, moltes gràcies.
11: Ah, sí, avui fa d'enganys el...
14: No, ja ho pots dir, eh?
11: El 41, sí, sí.
14: I tant. Cap problema.
11: Fa molts anys, eh?
4: Què has portat?
14: Amb un adolescent.
4: Peca o no?
14: Vinga, portaré, ja em portaré.
11: Ah, vale, què?
14: Busco la lava. Doncs ara ho dèieu, que avui s'estrena la pel·lícula dels Minions. El Clapés li agrada, eh? Li encanta. Però la versió on es mouen molts calés. On els Minions estan forrats. Ho deia ahir la tarda.
15: Mira, estic veient que tornen els Minions. Sí, aquí a la tele, ah, no, on teniu el partit de futbol, que torna al cine, el 1 de...
16: Minions, ostres.
15: Els Minions, sí.
16: Minions, què és Minions?
15: Minions.
16: Minions.
15: Minions.
16: Ah,
15: Minions. Minions.
14: Però què dius?
15: Pensava que es deia Minions. Minions, Minions.
16: No sabia si dir-te, ah, sí, i
15: no, no, Minions, a l'1 de juliol. Minions. Per tant, estem demà. Mira, estic veient que tornen els Minions. El que voldries tenir... Carbonara.
14: Només vull veure la vida sencera. Pinyata. Què? Aquest és el meu dolent preferit.
15: Yeah.
14: I a mi també m'agraden els Milions. Com que és el meu aniversari, si em voleu enviar-me, seré encantat.
15: El compte corrent. 6 i 24 minuts. A veure si us sona aquest començament de cançó. Aviam. Sí, no? Home, és el YMCA. Sí, que em diràs, per què poses aquesta cançó? Joder, però és que és claríssim. És que ho ha dit el Joan Ferrer, que avui s'estrenen els Minions. Mm.

0: RAC 1.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,49 al quilo. De debò, molt bé, dia.
3: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisur.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
10: El 12, el 19, el 34, el 44 i el 50. I els sols, el 3 i el 8.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Veneçuela afronta hores crítiques amb escassetat d'aliments i un col·lapse dels serveis bàsics.
2: Segons les Nacions Unides, això fa créixer el risc que apareguin malalties. 6 dies després del doble terratrèmol, ja hi ha gairebé 2.000 morts, més de 10.500 ferits i 50.000 desapareguts.
0: En futbol, Mèxic s'acaba de classificar pels vuitens de final del Mundial després de guanyar 2-0 l'Equador.
3: El partit ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica al sud de Ciutat de Mèxic. L'equip anfitrió jugarà ara contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo, que juguen avui a les 6 de la tarda. També s'han classificat França i Noruega, que s'enfrontaran al Paraguai i al Brasil, respectivament.
0: La jutgessa de Martorell ordena clonar els mòbils de 3 testimonis del cas Andic.
2: Segons periòdico, són el de la vídua d'Isaac Andic i els dels dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic a Montserrat. La jutgessa, per cert, ha decidit no imputar la terapeuta de la família, almenys de moment.
0: I avui declaren els primers testimonis del judici contra Josep Maria Argimon i contra Alba Vergés.
2: Avui parlaran comandaments policials. En la primera sessió, el jutge ha descartat penes de presó per la presumpta discriminació de policies espanyols durant la vacunació pel Covid.
0: El procés per demanar la regularització de migrants ha tancat amb moltes més peticions de les previstes.
2: S'han acollit gairebé 200.000 persones a Catalunya i vora 1.300.000 arreu de l'Estat. El Suprem, per cert, obre la porta a paralitzar el procés i dur-lo a la justícia europea.
0: Als Estats Units, el Tribunal Suprem conclou que tots els nascuts en aquest país són nord-americans per llei.
2: La justícia ha tombat la llei de Donald Trump, que deia el contrari perquè és inconstitucional. Per tant, es manté el dret a la ciutadania per naixement.
0: I el fiscal del judici de la Kitchen situa Jorge Fernández Díaz a l'epicentre de la trama.
2: Conclou que l'exministre d'Interior va dirigir l'operatiu policial per espiar Luis Bárcenas i per frenar també la investigació contra la caixa B del PP. Fernández Díaz s'enfronta a 15 anys de presó.
0: A la resta dels esports, aquest migdia, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec de president del Barça.
3: Sí, el dirigent va guanyar les eleccions el mes de març i avui estrenarà el seu quart mandat, el segon consecutiu, i als Estats Units LeBron James continuarà jugant a l'NBA almenys una temporada més, però no ho farà als Lakers. L'estrella de 41 anys ha anunciat que marxa de Los Angeles 8 anys després.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui al migdia la calor no serà tan intensa com ahir.
4: No, afluixen aquestes temperatures, fins i tot una baixada d'entre 3 i 5 graus en punts del Pirineu, sectors de les comarques de Girona i trams de la costa i del prelitoral de Barcelona, i en canvi es manté l'avís per calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès. Al matí no es descarten 4 gotes entre la costa central i el sud de la Costa Brava, i després al migdia algun primer ruixat al voltant del Montseny, que durant la tarda afectarà les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i també Osona. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 23 i 26 graus a la ciutat de Barcelona, 25 a Tarragona, 19 a Lleida i també a Girona, 26 a Roses, 21 a Tibissa i 15 a Puigcerdà.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 2:15 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 1 de juliol del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:38, a Veneçuela arriben ara les hores més difícils amb escassetat d'aliments i amb un col·lapse dels serveis bàsics que fan créixer el risc que apareguin malalties.

0: Les Nacions Unides alerten que cada dia que passa la vida a Veneçuela és més precària, les tasques de recerca, que encara duren i que ja són enormement complicades, ara s'hi suma que cada cop hi ha més zones del país on hi comencen a faltar provisions i on els serveis bàsics no donen l'abast. L'avís el fa l'Agència de l'ONU pels Refugiats, l'ACNUR, que també avisa que l'acumulació de cadàvers comença a provocar una situació de risc sanitari. Segons l'última actualització, d'ahir al vespre, la xifra de morts ja supera els 1.900 i hi ha més de 10.500 ferits. L'ACNUR també calcula que hi ha almenys 16.000 persones que han hagut de buscar un lloc alternatiu on viure. Alguns no s'atreveixen a tornar a casa pel risc d'enfondrament i d'altres, directament s'han quedat sense llar. Per això l'ONU preveu atendre 500.000 de persones en diferents refugis. El president de l'Assemblea Veneçolana, Jorge Rodríguez, ha anunciat que estan fent tot el possible per posar-hi remei i intentar fer que les condicions de vida dels supervivents i dels afectats millori en els propers dies.
1: Que sea lo más corto posible el tiempo en los campamentos provisorios. El mayor esfuerzo que estamos poniendo a partir de este momento, además de trasladar a las personas a los campamentos, es de manera definitiva resolver el problema o de sustituir la vivienda a aquellas personas que tuvieron una pérdida completa de su vivienda o de reparar las viviendas.
0: Aquesta matinada farà una setmana que hi va haver aquest doble terratrèmol al nord de Veneçuela. Les possibilitats de trobar persones en vida són molt poques, però no són zero. En les últimes hores estan apareixent nous casos que fan retornar l'esperança a la població del país. Ahir, per exemple, van aconseguir rescatar un nen de només 3 anys que havia estat 6 dies enterrat sota la runa. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia de nou. Això s'aferra a tothom, a aquests rescats miraculosos. Hi ha hagut el d'aquest net, estem pendents també de l'home del pàrquing, d'aquell senyor de 47 anys, el vigilant que va quedar sepultat. Les tasques d'operació ja fa més de 60 hores que duren i ja ens han dit que no el trobaran com a mínim fins aquest migdia. Hi ha una altra realitat, el que expliquen els bombers d'aquest terrible rescat és que és molt complicat i que el pàrquing hi ha moltes persones mortes. És un problema afegit, òbviament, per tota la salubritat de la zona i pel treball dels mateixos bombers.
0: I amb tot el que està passant a Veneçuela, el govern espanyol ha anunciat que enviarà més ajuda a la zona. Aquest matí sortirà de l'aeroport de Barajas un avió amb un hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. De moment, ja són 19 les víctimes de nacionalitat espanyola i encara hi ha 131 desapareguts. Sis i 41 minuts, més enllà de les conseqüències del terratrèmol de Veneçuela, el Mundial de Futbol agafa força, un dia més, fa tot just uns minuts. Una de les seleccions anfitriones, Mèxic, s'ha classificat pels vuitens de final després de guanyar 2-0 l'Equador, Pedrol.
3: Sí, el partit s'havia d'acabar fa una bona estona, però ha començat una hora tard. El motiu és que una tempesta elèctrica al sud de la Ciutat de Mèxic n'ha endarrerit l'inici, per bé que després s'ha pogut disputar amb total normalitat. Mèxic ha derrotat 2-0 l'Equador, que a sobre ha acabat amb un jugador menys. El futbolista de l'Arsenal, Piero Hincapié, s'ha tapat la boca per dirigir-se a un rival i l'han fet fora en vermella directa, tal com indica el nou reglament que s'estrena en aquest Mundial. Ara Mèxic jugarà contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo, que s'enfronten entre si avui a les 6 de la tarda.
0: Tampoc no ha fallat la selecció francesa, que és una de les grans favorites per endur-se al Mundial.
3: Ahir va golejar 3-0 Suècia i ara se les veurà contra el Paraguai. Kylian Mbappé va marcar 2 gols i està només un del rècord de Leo Messi, que n'acumula 19. Noruega també s'ha classificat pels vuitens de final després de guanyar 2-1 Costa d'Ivori i ara s'enfrontarà al Brasil. Els setzens continuen avui amb 3 partits més a les 6 de la tarda, com dèiem, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units, Bòsnia i Hercegovina.
0: Per la seva banda, les eliminacions abans d'hora dels Països Baixos i de l'Uruguai han provocat les dimissions dels seus entrenadors.
3: Sí, Ronald Koeman ha renunciat al seu càrrec a la selecció neerlandesa després de caure els setzens de final contra el Marroc. En un escrit a les xarxes socials, l'entrenador ha explicat que plega perquè considera que és el màxim responsable de la patacada mundialista. També ha dimitit el seleccionador de l'Uruguai, Marcelo Bielsa, per bé que en el seu cas ha marxat criticant l'actitud dels seus futbolistes, a qui ha acusat de no seguir el seu mètode.
0: 2 minuts i arribarem a 6:45 del matí. Ara que hem deixat enrere el mes de juny, Barcelona ha registrat els primers 6 mesos més càlids des que hi ha registres. L'Observatori Fabra ha registrat que la primera meitat de l'any ha estat la més càlida a la ciutat en més de 100 anys, Pol.
4: El primer semestre del 2026 confirma la tendència, doncs, que els valors extrems de temperatura ja no són puntuals, sinó que cada cop són més habituals. A banda, segons les dades que ha registrat l'Agència Estatal de Meteorologia, el mes de juny que hem deixat enrere ha tingut una temperatura mitjana a tot l'estat de 23,2 graus. L'EMET avisa que es tracta d'un registre exageradament alt, extremadament càlid.
0: Encara relacionat amb la calor, a les últimes hores s'han fet virals a Twitter unes declaracions del tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle. És una resposta que va donar fa dies a un veí de Ciutat Vella que es queixava que, durant l'agost, molts centres cívics i biblioteques, que són els principals refugis climàtics públics, tanquen. A la seva intervenció, Batlle explica una anècdota familiar i proposa anar al Corte Inglés com a alternativa per combatre la calor.
5: Que això ho deia una tia meva, que ja és morta, que deia, diu, jo a l'estiu, diu, em passo l'estiu en el Corte Inglés. Estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, en el sentit de que també ja hi ha una cultura dels equipaments privats que també serveixen, doncs per això. No posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada.
0: I un any després hem tornat a tenir un cas d'excrements humans a les piscines municipals i de nou ha estat a Tàrrega. Avui es preveu que el municipi torni a obrir les piscines després que ahir a la tarda es detectessin deposicions a l'aigua. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tàrrega, Raül Arenas, ha explicat a RAC1 que desconeixen si es tracta d'un repte o si ha estat un accident.
6: No sabem si ha sigut incivisme o ha sigut tavere o no sé, no sabem el que ha sigut. Ràpid hem engegat els protocols i hem fet tot el que havíem de fer. Per la salut de tothom i ojalà que no tornés a passar i vàrem plenar un aire de calor i que és quan la gent més ho necessita i tot, que hagi això, pues, bueno, no agrada a ningú.
0: De fet, després que l'estiu passat ja hi haguessin tres episodis com aquest, el govern municipal ha contractat seguretat. Pràcticament 6:45 del matí, la terapeuta de la família Andica ha respost durant gairebé 3 hores les preguntes de la jutgessa, que de moment descarta investigar-la per homicidi. Ahir també va declarar la parella d'Isaac Andic i els dos excursionistes que ara fa un any i mig van auxiliar Jonathan Andic, que de moment és l'únic investigat per la caiguda mortal del seu pare. Segons el periòdico, la jutgessa ha acordat clonar el contingut del telèfon mòbil, tant de la vídua com també dels dos excursionistes. La magistrada vol aclarir alguns dubtes sobre què va passar aquell dia i també vol contrastar el que han declarat tots tres al jutjat, Benet Iñigo.
7: La figura de la terapeuta havia generat moltes sospites i incerteses. Finalment va declarar contestant totes les parts sense acollir-se a un possible deure del secret professional, com si havia fet davant els Mossos, i es va explaiar amb ganes, defensant la seva teràpia. Ho va fer com a testimoni, i això també cal subratllar-ho, perquè dos escrits de la jutgessa apuntaven directament que podria haver tingut un paper directe o indirecte en el presumpte homicidi. L'altre gran testimoni del dia va ser la vídua Estefania Agnut. Ella va explicar als Mossos les turbulències en la relació pare-fill, però a més també havia d'explicar a la jutgessa com es va organitzar l'excursió a Montserrat i com va ser la trucada de Jonathan després del suposat accident. La va trucar a ella abans que emergències. Però qui primer va trobar Jonathan aquell dia, després de la caiguda del seu pare, van ser dos excursionistes. Van assegurar a la magistrada que estava en xoc, bloquejat. Divendres, nova sessió, aquest cop amb les dues germanes de l'investigat que fins ara li han donat suport incondicional.
0: I avui està previst que declarin els primers testimonis del judici contra els exconsellers Josep Maria Argimon i Alba Vergés, que recordem estan acusats de discriminar els policies espanyols i els guàrdies civils durant la vacunació del coronavirus. De moment ja sabem que passi el que passi, tots dos s'estalviaran la garjola perquè el jutge ha descartat d'entrada el delicte contra els drets dels treballadors, que comportava penes de presó. Malgrat això, tots dos s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació i una multa per les acusacions de prevaricació administrativa. Avui estan citats a l'Audiència de Barcelona diversos comandaments policials i està previst que els exconsellers declarin el proper 10 de juliol. 6:47, el procés per demanar la regularització de migrants ha acabat aquesta mitjanit. S'hi han acollit prop d'1.300.000 persones, que ara hauran d'esperar uns dies per saber en quina situació queden. Són moltes més peticions que les que preveia el govern espanyol quan va plantejar la mesura, que creia que en rebria unes 500.000. Això ara cal sumar-hi una altra incertesa, la judicial, perquè el Tribunal Suprem ha obert la porta a paralitzar aquesta regularització de migrants.
4: Admès que té dubtes sobre la legalitat de la iniciativa, per això ha preguntat a dues comunitats autònomes que havien presentat un recurs contra la mesura de la Moncloa si han de plantejar una qüestió judicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara tenen fins a finals de setmana per decidir si ho envien o no al Tribunal de Luxemburg. Sigui com sigui, el govern espanyol tranquil·litza tots els sol·licitants, assegura que el procés continua vigent, que res s'atura, tot i els dubtes del Suprem. A més, l'executiu espanyol ja ha avançat que prepara la defensa per demostrar que la regularització és compatible amb el dret de la Unió.
0: Ara bé, de moment, fonts comunitàries han explicat a RAC1 que pensen el mateix que fa mesos, és a dir, que una regularització d'aquest tipus no és un xec en blanc, però que és perfectament legal i que és competència de cada país. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
8: Bon dia. La primera interpretació jurídica que va fer la pròpia Comissió Europea després de l'anunci de Pedro Sánchez va ser molt clara. El propi comissari d'Interior va admetre que és una competència de cada país i que això va de legalitzar la immigració per una necessitat d'un país, per exemple, de mà d'obra qualificada i que afecta persones que ja viuen a l'Estat. Setmanes després, això sí, en una intervenció ja de més de caràcter polític a l'Eurocambra, el comissari austríac i de la família del PP europeu va matitzar dient que no era un xec en blanc, que cal fer-ho de manera ordenada i vigilant que no tingui conseqüències per la resta de països. Per exemple, concedint papers a persones amb antecedents policials o algú a qui ja se li ha rebutjat el dret d'asil a un altre país europeu. Jurídicament, la mesura planteja pocs dubtes. En canvi, políticament, el debat és més viu que mai després que la Unió Europea hagi aprovat fa 3 setmanes una nova política migratòria que bufa en contra el vent que defensa Pedro Sánchez i precisament endureix les condicions perquè un immigrant regularitzi la seva situació a Europa.
0: 6:49, el Departament d'Interior situa en 2/5 el risc que hi hagi hagut, que hi hagi, un atemptat terrorista d'ultradreta. De fet, el govern situa el supremacisme blanc i també el nacionalisme extrem com dos dels perills més greus de la seguretat, juntament amb el jihadisme. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, va ser contundent des del Parlament.
9: En el cas de Catalunya, actualment, ens trobem en nivell 2/5 d'alerta terrorista respecte a la ultradreta violenta. L'auge de la ultradreta violenta representa clarament una amenaça que soscava la confiança en les institucions, en l'estabilitat i la pau social.
0: Això a Catalunya, a Alemanya, els serveis secrets alerten que la ultradreta és la principal amenaça de la democràcia, ho diuen en un informe que s'ha presentat pocs dies abans del Congrés Federal del Partit d'Ultradreta Alternativa per Alemanya, que lidera les enquestes d'intenció de vot a escala nacional.
4: L'informe parla de xifres rècord, hi ha gairebé 60.000 60.000 extremistes, volíem dir, de dretes, i d'aquests més de 15.000

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Piscines de Balaguer l'acusen de 2 delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys.
2: I al judici de la Kitchen, el fiscal situa l'exministre Jorge Fernández Díaz en l'origen de la trama. El fiscal César de Ribas conclou que Fernández Díaz va dirigir un operatiu policial per frenar la investigació judicial contra la Caixa B del PP.
3: Entendemos que ha quedado acreditado en el acto del plenario no solo el origen, sino también el objeto, la finalidad y el desarrollo también de todo el operativo parapolicial delictivo sometido a enjuiciamiento.
2: Vuit minuts i les 7.
4: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
2: A la resta dels esports, més enllà del Mundial, la Lliga ha fet públic el calendari de la temporada vinent, que està absolutament condicionat pel desenllaç de la Copa del Món. Començarà el 15 d'agost, excepte pels equips que tinguin futbolistes a les semifinals, que s'hi posaran una setmana més tard.
5: Sí, per exemple, el Barça s'estrenarà amb tota probabilitat a la segona jornada al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rebrà el Llevant a la primera jornada. També és molt probable que el Real Madrid comenci a la segona jornada, igual que el Barça, el 23 d'agost, justament al camp de l'Espanyol.
2: Mentrestant, aquest migdia, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec de president del Barça després de guanyar les eleccions el mes de març.
5: Serà l'endemà que el club presentés la nova samarreta en un acte multitudinari al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. En tenis, Serena Williams ha reaparegut a Wimbledon després de gairebé 4 anys del seu últim partit en individuals. Ara bé, la nord-americana de 44 anys ja ha quedat eliminada, ha perdut en 3 sets contra Maya Joint. I als Estats Units, LeBron James continuarà jugant a l'NBA almenys una temporada més, però no ho farà als Lakers. L'estrella de 41 anys ha anunciat que marxa de Los Angeles 8 anys després, però encara no ha dit on. Dues opcions que agafen força són els Cleveland Cavaliers i els Golden State Warriors.

0: tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
1: 6 minuts i les 7 del matí.
2: RAC 1.
3: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: L'Àngels és directora d'operacions als Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
6: Això és boníssim. D'on és?
7: És de Dia.
6: De debò?
7: Sí.
6: Molt bé.
7: Avui a Dia, els cons de gelat amb gust de nata de la marca Dia per només 1,49 al pack de 4. De debò. Molt bé. Dia.
8: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.

0: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
1: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
2: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: El món a RAC 1.
4: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
5: Molt bé, això que us explicaré ara potser no és nou, però és la vegada que ho he trobat més gratuït, més fàcil i més de tot que hagi provat mai. Es tracta de la típica pàgina on tu li puges una cançó en MP3 i et separa els instruments, la veu, et deixa la base, pots descarregar-te una, pots descarregar-te l'altra, fer-ho com a tu et doni la gana, o fins i tot sense descarregar-ho. Reproduir una, reproduir una altra pista, el que tu vulguis. Estic emocionadíssim amb UVR Online. UVR Online. Tu busques això a Google i el primer resultat és el que et sortirà. La millor pàgina que he trobat per treure-li la veu a les cançons amb intel·ligència artificial. Et deixa processar fins a 15 minuts d'àudio cada 24 hores i és absolutament gratuït i sense anuncis. Recorda, UVR Online és el que has de buscar a Google perquè et surti la pàgina on es pot fer això. Que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
4: I a 2 minuts per les 7, escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero.
6: Suele ser habitual que las historias LGTBIQ+, en la adolescencia, sean retratadas en películas y series con drama, culpa e incluso tragedia incorporadas. Nada de eso está en la película John Hurts, el debut de Anthony Shateman, basada en su propia historia, sobre un verano en el que un adolescente de 14 años se enamora de su nuevo vecino. Es luminosa, tierna, sensible. No hay conflicto, rechazo ni homofobia. Solo la confusión, el desconcierto, el deseo y el despertar del primer amor. Ideal para ver con los quinceañeros de la casa y con una pareja protagonista, Lou Gossens y Marius de Sager, encantadores. Puedes encontrar John Hurts en Movistar.
4: Y al diàling. Joan Ferrer, bon dia i per molts anys.
7: Bon dia i moltes gràcies, Víctor Cullell. La Mònica Hernández té tanta gana que es menja els patros.
8: I el trànsit, el recompte
9: en cotxes. Espera un segundo.
10: Donat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
8: Vinga, tornem-hi. I el trànsit, el RAC, comptant cotxes, com cada dia, i tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia. Saps fer-ho.
4: A tots ens ha passat, eh? Sí.
7: Li hauré de portar ració doble d'entrepanets,
4: sí,
7: avui.
4: Sí, molt bé. Intentarem.
11: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: principi la imitació del Víctor Cullell. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 1 de juliol del 2026. Comencem el dia amb moltes temperatures d'entre 20 i 26 graus, que al migdia quedaran més frenades que ahir, en alguns casos amb un descens d'entre 3 i 5 graus. No descartem al matí alguna gota entre la costa de Barcelona i de Girona, i a la tarda alguns xàfecs al voltant del Montseny, al Berguedà, al Ripollès i a la Garrotxa. Una setmana després del doble sisme que va sacsejar Veneçuela, ara la falta d'aliments i l'acumulació de cadàvers dispara el risc d'una crisi sanitària. Els serveis bàsics han col·lapsat, però els equips de rescat continuen centrats en la recerca de supervivents. Tot i que ahir encara en van trobar alguns, la xifra de morts ja s'ha disparat per sobre dels 1.900. Ara connectarem amb la Zona Zero, amb l'enviat especial de RAC1 a Veneçuela, amb Jordi Armenteres. El Mundial de Futbol, Mèxic classificat pels vuitens de final després de derrotar l'Equador 2-0. També ha passat ronda la selecció de França, que ahir va imposar-se a Suècia 3-0, i ara jugarà contra el Paraguai. Una altra eliminatòria tancada dels vuitens de final és la que enfrontarà la noruega d'Erling Haaland contra el Brasil de Neymar. De tornada a Catalunya, hi va ser un dia clau en el cas d'Isaac Andic. Va declarar durant 3 hores la terapeuta de la família, l'encarregada de posar pau entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic. Ara ho ampliem. En un altre jutjat, a l'Audiència de Barcelona, avui declaren els primers testimonis del judici que seu al banc dels acusats Josep Maria Argimon i Alba Vergés per, suposadament, endarrerir la vacunació dels agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil durant la pandèmia del coronavirus. De tot plegat en parlarem a la tertúlia. Javier Melero, Natàlia Rodríguez, Ferran Casas, Janet Sanz i Ramon Rovira, amb la Laura Rossell trepitjant aquest matí l'ull de poll. Amb ells, a partir de 9:15, conversarem amb el catedràtic honorari en psiquiatria Miquel Casas. Volem parlar d'una problemàtica de fons: els efectes de les pantalles, de les drogues o de l'alcohol entre el jovent i els trastorns derivats en l'aprenentatge. Avui, que ja s'ha tancat el procés de regularització extraordinari de migrants, finalment el govern d'Espanya ha rebut 1.300.000 sol·licituds, el doble del que estava previst. Ara tot plegat podria perillar pels dubtes del Tribunal Suprem, que amenaça de portar el procés a la justícia europea. A la resta dels esports ja s'ha fet públic el calendari de la Lliga, que arrenca el cap de setmana del 15 d'agost per tots aquells equips que no tinguin futbolistes a les semifinals del Mundial. En principi, el primer equip català a debutar serà l'Espanyol, el diumenge 16, a casa contra el Llevant. En canvi, el Barça s'estrenaria el dia 23 al camp de l'Elx. Avui, per cert, que Joan Laporta prendrà possessió 1:15 del migdia com a president del Barça després de guanyar les eleccions el passat mes de març. En cinema, avui s'avancen algunes estrenes, com Minions and Monsters, la nova aventura d'aquests petits personatges de color groc. El dia que a partir de les 11 del matí al món es recuperarem de cinema, precisament, i ens visitarà en aquest estudi un dels grans de la història del cinema espanyol, Jorge Sanz, que presenta Nueve Lunas, una comèdia sobre un home trans embarassat. Amb ell, el protagonista de la pel·lícula, que està esplèndid, que és Jack Gómez Rolls. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu, a la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que a Veneçuela ja són més de 1.900 les víctimes mortals i hi ha més de 10.500 ferits. La situació podria empitjorar perquè els serveis bàsics comencen a estar saturats. En algunes zones del país, a més, escassegen els aliments i també es multiplica el risc que apareguin malalties. Malgrat aquest panorama, en les últimes hores han aparegut nous rescats miraculosos. L'últim, el d'un nen de només 3 anys, que ha estat 6 dies enterrat sota la runa.
0: Quin horror. 6 dies, un nen de 3 anys sota la runa. Anem cap a Veneçuela, concretament en aquesta zona zero. Allà hi tenim l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres. Hola, Armen, bon dia.
3: Sí, bon dia, Jordi. Oficialment són 1.943 morts, tot i que és una xifra que haurà de créixer molt, ho diuen tots els veneçolans. De fet, en molts edificis en runes hi ha gent esperant víctimes. La xifra de desapareguts oficial no existeix. Continuem exactament en la mateixa situació. Hi ha aquest rescat miraculós d'aquest nen de 3 anys, de fet l'anunciava el ministre aquesta matinada. Estem pendents també del rescat d'aquell treballador del pàrquing enterrat en un megapàrquing de tres plantes esfondrat. S'ha anat alentit tot molt, han aparegut problemes durant la matinada, n'hem acabat marxant bàsicament perquè els bombers ens deien que aquest rescat no podrà ser exitós com a mínim fins aquest proper migdia. I tornarem a anar, òbviament, per intentar explicar que realment al final surt en vida, ell es troba bé, està bevent, està menjant i té medicaments.
0: Gràcies, Jordi Armenteres, que està al lloc dels fets, i mai millor dit. I mai millor dit. Més enllà de les conseqüències d'aquest terrible terratrèmol a Veneçuela, aquesta matinada el Mundial de Futbol ja ha agafat força un dia més. Fa només una estona, una de les seleccions anfitriones, Mèxic, s'ha classificat pels vuitens de final després de guanyar 2-0 l'Equador. De fet, hi ha hagut merders, perquè ja fins i tot hi ha una cançó que és com un himne pels mexicans on s'insulta directament els equatorians, però no només això, sinó que ha hagut de sortir la Federació Equatoriana de Futbol fent un comunicat pels incidents que hi va haver abans del partit. Vull dir, tot plegat és una rivalitat bèstia, bèstia, bèstia. Guanya en Mèxic 2-0 l'Equador.
4: Sí, el partit s'havia d'acabar fa una bona estona, però ha començat una hora tard. El motiu és que una tempesta elèctrica al sud de Ciutat de Mèxic n'ha endarrerit l'inici, per bé que després s'ha pogut disputar amb total normalitat el terreny de joc. Mèxic ha derrotat 2-0 l'Equador, que a sobre ha acabat amb un jugador menys pel futbolista de l'Arsenal, Piero Hincapié. S'ha tapat la boca per dirigir-se a un rival i l'han fet fora en vermella directa, tal com indica el nou reglament que s'estrena en aquest Mundial. Ara Mèxic jugarà contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo, que s'enfronten avui entre si a les 6 de la tarda. Tampoc no ha fallat la selecció francesa, una de les grans favorites per endur-se al Mundial. La hi va golejar 3-0 Suècia amb doblet de Kylian Mbappé i ara se les veurà contra el Paraguai. Noruega també s'ha classificat per vuitens de final després de guanyar 2-1 Costa d'Ivori amb un gol d'Erling Haaland al minut 86 i ara s'enfrontarà al Brasil. Els setzens continuen avui amb 3 partits més. Com dèiem, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina.
0: Això és avui, eh? Tots
4: això és avui.
0: És avui. Recordem que demà jugarà la selecció espanyola.
4: A les 9 del vespre contra Àustria.
0: Àustria, efectivament, a les 9 del vespre. Per la seva banda, les eliminacions prematures dels Països Baixos i de l'Uruguai ja han provocat les dimissions dels seus entrenadors.
4: Ronald Koeman ha renunciat al seu càrrec a la selecció neerlandesa després de caure els 16ens de final contra el Marroc a la tanda de penals. En un escrit a les xarxes socials, l'entrenador, ex del Barça, ha explicat que plega perquè considera que és el màxim responsable de la patacada mundialista. També ha dimitit el seleccionador de l'Uruguai, Marcelo Bielsa, per bé que en el seu cas ha marxat criticant l'actitud d'alguns dels seus futbolistes, a qui ha acusat de no seguir el seu mètode.
0: Més enllà del Mundial de Futbol i pel que fa a la climatologia, mala peça al teler. La calor no frena i ja ens podem calçar perquè sembla que podríem estar a les portes de la segona onada de calor d'aquest estiu.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: D'això en parlaràs avui, Mònica Usart, a l'entrega del guardó a Vic o no?
6: Ah, ostres.
0: Fes campanya perquè s'ha d'omplir la sala i hem de veure la Mònica Usart. Aviam, explica'm, sisplau, Mònica.
6: Clar, a les 7 de la tarda, Casa Prat de Saba, a Vic, doncs es farà...
0: Casa Prat de Saba, a Vic. Sí. 7 de la tarda. Mònica Usart, on tour.
6: Sí, doncs res, farà entrega d'aquest premi de comunicació científica.
0: Però no és només una entrega de premi.
6: Què vols dir? També em fan parlar. Sí, sí, explicaré coses del temps i de la vida. Ah. Sí, vull dir, de la vida de Meteo, eh?
0: La vida,
6: la vida personal.
7: Calla, tindrem
0: notícia?
6: No, cap ni una. De com evoluciona la informació del temps i el clima. I tot
0: 7 de la tarda, Casa Prat de Saba, a Vic. Aquesta entrega d'aquest premi a la Mònica Usart. Pinta malament, no el premi, pinta malament des del punt de vista dels que ni ens agrada aquesta calor tan extrema, no?
6: Sí, perquè tornen a pujar les temperatures. Sí que és veritat que entre avui i demà tenim una petita treva. De fet, avui baixen entre 3 i 5 graus les temperatures, sobretot en sectors del Pirineu, punts de les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona. Avui moltes màximes d'entre 30 i 35 graus, quan ahir encara es van arribar als 39 graus, per exemple, a Vinebre i al Pantà de Siurana o també a Sant Salvador de Guardiola. Avui més baixes aquestes temperatures i la calor no serà tan extrema. I fins i tot amb ruixats aquesta tarda, que afectaran les comarques d'Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i també la Garrotxa. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, localment amb tempesta i també amb calamarsa. I on es manté l'avís per calor diurna avui és el Baix Ebre, el Baix Camp, el Montsià i també el Tarragonès. I vent de tramuntana al nord del Cap de Creus i mestral cap al sud de Catalunya. Demà baixa una mica més la temperatura al Pirineu, serà un dia de sol i divendres i el cap de setmana no s'espera pluja, predominarà el sol i tornen a pujar les temperatures i amb aquest tan nova intuïció de que la setmana que ve podríem tenir la segona onada de calor d'aquest any. No seria tan extrema com la de la setmana passada, però sí que les temperatures estarien força per sobre de la mitjana. I ara mateix entre 22 i 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 18 a Lleida i a Girona i 22 a Granollers.
0: No veu res.
6: Una baixada de temperatures
0: no. Pluja,
6: no. Avui i demà seran els dies en què respirarem una mica millor i a partir de llavors torna a pujar.
0: Jesús.
5: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Per cert, que si sou dels que us estimeu més combatre la calor amb una bona remullada, atenció, perquè a Tàrrega han tancat les piscines municipals per l'aparició de excrements humans a l'aigua. És a dir, algú que s'hi va anar a cagar directament.
2: Sí, en un comunicat a les xarxes, el consistori targarí ha fet una crida al civisme i la responsabilitat per evitar aquests fets, que suposen, han dit, un risc per a la salut pública. I és que en mitjans d'agost de l'any passat, l'Ajuntament de Tàrrega ja va decidir contractar agents de seguretat privada per a les piscines, després que registressin també tres episodis similars en només una setmana. Tot i això, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Raül Arenas, ha explicat a RAC1 que desconeixen ara si es tracta d'un repte d'aquests de xarxes o bé d'un accident.
7: No sabem si ha sigut incivisme o ha sigut, a veure, o no sé, si no sabem el que ha sigut. Ràpid hem engegat els protocols i hem fet tot el que havíem de fer. Per la salut de tothom i ojalà que no tornés a passar. I ara em plena una aire de calor i que és quan la gent més ho necessita i tot, que hagi això, doncs, pues, bueno, no agrada a ningú.
0: M'agrada molt l'eufemisme d'accident.
2: És... Si t'has cagat per accident, vaja. En fi, que ara s'hi estan fent tasques de neteja i de manteniment a les piscines i la previsió és que reobrin avui.
0: En el cas de la mort d'Isaac Andic, la terapeuta de la família clava la investigació, ha declarat durant gairebé 3 hores. La jutgessa la manté com a testimoni i descarta per ara investigar-la per homicidi.
2: Sí, la psicòloga va contestar totes les parts sense acollir-se a un possible deure de secret professional, cosa que sí que va fer davant la declaració dels Mossos. I tot i que dos escrits de la jutgessa apuntaven que podria haver tingut algun paper directe o indirecte en el presumpte homicidi, la magistrada, de moment, li manté la condició de testimoni. A banda, també van declarar els dos excursionistes que eren a Collbató i que van auxiliar Jonathan Antic, de qui la jutgessa va demanar clonar el contingut dels seus mòbils. En els pròxims dies estan citats a declarar altres persones vinculades a l'entorn personal i també professional del fundador de Mango, entre elles el conseller delegat de l'empresa i també les seves filles.
0: També continua el judici contra la cúpula del Departament de Salut pel suposat retard en la vacunació dels policies espanyols durant la pandèmia del coronavirus. De moment, els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon eviten la petició de presó.
2: Sí, l'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que s'imputava als exconsellers i també a tres exalts càrrecs del departament. Tots cinc són jutjats pel fet d'haver ajornat la vacunació, com deies, contra la Covid dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Espanyola a Catalunya, que ells argumenten que es va fer seguint criteris tècnics. Avui declaren diversos testimonis i per sentir els dos exconsellers encara haurem d'esperar uns dies fins al 10 de juliol.
0: I més coses, ja s'ha tancat el procés extraordinari de regularització de migrants amb més d'un milió de peticions que sonen el doble de les previstes.
2: Tot i això, quan el Tribunal Suprem ha obert la porta també a paralitzar aquesta regularització de migrants perquè té dubtes sobre la legalitat de la iniciativa. Per això ha preguntat a dues comunitats autònomes que havien presentat un recurs contra la mesura si han de plantejar o no una qüestió judicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara tenen fins a finals de la setmana per decidir si ho envien o no a Luxemburg.
0: I quan és pràcticament un quart de vuit del matí, la llei per donar la nacionalitat a saharauis avança al Congrés. S'aprovarà aquest mes, tot i el rebuig de PP i de Vox.
2: Sí, el text preveu concedir la nacionalitat espanyola als nascuts al Sahara Occidental i tirarà endavant gràcies a un acord entre el PSOE, Sumar i els socis d'Esquerra. El PP i Vox, com deies, hi han votat en contra i Junts, de fet, s'hi ha abstingut. La norma permetrà als nascuts al Sahara Occidental abans del 26 de febrer del 1976 sol·licitar la nacionalitat espanyola. Això sí, hauran d'acreditar algunes de les proves que reclama el text, com ara un certificat per al cens del referèndum de l'ONU, un certificat dels camps de refugiats de Tinduf o bé una partida de naixement, entre d'altres. Els familiars de primer grau de consanguinitat tindran 5 anys per fer-ho. La llei també afegeix que el poble saharaui estarà a la llista de grups de població que només ha de demostrar una residència a l'estat de 2 anys per obtenir la nacionalitat espanyola.
0: I als Estats Units, la justícia ha tombat una de les mesures estrella de Donald Trump, la que deia que néixer en territori nord-americà no et concedeix automàticament la nacionalització.
2: És un nou revés del Tribunal Suprem al president dels Estats Units i ja en van 2 de seguits. És una mesura antiimmigració que Trump va signar el primer dia del seu segon mandat i el Suprem ha dit ara que aquesta llei és inconstitucional. Si li haguessin donat la raó, uns 200.000 fills de migrants que neixen cada any als Estats Units s'haurien quedat sense nacionalitat, cosa que hauria disparat les deportacions.
0: Un quart d'avui, de tornada a casa nostra, els Mossos han detingut un jove de 26 anys acusat de fer tocaments a 2 nenes de 10 a Balaguer.
2: Segons ha avançat el diari Segre, hauria passat a la piscina municipal de la ciutat. Els familiars de les nenes van veure l'agressió i van avisar la policia. Després van retenir el noi fins que van arribar els agents dels Mossos i el van detenir, tot i que ja ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. Li han retirat el passaport, haurà de comparèixer regularment al jutjat i té prohibit apropar-se o comunicar-se amb les víctimes.
0: I a Girona han detingut 5 homes per pagar a canvi de sexe 3 menors.
2: Segons publica el diari Ara, els pagaments no van ser puntuals, sinó habituals. D'entrada, no hi ha cap vincle entre els homes arrestats i el nexe, doncs, seria entre les noies que sí que es coneixien. Els arrestats tenen entre 31 i 46 anys i 3 d'ells ja han ingressat a presó provisional.
0: I al judici de la Kitchen, el fiscal situa l'exministre Jorge Fernández Díaz en l'origen d'aquesta trama.
2: Hem pogut sentir les conclusions de la Fiscalia Anticorrupció i el fiscal César de Ribas conclou que Jorge Fernández Díaz va dirigir un operatiu policial per frenar la investigació judicial contra la Caixa B del PP.
8: Entendemos que ha quedado acreditado en el acto del plenario no solo el origen, sino también el objeto, la finalidad y el desarrollo también de todo el operativo parapolicial delictivo sometido a enjuiciamiento.
2: El judici va arrencar fa gairebé 3 mesos.
0: I la Casa del Rei ha publicat un llistat complet dels 429 regals institucionals rebuts per la família reial espanyola durant el 2025.
2: Sí, es tracta d'obsequis vinculats a activitats oficials, oferts per administracions públiques o per autoritats d'estats estrangers. El destí final, recordeu, és patrimoni nacional. El repartiment d'obsequis entre els membres de la família reial és molt desigual. Felip VI en va rebre un total de 214, mentre que, per exemple, la reina Letícia va ser obsequiada amb 98 objectes. Els llibres de tota mena i temàtica són els obsequis més nombrosos del llistat, però també hi ha obsequis més curiosos, com un rellotge de sobretaula, un parell d'esquís i un retrat de Felip VI elaborat amb cendra del volcà de la Palma. La gastronomia també té un pes destacat en aquesta llista, amb una llauna d'albergínies. Jo he pronosticat que això passaria, eh?
0: Sí. Una llauna d'albergínies?
2: Sí.
0: Però, bueno, sort que és que és una conserva.
2: És.
0: Perquè, sí, carai. Esclar, esclar, si no hi entraràs. Clar, ens regalen una llauna de conserves del Virgínia, que també, també et dic una cosa, que això guardar-ho, la veritat, això et posa amb un rebost i es menja, no? Clar.
2: Va patrimoni nacional, això.
0: Carai. Diu que hi ha dolços de Calataiut, també.
2: Opa. També. I una ampolla de rom.
0: Imagina't.
2: Dominicana.
0: Sí, sí.
2: Bueno, en fi, que la reina, a més, també va rebre en ocasions també productes cosmètics.
0: Ja. I avui arriba als cinemes, els Minions.
9: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica...
0: Minions and Monsters. No, Minions, no, Minions, Minions és el del clapés d'ahir. És el del Toni d'ahir. Minions and Monsters. I explica com aquests petits personatges de color groc posen el món en perill, alliberant un monstre molt perillós. Pel que fa a la resta dels esports, què més tenim?
4: Doncs que la Lliga ha fet públic el calendari de la temporada vinent, que està absolutament condicionat pel desenllaç del Mundial. Començarà el 15 d'agost, excepte pels equips que tinguin futbolistes a les semifinals de la Copa del Món, que s'hi posaran una setmana més tard. El 23, per exemple, el Barça s'estrenarà amb tota probabilitat aquest 23 d'agost al camp de l'Elx, mentre que l'Espanyol rebrà el Llevant a la primera jornada. També és molt probable que el Real Madrid comenci a la segona jornada justament al camp de l'Espanyol.
0: És tot plegat, és una complexitat de, com al començament d'aquesta Lliga. Has d'estar pendent del Mundial per saber quin dia debutes. Sí. Bueno, en fi, alguna cosa més?
4: Sí, que la Minya Mal ha reconegut obertament que li encantaria compartir vestidor amb Julián Álvarez la temporada que ve. Ho ha dit a la Serum, també ha qualificat de maleducats els qui van cantar musulmà qui no voti en el partit amistós entre Espanya i Egipte a Cornellà al Prat.
10: Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España está cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
4: Encara el Barça aquest migdia, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec de president després de guanyar les eleccions el mes de març. Serà l'endemà que el club presentés la nova samarreta en un acte multitudinari al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. La nova equipació, per qui no l'hagi vist...
0: Sí, és maca.
4: Té franges verticals de diferents tonalitats blaugranes. Sí, sí, un show on feia el mag, va.
0: No dic sempre si t'agrada la samarreta.
4: Sí, ah, sí, sí, també. Molt xula.
11: De la seva.
0: Sí. No, i als Estats Units, què?
4: Doncs que LeBron James continuarà jugant a l'NBA almenys una temporada més, però no ho farà als Lakers. L'estrella de 41 anys ha anunciat que marxa de Los Angeles 8 anys després, però encara no ha dit on. Dues opcions que agafen força són un retorn als Cleveland Cavaliers o un fitxatge pels Golden State Warriors.
0: Ara estava pensant que demà comencen els actes del tema del Tour de França a Barcelona. Recordeu que també va a Tarragona i penso, hòstia, ara que parlava la Mònica Usada de la calorada, d'aquest cap de setmana i tot plegat, sí. Si vols, igual, i després se'n van cap a França, que tampoc temperatures són...
6: També pujaran les temperatures a França la setmana que ve, un altre cop.
0: Maco, per anar per davant.
6: Sí.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: El tema de les esvergínies en conserva com a patrimoni en té. Anem al RAC.
12: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes. Des d'allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres destacant que tenim un accident que talla la calçada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló en ambdós sentits de la marxa. També tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona a l'altura de Cerdanyola que talla un carril en sentit sud i ja provoca fins a 6,5 km de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals precisament als voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que deixa de retruc afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim gestió al Vallès, més enllà d'aquesta AP7, cues a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat continua ja circulant amb retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C32 hi ha cues en sentit nord des de Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
0: 7:22.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 7 i 27 minuts. I ara la notícia de Fundació La Caixa, amb la Marga Ortuño.
2: Per moltes famílies vulnerables, l'estiu comporta dificultats econòmiques i deixa els infants sense activitats ni espais segurs. Davant d'aquesta realitat, la Fundació La Caixa impulsa un any més el programa Caixa Pro Infància, que permetrà a prop de 9.000 nens, nenes i adolescents de Catalunya participar en casals, colònies i campaments entre juny i setembre. Les activitats combinen joc, cultura i esport amb acompanyament socioeducatiu i aquest any incorporen també tallers de teatre per fomentar la creativitat i la cohesió social. Tot plegat pretén contribuir al desenvolupament personal dels participants i garantir el dret dels infants a gaudir del lleure en igualtat d'oportunitats.
1: 7 i 28.
0: Cada dia, una idea.
1: La que li passa pel cap al Xavi Puig.
3: Un escape room a una bugaderia a principis d'estiu plena de dradons.
4: El Bijas, que se celebra del 3 al 5 de juliol a Vilafranca del Penedès, t'ofereix aquest espai.
1: Amb el Pep Prieto.
5: A la pantalla hem vist moltes famílies disfuncionals, però una de les més recents i extravagants són els dos germans protagonistes de l'últim Viking. Anker surt de la presó per recuperar el botí que va enterrar 15 anys enrere, però el seu germà Manfred, que pateix un trastorn, no recorda on és. Els dos homes s'embarquen en un viatge per trobar els diners que els descobrirà moltes coses sobre ells mateixos. El terme inclassificable es va inventar per pel·lícules com aquesta. És una comèdia negra, a estones estrambòtica, en d'altres molt emotiva, en què Mads Mikkelsen demostra que és un dels actors amb més registres del cinema modern. Trobareu l'últim Viking a Movistar.

0: la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijaç a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaçpenedès.com.
1: L'aplicació de RAC1 ara...
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe...
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Que hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia, que a Veneçuela es comencen a col·lapsar els serveis bàsics perquè ja es nota la falta d'aliments quan ja s'han registrat més de 1.900 morts. L'ONU avisa que l'acumulació de cadàvers fa créixer el risc que apareguin malalties.
4: Al Mundial de Futbol, la selecció de Mèxic s'ha classificat fa poca estona pels vuitens de final després de guanyar 2-0 l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. França i Noruega també s'han classificat per la següent ronda.
6: La jutgessa que investiga el cas Andic descarta investigar la terapeuta de la família per homicidi, però ha ordenat clonar el contingut del telèfon de tres testimonis. Mentrestant, avui declaren els primers testimonis al judici del cas que afecta Josep Maria Argimon i Alba Vergés.
5: Aquesta mitjanit ha acabat el procés per demanar la regularització de migrants amb moltes més peticions de les que preveia el govern espanyol. Tot i això, el Suprem obre la porta a paralitzar el procés i dur-lo a la justícia europea.
6: I el fiscal del judici de la Kitchen situa Jorge Fernández Díaz a l'epicentre de la trama. Conclou que l'exministre va dirigir l'operatiu policial per espiar Luis Bárcenas i per frenar la investigació contra la Caixa B del PP.
4: A la resta dels esports, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec de president del Barça aquest migdia. El van recollir el mes de març i avui estrenarà el seu quart mandat. I LeBron James marxa dels Lakers 8 anys després, però continuarà a l'NBA una temporada més. Els destins més probables per l'estrella de 41 anys són els Cavaliers i els Warriors.
3: I el temps.
0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia. Avui afluixarà la calor i ho farà de manera més clara en punts del Pirineu, sectors de les comarques de Girona i costa i prelitoral de Barcelona. I, en canvi, es mantenen els avisos per calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès. Ara al matí no es descarta alguna gota entre la costa central i la costa Brava i després a la tarda xàfecs, localment amb tempesta i amb calamarsa, que afectaran la Garrotxa, el Ripollès, Osona, el Berguedà, el Lluçanès i també al Moianès. I ara mateix, temperatures de 22 a 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 18 a Lleida i a Girona i 24 al Vendrell.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: I amb Naturgy, sapiguem com cada matí, la qualitat de l'aire. Mònica.
7: Doncs avui tenim un semàfor vermell a Vilafranca del Penedès amb qualitat desfavorable per concentració de partícules i semàfors grocs amb qualitat regular a Juneda, Berga i a l'Observatori Fabra de Barcelona.
11: 15:40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
12: Senyora rentadora.
13: Diguin, guin, guin.
12: Què fa?
13: Jo res.
12: Se'n riu de mi?
13: Mai.
14: Crec que està fent servir el mode eco.
13: Clar, així estalvia un 33%.
11: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
15: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
3: I el trànsit.
0: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
3: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. El Ferran Aràndiga ens informa. Bon dia.
16: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident que talla la calçada en dos sentits de la marxa a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló. També tenim un segon accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola, que a hores d'ara ja deixa els vehicles al voral en sentit sud, però encara provoca 6 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals encara als voltants de Barcelona en tot el nus de la Trinitat, de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, també pels túnels de Vallvidrera, sobretot en el seu últim tram, també des del Llobregat. Hi ha retencions per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà i per les vies costaneres en sentit nord, 2 quilòmetres de cues des del Prat i Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Busques un bar? vehicle híbrid.
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
17: Molins de Rei.
0: Mataró.
17: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: I a les 7:34 minuts, com cada matí, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
3: Martí Esteban, bon dia.
20: Bon dia.
3: La maniobra del Tribunal Suprem per paralitzar la regularització de migrants és el gran tema del dia avui a la premsa. Els diaris es divideixen entre els que defensen aquest procés i els que confien que pugui descarrilar.
18: Sí, arrenquem a Catalunya, on els diaris són més aviat favorables de la norma. A La Vanguardia asseguren que la regularització ha trencat totes les previsions i creuen que això reforça la idea que el procés era absolutament necessari. Defensen que una societat no es pot permetre tenir milers de persones a l'ombra, però demanen planificació per evitar un col·lapse d'aquí a uns anys. A més, també li diuen al govern espanyol que ha de prendre nota i que cal que siguin molt escrupolosos amb el dret europeu.
19: A l'editorial del diari Ara carreguen contra el Suprem. Diuen que els magistrats han fet un triple salt mortal i que tot plegat és una maniobra per torpedinar les decisions del govern espanyol. Recorden que la Comissió Europea ja va dir que era perfectament legal i que la norma la defensen tant les patronals com els sindicats. I acaben, si ho fan saltar tot pels aires és que no pensen en els efectes que tenen per centenars de milers de persones.
21: El diari Oponés escriu: de totes les regularitzacions, cap s'ha aprovat amb tant suport social. Afegeix, si el PP no estigués tan pressionat per Vox, és més que probable que hagués tirat endavant amb més serenitat i menys soroll. I lamenta, és la dreta que tenim.
18: Ara bé, la majoria de mitjans editats a Madrid hi estan en contra. El Mundo critica el govern espanyol per infravalorar l'abast de la mesura o desconèixer quanta gent en situació irregular hi ha a l'Estat. Diu, és un procés insòlid per l'escassa exigència i la falta de consens. I alerta a Pedro Sánchez. La regularització no resol els problemes, diu, només els trasllada al futur.
19: L'ABC també a l'editorial afirma que els dubtes del Suprem confirmen la improvisació de la Moncloa en un assumpte d'enorme transcendència. Argumenta que la immigració no es pot guiar per càlculs electorals i remata, convertir un assumpte tan delicat en un instrument de supervivència política és una irresponsabilitat que amenaça la cohesió social i la posició d'Espanya dins d'Europa.
21: I l'Espanyol assegura que la Moncloa ha mentit sobre l'impacte i l'abast de la regularització, fent evident que el procés ha estat un frau massiu. Defensa que ha provocat un efecte crida i ha dut 400.000 nous migrants i afegeix un avís. La llei Nets és una tupinada legal.
3: La llei dels nets, que és aquesta llei que ara que estàvem parlant. I quins dos articles ens han transportat directament a l'estiu i les vacances?
18: Doncs el primer dels dos l'escriu la Llucia Ramis a La Vanguardia, posa el focus en la bicicleta i en el paper que té durant les vacances. Explica que ella va aprendre a anar sobre rodes a la casa on estiuejava cada agost i que amb la seva colla se sentien una mica com a Verano Azul. Descobrien camins, coneixien gent i saludaven els animals que es trobaven pel camí. I acaba dient, des de la infantesa, la bici dona una autonomia i una valentia que no es perden mai.
19: I el segon article és una carta al director que firma Manuel Rodríguez al País. Escriu, tant de bo que durin per sempre els estius al sol, les piscines, nens feliços corrents sense parar, l'olor de gespa acabada de tallar, lectures inspiradores, projectes de futur, nits a l'aire lliure, converses intranscendents, temps per oblidar del temps. I acaba, és l'estació ideal per badallar, passejar les primeres hores sense calor, pensar, veure el mar, prendre's un cafè després del primer bany del dia i fer tantes migdiades com el cos vulgui.
3: Ai, sí. 7:38. Hola, Puig.
22: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
22: Mira, per fer aquest programa cal fer moltes coses. I per fer-les cal molta gent fent de tot. Un equip de redacció que es faci ressò de l'actualitat, un equip de producció que sempre faci el possible l'impossible i uns tècnics que facin que tot soni com ha de sonar. Mm. Perquè les coses passin, perquè les coses es facin, cal somiar, pensar, parlar, però al final sempre cal fer. En aquest programa i en qualsevol empresa, i això és el que també fa Banc Sabadell, fer perquè les empreses puguin continuar fent el que han de fer, ser dels que fan.
3: 7:38.
23: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
5: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
20: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
24: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
25: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
26: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
27: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
28: I els frescos d'Aldi!
27: Al!
28: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
29: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
27: Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
31: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
32: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
33: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
32: A més, té un 98% de carn.
33: És natural que es noti, oi?
32: Doncs sí, natural.
34: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
35: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
18: Aquest matí, els defensors de les cuines obertes si llegeixen l'article que l'Empar Moliner escriu al diari Ara. Diu que no estan preparades per elaborar, sinó sobretot per escalfar el microones. Oh. I afegeix un plat preparat, el tàper de la mama, unes crispetes per veure una peli. No cal que hi hagi parets, perquè no s'hi estarà fent una escudella en tot el matí.
3: Donald Trump va ingressar uns 2.000 milions d'euros el 2025, l'any del seu retorn a la presidència nord-americana.
36: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
19: Segons l'informe financer personal que va presentar ahir, més de la meitat dels guanys, uns 1.200 milions d'euros, van ser ingressos procedents d'inversions i negocis en criptomonedes. A banda, el president dels Estats Units també va declarar l'any passat gairebé 550 milions d'euros en ingressos relacionats amb béns immobles, hotels i golf, i 76 milions d'euros procedents de demandes judicials que ell mateix va posar a mitjans de comunicació com la CBS o l'ABC, i també a xarxes socials com YouTube o Twitter. Aquests 2.000 milions ingressats l'any passat superen per molt els 545 milions declarats l'any anterior. Ho destaquen mitjans de tot el món.
37: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
38: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
0: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Carlos Fernández, bon dia.
2: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
2: Els edificis a Veneçuela van col·lapsar amb el terratrèmol perquè s'havien construït en Purexpan. Segons es veu en un vídeo que corre per xarxes, les columnes dels habitatges socials construïts pel xavisme estarien fetes d'aquest material. La realitat és que el Purexpan mai no hauria pogut aguantar el pes d'un edifici i no es pot demostrar que el vídeo mostri aquestes cases. Ho llegim a EFE Verifica.
3: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
3: La temperatura de l'aigua del mar, que bat rècords.
4: Sí, segons han alertat des del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, s'han superat els rècords del 2023 i 2024 i el nivell d'escalfament no té precedents. Això tindrà conseqüències en els patrons meteorològics i també en els ecosistemes marins. A Barcelona, per exemple, la temperatura del mar la setmana passada marcava 26,5 graus, més de 3 graus per sobre de la mitjana.
3: Qui era un autèntic friki dels iPods?
5: El dissenyador de moda Karl Lagerfeld. En tenia més de 500 i avui en surten 300 a subhasta, entre altres objectes del seu arxiu. A més, els feia servir d'una forma força particular. A cada iPod només hi havia cançons d'un artista o d'un gènere concret i quan volia canviar de música, directament canviava l'aparell. Ho llegim a diversos mitjans.
3: I quin titular ens ha cridat avui l'atenció?
18: 3 milions d'euros ja no garanteixen que l'habitatge que compres sigui de luxe. Segons llegim a El Confidencial, fa uns anys, amb un milió d'euros, n'hi havia prou per adquirir una casa de luxe. Ara, en canvi, amb aquesta quantitat, amb prou feines, es pot entrar en ubicacions prime o adquirir habitatges que necessiten una reforma.
3: Mentrestant, 3 milions de persones s'assalten àpats cada dia.
19: I 700.000 fins i tot passen dies sense menjar. Segons informa Càritas, el 12% de les llars de l'Estat viu amb escassetat d'aliments, tal com explica La Vanguardia. Les bones xifres macroeconòmiques no s'han traslladat a les famílies que es veuen obligades a comprar menys aliments per l'augment del cost de la vida.
3: I l'Ebel deixarà de connectar Barcelona amb Boston i amb Los Angeles.
2: Sí, l'aerolínia ha anunciat que eliminarà les rutes des de la capital fins a les dues ciutats dels Estats Units. Segons defensen, són trajectes poc eficients i difícils d'operar i per això prefereixen prioritzar altres rutes. Les dues connexions desapareixeran a partir del 25 d'octubre. El març ja es va cancel·lar els vols de San Francisco.
3: I fem un cop d'ull a les xarxes a 3:15 tocats de 8 del matí.
7: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: I com cada matí aquesta hora amb el Guillem Terrés. Bon dia.
8: Bon dia. Gràcies a The Original Food sabem quins són els restaurants preferits dels cantants Barry B, Maria Hein o Guitarrica de la Fuente, entre molts d'altres. És el compte d'Instagram de Clara Griffiths, on recomana restaurants de Barcelona, Madrid o París i conversa amb tota mena d'artistes i creadors per preguntar-los quins són els seus bars preferits o on portarien algú en una primera cita. A banda de les recomanacions, des del gener de 2026 ha començat una sèrie d'entrevistes de llarg format. La idea és senzilla, compartir un àpat amb el convidat i tenir una conversa tranquil·la. L'últim convidat ha estat el dibuixant i il·lustrador Jordi Lavanda, que entre d'altres ha parlat sobre les seves icòniques llibretes.
9: No recuerdo mal, creo que se han vendido más de 40 millones de unidades.
10: Wow.
9: De,
10: y aparte y fuera de España, yo pensaba que
9: en todo el mundo.
8: Si us interessa, podeu trobar el compte buscant The Original Food a qualsevol plataforma.
7: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
3: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
11: Bon dia.
12: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
3: El Mundial de Futbol augmenta la demanda de cocaïna a Ciutat de Mèxic.
11: Sí, la policia mexicana ha fet dues confiscacions aquest mes arreu del país i una altra de molt poc habitual a l'estat veí de Ciutat de Mèxic. Això fa pensar la policia que els càrtels estan introduint més quantitats de droga a la capital del país per satisfer un augment en la demanda relacionat amb el Mundial. També creuen que grups criminals han incrementat el seu proveïment en punts clandestins propers a Ciutat de Mèxic. Ho publica La Vanguardia.
3: I una llegenda de la NBA visitarà Barcelona per fer de DJ.
11: Sí, es tracta de l'exjugador dels Lakers, Shaquille O'Neal, que ara es dedica al món de la música. El seu nom artístic és DJ Diesel i dijous vinent, 9 de juliol, farà parada a la capital catalana per actuar a la discoteca Opium davant de la platja de la Barceloneta. Musicalment, O'Neal destaca pels gèneres dubstep, bass house i trap. Se'n fan ressò diversos mitjans.
3: Bass?
11: Es veu que es diu bass, sí. Bass house.
12: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi,
6: motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
3: La notícia feta.
13: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Jordi Saumell, bon dia.
14: Bon dia. Avui s'estrena la nova pel·lícula dels Minions, sí, ja ho hem dit, eh? Sí. I a Los Angeles, durant la premiere, que es va fer fa uns dies de la pel·lícula, van aprofitar per celebrar un concurs de cant en minionès, en què les participants van interpretar clàssics com Bohemian Rhapsody de Queen. Hola. Versace on the floor de Bruno Mars. Dame el tono. Sí. O I'll Be There de Jackson 5.
3: Banana.
14: Va ser la interpretació, de fet, que es va endur al premi una gran banana daurada.
3: Una gran banana daurada. Estem molt malament, eh, com a societat. Si fan concurs, fan concurs de cantants, cançons de Minions.
14: Podríem fer un karaoke cantant només amb minionès.
3: Sí. El partir un beso i una flor en versió minionès. Avui dimecres fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
14: Aquest any el tret de sortida de l'estiu a les revistes no el fan a Obregón, sinó... Ah? Eva Longoria, que avui apareix a totes les revistes en biquini, banyant-se Marbella al costat de la seva parella, Pepe Bastón, i el seu fill. I a setmana veiem que Eissa Pantoja s'ha comprat una casa a Sevilla, 135 metres quadrats,

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: Des del món RQ d'avui dimecres, Carles?
2: La del Mundo, que entrevista Carlos Lozano, el primer presentador d'Operación Triunfo, acaba d'estrenar Amor o lo que surja, el nou programa de cites de Telecinco. Lozano rebutja la imatge de Bell Bert i de Don Juan, que segons ell li han volgut atribuir, tot i que també assegura que no li ha calgut mai aprendre a lligar. També diu que l'experiència Gran Hermano va ser tan dolenta que va necessitar apartar-se de tot. Diu, viure a la granja amb les gallines em dóna pau, ja no m'encabrono.
3: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
4: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 7 i les 8.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
8: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
9: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
10: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
11: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
12: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
13: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
14: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
18: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
19: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
20: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
21: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 4 i les 8. Aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, les supersticions.
22: Un bruixot ganès va assegurar que faria servir els seus poders per impedir que Harry Kane, davanter anglès, marqués contra Ghana. Aquest bruixot ja havia fet afirmacions similars abans del Mundial del 2014, assegurant que havia provocat les molèsties físiques de Cristiano Ronaldo. El cas és que Harry Kane no va marcar contra Ghana. Fa uns dies, una vident brasilera assegurava que durant el partit entre

0: Brasil i Escòcia es produiria una invasió extraterrestre, una predicció que evidentment no es va complir. A la final de la Copa d'Àfrica, alguns jugadors marroquins intentaven prendre les tovalloles del porter senegalès perquè creien que podien formar part d'algun ritual protector o potser portar-li sort. Vist des de fora, és ridícul, sí. Però després nosaltres no passem per sota una escala, aquest color s'associa a la mala sort, no ens agrada el número 13, les energies i aquesta superioritat moral que no ens podem treure de sobre.
1: Hi ha 3 minuts per arribar a les 8 del matí.
2: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
1: Amb la vinaixa.
3: No puc començar el mes sense dir-vos que aquesta és grossa. El 9 de juliol s'estrena a Netflix el drama, el serial d'una família de Minnesota que vivia en un ranxo, una sèrie mítica que es va emetre a la tele a finals dels anys 70 i principis dels 80. Ai, els Ingalls, el Charles, la Caroline, la Laura, la Mary, la Carrie i el Jack, el gos. La Casa de la Pradera torna adaptada amb aires renovats i espero que en ploraré inclosa. A veure com els hi va amb el remake.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Maquia Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ahir Donald Trump es va endur un clatellot judicial dels que deixen marca. I no per un assumpte menor. El Tribunal Suprem dels Estats Units va tombar el seu intent d'acabar amb un dels principis més arrelats de la democràcia nord-americana. Que qualsevol criatura que neixi en sòl dels Estats Units és ciutadana dels Estats Units. Una majoria de 6 magistrats contra 3, amb jutges conservadors nomenats pel mateix Donald Trump votant-hi en contra, li ha recordat una evidència que de vegades la política oblida. Un president pot governar, però no pot reescriure la Constitució amb un decret. Aquest cas va molt més enllà de la immigració. És un debat sobre els límits del poder, sobre fins on pot arribar un govern quan considera que les lleis li fan nosa. Trump havia convertit la immigració, i l'ha convertit en l'eix central del seu mandat, ha tancat fronteres, ha accelerat deportacions, ha aixecat murs físics i polítics, i una part molt important dels nord-americans l'aplaudeix perquè considera que el seu país ha perdut el control migratori. Aquest debat és legítim, molt legítim, i a més és real, i mereix ser afrontat sense hipocresies. Però una cosa és voler controlar les fronteres i una altra molt diferent és pretendre modificar un dret constitucional amb la simple firma d'un president. Les democràcies fortes no són les que donen sempre la raó als seus governs, són les que tenen institucions capaces de dir-los que no, encara que aquell govern tingui milions de votants darrere, encara que el president sigui l'home més poderós del món. Ahir el Tribunal Suprem no va resoldre el debat sobre la immigració. Aquest continuarà, i continuarà sent un dels grans reptes d'Occident. El que va resoldre és un altre fet, que l'estat de dret continua existint, que hi ha línies que ni tan sols un president pot travessar, i aquesta, en temps de lideratges que sovint confonen majories amb poder absolut, és una notícia que va molt més enllà dels Estats Units. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres, dimecres 1 de juliol del 2026.
2: I avui afluixarà una mica la calor i a la tarda s'esperen tempestes entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona, amb tramuntana i amb mestral.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara continua actiu aquest accident a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, que talla la calçada en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també ja s'ha reobert la circulació a la AP7 a l'altura de Cerdanyola, on des de primera hora del matí també hi ha hagut un accident, però que a hores d'ara, com dèiem, ja circula amb normalitat, tot i que encara amb uns 4 quilòmetres de retencions intermitents.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Una setmana després del doble terratrèmol que va devastar el nord de Veneçuela, l'escassetat d'aigua, d'aliments i de combustible aboca el país al col·lapse. Les Nacions Unides adverteixen que l'escenari és molt crític. La manca de provisions, combinada amb l'acumulació de cadàvers, amenaça de propagar tota mena de malalties. Els serveis bàsics ja estaven tocats de mort abans del terratrèmol, però és que ara estan fet miques i han deixat els veneçolans a la intempèrie, abandonats de la mà de Déu. A la zona zero, concretament a la regió més devastada, que és La Guaira, les tasques de rescat avancen molt lentament. Els últims càlculs xifren en més de 400 la xifra d'edificis completament esfondrats. Els morts s'acumulen entre les restes, però encara ara, una setmana després de la doble sacsejada, es localitzen en vida alguns dels milers de desapareguts. A les últimes hores, el govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç. Els morts ja s'acosten als 2.000 i els ferits als 10.500. A aquestes xifres n'hi hem de sumar una altra. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, calcula que hi ha almenys 16.000 persones que viuen al ras. Molts s'han quedat sense casa perquè el terratrèmol la va destruir, però n'hi ha d'altres que no s'atreveixen a tornar-hi per pànic que alguna de les rèpliques enfonsi el que queda del seu edifici. L'ONU pronostica que el nombre d'afectats no pararà d'augmentar i tem que pugui arribar fins al 500.000 de persones. Les crítiques per la inoperància del règim es multipliquen, però les autoritats continuen encadenant promeses per mirar de parar el cop. Ahir, el president del Parlament de Veneçuela, Jorge Rodríguez, que és el germà de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, va assegurar que ja treballen en pla de reconstrucció per reubicar les desenes de milers de persones que ara viuen en tendes de campanya.
4: Que sea lo más corto posible el tiempo en los campamentos provisorios. El mayor esfuerzo que estamos poniendo a partir de este momento, además de trasladar a las personas a los campamentos, es de manera definitiva resolver el problema o de sustituir la vivienda a aquellas personas que tienen una pérdida completa de su vivienda o de reparar las viviendas.
0: Però els esforços del govern de Veneçuela no paivagaven, no paivaguen el malestar dels veneçolans, perquè és que al carrer hi falta de tot. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres.
5: Sí, falta aigua, falta menjar, hi ha un problema de distribució de gasolina abismal a tota la zona zero, falten matèries primeres per tal que els obradors treballin, per exemple farina, i les botigues puguin obrir. Precisament per tot això és una constant les cues davant de qualsevol comerç que tingui alguna cosa o davant d'algun punt, d'algun camió que porti ajuda humanitària, en gasolineres també. Això fa perdre la por de veneçolans a criticar el seu govern, en part. Aquesta noia ens havia dit el seu nom real, però el va demanar de canviar al cap de molta estona per por de represàlies i vam quedar que li diríem Carolina Freise.
6: Mucha gente se ha muerto, gritaron, hasta el día de ayer todavía habían señales de vida en algunos edificios de esta zona. No se explica, porque aquí faltaron manos, aquí faltó acción inmediata, aquí perdimos muchos días en protocolo y sí, vino mucha gente, pero lamentablemente no se daban abasto.
5: Ella busca família entre les runes de l'hotel Marriott de Playa Grande, a l'epicentre. Allà no s'hi treballa, en aquell edifici, els bombers no hi treballen, es va declarar un edifici sense persones en vida. Ella busca les imatges de les càmeres de seguretat per saber si realment hi va entrar, però ningú en aquests moments li fa cas.
0: Enmig d'aquesta desolació que descrivia ara el Jordi Armenteres, hi ha autèntics miracles que porten una mica de llum. Sembla impossible, però ahir els equips d'emergències van aconseguir rescatar una criatura de només 2 anys... que havia estat 6 dies enterrat sota la runa, Jordi.
5: Hi ha rescats miraculosos, sí, n'hi ha molt pocs, però el d'aquest nen és molt significatiu, tant que l'anunci és del viceministre d'Informació, Jorge Rodríguez.
4: Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas bajo los escombros. En la madrugada de hoy, un niño de 2 años fue rescatado y se encuentra en este momento siendo atendido en un centro de salud en la ciudad de Caracas.
5: I continuem pendents i molt del rescat miraculós al pàrquing de Playa Grande, rescat que explicàvem ja fa 24 hores. Això continua. Fa més de 65 hores, de fet, que va començar amb molts problemes, amb massa riscos. Els bombers confien a poder-lo alliberar aquest migdia. L'home, de 47 anys, es troba raonablement bé, parla amb els bombers, que estan a menys d'un metre d'ell, però amb una barrera infranquejable de ferros i ciment. Un altre dels problemes, ja parlaves, Basté, de l'acumulació de cadàvers, és que en aquest pàrquing n'hi ha més d'una desena que s'han de rescatar, però es prioritza la persona en vida. A més, la temperatura interior del soterrani és molt alta, ens deien els bombers.
0: Déu-n'hi-do. Mentre això passava, el grup de 14 bombers catalans que formen part del contingent de més de 2.000 rescatistes internacionals continua treballant a contrarrellotge en missions tan delicades com aquesta. S'encarrega d'identificar els edificis ensorrats que podrien ocultar a l'interior bosses d'aire amb supervivents. Ara bé, a mesura que van passant els dies, les probabilitats de trobar persones en vida cauen de manera dràstica i, per tant, la feina dels bombers catalans té cada vegada menys sentit. De fet, el cap de l'expedició, l'Oriol Corbella, assumeix que molt aviat hauran de fer les maletes i tornar cap a casa.
7: Hem vingut amb un volt que han vingut també equips de rescat amb gossos, amb uns mitjans que són exclusivament per trobar persones en vida. I aquests recursos aquí, a partir d'un, dos i a 3 dies, no tindrà sentit que els segueixin aquí. Llavors és molt probable que, com a mínim, aquest primer contingent que hem enviat cap aquí, doncs retornem amb totes aquestes unitats de rescat de persones en vida.
0: Però l'ajuda continua arribant a Veneçuela. 2 exemples de les últimes hores. El BBVA ha anunciat que donarà 5 milions d'euros a entitats socials que treballen a la zona. I aquest mateix matí sortirà de l'aeroport de Barajas un avió amb un hospital de campanya de l'Agència de Cooperació Internacional. L'encarregat de comunicar-ho era el ministre d'Afers Exteriors del govern d'Espanya, José Manuel Álvarez.
8: L'hospital de campanya, tal y como hablé con el canciller venezolano hace unos días, es algo absolutamente fundamental en Venezuela, porque las cifras de heridos también están creciendo de manera constante.
0: Álvarez també va actualitzar les xifres d'espanyols afectats per la tragèdia. La xifra de morts de nacionalitat espanyola ja s'enfila fins a les 19, una més que ahir. Les autoritats consulars també continuen buscant 131 desapareguts. La catàstrofe humanitària a Veneçuela conviu amb les inevitables derivades polítiques. La principal opositora al règim, la Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, vol tornar a Veneçuela per visitar les zones devastades, però resulta que diu que ella denuncia que el govern de Delcy Rodríguez l'impedeix. De fet, acusa les autoritats de tancar l'espai aeri als vols comercials només per evitar que ella agafi un avió per traslladar-se a Venezuela. Machado se'n feia creus ahir en un vídeo a les xarxes.
9: El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Cancelar los vuelos de todas las aerolíneas en un momento de emergencia es algo absolutamente inconcebible. Tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso.
0: A María Corina Machado es va exiliar de Venezuela el desembre passat per recollir el Premi Nobel de la Pau a Oslo. Poc després es va instal·lar a Miami, als Estats Units, i des de llavors ha intentat que la Casa Blanca de Donald Trump forci un canvi de règim que li permeti prendre les regnes de Venezuela. 8 i 11 minuts. A Catalunya, la gran protagonista continua sent la calor. Avui hem tornat a patir una d'aquelles nits de molt mal dormir, sobretot a la costa, però tenim bones notícies. Els termòmetres afluixaran una mica al llarg del dia. És una treva molt breu, només per agafar aire, abans que a partir de divendres la temperatura es torni a enfilar. De fet, la setmana que ve podríem enfrontar-nos a la segona onada de calor de l'estiu. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Anem a pams. Avui d'entrada la temperatura recula una mica, no?
2: Sí, baixen les temperatures entre 3 i 5 graus, sobretot en punts del Pirineu, sectors de les comarques de Girona i també costa i prelitoral de Barcelona, i en canvi es manté l'avís per calor intensa al Baix Ebre, al Baix Camp, al Montsià i també al Tarragonès. Ara al matí amb més sol i després a partir del migdia amb volades que creixeran sobretot al voltant del Montseny i després durant la tarda deixaran ruixats també cap al Ripollès, al Berguedà, la Garrotxa, Lluçanès, Moianès i Osona, localment amb tempesta i amb calamarsa. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. També amb vent de tramuntana al nord del Cap de Creus i amb mestral a l'extrem sud de Catalunya. I moltes màximes avui d'entre 30 i 35 graus. De cara a demà baixa una mica més la temperatura en punts del Pirineu i es manté el sol com a protagonista, i després entre divendres i el cap de setmana torna a pujar els termòmetres.
0: De fet, a partir de divendres, el que sí. deies, els termòmetres s'enfilen i, i podria arribar la segona onada de calor, no?
2: Clar, la setmana que ve tindrem temperatures força per sobre d'aquesta mitjana, 5-6 graus per sobre del que tocaria. Sí que és veritat que no es veu una onada de calor tan intensa com la de la setmana passada, però tot i això amb valors que podrien superar els 40 graus. Per tant, ens esperem, però és probable que tinguem una segona tongada.
0: Sí. I avui a les 7 de la tarda què passa?
2: Doncs que...
0: Que li donen un premi a la Mònica Usart a Vic. Tota aquella gent que hi vulgui ser present a partir de les 7 de la tarda.
2: Sí.
0: A la Casa Prat de Sava.
2: Exactament.
0: Casa Prat de Sava de Vic.
2: Sí.
0: On no només recollirà el premi, aquest guardó que se li otorga a la Mònica Usart.
2: Per comunicació científica.
0: Científica, sinó que a més, al marge de recollir el premi...
2: Parlarem una mica del temps, del clima...
0: Farà una de les seves masterclass habituals. A les 7 de la tarda, la Mònica Usart recollint aquest guardó a Vic, a la Casa Prat de Sava, allà oberta a tothom qui vulgui ser-hi. En plena calorada i van començar a córrer com la pólvora unes curioses declaracions del tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, on no fa dies, però s'han viralitzat ara que els termòmetres estan disparats. En una assemblea veïnal a la Ciutat Vella, un veí es va queixar que molts centres cívics i biblioteques que fan de refugi climàtic tanquin l'agost. I Batlle es va despenjar amb aquesta ocurrència. Aconsella als barcelonins allò que passava fa molts anys, que si volen refrescar-se, doncs anar al Corte Inglés.
10: Que això ho deia una tia meva, que ja és morta, que deia, llavors no parlàvem de refugis climàtics, sinó de fred i de calor. Diu, jo a l'estiu, diu, em passo l'estiu en el Corte Inglés. Estic parlant de fa 30 anys. Vull dir, en el sentit de que també ja hi ha una cultura dels equipaments privats que també serveixen, doncs, per això, perquè també, evidentment, no posarem ventiladors ni refugis climàtics a cada cantonada.
0: Un altre refugi climàtic a l'abast de tothom és, evidentment, la platja. Ja fa dies que estan plenes per gent per banyistes que intenten refrescar-se, perquè aquest fenomen comporta una problemàtica. Els ofegaments. Després d'una arrencada d'estiu negre, amb una desena de morts, ahir a Salou, una altra persona va morir ofegada. Era un home de 84 anys que nedava amb bandera verda. El seu cas tanca un mes de juny, letal, amb 11 morts ofegats a Catalunya. També s'ha d'anar en compte la piscina. De fet, ahir del barri de Pardinyes, a Lleida, els socorristes van salvar la vida a un home de 40 anys que havia quedat inconscient dins l'aigua. És el tercer en surt de només 10 dies a Ponent i el segon en aquesta mateixa piscina. Des de Lleida, Julen Andrés.
11: Els fets van passar cap a 2:45 de la tarda. Segons han explicat diversos testimonis al diari Segre, a la zona més profunda de la piscina hi havia un grup d'homes. Un d'ells estaria fent diverses immersions quan en una d'elles es va quedar sota l'aigua i no va poder sortir. Quan el van treure de la piscina, els socorristes, amb l'ajuda dels banyistes, l'home estava inconscient. Llavors van començar amb la reanimació cardiopulmonar, l'home va aconseguir recuperar la consciència i els sanitaris, quan van arribar, van continuar amb la reanimació fins que el van poder estabilitzar. Més tard va ingressar en observació a l'Hospital Arnau de Vilanova. L'any passat, a Lleida, en la campanya d'estiu, hi va haver 4 víctimes mortals.
12: Però els ofegaments no són l'únic mal de cap dels socorristes d'unes altres piscines municipals, les de Tàrrega. Allà, per segon any consecutiu, almenys un ximplet està amargant l'estiu als veïns amb una broma de molt mal gust: fer caca dins de l'aigua. Ahir els responsables de les piscines van detectar excrements humans i van haver de tancar les instal·lacions fins avui. El temor és que la bretolada es vagi repetint, sobretot després que l'any passat Tàrrega ja patís 3 episodis molt similars en tan sols una setmana. Julen.
11: Els excrements es van trobar cap a les 4 de la tarda a la piscina gran, on s'han fet tasques de neteja i desinfecció. El que sí que es va fer és deixar la piscina petita oberta i la zona de la gespa, almenys per tenir un lloc on combatre la calor. N'ha parlat a RAC1 el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tàrrega, Raül Arenas.
13: No sabem si ha sigut incivisme o ha sigut, a veure, o no sé, si no sabem el que ha sigut. No ho sabem. La veritat és que és molt difícil de saber. Ràpid han engegat els protocols i hem fet tot el que havíem de fer. Per la salut de tothom i ojalà que no tornés a passar, i perquè és una cosa que, clar, ostres, ara em prena un aire calor i que és quan la gent més ho necessita i tot, que hagi això, pues bueno, no agrada a ningú.
11: De fet, després dels episodis de l'estiu passat, el consistori compta amb seguretat privada per controlar els accessos al recinte.
12: I a un quart de nou i un minut acabem de saber una notícia d'última hora. A un quart de vuit del matí, és a dir, fa una hora, hi ha hagut un accident de trànsit greu a Lleida. Un autocar amb 35 passatgers ha xocat contra la façana d'un edifici de la Diputació situat a la Rambla Ferran. Hi treballen 11 dotacions dels bombers de la Generalitat que han confirmat al món a RAC1 que hi ha diversos ferits amb gravetats diverses. De seguida ampliarem aquesta informació. Repetim, un accident greu a Lleida, un autocar amb 36 passatgers ha xocat contra la façana d'un edifici situat a la Rambla Ferran de Lleida. D'aquí uns moments ampliarem aquesta informació. I a les 8 i 17 minuts, la calor també es nota, i de quina manera era l'altra banda de l'oceà, els Estats Units, Mèxic i el Canadà, que aquests dies acullen el Mundial de Futbol. Les altes temperatures han acabat d'escalfar uns setzens de final trepidants que a les últimes hores ens ha deixat 3 guanyadors més: Mèxic, França i Noruega.
1: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC1.
12: Com és habitual, el desenllaç de la jornada del Mundial coincideix de ple amb l'inici del món a RAC1 a les 6 del matí. Avui no ha estat una excepció, tot i que precisament el partit d'avui entre Mèxic i l'Equador, que ha acabat amb victòria mexicana 2-0, sí que havia d'acabar una estona abans. Si no ho ha fet, està per culpa d'una tempesta elèctrica al sud de la ciutat de Mèxic, que ha obligat a endarrerir l'inici de l'enfrontament una hora. Després s'ha pogut jugar amb total normalitat, més enllà dels càntics ofensius entre les dues aficions, que mantenen una rivalitat extrema. Damunt la gespa, Mèxic ha estat superior a l'Equador, l'ha superat sense problemes i ara jugarà contra Anglaterra o el Congo, que s'enfronten entre si avui a les 6 de la tarda. Abans també de matinada, França, una de les grans favorites per guanyar el Mundial, no ha fallat i s'ha classificat pels vuitens. L'equip de Didier Deschamps ha golejat 3-0 Suècia i ara jugarà contra el Paraguai. Mbappé ha marcat 2 gols i està només un gol del rècord de Leo Messi, que n'acumula 19. Sobre el domini de França en aquest Mundial, escoltem el comentari que firma la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del món a RAC1, Anaïs Martí.
14: França espanta, França impacta. A aquestes alçades del Mundial, quan surt a jugar, la pregunta ja no és si guanyarà, sinó per quants gols. La maquinària exhibicionista és perfecta i funciona al ritme de 4 fantàstics que dominen l'escenari com ningú. Marca Mbappé amb un doblet que la seu a la mateixa taula que Messi. Dembélé sempre hi és, sempre participa, igual que Barcola, autor del tercer gol. I sobretot tenen un tresor en Olise, creatiu, participatiu i autor de 2 assistències de gol contra Suècia. I si toca abraçar el seu seleccionador, Didier Deschamps, després d'una setmana més que complicada, també ho fan, perquè Mbappé en França, tot el contrari del que passa a Madrid, treu la seva versió més col·lectiva. Són una pinya. Si hi ha una selecció que ningú es vol trobar en aquest Mundial, és aquesta. França és sense cap mena de dubte, la selecció a batre.
0: De fet, la noruega d'Erling Haaland també s'ha classificat pels vuitens de final i ara s'enfrontarà al Brasil. Va guanyar ahir 2-1 Costa d'Ivori. Noruega va començar guanyant, però li van empatar un quart d'hora pel final i Haaland va haver de posar-se al moro de feina per evitar la pròrroga amb un gol al minut 86. Avui, com dèiem, a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo, a les 10 de la nit, Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia. Demà, a les 9 del vespre, serà el torn d'Espanya, que ha arribat de matinada a Los Angeles abans d'enfrontar-se a Àustria als setzens de final. El gran referent de l'equip de Luis de la Fuente és Lamine Yamal, que cada vegada està més a prop de jugar els 90 minuts per primer cop en aquest Mundial. Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López.
15: Sí, Espanya i Àustria s'enfronten demà a les 9 de la nit al SoFi Stadium de Los Angeles. Els dos equips fan avui les activitats prèvies, entrenaments i rodes de premsa amb Luis de la Fuente i Ralf Rangnick, el seleccionador austríac que en el seu dia va recomanar Joan Laporta que fitxés Hansi Flick pel Barça. Les últimes hores encara a Chattanooga, abans de volar a Los Angeles, ha parlat Àlex Grimaldo, ja oficialment jugador de l'Atlètic de Madrid. Grimaldo s'ha referit a la possible marxa de Julián Álvarez del club matalasser.
16: Mi objetivo era volver a España desde el principio de este mercado de verano. Mi agente sabía dónde quería ir, mi primer deseo era ir al Atlético y mi agente ha estado trabajando en eso con el club y se ha dado y estoy muy feliz de estar allí.
15: Grimaldo es un dels 8 internacionals espanyols que encara no ha debutat en aquest Mundial. N'hi ha dos del Barça entre ells, Joan García i Eric García. De cara als setzens de final contra Àustria, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal apunten a l'11 inicial de Luis de la Fuente.
0: L'optimisme de la selecció espanyola contrasta amb la decepció d'altres seleccions eliminades de manera prematura, com ara els Països Baixos, Alemanya i l'Uruguai. De fet, l'eliminació dels neerlandesos contra el Marroc als setzens de final ja ha provocat la dimissió de Ronald Koeman. En un escrit a les xarxes socials, Koeman ha explicat que plega perquè considera que és el màxim responsable del fiasco mundialista. No és l'únic que ha fet un pas al costat, també ho ha deixat el seleccionador de l'Uruguai, Marcelo Bielsa, però amb menys autocrítica. Bielsa se'n va disparant contra els seus propis futbolistes. Es queixa que els jugadors li demanessin que no fes tantes xerrades abans i després dels partits i que, tot i cedir, no servís absolutament de res.
17: La recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera y así lo hice.
0: Doncs se l'han carregat els jugadors. El Mundial també té altres conseqüències. Avui ens ha quedat molt atenció aquesta notícia que publica La Vanguardia. Resulta que la demanda de cocaïna a Ciutat de Mèxic ha augmentat precisament per culpa del Mundial. La policia de mexicana ha fet dues confiscacions aquest mes arreu del país i una altra de molt poc habitual a l'estat de Ciutat de Mèxic. Els agents sospiten que els càrtels estan introduint més quantitats de droga a la capital del país per satisfer un augment en la demanda relacionada amb el Mundial. També creuen que grups criminals han incrementat el seu proveïment en punts clandestins propers a la capital. Com cada dia, tanquem el suplement del Mundial de Futbol amb una contracrònica, avui del periodista i col·laborador del Món a RAC1, Josep Martí.
18: El millor del Mundial sempre són les històries de David i Goliat. Ens xifla que el peix petit es mengi el gran, que la tortuga guanyi la llebre, que el lleig li passi la mà per la cara al ben plantat. Durant el campionat ha sigut al sofà, davant la televisió, amb una cervesa fresca acabada d'obrir. Un pot jugar a reparar injustícies mundials entre badall i badall. És una manera innocent, purament estètica i inútil de creure's millor persona. Succeeix el miracle, i Paraguai, posem per cas, elimina la totpoderosa selecció d'Alemanya. Justícia, s'ha fet justícia! I l'entrenador Gustavo Alfaro es converteix en una mena de Che Guevara de la postmodernitat, quan explica que han guanyat perquè els alemanys van farts i ells, en canvi, tenen molta gana i venen de molt avall. Venimos de juzgar descalzos en la tierra colorada. T'aixeques, vas a la nevera, agafes una altra cervesa, la destapes i després del primer glob penses amb satisfacció. Sempre amb el dèbil. Que bona persona que sóc. I així, senyores i senyors, és com es fan totes les revolucions avui dia. I per això donen el resultat que donen, és a dir, cap.
19: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
12: De tornada a Catalunya, la crònica de tribunals avui arriba molt carregada. Un dels casos més mediàtics de l'últim any, el de la mort d'Isaac Andic, va viure ahir una jornada clau amb les declaracions dels primers testimonis davant de la jutgessa de Martorell. Un dels que despertava més expectació era el de la terapeuta que havia de posar pau entre el fundador de Mango i el seu fill. Un fill, Jonathan, que està imputat per la mort de son pare. Va declarar durant 3 hores i finalment la jutgessa li va mantenir la condició de testimoni a aquesta terapeuta. Per tant, de moment, descarten investigar-la per homicidi. Ho va seguir des dels mateixos jutjats de Martorell, Benet Iñigo.
20: La figura de la terapeuta havia generat moltes sospites i incerteses. Finalment va declarar, contestant totes les parts sense acollir-se a un possible deure del secret professional, com si havia fet davant els Mossos, i es va explaiar amb ganes, defensant la seva teràpia. Ho va fer com a testimoni, i això també cal subratllar-ho, perquè dos escrits de la jutgessa apuntaven directament que podria haver tingut un paper directe o indirecte en el presumpte homicidi, i a les acusacions també els genera sospites que sempre demanés a Isaac que cedís a les peticions econòmiques del fill. Per tant, hi havia la possibilitat, encara que remota, que en sortís com a imputada. L'altre gran testimoni del dia va ser la vídua Estefania Agnut. Ella va explicar als Mossos les turbulències en la relació pare-fill, però a més també havia d'explicar a la jutgessa com es va organitzar l'excursió a Montserrat i com va ser la trucada de Jonathan després del suposat accident. La va trucar a ella abans que a Emergències. Però qui primer va trobar Jonathan aquell dia, després de la caiguda del seu pare, van ser dos excursionistes. Van assegurar a la magistrada que estava en xoc, bloquejant i un d'ells el va haver d'acompanyar de tornada a l'aparcament. Tot plegat durant més de 8 hores de declaracions, amb més d'una vintena de càmeres apuntant a la porta del jutjat de Martorell. Divendres, nova sessió, aquest cop amb les dues germanes de l'investigat que fins ara li han donat suport incondicional.
12: I mentre a Martorell desfilaven els primers testimonis del cas Andic, a l'Audiència de Barcelona començava el judici contra els exconsellers de Salut Josep Maria Argimon i Alba Vergés. Se'ls acusava, de fet, se'ls acusa de discriminar els policies espanyols i els guàrdies civils desplegats a Catalunya en la prevenció per prevenir el coronavirus. Ahir, Argimon i Vergés van respirar més tranquils després de saber que, passi el que passi, s'estalviarien acabar, que seria ja per jugar-hi cadires, entre reixes. En les qüestions prèvies, el jutge va excloure el delicte contra els drets dels treballadors, l'únic que comportava penes de presó. Ara bé, tant Vergés com Argimon encara s'enfronten a una condemna de 12 anys d'inhabilitació i a una multa per prevaricació administrativa. Informa Joel Penya.
21: La Fiscalia i diversos sindicats acusen els exconsellers i tres excàrrecs de Salut de prevaricació administrativa. Ara, però, saben que el jutge ha exclòs el delicte contra els drets dels treballadors. Els sindicats de policia el volien incloure, però com que són acusació popular, no tenen prou força per ells mateixos per acusar algú. Hauria calgut que també ho fes o una acusació particular o la mateixa Fiscalia. El jutge va explicar que això ho preveu l'anomenada doctrina Botín.
22: Dado que el Ministerio Fiscal no mantiene, no formula acusación para el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera del objeto de la causa y por lo tanto del enjuiciamiento este delito, obviamente no solo para el señor Rodríguez Guas, sino con relación al resto de los acusados.
21: Avui parlant testimonis i després d'aquesta sessió, el judici reprendrà dilluns de la setmana que ve amb un dels plats forts, la declaració de Carmen Cabezas. Els acusats no parlaran fins al 10 de juliol i, si tot va com està previst, quedarà vist per sentència 5 dies després, el 15 de juliol.
12: No només els partits independentistes fan pinya amb Argimon i Vergés, i a les veus que els defensen també s'hi va sumar la portaveu del govern català. La consellera Sílvia Paneque creu que durant la pandèmia del coronavirus totes les decisions es van prendre en un context excepcional.
23: Passats ja anys d'aquells fets, és bo que es circumscrigui també les decisions que es van prendre en aquell moment, en les circumstàncies d'aquell moment, que varen ser, com tots vostès saben, circumstàncies doncs, molt concretes. És una reflexió que sí que el govern vol traslladar, però com sempre, doncs, màxim respecte a la justícia, però no perdem de vista que són decisions que es van prendre en un context molt concret.
12: Pere Aragonès, que llavors era vicepresident del govern, també ha defensat la gestió de la campanya de vacunació. En una piulada, Pere Aragonès assegura que sempre es van seguir criteris sanitaris. Un minut i 2:15 del matí, en parlàvem amb el davantal, la immigració continua sent un dels eixos centrals del debat públic arreu del món. Als Estats Units, com dèiem, el Suprem ha clavat una plantofada a Donald Trump i ha impedit que retiri la nacionalitat als fills d'immigrants que neixin al país. Ara ho ampliem. Però abans a l'Estat, aquesta mitjanit, s'ha tancat un procés que va just en la direcció oposada, la regularització de centenars de milers de migrants. Finalment s'hi han acollit prop d'1.300.000 persones, el doble del que calculava el govern d'Espanya. Però és important recordar una obvietat, que hagin sol·licitat regularitzar la situació no vol dir que tots obtinguin el permís de residència. Ara haurem d'esperar dies o setmanes per saber si el govern d'Espanya accepta o no la seva petició. Aquesta incertesa ara cal sumar-n'hi una altra, la que ha sembrat el Tribunal Suprem, que hi va obrir la porta a paralitzar el procés. Els jutges tenen dubtes que sigui legal perquè sospiten que podria xocar amb el dret europeu. Ara el Tribunal Suprem podria enviar el decret de regularització al TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè dictamini si contravé la normativa comunitària. Aquest pas podria bloquejar el procés i deixar-lo allà perdut als llimbs, tal com ja va passar amb la llei d'amnistia. Des de Brussel·les, públicament, la Comissió Europea llança pilotes fora i es limita a recordar que no comenta mai els processos judicials que estan en marxa. Ara bé, de portes endins, fonts comunitàries han explicat a RAC1 que pensen el mateix que fa mesos, que la regularització és perfectament legal i que hi és competència de cada país. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, informa Lluís Tovar.
3: La primera interpretació jurídica que va fer la pròpia Comissió Europea després de l'anunci de Pedro Sánchez va ser molt clara. Preguntat pels periodistes, el propi comissari d'Interior va admetre que és una competència de cada país i que això va de legalitzar la immigració per una necessitat, per exemple, de mà d'obra qualificada i que afecta en qualsevol cas persones que viuen a l'Estat. Setmanes després, en una intervenció més de caràcter polític a l'Eurocambra, el comissari austríac de la família del PP europeu va voler matisar dient que la mesura no pot ser un xec en blanc, que cal fer de manera ordenada i vigilant que no tingui conseqüències negatives per la resta de països. Per exemple, concedint papers a persones amb antecedents policials o algú a qui ja se li hagi rebutjat el dret d'asil a un altre país europeu. Jurídicament, la mesura pot plantejar pocs dubtes. En canvi, políticament, el debat és més viu que mai, després que la Unió Europea hagi aprovat fa 3 setmanes una nova política migratòria que bufa en contra el vent que defensa Pedro Sánchez i endureix les condicions perquè un immigrant regularitzi la seva situació a Europa.
12: Però ara que la batalla per la regularització s'ha elevat a Europa, el PP ja mou fitxa. A Viena, ahir, els de Núñez Feijóo van aconseguir que tot el Partit Popular Europeu en bloc firmés una resolució que rebutja aquest procés. El Mundo ha accedit a l'escrit i n'ha publicat un fragment. Diu així: el Partit Popular Europeu defensa una Europa que protegeix les seves fronteres. Cal evitar l'abús dels sistemes d'asil i reforçar els processos unilaterals de regularització que generen efectes d'atracció. Entre els sotasignants hi ha el comissari europeu d'Assumptes d'Interior i Migració, Magnus Brunner. En canvi, a Catalunya, el govern defensa aquest procés. La Generalitat confia que els dubtes del Suprem acabin en paper mullat. A Palau encara no saben quants migrants han tramitat la seva sol·licitud a Catalunya, però admeten que seran molts més que dels 150.000 que inicialment comptaven, informa Laia Colomer.
4: Sí, a l'espera que en les properes hores el govern espanyol pugui donar les xifres definitives de persones que han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya, el govern dona per fet que en seran moltes més de les 150.000 que inicialment havien estimat. Una situació que demostra, segons la portaveu Sílvia Paneque, que era necessari tirar endavant el procés de regularització massiva.
23: Sí que el volum ha superat allò que s'esperava d'inici i, per tant, això marca que el camí era el correcte, que el camí de la regularització era el correcte. Des del govern de Catalunya hem anat fent un seguiment d'aquest procediment es podia desenvolupar en condicions i, com dic, mostra la necessitat.
4: El govern també confia que els últims moviments del Tribunal Suprem, que estudia portar la regularització a la justícia europea, acabin en paper mullat, asseguren que el procés s'ha fet bé i recorden que ja se n'han fet d'altres.
12: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món RAC1, Joan Julivert.
5: A Espanya hi ha 3 cambres legislatives, o almenys això és el que ha aconseguit la dreta cada vegada que la decisió del legislatiu o l'executiu no li agrada. Ho van descobrir amb l'Estatut de Catalunya i des de fa temps s'han convertit els tribunals en una mena de legislatiu per aturar les iniciatives parlamentàries. Avui, els més d'1.300.000 migrants que s'han acollit al procés de regularització extraordinària viuen amb la incertesa perquè 2 comunitats autònomes van decidir que fossin els tribunals qui determinessin la seva situació. Sobte que un tribunal que hauria de garantir la igualtat de drets per a tothom posi pals a les rodes a una regularització que el que fa precisament és atorgar drets a unes persones que ja viuen entre nosaltres en situació d'absolut desemparament. Però el que més sobta és la irresponsabilitat dels partits polítics que han convertit els tribunals en instruments per canviar decisions polítiques i, en aquest cas, apuntant contra els qui menys capacitat tenen per defensar-se. Si els tribunals es fan servir per retallar drets, no es pot parlar de justícia. És simplement enginyeria legal per guanyar amb les togues allò que no es pot guanyar als parlaments.
12: Però a Espanya, de fet, d'aquest tema en parlem avui amb la
0: amb la ministra de Migració, estem parlant d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que ens atendrà avui aquí al món a RAC1, però Espanya està cada vegada més sol amb la seva política de portes obertes. El país que capitaneix aquesta onada contrària, la que ha declarat la guerra directament a la immigració, són els Estats Units, però, com dèiem, el Tribunal Suprem nord-americà va exhibar un cop dur a Donald Trump perquè ha tombat l'intent de la Casa Blanca de vetar l'accés a la nacionalitat dels fills immigrants nascuts en territori nord-americà. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
6: Tres jutges conservadors s'han unit a la minoria progressista per tombar la que era una de les polítiques centrals de l'agenda migratòria de Trump. Es tracta del segon gran revés judicial del seu mandat, després que l'abril el Suprem també eliminés els aranzels que havia imposat envaint l'autoritat del Congrés. Els magistrats han argumentat que el dret a la ciutadania per naixement està protegit per la 14a esmena, que es va signar després de la Guerra Civil per garantir que els fills dels esclaus poguessin ser ciutadans. La Casa Blanca alegava que precisament per això l'esmena està desfasada, però el Suprem li ha deixat clar que continua vigent. Si haguessin donat la raó a Trump, uns 200.000 fills d'immigrants que neixen cada any als Estats Units haurien quedat apàtrides, fet que hauria disparat el cost de les deportacions massives. Trump ha respost que trobarà la via alternativa per eliminar el dret a la ciutadania per naixement i ha instat el Congrés a posar-se mans a l'obra, però aquesta iniciativa no té recorregut legal perquè la Constitució continua estant per sobre tant del president com del legislatiu.
0: De fet, a més d'aquest debat creixent sobre la gestió de la immigració, avui llegim una dada molt preocupant al Mundo, que s'entén molt el que passa. Diu que les xarxes viuen un repunt de l'odi contra les persones nouvingudes i abans aquesta mena de missatges suposaven una mica més del 30% dels discursos d'odi a les xarxes. Atenció, era el 30%, ara ja representen el 54%, és a dir, més de la meitat. Cert que en aquest context cada cop més enverinat l'extrema dreta i Socapà, ara Vox alimenta una falòrnia, la que assegura que el govern d'Espanya vol manipular les eleccions de l'any que ve atorgant la nacionalitat a milions d'estrangers. Per aturar aquesta suposada tupinada, ara Vox ha demanat a la Junta Electoral que prohibeixi votar per correu els prop de 3 milions d'espanyols que viuen fora. Exigeix que, si volen exercir el seu dret a vot, que hagin d'anar a les ambaixades o als consulats. Vox ha posat en el punt de mira allò que s'anomena llei de nets, una disposició addicional de la llei de memòria democràtica que atorga la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols durant la dictadura. Vox assegura falsament que aquest sistema altera el cens electoral estranger i alimenta el fantasma de la tupinada. Ja fa dies que el PP també proposa enterrar aquesta norma i acusa Pedro Sánchez de voler fabricar votants per adulterar les pròximes eleccions. I d'aquí uns moments parlem de successos, de morosos. Parlarem de Joan Laporta, entre altres històries.
7: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
8: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
9: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
24: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
25: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
27: A
1: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
11: I els frescos d'Aldi!
10: Al!
11: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
10: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a mueveglobal.com.
14: Mueve. Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
16: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
27: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
28: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
29: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
30: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
29: A més, té un 98% de carn.
30: És natural que es noti, oi?
29: Doncs sí, natural.
31: Argal Bon Natur, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
0: Vuit i 41 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Anem a la crònica de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 26 anys acusat de fer tocaments a dues nenes a Balaguer. Les víctimes tenien 10 anys i, segons ha avançat el diari Segre, hauria passat a la piscina municipal de la capital de la Noguera. Els familiars van veure aquesta agressió i l'home ja ha passat a mans de la justícia i ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. També estem molt pendents de l'accident de trànsit que hi ha hagut passades les 7 a la Rambla Ferran de Lleida. Ho explicàvem abans. Un autocar amb 35 passatgers ha xocat contra una façana, concretament de l'edifici de la Diputació. Sembla que no ha atropellat sortosament a ningú, però el problema és que hi ha quatre ferits greus. Anirem en directe ara cap a Lleida, cap a aquesta zona, on, repetim, hi ha hagut aquest incident, del qual ja se n'ha fet ressò el president de la Generalitat, Salvador Illa, que diu que està en contacte permanent amb l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Són les 8 i 42 minuts, i per ampliar aquest incident que hi ha hagut, aquest accident de trànsit a Lleida, tenim en directe en Rubén Carbonell. Rubén, bon dia, endavant.
32: Hola, bon dia, Jordi. Doncs greu accident el que s'ha produït aquí a Lleida davant la façana de la Diputació. Ara mateix podem veure que hi ha bastant policia, bastant bombers, podríem dir una vintena de dotacions entre tots tres entitats, tot plegat. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides després de, com deien, que un autobús hagi xocat davant l'edifici de la Diputació. Del total d'afectats, 4 són ferits de molt greus que ja han estat evacuats i 6 greus. A més, hi ha 25 passatgers que han pogut sortir pel seu propi peu, segons les mateixes fonts. L'avís s'ha rebut al 112, aproximadament sobre les 7 i quart del matí, i els bombers de la Generalitat hi han desplaçat 11 dotacions. Com deien, aquest número s'ha anat incrementant i s'incrementarà durant el matí, pel que ens han comentat. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos de Lleida quan ha xocat a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran de la Diputació. Com dèiem, són 4 ferits molt greus ja evacuats, 6 menys greus i 25 lleus.
0: Gràcies, Rubén. Repeteixo aquesta notícia. Ara ho comentava el propi Rubén, des d'aquell, el Rubén Carbonell, des del lloc dels fets. Estem parlant de que, segons ja s'ha informat, estem parlant de 4 ferits molt greus i 6 de greus. Ampliarem la informació a mesura que ens vagi arribant aquí al món a RAC1. A Girona, mentrestant, encara en plana de successos, els Mossos han detingut 5 homes acusats d'agredir sexualment 3 noies de 15 anys i d'incitar-les a la prostitució. Presumptament els hi hauria pagat diners a canvi de sexe. Apunten fonts de la investigació al diari Ara que aquests homes, que tenen entre 31 i 46 anys, no es coneixien entre ells, però a finals de l'any passat els 5 van fer pagaments habituals a les noies a canvi de sexe. En canvi, les 3 noies sí que es coneixien entre elles. Un d'ells era porter d'una discoteca i exigia sexe a les noies a canvi de deixar-les entrar. Com que en aquell moment totes tres eren menors de 15 anys, no podien donar el consentiment legal situat al 16, per això els detinguts estan acusats d'agressió sexual a menors de 16 i d'incitació a la prostitució. A Vilanova del Camí, a l'Anoia, els Mossos han desarticulat un grup criminal que venia cocaïna i altres drogues molt a prop d'una escola i d'un parc infantil. Hi ha 3 detinguts, són 2 homes i una dona d'entre 20 i 46 anys que presumptament venien drogues en 2 habitatges diferents. Els veïns feia temps que es queixaven perquè els clients entraven i sortien a qualsevol hora del dia. L'Agència Tributària ha publicat la llista de morosos de l'any passat i, a banda dels sospitosos habituals, com Mario Conde o Isabel Pantoja, Kiko Matamoros i la periodista Patricia Conde han tornat a formar part del club de les persones que deuen més de 600.000 euros a Hisenda. També s'hi estrena l'àrbitre José María Enríquez Negreira. L'Agència Tributària assenyala més de 5.800 deutors que, en total, sumarien més de 15.400 milions d'euros de deutes. Paz Vega i Bertín Osborne han renovat un any més i es mantenen entre les persones que deuen més diners a Hisenda. A Catalunya, el gran deutor de l'Hisenda catalana és Josef Faradji, que deu més de 65 milions d'euros. Tot i que s'ha filtrat el seu nom i el seu DNI, ningú no sap a què es dedica ni tan sols on viu. Si aquests dies teniu previst moure's per Barcelona, paciència, perquè a partir d'aquesta nit comencen els talls en diversos punts de la ciutat a causa del Tour de França. Aquesta matinada ja hi haurà les primeres restriccions a l'Avinguda Gaudí, on demà es fa la presentació dels 22 equips que es disputen el mallot groc. És per això que demà serà un dia complicat a Barcelona, on es farà una gàbia a l'Eixample que tallarà carrers importants, tot el perímetre interior dels carrers Aragó, Diagonal, Nàpols, Sant Antoni Maria Claret, Castillejos, la Ronda Guinardó, Sant Quintí, Còrsega i 2 de maig, estarà restringit a cotxes i motos a partir de les 2 del migdia. La zona no recuperarà la normalitat fins ben bé les 10 de la nit després de la desfilada dels millors ciclistes mundials que es deixaran veure al recinte modernista a Sant Pau i a la Sagrada Família. Divendres no hi haurà restriccions, però dissabte Barcelona quedarà partida en 2 amb el Gran Depart, la primera etapa del Tour, que sortirà des del Fòrum i acabarà dalt de tot de la muntanya de Montjuïc. Encara relacionat amb el Tour, la Vall d'Hebron i l'NCN Cycling Team, l'equip de l'ex blaugrana Andrés Iniesta, han arribat a un acord per millorar la recuperació dels ciclistes quan es lesionen. Ho han presentat en el marc dels actes previs a la sortida del Tour d'aquest cap de setmana. La col·laboració permetrà millorar el tractament dels ciclistes, però també impulsar la investigació de les lesions esportives. Eudald Puig.
3: Estudiar per prevenir les lesions entre els ciclistes, però també per millorar el tractament durant la recuperació. És l'acord a què han arribat a la Vall d'Hebron i l'NCN Cycling Team. No només amb ciclistes professionals, sinó també amb ciclistes amateurs, que, segons els experts, cada vegada són més freqüents. Unes sinergies entre el món professional i el mèdic per aplicar el coneixement en les decisions esportives, però també per avançar en la recerca i millorar futurs processos de tractament per anticipar les lesions. Ho assegura el cap del Servei de Traumatologia de la Vall d'Hebron, Joan Minguell.
4: Aplicable al ciclista i a qualsevol paciente politraumático. Y esto puede, evidentemente, hacer simbiosis con ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, ¿no? Porque nosotros también ellos ven al paciente desde otro ángulo, ¿no?
3: Les caigudes i els traumatismes continuen sent de les causes principals de lesió entre els ciclistes. La Vall d'Hebron atén cada any prop de 200 ciclistes accidentats. Les lesions més freqüents són fractures de clavícules, vèrtebres i pelvis.
0: 3:45 de 9, un dels municipis més visitats durant l'estiu, Tossa de Mar, ha tancat les terrasses de 2 restaurants del nucli antic pel risc de despreniments. La decisió s'ha pres d'urgència, després que els tècnics municipals hagin constatat que hi ha perill que col·lapsi una de les torres de la muralla medieval, la Torre de Ses Hores. Per seguretat, la policia ha tancat l'accés a la torre i també s'ha establert un perímetre de seguretat al seu voltant. Anem cap a Girona, Sandra Florença.
5: L'Ajuntament de Tossa de Mar va tancar ahir les terrasses de dos restaurants situats al peu de la muralla després de confirmar que l'estat de la Torre de Ses Hores és pitjor del que s'havia previst. Ara el consistori estudia quines actuacions caldrà fer per garantir la seguretat de la zona. L'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, explica que les revisions de la torre van posar al descobert un deteriorament més greu del previst.
6: S'ha vist que el problema és molt més greu i llavors ja ens diuen que el que ells diuen que hi havia un risc de col·lapse, vol dir que un risc de que caigui una peça molt més gran, que l'afectació sigui molt més greu, i s'ha vist que el mallat, que és el que es havia previst inicialment, doncs no era suficient.
5: La mesura és preventiva i arriba en un mal moment, quan Tossa de Mar ja ha engegat la temporada d'estiu amb una gran afluència de visitants.
0: 11 minuts i les 9 en punt del matí. Avui també ens fem ressò dels regals que va rebre la Casa del Rei d'Espanya l'any passat. En total, 429 obsequis vinculats activitats oficials oferts per administracions públiques o per autoritats d'estats estrangers, el destí final dels quals és patrimoni nacional. El repartiment d'obsequis entre els membres de la família reial és desigual. Per exemple, Felip VI en va rebre un total de 214, mentre que la reina Letícia només 98. Els llibres de tota mena i temàtica són, amb diferència, els obsequis més nombrosos del llistat, però n'hi ha d'altres, dirien que curiosos, com una rèplica de la màscara funerària de Tutankamon, un parell d'esquís o un retrat del rei d'Espanya elaborat amb cendra del volcà de la Palma. La gastronomia també té un pes destacat al llistat, amb una llauna d'aubergínies entregada durant una visita al Magro, dolços de Calatayud, galetes procedents de Cap Verd, diverses ampolles de vi i fins i tot una de rom dominicà. La reina més va rebre en un parell d'ocasions productes cosmètics. A Barcelona, l'Ajuntament ha amenaçat de retirar dos rètols històrics, el de la bodega Carol, el Clot, i la bodega Fermín, de la Barceloneta, perquè no compleixen la normativa. Tal com explica avui La Vanguardia, la bodega Carol portarà l'Ajuntament als tribunals perquè, tot i que potser el cartell no compleix exactament amb la mida màxima que estipula la norma, creuen que cal conservar els cartells clàssics de la ciutat per evitar que només proliferin rètols nous de negocis moderns i sense cap personalitat. En canvi, en un registre molt diferent, l'empresa Satisfyer obrirà una botiga a la Rambla de Barcelona. Pels que no esteu molt familiaritzats amb les joguines sexuals, el Satisfyer és l'aparell revolucionari pel plaer femení que consisteix en un succionador de clítoris. Ara la marca obre la seva segona botiga a Barcelona i la segona al barri gòtic. El nou local serà un outlet de productes sexuals i s'estrenarà la pròxima tardor. Contra tot pronòstic, avui tenim bones notícies pels malaurats usuaris de Rodalies. El govern vol duplicar l'oferta de trens en menys de 15 anys. 15 anys. Ahir va presentar el nou pla de servei ferroviari.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Han triat. Potser us sona el nom de la plataforma Substack, una eina digital que permet que periodistes, influencers, músics i altres personalitats enviïn butlletins, textos i reflexions directament als seus lectors via correu electrònic. Sense anar més lluny, Rosalia va fer-lo servir durant la promoció del seu últim disc, Lux. Doncs bé, bones notícies. A partir d'avui, Substack incorpora la llengua catalana. I a tot això, a 7 minuts per les 9, obrim plana cultural amb el festival Fes Humor de Cunit, al Baix Penedès, que avui posa a la venda les entrades de la seva nova edició. Es farà dels dies 6 al 9 d'agost, del 6 al 9. Hi haurà una dotzena d'espectacles d'humor, per l'escenari passaran l'Alba Segarra, dels taloners de la versió RAC1, però també el Quim Masferrer, el Godey García, Jordi Merkel, Hisenda Pineda o Charlie Pi. I atenció, perquè Javier Bardem debutarà al món del teatre. L'actor protagonitzarà l'obra Chekhov, que s'estrenarà al novembre a la Sala Zafra de Madrid. És un text del dramaturg Juan Carlos Corazza, fet a partir d'obres breus i contes d'Anton Chekhov. La resta del repartiment el formen actors com Rafa Castejón o Ben Temple. L'obra estarà en cartellera al Teatre de Madrid fins al 31 de gener i encara no està clar si el muntatge girarà o no arreu de l'Estat. Als cinemes avui s'avancen algunes estrenes. Amb La canalla de vacances arriba a la gran pantalla el més nou dels Minions.
2: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica...
1: Es titula Minions and Monsters i explica com aquests petits personatges de color groc posen el món en perill alliberant un monstre molt perillós. La pel·lícula s'estrena també en català. A veure què li ha semblat al crític de cinema i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
3: Sempre acostuma a ser un plaer retrobar-se amb els Minions, amb el seu sentit de l'humor, amb la seva alegria de viure, amb el seu esperit aventurer, la seva incorrecció i alhora la seva tendresa. I dona gust comprovar que els seus creadors s'espremen el cervell, la creativitat i l'enginy per imaginar històries noves, sorprenents i emocionants. El film que avui ens ocupa podria perfectament ser el millor de la saga Minion. Un film que passa la mà per la cara, per exemple, a la gran majoria de les últimes pel·lícules de Pixar, factoria immersa en una terrorífica decadència. És un relat d'amor al cine, als clàssics, a la imaginació com a refugi, oasi i talent desbordant. Múltiples picades d'ullet, referents ben digerits, sobretot Spielberg, però també l'aventura en blanc i negre, el cinema dins del cinema, el fascinant gènere dels monstres, la conquesta de Hollywood i un devessall d'estímuls teixits amb gràcia, amb gran sentit de l'entreteniment, la comèdia i la mala bala. Una delícia.
1: I parlant de cinema, atenció, perquè pensàvem que era intel·ligència artificial i no. Leo Messi s'ha sumat a la campanya de promoció de la nova pel·lícula de Spider-Man.
4: Welcome to normal Minnesota.
5: Yeah, yeah, I know, it's gonna be nuts, but we have to get there before the rush, okay? Shut up. No, no, not you. I gotta go. Oh. You're Messi.
6: Yeah, kid, he knows.
5: Sí?
1: En un anunci que Sony ha publicat a xarxes apareix l'argentí entrant en una cafeteria on hi ha Tom Holland, l'actor que interpreta Peter Parker a l'univers Marvel, a què li pregunta Leo Messi si està buscant l'Spider-Man.
5: You're Messi.
6: Yeah, kid, he knows.
5: Sí? What are you doing here?
7: Spider-Man.
5: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
7: Sí.
1: Sí, sí que no ho diu ni en anglès, eh? Tot seguit, el superheroi s'emporta Leo Messi i tots dos recorren els carrers de Nova York saltant entre els gratacels. La nova pel·lícula de Spider-Man arriba als cinemes el pròxim dia 30 d'aquest mes de juliol. Encara en cinema avui a partir de les 11 al món a RAC1 parlarem d'una pel·lícula que s'estrena demà passat, 9 lunes.
8: Este está enamorado.
9: No sé si estará enamorado, pero no tiene buena cara, Ángel.
8: No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
10: ¿Quién es?
8: No.
10: Por favor.
1: Avui ens acompanyaran Jorge Sanz, l'històric Jorge Sanz, i Zach Gomez Rolls, els protagonistes d'aquesta comèdia sobre un home trans que es queda embarassat. També ells parlarem dels homes gestants i de la importància d'històries com aquesta. Aquest any, precisament, Zach Gomez Rolls serà un dels pregoners que es fa avui el pregó de l'orgull a Madrid. I amb música, avui comencen els grans concerts del festival Nit d'Occident als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. Feliz.

El primer concert és dels madrilenys Taburete, que actuen a les 9 amb totes les entrades ja exaurides. També avui una de les divas més polèmiques del reggaeton, Torixka, actua a la sala Razzmatazz.

0: concert de la cantant dominicana arrenca a les 9 i encara a Barcelona el grec arrenca avui també la seva programació musical amb la fusió dels empordanesos Ciutat i el guitarrista flamenc Carlos de Jacoba.
1: Esperaré a que salga el sol.
0: Actuen a quarts de 10 a la sala Paral·lel 62. Encara amb música, xarxa s'ha fet viral l'aparició estel·lar de Karol G al confessionari de la Rosalia.
2: Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la bichota.
0: La reina del reggaeton va irrompre dilluns a la nit per sorpresa al concert que Rosalia feia a Los Angeles i va explicar el seu desengany amorós.
3: Estuve en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo.
2: Qué raro. Aquí, ¿cómo?
3: ¿Cómo?
2: ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Es lo típico que es como el día que dices, quiero que mi pareja esté.
0: És una de les últimes parades de Rosalía als Estats Units, que d'aquí a 15 dies arrenca el seu tour arreu de l'Amèrica Llatina. I a la resta dels esports, la Lliga ha fet pública el calendari de la temporada que ve, que aquest any està absolutament condicionat pel desenllaç del Mundial de Futbol.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: Ara ja, m'ho intentarem explicar de la manera més clara i fàcil possible. I dic, ho intentarem perquè no ens ho posen gens fàcil. Aviam, atents. La temporada començarà el 15 d'agost, però no per tothom. Els equips que tinguin futbolistes jugant, encara que sigui un només, a les semifinals del Mundial, començaran una setmana més tard, directament a la jornada 2, a l'espera de recuperar la jornada inaugural sine die. Per exemple, el Barça s'estrenarà en tota probabilitat una setmana més tard, el 23 d'agost, al Camp de l'Elx. També és molt probable que el Real Madrid comenci la segona jornada, precisament al Camp de l'Espanyol. En canvi, l'Espanyol començarà probablement quan toca, contra el Llevant, a Cornellà al Prat, el dia 15. Més dates importants, el primer Barça-Real Madrid de la temporada serà la jornada 10, això serà el 24 o el 25 d'octubre al Camp Nou, mentre que la tornada serà al Bernabéu a la jornada 35, que serà el 8 o el 9 de maig. I pel que fa als derbis, l'Espanyol rebrà el Barça el 2 o 3 de gener, com gairebé forma part de la tradició, que és per al voltant de Reis, sempre sembla que hi hagi l'Espanyol-Barça, i a la segona volta el Barça-Espanyol caurà abans de Sant Jordi, el 17 o el 18 d'abril. Encara és una incògnita saber si el Barça començarà o no amb Julián Álvarez, que de moment continua sent davanter de l'Atlètic de Madrid. El Barça hi va al darrere des de fa mesos, però també el vestidor el rebria amb els braços oberts. I prova d'això és el que va dir Lamine Yamal ahir a la COPE.
5: Me gusta mucho Julián, también me gusta Mikel, obviamente. No sé, mientras meta goles, yo creo que es trabajo de Deco, que lo está haciendo muy bien. Le arroparemos al que venga y seremos muy felices con él.
0: Lamine Yamal també va parlar d'altres qüestions, com ara la rivalitat entre el Barça i el Madrid. El davanter creu que ha d'existir, sempre i quan sigui una rivalitat sana. I ha confessat que no parla amb ningú del Madrid.
5: No, al final es fútbol, o sea, es bonito, mira, al final pasó eso, celebraron el partido ese y perdieron en nuestro campo.
6: Pero casi te calienta Carvajal.
5: Sí, pero bueno, al final luego vuelves al Camp Nou y es otro pique y es fútbol. Al final si el fútbol fuera aburrido decir, no, el otro equipo es muy bueno, son mejores que nosotros, sería muy aburrido.
6: ¿Has vuelto a hablar con Carvajal en algún momento?
5: No, no, no.
6: Vale, pero no estás enemistado con él.
5: No, o sea, no hablo con nadie del Madrid.
0: Fora del futbol, com qualsevol altre ciutadà, Lamine també ha de passar comptes amb Hisenda. Juanma Castaño li va preguntar per la declaració de la renda i el futbolista es va posar a riure en pensar tot el que li tocarà pagar.
5: Sí, llevo desde el mes pasado haciendo reuniones con mis abogados para ver, para hacerlo todo bien y legal.
6: Estarás jodido hoy, ¿no?
5: Joder.
6: Es un día difícil, ¿eh?
5: Bueno, no viene.
6: Es un día difícil, ¿no?
5: Sí. Un día duro, de dormirse la siesta y reflexionar.
6: 30 de junio a estar tapadito, a estar tapadito.
0: Per últim, Lamine Yamal també va lamentar una vegada més els càntics islamòfobs de milers d'aficionats espanyols en el partit contra Egipte, aquell amistós de Cornellà al Prat. El davanter els va qualificar de maleducats també en una entrevista a la SER.
5: Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España estaba cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
0: Encara vinculat al Barça aquest migdia, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec de president després de guanyar les eleccions al març. Des de llavors, la seva mà dreta, Rafa Juste, ha ocupat les funcions de màxim responsable del club. Juste continuarà al costat de Joan Laporta en aquest nou mandat que suposarà la seva quarta legislatura al Barça. Per cert que ahir el Barça va presentar la nova samarreta amb franges verticals de diferents tonalitats blaugrana. En bàsquet, periodistes i aficionats de la NBA fan travessa sobre quin serà el pròxim equip de LeBron James. El motiu és que ahir l'estrella de 41 anys va confirmar que marxarà dels Lakers aquest estiu. LeBron James no retira, però sí que canvia d'aires 8 anys després. No se sap on, però hi ha dues opcions amb molta força. Cleveland Cavaliers i Golden State Warriors, on jugaria amb una altra estrella, amb Stephen Curry. Mentrestant, a casa nostra, el Barça ha començat la reestructuració de la plantilla després d'encadenar el tercer any sense títols. De moment, el club ha anunciat els comiats de Satoransky, de Willy Hernán Gómez, de Juani Marcos, de Miles Cale i de Miles Norris. I en tenis, Serena Williams ha reaparegut a Wimbledon, va ahir, després de gairebé 4 anys del seu últim partit en individuals. Ara bé, la nord-americana de 44 anys ha quedat eliminada i va perdre en 3 sets contra Maya Join.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
7: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
8: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident que des de primera hora doncs continua tallant la calçada de la B5224 a Sant Pere de Torelló en ambdós sentits de la marxa. També tenim una avaria a la B40 a l'altura d'Abrera que talla un carril de circulació en direcció Martorell. On també es talla un carril és a la C-17 entre Malla i Vic a causa d'unes obres en sentit sud en direcció Barcelona. Per altra banda, queden encara retencions habituals. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que deixa de retruc afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també trobem congestió, encara a la AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud. També a la C58 queden algunes retencions molt puntuals des de Sant Quirze cap a la capital catalana. Per últim, des del Llobregat també encara circula amb lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. També per la C32 queda un quilòmetre de cues en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya.
0: I a les 9 i 6 minuts acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant de cinema perquè avui s'estrena la nova pel·lícula, com abans parlàvem, de la saga protagonitzada pels simpàtics, entremaliats i impredictibles Minions. I aprofitant l'estrena oficial a Los Angeles, es va fer un concurs de cançó amb minioners. Si heu vist algun dels films, sabreu perfectament que aquests éssers grocs i vestits amb peto blau es comuniquen amb un llenguatge propi, el minionès, del qual n'acostumen a endevinar poques paraules. La més familiar acostuma a ser banana, el seu menjar preferit. Doncs bé, en aquest concurs de cançó minionès van desfilar diverses noies fent versions d'èxits musicals adaptades al llenguatge minionès. I així és com va sonar, per exemple, el Bohemian Rhapsody de Queen. Okay.

I així va sonar en Mini Onés també la cançó Versace on the Floor de Bruno Mars. I així va sonar el tema I'll Be There, del Jackson 5.

0: Banana. Aquest va ser precisament la interpretació que es va endur el premi del concurs. Una gran banana daurada. Diversos mitjans a nivell mundial ja publiquen avui que Minions and Monsters pot superar els 170 milions arreu del món aquesta setmana de l'estrena. És fàcil entendre perquè ahir el Toni Clapés va rebatejar els Minions.
1: Estic veient que tornen els Minions.
2: Els Minions, sí. Minions?
0: Els Minions. Aquesta saga tenia un altre protagonista.
3: Acaba de ganar 100 milions d'euros!
0: Ai.
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Les 9 i 8.
6: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
7: Salut! Salut! Salut!
6: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
8: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
9: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sant i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
0: A les 9 i 9, hola Janet Sant, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Ferran Casas, com estàs?
11: Bon dia.
0: Hola, Javier Melero.
12: Bon dia, Tingui.
0: Bon dia, Tingui. I també des de la dolça llunyania tenim el Ramon Rovira. Bon dia, Ramon.
13: Bon dia, què tal?
0: I també a la Natàlia Rodríguez, hola, directora del Diari de Tarragona. Hola, Natàlia, bon dia.
14: Molt bon dia.
0: I per trepitjar l'ull de poll, la gran Laura Rossell, bon dia. Bon dia, bona hora. Tenim una mala notícia que hem anat comentant des de fa una hora aproximadament, que és que hi ha hagut un accident de trànsit que hi ha hagut passades les 7 del matí a la Rambla Ferran de Lleida. Un autocar amb 35 passatgers ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Tenim 4 ferits molt greus. He vist, hi ha algunes imatges que ja corren i realment són dures, molt dures.
12: Com és possible, allà?
0: Sí, és que a més per la zona em sorprèn molt, o li ha fallat els frens, perquè és que si no, el conductor li ha passat alguna cosa, perquè no, és a dir, no... Aviam, no sé si té més dades en Rubén Carbonell des del lloc dels fets. Rubén.
15: Bon dia, Jordi. Bon dia. Com deies, la imatge és bastant forta aquí davant de la Diputació de Lleida, on hi ha més d'una trentena de...
0: Ho sentim molt baix, però aviam, tornem una altra vegada, aviam si podem recuperar, perquè el sentim molt baix, el Rubén, el sentim bé, però el sentim des de com si... En fi, estigués molt lluny, però realment és el que diu el Melero. Com és possible? Perquè els que coneixem aquella zona, que és una zona molt cèntrica, l'única nota positiva dins la desgràcia és que l'autocar no s'ha endut a ningú per davant. És a dir, els ferits són tots estarien dins de... Sap el que sembla. Són, malauradament, els que anaven aquests 35 passatgers que anaven...
13: No és un autobús urbà, vull dir, no és un autobús... És un autobús de passatgers. Allà al costat hi ha l'estació, on hi ha l'estació de tren. Ara, just al costat, hi ha l'estació d'autobús.
0: Correcte.
13: L'antiga farinera, que l'han inaugurada fa molt poc.
0: Molt poc, efectivament.
13: Per tant, és que devia fer molt poc que havia sortit de l'estació.
0: Aviam, Rubén...
14: Ens sents bé?
0: Ara perfecte, endavant, sisplau.
14: Doncs això, com dèiem, no? Ens hem despertat aquí a Lleida amb aquesta notícia de gran impacte. Ara mateix hi ha aproximadament una trentena de dotacions entre bombers, Mossos d'Esquadra i ambulància aquí davant del Palau de la Diputació de Lleida, una zona que ha estat reformada fa poc, la Rambla Ferran, i que és una situació estranya, no? Que hi ha sorpresa que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, com deia, sortia de l'estació nova d'autobusos, és a dir, a uns 2 minuts de la zona on ens trobem, i és una, les causes ara mateix es desconeixen, però perquè no, ara mateix, d'aquí 2 minuts, intentarem saber-ne els detalls, perquè hi haurà una compareixença del PAE en cap, Fèlix Larrosa. Les primeres informacions de bombers parlen de 35 persones afectades, dels quals 4 són ferits molt lleus, que ja han estat evacuats. La resta són 6 menys greus i 25 lleus. És un autocar que feia el trajecte de la granja d'Escarp Lleida i, com dèiem, no, aquí a la Rambla Ferran, la situació que ens hem despertat, ja et dic, és de sorpresa e incertesa, sobretot per la gravetat d'aquest accident. Sí que és veritat que ara mateix la situació sembla que es va calmant una mica perquè els ferits ja han estat traslladats i, ja et dic, en 2 minuts hi ha una compareixença on intentarem saber més detalls. L'avís s'ha rebut a les 7:15 del matí i, com dèiem, són 35 els ferits, destacar aquests 4 molt greus.
0: De fet, ara ja hi ha una actualització de protecció civil. El SEM ha activat 12 unitats, 12, i un equip de psicòlegs, i està atenent i valorant a 35 persones, i s'han traslladat a l'Arnau de Vilanova de Lleida, a l'hospital, a 4 afectats. En estat crític, ja, per tant, hem passat de molt greus a directament crítics, 4 crítics i 6 afectats en estat menys greu, i la resta, com ara comentava el Rubén Lleus. El que es veu clarament, Rubén, almenys de les imatges que ens estan arribant, és que les 3 primeres files del lateral dret de l'autocar estan fetes miques, no?
14: Sí, correcte. Està, ja us podeu imaginar que està tota la zona acordonada on està aquí el Palau de la Diputació, però es veuen, evidentment, els vidres tot trencats i l'autobús que s'ha impactat davant el Palau de Diputació. És una zona complicada perquè ens agafa l'altra banda, que està tota acordonada. No ens han deixat passar els mitjans, però sí que us podem dir que la imatge d'aquí a uns 5 metres on estem és molt forta. I com deies ara, aquesta actualització, són ferits crítics, amb la qual cosa és una situació que preocupa aquí a la ciutat de Lleida.
0: Molta gent s'ha desplaçat a veure el lloc dels fets o no? Perquè aquest és un altre, és a dir, hi ha molta gent que va veure la zona el que està passant. Hi ha molta gent o no?
14: Ja hi havia més gent fa mitja horeta, aproximadament. Ara la cosa va una mica de capa caiguda i ara aproximadament podem dir que hi ha una vintena, trentena de persones a aquesta hora, quan abans podríem arribar a la cinquantena.
0: Uh-huh. Escolta, quan hi hagi la presència del PAENCAP, del alcalde Fèlix Larrosa, ens ho fa saber, sisplau, que ens agradaria escoltar-lo, perquè des d'un punt de vista ja oficial sapigué dades i, sobretot saber la causa. És a dir, per què ha pogut passar?
14: En principi ens havien dit a 9:15, estem aquí a tots els mitjans esperant que arribi el PAENCAP, per tant esperem que no trigui molt i quan arribi ens dones pas i preguntarem a veure què ha pogut saber.
0: Molt bé, és que aquí aquesta és la història, no? És a dir, exactament què ha passat, perquè els que coneixen la zona on estem parlant d'una zona, el Ferran el coneix, el Javier també el coneix, coneixem que és una zona... Clar, tu parta contra l'edifici contra un mur de l'edifici de la Diputació de Lleida és com molt sorprenent, és a dir, alguna cosa ha passat, és a dir, no hi ha una rotonda allà que recordi...
13: És un passeig, és un passeig gran, i a banda i banda hi ha dos carrils en cada sentit, per tant, no sé... Li ha passat alguna cosa al conductor, devia anar a una... Clar, com que és aviat al matí, hi havia poc tràfic, i és veritat que és molt recte, doncs devia anar a una certa velocitat, si hi ha hagut aquests ferits.
7: Sí, perquè les imatges que comencen a arribar, realment l'aspecte de com ha quedat l'autocar és terrible, o sigui, l'impacte ha hagut de ser molt fort.
13: Però repeteixo, és que està molt a prop de l'estació d'autobusos.
10: Clar, és molt estrany que puguis agafar molta velocitat, perquè és una zona pràcticament 30 quilòmetres per hora, perquè és una zona que, davant de la pròpia estació, hi ha aquella petita rotonda, no?, per poder fer la volta. I, per tant, és com molt estrany que puguis agafar una velocitat tan forta com per tenir
7: un impacte així.
10: Sí, tan impactant.
0: Aquí el que caldrà veure és què ha passat exactament, evidentment, els motius pels quals, i sobretot l'estat dels ferits, perquè repetim que eren 35. Mira, ara per exemple...
13: La majoria eren treballadors del sector agrícola que es dirigien a la feina, sí. Suposo temporers.
0: A temporers que es dirigien a la feina, efectivament. És que, esclar, també hi ha imatges de l'autocar, i l'autocar ha quedat a
7: la part frontal. Ha estat totalment escapçada.
0: Totalment escapçada. O sigui, la castanya haurà sigut forta, però forta de debò. Estem esperant, repeteixo, el PAENCAP, que ha dit que cap a 9:15 faria aquestes declaracions, però que en aquests moments els estem esperant. Nova actualització, Pere, em diuen. La xifra de ferits... crítics es manté en 4, però augmenta la de ferits menys greus, que passa fins a 7. El SEM també ha activat un helicòpter medicalitzat. El SEM també ha activat un...
13: Doncs vol dir que n'hi ha que algun que està realment greu, perquè si no...
0: Sí, esclar, home, evidentment.
13: Un helicòpter vol dir que no el poden atendre a les 9 de Vilanova.
0: Efectivament, efectivament. Bueno, estem esperant, doncs, la presència del PaenCap i ho farem d'aquí uns moments. Anem a la publicitat, sisplau. Fem una pausa, però de seguida tornem a Lleida, eh? Esperant Fèlix Larrossa que digui, expliqui alguna cosa, o si hi ha algú que hagi vist el que ha passat i que ens pugui explicar exactament els fets succeïts aquest matí, repeteixo, cap a un quart de vuit del matí, al vell mig del que seria la ciutat de Lleida.
11: RAC 1.
12: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
17: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
19: I els frescos d'Aldi!
18: Al!
19: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
18: I el plàtan de Canàries a 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: Aquest estiu la gran pregunta és...
21: Híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Fa 20 minuts que mires destinacions i 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
24: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
26: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: Què et passa?
28: Que no em tanca la maleta.
27: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
28: Bé, si trec uns quants banyadors...
27: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
27: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
32: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
33: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
32: A més, té un 98% de carn.
33: És natural que es noti, oi?
32: Doncs sí, natural.
34: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
35: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Fisher.
1: El perquè de tot plegat.
2: 9:22, no sabem encara què ha passat a Lleida, però sabem que hi ha gent que parla del que passa a Lleida, i el primer que n'ha parlat ha estat el Parlament de Catalunya, on hi ha sessió de control al president, precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa. Laia Colomer, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, la sessió de control que ha començat marcada per aquest accident a Lleida, només arrencar el president del Parlament, Josep Rull, també s'hi ha referit, ha traslladat el suport a tots els afectats i també als equips d'emergències, i el president Salvador Illa en la primera intervenció també ha desitjat suport a totes les víctimes i els afectats. Escoltem-lo.
4: Començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible.
3: Per tant, el president, com ha dit, doncs, que a primera hora del matí ja ha parlat amb el PAE de Lleida, Fèlix Larrosa, per informar-se sobre aquest accident, això en aquesta sessió de control aquí al Parlament, que continua amb els temes habituals, PP i Junts preguntant-li sobre els casos de corrupció del PSOE i Esquerra, doncs, sobre els pressupostos que demà definitivament s'aprovaran aquí al Parlament.
2: Molt bé. Laia, qualsevol cosa des del Parlament ens ho fa saber, d'acord?
3: Perfecte, fins ara.
2: D'acord. Em sembla que ens estan dient ja que sembla que s'està acostant ja a la persona que parlarà, la primera persona que parlarà d'aquest incident a Lleida, que és el paent cap, el Fèlix Larrosa. Sembla que s'està acostant cap a la zona on ja els periodistes. Rubén Carbonell, és així, oi?
5: Primer operatius.
2: Perfecte, primer operatius. Vinga, Rubén, ets aquí?
5: Espera't.
6: Jo sóc Joan Josep Bellos.
2: També ara estem fent les preguntes, tot plegat, és a dir... Estic veient a través de la televisió ara com ha quedat ja en primer pla a l'autocar i fa esgarrifar. Sí. Fa esgarrifar. Rubén, tornem cap a Lleida. Rubén, alguna novetat?
5: Bé, aquest matí hem atès doncs, un accident que ha afectat doncs, un autobús de línia.
2: Cap de bombers de Lleida, en aquest moment.
5: El Baix Segre. Anava amb aproximadament 55 passatgers. Val? Doncs, l'impacte sobre l'edifici de la Diputació ha provocat doncs, ferits de diferent consideració que han sigut atesos pel SEM. Aquí s'ha desplaçat també doncs, efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra. S'ha generat una àrea sanitària de primera atenció. S'ha fet el triatge de les persones ferides. Ara doncs el responsable del SEM us explicarà quina ha estat la valoració d'aquestes persones i quantes persones han estat afectades. I a partir d'aquí ara ja estem en el moment en què doncs, estan acabant de traslladar els darrers ferits, aquells que consideraven que estaven en un estat doncs, menys greu, i la majoria de ferits ja han estat traslladats i ja estan sent atesos en els centres sanitaris principals de la ciutat.
7: Bé, com deia el company de bombers, soc José Ramón Ropero, soc el cap territorial de... Sí, el cap territorial del SEM. Com explicaven, amb aquest accident, quan ens hem activat, hem mobilitzat un total de 10 ambulàncies de diferent configuració. El total d'afectats que hem atès fins ara és de 46, 4 greus, 9 menys greus i 33 lleus. D'aquestos afectats ja hem traslladat a 12 persones, alguns estan inclús a quiròfano a l'Arnau de Vilanova. Els trasllats s'han efectuat tant a l'Arnau de Vilanova com al CUAP Prat de la Riba. La intervenció que ha fet el sistema d'emergències mèdiques ha estat instaurar l'àrea sanitària al lloc de l'incident amb la zona de triatge i estabilització. Hem tingut la col·laboració dels metges i infermers del centre d'atenció primària d'aquí de Rambla Ferran. I ara, de moment, continuem amb els trasllats, però ja de les persones menys greus i dels lleus. Com deia, els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut, i aquesta és la informació que tenim a hores d'ara, esperada de l'evolució. Per últim, també hem instaurat un suport psicològic al mateix Arnau de Vilanova, hem facilitat una sala pels familiars d'aquests pacients ferits i esperarà l'evolució perquè encara, com veieu, no està tancat l'incident.
8: Tots estan aquí a Lleida,
7: Tots estan traslladats aquí a Arnau de Vilanova i Cuap Prat de la Riba.
8: I
0: quan s'ha quedat lloc?
7: Sí, ara havíem, de moment portem 12 traslladats a l'Arnau i el CUAP crec que encara no s'havien iniciat les evacuacions, possiblement a hores d'ara ja sí, però 12 els tenim evacuats a l'Arnau de Vilanova, de, del total de 46.
8: Sobre el que ha pogut passar, és molt aviat, ho sabem...
5: És molt d'hora, sembla...
9: No, perdó, però... Sí, perdó, perdó. Avanceu
5: sí.
9: I...
5: Sí.
8: Vine, perquè si no,
9: sisplau, sí.
5: És molt d'hora per determinar-ho. Entenc que hi ha una investigació, hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local.
2: Ai, Déu.
9: Però amb aquestes imatges, l'autobús del sol no ha tingut cap impacte en cap altre vehicle?
5: No, aparentment sembla una pèrdua de control.
8: Sobre que la conductora era nova,
5: ho, ho desconeixem. Ho desconeixem.
2: Juraria que estic veient a Fèlix La Rosa darrere.
5: En el mateix sentit i de tot?
0: Sí, perdona,
2: jo
0: també,
2: per favor,
0: que no
2: ens
0: quedi
2: bé
0: la imatge.
9: Si
0: vols, pregunto
9: en castellà,
2: si
9: és més fàcil.
2: Ara comencem amb el...
0: Passa adelante, por favor.
2: A veure, el castellà...
0: Sí, clar, però...
2: Evidentment hi ha un evident descontrol. El que passa és que, saps què passa? Que, per exemple, el president de la Diputació de Lleida no parla fins que no parli el PE en cap. La delegada del govern tampoc parla, perquè, és a dir, senzillament és que surti algú i que expliqui exactament. Està molt bé que hagin sortit ells dos a explicar des del SEM i des de Bombers el que ha passat exactament, però que també estaria molt bé que sortís una autoritat per explicar el que pugui explicar. Jo crec que aquí és Fèlix La Rosa, el PE en cap, qui ha de sortir ja a explicar exactament el que ha passat. No sé si tenim el Rubén Carbonell escoltant-nos o no. Rubén? No està,
10: sí, Jordi,
2: no.
10: Et, sí. Et sento, sí, sí, sí.
2: Està per aquí. Oi, que, és possible que hagi vist el PE en cap just darrere?
10: Sí, sí, sí, sí, està just darrere de que són bombers, amb la qual cosa estem esperant que estan acabant de fer l'atenció ara els bombers i, en teoria, en principi, ara en breus tindrem l'atenció de la delegada del govern i el PE en cap.
2: Val, pel que interpreto del que he pogut escoltar és que era una conductora que hauria perdut el control de l'autocar, no?
10: Exacte, la primera hipòtesi que no està confirmada, segons ha explicat els bombers, és això, que s'hauria perdut el control, ho heu explicat, no?, abans, que és una zona que és difícil que es pugui produir un accident perquè ha estat reformada fa poc, és un tram amb doble sentit i és la primera hipòtesi, però no es descarta que hi hagi més novetats a falta de confirmació oficial. És a dir, és una primera hipòtesi que hagi pogut perdre el control.
2: Val. Doncs aviam si us surt i podem sentir ja el PE en cap.
10: Sí, ara estan fent l'atenció als bombers en castellà pels diferents mitjans i en principi en pica cabin hi haurà l'atenció més institucional.
2: Val, anem a dir que tornem a parlar per tota aquella gent que es connecta ara a 2:15 del matí. Hi ha hagut una trentena de persones ferides, algunes d'elles de molta gravetat. Han parlat fins i tot ara que se'ls està operant, que estan a quiròfan a l'Arnau de Vilanova de Lleida. Això ha passat cap a 1:15, 2:15 del matí a la Rambla Ferran de Lleida, quan un autobús que feia un recorregut que anava des de Lleida cap a la Granja d'Escarp ha impactat de forma severa contra la façana de la Diputació de Lleida. Sembla que hi ha 35 persones ateses, 4 crítics, 6 de menys greus i una vintena llarga de ferits lleus. Evidentment, tot el trànsit de la zona està en aquests moments tallat i s'espera que en breu sigui el PE en cap qui faci alguna declaració del que està passant exactament en aquests moments en aquesta zona de Lleida, que està impactada precisament per aquest impacte d'aquest autocar aquest matí a la façana de la Diputació. Què, Ramon Rovira? Déu-n'hi-do, Quin matí.
11: Déu-n'hi-do. Veig que els mètodes de comunicació encara continuen siguent els de fa anys, Això de que primer parla el delegat del govern, el president de la Diputació, el PE en cap, els bombers, els sanitaris, tots per dir bàsicament el mateix. No sé si seria millor trobar un portaveu, en aquest cas possiblement el PE en cap, que ho resumís tot plegat i fos l'única veu que parlés en nom de tots i ens podríem estalviar doncs, aquestes allargades en les rodes aquestes rodes de premsa improvisades, no? La veritat és que ho veig que ho passa sovint i penso que possiblement en aquests temps nous en què la comunicació la fem d'aquesta forma tan directa com estem passant avui en dia, que estem vivint al minut el que aquest desgraciat accident...
2: Però, un segon, Ramon, que surt l'alcalde. Un segon, que surt l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aviam.
12: Els serveis bàsics d'emergències de la ciutat s'han posat en marxa. Com se us ha explicat, és l'accident més greu que ha tingut lloc a la ciutat de Lleida. I, per tant, estem amatents a com evoluciona l'estat dels ferits, que, com han dit, també han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, al CUAP, i en aquests moments s'estan intervenint a quatre persones i s'està a sobre per a veure com van evolucionant tots i totes els ferits. Aquest matí m'ha tocat el president de la Generalitat, m'ha tocat la consellera d'Interior, m'ha tocat el cotxe de presidència, els que vull agrair el seu interès, i s'han posat a disposició, òbviament, de la ciutat per intentar ajudar amb allò que sigui necessari. La veritat és que els serveis públics d'emergències han actuat de forma exemplar i, per tant, ja ho dic d'entrada, gràcies a tots i totes, i a més també als veïns i les veïnes i empresaris d'aquí de la Rambla que s'han ofert per poder subministrar aigües, mantes, roba, etc. Per tant, gràcies a totes i tots. Però, insisteixo, estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenim les càmeres, identifiquem el gest que s'ha produït en el vehicle, i és veritat que, en fi, malgrat és un accident greu, s'hagués pogut ser molt pitjor, només que hagués estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on acostuma passar molta gent que es desplaça per diferents raons, perquè van a treballar, perquè en fi, es mouen. Així que, en fi, us anirem informant de com evoluciona tot, però en qualsevol cas també, insisteixo, donar les gràcies a tots els serveis públics d'emergència que han actuat amb diligència, amb rapidesa, i que estan atenent encara en aquests moments a les persones afectades. Alguna cosa de més?
2: Aviam, però no li hem preguntat per, no li hem preguntat per pels causes?
10: És que... Jordi, no, ha estat valoració. El que podem sí que confirmar és que no hi ha hagut cap persona atropellada, i que algunes persones de les que hi havia a l'autobús són alguns temporers que anaven a la granja d'Escarps a treballar. No sabem la xifra encara, però sí que ens ha confirmat bombers que sí que hi ha algun temporer que anava dins de l'autobús, i això, que no hi ha cap persona que estava passejant pel carrer i ha estat atropellada. Ha estat, com heu pogut sentir, una valoració. Ara estan fent la valoració, el tall de veu en castellà, per la resta de mitjans, i no... I ha estat una compareixença institucional.
2: Sí, quan acaba Fèlix Larrosa d'aquí uns minuts, podem parlar un segon... És que només hi ha una pregunta que a mi m'agradaria fer-li, és què ha passat. És a dir, que
13: és l'únic que hem d'aclarir. Bueno, vull dir, com la situació de...
2: És probable que digui el que ha dit també el cap del SEM, no?
13: Però què ha passat amb la conductora?
3: Clar, però abans de donar les gràcies al president, als consellers, als serveis d'emergència, als empresaris, als veïns, potser que comencem per el què, qui, com, no? És a dir, què ha passat i com estan les persones ferides?
2: Perquè potser, no sé si que han començat tard. T'ha explicat alguna cosa sobre què havia passat, Rubén, o no?
10: Perdona, Jordi,
2: que potser hem connectat tard des d'aquí. Ha explicat què havia passat o no?
10: Jordi, perdona, que estava intentant contactar. Ens han dit que, perquè hem fet la petició, no? Sí. Si ens podia atendre en directe l'alcalde, el PAEMCAP, Fèlix Larrosa, han dit que ens han comunicat que hi ha moltes peticions, que l'intentarem tenir... Em deies, perdona?
2: No ha dit els motius pels quals, no? Que havia passat?
10: No, exacte. No, la primera hipòtesi, l'única que tenim confirmada fins aleshores, és la que ha confirmat bombers, que segurament ha estat un problema, no?, del vehicle, però és una hipòtesi que a aquesta hora no està confirmada i ho estan acabant d'estudiar. Com dius, no?, ens agradaria haver pogut, no?, insistir una mica més, que ens confirmessin les causes de l'accident, perquè, com dèiem, no és un fet habitual que es produeixi aquí a la Rambla Ferran de Lleida, i de moment el que, bueno, ho heu pogut sentir també en directe, ha estat una compareixença únicament institucional, i s'ha parlat dels ferits més greus, que ja estan en estat crític, que estan al quiròfan de l'Hospital Arnau de Vilanova, que és la notícia aquesta hora. Intentarem insistir, tenir l'alcalde, poder preguntar...
2: Per saber exactament, el president de la Diputació de Lleida, si pareix algú que...
10: Està aquí, està juntament amb la delegada del govern, la senyora Núria Gil, també està el subdelegat del govern, com deia, el Joan Talar, president de la Diputació de Lleida, però les declaracions han estat de bombers i una compareixença del PAEMCAP.
2: Val. Bueno, continuem pendents, doncs, de saber els motius, si és que n'hi ha, de... Bueno, si que n'hi ha, evidentment que n'hi ha, si és que el volen explicar, perquè, Ramon, estaves explicant precisament això, no? És una mica molt, molt component polític i poc component explicatiu, perquè ens entenguem, no?
11: Exacte, és que jo ho entenc, eh? I que, a més, sí que sí. Des del punt de vista institucional, el PAE en cap i totes les persones doncs, pretenen fer aquest missatge d'agraïment a tothom qui ha participat, perquè una cosa d'aquest tipus tan greu al mig de Lleida doncs, no és un tema menor. Acaba de dir el PAE que és l'accident més greu que hi ha hagut mai, em sembla, a la ciutat de Lleida. En aquest cas, doncs, s'entén perfectament. Però és que del que estem parlant és que la gent que ens està escoltant, amb tots els respectes, vol saber exactament, vol saber què ha passat o, com a mínim, quines són les hipòtesis de treball que tenim sobre la taula, que, per tant, fer una aparició o fer una... això que m'agraden diuen ara, doncs un canotasso. Un canotasso, no. Institucional, no sé si aporta gran cosa. No sé si serveix per exactament l'objectiu que hauríem de tenir. Ja sé que en aquests moments segurament no deuen saber exactament què ha passat, si la conductora ha perdut el coneixement o ha perdut el control del vehicle, o sigui, home, però d'això... fer només un missatge institucional dient que, evidentment, que tots plegats ens sap molt de greu i que és molt lamentable el que ha passat, crec que podíem anar una mica més enllà.
2: Sí, aviam, Natàlia, algun comentari?
14: Bueno, jo el que penso és que els manuals de crisi el que et diuen és que facis precisament això, que facis una primera compareixença, que diguis els ferits estan a l'hospital, els crítics han estat portats aquí i allà, ja ha dit que els estaven operant a l'Arnau, hi ha un COAP, etc. És molt difícil, segurament, en el primer moment tenir unes causes exactes i llavors potser, abans de fer especulacions, que tots ens podem imaginar que probablement aquesta conductora doncs, ha patit algun tipus de problema que li ha fet precipitar-se contra la Diputació, contra la façana de la Diputació de Lleida, en un lloc que, com dieu, no és gens normal i gens habitual poder tenir un accident, però crec que també una prudència... És evident que tothom busca aquest forat comunicatiu, potser amb un de sol. Jo crec que si tot això, en lloc de fer-ho tanta gent, ho fes un de sol, seria com bastant més efectiu. S'ha de dir alguna cosa abans? És difícil especular perquè et pot portar a dir coses que després te n'hagis d'empenedir. I jo m'agradaria dir que continuo aquí aferrada a la web del Segre, i el que ells diuen és, continuen dient que ha col·lidit amb la façana de la Diputació i una parada atropellant a diverses persones. El Segre encara continua, estic fent aquí un F5 tota l'estona, continua dient això, o sigui, que podia ser, que pogués ser, els ferits més crítics fossin les persones que estarien a la parada, que té com a més sentit que no pas, ara també ja estic fent una especulació i acabo, o sigui, el que acabo de dir que no s'havia de fer, ho estic fent, però possiblement fos això, no? Té sentit que la gent que estigui en una parada i rebi aquest cop doncs hagi patit més les conseqüències, malauradament, d'aquest accident.
2: En fi, són les 9 i 20 minuts per les 10. Escolta'm, ja ens explicaran, és a dir, quan hi hagi alguna informació, ara sabem el que hi ha. En fi, repeteixo, aquest accident i tot plegat. I ara, d'aquí uns moments parlarem d'un altre tema. Vaja, tenim molts amunturegats ara, perquè ara tenim tinc una trucada ara que no té res a veure amb tot això. Res a veure amb tot això. I d'aquí 10 minuts en tinc una altra, que té a veure amb un dels temes del dia, que és el tema migratori. Però és que està passant una cosa... Estàs trucant ja, Marga, o no? Estàs... Ah, espera, que ara tenim a punt de tenir l'alcalde de Lleida. Ai, per favor, quin matí. Ai, per favor, quin matí. És que volia saludar una persona, però és que ha de ser ara o mai. I clar, ara o mai no, però serà mai, em sembla. Serà perquè prefereixo tenir... Sí, home, prefereixo tenir l'alcalde de Lleida que no aquí tenia previst, que després explicaré què és, però si no és per temps, ha de ser... Ara no podrà ser. Quan em digueu que tenim l'alcalde de Lleida, m'ho digueu, perquè és que estic fent aquí jo ara una de... sí, posa un bloc que es pugui tallar de publicitat, sisplau.
15: RAC 1.
16: Tia, perdona que te mando audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
17: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
15: Bé, i què voleu fer aquests dies?
17: Anar a una piscina caribenya.
18: Dormir en un hotel del Far West.
19: Volar a llops d'un drac.
15: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
20: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
22: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
1: El perquè de tot plegat.
2: Pràcticament 3:15, en línia el pagant cap de Lleida, l'alcalde Félix Larrosa. Alcalde, bon dia.
23: Hola, Jordi, bon dia.
2: Bon dia. Què ha passat?
23: Doncs mira, a matí la ciutat s'ha aixecat amb un accident molt greu, és a dir, jo diria que és el més greu que han patit mai a Lleida. És veritat que no hem de lamentar pèrdues de vida personals, no? Però sí que pel volum de ferits doncs, ha estat força impactant. Un vehicle que feia la ruta interurbana de Lleida fins a Granja d'Escarp ha perdut el control a la Rambla de Ferran i doncs, s'ha encastat en algun dels edificis de la mateixa Rambla, concretament del Palau de la Diputació, i del fet doncs, ha resultat ferits quatre molt greus que estan en aquest moment sent intervinguts en l'Hospital Arnau de Vilanova, nou que són menys lleus però que estan també amb atenció al mateix hospital, i després hi ha 32 ferits lleus que també estan tractats però en altres centres assistencials, no? Bueno, aquest és el panorama. En aquests moments està tot sota investigació. És evident que tot això ha causat una molta expectació a la ciutat i especialment en aquest entorn, però bueno, he d'agrair els serveis bàsics d'emergències, Mossos, sanitaris, els mateixos SEM, etc., bombers, que han actuat de forma ràpida i diligent, i bé, ja està en aquests moments tothom desplaçat i tothom està sent atès allà on toca.
2: Ja, parlàvem d'una que ha perdut el control, aquest seria el titular. A partir d'aquí, les hipòtesis que siguin previstes és perquè pot ser per un problema mecànic, per una distracció.
23: No et puc assegurar res en aquests moments. Guàrdia Urbana i Mossos estan fent la investigació. La conductora doncs, està en estat de xoc i bé, quan tinguin tota la informació ja la podem facilitar.
2: Pel que sí que entenc, alcalde, és que la conductora no és una de les ferides greus, sinó que, no, en tot cas, és una ferida psicològica, per entendre'ns, no?
23: Sí, el ferit greu, el que potser és el ferit més greu, és el conductor que l'acompanyava, el segon conductor, que és el que ha rebut l'impacte. Per la informació que tinc, es veu que ha estat amputat per part d'una cama, fruit de l'impacte, com us deia. Possiblement és el ferit que té en aquests moments la situació més greu, no? Però, bueno, com dic, hi ha quatre persones que estan sent intervingudes i que, a mesura que vagin evolucionant, anirem actualitzant també la informació sobre el seu estat de salut.
2: Una última pregunta, i el deixo, alcalde, que feina tindrà. La majoria, tenint en compte el recorregut, eren temporers? Alcalde?
23: Són un mòbil.
2: Perdoni, alcalde, deia que la majoria, pel recorregut que feien, eren temporers.
23: Sent?
2: Sí, sí, el sento.
23: Sento un mòbil.
2: Hola?
24: A mi no sento res.
2: Aviam, alcalde.
13: Espera, també tornem a recuperar. Alcalde? Ja està, l'hem perdut, és igual, no passa res. Ja està. Escolta'm, la clau de volta de tot, ja ho tenim clar. Ha sigut... ha perdut el control. La persona que està... aviam, sí, el tenim? No, espera't un moment. Aviam, el que dèiem, el que està més greu és... ara sí, alcalde, el tenim aquí?
4: Sí, som aquí.
13: Res, una última pregunta només. La majoria dels viatjants d'aquest autobús, d'aquest autocar, eren temporers?
23: Sí, senyor. Eren persones que es desplaçaven al Segrià, a sud, per treballar la campanya de la fruita, efectivament.
13: Val. I després una altra cosa, de tots els ferits, és a dir, el que més preocupa és aquest acompanyant del...
4: Sí.
13: Val. I l'altra pregunta és si... tots els ferits són els de l'autocar, perquè s'havia pas especulat, sí, o s'havia parlat, no, de que havia atropellat algun vianant. Res d'això?
23: No. Ha estat per centímetres que no s'han dut per davant a les persones que en aquell moment estaven caminant per la Rambla. Però no hi ha ferits que hagin estat vianants en aquell moment.
13: Molt bé. L'agraeixo. Moltes gràcies, de debò, a tot cor.
23: Gràcies a vosaltres.
13: Gràcies, ànim, força.
23: Disculpeu el retard amb...
13: No, només faltaria. Però... li agraeixo. Només faltaria. Gràcies, sí, alcalde. Fins ara.
23: Gràcies.
13: Adéu. És l'alcalde Lleida que explica les coses que pot explicar. La informació és tal qual. És a dir, problemes amb... ha perdut el control. El principal castigat és l'altre conductor que acompanyava la conductora en a fer el recorregut. La majoria eren temporers. Sortosament, i per uns centímetres, no hi ha hagut més víctimes, en fi. En fi, esperem que no sigui res. Esperem que els ferits es puguin anar recuperant, però ja ho deia l'alcalde, l'accident més greu que hi ha hagut a la història de Lleida. Res, 2 minuts per acabar la publicitat. Sí, ho sé. Ramon, digues, que és que tinc una persona al telèfon, digues.
6: No estic de seguida. El que dèiem, ara ha quedat clar les coses. Si és que és fàcil quan algú parla clar i quan dona la informació que té. Ningú demanava més, simplement que el que pogués explicar el que sabia. I l'alcalde ho ha explicat perfectament, des del meu punt de vista.
13: Efectivament, totalment d'acord. 11 minuts i les 10. Ara en parlàvem els apunts. Aquesta mitjanit ha tancat el període de sol·licituds per a la regularització de centenars de milers de migrants, però aquest procés podria quedar en paper mullat per l'últim moviment del Tribunal Suprem. Els jutges obren la porta a enviar el decret de regularització al TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aquí a Catalunya ho tenim com molt familiaritzat, això del TJUE, perquè dictamini si contravé la normativa comunitària. Elma Saiz és la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'Espanya. Ministra, bon dia, buenos días y muchas gracias.
7: Nada, buen día, buenos días. Permítame que lance lo primero que quiero, bueno, sé que ha habido un accidente en Lleida, sí, y lanzar un mensaje de solidaridad y apoyo con los heridos, y vamos a ver que todo vaya bien.
13: Esperemos que sí. Lo que le iba a preguntar es si les ha cogido por sorpresa que el Tribunal Supremo abra la puerta ahora a enviar el decreto de regularización a Europa.
7: Bueno, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Como saben, ya el Tribunal Supremo hace unas semanas no admitió esas medidas cautelares, que en este caso era Madrid quien quería, bueno, pues quien planteaban en que se paralizara. El propio Tribunal Supremo rechazó y dio de esta manera, dando un espaldarazo al procedimiento. Un procedimiento que ha seguido un rigor absoluto, como saben, bueno, pues todos los trámites preceptivos, está por supuesto el informe del Consejo de Estado, incorporando al texto las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado, y quiero recordar de un texto, de un permiso para trabajar y residir en nuestro país. En nuestro país, personas que ya están en nuestro país y que, bueno, pues que respeta absolutamente toda la normativa. Así que un mensaje de tranquilidad. El próximo viernes 3 de julio tendremos ocasión de hacer las alegaciones al Tribunal Supremo, que indudablemente, bueno, pues está en todo derecho de hacer su consulta al Tribunal, al TJUE. Pero insisto, mensaje de tranquilidad con un texto que tiene el rigor jurídico y que se circunscribe a una normativa que afecta a nuestro país.
13: La Comisión Europea, de hecho, ya se pronunció asegurando que la medida era perfectamente legal, ¿no?
7: Eso es, por eso lanzo el mensaje de tranquilidad, un texto que tiene todos los sacramentos, permítame la expresión, pero insisto, como saben, la normativa de nuestro país siempre respeta el ámbito, solo faltaba, europeo e incluso, bueno, insisto, porque es un mensaje muy claro. Hablamos de un permiso de residencia y trabajo en España, en cualquier lugar del régimen de la Seguridad Social, en cualquier lugar del país, pero en nuestro país.
2: En todo caso, ministra, ¿el Supremo está volviendo a haciendo oposición al gobierno?
7: Bueno, yo lo que quiero también destacar, me parece que es importante ver bueno, lo que ha pasado últimamente. Por ejemplo, me refiero a que llevamos a cabo una regularización en Valencia, en la Comunidad Valenciana, de las 30.000 solicitudes, en torno a 27.000 personas que habían caído en una irregularidad sobrevenida precisamente a causa de la dramática Dana de Valencia, y nadie planteó ningún recurso. Llama la atención que ahora, pues son las dos comunidades, Aragón y Valencia, quienes han planteado un recurso a esta regularización, ¿no? Que estamos hablando de lo

0: procedimiento de regularización extraordinaria forma parte de una política mucho más global, que es la política migratoria del Gobierno de España, con el reglamento de la ley de extranjería, que pone en el centro de los derechos humanos, indudablemente, el empleo, la cohesión social y la convivencia.
1: Queda un minuto para las 10, una última pregunta. Al presidente habló específicamente de la importancia que los migrantes aprendan todas las lenguas oficiales, incluido el catalán. ¿Esto cómo se va a hacer, ministra?
0: Bueno, saben, y soy muy consciente y absolutamente comprometida, la lengua siempre suma. La lengua es claramente un vehículo fundamental. Y saben perfectamente, bueno, pues la importancia y el respeto máximo que este gobierno tiene, no solamente en términos de respeto, sino también en términos de aporte positivo a la diversidad y a las diferentes lenguas cooficiales. La lengua siempre es un factor que suma. Y ahí, si lo vemos, por ejemplo, en los datos de los últimos arraigos, saben que tenemos, bueno, porque este proceso de regularización extraordinaria convive con una normativa habitual donde tenemos una figura reforzada que son los arraigos, y ahí vemos como claramente, por ejemplo, ahí están las cifras, 2 de cada 3 personas que han tenido el arraigo son personas latinoamericanas. Así que siempre la lengua es un factor que suma.
1: Y tiene que colgar, pero una última historia. ¿Cómo casa esto con el colapso de los servicios básicos como la sanidad, la educación, el bienestar de las personas mayores? ¿Cómo se van a obtener más recursos?
0: Fíjese, en un momento en el que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas más recursos que nunca, y hablamos de recursos que son competencia de las comunidades autónomas. Si en una comunidad está creciendo la afiliación, está creciendo el empleo y tiene un papel muy importante la afiliación extranjera, los responsables tienen que dimensionar los servicios públicos y fortalecerlos para dar respuesta. Y vemos que algunos responsables políticos lo que hacen es debilitarlos, detrayendo recursos, por ejemplo, bueno, pues descontando, rebajando el impuesto de patrimonio, que eso es detraer recursos que lo que hacen es, bueno, pues indudablemente no contribuir a fortalecer los servicios públicos. Pero también, indudablemente, en este plan de integración hay una parte muy importante de ese papel de los servicios públicos, donde también en el que estamos comprometidos.
1: Ahora sí, gracias, ministra. De verdad, hasta pronto, que vaya bien y suerte.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Son las 10 y un minut, la ministra. Aquí al Mona RAC1, perdoneu que avui és una mena de caos, entre una cosa i l'altra. Per cert, que si sou d'algun lloc de Catalunya, perquè ens han avisat des de Terrassa, ens han avisat des de punts del Maresme, i també des de Barcelona, d'olor a sucarrimat.
2: Oh, sí, jo l'he notat quan sortia de casa.
1: Ha cremat.
2: A Sant Quirze. Ha
1: cremat. Doncs la vida és per culpa d'un incendi que crema l'Aragó.
2: Què dius?
1: Sí, a 300 quilòmetres, 350 o altres aquí, per culpa d'aquest incendi ens estan dient que efectivament aquesta olor de sucarrimat, cremat, sí, que se sent o que s'olora o que es percep a diferents llocs del país, és per culpa d'un incendi que està a molts quilòmetres d'aquí. Perquè veieu la força moltes vegades dels incendis, fins a quin punt pot arribar.
3: Ho ha dit Emergències, que l'origen és un incendi a Leciñena, Saragossa.
1: A Leciñena, Saragossa. Doncs mira, tu...
3: En fi, no he sentit mai aquest poble.
1: Són les 10 i 2 minuts. Acabem amb el bloc publicitari aquell que teníem pendent? Val, doncs vinga, sí, perquè així respirarem una mica. Res, 2 minuts, 2 minuts.
4: RAC 1. A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
5: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
6: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a b-travel.com.
9: El confort és fàcil a l'estiu.
7: Si és Daikin.
9: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
7: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
9: Si busques el millor, recorda.
7: Només Daikin és Daikin.
10: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
12: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sant i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
1: Són les 10 i 4 minuts. Estàvem molt d'altre debat ara amb això que és el tema de qui, qui condueix i qui no condueix.
2: Qui
1: Ferran
2: té
1: Casas,
2: carnet i qui no.
1: Tens carnet o no tens carnet de conduir?
3: No.
1: No en tens, eh?
2: I ho diu amb la boca petita.
3: Sí. No perquè se'm fa molta vergonya, perquè, no, perquè per la mandra no sé
1: uns quants, eh?
3: Mai capaç de treure-me'l i ho he de fer.
1: El gran Valero Rivera no té carnet de conduir.
2: Hi ha molta gent que té carnet i no l'ha fet servir mai.
1: El Fermí no Puig, que en Pau Reposi, no tenia carnet.
3: Jo sempre m'havia refugiat en la idea...
1: El Jordi
3: que...
1: de Planell no té carnet de conduir.
3: Ja
1: jo sempre... Que és una cosa que em sorprèn molt, perquè a més pels periodistes és un
3: clar.
1: Mestri.
3: Home, jo bastant sempre m'havia refugiat en la idea de que havia nascut pel cotxe oficial i que en algun moment arribaria el cotxe oficial i que no em caldria carnet de conduir. Però l'edat que tinc ja vaig assumint que potser no. I aleshores potser sí que m'hauré de treure el carnet.
1: Escolteu una cosa, aviam, sobre el tema migratori. Clar, és que... En... Aviam, Melero.
3: A veure.
1: Vostè mateix, digui.
13: Del tema migratori, d'aquesta...
1: Tot.
13: De tot. Bueno, doncs comencem per una cosa rara, no? Que això que en diuen ara la Ley de Nietos... no deixa de ser la llei de memòria democràtica, la darrera sí. Llei de memòria democràtica.
1: Efectivament.
13: Que tenia moltes coses controvertides i coses que s'han recorregut i tal. Una de les coses que no es va recórrer per part de ningú és precisament la de, que fa referència als processos de nacionalització. De descendents de persones que hagin pogut perdre, que van perdre la nacionalitat com a conseqüència de canvis de règim polític, en fi, de vicissituds històriques que porten a la conclusió, a la llei de memòria democràtica, que aquesta pèrdua de nacionalitat va ser injusta. Vale? Llavors, a partir d'aquí, la idea és que com aquelles persones haurien d'haver continuat estant espanyoles, els seus fills i els seus descendents també tindrien que continuar estan espanyols. Aquest és el plantejament de la llei. Ja que això estigui a la llei de memòria democràtica, realment és una cosa bastant rara. A més, a la mateixa llei es dona la nacionalitat també a persones que no tenen res a veure amb processos històrics. Persones que a partir dels anys 70 van perdre la nacionalitat per raó de matrimoni. Vale? Això d'entrada. Segona qüestió. Home, el Partit Popular ha estat històricament el gran impulsor de les nacionalitzacions de descendents d'espanyols residents a països estrangers, bàsicament a països latinoamericans. Recordareu tots, m'imagino, el Fraguer i Barne, als centres gallecs de Buenos Aires i de Mèxic, com a gran promotor, com a gran fomentador d'això. I després hi ha una tercera cosa, que ara tothom parla d'això doncs pensant que tota aquesta gent vindrà aquí, o sigui que són molt baratos de comprar, que se'ls donarà el passaport espanyol i es posaran com a bojos a votar el Pedro Sánchez. Cosa que l'experiència fins avui, com a mínim a la Comunitat de Madrid, demostra
1: tot el contrari.
13: Que la gran migració, bueno, inclús als Estats Units, a Miami, o allò, que el gruix de la immigració pues no vota precisament necessàriament a qui li dona el passaport. Vull dir, són éssers autònoms. Ara, hi ha una cosa molt rara, realment, amb tot això que s'està fent, i ja acabo amb això, és l'adscripció a demarcació electoral de totes aquestes persones que accediran a la nacionalitat espanyola. I aquí està el problema.
1: Aviam.
13: Sí. En principi, aquestes persones que no tenen arrelament a cap comunitat, ni a cap ciutat en concret, ni a cap província en concret, es pot desprendre de la llei que poden ser adscrits electoralment a la província que digui el govern.
1: Oh.
13: És a dir, que es pot agafar tranquil·lament...
1: Una persona que es va viure a Madrid, adscriure-la a Segovia.
13: Sí, que es poden adscriure, doncs, no sé, a Jaén, que hi ha poca gent, doncs poso 500.000. O a Saragossa, que hi ha 1 milió d'habitants, doncs en poso els que sigui. Clar, això, països com Itàlia i com a Portugal ho han resolt d'una manera diferent i han creat un districte abstracte per nacionalitats estrangers no residents, que compta a part i no altera el cens de les províncies concretes on hi ha ara un cens consolidat determinat. Aquest és un dels aspectes problemàtics. Mm. Però, bueno, dit tot això, vull dir, ara hi ha la sospita de que això és un putxerazo del Sánchez, i vull recordar que la llei de memòria democràtica, que té molts problemes, aquestes qüestions relatives a la nacionalitat, a la nacionalització d'estrangers, no va ser recorreguda, ni qüestionada, ni impugnada per ningú en el seu dia.
1: No només això, és que en el programa electoral del Partit Popular, el punt 344 deia: la comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española garantizado por una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada. Sí. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Per tant, això anava en el programa electoral, no del PSOE, no, del Partit Popular.
13: No, però és que és tradicional, és molt tradicional del Partit Popular. Recordeu el Fraga amb el Fidel Castro,
1: sí,
13: fent queimades i tot allò.
1: Les queimades, efectivament,
13: sí. El que passa és que, clar, hem arribat a un punt que aquest país ja no governa. Aquí ja no mana ni la Constitució, ni la llei de memòria, ni la llei d'estrangeria. Aquí ens governem pel Codi Penal. I com hi ha un moment, estem en un moment en què tot el que fa el Sánchez és sospitós de delicte, de putxerazo i del que tu vulguis, doncs ara és sospitós aquesta llei, que el dia de la seva aprovació no ho era.
1: Ja, aviam, un instant, anem a Natàlia Rodríguez, Tarragona.
14: No, una anècdota per això que està dient el Xavier. L'actor, el Ricardo Darín, a l'argentí, li van donar la nacionalitat espanyola i va haver d'escollir província. I resulta que ell així va dir, Jaén. I ara hi ha tota una història que fan la gent de Jaén dient, sí, Ricardo Darín nació aquí, nació allà, lo conocemos de toda la vida. És exactament això. Jo el que no sabia és que el govern et pogués decidir ell quina província era. Jo havia entès que tu escollies província espanyola, resident a l'exterior.
13: Si tens arrelament. La tria, si tens...
14: Però
13: algun...
14: el Ricardo Darín no ha posat els peus mai a Jaén, eh?
13: Bueno,
14: ell ho diu clarament, ho explica dient... Dije Jaén perquè, com argentí, diu la Jota, no? Poder dir Jaén, com joder, perdó, doncs va fer aquesta explicació, però no, d'alguna manera amb ell li havien deixat escollir.
1: Val. Escolta'm, espera't, deixeu-me un moment. En aquest dia caòtic, és que és ara o mai. Sabeu que us he dit abans que volia parlar amb una persona que no sé si avui es quedarà més tranquil o no es quedarà més tranquil o serà més feliç o serà menys feliç o què passarà amb ell. És una... és una persona que d'aquí... jo crec que d'aquí 11... són les 10, 11, 12... d'aquí 3 hores deixa el càrrec.
2: Ah, ja sé qui és.
1: Deixa el càrrec. Deixa el càrrec, sí. Deixa el càrrec de... ara 3 minuts, coi.
2: Oh, oh, no.
1: 3 minuts, doncs esperarem 3 minuts. Vinga,
2: pots seguir donant pistes.
1: Va, així, noi, no, pots seguir donant pistes. Aviam, Ferran Casas, vostè dirà.
3: Cal dir president.
1: Ui, ja ho sé, cal. Digues.
3: No, jo crec que el PP en tot això alimenta tota mena de teories de la conspiració, i quan parla d'aquestes manipulacions de cens, doncs cau en el parany de l'extrema dreta, no? I ho fa sempre abans de les eleccions, sembla que posi la vena abans de la ferida. Ja va passar, si us en recordeu, a les eleccions autonòmiques a Extremadura, quan van muntar tot un xou a partir del tema de les oficines de correus. Però, en tot cas, que hi hagi una sèrie de persones que siguin descendents d'espanyols que es van haver d'exiliar per motius polítics i que ara se'ls doni la nacionalitat, no pressuposa quin ha de ser el sentit del vot d'aquestes persones en el cas que optin per exercir-lo, que també ho haurem de veure, perquè la participació dels residents ausents, del CERA famós, és a dir, de les persones que estan censades a l'estranger als processos electorals, normalment és molt baixa, no? I quan hi havia tot el tema del vot robat encara ho era més. I després una altra cosa, el Partit Popular està parlant d'aquesta llei de nets i està parlant de la regularització com a manipulació del cens. Clar, la regularització poc té a veure en el cens electoral en el sentit de que les persones que es regularitzen no tenen la nacionalitat espanyola. Mm-hmm. Com que no tenen la nacionalitat espanyola ni són ciutadans comunitaris, només poden votar a les eleccions municipals i en el cas que hi hagi convenis de reciprocitat amb els seus països, que en la majoria de casos són en països de l'Amèrica Llatina. Per tant, diguem-ne que l'impacte de la regularització sobre el cens electoral és molt limitat i, si de cas, es redueix a les eleccions municipals, no amb unes eleccions estatals o amb unes eleccions autonòmiques. I, en tot cas, sobre la regularització només, a mi em sembla que és absolutament necessària, i els números ho demostren, el fet de que hagin aflorat aquest 1.300.000 peticions, perquè vol dir que calia aquesta regularització per lluitar contra l'economia submergida, perquè és evident que la immensa majoria d'aquest 1.300.000 persones, d'una forma o altra, es guanyen la vida treballant, perquè, i no val dir que tots són uns delinqüents, perquè n'hi deu haver algun que delinqueix, però són una absoluta minoria, vol dir que estaven a l'economia submergida i que no estaven treballant legalment, i també és una forma, doncs, de posar ordre, de saber en què comptem i en què no, i de dimensionar adequadament els serveis públics.
1: Janet.
2: Sí, jo una mica també en aquesta direcció. Crec que el Partit Popular practica aquesta, aquesta pràctica, no?, que ja ens té acostumats, de repetir una mentida 100 cops, no?, totes les vegades que facin falta, per intentar convertir-la en una veritat. Jo crec que el que és veritat és el que diuen els números, és el que diu, el que diuen els estudis, no? I a mi hi ha un estudi que em sembla molt interessant quan parlem del tema de la regularització, que el van desenvolupar tres investigadors d'aquí de Catalunya, dos de la Universitat de Barcelona i un de la Pompeu Fabra, sobre l'impacte que va tenir la regularització que va fer el Zapatero l'any 2006, no? Dels 800.000, de les 800.000 persones que estaven treballant a l'Estat, però sense tenir, no, la, els papers en regla. I aquest estudi, i precisament el que posa de manifest és que aquesta regularització, les regularitzacions que es fan, no només són un tema de justícia social, evidentment de drets fonamentals humans, sinó que és un tema que econòmicament funciona.
1: És un quart d'11 del matí. Ara de seguida també el Ramon Rovira per opinar sobre, sobre aquest tema, i tornem a això, però el que dèiem. Posem ara un moment, diguem-ho, que no té res a veure amb el que estem parlant, però efectivament hi ha una persona que d'aquí a poca estona deixa el seu càrrec, del qual ha estat treballant des del mes de març fins avui, i ocuparà el lloc que ocupava en els últims anys. Estic parlant del president del Barça, Rafa Juste. President, bon dia i moltes gràcies.
15: Bon dia, Jordi.
1: Bon dia. D'aquí 3 hores, no?
15: Bé, sí, ara a les 12:30 farem l'acte de possessió del president Laporta, i si són 3 hores, no, i haurà estat, doncs, mira, des del 12 de febrer, 2 hores, 5 mesos intensos, però perdona, voldria aprofitar el moment per desitjar a les víctimes que ho estan passant molt malament i a les seves famílies tot el meu escalf com a president del Barça, perquè es millorin i que realment tot hagi sigut només un gran ensurt, però que vagi el nostre efecte a tota aquesta gent.
1: De Lleida estem parlant, tot el que està passant, el que ha passat aquest matí a Lleida.
15: De Lleida, molt tocat, sí.
1: Sí, efectivament. President, què li sembla la vida de president del Barça?
15: Doncs molt intensa. Res que veure amb una vicepresidència, que és parcel·lada. Jo tenia la vicepresidència esportiva, però ser president d'un club amb 150.000 socis i... És a dir, és una, com un poder d'atracció que tens dintre teu, que és molt difícil d'explicar, perquè saps que està representant una massa social enorme, increïble, meravellosa, i que ho tens que fer-ho molt bé.
1: Quin ha estat el dia que més li ha agradat de tots?
15: El dia que més m'ha agradat de tots? Doncs, home, mira, a nivell esportiu, qualsevol dels títols que hem aconseguit, sobretot la segona lliga consecutiva de futbol, però tots els altres, el femení, el handball, el futbol sala... I també, sobretot, la gran estabilitat institucional. No és un dia, però és una feta, és una fita que marca per mi molts dies, que hem pogut aconseguir perquè el club continuï anant d'una manera normal.
1: I el pitjor?
15: Bueno, el pitjor, sens dubte. Vull dir, la primera part, perquè ja saps que la gent que t'estima molt sempre fot bromes, que vam anar al camp de l'Atlètic de Madrid a jugar a la Copa del Rei, primera eliminatòria, i a la primera part perdíem 4-0. I, bueno, jo vaig pensar, hòstia, d'aquí ja no tornaré, vull dir, perquè, clar, ens fotran aquí un sac de gols, vull dir, i, clar, llavors perdem amb el Girona, que si just agafa, que no sé quant, els companys de Junta són molt agraïts, i els altres, si es trasllava al vestidor, estàs mort. Sortosament vam poder-ne sortir molt bé gràcies a aquest equipàs que tenim i al final hem aconseguit una lliga molt difícil.
1: Digue'm la veritat, l'has agafat gust al càrrec? És a dir, t'agradaria ser-ho algun dia en lloc de 4 dies ser-ho 4 anys o 5?
15: Doncs home, no puc dir pas que no, perquè realment més que gust et dona, és un orgull que ja et dic, és molt, molt, molt difícil d'explicar, però sobretot et dic que m'agradaria perquè em sento estimat, i no vull dir-ho en cap afany de res, sinó que em sento estimat, sóc una persona de barri normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Però bé, avui és el dia de jugar a la porta, queda molt de temps, i bé, escolta, és imprevisible. Però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
1: Clar, perquè aquí hi ha una cosa que és evident. És l'últim mandat de Joan Laporta, aquest que comença ara, per tant, té uns quants anys per davant, però si et trobes amb salut i amb ganes i tot plegat, li has gustat, t'ha agradat el fet de ser-ho, la representativitat, i no descartes que siguis el candidat de la Junta.
15: No, però jo ja tinc experiència, Jordi, amb altres mandats. El primer, que va ser turbulent, perquè el que més costa a vegades és trobar un successor. Dic que m'agrada a mi, no vol dir que ho vulgui ser. Vull dir, perquè hi ha més companys de junta, tots tenen la capacitat i la possibilitat de tindre aquest anlè, de voler-ho ser, i per tant jo el que faré és remar, com sempre he fet, per al bé del Barça.
1: Però no? Vull dir que sí, vull dir que si després no ningú se postula ni res, que tu no ho veuries malament.
15: No, jo el primer que t'avisaria series de tu, que t'agafaria com a directiu, aquí al meu costat, ja,
1: sí, home.
15: Això t'agradaria, no?
1: No. Vale, escolta'm una cosa de la...
15: Digue'm.
1: Hi ha una cosa que és important, que t'ho vaig preguntar un dia i ara vull saber d'efectes pràctics. Ja sé que no és de qüestió de figurar ni de tot això. Computes com a president del club?
15: Doncs m'han dit, no t'ho puc assegurar categòricament, m'han dit que sí. Però, escolta'm, en aquests moments tampoc és que m'importi molt o no. El que m'importa és haver-ho fet el millor que he pogut amb els meus companys de junta, i l'altre és anecdòtic per mi, de veritat t'ho dic.
1: No, d'acord que sigui anecdòtic, però una cosa és anecdòtic i l'altra les xifres en si. Per tant, vol dir que efectes pràctics, no sé quin número de president és aquest nou mandat de Joan Laporta, però tu series un president número no sé quant del president del Barça, no?
15: Bueno, podria estar-ho aquí.
1: Sí, eh? T'has sentit malament.
15: Sí.
1: Hauria de ser així.
15: Si no, és que estic aquí en un lloc amb poca cobertura, Jordi.
1: Vale, perfecte. Anem acabant. Ja ara hi ha Joan Laporta. Com preveus que serà aquest mandat del Joan Laporta?
15: Doncs més que preveure, tenim l'obligació de tancar el que es va començar l'any 21, agafant un club amb un estat realment difícil, anar-lo transformant, donar-li el múscul econòmic suficient. Més enllà dels resultats que tothom vol, esportius, hi ha un camp nou, Spotify nou, enorme, vull dir que serà la joia, una de les joies mundials de l'esport. S'ha d'acabar, i s'ha d'acabar perfecte, i aleshores després hi ha molts projectes endavant, no? Per tant, hi ha moltíssima feina en aquests 5 anys, però estic convençut de que deixarem un gran llegat a tota la ficció de socis i socis del Barça que s'ho mereixen tot.
1: Per cert, m'ha agradat molt allò, ahir quan et van posar allò del micròfon i un periodista mexicà et va dir aquí presidente uno de México, i li vas dir, primer li vas fotre viva chapata, i després li vas fotre viva zapata.
15: Calla, Jordi, tinc missatges emoticonos de la meva família de fotent-me una broma, diguem, entre això, entre la cançó aquella que vaig cantar i entre no sé quin altre ni fet algunes, perquè, alguna la tens que cagar, però bueno, aquell pobre m'ha dit, dic pobre en tots els meus respectes, l'home estava a riure, no?, perquè no sabia ni qui era chapata, vull dir, ara... Saps? Devia pensar quin líder havia tingut Mèxic, que sí que és Zapata, però un company de comunicació em van dir que era Zapata, bueno, i suposo no haver agafat cap conflicte internacional amb això, no? Perquè només ens falta això, ja.
1: Només faltaria. Una abraçada molt forta i èxits, que vagi bé.
15: Gràcies, Jordi, una abraçada a tots.
1: Rafa Juste, president del Barça, que, en fi, s'ha de dir que s'ha postulat clarament per ser president del Barça. O sigui, aquesta salta la notícia. M'he quedat de pasta de boniato.
16: Amb tu com a membre de la Junta, eh?
1: Sí, però no pot ser membre de la Junta, ho he dit més d'una vegada, jo no soc soci.
3: Ah, no?
1: Jo vaig deixar de ser soci el dia que vaig ser periodista. Sí, sí, vull dir, eren altres èpoques, eh? Ara no sé si pogués ser fet ara, però en aquella època eren altres èpoques, gairebé ens obligaven a dir, no, no, jo vaig deixar de ser-ho. La família ho és, però jo no. Són les de 23 minuts. Perdona, Ramon, que no t'he sentit encara, amb el tema de la migració, disculpa'm.
16: No, volia fer tres consideracions. Primera, em sembla realment que alguna cosa no s'ha fet bé quan la previsió de regularització és de 500.000 persones i resulta que estem ja amb unes xifres, la ministra no ha volgut confirmar-ho, però superior al 1.300.000. Aquí o no s'han fet bé les xifres, o no s'han fet bé els números, o realment hi ha alguna cosa que s'ha escapat al govern des del primer moment. Per tant, no és el mateix regularitzar 500.000 persones o regularitzar-ne gairebé el triple, i sobretot amb les conseqüències que això importa. Independentment de que tot això hi estem d'acord, que són gent que viuen aquí, que per tant tenen dret a buscar un estatus de vida millor, perquè entre altres coses la majoria d'ells treballen aquí. No oblidem, però, que moltes d'aquestes persones també en algun moment o altre hi haurà un procés de regularització o de portada de les seves famílies cap aquí. Per tant, hi ha un segon aspecte que tu te li preguntaves a la ministra, que és el tema dels serveis socials. Jo no ho veig tan clar com ella diu, cert? Sincerament, crec que hi ha els serveis socials i, en definitiva, doncs, els serveis públics, els quals, no únicament ells, aquestes noves persones, sinó tots els ciutadans en gaudim, estan prou estressats com perquè sigui realment complicat que es pugui atendre les necessitats que hi ha. Només cal veure les cues, que eren els serveis
2: Ramon,
16: sanitaris...
2: Però és que ja hi són. Sí, ja hi són, d'entrada.
16: Però irà a més...
2: Però la regularització, precisament...
17: Però ja en fan ús.
2: Però la regularització... O sigui, primer, ells ja fan ús d'aquests serveis. Clar. I segon, la regularització el que permet és ingressar més recursos.
3: Clar, per tant,
2: és a dir, mira, la regularització, a l'estudi que mencionava abans de l'època de Zapatero, va produir que per cada persona migrada que va ser regularitzada en aquell procés va contribuir a la Seguretat Social 4.000 euros i a l'IRPF 500 euros. Això són recursos que després els governs han d'aplicar directament perquè aquests serveis públics no estiguin col·lapsats, al contrari, vagin millor, perquè precisament tenim més recursos.
3: És que aquestes persones que s'estan regularitzant ja estan empadronades. Per tant, si estan empadronades vol dir que ja estan fent ús, per exemple, de la sanitat i de l'educació. Però estan treballant en l'economia submergida, per tant, no estan pagant impostos.
2: Sí, però...
3: I ara pagaran impostos.
16: Permeteu-me... És que ja no és únicament això, és que el sistema ja està col·lapsat, però més aquestes famílies, aquestes persones, lògicament, en el moment en què estiguin absolutament establerts aquí, i lògicament ha de ser així, i tenen tot el dret del món, és molt probable que portin altres part de les seves famílies a viure aquí
2: no,
16: també.
2: No ha passat en altres moments. També, és bueno, que fixem-nos ja en les dades, Ramon.
16: Només,
2: si no fem bullir l'olla, pot passar. No ha passat, històricament.
16: Bueno, ja en parlarem. Només el que veig és que aquest procés, i més faig una reflexió, no? Estan-hi a favor, però estan-hi a favor. Va en contra del que està fent a tota Europa. Europa no està en aquesta línia, no està en aquesta línia, al contrari, estan aixecant més barreres per evitar la immigració. Per descomptat, Europa ho ha aprovat, la Unió Europea està aprovat també una mesura tan bèstia com és la que puguin fer deportacions a països tercers.
2: Per tant, és el feixisme qui ho està aprovant, això.
16: No, perdona, ho ha aprovat, per exemple, Itàlia respecte d'Albània, ho està fent...
13: Dinamarca.
2: Itàlia.
16: Ho està fent Dinamarca, ho està Gran Bretanya, ho està pensant en països d'Àfrica.
13: Tothom és feixista, ja...
2: Déu-n'hi-do, el pes que té el feixisme avui a Europa.
1: Un moment.
16: No, deixeu-me acabar, sisplau.
1: Acaba i Melero.
16: Sí, molt ràpidament. Em sembla que això és que no és discutible, vull dir que és la veritat, i a més Alemanya mateix està fent tot un projecte per tal de limitar l'avinguda d'estrangers. Però, insisteixo, això no vol dir que estigui en contra de les regularitzacions, entre altres coses, perquè és necessari. Ara, si la xifra és 500.000 i són 1.300.000, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Aquesta primera raó. I deixem fer un últim comentari respecte al tema de les tupinades sobre les eleccions que fa el Partit Popular. Això és d'una extraordinària gravetat. D'una extraordinària gravetat posar en qüestió les institucions i els sistemes. Especialment perquè Espanya és un país que això de la tupinada històricament ha sigut una forma gairebé habitual de funcionar amb les eleccions. Per tant, aquí valdria la pena que el PP, que evidentment té tot el dret del món a fer les clètiques que vulgui respecte a aquest procés i altres, s'ho miri molt abans de parlar de tupinades en un procés electoral.
13: Bueno, home, a veure, sí que ha estat tradicional allò de les tupinades a Espanya, però al segle XIX, quan la restauració...
16: No, això em refereixo.
13: Quan votaven els morts i tot això.
16: He dit històricament,
13: sí, ara no. A veure, diverses coses. Aquesta regularització, ja ho hem parlat aquí a vegades, jo estic completament a favor, però per una qüestió absolutament de realisme, de pragmatisme, perquè la gent ja està aquí i ja fa ús d'aquests serveis socials. És el reconeixement d'un fracàs. El nostre país no és capaç de regular els fluxos migratoris. A vegades sembla que ni ho vulgui intentar. És més, tenim a patronals que reclamen, encara reclamen més, urgentment 500.000 persones més per incorporar un mercat a una economia que està basada en els salaris baixos i en la prestació de serveis vinculats pues, amb indústries de poc valor afegit. I, per altra banda, amb el que li has preguntat tu a la ministra, el que deia el Josep Playa, i esto quién lo paga, jo el que em pregunto és com és possible que tinguem el rècord màxim de recaudació tributària de la història de la democràcia espanyola, sí, el deute públic hagi augmentat a 1.800.000 euros i estiguem al punt més alt de la història. O sigui, què està passant amb aquests recursos fiscals que no van ni a les comunitats autònomes, ni als serveis socials, ni enlloc? O sigui, com és possible que recaudem més, s'incrementi el dèficit i no arribi res a la despesa social?
1: Gran pregunta. Gran pregunta.
2: Sense resposta.
1: The answer, my friend, is blown in the wind. Un segon, sisplau, que som pràcticament, centrem ara els magnífics, històrics i universals senyals horaris de 2:15 del matí, que amb això sí que ens posem d'acord totes les emissores de ràdio.

0: Per què de tot plegat?
1: Són 3:45 d'onze del matí. Vull anar un moment al Parlament de Catalunya, si em permeteu, perquè ha sortit un tema ja molt trillat, però que patim tots. Pensem com pensem. Bueno, el Ferran Casas menys, el Jordi de Planell menys, el Valero Rivera menys, i tota aquella gent... Espera, que he rebut missatges aquest matí, pensis, quan parlàvem allò del conduir. Espera, aviam qui més... És que m'han enviat una llista de gent que... Ah, sí, el Xavi Bundó. Diu que els quatre pantalleros no tenen carnet. Ni el Blai Morell, ni el Toni García Ramón, ni l'Òscar Broc, ni l'Omé Escribano. Aquests el pateixen menys. Però, per exemple, hi ha gent que el pateix molt, que és l'AP7. I s'ha parlat de l'AP7 avui al Parlament de Catalunya, a la sessió de control del president Salvador Illa. Laia Colomer, què s'ha dit?
2: Doncs sí, s'ha parlat sobre el col·lapse de l'AP7. Han estat els comuns, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, que ha parlat que ja s'està convertint en habitual, en una tradició a Catalunya, quedar-se atrapat a l'AP7. De fet, l'ha qualificat de sala d'espera per aquests col·lapses que dia sí dia també passen a l'AP7, i ha proposat dues coses al president Salvador Illa. Per una banda, que els camions més grans tinguin com a norma circular sempre pel carril dret, i prohibir també els avançaments entre camions, una cosa que passa habitualment a l'AP7, es pot veure cada matí com camions que s'avancen uns als altres. Doncs els comuns proposen que això es prohibeixi, i Salvador Illa, doncs, que li ha recollit el guant, ha dit que estudiaran aquestes dues propostes, però també ha convidat tota la cambra a fer dues reflexions que molts cops aquí a la tertúlia del Món a RAC1 també en parleu, que és si massa alegrement es van aixecar les barreres del peatge. Aquest ha sigut el moment entre Jéssica Calvià i Salvador Illa.
1: Aviam, tenim el tall?
3: President, tal com està el panorama, mentre no avança el corredor mediterrani, mentre les rodalies no funcionen com cal, nosaltres tenim una proposta molt concreta. Molt concreta. Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret, i segon, prohibir els avançaments dels camions.
1: Bueno...
2: I aquí, en aquesta proposta, Salvador Illa ha dit això, que estudiaran i que, a més, ha fet, no, aquesta, ha demanat aquesta reflexió a tots els partits, també als comuns, de si massa alegrement es va decidir suprimir els peatges de l'AP7, i també, doncs, que quan es fan propostes per crear noves infraestructures, per exemple, noves carreteres, que molt sovint, doncs, els comuns arrufen el nas, doncs ha dit que tal com ells estudiaran aquestes propostes que ells fan sobre els camions de l'AP7, doncs els comuns també estudien quan es fan propostes per millorar les infraestructures per carretera al país.
1: Yeah. Hi ha diverses coses. La primera és que, efectivament, molts, no comencem amb la teoria del jo no, molts es van apuntar al carro d'aquella plataforma que encapçalava l'Oriol Beltrán, entre d'altres, que era...
4: La Míriam Nogueras.
1: També del tema de fora peatges. Tots hi vam abonar-nos, o molts ens hi vam abonar per molts motius. El primer, perquè era la zona de Catalunya on es pagaven peatges. I deies, home, doncs potser que deixem de pagar peatges a Catalunya. O sigui, això és evident. És a dir, ara ho veiem en perspectiva, tots som els primers, diem, hosti, quin error va ser treure els peatges. Però, efectivament, és un error treure els peatges perquè no s'ha trobat cap solució bona perquè la peça no s'hagi convertit en un cul de sac.
5: Però això estava cantat, perdona, perquè els meus amics de Madrid, quan van fer les autopistes radials, van dir, això serà un fracàs, perquè els madrilenys no tenim cultura del peatge. I no tenen cultura del peatge perquè tenen una xarxa d'autovies amb 5 i 6 carrils arribant a la capital que descongestionen el tràfic. Clar, aquí que no tenim absolutament res més que l'AP7, no tenim pla B. Llavors, estava cantat que això seria un fracàs.
6: No preveure l'endemà de la retirada de les coses.
4: És que potser la pregunta, i agafant l'expressió de massa alegrement del president de la Generalitat, és si massa alegrement, i perquè a Catalunya hi havia autopistes de peatge, moltes, no només la P7, moltes més, l'Estat no va invertir en autovies, no va invertir en el corredor mediterrani, o no va invertir en rodalies, perquè com que ja hi havia autopistes i ja estava resolt el tema de la circulació, doncs no calia invertir en vies, doncs, gratuïtes o en transport públic, massa alegrement.
5: Sí, agafa qualsevol de les autopistes de Madrid, de les quatre radials. No hi ha ningú.
7: Ah, però també hi havia una... O sigui, jo crec que la injustícia que s'expressava a Catalunya tenia a veure també amb el fet de que aquí eren a una empresa la que es beneficiava d'aquests peatges, no? I, per tant, quan es planteja la vinyeta, quan es plantegen precisament altres tipus de control, d'ús d'aquestes infraestructures viàries, es fa pensant que després l'Estat, després l'administració, sigui l'Estat, la Generalitat, qui sigui, agafi aquells recursos i els reinverteixi en infraestructura de transport públic, en corredor mediterrani, en altres carreteres... Aquest és el tema. Però es va confondre en aquell moment, per part d'un sector molt majoritari, la injustícia de dir per què ha d'haver-hi una empresa que guanyi tants diners amb l'ús de les carreteres, no?
1: Jo crec que aquest no era el tema, no era el tema no era l'empresa que guanyava més diners, bueno. Això, el tema era que qui es pagava i a altres llocs no.
6: Era el greuge.
1: Era el greuge permanent. Ara, dit això, el greuge permanent ha sigut pitjor el problema que la solució, perquè ara, efectivament, l'autopista s'ha fet un desastre, perquè hi ha una quantitat de bonys que no es pot aguantar. Segona, està molt bé la proposta dels comuns de dir, bueno, però és que no avancin els camions. Explica'ls-hi que no avancin els camions, explica'ls-hi.
5: Aquests senyors polonesos que van por ahí, que tenen que estar a Frankfurt demà...
1: Apreten, sí. Efectivament, vull dir, tot plegat, ara té molt, molt mal la peça al teler, la P7, ja... molt mal la peça al teler, i després la gent hi arriba un moment que diu, no, hi ha propostes, totes les propostes són molt bones, però és que si no es porten a termini, si no s'arregla, estarem ja la resta de la nostra vida doncs pendent de que no hi hagi un accident i anem pregant perquè no quedem atrapats a la ratera. Ramon.
8: Però... Sí, no, des dels que posem a posar cendres sobre el cap...
1: Els que heu d'anar cap amunt i després la Natàlia que ha d'anar cap avall.
8: Molt ràpidament. Els que hem patit tot l'AP7 i els peatges de l'AP7 durant tota la vida, perquè en aquest cas havíem d'anar a Girona, cendre sobre el cap, perquè jo era dels que, evidentment, des del primer moment vaig dir que això no podia ser i que havia de ser un peatge gratuït. Gravíssim error, com s'ha demostrat ara amb el que... Tampoc seria tan complicat, perquè posar una vinyeta com es fa a tota Europa crec que seria una bona solució i, escolta'm, el que és ridícul és que tu vinguis de França, que et claven el que no està escrit per travessar les autopistes franceses i quan arribis a la frontera de la Jonquera resulta que allò tot és gratuït. No, ja no únicament pels ciutadans d'aquí, sinó pels que venen d'allà. Però, bueno, aquesta seria una altra qüestió. Però és que ja oblidem una qüestió fonamental. Aquest país som gairebé 2 milions de persones més i l'autopista és la mateixa. I, per tant, estem parlant del mateix que parlàvem abans dels serveis. És que els serveis no donen més de si. Efectivament, hi ha un problema de camions, que abans no passaven per l'autopista perquè s'estalviaven els peatges. Això és un problema gravíssim i la proposta que fa Comuns possiblement no sigui tan fora assenyada, però això s'ha fet a altres llocs i a altres països és obligatori que els camions vagin per la dreta. Per tant, possiblement podria ser una fórmula que, com a mi, els obligaria. I, home, evidentment, en contra del que no vol complir això, hi ha maneres de radars de poder-los multar i de multar-los de forma considerable. Però, dit això, el problema que tenim és que hi ha molta més gent que fa ús d'un servei que abans no s'utilitzava tant, perquè no eren tants. Abans érem 6 milions o 7 milions, ara estem quasi bé els 9. I molta d'aquesta gent utilitza el cotxe per anar per l'autopista. I això també ens hem de fer en compte. I, evidentment, com dèieu ara fa un moment, les infraestructures no han millorat al mateix ritme que ha crescut el nombre de les persones.
1: Natàlia.
9: Doncs mira, per exemple, hi ha trams cap a les Terres de l'Ebre on ja es fa efectiu aquesta prohibició d'avançament, perquè allà us recordo que l'autopista té 2 carrils i tenen maneres de controlar-ho. A mi no em sembla gens descabellada en el sentit, aquesta proposta dels comuns, en el sentit que alguna cosa hem de fer perquè els que l'utilitzem i l'utilitzem d'una manera gairebé molt sovint, sabem que això, vull dir, tu no pots estar contínuament tenint la sensació que t'estàs jugant la vida cada vegada que vas a Barcelona. Cada vegada que veus un camió d'aquests amb 2 tràilers a 35 metres avançant amb un altre... Vull dir, tot aquest estrès ens passa una factura que ara per ara crec que serà una factura sanitària en un moment. I després, per exemple, la C32, que és una autopista, que la Pau Casals és una autopista de pagament, però aquí també pots establir solucions, perquè a més dona servei, per exemple, al Baix Penedès, correcte, que està patint tota la crisi de Rodalies i de regionals, que insisteixo, nosaltres bàsicament patim la crisi dels regionals, ens podríem fer algun tipus de vinyeta, ens podrien donar algun tipus de... Bé, de pagant, òbviament, pagues un tant al mes i pots fer servir aquella autopista que va molt menys... que no té camions... Que és que no hi ha ni un camió, és que tu agafes la sortida del Vendrell i allí arribes gairebé fins a Castelldefels tranquil·lament perquè no hi ha ni un sol camió. Ara et costa, si ho has d'agafar d'una manera sovint, doncs és com si anessis gairebé a comprar-te un rellotge Cartier. Vull dir que algunes maneres, algunes solucions ja es podrien donar ara. Vigilar els avançaments dels camions és totalment factible. Crear algun tipus de vinyeta per la gent que utilitza la C32 i que viu en aquella zona crec que és totalment factible. Vull dir, són solucions d'ara per la gent d'ara, perquè jo què sé, és com el pla ferroviari que va presentar ahir la consellera Paneque. A mi quan em parlen del 2040, francament m'agafa una mica d'angoixa, saps? Perquè jo el 2040 el veig una mica lluny.
4: Sí, t'agafa una mica d'angoixa, però també és veritat que les infraestructures s'han de plantejar a llarg termini i s'han de planificar a llarg termini, i que no seria realista...
9: Però acompanyeu de mesures immediates, també, saps?
4: Bueno, les dues coses. Clar, aquest és el problema, i el problema ja ho hem vist amb totes les crisis de Rodalies, és l'atenció als passatgers, la informació, pantalles que no funcionaven, coses inexplicables com que les estacions de Rodalies... no funcionin els ascensors o no funcionin les escales mecàniques, és a dir, coses superbàsiques i que s'haurien de resoldre d'immediat. Però això ha d'anar en paral·lel, i hem d'entendre que vagi en paral·lel, a una planificació estratègica.
9: Deixeu-me dir-vos una cosa que és un petit detall. Jo la setmana passada estava a França, estava a París, amb els 40 i pico graus, etcètera, etcètera. He tornat amb la sensació de que, tot i els problemes que tenim, Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet. Ja sé que això dit avui sembla... Però, o sigui, la situació francesa comparada amb la nostra, amb totes les reformes que no s'han fet, les infraestructures com les tenen, penseu que els trens no tenien aire condicionat, s'arribaven a temperatures de 44 graus dins els trens, els metros, vull dir, us en passo, les nits, etcètera, etcètera. Bé, he arribat amb una sensació de dir uf, no estem tan mal.
4: Bueno, està bé, està bé.
8: Però és que, esclar, és que a veure, ja, d'on venim? Venim d'uns països en què no era gens habitual que arribessin als 40 graus, per tant, tenir aire condicionat tenia una lògica... Tenien calefacció, òbviament, millor que nosaltres, segurament, però no tenien aire condicionat perquè no els hi calia. A la mateixa Alemanya,
9: però no poden posar-la per qüestions, diguem-ne, de protecció dels edificis.
8: Això... Sí, no, però no únicament per això, no, Natàlia, sinó que molts dels edificis no tenen la preparació
9: polític,
8: prèvia
9: per poder-la
8: instal·lar. Per tant, però és que això no els hi entrava al cap. És a dir, al nord d'Alemanya, per exemple, que han arribat a 42 graus, això és una cosa que no havien vist mai de la seva vida. Per tant, a veure, no t'ha d'estranyar tant que estiguem... Esclar, que estem més bé. Només faltaria, escolta'm, suposo que, va, no, segur, tots els que hem visitat països africans, a segons quins llocs, l'aire condicionat fa molts més anys que també funciona. Segons quins llocs, evidentment, per la gent que pot
9: segons quins llocs, sí.
8: Segons quins llocs, exactament. Però... Vull dir, fa molts anys que funciona, perquè si no seria insuportable.
4: Clar, al final el que dieu és que és evident que el canvi climàtic és una realitat i que ens hi hem d'adaptar. I que estem en uns estius que duren 5 mesos. Perquè ara, al maig i al setembre, ja fa temps d'estiu. I són mesos en els que hi ha classe. I, per tant, per exemple, aquí hem tingut el debat de la climatització de les escoles, que és absolutament inajornable. I també calen canvis en matèria regulatòria laboral, perquè les feines que es fan durant el dia a l'aire lliure, els mesos de màxima calor, amb onades de calor, doncs és evident que no es pot estar treballant a l'aire lliure a 40 graus en una obra, al camp o
7: a l'espai públic. O sí, una persona públic, que està recollint la brossa de l'espai públic.
5: Melero, vols dir alguna cosa per acabar,
10: no,
5: sisplau?
10: Que és assombrós és que amb la quantitat d'impresentables que tenen estàtues i noms de carrers per tota la geografia, l'inventor de l'aire condicionat...
1: No tingui.
10: No tingui un monument, com a mínim, a la plaça Colón.
1: Sí, o el ventilador de sostre.
7: Sí, a la plaça del Sol.
10: Devia ser el senyor Kelvinato.
1: Sí, no, alguna cosa d'aquesta.
8: Sí.
1: Senyor Kelvinato. Tres quarts i tres minuts d'onze del matí. El que hauria de tenir una estàtua a Roda és... Rodater, és Jordi Armenteres, bon dia.
11: Bon dia, la té Miquel Martí Pol, que és qui se la mereix de dalt a baix.
1: Sí, escolta'm una cosa, no hi ha un moment... No, els pobles no han de tenir només una estàtua.
6: Poden tenir més d'una.
1: Home, sí. No fotem.
4: Ningú nega una rotonda.
1: Ningú nega la del Miquel Martí Pol, ens al contrari. Nosaltres la demanem i farem firmes per la teva. Quan traspassis, que esperem que sigui d'aquí molts anys. Dit això, Armen, primer felicitats per la feina, perquè és monstru... Bueno, primer de tot, perquè ens posem en estat d'alerta. Quina hora tens, fill de Déu?
11: 4:49 de la matinada.
1: No tenim perdó de Déu. Te'n vas a dormir a la veu de ja. Quina és la situació i com està tot plegat a Veneçuela i on estàs tu ara en aquest moment, Jordi?
11: No, sóc a Caracas, sóc a l'hotel. Vam estar més de 30 hores en aquell rescat del pàrquing que encara continua. Hi va un moment que els bombers ahir a la nit ens van dir marxeu perquè encara en tenim ben bé per 6, 8 o potser 10 hores. És aquest rescat èpic, aquest rescat on hi participen bombers de 6 països. Hi ha els bombers dels Estats Units, els de Portugal, els de Xile, els de Costa Rica, els del Salvador, els de Mèxic. Mira, i al vespre ens deien, estem treballant en un cementiri de cotxes, de ferros i de formigó, és un pàrquing esfondrat de 3 plantes, i abans ho destacaves tu molt a les 8 del matí. Hi ha un problema, que és que hi ha cadàvers que s'amunteguen en edificis esfondrats que s'han de treure. I aquell pàrquing és un exemple molt clar, perquè els bombers estan treballant per treure una persona en vida, aquest senyor que té 47 anys, amb cadàvers atrapats que no poden treure perquè, evidentment, han de prioritzar el rescat en vida. Ens deien que estaven a 2 o 3 pams de poder-hi arribar. Hi ha una pedra molt grossa, una pedra que fa mig metre per mig metre, que és una pedra que fa de pilar en aquests moments, que aguanta part d'aquella estructura d'allà sota, i res, és anar excavant amb martells petits, amb martells d'espeòleg, d'espeleòleg, i amb les mans. Sí que és veritat, ja ho explicaven, van aconseguir posar-li un tub per passar-li aigua, per passar-li aliments i per passar medicines. També van passar un tub amb una càmera d'aquelles que tenen una llum i, per tant, hi van poder veure i van poder parlar. Ahir al vespre, el 9C, explicàvem que resulta, a més, van ser els bombers portuguesos els que arriben a passar la càmera i acaben parlant amb ell, i resulta que aquest senyor és un gran fan de Cristiano Ronaldo, llavors, com a mínim, amb el tema dels bombers de Portugal, tenen una conversa i també es tracta que aquest senyor vagi parlant. Havien intentat una altra via per arribar i van fracassar. Total, estem a unes hores de poder veure el que probablement serà l'últim rescat miraculós. Ahir el president de l'Assemblea ja deia que havien rescatat aquella nena de 3 anys, ho explicàvem també abans a les 8 del matí. Aquesta és la situació en un país, evidentment, que és un caos total i absolut, un estat fallit, on el govern s'entesta a intentar coordinar coses que fins i tot l'ONU li està dient que no ho estan fent bé.
1: Bueno, aquí hi ha una cosa que és allò que t'explicava ahir, que hi ha un tema incomprensible. És a dir, ha parlat el president del Parlament, que és el germà de la presidenta, però és que la presidenta és que pràcticament, no sé si la veieu per Veneçuela.
11: No, clar que no. És que, a més, aquí hi ha una cosa, ara que anava mirant allò que vas repassant webs i tota aquesta història, et comences a mirar els mitjans oficialistes que hi ha aquí a Veneçuela, Basté. Hosti, espera't un moment que obro la... Un dels portals de referència es diu Últimes Notícies i és ultimesnoticies.com.ub. Si els oients en aquests moments algú està amb un mòbil a la mà o està mig avorrit i ho vol mirar...
1: Últimes Notícies, perdona, torna-hi, Armen. Últimes Notícies?
11: ultimesnoticies.com.be. Aquest és un dels grans portals de referència. Primera notícia, evalúen estabilidad de 22 torres en sector brises de l'aeropuerto de La Guaira. Molt bé. Segona, Alemania envió ayuda humanitaria para atender emergencia en el país. Molt bé. Tercera, Mobilnet trasladó 2 radiobases móviles para La Guaira. 3. I aquí podria anar fent. Aquí no es parla absolutament de res de la necessitat d'ajuda tècnica, dels problemes que hi ha en aquests moments amb el repartiment de l'aigua, amb el repartiment dels aliments, que falta gasolina, que et trobes amb gasolineres, que hi ha gent que t'anuncia que fan 40, 50, 60 minuts de cua, una hora de cua per posar gasolina. En un país on la gasolina hi sobra i en un país on la gasolina valia 5 cèntims fa un any...

0: I mai millor dit. I mai millor dit. Difícil sortida, Melero.
1: Molt difícil. No, això, a mitjans del segle XIX, quan el general Prim, la República Dominicana, els dominicans van votar per reintegrar-se a la corona espanyola. El pas que anem a aquests països val més que ja ni el passaport ni res. Val més que unifiquem el virreinat de les Índies.
0: El més bèstia és que, repeteixo, ara estic veient aquesta venezolana de televisió que es veu al fons, Venezuela no està sola. Què passa, Gerard?
2: Que jo no sé com el Javier, el Melero, atreveix a dir això i quedar-se tan ample. O sigui, és una cosa... Vinga, que torni el virus. Però a veure, per favor.
3: Bueno, és com que mai es va imposar el castellà ni res, no?
4: Clar, s'han respectat totes les llengües.
3: Es va respectar tot.
0: Bueno.
5: Avui m'havia fartat de donar-vos la raó en tot.
0: Efectivament.
2: Has vingut a provocar, ara.
0: Clar, ja sí que hi ha algun... Jo segueixo molt la informació a través del diario.com, que és la... Tenen un comptador, el que passa és que aquest comptador no es mou, pràcticament, eh? Està parlant de 1.943 morts, a hores d'ara.
6: És la xifra oficial.
0: 64.499 desapareguts. Clar, que aquests els hauràs de comptar.
6: Aquesta és oficiosa.
0: I 10.571 ferits.
6: És oficial, aquesta, també.
0: Ja, ja. No, jo no tinc paraules, perquè és que, a més, els problemes que hi ha... Encara, ja no aneu encapsulats, ja està, no? El tema tens lliure circulació, ja, no?
6: Clar, això va saltar pels aires, perquè van suspendre aquelles vagonetes. Ahir la tarda ens van enviar un missatge. Bueno, mentida, a mi no me'l van enviar, perquè jo vaig demanar canals de comunicació i no hi ha manera que em posessin en cap grup de WhatsApp, però una companya em va enviar un missatge que estaven imprimint visats. O sigui, estem aquí en situació legal. Això és un drama, perquè vam començar a fer els tràmits de visat, jo crec que dijous de la setmana passada, en Venezuela. Llavors vam acabar aterrant aquí, amb aquella via oficial, aquella via humanitari, que vam venir des de Madrid amb 70 bombers, i de fet, exteriors ens deia el tanto, perquè sense visat de periodista, allà podeu tenir més problemes que solucions. No, hem pogut anar fent amb aquesta pulsareta, que jo la tinc ben desgastada en aquests moments, i ahir em va arribar un missatge dient: vine a buscar el visat, però clar, el meu missatge no és oficial. Llavors, jo, si vull, he de perdre 3 hores per anar a buscar el visat, no viurem, no? Mm. Llavors, em faré el longui si em paren per la carretera, si em comencen a dir que ja podeu treballar amb aquests visats temporals i tal. Llavors, en aquests moments anem per lliure, ens podem moure relativament per lliure, sí que és veritat que hi ha molts controls. És que fa molt fredat, perquè falta gent, falten mans a tots els edificis esfondrats, i això que cada 300, 400, 500 metres et trobis un control de policia amb la Guàrdia Nacional Bolivariana, demanant papers, fent-te preguntes, que on vas, on deixes d'anar i tal, però és que és el món al revés, és el que demostra que l'Estat és fallit, perquè per una banda no pot garantir un mínim per cap altra, per res, i en canvi tens milers de policies repartits per tots els carrers sense fer absolutament res. Sí, mirant el trànsit i demanant papers i aquestes coses.
0: Mira, estic tan fascinat com horroritzat a la vegada. Estic veient la grella de programació de Venezolana de Televisió i és admirable, perquè comença un programa que es diu A l'aire, que està molt bé, Al dia, també, A pulso, A todo motor per Venezuela, que està molt bé, però...
4: Un moment, tots els programes comencen per A?
0: Sí. Bueno, per suposar que... Bueno, el bo és domingo a les 11 de la mañana. Sabeu què fan el domingo a les 11 de la mañana?
4: Missa.
0: Aló, presidente.
5: Ah, hombre, el gran
0: programa. No, però és un programa que resume lo más resaltante del tan recordado programa Aló, presidente. En este espacio se aborda el acontecer nacional e internacional desde los ideales y pensamientos revolucionarios expresados por el comandante. Bajo la conducción, amb negreta això, del comandante eterno de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Oh, wow. O sigui, és a dir, ara que hi ha les Spitting Images que filmin, el passaran perquè torna les Spitting Images a la televisió britànica, torna, que és una gran notícia que torna les Spitting Images i que filmin ha comprat els drets, he de dir que aquí tenen un recordatori de la figura d'Hugo Chávez, bueno, perquè no només a les 11 del matí, sinó que els diumenges a les 2 de la matinada, això ho posen ja més... 2 PM, no. A les 2 del migdia. A les 2 del migdia, és a dir, a les 10 fan la missa i a les 2 fan el tena. Chávez, sempre Chávez, el seu programa.
3: Deu ser cosa de l'estiu, no? Com aquí, que fan platons de l'estiu.
0: Sí.
3: Doncs aquí, allà deuen fer el repositori.
5: És el verano azul. De l'alo presidente.
3: El chanquiti.
0: Vaja joguina, m'acabes de regalar.

0: Armenteres, perquè m'estaré tot el dia enganxat aquí.
1: No, però el problema és que, clar, i això hauria d'utilitzar per com a fonts d'informació, és la televisió pública d'aquí. Clar, evidentment no te'n pots refiar de res, perquè cada cop que llegeixes una notícia d'aquí et fas més preguntes de les respostes que anaves a buscar precisament a un mitjà oficial, perquè aquest és l'altre problema, que és que no trobem informació verídica per enlloc. I contrastar una informació és impossible. Llavors, ens estem basant en fer desenes de preguntes a gent pel carrer. I què passa? I això, i això, i això. No sé, ahir vam entrar amb un forn amb res, menjar una mica, i hi havia pa. O sigui, no feien res més que pa. O sigui, havien deixat de fer tot perquè no tenen farina. O sigui, no els arriba farina, i a més la situació era dantesca perquè hi havia una tanca davant del forn per un doble motiu. El primer, per evitar que el forn de pa hi entrés molta gent per si hi havia una rèplica que fos forta, però la segona per evitar saquejos. O sigui que de cop i volta no t'arrindin 4 o 5 persones i puguin al forn de calés i del pa que tens. I a més amb un pa racionat, perquè com que no tens farina, perquè no et pot arribar la farina, fas una producció controlada, limitada, per garantir que l'endemà encara tindràs farina a l'espera que t'arribi un camió que no t'arriba des de fa massa dies.
0: Bé, ara te'n vas a dormir, no espero?
1: Sí, una estoneta, sí.
2: Al cotxe, no? Un altre cop?
0: No, hi està l'hotel.
1: No, estic a l'hotel, estic a l'hotel. Estic a l'hotel, estic a l'hotel.
0: Bueno, no, trobar restaurants i com, per cert, com està la moneda ara aquí?
1: No, la moneda no val res ja. O sigui, anem... Bueno, clar, jo fa 2 dies que no gasto res, perquè a més al forn de pa ens van donar un entrepanet de pernil. Fa 2 dies que no gasto absolutament res. Jo porto dòlars i porto euros. Canviar amb bolívar és inviable, perquè el canvi oficial és un atracament a la cara, i llavors per trobar gent que et faci l'estraperlo, doncs no ens hi hem dedicat prou per poder-ho fer. Llavors estem uns quants amb la mateixa situació, que anem amb alguns dòlars. A l'hotel sí que pots pagar amb targeta, però res més, els bolivaris no els veus. De fet, aquesta és l'altra imatge de la desfeta d'aquest estat, que de cop i volta et trobes molts comerços que estan esfondrats i els bolivaris estan tirats per terra. Estem parlant de bitllets que poden valer 3 cèntims per nosaltres, però estan tirats per terra i ningú els recull, perquè ningú els vol, perquè la gent aquí vol dòlars i euros.
2: Un desastre per l'economia del país per als propers anys.
3: És un desastre. És una catàstrofe. I això de la policia parant... Bueno, recordeu a Cuba, que anaves a un bar que no tenien cerveses, però hi havia dos polis vigilant el que parlava la gent a la barra.
0: Què dius, Natàlia?
4: Que sí, el que diu el Melero és així. Vull dir, posen els recursos en el control, aquesta obsessió del control de la gent, mentre tot la demés se'n va al carall. Vull dir, és al·lucinant com les dictadures perden... I ho anem veient, com perden absolutament el nord quan més necessària és que l'Estat funcioni. Al·lucinant.
1: Hi ha una cosa molt bèstia, que és que quan obres qualsevol web que el teu mòbil encara no té cookies, diríem, d'aquella web, obres una adreça qualsevol i el mòbil comença a pensar, i dius, què passa? Bueno, fem un refresh, fem un F5, vinga, pim, pim, pim, pim, pim. Hi ha un moment que se t'obre. I llavors, quan les cookies ja estan al mòbil, diríem, algú, entenem, és la pel·lícula que ens hem fet nosaltres, però que evidentment hi ha una revisió prèvia de tot el que anem mirant nosaltres, i sobretot sent periodistes, perquè evidentment quan ens hem identificat aquí fins i tot ens han demanat el grup sanguini.
0: En sèrio?
1: Sí. Sí, ens van demanar el grup sanguini, perquè ens demanava el grup sanguini. Vull dir, a més, jo soc o positiu o seropositiu, i jo soc d'aquells que puc donar a tothom, i només puc rebre dels meus. Jo vaig dir, això per què? Per fer donacions? No, per si us passa algo, sois periodistes internacionales, i els tendríamos que atender nosotros. No? Dius, home, va. Vull dir, també dic que el tema del grup sanguini, perquè t'ho demana absolutament tot. Demanen xarxes socials, i evidentment aquí hi ha una investigació de dalt a baix, no?
0: Mare meva. Per cert, quina temperatura teniu aquí?
1: No, encara bé. Ara aquesta hora, que són 5 i 4 minuts, no sé, deuen haver-hi uns 20-21 graus en aquests moments a Caracas. Durant el dia pugem per sobre dels 30, però sí que és veritat que la zona de la Guaira, al costat del Carib... Hòstia, clar, és que no han pogut comprar. Llavors, per exemple, jo no tinc crema. Porto una escaldofada de l'Alcoll, d'aquelles que hi van.
0: Pues jo, Alcoll, no portes
1: ja
0: crema?
1: I...
0: Vigila que tu també. Tu i jo som el Barajas de les Mosques, eh? O sigui, vigila que posa't crema al cap, eh?
1: Digue'm tu on compro la crema. El diumenge estava tot tancat. Digue'm tu on compro la crema. El diumenge estava tot tancat.
0: Tota la raó.
1: I m'he estat 30 i pico d'hores a la zona de la Guaira, que el comerç més proper doncs devia estar a 25 quilòmetres obert, no?
0: No et preocupis, tranquil.
1: Ara ho intentarem.
0: Quan es repatriem,
1: és
0: ingressarem...
1: Menor, però...
0: Quan es repatriem, ja t'ingressarem a la unitat de cremats de la Gregorio Marañón.
1: És un mal menor, però també això explica que està absolutament tot tancat, aquest caos que hi ha. Vull dir, i intenta riure, intentes parlar i sobretot parlar amb molta gent, i aquí tothom ha perdut algú. Tothom ha perdut algú. O sigui, no ens hem trobat a ningú que digui no, tots estem bé. Ja no parlo de família, parlo també d'amics, d'entorn laboral, de gent amb qui... I, ostres, al final acaba sent... acaba sent molt bèstia la manera com bueno, jo he perdut este, i es tracta de...
5: Ja, com fan inventari.
1: És la gent que està esperant gent, i d'aquesta n'hi ha moltíssima. Okay. I quan veus que falten bombers i falta el personal especialitzat, i quan saps que hi ha bombers atrapats en altres aeroports a l'espera de permisos per poder volar cap a Veneçuela, doncs llavors encara t'estires el cabell i te'n vas a veure aquests mitjans oficials i no, Alemanya envia. Sí, Alemanya envia 5 dies després. Vale, gràcies. No, Alemanya enviava el mateix dia. El problema és que vosaltres heu estat 5 dies per donar el permís perquè els alemanys poguessin arribar, no? El mateix amb els francesos. Bueno, avui arriba, per cert, un altre avió de Madrid amb ajuda especialista per col·laborar en totes les tasques.
0: Una forta abraçada, enhorabona per la feina, i sobretot desconnecta el mòbil, tanca el telèfon, i com que deu tenir un telèfon d'aquests de... encara deu tenir el telèfon d'aquests de gòndola a l'hotel, desconnecta-lo.
1: El té.
0: No tenia cap mena de dubte. Una abraçada, Jordi, fins ara.
1: Fins després.
0: Vagi bé. Jordi Armenteres, a les 5 i 6 minuts de la matinada des de Caracas, des de Veneçuela, seguint aquest terratrèmol terrible que ara ens explicava des de Veneçuela. En fi, per cert, una notícia d'última hora, una trista notícia d'última hora, però que... Quines casualitats de la vida. Aquest matí, a un quart de set del matí, posàvem una cançó, sabeu que a un quart de set del matí posàvem una cançó d'aquestes que tenien algun tipus de relació amb el programa, o amb el dia, o... Bueno, avui posàvem una cançó dels Minions. Perquè avui s'estrena una cançó dels Minions, que era una versió que vam fer del YMCA, del famós The Village People. Doncs ha mort el líder del Village People, als 74 anys d'edat, Victor Willis, segons ha anunciat la pàgina oficial de la banda a les xarxes socials. It's fun to stay at the... Ha mort el líder de Village People, un grup disco dels anys 70, que és aquest grup que anaven cadascú disfressats de la seva manera, que s'ha convertit en clarament una icona queer. Victor Willis ha mort a l'edat de, repetim, 74 anys, autors de cançons tan conegudes com aquesta altra, també. O d'aquesta altra... Ai, que se me cae el pelo para atrás, Melero.
3: Sí, tenen tant que veure amb el que és la música com el Fernando Esteso, però sí, bueno,
5: la seva gràcia.
3: Duríssim, duríssim.
0: Duríssim a la...
3: Després d'això de les Índies, va això.
2: Com hi va, Melero?
0: Sí, però mira, té un lligam també això amb el que parlarem ara. D'aquí una estona, d'aquí uns moments... D'aquí uns moments vindrà una de les... Per mi, al meu entendre, un dels grans actors d'espanyols de la història. Però grans, però dels grans actors, dels números uns. Un actor que forma part de la memòria d'una generació sencera. I ha arribat a RAC1 Jorge Sanz. Jorge Sanz, que ha fet pel·lícules meravelloses, des de Belle Époque, El año de las luces, Amantes... Vull dir, un crac, però un crac en tots els sentits. Ara ha fet una pel·lícula on fa de pare. I, a més, fa de pare d'un home trans. Sobre una història... És que tampoc vull explicar gaire cosa, es pot explicar perquè tothom m'ho explica, que és un home trans embarassat. I ell fa de pare, i és la imatge de tota una generació de gent, que ara en diuen d'una manera despectiva, perquè ja ho hem acceptat, boomers, on ho entenen, o volen entendre, els hi costa entendre, però fan més el ridícul per les respostes que no per la mala llet. M'explico?
2: Però la clau és això, eh? Sí. Ho volen entendre.
0: Sí, sí. El Jorge Sanz fa el paper de pare que ho vol entendre, que ho vol entendre, i que ho vol entendre, però que a vegades se li en va, que és allò de... Que és allò, hi ha un moment de la pel·lícula que li diu el... que li diu el seu fill, diu, és que, joder, tu eres de los que expliques todavía alguna vez chistes de maricones. I llavors, clar, el pare, que és el Jorge Sanz, que acompanya el fill d'una manera meravellosa, perquè no fa el paper del pare agre, al contrari, vol entendre el món en el que vivim, li costa, perquè té una edat, li costa, tot li costa molt més, però és un paper deliciós i una pel·lícula, jo crec que, magnífica. Doncs parlem amb el Jorge Sanz i des de Madrid ens acompanyarà el protagonista, que és un home trans que, més casualitats de la vida, aquesta nit fa el discurs de l'orgull a Madrid. D'aquí uns moments, aquí al Bon RAC1. Però abans, Laura Rossell.
2: Som-hi! Joan Basté, t'hem de dir Joan, ara? Oi, calla, és com la ministra de rebatejat. Aquí s'ha fet un silenci respectuós,
0: sí,
2: protocolari.
0: Però,
2: sí, sí, ha dit Joan.
0: Com el Gaspar. No
6: sé. Si estava igual de ben informada en tot.
3: Ha volgut ser amable.
2: Ha volgut ser amable, però...
0: Ja ha sortit el Jordi Ramos amb el timbal, ara.
2: Què ha passat, ara?
0: Diu que té zero pena.
2: Zero pena?
0: Pel Víctor Willis. Perquè el Víctor Willis va defensar Donald Trump... defensant Donald Trump i dient que el YMCA no és una cançó, no és cap himne gay.
6: Carai, ai.
0: Això va dir el Víctor Willis.
6: Aquí sí que m'han matat.
0: A mi també. Vaja. A mi també. En fi, bueno, va.
2: Ara ens ha deixat desarmats. Vinga, va. Hem començat parlant de l'accident de Lleida amb l'última hora i les connexions en directe per seguir les explicacions dels bombers, del SEM i de l'alcalde, fins que se'ns ha posat el directe al telèfon i el Basté li ha pogut fer la pregunta que tothom s'estava fent, que és què és el que ha passat. De la regularització d'immigrants, com dèiem, la ministra repetejant el Basté, salutació també curiosa, cadascú saluda com vol, perquè el ministre, buenos días, que li has dit tu, ha dit nada. Buenos días, bueno, nada qué.
6: Nada, hombre, nada.
2: Nada, hombre, no.
0: Tan amigo.
2: Ha dit també que la regularització té tots els sacraments, curiós procés d'evangelització també.
0: Sí, sí, sí, tots els sacraments.
2: Però com que Espanya governa el Codi Penal, que ha dit el Melero, doncs no passa res. A més, no estamos tan mal, que ha dit després la Natàlia. Hem parlat també amb el Rafa Juste, que ha intentat fitxar Jordi Basté per entrar a la Junta del Futbol Club Barcelona quan sigui candidat. Ha deixat la porta oberta a presentar-s'hi, però, clar, ja ens ha aclarit
0: el Basté. Però oberta, ben oberta, la
2: deixada. Ben oberta, allò de part en part, eh? Després, en Ferran Casas, que ens ha explicat que ens ha confessat que ell va néixer per viatjar en cotxe oficial, però, ai, la vida l'ha portat a viatjar en taxi.
0: Ferran,
6: no.
0: No sap mai, eh? Mira Biden, tu.
2: No perdem l'esperança. Això sí, hem tornat a parlar dels peatges, que, atenció, està a punt de fer 5 anys que es van aixecar les barreres dels peatges i encara continuem donant voltes sobre què s'hauria de fer l'endemà d'aquell moment. Clam per homenatjar l'inventor de l'aire condicionat amb una estàtua que ha reivindicat a Xavier Melero i també clam perquè se'n faci una altra d'estàtua en Jordi Armenteres, que per cert s'està fent el Longhi a Veneçuela, de dit, amb una polsareta gastada que li serveix de visat per fer aquesta cobertura del terratrèmol de fa una setmana. Hem parlat del virregnat de les Índies, que torni, ha dit Xavier Melero, ens ha deixat a tothom absolutament bocabadat, com ens ha deixat també bocabadats el Jordi quan ha dit que ell i l'Armentera són el Barajas de les mosques. No sé, un altre dia ens ho expliques més clar.
0: Home, coi, pel cap, pel calma.
2: Vinga, va, i acabarem amb una frase del Melero, que se n'ha fartat ara fa uns minuts, i ha dit, m'he afartat a donar-vos la raó en tot.
0: Sí. És boníssim. Aviam, Melero, per acabar, sisplau. Per cert, deixeu-me dir una cosa. Dimecres que ve aquí estem, eh? Vull dir que aquí us espero aquest dimecres que ve.
2: Qui ho dubtava, això?
0: No, i l'altre.
2: Ah, clar.
0: Perquè... No, però, perquè...
2: Però ningú dubtava.
0: Home, però per totes les emissores de ràdio comencen vacances. Ja, aquí ja som els últims, tu, anem amb la llengua fora.
2: Però qui és la líder?
0: Això sí.
2: Doncs aquí.
0: Això sí. Molt bé, molt bé, Rossell. Palante. Hola, Polls.
7: Hola, què tal?
0: Very sure?
7: Sí. Però mira, us explicaré, perquè què bé que ara, a l'estiu, podem fer escapades i plans fora de casa, però també és quan deixem la casa buida. I tots volem marxar de casa amb tranquil·litat. Doncs ben tranquil és com te'n vas quan tens l'alarma Very Sure, que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar l'intrus abans que entri, disposa d'un cilindre antirrobatori de màxima seguretat i si algú intenta manipular la porta envia una alerta a la central que avisa la policia en qüestió de segons. Així que Very Sure, 900-903-744.
0: Very Sure. Pràcticament un quart d'12. Vostè dirà, Melero.
6: Aquest dissabte passat va venir a Barcelona un senyor a la... a
3: per a la sala paral·lel 62, l'antic Chic, Estudio 54 i tot això, que és una autèntica estrella del rock. Senyor Chris Isaak,
0: home,
3: que va complir 70 anys, i és molt estimulant per la gent de la meva edat, perquè dius, es pot arribar als 70 anys i tenir aquesta pinta...
0: I després d'haver fet el que has fet, no tu, eh?
3: I després d'haver fet el que has fet...
0: Té un disc que es diu Blue Hotel, que és una meravella.
3: És fantàstic, va fer un concert extraordinari, va estar molt bé, la sala estava molt bé, i portem una cançó d'ell, de l'any 86, que també és d'aquelles que sembla gravada aquest matí, Lie to Me.
0: Oh, Lie to Me, un quart de 12 acabem amb Chris Isaak, d'aquí uns moments un dels grans de la història del cinema, un dels grans, però dels grans, grans. Jorge Sanz, aquí al Món a RAC1 per parlar d'una dolça pel·lícula, magnífica pel·lícula, 9 lunes. Vinga, som-hi.

0: El podeu felicitar perquè avui fa una data estupenda, fa 51 anys... Ai, no,
1: sí.
0: 41 anys...
1: Però 40, sembla un adolescent.
0: 41 sí. anys i està...
2: Estupendo.
0: Està estupendo de la vida.
2: Estupendo de la vida.
0: Com tots els d'aquesta emissora de ràdio.
1: I tant. Gràcies als de l'emissora, ho semblo, que estigui estupendo.
0: Sí.
1: Mira, aquest matí he tirat un diàling que va fer el Clapés de la nova pel·lícula dels Minions que s'estrena avui. Posem-lo un moment.
3: Mira, estic veient que tornen els Minions. Sí, aquí a la tele, on teniu el partit de futbol, que torna al cine, el 1 de...
4: Minions, ostres.
3: Els Minions, sí.
4: Minions, què és Minions?
5: Minions.
3: Minions.
5: Minions.
0: I l'Edgar diu...
1: Qui són aquests? Sí, diu, jo t'anava a dir que sí, però bueno, tira. Doncs m'agrada saber que no només t'escoltes el diàling, sinó que t'influeix.
3: I avui arriba als cinemes, els Minions.
6: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica...
3: Minions and Monsters. No, Minions, no, Minions, Minions és un del Clapés d'ahir. És un del Toni d'ahir. Minions and Monsters. Minions and Monsters.
1: I el Goyo ens envia un tall d'un programa que barreja ràdio i vídeo que fa ell amb una companya i on entrevistaven un mag. Aviam.
7: Todos recordamos cuando éramos niños que en las fiestas de cumpleaños había el típico mago. Sí. Y había sí. como un protocolo, pero es que ahora los magos no echáis polvo.
8: Bueno, a ver, Elena... Elena, por favor.
9: Sin pelos en la lengua, no, pues a cierto punto.
8: Claro,
9: ¿eh?
8: No, hombre, no, algo harán.
7: Mágicos.
10: Ah, vale.
7: O sea...
8: No, no, pero a lo mejor echan los polvos mágicos y desaparecen.
7: Mira, está acabando la frase y digo, sí. te estás ay, metiendo... Ay,
9: hombre, hay algunos magos que, o sea, y no hablo por mí, que echan muchos polvos.
11: Y es que el asombro puede provocar reacciones increíbles.
1: Al matí de Catalunya Ràdio trobo que no van estar gaire encertats enllaçant els temes a l'informatiu.
12: I era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
3: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir paga-li 40 milions al fill, si no jo abandono les sessions. La caïda.
13: Es como más título al libro que hoy publica el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
14: Eso no sucede por casualidad.
1: Vaya. Per cert, que saps si ja l'han deixat anar, el Lluís Tovar?
15: I és veritat que el comissari de polítiques migratòries, que és un comissari austríac de la família del Partit Popular Europeu...
16: Identificado el menor del Citroën.
15: Va avisar una mica que això no és un xec en blanc.
16: Se trata de...
15: Lluís Tovar.
16: Alias el Torete.
15: Que és a dir, s'ha de fer de manera ordenada. Perdoneu, que passa aquí un cotxe de policia i...
0: Epa, que no vinguin a buscar tu.
17: Los últimos golpes del Torete.
1: Ui! No... Tenim un altre oient, el Jordi Gorrera, que creu que fas unes previsions del temps que podríem fer tots una mica.
3: Amb el pas de les hores, la calor s'intensificarà i al migdia les temperatures es mouran entre els 2 i els 38 graus. Entre els 2 i els 38 graus.
18: Él es fiable.
1: Ai, ai, ai, ai. Creu que sí, Jordi, que es va curar en salut. Anem a pel Sergi Embudio, que fa uns dies se la va jugar.
3: Per cert, parlant de mòbils, què els passa als avis xinesos?
19: Doncs que són addictes a TikTok i a les compres per internet. Ho explica el Mundo. Resulta que més de la meitat dels majors de 60 anys del país passen més... Que no tenen per què ser avis, ah, no almenys. Passen més de 4 hores...
3: Qui ha escrit això? Qui ha escrit aquesta barbaritat?
19: Això el Mundo.
10: Claro.
19: Passen,
3: sí, el Mundo,
19: passen
3: el Mundo.
19: Més de 4 hores al dia.
3: Els avis xinesos. No et fot. Si tienen que rodar cabezas, rodaran cabezas.
1: I un últim tall, vigileu si sortiu de festa i heu de fer ràdio al matí.
4: Carlos Sanón, bon dia.
5: Bon dia.
4: Què ha sido eso?
5: Bon dia.
4: Què ha sigut aquest gall?
6: Bueno, bastante.
4: Què t'ha passat?
5: No sé, que estava susmès a alguna cosa rara.
4: T'has fet un Guardiola aquí.
5: Totalment.
7: Què passa amb ella?
4: Això és antiquet, eh?
5: Bueno, sí, però és tan antiquet, però és tan antiquet.
16: Ahí está, el pollo.
5: Que fa gràcia.
4: Un altre gall t'ha sortit, eh?
5: No sé què
4: t'està passant.
10: Para sortir ahí vespre.
1: En fi, demà Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Ángeles Ribes a la tertúlia del Món RQ, i demà, si avui ha vingut Jorge Sanz, demà un altre dels grans del cinema. Català, també. Quim Gutiérrez. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
17: Sí, segons asseguren diverses fonts...
0: Aquí, sí, home, asseguren diverses fonts, endavant.
8: RAC 1 Notícies.
2: Xavi Pardo.
18: Bon dia, són les 12. La conductora de l'autobús accidentat a Lleida feia poc que treballava a l'empresa. La dona anava acompanyada d'un instructor, que de fet és un dels ferits de més gravetat. L'accident ha deixat 46 ferits, 4

0: Ells han estat crític i tot apunta que la conductora hauria perdut el control del vehicle. Més detalls des de Lleida, Rubén Carbonell.
1: Sí, segons asseguren diverses fonts, la conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà, que és un dels ferits més greus de l'accident. 46 persones han resultat ferides, entre elles 4 persones en estat crític, que ja han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova, en què la majoria dels ocupants eren temporers que anaven a treballar. Pel que fa a les causes de l'accident, hi ha una investigació en marxa. En parlava el Paen Cap, Fèlix Larrosa, en declaracions al Monarracú.
2: Un vehicle que feia la ruta interurbana de Lleida fins a Granja d'Escarp ha perdut el control a la Rambla de Ferran i doncs s'ha encastat en alguns dels edificis de la mateixa Rambla, concretament del Palau de la Diputació. En aquests moments, Guàrdia Urbana i Mossos estan fent investigació. La conductora doncs està en estat de xoc.
1: A més, segons apunten diverses fonts, la conductora ja havia estat advertida d'excés de velocitat en la conducció d'aquest autobús que fa el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp.
0: I el govern es compromet a estudiar si cal prohibir els avançaments de camions a l'AP7. Ho ha dit el president Salvador Illa després que els comuns ho hagin proposat en la sessió de control al Parlament aquest matí. Anem cap allà, Laia Colomer.
3: Sí, els comuns lamenten el col·lapse de l'AP7 dia sí, dia també, i que diuen l'ha convertit en una autopista perillosa. Per això Jéssica Albiach ha proposat prohibir els avançaments de camions. Salvador Illa ha dit que ho estudiarà, però també ha demanat reflexionar sobre si va ser bona idea eliminar els peatges.
4: Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. I segon, prohibir els avançaments dels camions.
5: Potser es van equivocar, no?, quan alegrament tots demanàvem fora peatges, i quan fem una nova infraestructura i una carretera tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
3: Això sí, el president també ha recordat que la titularitat de l'AP7 és estatal i no de la Generalitat.
0: El govern espanyol fa una crida a la calma al 1.300.000 migrants que han demanat acollir-se al procés de regularització. La ministra del RAM, Elma Saiz, garanteix que el procediment s'ha fet amb totes les garanties i que en cap cas vulnera la normativa europea. Això, malgrat les sospites del Suprem, que no les té totes, i es planteja trucar a la porta del TJUE. Saiz hi ha tret ferro en una entrevista al Monarracú.
6: El próximo viernes 3 de julio tendremos ocasión de hacer las alegaciones al Tribunal Supremo, que indudablemente, bueno, pues está en todo derecho de hacer su consulta al TJUE, pero insisto, mensaje de tranquilidad con un texto que tiene el rigor jurídico y que se circunscribe a una normativa que afecta a nuestro país.
0: Saiz ha confirmat que ja s'estan tramitant la meitat de les peticions. Les xifres definitives les tindrem demà. Això mentre Venezuela afronta hores crítiques amb escassetat d'aliments i un col·lapse dels serveis bàsics. Segons les Nacions Unides, això fa créixer el risc que apareguin malalties. També es produeixen escenes de pillatge. De fet, en les últimes hores han detingut 4 agents de policia que es dedicaven a saquejar durant les tasques de rescat. Segons l'últim balanç, hi ha gairebé 2.000 morts, més de 10.500 ferits i 50.000 desapareguts. I el Festival Grec ha obert fa un parell d'hores a les 10 les inscripcions pel concert que es farà el 17 de juliol a la Sagrada Família. És el primer cop que el Grec programa un espectacle a la Basílica. Es titularà Arrels de Llum i serà un recital conjunt de Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols. De moment ja hi ha 1.000 d'inscrits, el concert és de franc, però cal apuntar-s'hi i encreuar els dits. L'aforament és de 750 persones i a aquesta hora, segons l'última actualització, hi ha més de 3.600 persones inscrites. El termini acaba diumenge. I els esports amb l'Albert Pedrol.
7: El president sortint del Barça, Rafa Juste, ha reconegut que li agradaria agafar el relleu de Joan Laporta d'aquí a 4 anys. Juste ha exercit el càrrec de president des del mes de febrer, amb motiu de les eleccions, i aquest matí s'ha postulat directament per ser el successor de Laporta quan acabi el seu quart mandat. Són declaracions al Monarracú.
8: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Avui és el dia de Joan Laporta, queda molt de temps, però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
7: La declaració d'intencions de Juste coincideix amb la presa de possessió de Laporta després de guanyar les últimes eleccions. L'acte, de fet, és d'aquí a menys de mitja hora al Camp Nou. En l'àmbit esportiu, el Barça ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El futbolista danès amplia el seu contracte dues temporades més. I al Mundial, avui jugaran 3 partits més dels 16ens de final. A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Hercegovina. Avui, a primera hora, la selecció de Mèxic s'ha classificat pels vuitens després de guanyar 2-0 l'Equador. El seu proper rival ara serà Anglaterra o la República Democràtica del Congo, i abans també ha passat de ronda la selecció de França, que ara se les veurà contra el Paraguai.
0: I el temps durant la tarda es formaran ruixats entre les comarques interiors de Girona i les del nord de Barcelona, que seran localment forts, amb tempesta i calamarsa. A la resta, el sol es mantindrà com a protagonista. La calor no serà tan intensa com ahir i les temperatures es mouran entre els 30 i els 35 graus. Res més, ens actualitzem d'aquí a hora al punt de la una i també al portal de notícies rac1.cat.
9: El minut a minut de RAC1.
10: Més fàcil.
9: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
10: Actualitzada.
9: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
10: Renovada.
9: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
10: Escolta.
11: Ciutadans de Catalunya.
9: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
12: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
13: Gràcia!
14: Sí!
13: El Clot!
14: Sí!
13: Girona!
14: Sí!
13: Corpieng!
14: Sí!
13: Sant Gervasi!
14: Sí!
13: Llagostera!
14: Sí!
13: Ametlla del Vallès!
14: Sí!
13: Manresa!
14: Sí!
13: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
12: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
15: Bon dia, Òscar Dalmau.
12: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
15: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
12: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
15: Avui és notícia al corredor mediterrani.
12: Sí! Visca el corredor mediterrani!
15: Sí, però què és aquest?
12: Visca Salvador Illa!
15: No.
12: El corredor mediterrani.
15: Sí, a veure, un moment.
12: És el que més corre de tot el mediterrani.
15: No, Salvador Illa.
12: No,
15: home, a vostè li pot agradar molt, però el que més corre no, i en tot cas... No...
12: Algú s'enfrontaria a córrer Salvador Illa contra Salvador? Mira, ningú, eh? Allà n'hi ha un de valent, sí?
15: Un de valent que sí.
12: Quina marca tens tu de la marató? Quina marca tens tu de la marató?
16: Però
12: en
16: vull fer-ne.
12: No. Doncs ja està, Salvador Illa et matxacaria.
15: Un moment, calvis.
12: És que és així,
15: és que hi ha violència.
12: La gent és molt...
15: Massa
12: gosadia.
15: Massa gosadia, sí, per ser catalans massa gosadia.
12: Clar,
15: vostè el que voldria és una gent
12: més
15: masell,
12: més subordinat. Que som catalans, hòstia.
15: Sí, clar. Bueno, en fi, sigui com sigui, parlàvem del corredor mediterrani, i quan parlo del corredor mediterrani em refereixo a aquest traçat ferroviari que hauria de connectar el País Valencià amb el Principat, bueno, que ens faria més productius, que ens connectaria entre nosaltres i amb Europa, que buidaria de camions l'AP7, entre altres coses, i que, bueno, sigui com sigui...
12: Doncs, seria... Quina destrampada, no parleu de Salvador Illa?
15: Que no té res a veure, hòstia.
12: El molt honorable runner.
15: No té res a veure.
12: Vinga, cridem tots.
15: Què?
12: Illa president! Corredor valent!
15: Vinga.
12: Illa president!
15: Sí.
12: Corredor valent!
15: Bueno, al final la gent s'ha animat, eh?
12: Guaita!
15: És la Catalunya socialista que volíem.
12: Són 25 vots més pel PSC.
15: Bueno, sí, doncs això, la notícia és que encara no està ni construït...
12: Salvador Illa!
15: És no!
12: És un home de construït,
15: no,
12: sí senyor.
15: No, és un home construït, etcètera. Sí, com, és que estem parlant del tren.
12: Ah.
15: El corredor mediterrani, la notícia és que encara no està ni construït i ja està obsolet. Atenció.
12: Què? No, aprofiteu per criticar els governs socialistes, ara.
15: Home, no, els socialistes no, i tothom parla... que ha passat per la cadira.
12: No, parleu d'una altra cosa, que avui per sort ja no fa tanta calor.
15: Eh?
12: Si avui pica el timbre de casa vostra algú, per cert, obriu la porta.
15: Què?
12: Que segurament és Salvador Illa que ve a instal·lar-vos l'aire condicionat gratis.
15: Encara que no ho necessiteu, no?
12: No, res.
15: Bueno, doncs això...
12: Amb bomba de calor, eh?
15: Sí, amb bomba de calor.
12: Per l'hivern.
15: Per l'hivern, molt bé. Tornem a la notícia.
17: Sí, tornem a la notícia. El projecte actual de corredor mediterrani no podrà absorbir tot el trànsit ferroviari que passarà, entre altres llocs, pel Principat. Això ho explica a l'associació Fermet.
12: Perdona, un moment. Qui ho diu, això?
17: Fermet,
15: l'associació...
12: Fermet. Això no és allò que veuen els argentins quan no prenen mate?
15: No.
12: Perquè pels argentins qualsevol excusa és bona per no beure aigua.
15: No. El que veuen els argentins, crec que refereix a això, és Fernet. Fernet Branca, que és aquesta...
12: I l'associació aquesta com es diu?
17: Fermet.
12: I la beguda argentina?
17: Fernet.
12: I l'associació?
17: Fermet.
12: Pues això no és igual.
15: No. Sona igual, home, vostè que...
12: Fermet amb dues R's,
15: sí,
12: acabat amb D.
17: I amb una M, no amb una N.
12: Bueno. Escolta, total, qui són aquests de Fernet?
17: Home, Fernet no, Fernet.
12: Bueno, el que sigui, el que no és la beguda.
17: El que no és la beguda és una associació que intenta millorar el transport ferroviari de mercaderies. De fet, és un lobby que agrupa més de 500...
12: Ui, ja estem. Què passa, que sigui un lobby? Què?
15: Bueno, això dic jo.
12: Que viene el lobby! Que viene el lobby, sempre...
15: Un lobby és un grup d'empreses o de persones bueno, que pressionen miqueta, els polítics... No sé què, per aconseguir el que... El
17: I,
15: que...
17: I aquí hi ha bueno, més
12: perdona,
17: de 105...
12: Francisco Franco pertanyia a un lobby?
15: Sí, el lobby...
12: El lobby dels militars?
15: De l'aixecament, sí.
12: Que van fer una miqueta de pressió.
15: Una mica, sí, potser.
12: Bueno, i s'hi va sortir bé, la home, jugada. Tant,
17: no? Una pistola a la mà sempre fas més pressió, això també
15: claro,
17: és veritat.
15: No? Bueno, fins ara. Bueno, escolta, ens podem centrar en
17: sí,
15: això?
17: Sí, lobby... Fermet és un lobby que agrupa més de 150 cambres de comerç, empreses, alguns ajuntaments, infraestructures diverses, com els ports de Països Catalans, de
12: Ho fas molt llarg, que... tot això, ho esteu fent molt llarg, quan en realitat això de l'associació aquesta del Fermet es pot resumir en tres paraules.
15: Que són?
12: Bueno, quatre.
15: Sí?
12: El... Chi... Din... Guito!
15: Però a vostè no li sembla normal que hi hagi un seguit de gent amb dos dits de front?
12: Les És que jo no puc...
15: És que hi ha una part del programa que va per una banda de vostè cantant el xiringuito, una altra part que intentem explicar res, lo mínim...
12: Estàs parlant de vies? Estàs parlant de vies? Estem parlant d'una bifurcació. No és que una part del programa vagi cap aquí... No,
15: vull dir... Es bifurca.
12: En un trajecte, doncs arriba en punts de bifurcació. Sí. Tu vols anar a la dreta?
18: Crec que t'està deixant.
12: No. Jo vull anar a l'esquerra.
15: No, vostè vol anar a la dreta.
17: Vostè vol anar més a la dreta.
12: Jo vull anar encara més a la dreta, sí, sobretot clar. Si hi ha Jordi Dan cantant el xiringuito.
15: Jo
12: és cantar el xiringuito, a més a l'estribillo, i és que em venen tots els versos al cap.
15: Que són?
17: No, que són jo perquè preguntes això.
12: Les xiques en verano... No guixen ni cocinen, que és el mateix.
15: No, però necessitava omplir aquestes síl·labes. No?
12: Se ponen como locas. Si prueben mi... Sardina! El chiringuito! El chiringuito! I ja està, ja no cal fer res més.
15: Però
12: aquí portes a l'Orquestra Meravella i tira tot alhora amb música de l'orquestra de Jordi Dalt.
15: Amb xiringuito. Bueno, el que està clar és que no sembla que el corredor mediterrani vagi per bon camí, tot i els milers de milions que s'han gastat fins ara.
12: Bueno, pues ja està clar el missatge, com que els trens no van bé ni aniran, agafeu el cotxe.
15: Sí, home. Perdoneu, però quan fa que es parla d'això del corredor mediterrani?
17: A veure, perquè... si ens remuntem una mica a l'inici, avi, la primera idea de connectar Europa amb tota la costa mediterrània de la península Ibèrica surt de principis del segle XX per part d'empresaris catalans.
15: Jo hi era. Va, doncs...
12: Empresaris catalans.
15: A principis del segle XX, Doncs van molt ràpid, Es nota que tots els governs espanyols que han anat passant han apostat per aquesta via que vol millorar l'economia de Catalunya i el País Valencià.
17: Bé, més aviat al contrari. Li recordo que el govern, per exemple, de José María
15: Aznar... Era ironia. José Ironía Aznar.
17: Sí, José Ironía Aznar va demanar a la Unió Europea que no considerés prioritari aquest corredor mediterrani. Quan la Unió Europea va dir, escolta, això ho hauríem de fer, ells van dir, no.
15: Aznar va dir...
17: Va fer un informe per enviar-ho i dir, més val que no el feu.
12: Clar. Aznar va dir, el que pueda hacer... que haga.
15: Bueno, en aquest cas, Aznar va dir, quien pueda hacer que no haga. No? O sigui, a la Unió Europea, esto no lo hagáis que se me junta los valencians amb els catalans.
12: I només falta que ja connectin amb França, es faran independents
15: i s'escapen.
12: I resultarà que s'escaparan. Bueno,
15: ens escaparem. Ens escaparem. Bueno, doncs això.
17: També cal recordar que els primers 1.000 milions d'euros que van arribar d'Europa per fer aquest corredor mediterrani van servir per arreglar 2 túnels de tren.
15: Perdona?
17: A Madrid.
15: Perdona?
12: Sí.
15: Perdona?
12: Sí.
15: És que els has d'estimar. Els has d'estimar, aquesta gent. Uns trens a Madrid, amb uns diners que podríem tenir nosaltres per fer aquest corredor mediterrani, van fer que entrés, no a cinquena línia de mar,
12: bueno,
15: a 18.000, milena línia de mar.
12: Una lleugera volta per passar pel Mediterrani, però...
15: Però què fan, uns túnels amb uns pòsters dient benvingut a l'Ametlla?
17: No sé. Li recordo que el túnel, precisament, que van arreglar, a Madrid el van anomenar el túnel de la Rissa.
15: Home, clar, és que després de robar-nos d'aquesta manera, els has d'estimar. Després, que si exministres de Foment a la presó, que si policies amb milions d'euros encastats a la paret, el cap de l'Estat ha de fugir un país amb aire condicionat perquè resulta que tinc uns diners que, bueno, no sé de dónde salié.
12: No. Avi.
15: Vols veure el tren bala?
12: Va! Desperti. Va.
15: Avui a la competència també hem de parlar d'immigració.
12: Sí, ahir atenció. Es va tancar el període per sol·licitar la regularització de papers.
15: Ah, sí, és allò sí. dels polítics treballant perquè els empresaris puguin tenir un exèrcit de semisclaus, no? De dir, bueno, necessitem 150.000 persones per omplir tots els vivaris.
12: Bueno, perdoneu, però jo crec que esteu parlant d'un tema molt important.
15: No, ja està. No, si l'ha de tocar...
12: S'han de regularitzar molts immigrants sí. perquè, si no, la tragèdia serà, ja no molt grossa, mm. serà grossíssima.
15: Ara està vostè a favor... Jo sí, sí. cada dia que passa entenc menys aquest personatge, aquesta persona, perdoni.
12: Jo ja sabeu que ni estic a favor de la democràcia, ni a favor de les vacunes, ni a favor de la crema solar.
15: Ja,
12: però en Pedro Sánchez sí. ha donat una xifra que m'ha fet pensar.
15: L'ha fet pensar.
12: De vegades... Tu penses una cosa, sí. i escolta, m'has de ser permeable, les idees.
15: Bueno. Però si tu estàs falant xist.
12: Bueno, has de ser permeable a determinades idees. Com més a l'extrema dreta, molt més
15: com
12: permeable.
15: Com més arriba a Espanya...
12: Soc molt més permeable.
15: I abajo la resta, i Espanya un 51...
12: Però el que diré ara, que sí. no serveixi de president.
15: De precedent.
12: Però Pedro Sánchez sí. ha donat el clau.
15: Aviam.
12: Atenció a el que diu que pot passar si no venen treballadors immigrants... que el començament de les declaracions és xàxara, però estigueu atents al final.
15: Final.
18: Hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego, sin inmigración.
12: Sí.
18: España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto
12: es xàxara,
18: en 2050.
12: Però da la xifra.
18: ¿Y esto
12: la xifra,
18: qué significa?
12: La cifra.
18: Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana.
15: ¡Ojo! Això sí que no.
12: Això sí que no.
15: Bueno.
12: Perdoneu, però això és, per això us deia. No rigueu, és sèrio. Això és molt sèrio. Perquè Pedro Sánchez
15: aviam.
12: No està dient que els bars bajaran la persiana del pal que bajes la persiana i se poden quedar dentro.
15: No.
12: I llavors ja pots fumar caliquenyos i jugar-te a la casa en una timba de pòquer. I si cal, pues, escolta, surten uns senyors amb safates plenes de ginseng amb pols.
15: A veure, un moment.
12: Perquè la gent no s'adormi, no tingui son. Que això és bueno. No. Pedro Sánchez parla de bajar la persiana.
15: Sí, sinònim.
12: Parla de tancar bars de debò, eh? Sí. Tancar-los definitivament, eh?
15: Sí.
12: És molt greu, eh?
15: Sí, i parla de PIB, no parla de PIB per càpita, vull dir que a ells els hi apugen els números, però a la gent no els hi apuja ni els sous, ni, vull dir que ho fa d'aquella manera.
17: Si aquesta gent cobrés dignament... Doncs
15: un moment, calla, que estic anant al seu...
17: territori.
12: Molt bé, sí.
15: Però no amb lo dels bars. També vol dir que el que volen és mà d'obra barata. Mà d'obra barata, que això implica que s'abarateix tot...
12: A mi no m'afecta. A mi no m'afecta, home.
15: Com que no? Segur?
12: Ara! Que tanquin 90.000 bars.
15: Sí.
12: Però sabeu el que és això?
15: Sí.
12: No un.
15: No, ja.
12: Home.
15: No.
12: Dos, no?
15: No.
19: Quant creu que trigaria a comptar?
12: No, tres. Pues jo diria que fins al tu diràs.
15: No, fins al tu diràs.
19: Per comptar fins a un milió són 40 dies.
15: Són 40 dies?
19: Vaig llegir l'altre dia amb una font en cap moment confirmada.
12: En cap moment t'hi vas posar tu a comptar i a cronometrar.
20: Quant de temps passes a internet llegint coses?
19: Massa.
20: Vale, perquè aquesta dada...
12: Perdona, però...
20: És brutal que no la tingui jo, eh?
19: Hi ha un youtuber americà que vol pagar persones perquè comptin fins a... Els hi pagarà els dòlars del número que comptin.
20: Bueno, això és també bo per Pedro Sánchez, no? Que vinguin immigrants a comptar per un youtuber multimilionari, no?
12: Però i si t'equivoques, et retiren tota la pasta.
19: Exacte.
17: Sí. En tot cas, sí, aquesta xifra de 90.000 bars, però era un exemple que posava el president espanyol, doncs, de... Per
12: 90.000 bars? És la superfície que ocupa tot Mollerussa. 90.000 bars? És una barbaritat, eh?
15: Ara no m'imagino, vull dir... No.
12: Bars com Aires de les Ries.
15: Eh?
12: O El Rincón Gallego.
15: Que no són el mateix.
12: Que dintre hi ha un senyor xinès que ha après a cuinar uns callos espectaculars.
15: Bueno, aquests sí que s'han aplicat el que pode fer que haga.
12: Exacte.
15: Vull dir que...
12: Que no ens toquin els bars, eh?
15: Sí.
12: Els bars són estructures d'estat, eh?
15: Bueno.
12: Ojo.
15: Deixem el tema, sisplau. Avui també hem de parlar de... Entre...
12: Ara, nenes. Ara ve el tema.
15: Que raro que vostè...
12: Bueno, però estàvem parlant antes de començar el programa, diuen, parlaràs d'Angelines, home, i tant que en parlaré.
15: No,
12: ja són les 12:19, encara no n'heu dit res, nenes.
15: No, és que no hem dit...
12: Com ho veu veure?
15: El què?
12: Molt bé, eh? L'ho d'ahir, eh? La vau veure o no?
15: El què?
12: La terapeuta.
15: No.
12: Sí, anava vestida molt...
15: No convertim això, no.
12: Anava vestida molt moderna.
15: No, prou.
12: Es nota que maneja.
15: No, prou.
12: Maneja.
15: Prou, no entrem...
12: Necessis tu fer teràpia, et diria que no.
15: Jo que,
2: així com vas vestir?
15: Jo que, anar...
2: que vas amb unes xancles?
15: No, vaig amb xancles. No. No porto mitjons perquè no me'n recordo. Ja tinc, ja...
19: Hòstia, el típic, ja, ja... el típic nen.
15: No, ja tinc aquella edat que no me'n recordo de fer coses i una és posar-me mitjons.
17: Però vas amb espardenyes, és millor anar sense mitjons.
15: Amb espardenyes de 7 vetes, sí.
2: Bueno, doncs pues això és.
17: Que, de què vol parlar?
2: Que ahir va declarar la terapeuta del Mango.
17: Del Mango, no, de la família.
2: Maria Julia L.
17: Sí.
2: Es diu el diari. Maria Julia L. I també va declarar la seva germana.
17: Sí.
2: No diríeu mai com es diu? Rita L.
17: No, és que és la inicial, perquè no vol que transcendeixi...
2: El... La germana és L.
17: Sí.
2: Com els cotxes de pràctiques.
17: Bueno, sí.
2: Que també porten la L.
15: Sí, ahir ho vam, ahir ho vam explicar. La terapeuta va declarar durant 2 hores i mitja.
2: Dues hores i mitja, fixa't tu.
15: Jo crec que ja ho podríem deixar aquí.
2: Una persona innocent va ràpid. No
17: està sent investigada, aquesta senyorina, com a testimoni.
15: Exacte.
2: I dues hores i mitja,
17: dues hores i mitja, sí, va ser una declaració molt llarga, de fet, tot plegat es va allargar fins a les 8 hores.
2: Perdona, estem parlant d'una terapeuta, eh?
17: Sí,
2: dues hores i mitja, vull dir, no m'estranya, perquè tu portes una terapeuta a declarar i en comptes de contestar les preguntes de la jutge, era ella la que feia preguntes per buscar respostes.
17: Què diu ara?
2: Sí, home, això ho fan els terapeutes.
17: Ah, sí?
2: Senyora jueza,
17: sí.
2: Siéntese en este diván.
17: Sí.
2: No hablemos de mí, que los terapeutas nunca hablamos de nosotros.
17: No, ya.
2: Hablemos de usted. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Odia a su padre también?
17: A ver,
2: no. Es que esto es muy importante, señor juez.
15: No va anar així, i suposo que com a tots els judicis, la cosa doncs, va ser en català, que és la llengua pròpia del país.
2: Sí, home, així sí, que... tant. Sí. Escolta'm, a nosaltres només ens interessa si al final va admetre la terapeuta que va amenaçar el pare d'en Dic. El pare en Dic, diuen... Això ho va publicar La Vanguardia, us ho vaig dir
17: ahir. Ho vam explicar ahir, sí.
2: La terapeuta aquesta va amenaçar el pare en Dic de deixar de fer-li teràpia si no li avançava 40 milions d'euros al fill. Fixa't tu, fent de gestora, la terapeuta.
15: Va, a veure, un moment.
17: Això...
2: La Maica Navarro sap si la terapeuta ho va admetre davant de la jutgessa, això?
15: Ni idea, perquè era una declaració a porta tancada, així que... I a
2: perquè, escolta, si la teva terapeuta t'amenaça amb deixar de fer-te teràpia, t'espantes, perquè a veure qui és el guapo que troba un altre coach d'aquestes.
15: Va molt buscada.
2: Que, bueno, avui dia hi ha pocs coach, Hi ha poca gent que faci de coach.
15: I
2: escassetat, sí.
15: Bueno, ara que tancaran 90.000 bars, doncs la gent que s'ha dit que el que pugui, no? Aleshores, segons vostè, hi ha escassetat de coach, de terapeutes i teràpies i de... I
2: bueno,
15: de
2: és que, escolta'm, una terapeuta és com la teva peluquera. Un cop trobes la bona, la que et funciona, no canvies mai.
15: Bueno.
2: Nenes, quants anys fa que aneu a la mateixa peluquera? Veus? Què? Ja està, no cal donar una xifra.
15: No.
2: Amb un... Les dones cookies ja ens entenem.
15: Podem fer una enquesta ràpida de homes i dones? Quant de temps fa que van a la mateixa perruquera o perruquer? Podem fer aquesta enquesta?
2: Bueno, doncs si voleu estar fins a 2:15.
15: Si voleu contestar, perquè jo crec que d'aquí en podrem treure alguna cosa. Comencem per allà per la senyora de Llagostera.
2: Conclusions.
15: Sí, la senyora de Llagostera.
2: Com te dius?
15: Sí.
21: Montse.
2: Quan fa que vas a la peluquera la mateixa?
21: Bé, ara mateix me'l tallo jo els cabells.
15: Perquè... Molt bé, va.
19: Fins aquí l'enquesta.
2: Mare de Déu, senyor. Sí. O per l'amor de Déu.
19: Amb una d'astral, eh?
15: Nani Fornells, digues. No deixeu entrar gent pobra. Tot s'enganxa, no és que jo m'ho faig jo mateix. És molt fàcil. I ve la senyora que sembla que surti del túnel del terror.
2: No, Nani. Un respecte, demana-li disculpes.
15: A qui?
2: A aquesta senyora.
15: Això de les disculpes és una moneda que teniu els pobres per negociar entre vosaltres. Jo no...
2: A veure, no ens serveix. Aquesta senyora fora.
15: Passa-li micro a la postada.
2: L'amiga. L'amiga sí que va... Vas a la pelo.
21: Sí.
2: Aquestes
21: sí,
2: metges.
21: Sí, que
2: les metges. Ja les volgués per mi. Com se diu la peluquera? O el peluquer?
21: Ester.
2: Fa bona feina, l'Ester.
21: Sí.
2: Quan fa que hi vas, a l'Ester?
21: Ui, molt, no sé, 20 anys.
15: 20 anys!
2: 20 anys.
15: En tenies 3, eh? Molt bé.
21: Gràcies.
15: Perfecte.
2: Escolta, farem una última pregunta, perquè si no estarem aquí fins demà.
15: Sí.
2: A veure, la que ha fet...
15: Sí, no sé què ha sigut.
2: Com te dius?
21: Susana.
2: Ha dit sensualment, eh?
19: No.
15: És que és un nom que ja aboca...
2: Calleu!
15: Sí,
2: ho veu, Susana? Estem dues dones aquí. Dale, de la xàxera. I han de dir alguna cosa.
21: Els homes.
2: És que és així. Susana, què tal?
21: Molt bé.
2: Com estàs?
21: Molt bé.
2: Com és que has vingut a la ràdio?
21: Perquè m'agradeu molt.
2: T'ho he dit que és sensual, la Susana.
15: No, sí.
2: Susana, qui et fa la peluqueria? Com se diu?
21: L'Ivan.
17: L'Ivan tot junt, eh?
2: Ara que no ens senten, sí. Ja tema amb l'Ivan, no?
15: Sí, no, a veure, un moment.
2: Quines mans màgiques, eh?
21: Crec que no li interesso.
15: No? No cal dir res.
2: És d'allò... És un home que va amb homes.
15: No cal... No ho sabem ni ens interessa. L'important és si talla bé els cabells o no.
2: Ja bueno, però si és peluquero, deu ser gui, vull dir això. Sí. No. Se li va la mà a les tisores, jo...
15: Parlo per experiència pròpia.
2: Sí. Susana,
15: Ramon,
2: quants anys fa que vas al divan?
15: És el millor. I era dissabte. Mm,
21: també, des que en tenia 3...
2: Ah, és que tenia 3 anys, ell?
21: No, jo.
2: Ah, anava a dir, o sigui, que t'agraden els iogurins, però escolta...
15: Era explotació infantil.
2: Sí.
15: Bueno, doncs...
2: Ara jo estic descobrint...
15: Sí.
2: Estic descobrint... el Silver Fox.
15: Silver Fox. No, Silver...
2: Sí. Maduret.
15: Maduret.
1: Guineus platejades.
15: Guineus platejades.
2: Aquests homes interessants, sí. De certa edat, sí. Canosos.
15: Cabells blancs, sí.
2: De plata.
17: En té una en camisa blanca.
2: Què em dius ara?
15: Sí. És el Jaume Collboni de Nataire,
2: sí.
15: Eh?
2: Sí que té una retirada, el Collboni. Sí. Nena, Susana, mira, s'ha acabat l'entrevista. Passa-li el micròfon, en Jaume Collboni. D'Hacendado.
15: Home, per què diu en Jaume Collboni d'Hacendado? No insulti a la gent.
2: A veure, primera pregunta, com te dius?
4: Eduard.
2: Eduard. Segona, el telèfon.
15: Home, no.
19: Un iPhone.
2: Eduard, fixa't, l'Eduard. L'Eduard, vull dir... Eduard va escoltat.
15: Bueno, escoltat.
2: No sé si són aquests homes interessants que porten camisa, però no se la saben cordar. No.
17: Hi ha alguns models de camisa que l'últim botó, o el penúltim botó, no saps si l'has de cordar o no, i la resposta sempre és no.
2: Bueno. Ets pare?
4: Sí.
2: Ens interessa.
15: Què diu ara?
2: Els ingleses tenen un concepte que és filf, que és fater, que vol dir pare.
15: Sí.
2: Fater...
1: Això és alemany.
2: I... Fater.
19: Olla, tio.
2: I llavors tenen la I, la L i la F, que no sé el que vol dir, però bueno, que me'l fulleria, digues.
15: Sí, I like
2: són pares, són pares interessants.
15: No m'hi he engegat al programa.
2: Són pares interessants.
20: Però si em vols follar una guineu platejada, això és de demanar permís a sanitat.
19: Soy zoofili, eh?
15: A veure, un moment.
2: Bueno, escolta, quan fa... Bueno, és que, clar, ara té el micròfon, però no li preguntaré quan fa acabar la mateixa... Bueno, va, contrastem-ho amb la part femenina.
15: A veure.
4: 24
2: anys que vals el mateix peluquero, eh? No canviïs.
20: Pot ser que estiguis sortint amb ella?
4: És ell.
20: Pot ser que estiguis sortint amb ell? No. Bueno, vale.
2: No fa pinta.
20: No, el que fa pinta és de
15: pinta
20: sortir...
15: De què?
2: Escolta, després parlem, després en parlem. Bueno.
15: Moltes gràcies, un aplaudiment.
2: Gràcies.
15: Bueno, canviem de... Un moment, canviem...
2: Ja sonen campanes de boda.
15: Sonen campanes. Canviem
2: de
15: tema...
2: Saps quan parles amb una persona, sí. Parles amb un home i dius... Hi ha connexió?
15: Sí.
19: Doncs no.
2: El mateix m'ha passat.
15: Li ha passat amb aquest senyor que sí? Se n'ha sortit de Cap Roig, del festival.
2: Sí.
15: Una mica de...
19: No saps si és el programador o el que canta.
20: Exacte. No ho sabria, perquè hi ha Aaron Malikian, que ja n'hem parlat de vegades, sí. Que és com? Aquesta persona, Aaron Malikian, que és el violinista.
2: Que fa
20: tots els festivals de Girona, surt ell tocant el violí, i que en un altre context...
2: Amb pantalons de fil, sempre.
20: Exacte. Tu li donaries 5 euros en un altre context...
2: Bueno, perquè va molt arrugat, clar. Fet, és el que té allí.
15: De fet, a mi m'agradaria saber qui és el perruquer d'ara, Malikian, perquè realment aquells
20: estrenes... Pues els endolls de casa, perquè tu fiques els dits i te quedes.
15: Bueno, sí. Canviant de tema, com dèiem, al programa d'avui també parlarem de regals als Reis.
2: Regals als Reis al juliol, a 35 graus a l'ombra que fa?
15: Sí.
2: Però això no es feia la nit del 5 de gener?
15: Sí, no, però els Reis...
2: No trobeu a faltar el Nadal, nenes? Una miqueta de manta elèctrica.
15: Què diu?
2: Una escudella a la vora de la llar de foc.
15: No parlo dels Reis d'Orient, parlo...
2: Quin és el vostre preferit?
15: Eh?
2: El meu? Vinga, va.
15: No us ho diré,
2: però us dono una pista.
15: Vol callar un moment.
2: Diguem que no el veuràs si estàs completament a les fosques.
15: Sí, però...
2: Us dono una altra pista.
15: Sí. No.
2: Va...
15: Calli...
2: Va...
15: Val?
2: Va sal...
15: No, val.
2: Va saltar...
15: No.
2: I se cayó.
15: Per res.
2: Sabíem aquests.
15: Sí.
2: El sabeu o no? Sabeu que allò que he dit que repassa els noms dels Reis Magos? Diu, sí. Quins són els Reis Magos? Diu, ara que no me'n recordo. I llavors li diu, Gaspar... Sí. No, comença amb el Melchor. Melchor és el primer.
15: Melcior, Gaspar i Baltasar.
2: I llavors, bueno, no, tu comences sempre per un. És allò... Saps què t'ho vull dir?
15: Melcior, Gaspar...
2: Diuen, Gaspar... I després acaba dient, va saltar. S'equivoca. Sí, no perquè sé... és Baltasar, no?
15: Sí, sí.
2: Però sembla, si ho diu ràpid, sembla que diguis Baltasar, no? Sí. Llavors, quan la gent que li estàs explicant el xiste diu s'ha equivocat, sí, que va saltar, s'ha equivocat,
15: sí,
2: dius va saltar i sé que jo, eh?
15: Sé que jo, sí.
2: Llavors l'altre interpreta que t'has equivocat a propòsit,
15: ja
2: no?
15: Entès, ja l'havia entès.
2: Que és divertit, eh?
15: De tota manera, quan he dit
2: per
15: que...
2: Per què no expliqueu xistes en aquest programa? Amb lo divertit. Xistes!
15: Que no descartem l'humor. Bueno, Angelines, quan he dit que parlàvem dels reis i dels regals dels reis, ens referíem als regals que han rebut la Casa Reial Espanyola. Eh?
1: Ah, sí, sí, exacte mateix. Sí,
20: per exemple, l'estat espanyol com a regal...
2: Ningú els ha votat, eh?
20: Bueno,
2: s'ho han trobat, eh?
20: Bueno, és que el d'abans el van votar, el que va donar el relleu tampoc el va votar.
2: Sí, però un moment, és una llista dels obsequis, s'ha fet pública, la llista dels obsequis que els reis d'Espanya van rebre durant l'any passat.
20: Sí.
2: Són regals que els han fet per les seves activitats oficials com a monarques.
20: Ah, sí,
2: hi ha a la vora més de 400 regals que tenen, que això se'n va a un magatzem de...
20: Sí, ja tenen de tota aquesta gent que regala.
2: De patrimoni nacional.
20: Patrimoni nacional, el que me penja del camal.
2: Entre els regals hi ha llibres, es veu que molts llibres.
20: Molts, sí, molt.
2: Llibres gruixuts, a poder ser.
20: Sí, molt bé.
2: Per falcar taules, els deuen fer servir.
20: Sí.
2: Esquís, això, també els han regalat algun parell d'esquís.
20: Sí.
2: O joies.
20: Joies?
2: Joies també, sí.
20: Ah, joies, eh?
2: Què?
20: I això també va a patrimoni o on va aquestes joies?
15: Sí.
20: Ja veig que no ho diu ningú, doncs ja ho dic jo, perquè si no aquí a la botiflència us
2: la competència, la competència.
20: Sí, exacte, ja m'han entès.
2: Sí.
20: Aquí us dediqueu doncs a enllustrar les botes dels vostres opressors fins que brillen tant que us hi podeu veure reflectides les cares d'hipagafantes que tens.
2: Però què passa, Mohamed?
20: No, com que arribo a final de mes, a mi tant m'hi fa
2: però ara,
20: ser un país ocupat.
2: Quin és el problema?
20: Com que quin és el problema? Que esteu parlant d'una gent que com a activitat oficial es dediquen a anar o a seure en uns llocs o com a molt anar a rebre algú a l'aeroport i vosaltres aquí, doncs, parlant de llibres i què li regalen. No, el problema és que Felipe VI li regalen el so d'en Pitu.
2: No, ningú ha dit
15: encara
2: això.
15: Encara un dibujo.
20: Sí. És que a banda dels llibres, les joies i els esquís, sabeu que els hi van regalar?
2: Què?
20: Un règim. Però no un règim de bledes i patates.
2: Ja.
20: Ho sabeu,
2: sí,
20: eh? Sí. Se'n va anar un i ho va deixar mans uns altres. Us ho faig amb titelles?
2: No cal. A veure, un moment. Ens podem centrar en la notícia?
1: Us ho resumeixo una miqueta.
2: Els regals que
1: sí,
2: han rebut.
1: D'aquests més de 400 regals, 429 en concret, que els hi van donar l'any passat, 67 eren pels dos reis, però específicament el rei Felip en va rebre 214.
2: Només per ell?
1: Només per ell, i la reina Letícia n'hi van regalar tot just 98.
20: Buah, això és tope de masclisme, oi que sí, Noelia? Que...
5: Tot ho és, en general.
20: Bueno, interseccionalment és raro, perquè ells estan com a la dalt de la piràmide de la d'opressió,
2: sí,
20: però, bueno, com a dona, doncs, té les seves opressions com a dona, però té la seva cosa com a reina, m'entens?
2: Jo no.
20: Que una cosa, hi ha un equilibri molt raro aquí.
19: Sí, això va tancar Brico Heroes, aquest mateix equilibri.
20: Vale. Pues bueno, Manel, tu trobes que és masclisme, això?
19: Sí,
20: no cal que contestis,
19: gràcies.
20: Perquè els homes també...
2: Jean-Paul, pots callar?
20: Els homes també podrem parlar de feminisme i aquestes coses de les paves, la regla, el futbol femení...
2: Va.
20: Que si no,
5: és molt cansat.
2: Sí, molt cansat, sí.
20: Quants regals has dit que els hi han donat a ells dos com a parella?
2: 67.
20: 6-7!
2: T'ho juro, tancarem la paradeta, eh?
20: Bueno, pues...
2: O sigui, bajaremos la persiana, eh?
20: Sí.
2: Que diu en Perro Sánchez.
20: 90.000 bars i un programa de ràdio.
2: Escolta, és que és impossible avançar.
20: No, és impossible.
2: Tots els altres.
20: A l'Angelines no li has dit...
2: És que és impossible.
20: És impossible, però
2: també
20: jo
2: li he dit a ella.
20: Sí.
2: A mi no m'has dit res.
1: No, la veritat. L'Angelines ha entrevistat a mig públic per preguntar-li el nom del perruquer.
2: Claro.
1: Va, no, quant temps feia que... Bueno, en tot cas, era idea meva, reconèixer.
2: Sí, sí.
1: Bueno, hi ha altres regals que ens han cridat l'atenció. Per exemple, al seu viatge oficial a Egipte, el president del país va lliurar a Felip VI una reproducció de la màscara funerària de Tutankamon.
2: Com maco, eh? És allò que et regalen, nenes, i dius, bueno, i ara
1: penjaré,
2: això?
1: Sí.
2: Això, ara no posaré.
1: A l'habitació de les nenes.
2: Ara això.
1: Tu t'imagines?
2: Ara això són regals per acumular pols. És que,
1: no,
2: clar, només vol pols.
1: Tenim la màscara de Tutankamon, o en una visita a Extremadura, a la reina Letícia li van regalar un lot de productes cosmètics.
2: Oh! Això sí. Veus? Això sí. Com volem dir, aviam si et pintes aquesta cara de gos abandonat que fas.
1: No. Bueno, clar, t'ho pots
2: això,
1: prendre malament.
2: Clar, t'ho pots prendre malament.
20: Anar a una fàbrica, sí, jo però...
1: què sé. Ah, suposo, no ho sé. Bueno, la qüestió és que van a Extremadura i com a mínim, pues, bueno, pues una mica de lot...
20: Pues... De tornar amb crema.
2: Sí. Fixa't tu, eh? A ella li regalen una maleta de cosmètics, amb ell una màscara funerària perquè se la posi. Vull dir, no els volen veure.
1: No, home, no.
2: No els volen veure. Ni en pintura.
1: Algun altre exemple. El president de Mali es va regalar un xilòfon.
2: Això on?
1: A Mali.
20: A P3.
2: Mali.
20: xilòfon, que guai.
1: El xilòfon, perquè potser tenen afició a tocar el xilòfon, alguna cosa han de fer aquesta gent.
20: Sí, tenen altres noms com... Ja t'ho explicaré, però al llibre del Pinxo a l'Àfrica surten molts instruments.
2: El Pinxo a l'Àfrica, un moment, però per quines edats és aquest llibre?
20: Per totes les edats, de 0 a 99.
2: Un moment, el Pinxo a l'Àfrica té pàgines d'un gruix d'una caixa de cartró.
20: Tu també l'has llegit?
2: Sí, estem parlant que el Pinxo a l'Àfrica és un llibre que té 4 pàgines molt gruixudes.
20: 6,
2: perdó.
20: Però a cada pàgina hi ha 2 botons que fa música.
19: Clar, és un llibre interactiu, no? Sí. Bueno, això dona pistes, normalment.
20: Sí, que tu prems un i és música i l'altre és efectes.
2: I sona un xilòfon.
20: Un xilòfon, un metalòfon, una marimba... xilòfon ve de xilos, que vol dir fusta.
2: Sí.
20: Font, que vol dir... Pues, font.
1: So, vol dir so.
19: Es fa el més difícil.
1: Fusta, que sona.
20: I metalòfon...
2: La fusta que sona seria marimba.
20: Bueno, però qui ha llegit el Pinxo a l'Àfrica?
19: Llegir és molt generós, eh?
1: M'agradaria molt que anessis a casa de l'autor, de l'autora del Pinxo a l'Àfrica i escolti, això és una marimba, no?
20: Aquí... Bueno, és que té molts instruments que ja els anirem desgranant.
2: Va, no cal.
1: Va, intento acabar amb els regals. Sí. Mali, aquest xilòfon. A Castella la Manxa els van obsequiar, perdó, amb una llauna d'albergínies. Bueno, què els hi volien dir?
15: Amb una llauna d'albergínies, eh?
2: Cago en Déu, això, pues, collons, no, que mos dediquem a l'horta.
15: Sí, home, sí, és maco.
2: Collons, quan surten les albergínies...
15: Fa il·lusió.
2: Surten totes de cop, eh?
15: Sí, i clar, i
2: llavors... Les has d'empotar, les has de fotre al bany-maria i després, pues, ne fas melmelà, o fots en almíbe...
15: Hi ha aquest grup que parla... Aquest grup que parlen d'aquesta qüestió de que quan tens un hort, totes les veïnes acaben menjant...
2: Exacte, del teu hort, de la teua horta.
15: Com es deia aquesta cançó que no me'n recordo?
2: Gorrons!
15: Perdó?
2: Se diu Gorrons.
15: Gorrons? Sí.
2: No que sé com s'hi diu.
19: Quina cançó?
15: És que...
3: Els Espai Dual.
15: Sí, això. Ara el traurem, aquesta cançó, que me la va descobrir l'Òscar Dalmau.
2: Espai
15: que...
2: Dual, busca tomates. Es titula així?
20: Va, increïble. Estan buscant tomates a Espai
2: Dual. Déu por haver-me ho dit. No, Espai Dual, que són de Lleida.
15: Per això. A mi em sonava que hi ha una cançó dedicada...
2: Estos canten a la sobreproducció de l'horta d'un pagès.
15: Sí.
2: Sobretot dels tomates.
15: Sí, a veure com sona.
2: Posa-la.
15: A veure... Aquesta és la part, diguem...
1: Instrumental,
15: sí.
2: T'ho l'estic posant del mòbil.
15: Sí, no, ja. Ara vindrà, eh?

0: Aquesta primera part té paraules una mica aixina, però ara ve el que s'entén bé, eh? Mira.
1: Sí. La tornada? Estem parlant de la tornada?
0: Tomates, tomates, tinc moltes tomates.
1: No, encara no.
0: Cago en Déu.
1: És que s'ha de contextualitzar una mica.
0: Diu, tomates, tomates, tinc moltes tomates.

0: la cançó de l'estiu, Tomates, Tomates.
1: Pues així, la gent tomate se queixa de que té masses tomates.
0: Sí.
1: Que li doni la veïna, la cosina, el davant, tot Cristo, quan hi ha tomata, eh?
0: Sí,
1: pues tot Cristo te dona tomates. Al final ja dius, hòstia.
0: Exacte,
2: doncs això, que jo cago.
1: Se et fa mal bé.
2: Deixem els regals ja, però en tot cas, a Castella-La Manxa els hi van donar aquest...
0: Llauna dels Vergínies.
2: Llauna dels Vergínies.
1: Sí. Ojo les cares dels Reis. Sí, a l'hora de rebre un pot del Vergínies, eh? A dintre de dir... que ho deuen veure, de dir, hòstia, que hi ha un alien aquí.
0: Bueno, vosaltres no sabeu d'on ve lo dels cojonudos, els espàrrecs cojonudos, que els hi van donar al rei d'Espanya, l'altre,
1: sí.
0: El que ha hagut de marxar de viatge allà.
1: Allà, a Budavi, no?
0: Sí. El que ha hagut de marxar, es veu, diuen, expliquen,
1: sí.
0: Que el nom dels espàrrecs cojonudos és que els hi van donar a tastar,
1: sí.
0: El senyor els va tastar i va dir, cojonudos.
1: I així es va quedar, sí, sí.
0: Sort que no va dir a cagar a la via, eh? Sí. Perquè si no s'haguessin quedat amb aquest
1: sí,
0: nom.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs això, què parlàvem? Ah, sí, que a Xi Jinping, a més, els hi va regalar un mòbil xinès.
2: Exacte,
0: eh? Als
2: sí,
0: monarques.
2: Sí.
0: Bueno, en fi, sigui com sigui...
1: Bueno, tot això, sí. Perdoneu, eh? Però tot això de regals als monarques...
2: Sí.
1: Si foteu un repàs de la llista de les merdes que els hi han regalat...
0: Aviam.
1: Això és Wallapop, eh?
0: Són els creadors de Wallapop.
1: Allà on vas...
0: Sí,
1: quan, això passa a vegades. Tu vas i a l'anfitrió d'allà on vas dius, hòstia, mira, què li donem ara al rei d'Espanya? Hòstia, doncs el primer, això que ho anàvem a tirar, que ho teníem aquí al rebador.
2: És un onco.
1: Que fot 3 mesos que no sabem què fotre.
2: És un onco.
1: Senyor, majestades! Aquí tienen un bote d'albergínies. Majestades, aquí tienen un xilòfono. I no té collons. Bueno,
2: un giratuto.
1: Tot això, t'ho trobes a Wallapop, estic segur.
0: Bueno, doncs ja ho teniu.
1: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit, després de publicitat, la
3: repassem. Ara!
4: Escolta'm!
5: La competència.
4: Escolta'm, jo quan sortiré avui.
2: Ara, avui
4: a consultori.
2: Dos minuts, a veure si
4: arribem. Com que no?
2: A veure si arribem.
5: La competència.
6: La competència.
7: Vaya, és una exquisidesa.
8: És el millor programa que he sentit mai.
9: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
10: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena... O t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
12: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
14: Citroën.
13: Consulta citroen.es.
15: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: El mundo los separa. L'amistat los une.
17: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
18: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
16: La nueva película de las creadoras de Chavalas. Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
19: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. 4 rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
20: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
21: I els frescos d'Aldi!
20: Al!
21: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
22: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
20: Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
23: Bé, i què voleu fer aquests dies?
24: Anar a una piscina caribenya.
25: Dormir en un hotel del Far West.
26: Volar llums d'un drac!
23: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
27: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac.
0: Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
1: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
14: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
14: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Val més que en busquem un altre.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
29: Verisure.
30: Hola, bon dia.

0: ser aquí 3:15 del migdia. Això és La Competència, programa Líder, Ràdio Líder, i hem de continuar parlant de la calor. La calor afluixarà. Atenció, un parell de dies.
1: Ai, menys mal.
0: Un parell de dies.
1: És un forn, això, eh?
2: Sí, un parell de dies, però el Meteocat alerta que les temperatures es dispararan al cap de setmana i donaran pas a un altre episodi llarg de calor que es pot allargar fins al 10 o el 15 de juliol.
3: Va, vinga.
0: Conrad Consum, de l'Agència Catalana de Consum, bon dia.
3: Bon dia, no.
0: Bueno,
3: collons, bon dia.
0: Ha sigut vostè que ha dit bon dia.
3: Però que no ha sortit al carrer.
0: Sí, que clar que he sortit al carrer.
3: Que no notes que cau foc del cel?
0: Sí.
3: Que potser no t'has adonat que morirem tots d'un cop de calor.
0: No, home, tampoc tant. No ens afecta a tots, eh?
3: No, no ens afecta a tots per igual, no. A mi m'afecta més, per diversos motius.
0: Què?
3: Primer de tot perquè amb aquesta calor al meu bar de confiança, l'Oficina 2...
0: És un dels 90.000 que haurà de tancar per...
3: Ja no tenen gaires plats de cullera.
0: Ah, clar.
3: I a mi em venen de gust un bon cigrons amb sípia, però no.
0: Ara, home...
3: Resulta que m'he de demanar una crema freda d'espàrrecs.
0: No.
3: Però què collons una crema freda d'espàrrecs? Què sóc jo, un avi de 97 anys sense dents?
0: No, home, calma.
3: Collons, m'he de fotre una crema d'espàrrecs, i a sobre freda.
0: Sí, però cigrons amb sípia o amb orella, o no sé què, ja és un plat que no... O sigui, per l'estiu...
3: No, res, home, no, res, estiu una crema freda que... Només els solters es foten.
0: No.
3: Perquè solters... no saben ni com va el...
0: Solters
4: de la,
0: amb
4: de la manlla.
3: No.
0: Solters amb nevera, i ja està.
3: I un altre problema que tinc amb la calor que fot és que jo sóc pas.
0: Pas, què vol dir?
3: Persona amb alta sensibilitat.
0: Ah, sí?
3: Home, que no ho havies notat?
0: No.
3: Altament sensible sóc.
0: A què?
3: I això vol dir que a mi m'afecten més les coses. Sí, per exemple... Si tu i jo hem de tractar amb un imbècil...
0: Sí.
3: A tu l'imbècil et tocarà els nassos.
0: Sí.
3: Però és que a mi em fotrà el dia en l'aire.
0: Bueno, em sap greu... Això
3: tot el dia, eh? Potser la setmana.
0: Ja, em sap greu això que li passa. Que...
3: No, però tu no et deu passar gaire, això.
0: El què?
3: No deus tractar amb gaires imbècils. Home, saps per què?
0: Per què?
3: Perquè si no saps qui és l'imbècil...
0: No.
3: És que l'imbècil...
0: No.
3: Ets tu!
0: No.
2: Ai, la X.
3: És com la gent que fa molta pudor, que no diu mai... Ai, quina pudor que fa!
0: Ja.
3: No ho diu mai.
0: No, clar.
3: Sabeu per què? Perquè no la senten.
0: No, clar.
3: M'interpretes o no?
0: Sí, escolti, calmis una mica de tota manera. Nosaltres parlàvem precisament d'aquesta calorada que sembla que afluixa una mica, però tornarà.
3: Mira, el pitjor de tot això de la calor són les queixes que rebo cada dia. Per això avui obrirem un consultori, abans però unes paraules del nostre patrocinador d'avui, amb la Maria Pilar.
0: Ah.
3: Que ja la tenim aquí, preparada. Sí. Aplaudiu-la, sisplau.
0: Maria Pilar. Molt bé.
3: Bé, deixeu d'aplaudir, que si no, no la sentirem.
0: No.
5: Bon dia, Conrad.
3: Hola.
5: M'han dit que fa temps que busques un lloc on deixar els teus gossos durant el dia.
3: Maria Pilar, jo no tinc gossos.
0: No,
3: ja. No n'he tingut mai ni ganes. De fet, els detesto, els gossos.
5: Ja sabia jo que estàs enamorat dels teus peluts.
3: No. Però que no m'has sentit, Maria Pilar. Sembla que estiguis gravada, hòstia.
0: No.
3: Que no m'agraden els gossos, dic.
5: Ah, exacte. Jo també ho dic sempre. Els gossos són millors que moltes persones.
3: Sí, bueno, això potser sí, però no és mèrit dels gossos, eh?
0: No, clar.
5: Doncs estàs de sort, Conrad, perquè arriba la guarderia de dia per a gossos. La guauderia.
0: Bueno.
5: Un espai segur on podràs deixar el teu gos durant el dia, mentre treballes, i així no es quedarà sol a casa.
3: Però anem a veure. Un gos no es pot quedar unes hores sol a casa, aviam, però què...
5: A la guauderia cuidaran del teu peludet amb tot l'amor del món.
3: Mare.
5: És com un casal d'estiu, però per a gossos.
3: Sí, ja.
5: Ideal per a tots aquells que quan torneu a casa al vespre us trobeu que el gos s'ha menjat el sofà sencer.
3: Sí. Molt bé.
0: I que l'ha cagat, eh? Moltes vegades ha tingut
3: molt
0: temps per fer les
3: la gos. La guauderia, eh? Sí. Molt bé, ho tindrem en compte, sí,
5: vine
3: gràcies.
5: Vine a la guauderia.
3: Sí.
5: A la carretera B682 a l'alçada de Palafolls. S'assembla molt a una gossera, però aquí els gossos gaudeixen de llibertat. Condicional. La guauderia.
0: O sigui, no tenen pressupost per les gàbies i ho han venut com una cosa de posar la salut al centre.
3: Bueno, és una deixalleria, eh? Vull dir, està tot ple. Bé, gràcies, Maria Pilar, gràcies també.
5: Adéu, Conrad.
3: Adéu,
5: fins la propera.
3: Sí, adéu. Sí. També gràcies a la guauderia.
0: Sí. Anem a les consultes?
3: Anem a les consultes. Recordeu, avui edició especial onada de calor.
6: Hola, senyor Consum, sóc en Jaume de Blanes.
3: Bien.
6: Escolti, que vostè és la meva última esperança. Veure, estic desesperat,
3: sí,
6: perquè jo treballo en una oficina, el meu somni era ser futbolista, clar, com tothom, però ja ho veus, he acabat aquí, en una oficina, una empresa d'aixetes, i jo sóc al departament de vendes.
3: La consulta!
6: Però bé, el cas és que aquí tenim aire condicionat, clar, i abans el teníem a 23 graus, però ara, des de l'any passat, no ens el deixen posar a menys de 27,
3: el
6: diuen que és per no sé què del canvi climàtic, però jo sé que no. Jo sé que és per culpa de la Carla, de Recursos Humans, que és molt fredolica.
3: Sí.
6: I clar, jo vaig amb corbata perquè he de veure molts clients i he de donar bona imatge.
3: Yeah.
6: I em moro de calor. Em pot ajudar, senyor Consum?
3: Sí, home, sí, Jaume. Un plaer parlar amb tu. Mira, D'una banda t'he de dir que t'entenc. Som molts els que ens hem trobat amb aquesta mateixa casuística. Jo personalment suo molt. Suo més que la terapeuta declarant el judici dels antics.
0: Bueno,
3: i a totes les oficines hi ha gent fredolica.
0: Sí.
3: La gent de la tosseta.
0: Ja.
3: La gent que comença a tossir a l'oficina.
0: Sí, bueno, hi ha gent... A mi em passa...
3: I a posar-se fulars.
0: Sí,
3: perquè bueno, vegis que tenen fred.
0: Normalment passa...
3: I a posar-se noracs.
0: Sí, sí.
3: A l'estiu, eh?
0: Sí, i vostè que va...
3: La vestit, de juliol,
0: vostè que va vestit amb corbata i amb vestit, doncs...
3: I a fer-se infusions.
0: Eh?
3: No, I a bufar la tassa.
0: Bueno, farem una cosa.
3: I a teclejar el teclat amb guants d'esquiar, que se'ls compren per Amazon.
0: Bueno.
3: Se'ls fan enviar a la feina.
0: Molt bé. Si ha de dir alguna cosa més, no? Doncs
3: no,
0: farem una cosa. Anirem a publicitat i tornem de seguida a la competència.
3: Mare de Déu.

0: Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
1: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
2: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
1: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
4: Sort del RAC.
3: RAC, i som per ajudar.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
8: I els frescos d'Aldi!
7: Al!
8: Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
9: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
7: Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
15: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Verisure.
17: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
17: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Què fa? Se'n va al final del Corte Inglés, com ha dit l'Albert Batlle, a passar...
22: Sí, home, que no heu sentit l'Albert Batlle de l'Ajuntament de Barcelona, que diu que...
21: Jo me'n recordo l'Albert Batlle.
22: Hem de fer tots com la seva tieta Paca,
21: sí,
22: que passava tots els estius, se n'anava al Corte Inglés,
21: sí,
22: per passar totes les tardes.
21: Sí, i no calia ni comprar, ja estàs entretingut quan no estàs a territorio tejano.
23: Si t'estàs molt quiet, et confonem amb un maniquí.
21: Ja exacte, i te vesteixen gratis, i tot. Bueno, jo és el que recomano sempre.
23: Sí, sí, sí. Anem tots ara al Corte Inglés.
21: Bueno, no es poden dir marques,
22: No, no, no, no. Va, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dac! I ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
24: Bon dia.
22: I amb l'Albert Bassas, els esports. Bon dia.
25: Bon dia.
24: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida continuen investigant les causes de l'accident d'autobús que hi ha hagut aquest matí a la ciutat i que ha provocat 46 ferits, 4 de greus. Tot apunta que la conductora, que duia poc temps a l'empresa, ha perdut el control del vehicle que s'ha encastat a l'edifici de la Diputació de Lleida que hi ha a la Rambla a Ferran. Avui tenim, de fet, diverses informacions relacionades amb el trànsit. D'entrada, perquè avui fa 20 anys ja de l'entrada en vigor del carnet per punts i el Ministeri de l'Interior ha aprofitat per fer-ne balanç. Diu que aquest sistema ha servit per reduir la sinistralitat viària més d'un 73%. 9 de cada 10 conductors tenen com a mínim els 12 punts inicials, el 73% en té 15. És a dir, que n'han guanyat 3 perquè han estat 6 anys sense cometre cap infracció. A l'altra banda, hi ha un 8% de conductors que s'han quedat sense carnet dues vegades. També us parlarem de la maxofòbia, que és la por a conduir i que es pot superar. De fet, avui un grup de persones en l'última fase del tractament s'han posat al volant d'un cotxe al circuit de Catalunya, Montmeló, l'Eudald Puig hi ha estat, i a les dues ens explicarà com ha anat. Connectarem també amb Veneçuela, amb en Jordi Armenteres, que continua pendent de la situació cada cop més complicada.

0: picada que hi ha provocat el doble terratrèmol de fa una setmana. La xifra de víctimes espanyoles ha tornat a pujar, ja en són 26. I també estem seguint la segona sessió del judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació del Covid a policies espanyols i guàrdies civils. I tenim en Joel Penya pendent de la declaració avui dels testimonis del cas. I a Madrid, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha anunciat que deixa tots els càrrecs al moviment, plega denunciant una campanya de desprestigi contra ella, ara que el partit ha arxivat la investigació interna que li va obrir per suposat assetjament laboral. Hernández, per tant, renuncia a disputar el lideratge de Sumar a la candidatura crítica que han impulsat Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez per rellevar Yolanda de Díaz.
1: I ara els esports!
2: I els esports, Joan Laporta està prenent possessió del càrrec de president del Barça en un acte que s'està fent a l'Auditori 1899 del Camp Nou, un acte que ha començat fa mitja hora i del que tindrem després tots els detalls amb en Roger Saperes, que ho està seguint en directe. Abans, el president sortint, Rafa Juste, ha reconegut al món a RAC1 que li agradaria agafar el relleu de Laporta d'aquí a 4 anys.
3: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri, normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Avui és el dia de Joan Laporta, queda molt de temps, però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
2: Un matí en què el club l'hauran anunciat la renovació d'Andreas Christensen per dues temporades més fins al 2028. I al marge del Barça també farem el menú del Mundial, perquè avui es juguen tres partits més de setzents de final. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Entre ahir a la nit i aquesta matinada han aconseguit la classificació per vuitens França, Noruega i Mèxic.
4: Quina alegria. Escolta, ja el temps.
0: S'espera una tarda de cel mig ennuvolat avui a les comarques del centre i del nord del país amb alguns ruixats al voltant d'Osona, del Ripollès, de la Garrotxa i del Berguedà. Seran localment forts amb tempesta i calamarsa i les temperatures quedaran més frenades que ahir. En canvi, al sud sí que predominarà el sol i farà més calor.
4: Doncs, escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert Bassas.
2: Que vagi bé.
4: I que Déu hi faci més que nosaltres, eh? Fantàsticament.
0: Això. Ara. Fins ara.
5: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
4: Home, i amb el Joel Fortuny, a Res fa res, té rumor. Bon dia. Què tal estàs?
6: Mira, amb mala veu pels aires dels nassos.
4: Per què? És veritat que fa una mica la mà...
6: Aquest estudi és fatal. I avui he averiguat que el problema és els que seiem en aquesta banda, eh?
4: Ah, sí?
6: Lucía, estigues
4: sí,
6: preparada.
4: Lucía Ramis, un aplaudiment per ella. Què tal estàs, companya?
7: Bon dia, molt bé.
4: Una meravella.
7: Molt contenta.
4: Sí, podeu aplaudir, però...
7: Era real,
4: és ella, eh? I ara acaba d'entrar amb la teta, que a més començarem amb tu, o sigui que és increïble. És genial, amb tots vostès. T'ho dic sincerament, Itziar González,
7: bravo.
4: Ha entrat amb la teta, i també una mica tard, bueno, vale. Però d'on vens, filla meva? Bueno, és que ella anava amb papers amunt, on vens, on vas? Bueno, també tenim el Miquel Missé.
6: Què tal?
4: Magníficament acompanyat.
6: Magníficament
4: clar,
6: acompanyat.
4: Pel Pau Baran, que és un ballari de la pera, que bon té una cara d'europeu, que no pots amb ella, eh? T'ho dic, no?
7: Guapíssim,
4: clar.
8: Si no m'escapo.
7: Molt
8: no.
7: Guapo.
4: Sí. Molt guapo, Pau? T'ho diem a la teva cara, eh? A nosaltres ens encanta cosificar, perquè estem absolutament bojos.
8: Tu tranquil, tu també.
4: Sí, moltíssimes gràcies. Clar, perquè jo també cosifico molt, perquè no em cosifica la gent. I, vamos, jo la passió estètica la tinc perfectament assumida, o sigui, saps? Vull dir, passo de la passada a la passió estètica.
7: Total.
4: O sigui, jo tinc problemes d'aquestes característiques, però t'agraeixo molt que m'ho diguis. Tu què trobes, Lucía?
7: És guapo, molt guapo.
4: I jo, no. És igual,
7: ja, bum! Tu tens uns ullassos que van a joc amb el fons cel que hi ha en aquest.
4: Si sóc guapo o no.
7: Ets guapo, ets guapo.
6: I a més ho saps.
4: Sobretot, mira, et vaig una cosa, guapa. Tu estàs a aquest programa, però ja t'has fet la puta promoció al Via Lliure. Com es diu allò, el programa on estàs tu? Vull dir que sóc guapo o no sóc guapo? Dic per si no, la puta promoció del teu llibre te'l fa el Xavi Bundó cap de setmana. És increïble.
7: Ets
4: aquesta senyora aquí, com de cop...
7: Ets alt, ets esvelt...
4: Vale, adéu. La senyora aquesta és buscar algun tema, aquesta senyora la tens entrevistat jo. Que t'entrevisti al Bundó?
7: Ja me vaig entrevistar.
4: T'ho fas a la Vanguardia, que t'entrevisti a la Vanguardia, que t'ho fas a la Vanguardia. És acollonant. Tu no trobes, que t'ho trobo?
6: Sí, perquè ets un home tan guapo.
4: Ara, molt bé. Estès i Itziar
6: González. Ara sí. Veus que no...
4: Hòstia, a veure, aquesta senyora va fer l'entrevista, l'entrevista a la seva tia Maria, que t'entrevista a la, jo què sé, a la cadena SER. Sí, carai, plau, no ve aquesta tia dir-me...
7: Però nosaltres també som molt guapes.
4: Guapíssimes, ja ho hem dit.
7: Molt bé.
4: Bueno, a veure...
1: Déu-m'hi-do, estimat.
4: Estimada, què tal? D'on venies? Perquè tenies aquí tota la...
1: Estava pendent d'una asseguradora perquè he mullat el pis del de baix i estava intentant que...
4: Com? Heu inundat el pis de baix?
1: He fet una mullena al pis de baix i llavors... He...
4: Però com l'has feta? L'has feta voluntàriament? Diguéssim, vaig
1: a pujar... La meva rentadora ha decidit la fi a la seva vida.
4: Aquí a Barcelona, eh? Aquí a Barcelona.
1: Sí. Llavors el meu veí, que no viu allà, ha hagut de venir... Bueno, no ha vingut el pobre nano de l'asseguradora, no ha vingut, m'ha tingut pendent i al final he aconseguit que me'l passessin i m'ha dit, és que se m'han endut el cotxe.
7: Ai, pobre.
1: I jo li dic, bueno, ja em sap greu.
4: Però el de l'asseguradora o el del... O sigui, tenia un senyor que li han robat el cotxe, el de... El que l'han pujat al pit de sota, és que realment...
1: El Montsacaba, el
7: Montsacaba. Quina carambola.
4: Mare de Déu, quina carambola. És horrible.
1: Bueno, a veure. I amb tot això, doncs, jo li he dit a l'Ester, diu, no em poseu la primera, però...
4: Pues mira, t'aguantes, t'aguantes.
1: He arribat bé pel transport públic.
4: I a més enrotlla, perquè la Lucía Ràbia s'ha fet una entrevista, eh? Sí, ja.
1: Doncs vinga, va, et dic de què vull parlar.
4: A veure, sí, bueno, no, sí, clar, efectivament. Sí. Perquè nosaltres, bueno, jo no vull enganyar la població. Nosaltres sempre, a la Xira González, com tothom, té carta blanca en aquest programa, el que passa és que jo li vaig preguntar, estic molt intrigat amb el tema del cas Aldama, perquè resulta que ja aquest senyor s'ha beneficiat, diguéssim, de delatar, o pseudo-delatar, la trama corrupta en la que estava perfectament implicat, i a més, no només això, sinó que no ha hagut de no entrar a presó, no ha de tornar a tornar 140.000 pavos només perquè va robar-ne, que sapiguem de moment, 3,5 milions d'euros, o més o menys, llavors això no ha de tornar. I llavors jo la meva pregunta era, Xavier González, tu que estàs tan alerta als alertadors, que és aquesta figura que tu ens en parles sempre, i a més, de tant en vas al canal amb la Marina...
1: Sí. Ara ja ho hem acabat, això.
4: Ho hem acabat, això? Sí, sí. Doncs el cas és que, bueno, explicant què és això de l'alertamenta, jo, la meva raó seria... la meva pregunta era... Itziar González, quina raó per la qual els mitjans de comunicació i tots plegats estem aquí cobrint... Bueno, nosaltres no, cobrint el tema del cas Aldama i tothom, bueno, escolta, el cas Aldama que ha delatat en aquests senyors de la corrupció i no sé què, quantos... Ja, bueno, segons quins mitjans escoltes, sembla que sigui, diguéssim, està Jesucrist, la mare de Teresa Calcuta, sí, ja ve el Dama. Quina és la raó per la qual s'utilitza tant de temps, tanta energia, i que a més la nostra pròpia energia, el nostre temps, explicant fil per randa lo d'aquest senyor, les operacions d'aquest senyor, i en canvi hi ha casos sobre alertadors que són increïbles, diguéssim, que tu ens n'has explicat, que a més jo crec que es poden consultar algun lloc, però que els mitjans de comunicació no en fan ni puto cas, diguéssim.
1: Bueno, doncs...
4: Això serà la meva primera pregunta.
1: No, és molt senzill.
4: En tinc una altra, eh?
1: O sigui, jo la meva secció l'he titulat que delatar no és alerta.
4: Val.
1: Per tant, la diferència entre el senyor Aldama i jo mateixa o els alertadors que tenim en aquest moment a Catalunya dient que va malament a les nostres administracions, hi ha una diferència bàsica. Delatar és simplement anar a la teva i assenyalar algú perquè en trauràs, creus, un benefici personal. Ja. Un alertador, en realitat, està detectant un problema sistèmic, li preocupa l'interès general...
4: Això l'alertador.
1: L'alertador. O sigui, l'alertador treballa en l'interès general.
4: Uh-huh.
1: O sigui, està pensant que allò que veu que no està bé, no pensa en ell.
7: Uh-huh.
1: Pensa en tots nosaltres. Això és el primer, la diferència. L'Aldama uh-huh. pensa en ell. Uh-huh. Com que, a més, el Tribunal Suprem ha volgut donar un missatge de dir, escolta, alertadors, si m'ajudeu a denunciar el PSOE, us deixaré lliures de presó i us podreu quedar els diners, doncs hi ha un ús...
4: Això ha estat així?
1: Home, clar, no? O sigui, el missatge del Tribunal Suprem és un precedent molt perillós, perquè està dient a tots aquests corruptors que poden corrompre si després delaten el que ha picat.
4: És a dir, que fins i tot animen a corrompre, no? Perquè si tu ara corromps, trinques 3 milions d'euros i escaig, i a sobre... O sigui, ara, també és una bona mesura perquè no es corrompi cap persona. Si ets d'esquerres, que no et corrompi.
1: Però aquí
4: perquè,
1: hi ha un article del Joan Llinares, que va ser el director de l'Oficina Antifrau Valenciana, sí, que és l'home més íntegre de tot l'estat espanyol i crec que d'Europa. Ell té un article al diari Punès que parla de la piràmide de la corrupció i diu, aquí hi ha tres vectors, o hi ha tres extrems. No? Tens el corruptor, l'Aldama,
4: sí,
1: els càrrecs electes o les persones de l'administració pública, no, que es corrompen,
7: que es deixen, no?
1: Que seria el Coldo i l'altre.
7: Uh-huh.
1: Però hi ha un tercer vector que mai parlem, que són aquells controls administratius que hem de fer perquè això no passi.
4: Uh-huh. Clar.
1: I aquest punt mai el parlem. Jo mateixa vaig alertar contra els meus serveis tècnics i jurídics, que eren de l'administració pública, no eren càrrecs electes, i eren els que havien de controlar les coses i al contrari se n'aprofitaven. No? Per tant... és important que veieu que és molt més complexa i que el que ha passat sempre amb aquest tema és que només s'interessa la lluita de poder, només interessa la corrupció si serveix para fear-le al otro el comportamiento. És un tema de... Ah, mira, t'he pillat, no? Ja. Fora. Però no els hi preocupa tampoc, malauradament, als nostres partits polítics, i ara veig que també el sistema judicial, en realitat, no els hi preocupa l'interès general.
8: Això és greu, això és un pas més, eh?
1: És gravíssim, és gravíssim. O sigui, jo realment només veig que tenir bones notícies, no? És a dir, és una sensació impressionant. Llavors, clar... Què fem els alertadors en aquest estat espanyol? Bueno, tenim un marc legal europeu, tenim un marc legal espanyol, ara Catalunya està intentant fer una llei de protecció d'alertadors específica, però no s'aplica. No s'aplica.
8: Anem a parlar, perdona, quan parlem d'alertadors,
1: sí.
8: M'agradaria que expliquessis exactament, perquè a la millor hi ha persones que ens poden estar escoltant
1: i que
8: no saben què és, o hi ha gent que podria ser alertador i no ho és perquè no sap com s'hi ha de posar, diguéssim. Un alertador exactament què és?
1: Un whistleblower, que es diuen en anglès, és algú que ens alerta, que ens avisa que alguna cosa del nostre sistema de garanties i de protecció pública, no? Les nostres administracions, sistèmicament no estan ben fer la seva funció. Llavors un alertador diu, ostres, estan donant uns diners per uns joves que en realitat no existeixen, o estan donant unes llicències d'urbanisme a un lloc que no és possible. O sigui, les persones que alertem és perquè veiem que en algun sentit ens estan enganyant a totes.
8: Mm-hmm.
1: Val? I a més sabem que hi ha un marc europeu, des de fa uns anys, quan no ho vaig fer jo no hi era, però ara sí, sabem a més que estem protegits i que tenim uns canals interns per denunciar. O sigui, sabem...
8: Anònims, no? Tu pots denunciar aparentment...
1: Podem fer-ho anònim o no, i aquí ho prefereix, jo... No ho tinc tan clar. A mi em protegeix més estar aquí amb tu que estar amb un canal anònim, però hi ha persones que realment, bueno, els hi fa molta por les represàlies, no?
8: I llavors alertar podria ser des d'una persona que treballa dins un ajuntament, un funcionari públic, que en un ajuntament, per més petit que fos, digués, escolti, aquesta llicència s'està donant en aquest terreny és un terreny que havia de ser un camp de jo que sé què, i ara havia de ser un hort, o havia de ser una zona verda, i ara s'hi estan posant, jo que és una refineria, o jo que sé. Aquí s'han comprat, aquí es diu que s'havien comprat, o sigui, pot ser una cosa tan senzilla com s'han comprat, han dit que s'han comprat 3 papereres, que s'han comprat 15 papereres, però no n'han arribat 3. Què ha passat amb
1: el servei de la neteja, una subcontractació que diu, escolti, a mi figura que estic treballant 4 dies a la setmana i treballo un.
8: Clar.
1: Que ho sàpiguen, no?
8: Val.
1: És a dir, qualsevol persona que se n'adona que s'està tocant els diners de tothom.
8: De tothom. També pot ser a qualsevol... Podria ser a la...
1: A privat també, eh?
8: Això t'anava a dir. El privat també pot ser...
1: Sí, sí, a més, depèn quina quantitat de treballadors tens, ja estàs obligat també a tenir un canal intern de denúncia.
8: I pot ser qualsevol institució, perquè hi ha alertadors a l'exèrcit espanyol, per exemple.
1: Sí, hi ha a l'exèrcit, a la Guàrdia Civil... militars íntegres en tenim bastants.
8: I sempre és... podria ser la Casa Reial, per exemple, o la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament, qualsevol institució pública o privada pot tenir alertador si els diners, diguessin...
1: Per exemple, si jo alerto de que sempre poses la temperatura molt baixa, i el Missé i jo estem fotudes, jo fotut i ell fotuda, doncs si fas això... no és alertar. No, diguem-ne
6: però necessites... Vaja.
1: No, ho sento.
6: Vaja.
1: Perquè finalment estic defensant els nostres interessos,
8: jo l'entenc,
1: i estic dient això. Però, en canvi, si jo dic que els treballadors de RAC1 no estan en unes condicions climàtiques adequades o no tenen els luxes de la llum necessària o hi ha condicions laborals...
8: Això podríem alertar ara mateix, no?
1: Ara mateix.
6: Però necessites presentar proves, davant
8: d'un... Home, clar.
1: Bueno, aquest és l'altre tema.
6: T'has de preparar...
1: Això és el més dur, clar. No? Que l'alertador... Tothom li demana que demostri que el que està dient és veritat. I, en canvi, el delator, passi, de veritat que té proves, i si se les inventa, és igual.
8: I hi ha gent que, al cas del Dama, també dic que ell ha acompanyat una investigació que ja estava feta, i ha anat dient sí.
1: És a dir,
8: tot i que la UCO, això de la UCO també s'ha posat quantitat de moda, que està més de moda la UCO que l'ESD, o sigui, és increïble.
1: Si deia...
8: ja que es posaran de moda unes sigles, que pot, jo què sé, alguna cosa que fos interessant.
1: És a dir, un alertador, socialment, el valorem. No el protegim ni li fem res ni el compensem, ho dic per experiència pròpia, però el valorem, no? A un delator, en principi, ens fa com una mica de fàstic, que trobem com una persona que està fent alguna cosa que no està bé. Almenys és l'única venjança que tenim als alertadors, és que nosaltres, dintre de tots, se'ns veu com unes persones dignes i els altres no, diguem.
8: I
7: pot passar factura?
1: Però reconeix que és l'home més guapo que tenim.
6: Sí,
8: i a més elegant. No, per perdut.
7: No, sobretot és el més elegant i sempre veure que m'atropa per aquí, ho fas fatal. Saps aquesta cosa de dir, ostres?
8: Mira, ja em sembla bé.
7: Ja. Com vaig vestida avui, saps? Em fa com a vergonya fins i tot saludar-lo.
8: Amb l'edat que tenim ja.
7: No, però l'alertador li poden passar factura, aquestes merdes?
8: Això, exacte.
1: Bueno, si vols que t'expliqui la meva vida. Clar que sí. Home, tu has sentit, t'has sentit solidari amb tota la teua societat, institucions, democràcia, etc, etc, i has pensat que feies alguna cosa a favor de tothom i al final et diuen perquè et fiques amb lius, perquè... És a dir, jo sempre dic que l'alertador, com el sistema és, està malament, falla, la peça virtuosa no encaixa. I acabem saltant nosaltres, no? O sigui, jo vaig haver de dimitir perquè jo crec que era virtuosa en tant de reconèixer que anava malament dins de l'Ajuntament de Barcelona, no? Però jo vaig haver de saltar. I és el que
8: per tant, l'Ajuntament de Barcelona segueix anant malament.
1: L'Ajuntament de Barcelona...
8: Perquè tot allò que vas alertar tu, s'ha arrecat alguna cosa? Ja et dic jo que no. N o... No, que potessis tu, que potser posaràs algun folló, però és evident que és la peça que alerta.
1: No anem bé. La veritat és que no anem bé. No? El meu districte no. Hi ha coses que es reprodueixen...
8: Però si el teu districte no anem bé, els altres per què haurien d'anar bé? O sigui, molt raro, no? O sigui, molt estrany, el teu districte no és fatal.
1: A veure, jo crec que, sincerament, és una lluita bastant... d'una gran magnitud, la cosa, no? I aleshores...
8: Una pregunta. Això que deia la Lucía, que a mi també m'interessa. Els alertadors, en el fons, tu dius que deuen tenir un cert prestigi, tu diem, que bé, això, l'alertador, que meravella, tal. Però a l'hora de la veritat, els alertadors estan completament desprotegits per la institució. Perquè si tu alertes a una institució, tu alertes sobre una institució a la qual estàs implicat, i que, per tant, després de la tua alerta sobre que el sistema és corrupte, diguéssim, aportes les proves, que suposo que has de passar, les de passar les de Caín, perquè acabin acceptant les proves.
1: Sospiten de tu.
8: I llavors, sospita de tu. Un cop viagira que ho aconsegueixi al cap de 500 anys.
7: Sí. I te us quedes sense amics.
8: Això et dic. O llavors, el propi sistema... Diu, però ara aquesta paia ens està a nosaltres tocant... Que això passa una mica, jo també crec, quan una empresa, alguna dona o algun home, alerta sobre possibles agressions sexuals, o com es diu això?
7: Assetjaments,
8: del tipus que sigui,
7: laborals o
8: sexuals. És evident que, bueno... aquesta persona és la que salta, o sigui, no ens ha passat... Sí. Això passa sempre, passa sovint.
1: Sí.
8: Són casos paral·lels, és a dir, que el propi sistema expulsa a la, diguéssim, la integritat.
1: En principi hi ha un cert corporativisme, és a dir, que una regidora...
8: O sigui, és que és super desanimant.
1: Una regidora de Ciutat Vella digui a l'Ajuntament de Barcelona no va bé, això no s'entén. És com si tiressis...
8: Com, perdona, que...
1: Que una regidora de Barcelona digui a l'Ajuntament de Barcelona no va bé, això ho van viure com una... com un atac a la corporativitat, no? a la bona, al bon nom de l'Ajuntament.
8: Però això jo entendria com a primera fase, no? Que diguessis, home, aquesta, sí, joder, si ets de les nostres i tal. Clar. Però si tu ets un servidor públic i un altre servidor públic, que és una persona íntegra, que ho coneixen perfectíssimament, diguéssim, suposo que et coneixia, que no ets una pirada, no ets una aldama, o sigui, ets una dona íntegra, diguéssim, jo què sé, una tia culta, és que no és com dir-te. De sobte, si a tu podria ser que diguessis, que jo truqués i digués, tia, però com ens fas això, no sé quantos, hauríem d'estar tots a una, fem-ho d'altra manera, el que sigui roqueta. Aquesta podria ser una primera reacció, però la segona seria investigar, perquè si a tu el que tu vas alertar no es va investigar o es va investigar malament, a tu et va saltar, et van fer la vida impossible, etc. Serà que els que et van fer saltar, que segueixen a l'Ajuntament, per cert, o segueixen on collons està, però que deuen ser corruptes també. Que això passa, per exemple, amb els assetjadors, no? Que si tu ets un assetjador, denuncies un assetjament i de sobte les persones queden al mateix lloc o fins i tot escalen.
1: Alertadores del món, aneu al tanto. O sigui, que és el missatge que volen. Volen que tinguem por i que no ho fem. O sigui, volen, i a més ens volen aïllar. Ai, mira la pobra Itziera, mira el pobre tal, mira tal. És a dir, fan tot un relat
8: d'aïllar-nos
1: i dir-nos que era pobre de nosaltres, que malament ens ha anat. Clar, quan veuen que sobrevivim, ens refem, promovem associacions...
8: Clar,
1: jo mateixa ara sóc la representant a tot Espanya dels alertadors de tot Espanya. Imagina't. És a dir, que en comptes de dir no vull saber res, doncs acabes...
8: S'ha de resistir.
1: S'ha de resistir i, a més, has de demostrar que n'hi ha moltíssimes persones que estan fent això i has de crear realment un cert orgull de fer-ho, no? És un altre dia de l'orgull.
8: Jo que tinc la teoria que, per exemple, que ara que veig els programes que tothom està molt interessat aparentment en el periodisme i no sé què, i que a més hi ha molt... que si el periodisme, que és el periodisme, només agafant la carpeta d'alertadors o de casos d'alertamenta que estan en marxa, ja tindries pàgines i pàgines interessantíssimes per obrir diaris, els diaris, etc. Però jo no crec que això es cobreixi. Per què no cobreixen els mitjans de comunicació?
1: No, perquè, home, qui finança els mitjans de comunicació? Tot forma part del mateix. O sigui, vosaltres heu d'anar a les pàgines web d'Acció Cívica contra la Corrupció, a l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, a l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció de València, a la plataforma Xnet, heu d'anar a Alertadores contra la Corrupció, a la Fundació Hay Derecho, Alianza contra la Corrupció, a Edico, Red Flag, Iberwashle i la Transparència Internacional d'Espanya. Mireu aquestes pàgines web.
8: Allà s'expliquen els casos de...
1: Allà estem bastant, sí, hi ha bastanta la nostra història. I altres mitjans, com Octubre, mitjans independents i lliures, que també parlen d'aquestes coses.
8: Clar. I hi ha, tu diries que hi ha molt... S'alerta molt? És a dir, que el sistema...
1: Moltíssim.
8: Quin seria el principal problema del sistema perquè s'alerti tant?
1: Abusos o sigui, la privatització de les nostres institucions pels poders polítics. Els partits polítics privatitzen les institucions al seu favor, a la seva xarxa clientelar, i forcen tota la qüestió administrativa, no? La selecció de les persones, o els concursos, tot això de les mascaretes venia d'aquí, no?
8: No?
1: Sí, en un moment d'emergència, violentar, falsificar i crear una necessitat i aprofitar-se'n, no? Sense fer els protocols, no? Vull dir que tot té a veure amb aquest delit d'enriquir-se a costa dels altres, que és un impuls molt miserable, i que, per lo que jo, il·legalitzaria a qualsevol partit que alguns dels seus membres electes haguessin ni per un moment pensat en
8: això. Tu creus que Pedro Sánchez hagués hagut de dimitir per aquest últim cas?
1: Pedro Sánchez hagués hagut de suspendre la seva relació amb el PSOE i intentar seguir ell.
6: Uau!
8: Que interessant això, fixa't-hi.
1: Clar, és a dir, jo sóc president, estic negociant contínuament, estic denunciant Gaza, estic fent això, estic fent l'altre, el PSOE no està a l'alçada dels ideals que jo miro de representar, feu el favor de us suspenc. I aleshores demanaria a tots els diputats i diputades del Congrés si el volen recolzar fins a acabar.
8: Això es pot, això es podria.
1: Segurament qualsevol persona que sàpiga d'això em dirà que sóc la meva mare, que sabia de polítiques, deu estar al cel retorçant-se de la bestiesa que dic, però jo ho exploraria en tot cas.
8: Però jo també hi ha mecanismes, diguéssim.
1: Home, hi ha un problema, que la disciplina de partit. És a dir, quan els nostres congressistes van a votar una llei i ja els hi manen que hem de votar,
8: ja t'entenc,
1: perdem un ciutadà que pensa lliurement per pensar col·lectivament amb les consignes partidàries. És una estafa. Jo he votat persones intel·ligents que sumin el seu pensament en el moment de fer lleis o de fer un control de govern. Però no, van en plan com un... Sempre dic que és com un futbolín, que tu fas, saps aquests jugadors que
8: estan
1: embruixatats pel mànec?
8: Sí.
6: Però el sistema està marcat així, no? O sigui, hi ha uns partits polítics que governen.
1: Però alliberem el sistema, és a dir, millorem-lo. És a dir, canviem-lo, jo vull, no? Diputats i diputades que estan representant unes cicles fins que... És el que vaig fer jo. Jo vaig entrar amb el PSC de Barcelona fins que vaig entendre que no era possible.
8: Clar.
1: Ja està. I això quin preu tenia?
8: Hi ha una mera com de política... De tothom hi ha guanyat, diguéssim. El PSOE, jo trobo gravíssim que totes aquestes persones que estan al voltant de Pedro Sánchez siguin corruptes. És que ni que haguessin...
6: Però no són totes, No són totes.
8: Home, a tu et sembla... quan els de la dreta diuen això... Mira, sin ser yo nada de eso, però quan els de la dreta diuen que aquests senyors que anaven amb cotxe recorrent a Espanya... Vull dir que aquest tampoc no ens farem les tontes.
6: Sí,
8: que els tres senyors que estaven anant amb cotxe recorrent al Pedro Sánchez, que han tingut mala sort, que han robat els tres, diguéssim, presumptament. Bueno, dos claríssimament que estan jutjats, que es passaran mitja vida fins que es podrien a la presó. I l'altre està en ello. Vull dir que a banda de la pressió que rep Pedro Sánchez, que rep les esquerres, que rep el progressisme, ha parlat del fatxerio i tot això, però que les coses van que passen, que nosaltres som quàntics,
6: sí,
8: que passen coses totes alhora.
6: Sí, però hi ha molta gent,
8: bueno,
6: no
8: hi ha molta gent,
6: doncs,
8: també, que jo, és com si de l'Església Catòlica i tragam-lo de la pederàstia, que jo flipo també.
1: Però a veure...
6: Jo crec que no però
8: jo la discussió que tinc amb la meva mare, filla meva, deixant a missa, però com tu estàs en una institució que hi ha més pederàstres per metro quadrat que la pera?
1: Però Marc...
8: Festa, jo què sé, fada, inventa una religió nova. Vull dir, però, que jo, a mi em sorprèn, diguéssim, que algú... Però llavors, el que jo et vull dir és que hi ha aquesta cosa de, ni tu ni jo, nosaltres som corruptes. Clar, aquest de Pedro Sánchez, jo també l'entenc. Com he de dimitir jo? Si els de PP no han dimitit, que ho tenen tot, si els de Convergència i Unió, o com es digui ara, no han dimitit, si els d'aquí no dimiten ni tal. Però clar que la gent votarà Vox, que ja ho diuen. Escolti, nosaltres som els únics que no tenim cap causa. Bueno, mis cojones, també, perquè també tenia... Mis cojones, res, perquè també hi havia un
6: dramàtic
8: de Madrid,
6: que
8: també la financiació del Vox també està investigada. No sé com tenen els collons de dir.
6: Tera, carai, vol dir alcohol.
1: és evident que el senyor Sánchez...
4: Però si ho dic, que perdona, és que acabo, acabo.
7: Presenta-t'hi tu.
4: No, ja, no, i una merda, vamos.
7: Sisplau.
4: A mi passaria, va, a mi dispararia a la nuca. Si aquesta senyora està a poder disparar a la nuca, però ni tu t'hauries presentat, Llucia. Tu també podies presentar perfecte.
7: Fem, que acabo de llegir
4: el llibre. Ara veuràs, el llibre aquest l'has de llegir, tu, Itziar. Però que et dic que ara, jo crec que la cosa és, miri, com que tot això és corrupte, mira, tu has tret a Esther una paraula que és clau, que és el sistema és així. Llavors, tot és a veure si se roba i a veure si se roba més o menys, esto és el que tenen els votants, diguéssim. Aquest és el missatge que estem emetent. Llavors, aquí no dimiteix ni Quisqui, ni res, ni solucions imaginatives, perquè, total, si dimiteixo jo, si posarà un altre que també està, que té unes causes judicials, perquè això de la Kitchen tu estudies i és per cagar-s'hi. O sigui, el PP s'hauria d'haver dissolt. S'hauria d'haver dissolt.
1: Bueno, tot això...
4: Perquè ja em diràs. No?
7: A veure, Itziar, digues.
1: No, és que ara estava pensant que el Sánchez té una...
4: A veure, ho estic dient a brochazos, però ja m'entens.
1: El Sánchez té una responsabilitat orgànica en el PSOE, també.
4: Home, no? Que t'ho diràs.
1: No, espera't, aleshores sí que penso que hauria... Clar, és que jo em pensava, no recordava no, que ell també feia aquesta funció de partit. Home, llavors, si els seus secretaris de l'organització i les persones
4: dos,
1: que tries estan
4: dos,
1: robant, sí. Llavors sí que potser podria tenir una altra...
4: Que jo te l'entenc, aquest senyor, perquè realment es va fatal, diguéssim, que dimiteixi Pedro Sánchez per tota
6: l'alternativa. És terrible, eh?
4: Però ara, però...
6: És dramàtic,
7: la, la, i si no, també, vull dir, al final...
6: Jo bueno, prefereixo Sánchez, eh?
7: Que no sé, a veure, tampoc no m'ho posaré aquí de tertuliana política.
4: No,
7: però...
4: que és veritat, pobra, perquè...
7: Però si, bueno, si dividís 50 ara, euros, si,
4: donem,
7: ara...
4: Si donem 50 euros, Sánchez, allò...
7: Crec que tindria més possibilitats.
4: Joel, porta 100 euros, que aquesta senyora bé, que es faria de tertuliana una mica.
1: I jo et dono 20 per l'aire. Per l'aire condicionat jo et dono 20 més.
4: Heu de venir amb rebaqueta, us ho tinc dit.
7: No, no, només era això, que tampoc, passi el que passi, tampoc no va bé, saps què et vull dir? Que no, l'alternativa pot ser un cop d'efecte, n'ha fet molts el Pedro Sánchez, i n'ha sortit sempre molt ben parat, perquè no hauria de fer aquesta vegada el mateix, no? És a dir,
4: sí, sí, clar, clar.
7: Sempre
4: sí, sí.
7: Que fa coses rares,
1: jo des
7: d'aquí
1: el suggereixo que ens convidi tots els alertadors i alertadores de l'estat espanyol, que parli amb nosaltres una estona i a veure si després d'això vol seguir, vol dimitir o què vol fer. Un cop de puny i canviar coses. No sé, potser li falta contacte.
4: Bueno, que li falta contacte ja t'ho dic jo, eh? Perquè jo a mi de Madrid em diuen de gent que està al voltant de Pedro Sánchez, de periodistes que els segueixin i de més, però això els hi passa a tots, diguéssim. També dic una altra cosa, Pedro Sánchez ara, que això també és una cosa que per allà hauria d'estar prohibida, porta dos legislatures, no? I va per la tercera. Jo crec que un president hauria d'estar 8 anys, màxim.
7: Clar.
4: I hauries tu, perquè sí, si roba, roba ràpid, no dic ell, eh? I si no, tal. També és veritat que aquest senyor, entre lo de Begoña Gómez i el seu germà, etcètera, etcètera, que l'estan putejant per totes bandes, que clar, és que és increïble.
1: També hi ha un problema, final... si la gent sap que ja te'n vas, perds poder. O sigui, ell té que dir que va una tercera i potser no va.
4: Està bé, està
1: però s'ha de fer, perquè si no, quan ja no ets sexy...
4: Filla que ja està, ets.
1: Clar, sapigueu. Per això, normalment, els alcaldes de Barcelona se n'anaven 2 anys abans, entrava un altre sense votar, i així ja anava fent recorregut.
4: Anava fent recorregut.
1: Sí, hi ha tot un...
4: Sí, sí, ara, no ell, jo, que sóc de mirar els paquets dels tios... Cada cop té la polla més gran. O sigui, jo miro...
7: No, perquè s'està
4: primant. I no és el
7: tall
4: del pantal, que no, però s'està primant. Però cada cop hi ha més prepuci. O sigui, que és veritat el que diu Lluïcia, que el tio es posa a catxondo amb tot això. O sigui, ho ha de fer. O sigui, és un ser superior.
7: Ell s'ho creu, com a mínim.
4: Que no està mal. Bueno, a tots vostès, moltíssimes gràcies.
6: Itziar González.
4: A tots d'ell, Llucia Ramis. Bravo. Bueno, Llucia Ramis, al final l'entrevisto, i punto, venga. No intenteu parar-me. No m'ha dit guapo, però l'entrevistaré. Bueno, a veure, escolta'm una cosa. Aquest llibre que has fet, filla meva, Asteroide, en castellà, Asteroide, perquè tu te'l vas endur en català, filla meva. Català, quina editorial és?
7: Anagrama.
4: Clar, que tu és d'Anagrama. I Asteroide,
7: en castellà,
4: un metro quadrat, un metre quadrat, és el quart premi... jo perquè no collons no em poso les... És que jo em penso que sóc jove i no... Clar, o sigui, sóc aquest tipus de persona absurda. Premio no ficción de libros d'Asteroide, un metro quadrat, Llucia Ramis. Llavors, a veure, aquest és un llibre que hi ha vida personal, que això ens encanta, la gent, hi ha assaig... O sigui, és el llibre definitiu, perquè a més reculls molts altres articles, estudis, etc etc, sobre el panorama o el context...
6: L'accés a l'habitatge.
4: Bueno, tot el que pot passar-te amb el món de l'habitatge actualment. Jo el trobo una puta virgueria. Com se't va acudir?
7: Moltes gràcies.
4: És superamè, a més.
7: No, sí.
4: Et fots una mala hòstia que t'hi cagues.
7: Això...
4: I és molt únic al final, també.
7: És molt guapo, no?
4: És molt guapo, sí.
7: Te deixa guant...
1: Parlant de guapos.
7: I rius bastant, no?
4: Sí, no. És un
7: malgrat
4: tot.
7: Malgrat tot.
4: Sí, perquè tota la teva parurata
8: perquè explica't una mica l'estructura.
7: No, la història va ser que, clar, he viscut a més de 10 pisos diferents en els 30 anys que fa que visc a Barcelona i sempre havia tingut ganes de tornar a veure qui viu ara. I això era una cosa que feia molt de temps que volia fer. I volia saber qui viu ara, quina relació té amb el pis i tot això. I tot això vaig voler-ho travessar amb tot el tema del problema de l'habitatge perquè, clar, quan es parla del tema de l'habitatge sempre es parla des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic. Jo deia, però és que al final és on vivim, és on hi tenim la vida, on ho tenim tot. És una cosa personal i és una cosa psicològica que ens afecta moltíssim, sobretot quan ens hem hagut de mudar moltes vegades. No? Dic, fem-ho en primera persona, que al final com es viu tot aquest periple d'anar canviant de pis perquè no saps per quant de temps hi podràs viure, perquè te va avançant el contracte del lloguer cada vegada.
8: I a tu, quan trucaves a les persones que han viscut al teu tal, què et deien? Que
7: bé, era divertit, perquè clar, jo anava allà, picava la porta, deia, hola, som la Llucia, estic fent un llibre sobre els pisos on he viscut, vaig viure aquí l'any 1997, m'agradaria pujar a veure com està.
8: Que et quedes flipada. Hi ha pisos que fins i tot coneixes la persona.
7: Dues vegades em va passar això. I vaig pensar que això era com el show de Truman, no? Perquè, clar, la primera vegada penses, ostres, quina casualitat que aquesta persona que conec visqui al pis on jo vivia gairebé 30 anys. I la segona vegada, el segon pis que vaig anar a buscar, també és una persona que conec. I també vaig flipar molt.
8: Farà ser perquè cada vegada que poses el pis, poses la direcció, etcètera, etcètera, els metres quadrats, les caracteritzes del pis i el preu, que dius, mare de Déu, tant de bo tinguéssim ara aquests preus que ja ens devien secar, ja ens sonaven cars en aquell
7: I tot i així jo era milaurista, per tant em costava bastant pagar aquells preus. Sí, sí. Eren preus de 700 euros, 750 euros, però jo em cobrava 1.300, és a dir, que també era molt difícil viure tota sola.
8: Però tu com a periodista també feies allò de que jo també he estat milaurista, que a més tenies milaurista de salariada, però després havia de fer quasi la coloració, la columna, la no sé què, no?
7: No, jo tot això sempre he estat autònoma.
8: Clar.
7: Encara ho som. I llavors és això, hi havia moments que te tallaven les col·laboracions, però tu encara te pujaven el preu del lloguer, i llavors havies de buscar un company de pis o ficar el teu al lot de torn a viure amb tu per
8: dividir despeses. Parles molt dels nòvios que... Tots els nòvios...
7: Sí, tots, passat... tots no, d'alguns.
8: Però estic molta sort.
7: N'he tingut bastant més.
8: Més d'aquests? No, bastant. Ja,
6: i per què no surten? Per què no surten?
8: Bueno, perquè no venia a cuento.
7: Perquè no venia a cuento. O perquè no vivíem junts, eh? Jo amb la majoria dels meus al·lots n'he viscut.
8: Clar. És que hi ha un tipus de tio que l'utilitza per viure. O sigui, per compartir, no? Saps què ho dic o no?
7: Sí,
8: tu fas que sí, Pau, tu fas que sí amb el cap, si vols compartir, avisa'm, truca.
1: Ja t'ho explico després.
8: Vale.
7: Sí, volem sobre. I després també hi ha hagut companys de pis que no han anat tot lo bé que havia d'anar, perquè moltes vegades te poses a viure amb persones que no coneixes en aquell moment, però que tens la necessitat de dividir després com sigui i fiques a qualsevol, que no és qualsevol, però que moltes vegades hi ha problemes.
8: Sí, que decepciona. De vegades també et penses que coneixes la persona, t'hi poses a viure i llavors la coneixes realment i dius, m'acau l'ou, em pensa que el coneixia. Escolta una cosa, tu dius que tothom recorda què feia el dia que de l'atemptat de l'11S a les Torres Bessones.
6: Totalment.
8: Què feies tu aquell dia?
7: Cercava pis. Vaig anar a veure un pis a Trinitat Nova i justament estic al metro, hi havia les pantalles ja a l'andana, i de sobte vaig a la pel·lícula de Roland Emmerich després d'Independence Day, dic, mira, la propera pel·lícula de Roland Emmerich, que
8: és el
7: que està estrenant ara, saps? Sí, jo veia allà una torre amb fum, i jo deia, mira, segur que és la típica pel·lícula d'aquestes catastrofistes, etc. Llavors arribo al pis, ve la que havia de ser la meva companya de pis en aquell moment, la gent de la immobiliària no es va presentar, no sé si és perquè estava celebrant, la diada, perquè era l'11 de setembre.
8: A més.
7: I no era festiu encara en aquella època, i per això vàrem poder veure aquest pis, no el vàrem arribar a veure perquè no es va presentar, i jo deia, menys mal, perquè realment l'edifici era tremendo. I de tornada al metro... Li dic a la meva amiga, mira, aquesta pel·lícula encara està fent el tràiler, però quin tràiler?
8: Un tràiler llarg, no? I resulta que era a l'atemptat,
6: eh? En directe, a més.
8: Escolta, ara, això que has dit, compta que m'has dit això que l'11 de setembre, és veritat que l'any...
6: 2001
8: El 2001 no era festiu.
7: No era festiu.
8: Perquè ara que s'ha passat pàgina del procés, que no sigui que entre uns i altres acordin tornar a fer laboral el dia 11 de setembre, eh? Això també podia passar qualsevol moment. O sigui, atentes. I per aquí sí que no hi passarem, escolti. Què t'ha de dir? Destaques una... Poses molta informació, has llegit moltíssim sobre l'assumpte. M'ha sorprès una nota, una cita que fas d'un reportatge del New York Times, que diu, destaca la declaració d'una noia estatunidenca. Diu, tinc 26 anys i no necessito una pensió. Diu la pàjara aquesta. La pàjara aquesta de la dels Estats Units, no la Llucia. Mi imperio inmobiliario español financiará mi jubilación.
7: Sí.
8: Això sí. És boníssim, eh? Jo m'he quedat flipada d'això.
7: Molta gent ha invertit, està invertint aquí, perquè, clar, és que els hi surt molt a compte invertir aquí, no cal ni que hi visquin. I ara, per exemple, a Mallorca estem veient com cada vegada venen vols internacionals als Estats Units i que aquestes persones, doncs, segurament aniran a invertir a Mallorca. Potser aniran els caps de setmana, un cap de setmana cada 3 mesos, o potser aniran, jo què sé, només a passar l'estiu, o ni tan sols, directament, doncs, anant de lloguer i faran inversió amb l'habitatge. A Mallorca ja es veu clarament, a les Illes Balears es veu clarament, i aquí cada vegada jo crec que s'anirà veient també.
8: Bueno, Mallorca jo crec que és un laboratori amb tot això, eh?
7: Sí,
8: les Illes Balears és un
7: sempre.
8: Laboratori del que ens passarà literal, a més a més. Tu dius que els mallorquins ja no es poden permetre a Mallorca.
7: No.
8: Fots cada frase també que et quedes... És que hi ha moments que dius... Mare,
7: moltes persones estan portant la gentrificació a Astúries.
8: Clar.
7: Perquè ja no poden comprar-se cap habitatge a Mallorca i se n'han d'anar a llocs a l'Espanya buidada, normalment al nord, perquè fa més fresc, encara. I moltes persones no hi poden viure, però els eivissancs mateixos no poden viure a Eivissa, han de viure o a caravanes,
8: sí.
7: O compartint habitació per 800 euros, o molts se'n van a viure a Mallorca, els que poden, a Mallorca, imagina't, els que poden, perquè si no també han d'anar a la península. És a dir, els mateixos illencs no tenen la possibilitat de viure a les Illes Balears. Unes illes que l'any passat van tenir 19 milions de turistes i en les quals enguany s'esperen 20 turistes per cada resident. Tu ara deies, el Mallorca és un laboratori. Sí, tot el que passa a les illes, els eivissencs mos ho diuen als mallorquins. Mirau el que passa a Eivissa perquè estem 5 anys per davant vostre. I nosaltres, mallorquins, tenim el mateix a la península. Mirau perquè nosaltres estem 5 anys per davant. El que passa aquí acabarà passant a la península també. Jo crec que no seran 5 anys, jo crec que d'aquí 3 anys ja ho tenim aquí. Ja, també.
1: Les Rambles passen 130 milions a l'any. Bueno, l'any 18 passaven 130 milions a l'any.
8: A les Rambles?
1: I cada dia 300.000 persones.
8: Oh, mare de
7: Déu. És brutal.
8: I escolta una cosa, tu dius, la hipoteca no es paga sola. El teu inquilí, es diu en català? Tu inquilí no treballa per pagar-te.
7: Es pot dir inquilí, es pot dir lloguer, les dues coses.
8: El teu inquilí treballa per pagar-te.
7: Clar, perquè molts d'aquests gurus que surten a vegades a les xarxes
8: sí,
7: te
8: sí.
7: diuen, no, pots aquí, pots comprar-te un pisat i després ja t'ho pagaran amb el lloguer, no? El lloguer ja t'ho pagarà. I llavors tu dius, no, el pis es paga sol, te diu. El pis
8: sí,
7: es paga
8: sí,
7: sol.
8: Hi ha el tio que treballa
7: per exacte,
8: tu.
7: Exacte, hi ha una persona que està treballant per tu, sí, no? I sí. moltes vegades mos oblidam d'això, no? Fixam-nos tant en les xifres que no pensam que allò és un habitatge de qualcú i viu una persona i que aquella persona necessita fer una feina. Clar, dins la mateixa franja salarial, fixa't, una persona que té un habitatge
6: total
7: en propietat
8: sí, sí,
7: i una persona
8: no.
7: que no la té, una ha de destinar...
8: La diferència de la riquesa i la pobresa.
7: Haurà de dedicar el 40, el 50, el 60, el 70, el 80% de tot el que guanya només a pagar aquell habitatge, no? I l'altra persona no haurà de pagar tot això.
8: Què és l'acumulació per possessió?
7: Doncs això sí que ho sap l'Inziar. És una mica intentar degradar segons quines zones perquè sigui molt barat per després poder adquirir-la a un preu molt barat i després explotar-ho. Especular.
1: És com es va fer Le Quartier Latin a París, és com el que s'està fent al Raval des de sempre, al Gòtic Sud, es fa sempre això.
8: I com es degrada una zona posant-hi pisos...
1: No, posant problemes.
7: Posant problemes.
8: No? Però això és així?
6: Narcopisos,
8: o sigui, això és com
6: per exemple.
8: Els narcopisos, per exemple...
1: Sí, formen part de l'estratègia, i tant.
7: Clar.
8: Posant rodamons...
1: Tota mena
8: bandes de...
1: Conflictuant, sí, sí.
8: Conflictuant, eh? I qui hi ha darrere d'això, perdona?
1: Els promotors de l'hotel de turno, de l'operació immobiliària de turno... Oh, sí, sí.
8: Clar, i sempre hi ha connexions amb la institució, amb l'ajuntament, amb els ajuntaments
1: no,
8: o tal, no sovint?
1: No,
7: però es fa així, es converteix tot en producte. I des del moment que tot es converteix en producte, necessites que s'encaresqui perquè sigui una bona...
1: Home,
7: perquè doni bona rendibilitat.
1: L'ajuntament, no? quan vol expropiar un teixit veïnal, l'impedeix que es rehabiliti, es va degradant perquè llavors l'expropia molt barat. O sigui, l'Ajuntament també té...
8: Les seves pràctiques.
7: Això la sèrie, Rafael Ajà, s'explica
8: sí,
7: molt
8: sí,
7: bé.
8: Sí, s'explica perfecte. Sí, sí,
7: sí.
8: Que l'altre dia el Joan Bordeus també va fer una crítica al Núvol terrible.
1: És que Joan Bordeus és...
8: Sí, però la va deixar fatal, a Rafael Ajà, que jo crec que Joan, des d'aquí t'ho dic, tampoc...
6: A mi m'ha agradat.
8: A mi nosaltres m'ha agradat, i que vaig pensar...
1: Sí, a mi també, però el Joan és un grandíssim periodista.
8: Un grandíssim periodisme, i és veí meu, i si ens creuem amb el gos... Però, mare de Déu, ja li diré... Ja li diré, dic, però com no t'agrada Rafael Ajà?
1: Què és el que no li agrada?
8: Per res. No estava flipada. I a més sempre es ponderat, però s'ha, jo crec que bueno, té un to que és genial.
7: A mi sí que m'ha agradat.
8: A mi també m'ha agradat, bueno, no sé. Bueno, escolta una cosa, ens n'hem d'anar. Bueno, al final t'he fet l'entrevista, però vamos.
7: Moltes gràcies.
8: És que menys mal que te l'he feta.
7: És guapíssim.
8: Per què no vens aquí de col·laborar? Passa del Bundó, t'imagines? Que li robo en directe una col·laboradora al Bundó. Però veig el Bundó aquí i m'arranca el cap.
7: Si no me vol...
8: M'arranca el cap. Exacte. Però és que si no te'l veus, que gilipolles. Que està amb el bordó en despatx i dalt. Via lliure, que no compti amb nosaltres per res.
7: Ai, quina emoció.
8: Ja t'ho dic. Bueno, escolta una cosa. Què és estar a casa? M'ho has de contestar en 30 segons. Perquè, clar, al cap i a la fi, una de les grans preguntes del llibre és què és sentir-se a casa. A més, tu, que sent de Mallorca, t'has hagut de sentir... Sobre... Bueno, ets de Barcelona, ets de Mallorca, d'on collons ets?
7: Sempre que tens un lloc al qual tornar, i en aquell lloc hi tens l'estabilitat. Sentir que estàs a recer i que no te poden fer fora. És a dir, allò això, és que teva. És on ho tens tot, és on ets tu. No? És a dir, al final és aquest metre quadrat on som nosaltres. No?
8: Lucía Ramon, per favor. Bueno, després de l'aprofitar, Miquel Missé amb un guapo, que és ballarí corofa, que es diu Pau Aran, per favor. Estem ja... Que a sobre parla, ja serà per cagar-se.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sail a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
10: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
11: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
10: Per què?
12: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
13: Sort del RAC.
12: RAC. I som per ajudar.
14: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
15: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
14: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
15: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
20: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
19: Amb gent pionera.
21: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
19: I que vol canviar el món.
22: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
5: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
5: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
8: Escolta'm una cosa, Miquel, no parlis ara perquè estem en directe ja. A tots vostès, Miquel Missé, bravo. La Lucía Ramis ho està pensant, de deixar el bundó i venir de color d'aquí al vostè.
1: Jo també podria anar al bundó, no?
8: No, i una merda, eh? Una merda.
7: Tu no marxes, eh?
8: Tu no marxes i puto.
1: No, jo no pensava sumar.
8: No. Bueno, si el bundó vol que vagis algun dia, també nosaltres som caritatives. Però no. Això és increïble. Bueno, amb tots vostès, Miquel Missé.
6: Vinga, avui ens acompanya una persona superespecial, que estic molt content que estigui aquí, que fa molts anys que col·laborem, que és el ballarí, coreògraf i també docent, Pau Aran.
8: A més, docent, explica les coses.
6: Bueno, la setmana vinent, el dilluns 6 de juliol i el dimarts 7 de juliol, el Pau Aran estrena la seva nova creació al Festival Grec.
8: Ole!
6: Que es diu La mateixa diferència, aquesta peça. Bueno, Pau, benvingut, moltíssimes gràcies per estar aquí.
8: De veritat que sí.
24: Gràcies per l'invitació.
6: Que he de dir, perquè la gent sàpiga que aquesta vida és molt intensa, he hagut de treure el Pau d'un assaig amb els ballarins de la sala, hem aterrat aquí i ara tornarem a sortir volant en aquest assaig. Però vull dir que està segurament en aquest episodi ja en recta final. Llavors, algunes coses per situar-nos i després ja us tornem a donar tota la informació. Llavors, el Pau Aran ha sigut durant més de 25 anys un ballarí en reconeixement internacional els darrers anys també un coreògraf que ha presentat diverses peces en diversos festivals. Ara està aquí a Barcelona, que no és tan evident veure't a Barcelona, per tant convido a la gent a espavilar.
8: On vius? On vius? On viurem?
0: Ara mateix?
6: Bueno,
0: estic
6: on
0: a Berlín.
8: A Berlín, sí.
0: Entre Berlín i Madrid.
8: Em va bé, em va bé.
6: Llavors, no, jo volia explicar que també en la meva trobada amb el Pau, que jo ara l'acompanyo també en aquesta peça que està creant, en el discurs de la peça, però clar, la meva trobada amb ell també ha sigut descobrir moltes coses que jo sento que potser altra gent no ubica massa, perquè nosaltres imaginem externament la dansa contemporània com una cosa, i després, evidentment, és una cosa molt més complexa en moltíssimes famílies. No? Llavors, volia començar preguntant-te, Pau, perquè tot i que tu fa molts anys que balles, hi ha una de les coses que més ha influenciat la teva manera de pensar la dansa, que és la teva experiència ballant més de 15 anys amb la Pina Bausch,
8: home,
6: a Wuppertal, a Alemanya.
8: Tu la vas conèixer? O... Sí. Per favor, que genial, comença per aquí.
6: Clar, llavors, jo quan vaig conèixer el Pau i ella em va anar introduint amb tot això, doncs vaig descobrir que, primer, que la dansa té una conversa molt política i que tot aquest univers de la dansa, teatre, de democratitzar la dansa, de fer una revolució entre la pròpia dansa per intentar dir una altra cosa a la societat, és una cosa que influencia molt la teva manera de crear. Llavors et volia preguntar, per començar, en què consisteix aquesta tradició escènica de la dansa de la qual tu provens, que és més complex que només el titular de la dansa contemporània, sinó que és tota una tradició.
8: Joder, la pregunta, com la sàpigues contestar, sobre la guapa.
6: I tant,
8: que pregunta, ja serà la pera.
0: I és que la dansa contemporània és una cosa, però la dansa teatre és una tradició, com tu bé dius, és ve d'una línia molt concreta a Europa, a Alemanya, i la Pina és una mica doncs, l'hereua d'aquesta línia, d'aquesta tradició de dansa, o que posa en valor la memòria, les emocions, la biografia, tot allò que potser les persones que venen de l'art dramàtic tenen més més a prop, però que la dansa de vegades ha estat més formal i ha estat més tècnica i
8: com més coreogràfica,
0: sí, però, i no posava en valor el qui eres tu o què hi havia darrere, no tant com et movies, però qui et movia. I això és una de les frases que se li atribueix a la Pina Bausch molt, que ve d'aquesta línia de tradició de dansa, de preguntar-se què et mou i per què et mous, no tant només com et mous.
8: Per què et mous, també, no l'havia preguntat
7: I
8: mai.
7: I en què es tradueix això, diguéssim?
8: Home, doncs és un treball...
0: És un treball que fa més... posa més atenció amb el gest, amb potser els detalls, que no és només formal, no són només moviments acadèmics.
8: Clar.
0: Tu també pots crear la teva pròpia coreografia amb diferents formes, basant-te, per exemple, en preguntes a clau. Jo et proposo una pregunta i tu pots generar, per exemple, fuita.
8: Què?
1: La fuita d'aigua meva, no?
8: Una Mira,
1: fuita,
0: una fuita. Ui.
8: Ah, que bo.
0: Sí. No? I tu i dius, i ara què faig amb això? I jo et deixo una estona i tu pots, per exemple, crear una frase de moviment que no ha de ser per força una frase coreogràficament lògica.
8: Ai, mare de Déu, jo m'estic enamorant d'aquest senyor. Si t'està passant igual, guapa, si tots et veiem la cara.
7: Ja.
0: O si et pregunto... O si et pregunto
7: què podem fer davant d'això?
6: A veure.
8: O si deixar-nos anar a fluir.
7: Professionalitat.
8: Que era fuita, pues, la fuita. Pues, jo...
0: per exemple, escriure amb el teu cos el nom de la persona que més estimes.
8: Mare de Déu.
6: He de dir que això que ho explica així...
4: Vaig a fer una rodola.
6: Però és molt bonic, perquè jo us vaig explicar fa uns mesos que havia estat a Frankfurt acompanyant un coreògraf, sí, que feia una peça sobre...
8: Tu t'ho faràs pipa, tio, guapo. Ets el més llest de tots nosaltres, eh?
6: Sí.
8: Tot el dia, coreògraf...
6: Després estaria el tema de...
7: Bueno, dels pisos.
6: Sí, però... I vaig anar fins a Frankfurt, on el Pau estava treballant amb una companyia a Kaiserslautern, al costat de Frankfurt, i estaven treballant una peça sobre l'envelliment de gais i lesbianes, que us ho vaig explicar, de fet.
8: Ui, mira,
6: i quan jo vaig arribar allà,
8: un article al diari.
6: Eren llargues converses del Pau amb els ballarins, on els deia, doncs només amb la part de sobre del teu cos podries fer una frase de moviment pensant en la teva àvia. Llavors, clar, són llargues converses entre el
8: parleu
6: creador
8: molt,
6: i els
8: dir,
6: ballarins.
8: Parleu molt per crear, per acabar creant una coreografia...
0: Tot això és la meva manera de treballar,
8: és clar.
0: Ve inspirada i que veu de moltes fonts, però vull dir que no soy jo la patente aquí.
8: Quines fonts tens? Perquè tu vas estar 15 anys amb Pina Bausch, però digue'ns però... els altres noms, que encara que no els coneguem, sempre va bé que sonin.
0: O sigui, a mi referents, a part de la Pina, evidentment, hi ha altres coreògrafs com el Sidi Larbi-Cherkaoui, amb qui també he col·laborat, que és un coreògraf més actual a nivell de generacions, és una generació, diguem, posterior a la Pina, per dir-ho així. Però, evidentment, m'interessa molt referents de cinema, referents de teatre, també el Peter Brook m'agrada molt. Tot el que proposava el Peter Brook. Gent potser també de la literatura, o sigui, a mi m'agrada...
8: I, per exemple, ara que hi ha tant de dansa, perquè a vegades sí que és veritat que tenim la sensació que la dansa contemporània, tu, Miquel, és una cosa que sempre la preguntes i si estàs molt preocupat, està allunyada o costa de ser accessible físicament, diguéssim, no per preu, sinó perquè, de sobte, doncs, no hi penses d'anar a veure una cosa de dansa contemporània, però sí que és veritat que hi ha moltíssima dansa. TikTok, la Madonna, els gogos de la Madonna, les discoteques, el, jo què sé, les mamachichos, o sigui, la dansa és per tot arreu. Hi ha alguna cosa d'aquestes així més populatxeres que t'hagin inspirat o no?
0: Ara mateix no et sabria dir quines, però mira, dius la Madonna, per exemple. Crec que els ballarins d'artistes pop, com per exemple la Lady Gaga, la Madonna, o sigui, no és algú que sempre jo agafés.
8: Sí, ja t'entenc.
0: No ho plantejo així al treball que jo faig, però sí m'agrada mirar-ho. A la Beyoncé té uns ballarins increïbles.
6: Sí.
0: Totes aquestes artistes, Kylie Minogue també, vull dir...
8: No, és que és dels nostres.
6: I ara que dius això, Marc, a mi el que em sembla molt interessant i que...
8: És que ha dit en una frase, Kylie Minogue, Madonna, bueno, i clar. Beyoncé. Això, aquest senyor és una persona que és catedràtica. Molt bé. Llavors, de què va l'espectacle, Miquel?
6: Mira,
8: perquè
6: jo
8: quin dia és
6: que...
8: i ho vaig apuntar.
6: Aquest espectacle que es diu La mateixa diferència, crec que té a veure també amb moltes de les inquietuds que tu tens, Pau, d'entendre els malestars socials, d'entendre, bueno, què ha passat amb les nostres identitats, etcètera, etcètera. I un tema que a tu et preocupa molt i que és un dels eixos de la peça és tota la qüestió de la reparació. Llavors et volia preguntar què implica aquesta idea de reparació per tu.
0: I, de fet, és el resultat també de moltes converses que hem tingut tu i jo. Jo penso que la reparació per mi és... La reparació és una ferida que tu tens per mi i que... Has de buscar responsables, has de buscar una explicació, però en algun moment tu has de tirar endavant. I és difícil perquè hi ha molta gent que et dirà, bueno, no relativitzis el meu dolor, no, el meu trauma és el meu, no és el teu, llavors respecta'l. Però jo sento que, en el meu cas concret, pensava sempre que si jo tingués davant a 7 cadires i 7 persones que m'han fet mal, no? O imagina't, tanca els ulls i pensa, 5 persones de la teva vida que te l'han fotut, ben fotuda, i que...
8: T'ha passat? És a dir, aquest espectacle surt d'una experiència pròpia? És a dir...
0: Sí.
8: I concreta? No te la pregunto,
0: sí, però penso,
8: però...
0: No, sí, clar, sí. I llavors penso, què faríem això? Com ballaria tot això? Com els hi ballaries? Si tu els haguessis de fer una entrevista, si tu haguessis de parlar amb gent, allò que escriure...
7: Però 5 persones són moltes persones, eh? Si te l'han foto de 5 persones...
8: Bueno, si paguen entrada, millor ja que t'hi poses, millor...
0: No tinc 5 per fer una mica del quòrum, per tenir una mica de gent.
8: Una, ja dues. Si fills de putes, si paguen l'entrada, pues, bueno, tu els hi balles...
0: Una o dues persones.
8: No hem ballat per fills de putes.
6: Tots en tenim, sí, tots en tenim.
0: Tens persones... No parlo d'una cosa dramàtica, cadascú que ho porti on vulgui, però allò que no està just, que no està bé, que sents que hi ha algú que no està bé. I jo soc una persona que a mi el conflicte no m'agrada anar al conflicte. Entenc que a vegades ha de tenir lloc, però amb el que esteu parlant abans, no? El tema polític també, social, hi ha coses que dius, hòstia, en sèrio? Si venim aquí per 2 dies, m'agradaria anar netejant i fent la feina. Vull dir, i hi ha un moment on no es pot, el diàleg no és possible, però i si poguéssim fer-lo possible, com seria aquest diàleg?
8: Ballant.
0: Per exemple...
6: Bueno, és que aquest és un tema que a mi em sembla superinteressant. És que
8: una cosa, tu demà pots venir un altre cop? Podries venir? Podries,
6: sí, cada
8: venir,
6: dia.
8: Perquè, clar, de la publicitat, és que el capítol...
6: Bueno, llavors insistim en una cosa. Dilluns 6 de juliol, dimarts 7 de juliol, al Festival Grec de Barcelona, Pau Aran presenta La mateixa diferència amb els artistes, els ballarins, Ann Martha, Melissa Medina, Olin Maldonado, Aaron Samuel Davis i Andoni García. Mare, us hi esperem. Sí. No passa sovint això a Barcelona.
8: Al
6: CCCB, al Teatre.
8: Al Centre de... Ah, mira, hi puc anar a peu, perfecte. Jo vindré, t'ho juro, perquè
6: bueno,
8: estic...
6: Bueno, us hi esperem.
8: Nena, vine amb mi, vinem, anem totes. Sí, anem. Vale, una mica de publicitat, perquè el capitalisme és ferotge i ens passa per sobre un cop més. A veure si alguna cosa que ens interessa ens la comprem, perquè nosaltres també piquem, amb coses que s'anuncien aquí a RAC1. A veure.
2: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: Un municipi d'11 comarques, amb talls temporals, desviament, restriccions, per facilitar els desplaçaments s'han previst itineraris alternatius i informació actualitzada en temps real. Consulteu l'estat del trànsit abans de sortir, planifiqueu el trajecte per no quedar-nos
1: estancats. Per fer el trajecte, per això ens quedeu estancades, una vegada més, diguéssim, que de pas tancades estem nosaltres. Que vagi molt bé, demà tornem. Gràcies a tots, sou genials. Yeah! Dic a la cara.
2: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
3: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
4: És passar corrent davant la Sagrada Família.
3: És sentir la brisa del Mediterrani.
4: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
3: És monumental.
4: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
3: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
4: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
7: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
6: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
8: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: Viu en directe al Tour de França del 4 al 26 de juliol.
10: El Grand Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
6: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
10: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026.
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
11: Amb gent pionera.
13: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
14: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
6: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
15: Change the world, or the world will change you.
6: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Bon dia, passa un minut de les dues. Investiguen les causes de l'espectacular accident d'autocar d'aquest matí a Lleida.
16: Un vehicle que feia la ruta interurbana de Lleida fins a Granja d'Escarp, ha perdut el control a la Rambla de Ferran i doncs s'ha encastat en alguns dels edificis de la mateixa Rambla, concretament del Palau de la Diputació. La conductora doncs està en estat de xoc.
0: És l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa. La conductora duia poc temps a l'empresa. De fet, l'acompanyava un altre conductor, un instructor, que és un dels 5 ferits crítics en el xoc. Tots 5 han hagut de passar per quiròfan i són a la unitat de cures intensives.
6: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
0: El d'aquest matí ha estat dels accidents més greus que hi ha hagut a Lleida. Més dels 5 ferits crítics, una quinzena de persones més han hagut d'ingressar a l'Hospital Arnau de Vilanova i podria haver estat encara pitjor si el vehicle hagués atropellat algun vianant abans de xocar contra l'edifici de la Diputació. Ara ho expliquem. A Veneçuela, la situació empitjora cada dia que passa. Mentre continua la recerca de víctimes entre la runa, una setmana després del doble terratrèmol, milers de supervivents malviuen al carrer, sense casa, a vegades sense menjar, i exposats cada vegada a més malalties. José María Aznar demana a Alberto Núñez Feijo una majoria nacional, ha dit, per fer fora Pedro Sánchez. I amb aquest nacional, l'expresident espanyol n'exclou Junts. Aznar no concreta qui en formaria part, però diu que seria una majoria centrada.

0: Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Joan Laporta respon al Madrid en l'acte de presa de possessió del càrrec de president del Barça.
1: En el seu discurs, Laporta ha fet referència a la polèmica roda de premsa de Florentino Pérez durant la campanya electoral del Madrid i fins i tot al retorn de José Mourinho a la banqueta.
2: Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, vamos, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, bueno, no sé, yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente.
1: Un acte en què Laporta també ha tingut paraules d'agraïment pel president sortint Rafa Juste, que aquest matí ha reconegut al món a RAC1 que li agradaria agafar el relleu de Laporta d'aquí a 4 anys, i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, present en aquesta presa de possessió que encara tenim en directe. Abans, el club blaugrana ha anunciat la renovació de Christensen per dues temporades més fins al 2028. I al marge del Barça, avui es juguen 3 partits més de 700 de final del Mundial. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo; a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal; i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. Entre ahir a la nit i aquesta matinada han aconseguit la classificació França, Noruega i Mèxic.
0: I bones notícies pel que fa al temps, perquè avui, com a mínim, les temperatures no pujaran tant com ahir. Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia. Es quedaran més frenades, sobretot a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i també punts del Pirineu, però en canvi cap a les comarques del sud i de Ponent seran força semblants a les d'ahir. Moltes màximes avui que es mouran entre els 30 i els 35 graus. I tot plegat amb xàfecs que durant la tarda descarregaran, sobretot al voltant d'Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i també el Moianès, on s'han activat avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, localment amb tempesta i amb calamarsa. I bufarà la tramuntana al nord del Cap de Creus i el mestral a les comarques del sud del país.
0: Les 2:15.
4: 14:15.
0: I com dèiem, els Mossos continuen investigant què ha fet que la conductora d'un autobús hagi perdut el control aquest matí del vehicle al centre de Lleida i hagi acabat encastant-lo contra la façana de la Diputació. L'accident ha deixat 44 ferits, 4 d'ells han estat crítics. La conductora del bus feia pocs dies que treballava a l'empresa, encara estava en fase de formació, de fet, i anava acompanyada d'un instructor, que és un dels ferits de més gravetat. Més detalls des de Lleida. Rubén Carbonell, bon dia.
5: Bon dia. La conductora de l'autobús accidentat feia només 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor veterà, segons avança el diari Segre de fonts pròximes. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp quan ha impactat contra un edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Tots els ferits són passatgers del vehicle, amb la qual cosa es confirma que no hi ha cap vianant afectat. Segons el seu destí, n'hi havia 29 que anaven a Soses, 11 a Aitona, 2 a Serós i 1 a la Granja d'Escarp. Arran d'aquest accident, que el consistori el qualifica com el més greu que ha tingut lloc a Lleida, la Paeria obre la porta a fer canvis a la zona. En parla la regidora de Mobilitat, Cristina Morón.
6: Ara, amb les obres, se va aconseguir que molts dels vehicles que anaven cap a cap pont ja no passessin per Rambla Ferran, sinó que es desviessin pel pont o per l'Avinguda del Segre, i això ha fet, doncs, que es redueixi el volum de tràfic en aquest carrer. No obstant, sempre hi ha la valoració tècnica que haurem de fer un cop tinguem també l'informe de què és el que ha succeït, per evitar el màxim de riscos possibles. Evidentment que es farà.
5: En un primer moment, el SEM havia parlat de 46 ferits, però en una rectificació ha concretat que són 44, per tant, 2 ferits lleus menys. A més, tal com acaba d'informar en un comunicat Salut, 21 persones han estat ateses a l'Hospital Arnau de Vilanova, 5 de les quals han precisat una intervenció quirúrgica urgent i 5 precisaran ingrés a la unitat de cures intensives. Per la seva banda, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària ha atès 21 persones, 20 de les quals ja han rebut l'alta.
0: Gràcies, Rubén. A tot això, 9 de cada 10 conductors conserven els 12 punts del carnet de conduir. Ara bé, des que va entrar en vigor el carnet de punts, avui fa exactament 20 anys, més de 350.000 conductors els han perdut tots i s'han quedat un temps sense poder agafar el cotxe. Són dades del Ministeri de l'Interior, que assegura que el sistema ha estat clau per millorar la seguretat viària. Xavi Pardo.
7: Des que es va implantar el carnet per punts, els accidents de trànsit han baixat un 75%, de manera que l'estat ha passat d'estar molt per sobre de la mitjana europea a molt per sota. La majoria de conductors no només mantenen els 12 punts inicials, sinó que 3 de cada 4 han pujat a 15 punts, un premi per no haver comès cap infracció en 6 anys. Però Però què passa amb els que sí que han perdut punts o fins i tot el carnet sencer? Són 352.000 persones. A 9 de cada 10 només els ha passat un cop i després han corregit el seu comportament al volant i tarden molt a tornar a perdre punts. Hi ha excepcions. Un 8% han perdut el carnet dues vegades i els campions en aquest àmbit són 3.500 conductors que han perdut el carnet tres vegades, 413 que han perdut 4 vegades, 65 5 vegades i 4 persones que s'han quedat sense punts 6 vegades. En total, aquests últims 20 anys s'han imposat 22 milions de multes que impliquen pèrdua de punts al carnet.
0: 3 de cada 10 persones arreu de l'estat que tenen el carnet tenen por de conduir. A més, és una fòbia generalitzada però invisible, l'anomenada amaxofòbia, i no tothom demana ajuda, tot i que existeixen vies per fer-ho. Sovint és per vergonya, però també per desconeixement. Precisament aquest matí, al circuit de Barcelona-Catalunya, Europcar ha presentat una teràpia amb usuaris per combatre aquesta por de conduir que vincula els videojocs i els simuladors amb l'experiència real. Ho ha seguit des de Montmeló mateix l'Eudald Puig.
4: Els rebien amb aplaudiments. Un cop tornaven al paddock del circuit de Barcelona-Catalunya des d'on sortien, com si fossin pilots professionals. Aquesta era l'última fase de la teràpia que han fet 6 conductors, 4 dones i 2 homes per superar la seva por a conduir. N'hi ha prou que sí que condueixen, però que ho fan amb por. D'altres, en canvi, feia temps que no conduïen. És el cas de l'Emi, que feia 2 dècades que no agafava un cotxe.
8: Vaig començar a conduir una mica, jo que proves, mai em vaig trobar còmoda i bueno, el vaig anar a deixar passant. Per arribar a la terapeuta, primer hi ha hagut aquest canvi de xip i potser el repte del projecte en si li treia una mica de pes a lo que era el fet de conduir.
4: La teràpia dura 9 setmanes i es divideix en 3 fases. Primer es juga al videojoc Gran Turisme 7 i després es prova de conduir amb simuladors. L'última fase ja és conduir un cotxe real. Es calcula que la por a conduir afecta un 60% de dones conductores i un 40% dels homes, que són els que tenen més dificultat a reconèixer-ho, sobre tot per vergonya.
0: Gràcies, Eudald. A tot això, Salvador Illa es compromet a estudiar si cal prohibir els avançaments de camions a l'AP7. Ho han plantejat els comuns aquest matí al Parlament arran del col·lapse que viu l'autopista dia sí dia, també. El president reconeix que hi ha un problema a la via i que potser es va córrer massa a eliminar els peatges, diu. Anem cap al Parlament. Laia Colomer, bon dia.
9: Bon dia. Els comuns proposen obligar els vehicles més pesats a circular sempre per la dreta i prohibir els avançaments de camions, sobretot als trams de més risc, almenys fins que estigui enllestit el corredor mediterrani. Jessica Albiach descriu l'AP7 com una ratera.
10: L'AP7 s'ha convertit en una sala d'espera sobre rodes, en un màster en paciència i també, malauradament, en una de les autopistes que té més sinistralitat de tot l'Estat.
9: El president s'ha compromès a estudiar-ho, però creu que es va estirar més el braç que la màniga amb l'aixecament de peatges.
11: Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i quan fem una nova infraestructura i una carretera tots ens esveiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja ho estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7. A part de les mesures que vostè diu que estudiarem quan hi hem de fer noves infraestructures, que convindrà també, que és una cosa almenys estudiar, doncs siguem tots responsables.
9: Ell ha recordat, però, que la titularitat de l'AP7 és de l'Estat.
0: Continuem al Parlament perquè Llàster Niubó ha defensat que hi hagi docents que comencin el curs que ve sense el C2 de català. La consellera justifica que si no es fes una excepció no hi hauria prou interins per cobrir totes les places. Última hora, Giró, bon dia.
12: Bon dia. El govern de Pere Aragonès va activar el requisit el 2022, però l'entrada en vigor prevista el 2024 s'ha anat ajornant per prioritzar l'estabilització de la plantilla i perquè era un dels articles inclosos al decret de règim lingüístic suspès al Tribunal Superior de Justícia. Un cop els jutges van descongelar aquest punt, la consellera Niubó va fixar com a data el 2026 i ara ho ajorna un curs més, justifica perquè les aules no quedin buides.
13: Hem de fer també compatible doncs, la responsabilitat que tenim que tots els centres educatius puguin disposar del professorat suficient, evidentment també el dret a l'educació d'infants i joves, i per això hem establert a través d'aquesta resolució una excepció temporal que és transitòria, perquè és la primera vegada, insisteixo, que això passa a ser un requisit. A partir d'aquí s'ha establert a través d'aquesta resolució una excepció temporal només d'aquest curs.
12: Resposta a una interpel·lació d'Esquerra que exigia explicacions a la consellera i l'acusava de rebaixar l'exigència, passant d'un requisit a simplement demanar el compromís d'acreditar el C2 durant l'any que ve.
14: 14-15.
0: Si acostumeu a comprar plataformes de venda en línia com AliExpress, Shein i Temu, a partir d'avui us trobareu que els productes seran més cars. La Unió Europea ha impulsat una nova taxa de 3 euros per comandes de menys de 150 euros. Júlia Manero.
14: Cada dia entren a Europa uns 16 milions de paquets d'aquest tipus i representen el 97% dels enviaments. Acostumen a ser comandes de roba i complements que rarament s'enfilen a més dels 150 euros i que, per tant, eviten pagar els impostos comunitaris. Amb la nova mesura, la Unió Europea vol posar fi a la competència que suposen aquestes plataformes asiàtiques i preveu recaptar fins a 18 milions d'euros. La nova estratègia duanera s'implementarà en dues fases, una primera fins al 2028 en què la taxa serà de 3 euros i després s'imposaran aranzels diferents segons el tipus de producte.
0: I Catalunya va oferir l'any 2025 un 45% més d'ofertes de contractació pública respecte a l'any anterior. Ho diu l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, que xifra en 1.500 milions d'euros el volum de negoci que ve del sector públic. Per facilitar la feina a petites i mitjanes empreses, un emprenedor català ha creat una plataforma en línia que es diu Tedios i que analitza les ofertes i en prepara la documentació.
15: Si vols saber-ne més, entra a RAC un podcast i escolta el nou capítol de RAC and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One parlem amb emprenedors que canvien el món.

0: 14:15.
1: Les 2:16, anem ara cap a Veneçuela, quan ja fa gairebé una setmana del doble terratrèmol. La xifra de víctimes continua enfilant-se. Les últimes dades oficials ja parlen de gairebé 2.000 morts i més de 10.000 ferits. Tot plegat amb un govern cada cop més desbordat per la situació, més enllà de la dificultat de coordinar les tasques de rescat i reconstrucció. El règim de Delcy Rodríguez també ha de lluitar contra la delinqüència i la corrupció interna. Avui mateix hem sabut que el govern veneçolà ha detingut diversos policies per haver comès saquejos durant les tasques de rescat. Més detalls, enviat especial de RAC1 a Veneçuela. Jordi Armenteres, bon dia.
2: Sí, bon dia. 4 agents de policia detinguts per saquejos, se'ls expulsa del cos i se'ls utilitza com a cap de turc fins al punt que el ministre de l'Interior n'ha acabat difonent els noms. Diosdado Cabello deia fa unes hores que serien implacables.
3: Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que haciendo uso de su uniforme cometen actos contra la moral, contra las buenas costumbres y mucho más. Severos seremos en el caso de una gran conmoción como este, que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos.
2: Però hi ha un altre problema, que encara segurament és pitjor. Els suborns, les mordides que exigeixen molts policies en controls de carretera i que, entre d'altres, estan endarrerint, alentint molt, l'ajuda humanitària.
1: Sobre el terreny hi falta, Jordi, pràcticament de tot, des d'aliments, aigua o ajuda humanitària fins a gasoil, i davant d'aquesta situació, veient que el règim no arriba a tot, els ciutadans s'autoorganitzen com poden.
2: Sí, falta de tot, la llista seria molt llarga. Els forns de pa, per exemple, gairebé no tenen farina i apareix un concepte, el del racionament. Juan Macedo treballa al forn obert més proper a la zona 0 per la banda oest, és a uns 15 quilòmetres de Playa Grande.
4: Bueno, ahorita estamos trabajando racionado porque tenemos muy poca materia prima, entonces para poder colaborar con toda la persona de la comunidad estamos sacando cierta cantidad de panes diarios, aunque sea para que la gente se pueda llevar un pancito diario. Espera que los proveedores se reactiven para poder seguir trabajando y ayudando a la comunidad.
2: Problema gran amb la gasolina, també. O no n'hi ha, o les gasolineres que han rebut cisternes s'hi formen cues molt llargues que poden arribar a superar l'hora. Els rescats continuen i continuem pendents d'aquest pàrquing amb aquell home de 47 anys que porta atrapat des del terratrèmol al tercer soterrani. Les tasques de rescat ja fa més de 60 hores que duren. Els bombers confiaven en poder-lo treure en vida al llarg d'aquesta tarda.
1: Gràcies, Jordi. Continuarem, doncs, pendents d'aquest i de la resta de rescat en les últimes hores. Per cert, també ha pujat el nombre de víctimes de nacionalitat espanyola. Ara en són 26 i també continua augmentant la de desapareguts fins als 150.
0: 14:15.
1: José María Aznar torna a fer una crida per tombar el govern de Pedro Sánchez, però aquesta vegada l'expresident espanyol avisa Alberto Núñez Feijóo que no pot comptar amb Junts per Catalunya. Aznar ha esperonat al PP a construir una majoria amb Vox, però també, mirant, diu cap a l'esquerra.
5: Si existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
1: Ho ha dit al costat de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, que ha tornat a la càrrega contra les polítiques migratòries i de ciutadania del govern espanyol. La portaveu popular aclareix que mai ha parlat d'un intent de tupinada electoral, però ha insistit que veu gat amagat amb l'aplicació de la llei de nets. Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
6: Bon dia, Muñoz diu que no han parlat d'un frau a les eleccions, però al mateix temps denuncia que la llei de nets crea votants i que el PSOE se'ls posa a la butxaca.
7: Si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? Y ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles, vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes.
6: El PSOE veu claríssim que el PP prepara el terreny per denunciar una futura tupinada. Félix Bolaños ho compara amb la sala al Capitoli dels Estats Units.
8: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy evidente, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales.
6: El ministre de la Presidència i de Justícia també ha defensat la legalitat del procés de regularització de migrants. Diu que és un decret sòlid i dubta que el TJUE s'hi pugui pronunciar en contra.
1: En la mateixa línia, la ministra de Migracions també ha fet una crida a la calma al 1.300.000 persones que s'han acollit a aquesta regularització i ha tret ferro en una entrevista al Món RAC1.
0: El próximo viernes 3 de julio tendremos ocasión de hacer las alegaciones al Tribunal Supremo, que indudablemente está en todo derecho de hacer su consulta al TJUE, pero insisto, mensaje de tranquilidad con un texto que tiene el rigor jurídico y que se circunscribe a una normativa que afecta a nuestro país.
1: Saiz ha confirmat que ja s'estan tramitant la meitat de les peticions i les xifres definitives les donaran demà. Encara en l'àmbit polític, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, fa un pas al costat i deixa tots els càrrecs al moviment, ho anuncia després que el partit hagi arxivat la investigació interna que li havia obert per un presumpte cas d'assetjament laboral, Adrià.
6: Sí, ja fa mesos que Hernández ha denunciat que aquest procediment és una operació política. Les investigacions s'han acabat arxivant per falta de proves i perquè alguns dels denunciants haurien rectificat el seu testimoni. Amb tot, Hernández assegura que això ha estat un teatre decebedor per la militància i que han volgut enfonsar la seva carrera.
9: Lo he pasado muy mal, porque la campaña de desprestigio que he sufrido, la campaña de desprestigio que se ha armado contra mi persona, ha sido brutal. Por mi parte, puedo decirles que tengo la conciencia totalmente tranquila, porque jamás en mi vida he acosado a nadie.
6: Amb aquest pas també renuncia a disputar el lideratge de Sumar, que es decidirà un congrés del moviment el proper 11 de juliol. L'única candidatura presentada fins ara és la que impulsen Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez.
1: Gràcies, Adrià. La policia espanyola i la Guàrdia Civil admeten que la coordinació amb la Generalitat va ser bona durant tot el procés de vacunació del Covid. Ho han dit dos càrrecs dels cossos al judici contra Josep Maria Argimon i Alba Vergés. Joel Penya.
10: Cap dels dos responsables de la vacunació d'agents de policia espanyola i la Guàrdia Civil han criticat el procés de vacunació en les dues hores que ha durat la sessió d'avui. Al contrari, ratifiquen que la comunicació amb el Departament de Salut i amb el Departament d'Interior va ser constant i en cap cas han parlat de possibles bastons a les rodes a l'hora d'immunitzar els agents. El contacte amb la Generalitat era a través de l'aleshores director de Serveis de Salut, Xavier Rodríguez Guasc. Tant l'inspector en cap, Daniel Rapado, com el tinent coronel Esteban Gómez han admès que hi parlaven constantment.
11: Pienso que hubo una época que Xavier Guasc, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
12: La relación fue bastante buena y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía vamos a intentar resolver.
10: Dos testimonis que eren clau per l'acusació perquè havien de confirmar desavinences en tot el procés. En canvi, han deixat clar que hi havia coordinació fluida amb el govern. El judici es reprendrà ja dilluns que ve amb la declaració de més testimonis, entre ells Carmen Cabezas.
1: A Catalunya van morir 218 persones a causa de la calor el juny passat. Són més de 7 cada dia. I és la mortalitat per calor més alta que s'ha registrat mai durant un mes de juny. De fet, multiplica per 4 l'anterior xifra més alta. Les dades les recull el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III, Eudald Martínez.
13: Segons aquest registre, 8 de cada 10 persones han mort l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor. La xifra més alta de defuncions per calor en un mes de juny havia estat l'any passat, amb 56. Les dades de l'Institut de Salut Carlos III també indiquen que 9 de cada 10 víctimes tenien més de 65 anys i 6 de cada 10 més de 85. Les 218 morts atribuïbles a la calor d'aquest mes de juny s'aproximen a les dades de mesos de ple estiu. L'any passat, per exemple, l'Institut de Salut Carlos III va registrar 251 morts al mes de juliol i 386 a l'agost. Al conjunt de l'Estat, més de 1.000 persones han perdut la vida arran de la calor, segons aquestes mateixes dades. La xifra també és la més alta en un mes de juny i supera l'anterior màxima registrada, que va ser el 2017, amb 1.000 defuncions justes.
1: I les temperatures han de tornar a pujar de cara als propers dies.
14: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: De moment avui fa menys calor que ahir i el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per pluges intenses aquesta tarda, Mònica.
15: Sí, ruixats que poden descarregar localment amb força, el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, el Lluçanès i també el Moianès, que és on s'han activat aquests avisos de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i acompanyats de tempesta i també de calamars. En canvi, cap a les comarques del sud i de ponent tindrem una tarda de més estones de sol i temperatures més altes, perquè al centre i al nord de Catalunya sí que les temperatures baixen respecte a les d'ahir i afluixa una mica aquesta calor. En general, moltes temperatures que es mouran entre els 30 i els 35 graus. I demà serà un dia de sol i baixa una mica més la temperatura al Pirineu.
16: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: D'aquí a 3 minuts i mig arribarem a 2:15. L'Amfiteatre de Tarragona s'ha convertit en el primer monument romà del planeta a introduir la tecnologia de realitat mixta. Això vol dir que a través d'unes ulleres immersives el visitant podrà passejar per les instal·lacions mentre veu un combat entre gladiadors o observa des de la distància els monuments més emblemàtics de la Tarraco de fa 2.000 anys. Corresponsal de RACO a Tarragona, Marina Pérez-Cot, bon dia.
17: Bon dia. La realitat virtual aterra a l'Amfiteatre de Tarragona. Per primer cop, la tecnologia desenvolupada per una empresa derivada de PortAventura permetrà als usuaris que ho desitgin veure com era l'Amfiteatre Romà de Tarragona i fins i tot convertir-se en aprenents de gladiadors. Es tracta d'una realitat mixta que es pot experimentar a través de les ulleres de realitat virtual. Així es barrejaran recreacions virtuals juntament amb un relat històric del monument. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que és el primer amfiteatre que compta amb una tecnologia d'aquestes característiques.
18: L'experiència de realitat mixta ens convida a fer un viatge de més de 2.000 anys enrere. A través d'unes ulleres de realitat mixta d'última generació, combina l'observació directa del monument amb recreacions digitals. Aquest és el fet no només innovador, sinó que únic a tot el món.
17: Aquesta experiència ja està disponible per totes les persones que ho desitgin i té un preu de 7 euros.
1: El manga Barcelona portarà a la ciutat el gran mestre del manga de terror, el japonès Junji Ito. És l'autor d'obres de culte com la minissèrie Uzumaki. Ito serà el convidat d'honor de la propera edició del certamen que es farà del 6 al 8 de desembre a Fira Gran Via. A més, el mangaka japonès està l'encarregat de fer el cartell d'aquesta edició. Una il·lustració en què apareixen els seus personatges més coneguts al Parc Güell de Barcelona, Adrià Garcia.
19: Sí, Junji Ito torna al manga Barcelona una dècada després de la seva última gran visita i ho fa ara convertit en un gran artista de renom internacional. I és que més enllà del manga, les seves ficcions han fet la volta al món i han arribat a plataformes com Netflix o HBO. Els dos directors del festival, Oriol Estrada i Meritxell Puig, deien que és tot un honor que un artista com ell hagi dissenyat el cartell d'aquest any.
20: No hi ha cap autor de terror més conegut que ell.
21: Veiem el nostre estimat Park Way amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito, que se reuneixen a Barcelona.
19: Ara bé, el japonès no és l'únic cap de cartell del saló. Hi haurà altres noms en majúscula de l'univers otaku, per exemple, Osvaldo Kato, il·lustrador de mangues o animes com Chin-chan o Detectiu Conan, però sobretot conegut per ser el dibuixant de les famoses cartes Pokémon. Les entrades i abonaments pel manga Barcelona es podran comprar a finals d'aquest mes.
1: El que ja es pot comprar són les entrades pel Festival Fes Humor de Cunit al Baix Penedès. Es farà del 6 al 9 d'agost i hi haurà una dotzena d'espectacles de comèdia, stand-ups, shows d'improvisació, podcast en directe. Per l'escenari passaran Alba Segarra, dels Taners del Versió RAC1, però també Quim Masferrer, Godai Garcia, Jordi Merca, Elisenda Pineda o Charlie P. I el Grec ha obert aquest matí les inscripcions pel concert gratuït que es farà el 17 de juliol a la Sagrada Família. La primera vegada que el Festival Grec programa un espectacle a la Basílica es titularà Arrels de Llum i serà un recital conjunt de Maria Arnal, Lídia Pujols i el Cor Sererols.
22: 14:15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Hem arribat a 2:15 i ho fem pendents de l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça, Albert.
23: Sí, un acte que ha començat al punt de 1:15 del migdia i que ha acabat no fa gaire a l'Auditori 1899, on de fet hi tenim en Roger Sapera seguint-ho tot plegat. Per tant, marxem ja cap allà. Roger, bon dia.
24: Hola, bon dia, Albert.
23: Explica'ns en quin punt ens trobem exactament i com ha anat aquest acte de presa de possessió de Joan Laporta com a president.
24: Doncs tot just ara som a la Sala París esperant la compareixença del president Joan Laporta, que després d'aquest acte respondrà a les preguntes dels mitjans de comunicació. Protagonista Joan Laporta, com dèiem abans, a l'Auditori 1899, amb un discurs de prop de 40 minuts, on ha fet balanç del seu anterior mandat i ha projectat èxits per l'actual, a més de demanar estabilitat institucional. Hi ha hagut també moments d'emoció del president Joan Laporta, que no ha pogut evitar també una referència al rei Reial Madrid, centrat en la figura de Florentino Pérez i també en el retorn de Mourinho al club blanc.
2: Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, vamos, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, bueno, no sé, yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente.
24: Un acte on hi era la plana major del club, institucional i també esportiva. Joan Laporta ha posat especial èmfasi en agrair la presència de l'entrenador del primer equip de futbol, Hansi Flick, que era de vacances, i també del president de la Lliga, Javier Tebas, que no només ha estat present a l'acte, sinó que ha parlat i ho ha fet amb aquest to conciliador vers el Barça.
3: Y para nosotros y para la Liga, que el Fútbol Club Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y a felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no?
24: Paraules que han tingut aquest retorn per part de Joan Laporta.
2: Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Nos tienes siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así porque nos sentimos muy a gusto y participamos de yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, pero cuando hay divergencias, es lo que dices tú, hemos buscado puntos de entendimiento y creo que nos hemos acabado entendiendo. Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con la Liga.
24: El president fins ara, Rafael Juste, també ha tingut torn de paraula, on ha fet balanç d'aquests mesos al capdavant del club, agraint també el suport que ha rebut de Joan Laporta. Abans d'aquesta intervenció, Rafael Juste també ha parlat al Món a RAC1. Diu que està tan satisfet d'aquesta etapa com a president que no descarta optar a ser-ho en un futur.
4: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri, normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Avui és el dia de Joan Laporta, queda molt de temps, però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
24: Rafa Juste seguirà sent vicepresident esportiu en aquesta nova etapa, en aquest nou mandat de Joan Laporta. Helena Forcelà, la vicepresident institucional. Ferran Oliver, vicepresident econòmic. Antonio Escudero, social. I Joan Soler, en l'àrea de màrqueting, en aquesta nova junta de Joan Laporta, que tindrà 22 directius. Per cert, Albert, ens comuniquen que el president Joan Laporta serà en aquesta sala París per saludar els mitjans de comunicació que som aquí presents, però que no està previst que faci més declaracions més enllà del discurs que ja hem escoltat a l'Auditori 1899.
23: Doncs, Sàpet, deixem aquí pendent del final d'aquest acte, pendent de la porta, si doncs, no parla doncs, res més, però si hi ha qualsevol cosa ens ho fas saber durant aquest 14-15 i ens demanes pas, d'acord? Fins ara.
24: Perfecte, fins ara.
23: Tot això, per cert, en un matí en què en clau blaurana el club també ha fet oficial, en l'aspecte esportiu, la renovació d'Andreas Christensen, tal com estava previst, per dues temporades més, fins al 2028. Pendents de la porta, mentrestant, ens posem el xip ara del Mundial de Futbol, perquè continuem tenint més seleccions classificades pels vuitens de final. Són França, Noruega i Mèxic. Moltes de les classificades segurament ho han fet de moment sense acabar de convèncer del tot. En canvi, França hi va presentar la seva candidatura al títol, exhibint-se i de quina manera contra Suècia. Bernat Balbó, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de nou, la selecció francesa va fer gala de la seva qualitat i no va fallar. Sense Adoué, Mbappé, Dembélé, Olise i Barcola van liderar l'atac francès amb 15 rematades a la primera part. El porter suec Biedel va fer la feina, però abans del descans, Mbappé es va inventar una genialitat dins l'àrea per fer l'1-0. A la represa, Barcola va aprofitar una tova a Suècia per marcar el segon i més tard, de nou, Mbappé va fer el tercer i va igualar els 6 gols de Leo Messi en aquest Mundial. 18 entre tots els que ha disputat, a només un del rècord del mateix Messi, que n'acumula 19. El davanter del Madrid, però, va explicar que no es fixa en el que fa l'astre argentí.
7: Je l'ai dit hier, Leo marque toujours.
0: Il a toujours marqué.
13: Ho vaig dir ahir, en Leo marca sempre. Ell marca i sempre marcarà. Si m'hagués de fixar en el que fa el Leo, encara n'hauria de fer més. Per tant, no, no miro gens el que fa. Jo només penso ajudar el meu equip. És evident que ajudant el meu equip marco gols, i quan marques gols és clar que t'acostes a aquest tipus de guardons. Però, com he dit, tenim un camí molt llarg que serà complicat i intentarem donar-ho tot per sortir vencedors d'aquest camí que és ple de dificultats.
0: De tout faire pour sortir victorieux de ce chemin qui...
5: Una nova exhibició d'Mbappé que li va servir per sumar 3 doblets en aquest Mundial i apropar-se encara més a Leo Messi, com dèiem, en aquesta cursa per ser el màxim golejador de tots els Mundials. El 3-0 d'ahir davant Suècia classifica a França per als vuitens de final, on se les veurà aquest dissabte amb el Paraguai.
23: Després, a la nit, també va fer bons els pronòstics la Noruega de Haaland, que amb aquesta classificació iguala el seu millor resultat en un Mundial, el que va aconseguir a França 98. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia. La selecció noruega, com dius, va superar per 1-2 a Costa d'Ivori amb un gol de Haaland. Es van avançar els noruecs gràcies al gol del jove extrem del Leipzig, Antonio Nusa, de 21 anys, i, per cert, substitut al conjunt alemany de Dani Olmo. Els noruecs van endarrerir les línies i van cedir sense problemes la possessió de la pilota a Costa d'Ivori, i així, sobre el minut 74, Amad Diallo va aparèixer per fer l'empat. Quan tot feia pensar en la pròrroga, Erling Haaland, amb un toc insegur, gairebé insuficient, va fer el 2-1 al minut 86. El davanter noruec va fer el seu 5è gol del Mundial i continua enganxat en aquesta cursa per la bota d'or. Amb aquesta victòria, Noruega es converteix en el rival del Brasil per la ronda de vuitens, partit que jugarà diumenge a les 10 de la nit. Viatjaran, doncs, a Nova Jersey, al MetLife Stadium.
23: Més tard, jugat aquesta matinada, pràcticament alguns us heu llevat, amb el final del Mèxic-Equador, que s'han endut els mexicans en un partit més o menys plàcid per l'anfitriona. Xavi Morlans, bon dia.
7: Hola, bon dia, Albert. Mèxic ha tancat la jornada amb una victòria solvent per 2-0 davant un Equador que, tot i tenir quasi un 60% de possessió, tan sols ha aconseguit fer un xut entre els tres pals en tot el partit. Julián Quiñones ha avançat al combinat mexicà al minut 22, i el mateix Quiñones ha assistit a Raúl Jiménez perquè el davanter marqués el segon gol en el 31. Ja en el minut 95, Piero Incapié, defensor equatorià, ha vist la vermella directa per dirigir-se a un contrari mentre es tapava la boca. Javier Aguirre, seleccionador mexicà, ha destacat la gran comunió entre equip i afició.
8: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Nuestra labor, nuestra misión es jugar los partidos, como decían por ahí, entregando todo en la cancha.
7: La victòria, però, ha quedat enfosquida per la mort per asfíxia de dos aficionats durant la celebració a Ciutat de Mèxic. Segons informen les autoritats del país, les víctimes són un jove de 19 anys i un home de 44. La premsa local parla d'un tercer mort, encara no confirmat. La selecció mexicana es classifica per uns vuitens de final que jugarà davant del guanyador entre Anglaterra i República Democràtica del Congo, on els mexicans buscaran arribar per tercera vegada en la seva història a la ronda de quarts.
23: Els mexicans, doncs, pendents del que passi avui a les 6 en aquest Anglaterra, en República Democràtica del Congo, que ara comentàvem, un partit sobre el paper amb els anglesos clarament favorits.
5: Sobretot perquè s'han classificat per als 16ens de final com a primers de grup amb dues victòries i un empat, tot i que encara han de trobar la seva millor versió. Harry Kane, amb 3 gols, lidera una Anglaterra que no podrà comptar amb Reece James i Jarrell Kwanza pel partit d'avui. Thomas Tuchel haurà, doncs, de replantejar la defensa anglesa contra una República Democràtica del Congo, que per primera vegada disputarà un partit d'eliminatòries en un Mundial. Ho farà després d'haver-se classificat com la millor tercera selecció. Com dèiem, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Atlanta.
23: Si seguim l'ordre cronològic, el segon partit d'avui es jugarà a les 10 de la nit, avui a les 10, i enfrontarà una altra selecció europea, Bèlgica, i una altra selecció africana, el Senegal. Aquí, a priori, un partit que es presenta potser més igualat de forces, malgrat la primera fase.
7: Bèlgica arriba com a primera classificada del grup G amb una victòria i 2 empats, mentre que el Senegal s'ha classificat amb 3 punts i com a 8ª millor tercera. Pels Diables Vermells es confien jugadors com Trossard, autor d'un doblet en l'últim partit, Jeremy Doku i Kevin De Bruyne, així com en la seguretat que dona Courtois sota pals. Rudi Garcia, seleccionador belga, no podrà comptar amb Zeno De Bast, el central de l'Sporting de Portugal, que ja es va perdre tota la fase de grups, no arriba per aquests 16ens. Al Senegal, la gran preocupació es troba sota pals. Eduard Mendy, porter titular, va caure lesionat en el segon partit de fase de grups. En cas de no poder jugar, ho faria Mori Diou. Els africans esperen que Ismaïl Assar, una de les sensacions del torneig amb 3 gols, mantingui el seu gran estat de forma. El partit es jugarà a l'estadi de Seattle i el guanyador s'enfrontarà a vuitens amb el vencedor del partit entre els Estats Units i Bòsnia i Herzegovina.
23: I serà precisament aquest el que tancarà la jornada. Una altra de les anfitriones, doncs, Gemma, Estats Units, que s'enfrontarà a l'equip bosnià.
6: I per aquesta cita, Mauricio Pochettino compta amb Christian Pulisic, que ja està recuperat. A la primera fase del torneig va tenir problemes per un cop al bessó que va fer en el debut dels Estats Units, però ara el jugador del Milan aspira a deixar la seva empremta en aquesta fase d'eliminació directa. Els nord-americans es retrobaran amb una cara molt coneguda. L'extrem del PSV Eindhoven, Esmir Bayraktarevic, de 21 anys, nascut a Wisconsin i que va passar per les seleccions juvenils dels Estats Units i fins i tot va arribar a disputar un partit amb l'absolut el 2024 i després va triar el combinat balcànic. El partit començarà a les 2 de la matinada amb arbitratge del brasiler Rafael Claus.
23: I de cara demà serà torn d'Espanya, que ja és a Los Angeles per buscar també el seu bitllet per vuitens contra Àustria i amb l'expedició espanyola el nostre enviat especial de RAC1. Damià López, bon dia.
9: Bon dia. Los Angeles és la nova base de la selecció espanyola. Ho serà fins dijous, quan Espanya s'enfrontarà a Àustria als setzens de final. És el primer partit de caixa o faixa per als de Luis de la Fuente en aquest Mundial. Si Espanya guanya, viatjarà cap a Dallas per jugar als vuitens. Si perd, cap a casa. De moment, els setzens contra l'Àustria de Ralf Rangnick, el seleccionador que en el seu dia va recomanar Joan Laporta que firmés Hansi Flick pel Barça. De la Fuente tornarà a fer canvis. Es dona per fet el retorn de Dani Olmo a l'11, al costat de Pedri al mig del camp, amb Lamine en banda dreta i Cubarsí liderant la defensa fent parella amb Laport. Espanya s'entrena aquest matí a Los Angeles i més tard hi haurà les rodes de premsa dels seleccionadors. Ahir encara a Chattanooga, abans de deixar el camp base aquestes primeres setmanes de Mundial, va passar per sala de premsa Àlex Grimaldo, ja oficialment jugador de l'Atlètic de Madrid. Grimaldo celebrava la seva incorporació al club matalasser.
10: Mi objetivo era volver a España desde el principio de este mercado de verano. Mi agente sabía dónde quería ir, mi primer deseo era ir al Atlético y mi agente ha estado trabajando en eso con el club y se ha dado y estoy muy feliz de estar allí.
9: Grimaldo valora la cualidad de Julián Álvarez, pero no vol entrar a hablar de la seva posible marcha del club.
10: Creo que Julián es un grandísimo jugador, uno de los mejores delanteros del mundo, eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero como te digo, no voy a entrar en ese debate porque no sé muy bien lo que está pasando con él y con el club. Y entonces eso, no voy a hablar de eso.
9: I finalment, en un exercici de sinceritat, va explicar que se sent en un gran moment de forma i que li està resultant complicat no tenir minuts en aquest Mundial.
10: Se hace complicado porque al final yo voy a hablar por mí personalmente. Vengo de un año muy bueno, estoy en una forma increíble. Claro que me gustaría jugar, pero entiendo que hay que respetar a los compañeros y al míster. Yo me levanto cada día, voy al gimnasio y entreno de la mejor forma para estar preparado para cuando llegue mi momento. Pero no te voy a mentir que es complicado no tener minutos y no poder ayudar dentro del campo. Pero bueno, estoy intentando ayudar fuera del campo y preparándome para cuando llegue mi momento.
9: Curiosament, Grimaldo i l'altre lateral de la selecció espanyola, Marco Corella, han canviat d'equip durant aquest Mundial, un a l'Atlètic de Madrid i l'altre al Real Madrid. Els dos junts a la resta dels seus companys ja són, com dèiem, a Los Angeles. Avui tota la prèvia, l'imponent SoFi Stadium, un dels millors estadis, potser el millor d'aquest Mundial, on es disputarà l'Espanya-Àustria de setzens de final.
23: Gràcies, Damià. I el que també vam sentir ahir a les ràdios espanyoles, Seri Cope, és a Lamine Yamal, també parlant de Julián.
11: Me gusta mucho Julián, también me gusta Mikel, obviamente. No sé, mientras meta goles, yo creo que es trabajo de Deco, que lo está haciendo muy bien. La roparemos al que venga y seremos muy felices con él.
23: I d'altres qüestions, com ara la rivalitat entre Barça i Madrid.
11: No, al final es fútbol, o sea, es bonito. Mira, al final pasó eso, celebraron el partido ese y perdieron en nuestro campo.
12: Pero casi te calienta Carvajal.
11: Sí, pero bueno, al final luego vuelves al Camp Nou y es otro pique y es fútbol. Al final si el fútbol fuera aburrido decir, no, el otro equipo es muy bueno, son mejores que nosotros, sería muy aburrido.
12: ¿Has vuelto a hablar con Carvajal en algún momento?
11: No.
12: Vale, pero no estás enemistado con él.
11: No, o sea, no hablo con nadie del Madrid.
23: I a la Copa mateix va fer broma amb els comptes, que com qualsevol altre ciutadà va haver de passar ahir a Hisenda per la declaració de la renda.
11: Sí, llevo desde el mes pasado haciendo reuniones con mis abogados para ver, para hacerlo todo bien y legal.
12: Te lo has jodido hoy, ¿no?
11: Joder.
12: Es un día difícil, ¿eh?
11: Bueno, no, viene.
12: Es un día difícil, ¿no?
11: Sí. Un día duro, de dormirse la siesta y... Sí.
12: 30 de junio a estar tapadito.
23: Lamine també va lamentar a la cera els càntics islamòfobs. Milers d'aficionats espanyols en el partit contra Egipte de Cornellà al Prat va limitar a qualificar-ne els autors de maleducats.
22: A RAC1, 14-15.
23: I tot això el mateix dia que vam conèixer els calendaris de futbol per la pròxima temporada. Gemma, estem parlant de primera divisió, de segona, també de la Lliga F.
6: I el Barça començarà la Lliga al Camp de l'Elx, tot i que la jornada 1 la juga contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Si hi ha algun blaugrana que arriba a les semifinals del Mundial, aquest primer partit s'ajornaria i, per tant, la Lliga començaria el 23 d'agost al Martínez Valero. Els clàssics contra el Real Madrid seran el 25 d'octubre a casa, al Camp Nou, i el 9 de maig al Bernabéu, mentre que els derbis amb l'Espanyol seran el 3 de gener a Cornellà al Prat i el 18 d'abril al Camp Nou. Un Espanyol que començarà la Lliga amb dos partits a casa, contra el Llevant i contra el Madrid. A segona, el Girona debutarà a casa contra el Leganés i el Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. I a primera federació, el Nàstic debuta rebent el Saragossa, l'Europa el Jaén i el Sant Andreu visitant l'Osca. Precisament, l'equip arlequinat, ara segona divisió, ha rebut avui un nou jugador, el golejador basc Alain Ribeiro, fins ara al Pontevedra. És el nou reforç del tècnic Ferran Costa, que ahir va fer oficial la seva renovació fins al 2028. I a la Lliga F, el Barça s'estrenarà contra el Tenerife, el Johan Cruyff, el 30 d'agost. Els clàssics seran el 4 d'octubre a Barcelona i el 21 de febrer a Madrid. Els altres dos catalans s'estrenaran fora de casa, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona al de l'Atlètic Club. Per cert, que el Real Madrid no s'adherirà a l'acord comercial de Pau Gasol amb la Lliga F que es va presentar ahir. El Club Blanc i alguns altres creuen que no els surt a compte. L'acord injecta 40 milions d'euros a repartir entre els clubs, però a canvi han de renunciar a percebre un percentatge dels ingressos durant 25 anys.
23: I el que també vam conèixer ahir, Gemma, va ser el calendari de la Lliga de Futbol Sala, que començarà el 13 de setembre i que pel Barça arrencarà a la pista del Valdepeñas i per l'Indústria Santa Coloma a casa contra el Palma. Una temporada, per cert, que adoptarà la nova normativa molt a l'estil sud-americà.
6: Sí, és un gir radical. Hi haurà un torneig obertura de setembre a desembre i a partir del gener es disputarà el de Cluenda. Estaran formats per 15 jornades en què els 16 equips s'enfrontaran només una vegada entre ells, disputant 7 o 8 partits com a locals. Cada torneig tindrà un campió. Quan s'acabi el Cluenda, se celebraran les eliminatòries pel títol, que decidiran el campió absolut de la temporada. Hi participaran 8 equips, els dos primers classificats de l'obertura, els dos millors de la Cluenda i els 4 conjunts amb més puntuació acumulada entre els dos tornejos. Si algun equip coincideix, s'hi classificaran els següents per puntuació. Les eliminatòries de quarts, semis i final es disputaran el millor de 3 partits. Aquest nou sistema modifica també, per tant, la classificació per la Champions. Si el campió continental vigent és espanyol, la Lliga disposarà d'una plaça. Si el campió d'Europa no ho fos, Espanya comptaria amb 2 places, una per al campió de la temporada i una altra per l'equip amb més punts acumulats als dos tornejos. El descens també es decidirà per la classificació acumulada i perdran la categoria, de fet, els dos equips amb menor puntuació total entre l'obertura i el Cluenda. L'altra gran novetat és la unificació de les Copes d'Espanya i del Rei en un torneig que es disputarà al març la fase final, en què hi participaran, en aquest cas, els clubs també de segona B, tercera, segona i primera. Aquesta serà la nova manera en què haurà de treballar el Barça de Javi Rodríguez, que ahir explicava, tu diràs, que la fam de títols de l'equip els ha fet guanyar aquesta Lliga.
14: Cuando lleva 2 años como llevaban ellos, en los que solamente habían ganado una Copa de España, pues la verdad que el equipo estaba hambriento de títulos. Había una cosa que iba por encima de todo y era que es que estaban viendo a las Champions por televisión y eso les dolía mucho. Así que no hay cosa mejor para un entrenador pues que estén motivados, que estén contentos y que estén con ganas de volver a Europa, ¿no? Mm. Y eso hizo pues que al final, bueno, pues esa guinda del pastel fuera a ganar la Liga, ¿no?
6: L'equip ha començat vacances, tornaran a la feina a mitjans d'agost.
22: 14-15.
23: 10 minuts per les 3, ho dèiem a l'inici, tenim a Joan Laporta amb els periodistes en l'acte de presa de possessió com a president del Barça i ens demana pas en Roger Saperes des de l'Auditori 1899. Roger, què hi ha de nou?
15: Doncs ara mateix està parlant el president Joan Laporta sobre les paraules de Florentino Pérez, la roda de premsa i el fet de denunciar el Barça davant la FIFA i UEFA pel cas Negreira. Podem escoltar en directe les paraules de Joan Laporta.
23: Sentim-lo.
16: Hi ha unes actuacions que no tenen cap sentit i que no prosperaran. Això doncs, està en els tribunals ordinaris de lo penal, i en aquest sentit doncs, ja portem molt de temps amb aquest tema. Nosaltres en el procediment hem aportat les proves que justifiquen les nostres pretensions. Les parts contràries no han aportat cap prova. Jo espero que això resolgui favorable als interessos del Barça amb una absolució, que crec que és el que correspon, i espero que es faci això el més aviat possible. A l'elevar-ho a UEFA i tal, UEFA no és un tribunal, i ja et dic que no se'n sortiran, perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat, del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima, i altres temes doncs, que sembla ser que no els acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
15: Doncs la referència de Joan Laporta al Real Madrid. En principi no estava previst que contestés a preguntes més enllà del que era estrictament l'acte de l'Auditori 1899, però evidentment Joan Laporta, que s'ha animat, ha parlat també de Julián Álvarez i de l'oferta del Barça. El que ha dit és que de moment el Barça ha presentat una oferta i que no es mourà d'allà, que dependrà de l'Atlético el que vulgui fer. Ara d'aquí uns moments podrem escoltar també aquest document, però escoltem encara paraules en directe de Joan Laporta en aquesta sala París del Camp Nou.
16: I la bellesa també de les instal·lacions, doncs crec que seria un escenari apropiat per qualsevol final d'una competició important, i un Mundial doncs estem veient que és una competició, sabem que és una competició molt important, i crec que a més manté l'atenció de molta gent. Estic sorprès d'una manera agradable de veure com s'està desenvolupant el Mundial als Estats Units quant a l'assistència als estadis. Els veig totalment plens a cada partit. Jo no sé si és que per la tele suposo que no hi ha cap truco d'intel·ligència artificial, però en aquest sentit veig els camps plens, i vol dir doncs, que hi ha afició i que es viu el futbol amb intensitat, i és un Mundial doncs, que estan havent-hi moltes sorpreses. Ara en els 700, Alemanya eliminada, Holanda eliminada, això doncs dona força també a que el futbol és universal.
15: Sí, Més preguntes pel president Joan Laporta.
17: També en el discurs que es convocarà una assemblea precisament per com està l'espai Barça, especialment que no és l'espai Barça, per acabar les obres quan abans millor. Si em pots explicar una mica de què anirà aquesta assemblea?
16: Bueno, és d'haver de comunicar als socis a l'estat de situació de tot el que és l'Espai Barça. Crec que és el projecte més important de la història del club a nivell patrimonial, ja ho he dit, és l'orgull del barcelonisme. Ara estem en una fase que ja veiem doncs, que això és una realitat, que abans avui estàvem i ja la tercera graderia doncs, ja està acabada, ara ja començaran a posar les cadires. Si tot va bé, doncs estarem la primavera vinent o potser a l'estiu ja haurem acabat el que fa referència a l'aforament. Home, després hi haurà la complexitat de la corona, això serà més complexa i ja veurem quant temps ens porta, però vull informar d'aquest fet tan important en els socis, i que bé, farem una sèrie de plantejos per intentar doncs, acabar el més aviat possible. Sabeu que aquí, quan fixem unes dates, quan parlo d'imponderables no són excuses, és el fet de que ja tenim certa pràctica amb això, que a mesura que vas fent l'obra i es van fent les inspeccions d'obra i es van havent de necessitar més assistències i tot això va endarrerint el projecte. Ara ja ho tenim força per la mà, i crec que l'Ajuntament de Barcelona, que en aquest sentit doncs, ha fet la seva feina i la respecto absolutament, també ho tenen més per la mà, i esperem doncs, que aquestes inspeccions es facin amb més celeritat, tinguin, doncs, jo crec que tenen confiança en que s'estan fent les coses bé, no? Però és una mica explicar als socis aquesta situació, i bueno, és molt important el fet que els socis tinguin coneixement de com va, ja et dic, l'obra amb majúscules del barcelonisme d'aquest segle.
23: No volia parlar més a Joan Laporta, però al final no se n'ha pogut estar. L'hem pogut escoltar una mica més en directe aquí a RAC1 durant el 14-15, però hem de fer una petita pausa. Fem una pausa i ens actualitzem amb el més destacat del que hagi dit el president del Barça.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
18: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
19: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
25: La gent està amb ganes de mar, relax.
21: Segueixen les costes rebaixes?
25: Sí, però cal afanyar-se.
21: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
26: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
27: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
28: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
27: Per què?
29: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol.

0: entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
1: Consulta términos i condicions en la web de cartel.es.
2: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
3: La gent està amb ganes de mar, relax.
2: Segueixen les costes rebaixes?
3: Sí, però cal afanyar-se.
2: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
4: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
5: Tiri, tiri, tiri.
6: T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa que està molt, molt bé i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisur.
10: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
11: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals, Conforama.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
13: Són les 3, actualitzem la informació pendents de la investigació de l'espectacular accident d'autocar d'aquest matí a Lleida. L'alcalde Félix Larros ha explicat que la conductora, que feia poc que era l'empresa, ha perdut el control del vehicle.
14: Un vehicle que feia la ruta interurbana de Lleida fins a Granja d'Escarp ha perdut el control a la Rambla de Ferran i doncs s'ha encastat en alguns dels edificis de la mateixa Rambla, concretament del Palau de la Diputació. La conductora doncs està en estat de xoc.
13: La dona anava acompanyada d'un altre conductor, un instructor, que és un dels 5 ferits crítics en el xoc. Tots 5 han hagut de passar per quiròfan i són a la unitat de cures intensives a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Una quinzena de persones més han ingressat a planta. A Veneçuela la situació empitjora cada dia que passa, mentre continua la recerca de víctimes entre la runa. Una setmana després del doble terratrèmol, milers de supervivents malviuen al carrer, sense casa, moltes vegades sense menjar o sense carburants i exposats cada vegada més a malalties. En l'àmbit polític, José María Aznar demana a Alberto Núñez Feijóo una majoria nacional, ha dit, per fer fora Pedro Sánchez, i amb aquest nacional l'expresident espanyol del PP n'exclou Junts. Aznar no concreta qui en formaria part, però diu que seria una majoria centrada. I la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf ha rebut el Premi de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura. Li ha concedit per la seva trajectòria i per haver estat una figura clau del periodisme televisiu. Calaf ha estat la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola i ha informat des d'algunes de les principals capitals del món, com Nova York, Moscou, Buenos Aires, Roma, Hong Kong i Pequín. Pel que fa als esports, Albert, Joan Laporta assegura que les accions del Real Madrid contra el Barça pel cas Negreira no prosperaran.
15: Declaracions que Laporta ha fet aquest migdia en el discurs de presa de possessió com a president del Barça, on Laporta, a qui hem pogut escoltar després, fa uns instants parlant amb els mitjans. Tornem cap a l'Auditori 1899, Roger Saperes.
16: Així és, un Joan Laporta que s'ha referit a aquestes queixes, a aquesta roda de premsa que va fer Florentino Pérez i també a la denúncia que volen presentar o que han presentat davant UEFA pel cas Negreira. Diu Joan Laporta que el club blanc no se'n sortirà.
15: Alguna cosa més que hagi dit al respecte al president del Barça, Roger?
16: Doncs el president del Barça, que més enllà d'aquesta qüestió també s'ha referit al cas de Julián Álvarez, insisteix que el Barça ha presentat una oferta de 100 milions a l'Atlético de Madrid, que el club matalasser li ha dit que no vol vendre i ara el que espera el Barça és que acabi de prendre una decisió definitiva l'Atlético sobre aquesta qüestió, perquè el Barça de moment no es pensa moure d'aquesta quantitat que ha ofert de 100 milions d'euros. També ha dit Joan Laporta que no entén els tuits que va fer el club matalasser atacant el club blaugrana blaugrana, i ha deixat clar també Joan Laporta que el Barça podria passar perfectament

0: sense fer més incorporacions perquè té un equip molt competitiu, un Joan Laporta que en el seu discurs també ha explicat que hi haurà una assemblea per explicar als socis l'estat de les obres de l'Spotify Camp Nou i explicar-los quina és la situació actual d'aquesta reforma de l'estadi.
1: Gràcies, Roger. Un acte en què Laporta també ha tingut paraules d'agraïment pel president sortint Rafa Juste, que aquest matí ha reconegut al món a RAC1 que li agradaria agafar el relleu de Laporta d'aquí a 4 anys. I el Mundial de Futbol avui es juguen 3 partits més de setzens de final. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia-Herzegovina.
2: I el temps avui afluixa la calor, però la temperatura torna a pujar de cara al cap de setmana, Mònica.
3: Aquesta tarda les temperatures es quedaran més frenades que ahir, sobretot a les comarques de Girona, comarques de Barcelona i també punts del Pirineu, amb màximes que en general es mouran entre els 30 i els 35 graus. I en canvi, a les comarques del sud i de Ponent es mantindrà el sol com a protagonista i les temperatures més altes. Tarda de ruixat, sobretot al voltant d'Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i la Garrotxa. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, que localment pot anar acompanyada de tempesta i també de calamarsa. I es mantindrà la tramuntana al nord del Cap de Creus i el mestral a les comarques del sud de Catalunya.
2: Ara passen 4 minuts i mig de les 3. És moment de tancar el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer. El control, continuem pendents de l'actualitat dels butlletins. El 900 Mireia Garolera.
1: I aquesta nit el tu diràs amb Xavi Rocamora.
4: Meu senyor.
5: Molt bona tarda, Travasses.
6: Bona tarda.
5: Esteu bé o el vostre gestor és Albertí Osborne?
6: Estem bé. Hem de pagar agenda.
5: Em fa gràcia perquè després es va inflant dient, no, jo sé espanyol, orgullós de ser espanyol. Doncs paga impostos a
6: Espanya. I treu vi, el toro, no sé què.
5: Va. Jo soy muy espanyol. Pues paga Espanya.
6: A mi em fa molta gràcia perquè, bueno, l'Isabel Pantoja, no sé quants anys porta,
5: sí,
6: més de mig milió d'euros a les arques públiques, com dirien, no? I després tu deus, 2.000 eurets o algo, i tens gent que t'està aquí a darrere apretant, no? Torna'm-los. T'embargant comptes, tal, no sé què. Vull dir que, al final...
7: Sí.
6: Hacienda somos todos, pero no todos somos iguales.
7: No, y se ha perdut lo de l'home del frac.
6: Oh, no, encara, jo he vist encara, per la Diagonal de Barcelona n'he vist alguna vegada aquest cotxe, que dic, el cobrador del frac, l'he vist.
7: És que jo seria la feina desitjada.
6: I et dic una cosa, aquí tenim, aquí no tenim el cobrador del frac, tenim el cobrador del RAC.
7: Què és? Mira, qui
5: és? Som nosaltres, no? Finalment.
6: Exacte, som nosaltres que anem al RAC a cobrar-li.
7: A mi m'encantaria que em donguessin uns platets
6: i
7: em posessin un frac, que considero que em quedaria molt bé, i anar darrere d'algú, moros, moros...
6: Moros.
7: És igual.
5: Sí, és un xoc cultural.
7: Més que res perquè si algú em vol contractar estic oberta. A partir de l'any que ve.
5: Escolteu, Núria i Albert, hem descobert un nou talent en el periodisme esportiu, Albert, això t'interessa? Que la podríeu fitxar, aquesta dona, a la redacció d'Esports de RAC1, eh?
6: Ai.
7: Bueno, clar, jo pensava que dona davant d'un micro i RAC1 era un oxímoron.
6: Sí, de vegades. No, estem parlant d'una senyora que està fent una retransmissió en directe per una cursa popular, una atleta cau dues vegades davant seu, i aquesta és la seva reacció. I atenció, com recondueix la retransmissió per seguir amb els seus oients?
8: Cuidado. Tranquila. Eso, ánimo. Bravo, ánimo. Tenemos aquí, es que se, desafortunadamente tuvimos un accidente con una participante. Ella, al parecer, ya se encuentra bien. Ánimo, respira, tranquila. La están atendiendo por parte de nuestros amigos de Farmacia San Jorge. Tranquila. El nerviosismo. Ok, ya está mejor. Tranquila. Ok, continuamos transmitiendo esta carrera de 8 kilómetros, eso mero, 8 kilómetros, Farmacia San Jorge.
7: Vaya bestia.
6: La millor puta en falques,
5: eh? Els ibuprofens gratis a Farmàcia Sant Jorge per setmanes. Sí. La fitxem o no, Basses?
6: Mira, no estaria mal. Primer semblava més una entrenadora que res més, perquè només anava donant ànims i venga, vamos, que... i ánimo, i ja està. De cop i volta se't cau algú davant, vull dir, clar, vull això, la Montero, que és qui fa tot el tema de curses, potser s'hauria de replantejar. Sí, home, alguna lipotímia segur que ha vist en directe. El superesports, potser. No, que ella fa l'ultrasport, no? Sí, l'ultrasport dins del superesports.
7: O potser la podríem fitxar a la redacció, ara que esteu tan liats amb lo del Mundial, perquè us doni ànims. No redactant, sinó al vostre costat. Venga, ánimos, vas, ánimos.
8: Cuidado.
7: Farmàcia
5: l'opera. Cuidado, cuidado.
8: Cuidado. Cuidado, cuidado.
6: Una motivadora.
4: Sí, crec que per tenir algú sense que no faci res i animar-vos, ja teniu el pedrol, no?
6: També. O
5: sigui, no podem. Guillem, no pots faltar així a un company de la redacció.
6: No, té raó,
5: perquè, mira, si fos mentida, seria una ironia, però sent veritat, és que és molt faltant dir-ho en antena.
7: Però és que és veritat, perquè va poquet a poquet a fer les coses. Si no, és l'únic perquè s'ha d'estar des de les 3 del matí fins a les 24 hores, però perquè redacta poquet a poquet.
5: Viu aquí, el pedrol.
7: Sí, dorm amb una caixeta.
4: Aquí al costat, hem anat molts cops al seu pis.
7: El del pis és una tapadera.
5: Sí.
7: Ell dorm aquí al quarto aquest que hi posi prohibit entrar. És com el Harry Potter del RAC1. Més mono, esperant la carta de Hogwarts.
4: I el Bala, que és el Hagrid.
5: Una mica,
4: perquè teniu,
5: no?
4: El mateix look, eh?
5: Tot i que jo sóc baixet. Sí. El Hagrid és
7: alt. Era un tiarro,
5: sí. Eh?
4: Voldemort al clapés, no?
7: Mira,
4: t'ho
7: compro.
4: Veus?
7: Sí, sí. I l'Snake?
4: I
7: l'Snape?
5: Snape.
4: L'Snape és el joc aquell del Nokia.
7: Exacte.
5: I vosaltres qui seríeu?
7: Jo l'Hermione.
5: Sí, per la part de la vareta.
4: Jo crec que seria el que mor a la primera peli. Aquest sóc jo.
7: No, ell seria aquell amic del Harry, que sembla que es vagi morir cada dos per tres perquè és molt patós, però sempre sobreviu. És el de la flor al cul.
4: Sí, el Bonbotton es diu, crec que... No sé.
7: Bueno, sí, jo seria la senyora que es transforma en gat.
4: Molt bé, clar.
5: Molt bé.
4: Fins aquí aquest moment.
7: Bé. Bé.
5: Visca Harry Potter. Travasses, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé.
5: I molt bona tarda, guapos. Adéu,
7: tranquil·la, tranquil·la, tranquil·la, tranquil·la, tranquil·la. Eso, ánimo, ánimo, ánimo. Bravo, bravo, ánimo, ánimo.
9: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
10: i Guillem
9: Estanella.
10: Això és normal, m'ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda, ara mateix passant 10 minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper, som...
11: Els Taloners!
5: Nois i noies, molt bon programa 422.
4: Ara!
7: Ole!
4: Amb alegria, 422 programes, i m'agrada això de nois i noies, perquè estem els tres. Vull dir, està molt bé. Des d'aquí saludem a tota la gent que ens escolta, no? Nois i noies.
5: Clar, m'estava referint així com a una audiència imaginària que ens està escoltant. Nois i noies.
4: Jo crec que a partir d'ara diré nois i noies, perquè l'altre dia li vaig dir a una senyora, no, i es va emprenyar amb mi.
5: No ho pots fer!
4: Es va emprenyar amb mi, em va dir...
7: No ho entendré mai, això.
4: A mi no em diguis senyora, no sé què.
5: Però només tinc 92 anys.
4: No.
7: És que jo no ho entendré mai, això.
4: El què?
7: Que, ai, no em diguin senyora. Però a mi que em diguin senyora des de fa anys.
4: Com?
7: Perquè més elegància. Jo estic a favor de que em diguin
5: total,
7: senyora. A mi em sembla un honor que em diguin senyora.
4: A mi saps què passa? Que jo no veig
7: bé. A mi que em toca els collons que em diuen senyoreta. Senyoreta de què? Senyoreta de què? Treu aquesta eta. Treu aquesta eta.
4: Treu a eta.
5: I després hi ha un altre, avis i àvies, que no volen ser dit avi o àvia, eh?
7: Es fan dir nona.
5: Nona.
7: En italià?
5: Perquè se'ls hi fa jove. Però si ets igual de vella!
7: Saps què s'està perdent? Fadrins i fadrines.
5: Sí.
7: Podríem dir, bona tarda, fadrins i fadrines.
4: Ara.
7: I fadrinis.
4: Perquè fadrins i fadrines es refereix als avis, no?
7: Sí. Jo ho sé per les caramelles.
4: Ah, molt bé, vale.
7: Que una cançó que deia fadrins i fadrines. Tot vindria a ser nois i noies, però més atemporal. No pots ofendre ningú.
5: És vintage. És neutre vintage.
4: La idea és no ofendre ningú, no?
7: És molt pesadet, sí.
5: Doncs aquest programa no és el lloc indicat.
7: Exacte.
5: Si no voleu, doncs això, que us ofenguin. Escolteu, anem de bolo o no? Jo, dic, al Xiroi.
4: Sí, anem. El programa va a principi.
7: Aquest gaslighting que mos estàs fent...
5: Sí, aviam, expliquem-ho.
4: Dimarts vinent, des del Xiroi de Calanuri, des de la platja de Barcelona, estarem celebrant, diguéssim, l'inici de l'estiu i el final de temporada amb tots els oients. Això és el primer que arriba, el primer que seu. Vull dir que gent vingui. No?
5: El primer que arriba, el primer que es banya,
7: també. I que
5: vinguin
7: banyador.
4: I que portin banyador perquè podem
7: fer... Bueno, a veure, si volem fer nudisme, tampoc mos hi posarem.
4: Bueno, no m'agradaria començar a veure penis a lo loco, també t'ho diré.
7: Oh, precioso, m'encanta.
4: No, però...
7: Què és aquesta penisfòbia?
5: Tampoc
4: bueno, a veure, jo no vull veure... Bueno, escolta, no vull veure les
6: una intimitats... Una polla.
4: No, home, no, Lujas, per favor, no vull veure les intimitats dels nostres oients.
7: Bueno, jo... que portin barret.
5: Exacte. Encara no us puc confirmar si vaig o no, eh?
7: Vale. Però per què fas aquesta Britney?
5: No.
7: De fer-te l'interessant, què està passant?
5: Us ho explico.
4: Això ja és cosa teva.
7: A mi no. Jo?
5: Us ho explico. Sí? Si no passa
7: res. Oita, jo m'hi poso còmode.
4: Quina música vols? Aquesta també?
7: No, una
5: més alegre, Lujas.
4: No, posa, Lujas, posa música d'anunci, de fanfàrria, no? D'una miqueta de gala. Amico, a veure.
5: Jo des de ja fa unes setmanes, durant el programa, tinc el mòbil en so.
4: Sí?
7: Això és de mala educació.
4: De cop i volta sembla que estiguem amb el Sebastià d'Arbó, eh?
5: Quin misteri resoldrem ara? Doncs... Estic esperant una trucada. L'altre dia us ho comentava. Estic pendent d'un nou projecte personal que m'impedirà seguir amb vosaltres al final de temporada.
4: Sí.
5: Perquè en les properes hores, dies, potser setmanes...
7: O minuts.
5: O minuts.
4: O segons.
5: O segons.
4: O microsegons.
5: Si tot va bé...
11: Happy Papa.
5: Seré pare.
4: Bravo! Hola, ets molt maco, saps que t'estimo molt. I si et veig pel carrer, et faré una abraçada. I si pujo a RAC1, també te la faré.
5: Ole!
7: Com et faràs dir? Pape, pare, papi, papucho...
5: Doncs l'altre dia vaig tenir aquesta conversa.
4: Jo et diré una cosa, no sé pel què estic més preocupat. Si per la teva criatura, tu sent pare o el programa sense tu?
5: Jo crec que has d'estar més preocupat per la meva criatura.
4: Sí, no? Sí.
7: Jo no em preocuparé per res, fluiré.
5: Mira,
7: després m'agafa mal de cap.
5: El que sí que no faré,
4: això?
5: Amb tot el carinyo, la gent que es faci com vulgui. Però
12: perdona, perdona, però te tinc que penjar, vale?
5: Però papà no, eh?
7: Papà. No.
5: Papà i mamà, no.
4: No, no, no, no. Pare, papi.
5: Sí, papucci.
4: Papucci, papucci. Sí.
7: Papito, però papito és guarro.
5: Paputo, has dit?
7: Papito. No. Però home, papito és molt guarro. Papito. Sabeu què? Jo un cop vaig provar de dir-li al meu pare papi.
5: I com va anar?
7: I va dir, jo soc papa. No, però... Tornes a dir papi, giro la cara. I jo, vale.
5: Pues l'altre és que em digui pel...
4: Ara.
5: Papi, ven a mi. O si no, que em digui pel nom de pila. Pel nom de pila també em va dir, Marc.
4: Home, si,
7: vale.
4: Si et diuen papito, tu pots dir papito el mío.
5: Papito el mío, el que te trajo al mundo.
7: I des d'aquí fem una crida a serveis socials que quan vulguin, abans de que neixi la criatura, la treguin ja.
5: Doncs això ho sabreu, audiència, perquè hi haurà un moment que desapareixeré del programa, ja sigui el dia del Ciro i de Calanuri dimarts vinent o en qualsevol altre moment.
7: Jo el que més et desitjo és que sigui un part ràpid, que com que no he tingut cap, sé perfectament com va, vale? Que tot estigui bé, però sobretot el que desitjo per damunt de tot és que et truquin en directe.
4: Això ens donaria...
5: Home, seria brutal.
7: Jo a partir d'ara proposo que cada dia fem la meitat del guió i juguem la bala de si hi ha una trucada en directe.
4: Acabo de rebre un missatge que diu... El fill de Marbala serà Balint, com de l'Airsoft?
5: De fet, aquesta broma l'he evolucionat a que la meva criatura serà Perdigó.
4: Perdigó.
5: Perdigó. Perdigó, perdigó.
7: Com els de Terra Baixa.
4: Com el de Toy Story, corre Perdigó en el cavall.
7: Ai, clar, és que soc més de cultura catalana.
5: És una bala petita.
4: M'encanta com hem omplert 15 minuts sense dir res. Semblem que no surti d'aquí.
5: Perdona.
7: Amb una criatura.
5: Que per mi és important, això està
4: d'ella. Ah, no, és veritat, que hem anunciat que seràs pare.
5: Carai,
7: home. Tio.
5: Per mi és important.
7: Més, veritat, ple, és més ple que l'úter de la parella del Bala no hi ha res
4: ara.
7: Pues que és una veritat absoluta.
4: Bueno, això...
7: Tu pensa que en un úter d'una dona...
4: Sí.
7: Per art de màgia, les cèl·lules s'autoorganitzen i fan una criatura que serà una persona.
4: Són de la CUP.
7: Per mi són així. Salacadula, chachicomula, dipitipapitipu. I ara un osarró. Siete palabras con ejes son dipitipapitipu.
4: Un malic.
7: Molt bé. Unes manites per aquí. Però això ho fa sol.
5: Sí, sí. I l'altre tema, que ara l'algoritme de l'Instagram el tinc loco.
4: Sí.
5: I tot és, ¿cómo quiere tu vivir en solo tres
7: Mira,
5: trucos?
7: Mira, jo sé d'altres col·lectius que també deuen tindre aquest algoritme, com se digui.
4: Sí.
5: No, però hi ha un que em fa gràcia perquè no sé si havíeu jugat mai als Sims,
4: sí.
5: Que quan una dona estava embarassada
4: sí.
5: No paria, feia com una volta màgica
4: sí.
5: I li apareixia el nadó als braços.
4: Et puc confessar una cosa?
5: Doncs totes les mares o les persones que estan embarassades volen parir com als Sims. Sí.
7: Home, clar.
4: Jo he arribat a matar gent als Sims. Jo he arribat a jo he sigut molt cabron.
7: Jo també els he ficat a la piscina, els he tret
4: i els he tret l'escala.
7: Però que, a veure, jo dic una cosa. Si ara surt l'Illa a la Generalitat i diu el dia de la purga
4: sí.
7: I podeu fer el que vulgueu, jo això ho faria en directe. Jo aniria amb un tornavís i trauria escales i em quedaria tranquil·la dels que fotria. Em faltarien piscines.
5: És que ara m'ha vingut al cap una piscina de parc natural. Poseu-li escala, si està parint en una piscina.
4: Clar, però a veure, no...
7: Però que no és una piscina olímpica, desgraciat.
4: No és a l'Esbernat Picornell, de cop i volta, des del trampolí.
7: No estàs preparat per rebre la trucada. Aquest el trucaran i anirà a la piscina municipal de Vilanova. On és? Que està parint. Ojalà truquessin ara, tio.
5: Estic mirant el mòbil, no m'han trucat.
7: Tranquil·la. Eso, ánimo.
4: Jo crec que això compta com a notícia, la primera notícia de l'altra versió. Portem aquí 20 minuts xascant, eh?
7: Miraràs?
5: Digues?
7: Miraràs?
4: Com miraràs?
5: Ja sé què vol dir.
7: Si miraràs com...
5: Let
7: it go, miraràs?
5: Saps què faré? Arribaré al quiròfan i el primer que diré, saps què és?
4: Què?
5: Obrim l'altra versió del dia.
7: Ole.
4: Et dic una cosa, el que podríem fer... Ai,
5: què vols fer ara?
7: Vindre a l'Estadella i fer retransmissió en directe.
4: No, bueno...
5: Home, perdona, Perdona, però si sabem que hi ha cobertura...
4: Què vols que vagi? Faig un helicòpter?
5: No.
4: I pregunta-li a la teva senyora.
7: El primer que sent la teva criatura és l'estrella dient «Hombre, puta màquina, benvinguda a la vida!» No.
5: Coneixent el repertori de l'asta d'ella seria Cookie.
7: Ai, no, jo ploraria.
5: Què passa, Cookie?
4: Què passa, Chochete, no?
7: Chochote serà, perquè es dona... Clar, s'ha de fer 10 centímetres. Això és la natura, nens, és la natura. Tant de bo algun dia a mi se'm foti amb 20 perquè entrega dos de cop.
4: Ai, per favor, vull dir, crec que és l'inici més surrealista.
7: És maco. A mi m'ha tardat molt aquesta secció premamà que estem fent.
4: Sí, home, jo crec que...
7: A part de mansplaining a tope, perquè no hi ha cap embarassada aquí.
4: Per l'any vinent ja hem de preparar una secció de pares i mares, eh? Ja estem en aquest punt del programa, eh? Secció de pares i mares.
7: Jugarem a papes i
4: mames. Bueno, jo quan he jugat a papes i mames hem acabat...
7: Fent petting, sí, ho hem fet tot.
4: Vinga, va, som-hi.
5: Va, que hem de parlar avui a l'altra versió del dia d'una cosa molt important que està passant avui, i és que hem de celebrar un dia molt especial perquè avui és el Dia Mundial de l'Acudit!
4: Home, estem parlant de que aquest és el meu dia mundial, no? Clar. Vull dir, Acudit i Guillem Estadella van agafats de la mà, eh?
7: No? Cuca, no. Ai. No, el teu dia és el Dia Mundial de l'Acudit dolent, vale? En fi, avui dia 1 de juliol és el Dia Mundial de l'Acudit. Cal dir que no és una efemèride oficial d'organismes internacionals, ja que el seu origen és difús i es va consolidar com una data popular. Sobretot als mitjans i xarxes socials com a dia perfecte per a compartir i reivindicar l'humor i destacar el seu impacte social i emocional. Visca els còmics.
4: Dic una cosa, com a expert en acudits dolents, tot i que t'ho dic això, he decidit sortir al carrer per buscar-ne els millors, eh?
7: Oh.
4: Ben atents, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de hi-hi, ha-ha, hu-hu. Vale, jo he baixat al carrer i m'he trobat a dos nois que reien molt. Vale,
5: això està molt bé.
4: Que jo ja me'ls he trobat rient, però no sé si reien per un acudit o per una altra cosa. Vull saber què és el Dia Mundial de l'Acudit. Què, això? Sou molt d'acudits o què?
11: De què he dit? De l'acudit.
4: Del xiste, de l'acudit.
11: He dit del Covid.
4: Del Covid?
11: Jo no.
4: Com?
11: No, també entes del Covid, jo no.
4: Tu pensaves que era el Dia Mundial del Covid, eh?
11: Hòstia, jo quina merda, no?
13: Amb mascareta, no?
4: Oh, doncs ho celebraria...
11: Amb mascareta tots aquí.
4: Doncs ho celebraria m'estornudant, no?
11: Sí, d'acord.
4: Vosaltres sabeu algun acudit o què per celebrar-ho?
11: Hòstia.
13: Jo ara em pilles molt perdut ara mateix.
4: Però què t'ha passat? Com que estàs perdut?
13: No, perdut d'acudits, que jo no sé...
4: Però què, aneu borratxos o què?
13: És un mestre...
11: No, necessites una brúixola, no? Per brúixola,
13: sí, per trobar-me, sí.
4: Hòstia, va, un acudit, tu l'acudit, a veure què m'explicaria.
11: Sí, un acudit ara mateix, jo què sé.
7: Uau.
5: Aquests portaven... Van caure en la marmita de l'acudit, eh?
4: Sí, sí, jo crec que seien Mari i Juana, perquè...
7: Sí, no és bo esmorzar orégano, ni menys fumar-te'l.
4: Jo és que la conversa ha seguit evolucionant i de veritat que no sé què collons ha passat.
11: Sí, no sé ningú acudit, ara mateix ningú, tu...
4: No, si no, busca el mòbil, si no. Venga, va, busquem el mòbil.
11: Sí, estàs graciós.
4: Que siguin en català, si pot ser, a veure, eh?
11: Vinga, va, hem de fer país, no?
13: A veure.
11: Diu, papa, què se sent a tindre un fill tan guapo? No ho sé, pregunta-li al teu avi.
4: Molt bé.
5: Però està ben tirat.
11: Tu ets un xiste bo? Bueno...
13: Aquest xiste no, eh?
4: No t'agrada?
11: Te'l fico en castellà, A
4: veure, a veure.
11: Hola, quiero comprar un loro. Tenemos este. Habla tres idiomas.
4: Un moment, fota't una miqueta en paper. No pot ser la mateixa veu per tots els personatges. A veure, vinga, va, fot-li.
11: Diu, hola, buenos días, quiero comprar un loro. Sí, bueno, tenemos este, tres idiomas. Ah, ¿y cuánto vale? 100 euros. ¿Y este? Este habla seis idiomas y reza. ¿Y este? 500 euros. ¡Madre mía! ¿Y este de qué esquina? ¿Y este de ahí de la esquina no dice nada? Ah, es el jefe. No hace nada, pero cobra 2.000 euros.
4: ¿Coneixes algú que és igual que aquest, eh?
11: Ah, mi jefe.
4: Ah, hòstia.
11: Mi jefe.
7: Oh, wow.
5: Quin viatge.
7: Imagina't que estem celebrant la paternitat teva i et surt una cosa així després. Bueno,
4: que jo, és que aquestes
5: que no.
4: Són les primeres persones que m'he trobat al carrer. Pots imaginar què he pensat, però Déu meu senyor, com està la població a Barcelona. Bueno, dit això, he deixat aquesta gent que estava rient molt i m'he adreçat a dues àvies, que anaven amb una mica de pressa, però t'he de dir que crec que hem rebut el bany d'humilitat més gran de la història dels taloners. Senyores, què tal? Tot bé o què? Avui és el Dia Mundial de l'Acudit. Com andamos?
14: No, bé. Tenim pressa.
4: Ah, teniu pressa?
14: Sí.
4: Home, però jo les puc acompanyar mentre fem una mica de xou, no?
14: No. Mira, a RAC1 jo aquí... només escolto Catalunya Ràdio.
4: Oh! O sigui, no escoltes RAC1, eh?
14: No, el Basté jo no m'agrada.
4: No!
14: Els meus fills, sí.
4: Home, o sigui, tu ets de Catalunya Ràdio, eh?
14: Jo soc de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, però no passa res, eh?
14: Per favor, no...
4: No passa res, no passa res, eh? Adéu, bon dia, adéu.
15: Hòstia, que cabrons que sou.
7: El Basté, recordem que és el dels matins.
4: Sí, i que és el senyor que té l'hora de ràdio més escoltada del país.
7: I la quarta d'Espanya.
4: No, la quarta no. És la ràdio.
7: La quarta és la ràdio. La vuitena de l'estat no, espanyol.
4: Setè.
7: Bueno, que està a tope.
4: Vull dir que, clar, de cop i volta hem rebut un bany d'habilitat després dels EGMs d'ahir, del milió.
5: Home, milió.
7: Ai, no,
5: consolidem
7: no.
5: El milió.
4: D'un milió, però ens falten dues senyores allà. Vull dir, jo no. M'he quedat una mica en pam
7: de nas. I no les has convençut.
4: No, no les he convençut. I, de fet, s'ha emprenyat quan li he dit, bueno, escolta, no passa res, jo no sóc racista, però ella era racista. Si era de RAC1, no volia res amb mi, la senyora.
7: No seria ben bé racisme, però, bueno, sí. T'accepto. Entenc, bueno. Entenc el... Sí, ho entenc, seguim.
4: No, no racista?
7: No, no, perquè no hi ha un tema de... d'origen.
4: Bueno, seria, hi ha un tema de color.
5: Seria godofòbia.
4: Què?
5: Godofòbia.
4: Tenia godofòbia aquella senyora, però bueno, per sort he seguit caminant i m'he trobat un pare i els seus fills, que sí, que eren oients de RAC1. Menys mal, menys mal.
7: M'ha ficat mal cos.
5: Encara ens trauran oients, eh? No,
4: i que el millor tot és que el nen, per mi, té molt futur com a còmic còmica.
5: Ostres, doncs ara em pilles una mica un poc canviat, eh? Jo no sóc gaire d'explicar... Tu te'n saps algun, Pau, d'acudits?
13: No, mai, tampoc.
4: No. Tu te'n saps acudits o no?
13: Lo nuestro.
4: Molt bé. O sigui, ràdio teletaxi, eh?
5: Sí, correcte.
4: Molt bé,
5: sí,
4: molt bé. Home, s'ha de celebrar el Dia Mundial de l'Acudit d'alguna manera.
13: Algun de cunyat així, bueno...
4: Bueno, hosti, a veure, va, jo vull un acudit de cunyat. A veure, sorprèn-me, fot-li.
13: Hosti, no me'l sé gaire, eh?
4: Bueno, rumia-te'l i me l'expliques, a veure, va. Vull dir, però és molt de cunyat o què?
13: Una mica, sí.
4: Bueno.
5: Endavant, Pau, endavant.
4: És el teu fill, no?
5: Sí.
4: Li dones permís, eh?
5: Sí, tant i tant. Ja parlarem a casa. Sí.
4: Perfecte. Escolta, tenim el permís del teu pare perquè expliquis un acudit cunyat. Vinga, fot-li, a veure.
13: Se dice pañuelo en japonés, sakamoko. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y sus hijos le den la corriente.
4: Bueno, va. Tant, com... com a pare, com ho proves, això?
5: Va, el compro.
4: Però... El nivell dels acudits està fatal a Barcelona.
5: Bueno, no sé si era més curt l'acudit o ell...
7: Bueno, no sé. I que el pare, si l'estima de veritat, l'ha de dir, nen, sí. De dir que et fes una enginyeria.
5: És important. És important dir la veritat als nens.
4: Sí, és
7: els nens,
4: és
7: això val a punta, tu. Si et fot un dibuix mal fet, li dius, això és una merda. No,
5: comprarem bolis vermells a casa. Eh?
7: Home, sí, que home.
4: I de tant en tant també una catxetada, és important.
7: Sí.
4: També.
7: Oh,
4: això ja no. Sí, perquè després els nens surten com surten. Escolta, acabem amb un tio del Sabadell. Què passa?
7: Sí, una defensiva i pensava, uau. Després serà la que li posaré mel, saps? Sí. Bueno, seguim.
4: Acabem el reportatge amb un tio que me l'he trobat amb la samarreta del Sabadell i puc certificar que és molt del Sabadell. Que dus la samarreta del Sabadell, què tal, tot bé o què?
16: Bé.
4: Avui és el Dia Mundial de l'Acudit, ho celebraràs o no?
16: Home, ho celebraré.
4: Com ho celebraràs tu, això?
16: Pensant que el Terrassa segueix a Segona Federació i que el Sabadell el donaven per mort i mira, a segona que estem.
4: Ara!
16: Professional.
4: Ara, perquè porta la samarreta al Sabadell i entenc que ets del Sabadell a tope.
16: De Sabadell, soci, des de petit i de Sabadell.
4: Ara, o sigui, ho tens tot, eh?
16: Ah, efectivament.
4: Em pots cantar alguna del Sabadell, alguna cosa així? Però lo de Pedro Sánchez, hijo de puta, no, eh?
16: No. Bueno, celebrant el fitxatge d'Alan Ribeiro i... Siguem on siguem, això és la nova Creu Alta.
4: Ara, foli, com és això?
16: Això és la nova Creu Alta.
4: Ole! Com pots fer? Això és francès, és Macià, no?
16: No, que ara sobte entro a treballar i tot.
4: On treballes tu?
16: Justament aquí.
4: Al MediaMarkt?
16: Correcte.
4: Ah, molt bé, i què tal? Què vens al MediaMarkt, tu?
16: Bé, sobretot teles per seguir veient a Sabadell i al futbol professional, ara que estem de...
5: Però només parlar d'això?
7: Però la seva vida...
5: I aquest no treballa al MediaMarkt, sí. Aquest? No, a l'eslògan no li funciona, no.
7: Tio, vale.
4: Des de que és pare, està amb la tita fora, eh?
7: Buah, joder.
4: A veure si et prenyarà tu ara.
7: No, guardeu. Tanqueu tots els úters, que el Val és aquí.
5: Però és... Tampoc
7: l'he dit tan... Està repartint.
5: Tampoc l'he dit tan gros.
7: A cada tall has donat a entendre... Lo mateix.
4: Bueno, nois, tenim 120.000 oients. Hem de respectar els nostres oients.
7: Vull dir, crec jo els estimo.
4: Vale.
5: Jo també els estimo.
4: En resum, visca el Sabadell i, si us plau, riu de la vida.
16: Això és la nova Creu Alta.
5: Ai. Doncs mira, com qui no vol la cosa, en 2 minuts i escaig arribarem a 3:45 de la tarda. Hem de fer una pausa per la publicitat.
7: Bien.
5: I després ve l'Alba, carregada d'ironia, de sarcasme i de bon humor.
4: Ara.
5: Amb el 6 segur. Ara tornem.
17: Saluners, a publicitat, me cago un déu!
4: Vale, gràcies!
18: Y dale con bam, dale con bam. El mundo los separa, la amistad los une.
19: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
20: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
18: La nueva película de las creadoras de Chavala. Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
21: Hola.
20: Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
21: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
22: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
21: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
22: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
21: Lletera Campllong, la llet de casa.
23: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
24: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
23: A més, té un 98% de carn.
24: És natural que es noti, oi?
23: Doncs sí, natural.
25: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
26: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
27: És passar corrent davant la Sagrada Família.
26: És sentir la brisa del Mediterrani.
27: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
26: És monumental.
27: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
26: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
27: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
28: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
29: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Ràdio en directe.
31: Actualitzada al minut.
32: Alertes d'última hora.
31: RAC més 1.
30: Notícies.
32: Podcast.
31: Contingut exclusiu.
30: Escolta.
32: Navega.
30: Descarrega.
31: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
30: Fàcil, còmoda.
32: Intuïtiva.
30: I renovada.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
33: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
34: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
35: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
36: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
35: Amb gent pionera.
37: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
35: I que vol canviar el món.
38: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
31: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
39: Change the world, or the world will change you.
32: RAC1 Podcast.
31: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
40: Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
41: Sí, jo, mira, aquí al lado del cementerio.
40: Ah, hòstia.
41: Pana todo, aquí de al lado de todo.
40: I tu a què t'hi dediques, José?
41: Jo soy vigilante.
40: Ets el Batman de Vigas o què?
41: Sí, Batman forever.
40: Ets una mica Torrente, no podríem dir?
41: El Torrente de Vigas.
5: Apatrullando.
41: First date.
40: Què has estat en first date?
41: La televisió.
40: I vas dir què tal, vas dir o no?
41: Bueno, una pulmonia. Una pulmonia?
31: Els taloners del versió RAC1.
32: I a prendre pel sang les migdiades.
40: En quiero tener una segunda cita, ¿qué vas dir tu?
41: Todo depende.
40: ¿De qué depende?
41: ¿De qué depende? Si te tomas martini.
7: Mare meva, targeta vermella no, targeta negra.
5: Dos quarts i dos minuts de 4 de la tarda hem d'obrir el calaix desastre de l'Alba Segarra, que va recopilant tota la setmana noticietes divertides i, per tant, hem de tornar a saludar la Cuqueta Llum. Alba Segarra, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: M'encanta això de saludar-te dues vegades.
7: A mi també.
5: Perquè et fa com de seccionista,
7: saps? A mi tot el que sigui, com dongueu importància i protagonisme, m'agrada.
4: Em seguireu perquè tot el protagonisme d'avui el té el Bala, eh?
7: Ja, jo porto bastant malament.
4: Vull dir, això...
7: No parlarem molt, de tu, crio.
5: Tampoc cal donar-li més importància.
7: No, a mi m'agrada molt parlar d'embarassos, m'encanta.
4: T'he dit que hem rebut un missatge molt divertit d'un oient de la Mireia que diu: si el fill filla del Bala neix el 7 del 7, dimarts s'ha de dir xupinazo, que és Sant Fermín.
5: Ah.
4: Però per xupinazo el que va fotre el Bala.
7: Espai patrocinat per Brumel, la colònia de los hombres.
4: Però ho has pillat o no, xupinazo, clar.
7: Si vols ho explico a l'audiència amb què estàs parlant exactament. Avui parlarem de xupinassos aquí, a la meva secció.
4: No saps parlar, avui?
7: Avui m'està costant. Reconeixer que avui no estic vomitant perquè sóc forta. No, és broma. Què, comencem?
5: Vinga, va.

0: balcón.
1: Bueno, feu l'amor al balcó perquè vaya nits tòrrides que portem, no?
2: Sí.
1: Com esteu? Com les passeu?
2: Molt bé, poso el ventilador i ja està.
1: Sí. Vale, jo, tu què fas?
0: Aire condicionat a menys 28.
1: Tu deus posar-ho a un grau, és aquesta persona.
0: Soc aquesta persona. Sí.
1: Nosaltres fem porta del balcó oberta, ventilador. L'altre dia la meva parella va dir, és que saps què hem de fer? Ficar el ventilador de cara cap al carrer. Diu, per què? Diu, perquè així expulsem l'aire calent.
2: Clar, perquè
1: expulsem
2: el ventilador per darrere, clar. Molt ben pensat, eh?
1: Quasi moro.
0: No serà enginyer o alguna cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí, és enginyer i dels bons, però jo quasi moro ofegada de calor. I em deia, no, tarda una mica a fer efecte. Li vaig dir, mira, el ventilador a la meva cara i tu ja em pots ensenyar el títol de la universitat, perquè no m'ho crec, de la carrera. Això ho va fer, sí, la meva parella, que és aquí el saludo. Escolteu.
0: Nosaltres també et saludem.
1: A RAC1.cat.
2: Ai, Déu meu, avui estem...
1: Avui està sent un dia complicat. A RAC1.cat hem llegit una nova teoria sobre això, que diu que la dutxa freda abans d'anar a dormir pot tenir efectes contraris i que el truc és fer una dutxa 90 minuts abans d'anar a dormir i, cuidado, aquesta dutxa de ser d'aigua calenta.
2: Molt, a favor. Et diré més, jo crec que l'altre vídeo ho vam dir, però m'encanta dutxar-me amb aigua calenta durant tot l'any, eh?
1: A mi també.
2: I que cremi, que em deixi vermell.
0: A mi m'agrada molt l'aigua calenta, però sabeu, perquè em coneixeu de cada dia, que sóc una persona despistada, i deixo sempre, diguéssim, la direcció de l'aixeta calenta, llavors la persona que ve darrere es crema. Llavors és important tornar a deixar d'allò on estava.
1: A mi m'agrada que jo, quan surto de la dutxa, diguin què és, una pilota de Nadal, de l'Escudella o l'Alba Segarra. O sigui, aquest punt d'irritació de la pell. Aigua ben calenta. I també és una mesura molt bona perquè ningú es vulgui dutxar amb tu. Perquè jo no m'agrada compartir la dutxa.
2: No.
1: Ja compartim la vida, m'explico? Llavors, la dutxa és per mi i el xorro és per mi. Llavors, com que jo foto l'aigua que surt urani, ningú pot resistir. Vale, nois, doncs mireu, aquesta és una opció, una dutxeta d'aigua calenteta 90 minuts abans d'anar a dormir, o si no, podeu seguir el consell que ens ha donat l'escriptora Àngela Balbey, ha explicat ens ha donat a nosaltres, l'ha explicat a l'Hora Son Soles.
2: Sí. Ah,
1: mireu què fa ella.
3: Pues para refrescarte te agarras a tu churri, que es un hombre de corazón frío, y lo aprietas fuerte, porque si es corazón frío.
4: Si no es así, no. Puede ser así.
1: Ella em proposa que t'abracis aquell home que és un desconegut que dorm amb tu ja, pràcticament, perquè és com que és més fred que un cubito, ella et traurà una mica de la calor. A l'altre extrem d'aquesta escriptora trobem una parella a París que s'han fet famosos per decidir fer l'amor constantment en plena onada de calor.
2: Déu meu,
1: el que han explicat és que anaven fent pauses d'hidratació.
2: Però
1: que no sé amb què s'hidrataven. Amb quin líquid. Escolta, he vist, buscant coses de París, perquè ara de cop m'interessa molt París, he vist que, clar, els edificis no estan preparats per la calor tan extrema, els d'Europa, no? Llavors, el que estan fent, estan forrant les finestres amb paper d'aquest tèrmic d'aïllar.
0: Sí, de gent que dorm a la furgoneta.
1: Sí, o de quan tens un accident, que Déu no ho vulgui, no et posen allò, et posen aquella... Allò de Titanic, que em dic jo. Saps?
2: Sí.
1: Aquell d'esto.
2: Sí.
1: I clar, París, que és com una espècie de ciutat de casetes de nines, ara sembla un bocadillo, sembla un conjunt de bocadillos de l'hora del pati. Mare meva,
0: això deu anar bé pels coloms, també.
2: Clar.
1: Sí, per què? Perquè els espanta.
0: Perquè brilla, no?, amb el sol.
1: Com posar els CDs,
0: exacte,
1: que posaven CDs.
0: Exacte.
1: Jo crec que els coloms el que els passava és que es veien al mirall per primer cop i deien, hòstia santa, perquè és molt lleig un colom, és molt lleig.
2: Hi ha animals molt més lletjos, eh?
1: Tu has vist un colom de prop?
0: Un colom és lleig.
2: Un colom és un ocell normal. Tu veus un pop, i un pop sí que fot...
1: Mònica apunta que són rates poladores. Jo et diré una cosa, també.
2: Vaig
1: estar, no sé si ho sabeu, a Delft, a Holanda, fa unes setmanes, vale? El colom català, concretament el colom de Barcelona, està malalt. Perquè allà hi havia uns coloms que fotien un color, un volum. Semblaven pollastres, nen. Una brillantor d'ala. Que aquells sí que te'l miraves amb bons ulls.
0: Aquests estan revinguts.
1: Sí. Els de Plaça Catalunya són tots fills de cosins.
2: Exacte, t'anem a dir, és com si fos Lleida pels coloms.
1: Ah, bueno, ara tu et vas calmant una mica, perquè tu no has vist les lleidatanes i lleidatans com estem.
2: Sí, sí.
1: Et faltarien mans.
0: Com són els coloms de la Fuliola?
1: No en tenim.
2: Fumen.
0: A la cassola.
1: Mos els mengem, exacte.
2: Els coloms de la Fuliola van fumant.
1: Jo, un cop un amic va fer una cassola de perdius, que en què li havies de treure els perdigons.
0: Ah,
1: o sigui,
0: sí?
1: Els havia matat ell i t'havies d'anar traient les bales.
0: Perdona, però
1: jo vaig pensar, és només a prop que estic de la guerra de Bòsnia, saps? De cop anava escopint perdigons com... Passa el tabaco de mastegar.
2: Que era una oliva, no? Ostres.
1: Algú me'l vaig tragar, però... conto. Però he pensat, mira, ferro, sempre he tingut anèmia.
0: Has de vigilar amb el pet, llavors.
1: Amb el què?
0: Amb el pet.
1: Ah, amb el pet, sí, clar, perquè és metralla dura, llavors, eh? Escolteu, nois, el que està clar és que són dies de suor.
2: Sí.
1: I què en fem d'aquesta suor? Mira, jo us proposo una opció, que és un article que hem llegit al 20 minutos, diu, un grupo de chicas vende zumo de pies...
2: Com, per favor?
1: ...en una convención de anime en Estados Unidos. M'agradaria que tinguéssim en valor uns ingredients que és Estats Units i anime, vale?
2: Perquè com... És fort.
1: Dos mons que poden portar això. Us explico, és molt senzill. Són dues noies que es van dedicar a ficar els seus peus suats en, com se'n diu,
0: un gibrell.
1: Sí. Bueno, eren neveres de platja, vale? Llavors, els peus amb l'aigua que hi havia allà treia un líquid i tu podies pagar $5 per beure't aquest líquid.
2: Déu meu, per
1: favor. I si tu deies, no, jo no vull intermediari, jo no vull l'aigua, vale, doncs pagaves entre $10 i $15 per xupar directament els peus.
0: Oh, que fastigós, això.
1: Vosaltres sabeu...
5: Que peste.
1: Els diners que jo estic perdent.
2: D'aquí ve el frigopie.
1: Però és canibalisme, que també en parlarem més endavant, d'això.
2: Bueno, parlant de frigopies i de gelats, ostres, he flipat perquè el tramvia han fotut publicitat
0: del
2: frigo. Això no,
1: m'encanta
2: això
1: el tram.
2: A mi el vehicle, el president no. I llavors vaig veure els diferents anuncis i hi ha un que es diu un gelat que és frigurón, en forma de tauró.
0: Sí, ho he vist.
1: De què deu ser? Deu ser d'aigua, perquè és transparent.
2: Frigurón. A mi
1: el vaig descobrir l'altre dia, que vaig estar el cap de setmana a La Rioja i el vaig descobrir allà.
2: Lo de frigurón, tu que en seriu, molt ben jugat, eh?
1: Fiquen molt bons noms.
2: Sí, Frigo aquí és com Lidl.
1: Sí.
2: Té aquest punt.
1: Estàs darrere del frigurón?
2: No, tant de bo.
1: Està d'ella, tu se t'acudeix això un dia amb... O sigui, amb cagarrines, vull dir, un dia dolent.
2: Només et dic que el frigurón és molt més bo que Ferran Torres. A veure si hem de començar a dir...
1: És que jo el Ferran Torres sempre penso en l'altre, en l'antic.
2: Quin antic?
1: Hi havia un que es deia Torres, que d'estar i jugar...
2: Fernando Torres.
1: Ah! Clar, és que si... Ah!
2: Bueno, de Ferran a Fernando...
1: Tots posem els mateixos noms. També es diu Torres, el d'aquí. Aquest és el guapo.
0: Però el Brandi també es diu Torres, vull dir que hi ha molts Torres.
1: Sí, bueno, però si podem canviar els noms. Bueno, total, que he pensat que estic perdent diners i la conclusió que he arribat és que és molt fàcil estafar els rics.
0: Per quants diners us deixaríeu xupar un peu?
1: Jo, ara mateix, però 2,50 euros. A mi em dius, et netejo el tàper i goita, ja tinc la sandàlia fora.
2: És veritat que últimament l'Alba Segarra passeja per la redacció descalça.
0: Vas molt hippie.
1: Per notar la Pachamama. Jo tinc roba de més bona qualitat, però no us vull mal acostumar.
2: Vale.
1: Perquè sento que si un dia em vesteixo bé, cada dia demanareu aquell nivell d'excel·lència. I és com no.
2: Avui podem explicar-ho. Avui presentem els premis que fem de La Vanguardia.
1: Aniré guapíssima, jo.
2: Jo tinc molta curiositat perquè l'Alba porta dient que anirà molt guapa. Jo a mi em costa de...
0: A mi m'ha fet un petit spoiler, però no m'ha ensenyat la roba.
1: Jo porto un dos peces.
2: Dos peces? Això què és?
1: És un top i una faldilla.
2: Ah.
1: És d'una marca catalana que m'agrada molt. Sí. M'ho vaig comprar per Mango. Un casament. No. Una marca... no marca Pret-a-Porter. Una marca com més... Una miqueta més... No? M'ho vaig comprar un cop i m'ha d'agradar per collons perquè vaig invertir uns diners perquè d'aquí fins que tingui 80 anys serà l'outfit de fer coses importants. Com avui els premis que fem. Que si d'acciono també aquesta nit, riurem.
2: Déu meu senyor. Bueno, què més?
1: Bueno, nois, escolteu, i el que també està clar amb això dels peus, i amb tot plegat, és que per gustos colors. Si no, mireu aquest altre titular que us porto.
2: Ai.
1: Detingut a Hongria un home que menjava restes humanes robades d'un hospital i de cementiris.
2: Déu meu senyor.
1: A mi, però, això és canibalisme, bueno, que gros... Però a mi el que m'agrada més...
0: Pots tornar a repetir el titular, perquè m'ha semblat molt fort, eh?
1: Ai, espera, que tinc dades de l'home, com era. Diu, detingut a Hongria un home que menjava restes humanes robades d'un hospital i de varis cementiris.
0: Hi ha moltes capes en aquest titular.
1: No. Aquest home, quants anys diríeu que té?
2: Aquest és jove, està zumbat.
0: 33.
2: 22 anys.
1: 30 anys.
2: 30?
1: I és un home de classe bien, eh?
2: De classe bien.
1: O sigui, ell podria anar a una carnisseria, xarcuteria.
2: Bueno, però tu penses una cosa, que la illa d'Epstein, a saber què menjaven i què feien. Vull dir que al final la gent rica té aquesta dèria.
1: Jo crec que la gent rica sempre vol coses noves.
2: Sí.
1: I va dir, jo vull fer el mandongo, saps? Però com que no he vist un animal amb sa vida i per ell els pobres i els morts són com porcs, saps? Pues va dir, provem-ho d'aquí. Lo millor és, diu, les parts del cos que es van trobar al seu domicili, entre les quals hi havia rostre, cervell i un cor, li han servit, segons el que ha explicat ell, per preparar i menjar diferents plats. Se mos ha posat creatiu. Se mos ha posat Masterchef.
0: A la air fryer.
1: Jo, noi, saps que m'ha vingut al cap? Que no estaré tranquil a partir d'ara si ve un tio de 30 anys ric i em diu, estàs pa comer-te.
2: Home, clar, vigila.
1: O te comia enterita, me cosia el culo pa no cagar-te. Perquè n'hi ha una Hongria que això ho s'ha pres seriosament, eh?
2: és fort perquè el piropo d'obra és poesia, sí.
1: Ja de grossos.
2: Ja de, això
1: a mi em van explicar que un tio un dia va anar al cubata d'una coneguda, li va agafar un gel, li va tirar a terra, li va rebentar el gel i va dir ja hem trencat el gel, follem.
0: Home, s'ha de lligar així, eh?
2: Home, a Lleida aneu.
1: Era el seu germà. No, és broma, és broma. És broma. Hòstia, a mi em vaig quedar com molt sorpresa, saps?
2: Et vas quedar parada, eh?
1: Sí. Això t'he de dir que en un context d'espai segur pot arribar a ser molt divertit.
0: Ai, el Bassagarra, que m'has fet riure ara.
1: Un altre és... Vale?
0: Digue'l,
1: digue'l. Fil i agulla.
0: Fil i agulla? No. He de dir que sí?
1: No, has de dir per què.
0: Per què?
2: Però què estem fent ara?
1: Perquè t'estriparé els calçotets. Aquest també és molt bo, eh?
2: Bueno, però té un punt que depèn dels gallumbos a mi em faria cosa que m'estanquessin.
1: Té un punt que sense consentiment i permís està malament, però en aquest...
2: Si tu vols que et trenquin els calçotets, endavant.
1: Home, tu, si jo t'he de dir que a vegades, per error, podria passar, perquè són tan belles les calces que portes, segons com, que ponem una bufada amb un pet divertit, ja pot ser que fem un forat.
2: Això què ve ara?
0: He de dir que hi ha molta més gent de la que ens pensem que porta roba interior foradada.
2: Molt bé, molt bé.
0: Molta més de la que ens imaginem.
1: I molta gent que a simple vista diries que no porta bona roba interior i porta luxe.
2: Què dius?
0: I gent que no en porta.
2: T'he de dir que se'm van regalar uns calçotets de Nadal i són els que més utilitzo.
1: I que,
2: perquè
1: quin,
2: són
1: quin...
2: com... Tinc el Rudolf, tinc el Pare Noel...
0: I les dues boles de l'arbre.
1: Bueno...
2: Podem deixar de parlar
1: per estripar els teus calçotets hauríem de necessitar com, saps el joc d'estirar la corda? 16 persones i 16 persones per banda del tamany, no?
0: S'ha de fer una tela d'una bastida d'obra.
2: La propera travessa serà els meus ous amb Laura Escanes.
0: Va, ja hem arribat.
1: Està d'ella.
0: Va, hem de marxar a publicitat.
1: Està d'ella, marrano.
2: Això sí, no?
0: 3 quarts de 4.
1: Vaya marrano.
0: Va, no discutiu més. Que hem d'anar a publicitat.
5: És que està ple d'idiotes, aquest país.
0: Oh, quin guirigai, tu, escolta. Hem d'anar a publicitat. A la tornada parlem amb una persona que ho està patant a xarxes. Ara tornem.
2: Pots parar allà?
0: Podeu parar allà, sisplau.
6: Salones a publicitat.

0: jo et vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles. Què, com ho tenim, això?
1: Pues, d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
0: Però a vostè li agrada viure en general?
1: Quasi que no.
0: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
1: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
2: Hòstia.
3: Què ha passat aquí?
2: Però un moment.
3: Però què ha passat?
4: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sagles migdiades.
1: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
5: Aviam, que fa temps que no ho estàvem recordant, però podeu venir de públic. Queden 3 divendres abans no acabem la temporada, és a dir, 3 oportunitats per venir. Si voleu fer-ho, molt fàcil, correu electrònic a talonersversio@rac1.net. Apunteu talonersversio@rac1.net. Heu de posar-hi un assumpte molt fàcil, que és públic taloners, nom complet, DNI, ens indiqueu totes les persones que voleu venir i heu d'esperar confirmació.
6: Totalment. Vale.
7: Escolta, hem de parlar d'un tema perquè hem obert el meló del frigorón. Sí. Tenim ara mateix les xarxes, el nostre Instagram, @elstronells_racu, que treu fum perquè es veu que és una cosa que han recuperat. Es nota que som joves, però ens diuen, per exemple, la Irene ens diu que el figurón és més vell que el fil negre, ens diuen també que el figurón és... els boomers nascuts entre els 70 i els 80 eren feliços a menjar el figurón.
5: No l'havia sentit mai.
7: I que és de pinya. Mira, ens diuen, el figurón és un gelat del 1983 que han reeditat aquest 2026, però van deixar de fer-ho al principis dels 90. Vull dir que jo no tenia ni idea.
6: Però deu ser de pinya, feta malbé, perquè era blau.
7: Ens han dit que és de pinya.
6: Però jo hi confio, jo hi confio.
7: La quantitat de gent que
5: s'ha indignat,
7: s'ha indignat per no saber què era el frigorón, ara ja està, ho deixem clar.
6: Hauríem d'assumir que no tothom és tan gran com ell.
5: Alba, no faltem.
7: Alba!
5: No faltem. Que han de venir de públic aquí a l'estudi.
6: Sí, però van conèixer Franco, ells.
7: Per favor.
5: Va, que acabarem el programa d'avui parlant d'una història que ens encanta. És la història d'un català que s'està fent viral a les xarxes. Parlem del Bernat de les Muntanyes, us sona? El Bernat de les Muntanyes.
7: Soc molt fan.
5: Es veu que després de passar gairebé 3 anys a la presó, ara ha decidit fer un canvi radical en la seva vida i està vivint a la natura i ho està explicant a xarxes.
6: Doncs sí, ara viu al mig de la muntanya i s'està construint la seva pròpia casa. Viu amb els seus gossos, el seu hort i diferents animals de granja per poder alimentar-se. I tot això ho explica a través de les seves xarxes socials.
5: I ho fa amb molta gràcia. Com que aquesta història ens encanta, el tenim al telèfon i el podem saludar ara mateix. Bernat, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Molt de gust.
5: Bernat, t'estàs convertint en tot un referent de contingut a les xarxes en català, eh?
8: Hòstia, això sembla. A mi que em va costar fer donar el pas, perquè jo no sé demanar un mòbil, vamos, no... Em feien hasta por els mòbils, però mira, ho hem aconseguit, mica en mica.
7: Total. Home, podem dir que ets una mica el Fran de la jungla català, no?
5: Home...
8: M'han dit de tot, m'han dit, sí, el Frank de la jungla, no sé pas quin, el Calleja, no sé qui més, no sé pas, em diuen de tot, ja.
6: No, tu tens entitat pròpia, Bernat.
7: Ara.
5: Tu ets el Bernat de les Muntanyes i punt.
8: Així, punt, no, és com m'anomenaven a mi de petit. Jo de petit, jo per això conec tantes plantes, i això em vaig criar a la muntanya, I clar, no anava a jugar amb els nens al carrer, anava a les muntanyes, i d'aquí el meu nom, Bernat de les Muntanyes.
7: Brutal.
6: Sí, sí.
5: Bernat, entenc que tot el que ara t'estàs muntant enmig de la muntanya és, bàsicament, autosuficiència, perquè no necessites més cosa.
8: Exacte,
5: que el que t'ofereix la natura.
8: Ja. Bueno, clar, el que passa que és complicat, donar el pas i començar, i si comences des de zero, això de que jo sóc un recol·lector arborari, que em ve des de petit i això, però realment viure d'això al principi i desenvolupar tot un projecte així és quasi bé impossible. Així que jo el primer any de viure per aquí vaig viure una mica del meu taller, màquines que em quedaven, poder vendre... I ara sí que és veritat que amb les redes socials ha fet un canvi dràstic, perquè hi ha molta gent que em col·labora amb material, accepto visites cap de setmana, i això és el que... O sigui que encara jo no puc... Soc autosuficient, però de moment sense plantar quasi res, perquè estic...
7: Que clar, perquè...
8: Estic acomodant tot el...
5: de mica en mica.
8: Sí, diga.
7: La gent que no et conegui, que no et conegui el teu perfil, que bàsicament ha d'anar a Bernat de les Muntanyes, tant a TikTok com a Instagram, veurà el teu dia a dia, no?, que expliques i veient com vas construir la teva casa amb els teus gossos i el teu hort. Però jo vull saber, escolta, ben bé, o en quin punt et trobes de Catalunya? Vull dir, es pot explicar
8: bueno,
7: això?
8: Bueno, clar, què passa? Que això en redes socials i en públic miro de ser una mica privatiu. O sigui, quan escrius gent per vindre'm a fer visites, i això sí, però jo per Girona, però pels Pirineus. Però sap què passa? Que si m'ubico, després ve de saber el dia de demà a l'Arlet si afluís massa gent...
6: Es convertirà en un zoo.
8: Exacte. Llavors, el que no vull que el dia de demà, pues, el veïn, encara que sigui turístic i això, que m'aventi aquí les muntanyes.
5: Bernat, per la gent que no et conegui, però, per exemple, en el teu dia a dia, avui què has fet, ara, fins que t'hem trucat?
8: Mira,
5: a 3:15?
8: Mira, jo em llevo cada dia a 5:45 del matí o a 5:15. Sí, i sense anar treballant. Exacte, jo desperto el gai. Jo el gai l'haig de despertar jo, quasi bé. I, bueno, això m'ajuda molt, això de llevar-te tant d'hora de matí, connectar amb el tren d'alba just quan els ocells canten, això et dona com una força, una vibra estupenda per començar el dia. Són les millors dies, si estàs quan estàs més alineat amb la teva naturalesa. Llavors et dona molta força. A part que fa molta calor ara, que durant el dia, bueno, avui... Clar, avui, per exemple, avui he estat lesionat 2 dies de l'esquena de moure unes coses per fer una piscina.
7: Perquè estàs contra en casa teva, no? Vull dir que ho faig tot sol.
8: Sí, m'agrada, m'estimo més fer-m'ho sol. Mira que tinc molta gent que em vol vindre a ajudar, però al final no m'agobia a mi això de l'ajuda.
6: Escolta, Bernat, i per què vas prendre aquesta decisió d'anar a viure a les muntanyes tu sol, fer-te la casa...
8: Mira, jo la meva vida, clar, no és tot així com ara es veu aquí les muntanyes, també explico una mica el meu passat, i jo, doncs, de molt jove, el 2007 vaig caure pres per narcotràfic. Mm. Vaig estar una mica ficat amb els mons aquests de la nit i tot això. Mm-hmm. I llavors he sigut sempre constructor, estructurista de blocs de pisos, i en acabat, bueno, va vindre la crisi, tal... Es guanyava menys, bueno, vaig seguir encofrant, però al final vaig decidir parar d'encofrar, vaig decidir deixar de fer negocis que no tocaven, i el que passa que no era feliç, jo dic, però si ni treballant ni no treballant no sóc feliç, dic, però necessito treballar d'algú, però no vull treballar. Dic, doncs me'n vaig a la muntanya. Oh, me'n vaig a la muntanya i treballo pel meu propi projecte. Saps? I ara sí que és veritat que m'escriuen... Han vingut diverses universitats d'aquí a Catalunya a fer treball sobre la cerca, sobre...
5: És que tens molta gent que et segueix, Bernat.
8: Sí, no sé què està passant. Sí, ara comencen a fer-me entrevista. Ara m'estic fent un podcast aquí perquè, clar, no paren de vindre entrevistes aquí.
5: Que bo, que clar, bé. Celebrem que et vagi bé per la muntanya, Bernat.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
6: A
5: molt
6: tu.
5: Bé, guapo.
7: Seguim en contacte.
8: Una forta abraçada.
5: Bernat de les moltes Muntanyes. Salut. Una abraçada.
6: Adéu.
5: I del Bernat de les Muntanyes, el Toni de la ciutat.
2: Alerta boomer. Alerta
6: recordem
2: boomer.
6: Que té menjador i segresta.
7: Quin contrast del Bernat que s'està fent casa seva.

0: té els gossos...
1: Ell s'autoabasteix a través de la natura del que necessita per
2: viure. Però en algun moment, ara suposem, no?, que necessites, què et diré jo, doncs, un paracetamol.
0: No, perquè agafa una planta d'algú, no?
2: Una planta de remeiera d'aquestes.
0: Una mica de lavanda...
2: Sí, bueno, doncs, a veure, busquem un altre exemple. Necessita...
1: Mira, de fet, està fent una crida per aconseguir un iPhone, per poder-se gravar millor, però a través del trueque. Ell funciona molt amb trueque.
2: Sí, ah, sí. I o sigui, aquest trueque que dius, aquest canvi, o sigui, si jo li passo un iPhone, ell què em dona a canvi?
0: Una abraçada.
2: No, però
1: perquè
2: potser...
1: Perquè tu li poses valor a l'iPhone més alt que una abraçada.
2: Et pot ensenyar el trenc d'Alba.
1: Que no té res a veure amb jo.
0: Sí, perquè l'Alba està com un tren.
2: Has d'obrir una miqueta la ment, Toni. Veig molt la ciutat, l'asfalt, el fum...
1: Sí, el capitalisme.
2: Has d'obrir.
1: A tu el sistema t'ha agafat fort.
2: Sí, estàs...
1: Mira quin iPhone que portes. Ara, li podries enviar al Bertant de les muntanyes.
0: I quines ulleres que tens.
1: Però si no saps fer servir aquest iPhone.
2: Tot material,
1: tota,
2: Toni.
1: Tota aquesta roba que portes bona. Aquella sala d'estar i el menjador separat.
0: Amb lo peludet que ets, tu vas sense samarreta i es pensen que és Bigfoot. Si tu...
2: Guillem!
1: Què és Bigfoot? Una marca?
0: No.
2: No! Si tu... El Bigfoot, el de les muntanyes.
1: El Yeti.
0: El Yeti.
2: Semblant,
0: a mi m'agradaria molt que la fes. Un dia amb el Bernat t'ho suelto allà a lo loco, perquè tens...
1: Et delataria el cabell del cap. No.
2: Em falten... Per arribar al Bigfoot em falten canes, encara.
0: Tinc
2: algunes
0: Bigfoot
2: al pit,
0: jove.
2: Però no moltes. Sí. Per tant, se n'haurien de fer més.
0: A tu no et caldria... Tu passaries l'hivern sense manta. Tu t'entaries el raso.
2: Doncs et diré una cosa, eh? Que... A mesura que vas fer anys, cada cop tinc més fred, eh?
0: Sí! Sí, bueno, això és la
1: d'abans. També va caient més pèl.
2: Sí, bueno, depèn de quin lloc. D'altres llocs encara aguanta,
0: sí, aguanta, fer,
2: aguanta ferm.
1: Sí,
2: aguanta ferm.
1: És cabrón, lloc, això.
2: Per on comença a caure el pèl és pels turmells.
0: Com?
2: Que és el primer símptoma, que ja estàs al llindar de la seixantena.
0: I és aquella edat que s'emmarca la goma del mitjó?
2: Sí, mira, ara t'ho ensenyaré, veus? Mira.
1: Però si ha posat la sabata bona, també, eh?
2: Veus?
0: Hòstia, sí!
1: Ai, sí! Que, ai, sí.
2: Que és el primer símptoma que ja estàs entrant en l'època de iaio.
1: Toni!
2: Què veus?
1: Sol a la Costa Brava.
2: Veus?
0: És veritat.
2: Mira. Bona sabata. Mira, veus aquí sabata. Com s'ha perdut el pèl.
0: Sí.
2: I més amunt n'hi ha. No, més amunt n'hi ha.
0: Ah, mira. Hola, però... Com pivotes l'Amazones, nen.
2: Clar.
0: Però
2: si vas pujant, encara...
0: Saps que no t'havia vist mai les cames, Toni?
2: Mira, avui les has vist. Avui te les he ensenyat. Has vist? Per tant, de moment aquí...
0: I el pèl
2: a part del cabell de dalt, també.
0: Des del turmell, diguéssim que és tot cabell fins al pit.
2: Bueno, i llavors on també... O sigui, és curiós que els extrems és on es...
1: On es va desforestant.
2: On s'ha desforestat. Com els cipressos, saps? Que perden la part de dalt i la part de baix.
0: Ets un ciprer.
2: Sí. Bueno, escolta, doncs és el que hi ha.
0: Hem arribat ja a les 4 i 2 minuts.
2: Quan surtin més canes al pit, ja et demanaré per anar a rodar Bigfoot.
0: Hi ha canes al pit? Amb el Bernat.
2: Home, i tant. La sort és que encara al pubis no n'ha sortit cap més, perquè és el que genera una gran depressió. O sigui, el dia que aparegui una cana al pubis ja... entres en barrena.
0: Però el pubis allò va...
2: Hi ha gent que aleshores...
0: Es rasura, no?
2: Clar, perquè ja entres amb la depressió més absoluta.
0: Tu ets de rasuramenta o llibertat?
2: Jo sóc de que són les 4 i 2. Això és el que sóc.
0: Això vol dir que sí, eh?
2: Això vol dir que són les 4 i 2.
1: Hi ha gent que està...
0: Hòstia, quanta gent hi ha, no? Ah.
2: Ara m'he imaginat els testicles com no sé.
1: Sí,
2: com
1: és que hi ha? Calla.
2: Com és que hi ha tanta gent?
0: Perquè crec que fem la foto dels EGMs que no vam poder fer ahir, de l'equip.
2: Sí, la farem ara, la foto. Sí. Ah, primera notícia.
0: No t'has informat.
2: No, primera notícia.
0: Mira, és que
2: I on es fa aquesta fotografia?
0: Aquí a l'estudi. Ara entrarem tots, sí.
2: Ah, que bé.
0: Sí, estàs content, bé.
2: Sí, no.
0: Se'n nota.
2: Sí. No. No en sabia res, vull dir, que m'agrada, perquè és un home informat.
0: Ben informat. Bueno,
2: doncs, per tant, es fa la fotografia en el temps de la publicitat.
0: Sí.
2: Val.
1: Ja.
2: Doncs vinga, a la carrera. Vinga.
0: Fem el compte enrere perquè puguin entrar.
2: Va. 3, 2, 1, ja!
3: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
4: L'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
3: en directe

0: El Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Grand Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
0: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026.
2: L'Àngels és directora d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
3: Este verano, la gran pregunta es...
4: ¿Híbrido o eléctrico?
3: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
5: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
6: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
7: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
8: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla García o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquestes papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Medishore. It's show.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan va al dentista demana que no li posin anestèsia.
1: Ara mateix tinc una boca mitja adormida. Això és el millor que puc parlar. Però he estat una hora perquè m'han dit que es veu que està molt profunda l'arrel. I, tio, farà el tema. M'han dit que m'han posat punts i tot. Poso 4 punts a la... Sí, se m'està caient la boca pel lateral. És increïble. M'han posat un calmant, un corticoide, perquè es veu que era molt gros a l'arrel. La vaig a la farmàcia. I hauré parlat així a la farmàcia, que sempre som normal. Perquè tu... O sigui, tinc mitja boca adormida. És horrible.
0: Toni Clapés!
2: Bona tarda! Bona tarda, sigueu benvinguts. Escoltàvem a Guillem Estadella amb la boca, podríem dir que del tot anestesiada, un dia que va anar al dentista, i fa un moment que ens hem fet aquí al programa la fotografia que pertocava en la jornada d'ahir, però esperant que hi siguéssim tots, l'hem fet avui de l'Estudi General de Mitjans. I primer de tot, Montse Llussà, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Felicitats! Gràcies a tothom que té la paciència de passar-se dia rere dia, setmana, mesos, anys al costat nostre. Això és de veritat, que és molt emocionant i que ho agraïm moltíssim des del cor.
2: Anava a dir que hem experimentat un clàssic de, entre d'altres, Guillem Estadella, que és en el moment de marxar de tocar les parts.
3: Què dius ara?
2: No sé,
3: a mi no m'ha tocat.
2: No, a tu no, però entre...
3: He sentit que tocava...
2: Entre mascles sí que...
3: Testicles, no?
2: Que, bueno, hem vist aquí un...
4: Què passa?
2: Un tocament. T'acabem d'escoltar fa un moment...
4: Sí, m'ha costat reconèixer-me.
2: Venies del dentista?
4: Sí.
2: Venies del dentista?
4: Sí.
2: I ara, quan has marxat, has fet tu com una mena de tocaments.
4: Sí.
2: Has marxat allò amb, tocant a l'Arnau Vila, bueno, allò, una cosa simpàtica. I la Montse Llussà feia la següent reflexió.
3: Jo he preguntat només una cosa, dic.
4: Sí.
3: Que això que no és la primera vegada que veig que us toqueu, és que jo no he tocat mai les vulves de les noies.
4: Ja, però perquè està cap a dins. La tita és com una cosa... juganera, no?
3: Ah, ho justifiques dient...
5: Juganera.
3: No, que no ho toqueu perquè està cap endins.
4: Amb l'Arnau tenim una cosa que tots dos som molt seguidors de l'hoquei, no?
3: Yeah.
4: I aquesta conya...
2: I què hi té a veure?
4: Perquè jo li faig aquesta conya de... Ostres, jugues a hoquei? I diu, no, i aquest estic. I llavors...
6: Detector de marica activado. Detector de marica.
7: Ara he entès la broma.
2: Si us aneu tocant els estics.
4: Sí, de tant en tant se'n fa un copet a la tita. Sí.
2: Ell també.
4: Sí, ell també, sí, sí.
2: És que ell ha dit que ell no fa mai.
4: Ell també de tant en tant.
2: Llavors la Montse li ha cridat l'atenció i diu, és curiós perquè jo, diu, jo no...
3: Ni els pits, Vull dir, no se m'acut anar a la Míriam i agafar-la pel darrere i els pits. No se m'acut.
4: No, però jo no l'agafo per darrere, jo vaig de cara.
3: Doncs de cara tampoc. És que clar, és molt violent.
4: No
3: ho faig.
4: No sé, tenim aquest rotllo amb l'Arnau.
8: Marica.com.
4: No.
3: A veure.
5: Però això només ho passa.
9: Quina rata,
2: la
9: Lujas. Quina
2: rata, la Lujas està aprofitant,
4: La Lujas està tirant tota la ristra.
2: Per anar allà incidint.
9: Ja entra l'altre,
2: No, sí, ja veig que no arrencarem avui el programa. No, és que ha acabat la fotografia i ens ha cridat...
3: A dir que tu també t'agrada i que tu li fas.
4: Sí, tu també algun com ho has fet.
8: Doncs no me'n recordo.
4: Perdona.
8: No, jo crec que
4: fer... Aquesta setmana m'ho has fet ja un cop o dos.
5: Però si això és dimecres.
4: No, doncs mira, un cop per dia.
2: O sigui, va ser dilluns i dimarts.
4: Sí.
2: No, home, avui estem a dimecres i tu li has tornat.
8: Jo no tinc aquest record, de dilluns i dimarts.
4: Però escolta'm una cosa, però...
2: Va, per favor, que avui ha mort un dels components de Locomia, eh?
3: Ah.
2: Sí, va, a veure si mostreu una mica de...
3: I de Village People.
2: Sí, també. Avui un mort crida l'altre, mai millor dit.
10: I del mateix règim.
2: Bueno, vull dir, musical, musical.
9: Diuen la regla dels tres, no?
2: Sí, algú de la tuna. Bueno, per fer el tres en ratlla. Anava a dir-te...
4: No, la cosa és que, no per ser... Vull dir, entre els homes ens podem tocar i fer cachondeo i no.
2: Sí, però la Montse, ha quedat sorpresa.
11: Sí, perquè... Ens abracem molt. Sí, en aquest equip hi ha molta abraçada. Sí,
4: vols que et toquem
2: a tu també? No, a mi no. Ja sabeu que a mi aquestes costums dels joves a mi no van amb
4: mi. És un copet així per activar-te.
2: I amb l'Edgar Fornós també feu molta rebregada, que és el...
11: Molta abraçada.
2: Molta abraçada, també.
4: Però l'Edgar Fornós i l'Arnau Vila hi ha més amor.
2: I el tercer en discòrdia és el Martí Oliveres, com podeu... També, que l'utilitzen com de... És el com el pernil dolç i el formatge del sàndwich. L'agafen i quan acaba el temps afegit a les 8, a més, el Martí Oliveres ja està tan acollonit que es queda com un gosset aquí al raconet. El raconet s'amaga amb un raconet espantat i aleshores passa l'Arnau i l'Edgar i les tomàques donen un parell d'hores.
11: Ell s'hi torna, dona cops de puny i fa coses també.
2: Ell fa uns cops de puny de nyiguinyó.
3: De nyiguinyó. Però és que els futbolistes també ho fan, això de tocar-se.
2: Sí, tot el dia.
3: Això, què volen simbolitzar? Masculinitat?
2: No ho sé.
4: No, tot el contrari. Vull dir, escolta, no ho sé.
2: Bueno, entre les futbolistes també,
12: Sí, també es toquen les noies.
2: Sí. I encara va més enllà, perquè a més són parella.
3: Clar, si són parella...
2: Bueno, clar, però en el món del futbol masculí no són parella.
3: No es diu, perquè les noies ho diuen sense problemes.
2: No es diu, no sabem si Rafinha surt amb la minya mal.
4: Què dius,
2: bueno... Vull dir que, a més, en el món del futbol femení sí que ho sabem. Sí. Sabem l'Alexia, que té què, tal, pum, pum, pararim, pararim.
3: Tenen menys prejudicis. Sí.
2: Bueno, ho deixarem aquí.
4: Si vols que toquem la tita, ja saps.
2: No cal, no m'interessa. Ja ho feia també en el seu dia un col·laborador de...
3: Que ell t'ensenyava, a canvi.
2: T'ensenyava i et tocava, i certament tampoc tinc cap ganes de recordar-ho. Dit això...
3: Per al·lusions
2: i al
3: Martí Oliver.
2: Mira, t'estava així... Passa. Vinga, avui ja veig que el programa...
12: Avui no
2: interessa ningú aquest programa. Perquè tot és temes domèstics. A veure, per al·lusions. Vinga, el tercer.
13: Encara no sé com he arribat viu.
2: Com? Que et piquen.
3: Què ha passat a cada vespre?
2: Atenció.
13: És el pitjor moment.
11: Però què dius?
13: De la meva jornada laboral.
12: Què dius? Oh.
11: Però si t'encanta.
13: No. Ui,
4: jo aquí no entro, Toni, ja. Aquí...
2: Sí, tu ja pots marxar.
4: No, jo aquí ja. El meu és carinyós, el seu és violència.
2: Són dos abussones, no, l'Edgar Fornós i ell, que estan catxes i van contra el pobre Martí.
3: No m'he sentit mai aquest to del Martí Oliveres.
13: Jo vaig fent. Vull dir, jo faig el que puc.
3: Tu estàs estupendo, Martí.
2: A que et poses a la defensiva.
13: Clar, ara no tenim l'Edgar aquí i queda molt malament potser fotre-li a sobre.
3: No,
12: tira.
13: Fem la representació. Grande.
11: Sí, és veritat, fa grande. Però jo no et pego, jo no t'agradeixo.
2: Li pica l'Edgar i després li piques tu.
11: Però el meu és amb carinyo.
2: El pobre xaval està collonit aquí amb un racó.
13: Jo concentrat.
4: I els que se peleen se desean.
3: O sigui, són dos abusons?
11: La gent està a casa seva pensant que el pobre Martí Oliveres està...
2: No, el teniu acollonit.
11: L'estimem molt, Martí Oliveres.
13: Són gent del temps, però...
2: Sí, però et casques molt ben cascats.
12: Del mal temps.
3: Jo estic amb tu, Martí.
2: Bueno, no us torneu a passar amb el Martí Oliveres.
13: Avui, en ordre.
2: Bueno,
3: sí, senyor, molt bé, Martí. Molt bé.
2: Martí Oliveres, ànims. Ànims, i si cal... Ja parlarem amb un amic que es dedica a fer musculació tot el dia i ja ho arreglarem.
12: Tens un amic que fa musculació tot el dia?
2: Sí, també. Aquí tothom té amics. Dit això, juliol, senyor Virgili, 1 de juliol...
12: Què li passa?
2: No, doncs alguna dita que he vist que vostè avui comentava a la xarxa X.
12: Ah, sí, que el juliol amb poc foc bull el perol. És una cosa d'aquestes natural.
2: Aquesta se l'ha pensat molt, no? Perquè inclús se l'ha trebat quan l'estava dient.
12: És que no me'n recordava ben bé com anava.
2: El juliol com?
12: Amb poc foc bull el perol.
2: Miri, que és dedicat al que ens passa amb els incendis, entenc.
12: No? Sí, això mateix.
2: Avui,
12: aigua
2: per ser...
12: de juliol, encén el sol.
2: Bueno, aigua no sé si en tindrem d'aigua.
12: Sí, no, però si plou, t'hi fixes que després fa més calor encara? Que pica més el sol?
2: Sí.
12: No t'hi fixes?
2: És que fa molts dies que no plou i, per tant, no li sé dir. Si més no, a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana, fa molts dies que no plou. La prova és que dels carrers hi ha molta gent que no pot arribar a la feina perquè queden enganxats de la merda que hi ha a les...
3: I les olors, les, també.
2: I les olors.
14: Què peste.
2: Les voreres i les olors de la ciutat.
12: El juliol...
3: Calla, no.
12: Pobres dels que estan al sol.
2: Sí, no, home, per això no cal una dita. Això és, diríem, que és de calaix.
12: Però això és una dita, eh?
2: Bueno, a tot això, aquest migdia, suposo que el gat negre ja ho sap, Vicenç Martí, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Un aplaudiment per Vicenç Martí.
3: Bona tarda.
2: que es reincorpora després d'un grapat de dies de desaparegut. Avui ja en la porta pres possessió del càrrec. Preciós. Després de guanyar les eleccions, recordem-ho, el mes de març. La seva mà dreta, Rafael Juste, doncs se sap molt de greu perquè ha deixat de ser president en funcions. I aquest matí, per cert, ha passat pels micròfons de RAC1.
14: Sí, hola, molt bona tarda.
2: Què tal,
14: molt
2: senyor Juste? Bona tarda.
14: Mira, encara no he marxat perquè no em volia acomiadar, de tots vosaltres. Gràcies. Una vegada rere l'altra. Us escolto sempre, de debò que ho feu molt bé. Mm. Certament estic molt content amb el tracte que he rebut dels periodistes com vosaltres, perquè sempre m'heu tractat amb molt de respecte, amb un somriure, que és el més important en aquest món. Fins i tot periodistes internacionals com els mexicans m'han tractat molt bé, i per això ja els vaig fer una broma dient viva Chapata.
15: Mm. Presidente, desde México.
16: Hombre, de saludos. México. Viva Chapata.
15: Sí.
16: No, Chapata no.
15: Chapata,
16: hombre.
15: Sí. Hoy ganamos el Mundial.
14: Va ser un lapsus, eh? Va ser un lapsus.
3: Això ens passa... Chapata.
2: Això, deixem-ho defensar, Rafa, això ens passa a tots, eh?
14: Clar, és que devia estar pensant...
2: Jo, sense anar més lluny, en lloc de dir Minions, vaig dir Billions.
3: Què dius?
2: Sí, vull dir, o Millions.
3: Millions.
2: Veus?
14: Però jo estava pensant...
2: O, per exemple... En lloc de dir Lleó 14, vaig dir Lluís 14 tres tot, o quatre cops. Vull dir que...
12: Tota la setmana.
2: Per tant, bueno,
14: escolta, això crec són que coses ens... que passen. Clar, són coses passa que passen. Tot. Jo pensava en l'entrepà de Chapata, que m'he menjat per esmorzar, però l'important és que ell s'ho va agafar amb broma i amb bon humor.
2: Home, bueno, com t'ho has d'agafar? Doncs amb broma.
14: Molt bé, escolta, amb un somriure. Amb això tinc molta sort, perquè em sento molt estimat per tothom, per tota la colerada, com he dit aquest matí.
2: És que el trobarem a faltar.
3: I tant.
2: El trobarem a faltar, senyor Juste.
14: Ets molt maco, ets molt maco.
12: I
14: no portaria gent ser el president, sí, atenció, del Barça en un futur, eh?
2: Això és el que ens ha terroritzat quan ha dit el que escoltarem.
17: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Avui és el dia de Joan Laporta, he quedat molt de temps, però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
14: Com ja he dit, crec que tinc el perfil...
2: M'ha agradat això que ha dit una persona de barri alt de Barcelona, entenc, no?
14: Sí,
2: de barri de Pedralbes o el barri de Sant Gervasi.
14: Soc una persona de
2: sempre
14: barri.
2: Sempre va engominat
14: de
2: i sempre va amb el daurat al sol com una l'Aix, i a banda sempre va ben vestit, corbata americana.
14: Corbata amunt, escolta, ben plantat.
12: Els barris més baixos no hi ha gomina.
2: Diríem que el look és diferent, li dic, perquè si vol vingui al meu barri, que estic al llindar del Raval, i veurà que el look fins i tot és diferent. Més que vestits...
12: Però veus, per què?
2: Perquè, bueno, ara aquesta època el que es porta és la xilava.
14: Escolta, a mi m'agrada parlar amb tothom, de tots els barris, amb la Fornera, amb el Quiosquer, amb la Peixatera, amb l'Estanquer, amb l'Escombriaires, és molt divertit, amb el venedor del Top Manta, amb la carnissera, el carterista, tothom és persona i se l'ha de respectar com a tal.
2: Sí, si no parles amb un lluç, tothom és persona.
14: Bueno, espero comptar amb el vostre vot en el futur com a president del poble, Viva Chapata!
2: Viva Chapata! Bé, a tot això, Míriam Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Avui comencem posant el focus amb el que ha passat a Lleida aquest matí. Recordem-ho, hi ha hagut un important accident de bus en ple centre de la ciutat. 10 minuts després de sortir de l'estació, aquest autobús s'ha encastat contra la façana de la Diputació, en plena Rambla Ferran.
3: Sí, eren 8:15 del matí, quan el bus ha començat a fer alguna ziga-zaga, ha pujat a la vorera i s'ha encastat contra aquesta Diputació pel costat dret del vehicle. Així ho explicava TV3, una de les passatgeres.
18: Acabamos de salir, en 5 minutos, haber salido del estacionamiento, y pues no sé qué pasó, la chica empezó a zigzaguear en el bus y se subió encima de esto, y cuando acordamos todo el bus estaba desbaratado y aprisionado, que no podíamos salir de ahí adentro. Y claro, porque hasta que rompieron la puerta para podernos sacar, y toda la gente en el suelo y gritando y todo eso.
3: L'accident ha deixat 44 ferits, tots passatgers del bus i cap vianant. A primera hora hi havia hagut una mica de confusió, que si s'havia atropellat vianants que hi havia en una estació d'autobús, però no, finalment només són els passatgers del bus. 4 dels ferits estan en estat greu o molt greu. Un d'ells, que li han hagut de tallar part d'una cama, és l'instructor de la conductora del bus, que portava només 3 dies a l'empresa que es diu Autocars Gamon. El bus es dirigia a la Granja d'Escarp i portava sobretot treballadors
9: que anaven a recollir fruita a diferents poblacions.
2: Obrim línies amb Lleida, ja hi tenim el Rubén Carbonell. Rubén, bona tarda.
19: Bona tarda, Toni.
2: Bé, primera pregunta, com estan els ferits?
19: Doncs 21 persones han estat derivades al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha indicat en un comunicat el Departament de Salut. D'aquestes 21, 5 persones han precisat una intervenció quirúrgica urgent i 5 més precisaran ingrés a la unitat de cures intensives. La resta de ferits, afectats per lesions traumàtiques de diversa consideració, entre les quals amputació d'una extremitat inferior, fractures, lesions, traumatismes cranials, abdominals i toràcics, ingressaran a les diferents plantes d'hospitalització si és necessari, conclou el comunicat que ha fet Salut. Això pel que fa a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que el Centre d'Urgències d'Atenció Primària, el CUAP, ha atès 21 persones amb policontusions lleus. De fet, 20 d'aquestes 21 ja han rebut l'alta i una sí que ha estat derivada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Ja us podeu imaginar la situació d'aquest matí a la Diputació quan s'han vist les imatges, no? Ho dèieu, hi ha una, quan s'ha encastat l'autobús, hi ha un d'ells, no?, que és l'instructor, que li han hagut de tallar una cama, molta sang, molta incertesa entre els veïns i, sobretot, molta preocupació.
9: Rubén, es deia, sobretot s'està apuntant a que la conductora ha perdut el control del bus. No sé què en sabem en aquestes alçades de la investigació.
19: Doncs sabem que la conductora de l'autobús té 36 anys i feia tot just 3 dies que havia començat a treballar a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera, i per això anava amb un altre conductor al costat, el seu instructor, un veterà a l'empresa, que de fet és un dels ferits més greus.
9: Algunes fonts apunten, Rubén, que s'hauria equivocat i en lloc de frenar, doncs hauria apretat l'accelerador i no hauria pogut controlar el vehicle. Se'n sap res d'això?
19: Això és una hipòtesi, però que a aquesta hora encara no podem confirmar, és el que s'haurà d'acabar d'aclarir. El que sí que han apuntat algunes fonts és que en algun moment havia estat advertida d'excés de velocitat en la conducció. De fet, el cap de la regió d'emergències, Joan Josep Bellostas, ha assegurat que l'accident s'hauria produït per una pèrdua del control del vehicle. A aquesta hora la Guàrdia Urbana continua investigant les causes amb el suport dels Mossos d'Esquadra i, és clau, les imatges d'una càmera propera a la Diputació que han registrat tot la accident i que s'està acabant d'analitzar. A més, a aquesta hora, la paeria ha confirmat que ja s'ha reobert el trànsit a la Rambla Ferran, que ha estat tallada durant tot el matí.
2: Ara, no deixa de, de ser... No vull dir interessant, no deixa de ser significatiu, potser seria la paraula a subratllar, que només 3 dies a l'empresa... aquesta conductora ja fos advertida d'excés de velocitat. Estem parlant de 3 dies. Vull dir que no realment la dada ja, o sigui, ja indicava que s'estava conduint amb un, en fi, amb un excés de velocitat. Bé, en tot cas, veurem què és el es diu en aquesta investigació i si hi ha alguna altra novetat, Rubén, ens la fa saber. Moltíssimes gràcies.
19: A vosaltres, i sobretot, Toni, recordar que és una zona que és a 30 km per hora, al màxim.
2: Doncs mira, encara...
9: Clar, perquè és centre de la ciutat.
2: Sí, encara és per subratllar més aquest excés de velocitat. Ara caldrà saber el per què, en fi, accelerat d'aquesta manera i perquè ja feia dies, dels tres que em portava, que anava amb un excés de velocitat tal com apunten algunes fonts. Repeteixo, Rubén, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
19: A vosaltres, bona tarda.
2: Gràcies. A tot això, bé, la conversa generalitzada al país és que les temperatures, exacte, continuen disparades, frases com la del senyor Virgili...
20: Cau foc,
2: que és un clàssic... I, tot i que molts, durant tot l'hivern, desitgen que arribi l'estiu perquè els agrada la calor...
20: Jo mateix.
2: I els entusiasma la calor, ara...
20: Ara passa
2: allò que... Ara hem
20: tant
2: passat,
20: de bo vingués l'hivern.
2: Hem fet el canvi de 180 graus a banda de l'armari. Ara ens queixem de la calor. Bé, a tot això, sembla que les notícies, per tots aquells que es queixen de la calor, no són bones a dies vista. Què perquè diu? Hi ha... un grapat de mapes de prediccions nord-americans que indiquen temperatures màximes al mes de juliol de fins a 45 graus a Catalunya.
12: Què dius ara?
2: Qui és? Marc Serra, bona tarda.
20: Bona tarda, jo com afectat, espero que aquests mapes siguin falsos i no tinguin cap mena de fiabilitat, però això és el que hem de preguntar. Me'ls he estat mirant i realment les prediccions, no molt amunt, és a dir, estem parlant d'aquí 15 dies, per tant haurien de ser mapes que haurien de recollir més o menys el que passarà, no és allò de dir fins d'aquí un mes, no, 15 de juliol.
12: Allò que ho pinten tot de color lila.
20: No, en aquest cas és vermell.
12: Vermell.
20: Tot vermell, tota la península vermella. A Catalunya podem trobar les següents temperatures segons aquest mapa nord-americà del mes de juliol. Us les canto.
2: A veure.
20: Barcelona fins a 37 graus.
2: Sí. 37, recordo que hem estat a 30-31. Sí. Hem d'afegir 5 més. Vic, 5 o 6 més.
20: Vic 38 graus.
12: Oh. Sí.
20: Figueres 42.
12: Oh.
20: Girona també 42.
12: Oh, sí.
20: Vilafranca del Penedès 38.
12: Oh, sí.
20: I Lleida 41.
2: Oh. Això, això, segons aquestes previsions d'aquest mapa...
20: aquí es treballa amb el mapa europeu i això serien les prediccions nord-americanes. Per això ens interessa saber quina és la diferència.
2: Però aquestes temperatures crec que no a Catalunya, molts indrets encara no s'han arribat mai.
20: No, pel que fa a la resta d'Espanya, que també m'ho mirat, hem de destacar temperatures de 44 graus a Còrdoba o 43 a Sevilla.
12: No m'interessa.
20: Aquest mapa, com que ens arriba dels Estats Units, hem anat a buscar, jo anava a dir comunicació, però més aviat dir ajuda, a l'Albert Martínez, que és meteoròleg i geògraf afincat als Estats Units, a Houston, Texas. Albert, bona tarda, bon dia.
21: Molt bon dia, què tal?
20: Què tal?
2: Bon dia.
20: Bueno, nosaltres una miqueta preocupats.
2: No, espera't, que m'agrada... A mi sempre m'agrada mirar...
20: L'hora què és?
2: A quina hora
20: preguntem-li, direm que el que busquis.
2: Quina hora teniu, Albert? Quina hora teniu ara a Texas?
21: Falten 2 minutes per 10:15 del matí.
2: Que a més que esmorzant.
20: Gentilesa d'aquest programa, avui hem despertat l'Albert perquè hem considerat que...
2: És la confiança fa fàcil, ja ho saps, Albert. La
20: I
2: confiança...
20: a quarts de 5 del matí ja...
12: Heu trucat a quarts de 5.
20: No, perquè era molt important el que passava.
2: Bueno, però allà als Estats Units, perdona, s'aixequen d'hora.
20: Sí, sí, els hi fem un favor.
21: Sí, però...
12: En quina hora us lleveu?
21: Jo normalment a les 6 del matí, entre 5
12: i 6. Home, doncs ja estaves per llevar.
20: Sí, ja era l'últim son.
21: Gairebé. I sopem a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, 6-7 de la tarda, se sopa.
2: Que és allò de les pel·lícules que jo, quan era petit, no entenia mai. Sempre pensava, però aquesta gent...
20: Quedamos para cenar? Quedamos para cenar.
3: Amb un sol,
2: jo pensava, però com estan sopant amb aquesta solana?
12: Un bat de sol.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, però està ben pensat, perquè tu sopes a les 6 i et queda tot el vespre per endavant, eh? Aquí sopes i després no pots dormir.
20: Ara vaig amb aquest mapa nord-americà dels 40 i escaig graus a Catalunya, però vosaltres quina temperatura teniu ara mateix a Houston? Com ho porteu?
21: Fa molta calor, fa molta calor. Lo de les nits tropicals que dieu vosaltres és no res. Aquí estarem tota la setmana amb temperatures de 90, 95, que això són... Espera, de fer el canvi, 35 graus. 35 graus.
2: Déu-n'hi-do.
21: I el problema és a la nit. És que el problema el tenim a la nit, que no baixa la temperatura de 28. Per tant, tenim nits molt calentes i ens ha arribat la pols del Sàhara i tenim el cel d'aquest color turbi, marronós, la xafogó aquesta que s'enganxa... I es fa pesat, es fa pesat.
2: Albert, aquesta pols del Sàhara, per tant, també us ha arribat als Estats Units?
21: Sí, els vents alisis, els que bufen d'Europa cap a Amèrica, doncs arrastren aquesta pols del Sàhara cap al Carib, i si puja pel golf pot arribar a Texas i fins i tot fins a Chicago, Florida, i cobreix tot això. I això és bo, perquè això ens ajuda a que no hi hagi huracans, perquè sé que l'atmosfera fa que no puguin créixer els núvols, per tant, que tinguem pols del Sàhara a l'Atlàntic és bo, i a la vegada heu de pensar que aquesta pols és el que permet que tinguem l'Amazones. Si no arribés aquesta pols del Sàhara, l'Amazones al continent sud-americà no existiria. Per tant, és molt important que tinguem de tant en tant aquests vents alisis que ens arrastrin la pols del Sàhara cap aquí.
2: Ara, quan comentaves la temperatura de Houston, comparada amb la nostra, tampoc veig que difereixi massa, perquè aquesta nit hem estat a 27-28 graus a la nit a Barcelona.
20: Estem dormint igual de malament.
2: I després, ara tenim 31-30... Estem entre 30-31 graus.
20: Ara vaig amb... Jo, Texas, sempre m'ho he imaginat un munt de pols. Vull dir, el que està explicant l'Albert, a mi em sembla això de la pel·lícula.
2: Només falta la pols del
0: soca.
20: Sí, dels rostolls aquells que van fent voltes. No, t'anava a preguntar, ara vaig amb el tema, però relacionat amb el Mundial, he llegit moltes anècdotes, per exemple, francesos o nord-americans que discuteixen sobre el tema del temps, i els nord-americans no acaben d'entendre que els francesos, per exemple, els hi costi posar l'aire condicionat, perquè ho estem veient aquests dies a París, que hi ha moltes cases que no tenen aire. En canvi, vosaltres, Albert, la solució és, o sigui, tot el dia a tope l'aire...
21: Aquí vas de bombolla en bombolla d'aire condicionat. Estàs a casa, l'aire condicionat. Puges al cotxe, l'aire condicionat. Arribes a l'oficina, aire condicionat. Vas al mall, al centre comercial, aire condicionat. Per tant, anem de bombolla d'aire condicionat amb aire condicionat. De fet, com a anècdota, a Houston fa tanta calor que tot el downtown, tot el centre de la ciutat, hi ha una altra ciutat sota terra. Hi ha túnels que et connecten tots els edificis amb galeries, amb botigues, restaurants, perquè la gent no hagi de sortir al carrer de la calor que arriba a fer. Per tant, realment, sí.
0: Com les formigues.
21: Exacte.
20: Acabarem així, eh?
0: Escolta, jo això, perdona, que què? Això que explica l'Albert, ho havia vist a Canadà.
20: Oh, sí.
0: Concretament a la zona del que seria Vancouver, tota aquella la zona que és la zona est del Canadà, i també hi havia ciutats com subterrànies. Però allà era pel fred. Vull dir que, mira, aquí és per la calor i allà és pel fred. Que és com acabarem aquí a Catalunya,
20: sí,
0: eh?
20: Sí.
0: La línia aquesta que estan fent nova...
20: La tuneladora ja pot anar...
0: No us enganyeu, no és una línia nova del... No, no, anirem pels túnels, sí, sí, de la calor que farà.
20: No hi haurà trens,
0: no,
20: hi haurà persones sobre les vies. Escolta, parlem d'aquest mapa que hem dit que pertany al model nord-americà.
0: A veure.
20: És fiable aquest mapa de les 40 i escaig graus a Catalunya?
21: Gens ni mica.
20: No.
21: La resposta...
20: No.
21: Però hem de matitzar.
20: A veure.
21: Hem de matitzar. El que estem veient és un possible escenari d'aquí a 14 dies. Anem per parts. Més d'una setmana, la temperatura més de 7 dies vista és una mica ciència-ficció. Per tant, quan veieu aquestes aplicacions que us donen a 12 dies, 14... Res, oblideu-vos. Més enllà de 5, 6, 7 dies, la temperatura ja pot variar. Què podem veure cap al futur, no? Les tendències, si estarem per damunt o per sota del que és normal en aquella època per aquells dies. En aquest cas, estem veient un possible escenari per aquests dies, per el dia 14 de juliol.
20: Sí.
21: Per tant, és com anar a buscar la cirereta, no?, del pastís. Anem a buscar l'escenari en què la temperatura... No, això no funciona així. Per tant, no ens hem de vigilar amb aquests tipus de mapes i, més a més, quan parlem de temperatura a ras de terra, per tant, perquè el mapa fica de temperatura a 2 metres. Imagineu-vos això, intentar pronosticar la temperatura a 2 metres de terra d'aquí a 14 dies, això és impossible, per tant, no ens ho podem creure. Però sí que hem de pensar que situacions com la que estem vivint seran més freqüents en els pròxims anys. I el model americà sí que tendeix, no?, a exagerar a vegades una miqueta més, perquè és un model una mica... A nosaltres ens agrada dir bruto, no? Perquè el que fa és agarra tots els models que pot i fa els promitjos, no? Per tant tendeix, no?, a encertar bastant el pronòstic, perquè fa una mitja de tot i, clar, si un s'allunya i l'altre s'acosta, doncs se queda en el promig. Però no, a 14 dies vista és ciència-ficció, això.
20: Malgrat tot, aquí el problema que tenim, la sensació que tenim és que anem d'onada en onada. És a dir, que no hi ha fase intermitja.
0: No, les encadenem.
20: Clar, o sigui, la tendència seria la mateixa, malgrat que no puguem precisar el que estem explicant d'aquests mapes, pel juliol,
21: sí.
20: Albert?
21: Sí, juliol, agost, setembre, et diré a partir d'ara la resta dels anys de la nostra vida. Ja ens podem oblidar de que els estius ja no seran calorosos. Sí que podrem tindre un any una miqueta menys, però és que serà un dia concret o una setmana concreta. Ja a partir d'ara tot el que ens vindrà és això, onades de calor cada vegada més llargues, més persistents i més intenses. Però no només a Europa, a Estats Units, bueno, ara l'arrenquem, la primera onada de calor, i 160 milions de persones, la meitat de la població, ja estem en alerta per calor d'aquí a la setmana que ve. Per tant, això és una cosa planetària. Evidentment, això és una resposta del canvi climàtic. Sabem que el canvi climàtic ens deia que tindríem això, onades de calor més llargues, més intenses i més persistents, però el que mencionava al principi, no només és la temperatura màxima, són les nits. nits amb temperatures a 27, 28, 29 graus començaran a ser cada vegada més freqüents. I això, evidentment, té repercussions sobre la salut de les persones.
20: Tornant a Catalunya, Albert, hem après un nou concepte d'aquests que de vegades espanten una miqueta. Això, a mi m'han dit, de cara a aquest divendres cap de setmana, que és cúpula de calor. Exacte, què és una cúpula de calor?
21: Pues mira, tu quan fiques a... vols escalfar aigua al foc, ràpid, què fas? Fiques l'olla, fiques l'aigua i la tapes.
20: Exacte.
21: La tapes. Per què? Perquè abans ahí està, el foc calenta l'aigua i el calor es queda acumulat. Pues, on és aquesta tapa a l'atmosfera? És un anticicló. Quan tenim una zona d'altes pressions, l'aire tendeix a estancar-se. Llavors, sobre Europa, a partir d'ara, si ficarà una zona d'alta pressió, es quedarà l'aire estancat i s'anirà caldejant cada dia una miqueta més. Per què? Perquè quan hi ha un anticicló no tenim vents que ens pugui, o brises, no?, que ens pugui renovar aquell aire. I llavors passarà el que estem escoltant, un caldo que anirà augmentant durant els pròxims dies. I això realment és el que pot portar aquestes nits molt caloroses, aquests dies molt calorosos, i en ciutats o pobles grans, a més hi hem d'afegir l'efecte illa de calor. I això, els que sou de ciutat i aneu al poble, us ho aneu adonat. Al centre de les ciutats sempre fa més calor que a les afores. Per tant, tot suma. És com anar afegint, anar pujant escales, no? Tens l'anticicló que et bloqueja l'aire, tens les ciutats que te pugen una mica més les temperatures, tens els aires acondicionats que generen més calor, tens el tràfic, i tot això va sumant i fa que es donin aquest tipus de situacions que poden ser molt perilloses.
20: Avui, comentant la jugada amb l'Albert, després de que s'hagi despertat, ens deia, home, les temperatures les heu de tenir en compte, però hi ha una cosa que no us esteu fixant, que són les temperatures del mar. Què ens estem perdent aquí?
21: Pues, què hi ha al nord d'Europa? Què tenim al nord d'Europa? El Pol Nord, no? L'Àrtic.
20: Sí, de moment.
21: L'Àrtic... Bueno, una mica més alt. L'Àrtic és la zona del planeta que més ràpid s'està escalfant ara mateix. Per tant, més que qualsevol altre continent. I això és un problema. Tenim tots els mars i oceans des de fa més de 3 anys, aquest dia està sent el quart, que estan batent rècords de temperatura. I això és un problema, perquè si l'aigua dels oceans està més calenta, que us explicava, no? Què passa quan l'aigua bull? Pues fa vapor d'aigua. Pues l'atmosfera també estarà més calenta. Si tenem més vapor d'aigua a l'atmosfera, els núvols podran créixer molt més de pressa, podrem tindre episodis de pluges molt més fortes, molt més intenses. Això pels huracans no ens agrada, perquè vol dir que l'huracà tindrà gasolina premium per poder créixer intensificats. I al Mediterrani, penseu en les llevantades, en aquestes situacions. Sí. Clar, si hi ha més humitat, qualsevol tempesta pot descarregar amb molta més força i amb molta més energia. I aquest és un problema. I a part, si l'aigua està calenta, ocupa més volum. Per tant, també tindríem més inundacions costeres. I llavors és com un cercle viciós que no es pot parar, que no ja és impossible frenar-lo i ens hem d'adaptar.
1: Però la part positiva és que potser refrescarà si plou. O no?
21: No massa, ja t'ho dic jo que no. Qui ha estat al Carib, al sud dels Estats Units, a Florida, o a zones com Mèxic, què passa quan plou a la...
1: El panorama... Una humitat.
21: Exacte, és la humitat. Exacte, doncs això és el que ens passa. No són pluges que refresquin l'ambient, tot el contrari, afegeixen més humitat i llavors fa que això sigui més pesat. De fet, hi ha... La famosa temperatura de xafogó fa uns anys només mirava la humitat de l'aire. Ara ja també està mirant la direcció del vent que està bufant, en aquest cas, afegint més variables, si fa sol, si està núvol, i aquest és el problema. Pensa, cel ennuvolat perquè tens aigua que s'evapora i hi ha més núvols al cel. Plou, temperatura alta, l'aigua s'evapora i tot se queda acumulat i realment és una situació bastant... anava a dir desagradable, però bueno, és el present i el futur.
20: És el que és. Okay. Sí.
0: Estem parlant amb l'Albert Martínez, meteoròleg i geògraf afincat als Estats Units, que té en la seva trajectòria, entre d'altres coses, 2 Emmys.
20: Sí, sí.
0: Per tant...
21: No, uns quants més. 14.
1: 14?
20: 14, eh?
0: O sigui que, bueno, com que l'altre dia vas venir i ens els vas ensenyar, dic, pues...
1: Dos.
0: 14. Mare meva, 14.
1: No en ve d'un.
0: A veure, jo volia preguntar sobre... aquí a Catalunya tenim el Termcat, que és una escala de calor nocturna, que, segons la temperatura de la nit, li té un adjectiu qualificatiu. Per exemple...
1: 20 a 25.
0: Sí, és que ara se m'ha tancat la, la pàgina. Espera, ja ho tinc.
1: Les meves ulleres.
0: No, no, no, ja està. Nits tropicals, és a dir, a partir de mínima igual o superior a 20 graus. Després tenim les nits tòrrides, que són nits igual o superior als 25 graus. I després hi ha la nit roent, que és la que és superior als 30 graus. Això als Estats Units existeix, aquesta definició, que des del meu punt de vista no serveix per res?
21: Sí, de fet, més o menys fem servir les mateixes paraules.
0: Ah, i de què serveix això?
21: Per obrir titulars, per obrir les notícies i fer-te... tenim la nit tropical, que és el que... Exacte. L'única que és una mica més col·loquial és l'última que has dit, la nit roent, no? Que seria la sultry night, no? Que seria pues, això, una nit d'aquesta xafogosa, pesada, d'aquesta roent, no? Potser la paraula seria roent. I és el mateix, i és algo que ens serveix per comunicar. Però heu de pensar que quan ens fiquem a parlar de models, de pronòstics, a vegades la gent desconnecta. Quan ja comences a parlar de molts números, la gent desconnecta, però si els dius, ei, tenim per davant tres nits roents o tres nits molt pesades, doncs ja la gent ja actua una mica més
0: consciència. Vols dir que enganxa, o sigui, genera més atenció, nit roent, nit tal, que no...
21: Exacte.
0: Val.
20: A 28 graus no interessa.
0: Val. A tot això, Tomàs Molina, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. Tu ja fa molt temps que, bueno, vosaltres de TV3, per exemple, no teniu accés als mapes americans.
6: Els americans de la NASA i de l'agència. Nosaltres anem més aviat als de l'agència europea.
7: De fet, sí, avui l'Agència Estatal de Meteorologia parlava d'un estiu que pronostiquen ells, segons el Centre Europeu, com a més càlid de l'habitual. Nosaltres no tenim accés en aquests mapes, al Centre Europeu. Sí que tenim accés als del Servei Meteorològic dels Estats Units d'Amèrica, que en canvi...
0: És al revés. És al revés.
7: Que seria normal o normal a fresc. Per tant, doncs, a veure aquí com l'any passat. L'any passat van guanyar els americans, eh?
0: Bueno, per tant, tenim els europeus, els americans. Perfecte. Teniu els europeus.
6: Tenim els europeus?
0: No, teniu els americans.
3: Els americans.
0: I no que és el món al revés, sí, perquè estem a Europa i teniu, teniu els americans.
6: Bueno, com vosaltres, que esteu tirant del model americà.
0: No, hem trucat a l'Albert Martínez, que l'hem despertat aquest matí, de bon matí, per saber què. A tot això, però, amb aquesta calor, clar, els que som més optimistes, com per exemple jo...
1: Molt.
0: Perdona, jo sóc optimista, tot i que la gent es pensi el contrari.
3: És que és la gent...
0: Com el senyor Virgili, no, a nosaltres ens ve al cap que, tal com ens va explicar un paleontòleg... això està,
1: el professor Francesc Burjacs...
0: Ho tenim a tocar el canvi climàtic.
1: És especialista en paleoclimatologia d'aquesta,
0: sí, senyor,
1: que diuen.
0: Sí, senyor.
1: Que estudien la Terra com estava
0: formant. Bueno, paleontòleg, sí, paleoclimàtic.
1: Anem de cara a una nova glaciació. Que això, aquesta escalfor, només és momentània, que és una, és l'escalfament.
0: Jo m'agafo això com un ferro roent.
1: Perdona, jo només dic una cosa. A casa ja hem canviat. L'armari està ple de bufandes i abrics per quan arribi
0: glaciació. És que s'ha d'estar preparat.
20: Perquè, escolta, es lleven cada matí a veure si ha arribat. No?
1: Exacte, cada matí trec la mà per la finestra a veure com ho tinc. I el senyor Burjacs, per cert, que en sap molt d'això,
0: sí, senyor,
1: ens ho va explicar.
0: Que no l'hem convidat un cop, l'hem convidat, crec que l'hem molestat i ha vingut al programa, que nosaltres, per nosaltres és un luxe, com avui l'Albert, un parell o tres de cops.
3: I però mateix discurs, eh? No
0: i sempre ha mantingut el mateix discurs.
1: Que escolti el senyor Burjacs.
22: Això és cíclic, hi ha uns cicles climàtics, no? I que actualment doncs, estem en un cicle interglacial al final. Estem al final d'un cicle interglacial. Interglacial vol dir de temperatures benignes, eh? I que ara el que hauria de venir com a dinàmica natural, cíclica, hauríem d'estar entrant ja en una fase glacial.
0: Per tant, anirien cap a un cicle de fred, de més fred.
22: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, no sé què en pensa l'Albert Martínez.
21: A veure, té part de raó.
0: A veure.
21: Sí, hi ha una part de raó. Això són el que es coneix com a cicles Milankovitch, que són períodes, no?, que es van repetint de forma constant, i això els geòlegs ho han estudiat molt bé, no? Ho han vist que en el passat han tingut èpoques de més calor, èpoques més fredes. Per exemple, durant l'època romana, doncs les temperatures eren més altes, durant l'època medieval una mica més baixes. Això sempre ha anat passant, però no a escala humana. Nosaltres no veurem una glaciació, ni molt menys. Això passarà L'última va ser fa 12.000 anys, més o menys. Sí, 12.000 anys. La pròxima igual tardarà 12.000 anys més. Bueno. Sí que s'està... però, clar, nosaltres no hi sé... Bueno, el senyor Martelly
1: sí
21: que
1: hi serà. Sí, sí, sí. Jo ja em preparo, per si les mosques... Sí.
20: Escolta'm, acabo amb això, He vist al teu Instagram un tema molt interessant, que està relacionat a la temperatura amb el mal humor de la gent.
1: Sí. Això m'ho han dit avui al carrer.
20: Trastorn afectiu estacional d'estiu. Això està estudiat?
21: Ben estudiat. En anglès se'n diu sad, de tristesa, i és el mateix que ens passa a l'hivern quan fa molt fred. Hi ha gent a vegades a l'hivern que es queda més deprimida perquè s'ha de quedar a casa, perquè no hi ha tantes hores de sol. Pues a l'estiu passa exactament al revés. Hi ha gent que quan la temperatura és molt alta, i això està molt estudiat en psicologia, si tu agafes un grup de gent i els tanques, per exemple, vosaltres, podeu fer la prova vosaltres un dia a l'estudi. Apagueu l'aire condicionat un dia i veureu que el vostre tarannà anirà, exacte, anireu crispant conforme va pujant la temperatura i podreu fer l'estudi i veure que per cada grau quan més irritables esteu.
20: De vegades no cal tancar-lo.
3: No cal, no cal.
20: De vegades no cal tancar, tampoc, però vaja, ja t'entenc.
21: Exacte. Per tant, sí, és una cosa que està molt estudiada. Hi ha gent que, ara que els dies són més llargs, comentàvem lo de sopar a les 6 de la tarda, però hi ha gent que es deprimeix, que sopar o anar-te'n a dormir quan encara hi ha llum del sol costa bastant. Per tant, hi ha gent que realment sí que està menys activa, més deprimida, li costa més arrencar la jornada per culpa del canvi de temperatura, pel canvi de la llum del sol. I això realment és un problema que s'ha de tractar i està molt, molt estudiat, sí, sí, tant a l'estiu com a l'hivern.
1: Bueno, lo de la calor que fa mal humor, coi, el 18 de juliol del 36, sí, que feia molta calor,
0: sí,
1: eh?
0: No, sí, va generar mal humor, creixent, mal humor creixent.
20: Doncs Albert, et deixem, ara ja pots tornar a dormir, si vols. Sí.
0: No, home, no, ara, mira, ara té
1: l'Albert, són, mira, m'ho estava mirant aquí fa un moment,
0: a 13 minuts per les 10 del matí.
21: Correcte.
3: 3 quarts, passats 3 quarts,
20: no? Sí, sí. Doncs escolta'm, ja et deixem en pau.
0: Albert, moltes gràcies.
3: Gràcies.
21: No, a vosaltres, com sempre, un plaer.
1: Adéu, gràcies, Albert.
5: Sí, bona tarda.
20: ¿Qué pasa?
5: Soy Paco Diga. Pérez, de Construcciones Pérez, soy Obra 156.
1: Diga.
5: Bueno, con esto de la...
3: ¿156?
5: Sí.
3: ¿Desde cuándo?
5: Desde este julio. Este mes de julio habíamos cambiado para un tema fiscal.
3: Es decir, hoy, ¿no?
5: Sí, sí, correctamente.
20: Bueno,
5: con esto de la ola de Carol, no nos para de llamar gente.
0: Ola de Carol.
5: Con la ola de Carol esta que está haciendo, no nos para de llamar gente con los aire acondicionado estropeado. Claro. Pero eso nosotros lo derivemos a un convenio que tenemos con una empresa que es el Fred Electric, que hay el chico que se llama Alfred, que es el que lo lleva. Y este hombre
20: repara... ¿Com és l'empresa, per si la gent ho vol...?
5: Alfred, de Fred Electric.
3: Però quina casualitat, no?, també.
5: Sí, sí, sí, Alfred, y l'empresa se llama Fred Electric.
3: Aquestes coses passen.
5: Pues repara todo tipo de máquinas y denuncia que hay mucho instalador pirata. Escucha su denuncia.
8: Nos había llamado Sergio porque le habían venido otros profesionales a reparar una fuga. Bueno, el caso es que le cargaron de gas. Aquí tenemos la fuga. ¿Qué ocurre? Que los que habían venido no se habían molestado en sacar esta tapa. Entonces, si no sacamos la tapa lateral de la máquina, ¿cómo vamos a encontrar el problema?
5: Claro, claro.
8: Sobre todo contratar a profesionales. Pero los piratas os salen caros, ya lo digo.
5: Avisado, los piratas salen caros.
0: No, está claro.
5: Y cuidado también con las marcas, porque hay mucha marca blanca barata.
0: Sí,
5: y Alfred ha denunciado que pasa un aparato de 5 años, mira, está reventado.
10: Hoy vamos a explicar lo caro que salen las marcas instaladas, ¿vale? Esta máquina pues tiene que ser seguramente de hace unos 5 años, ¿vale? Pagamos una máquina barata, que por barata que sea, la instalación cuesta igual. Aquí lo tenéis. Nada más que tenéis que ver la pinta que tiene la máquina
5: de
10: ser una chatarra o un juguete. Y esto no es por nada, pero mi punto de vista es que es la peor mierda que podéis montar. Vosotros mismos. Sale caro, ¿eh? Ya os lo digo que sale caro.
20: A favor de l'instal·lador que se'n fa entendre, no?
0: La peor mierda, ¿eh?
5: Una mierda
0: absoluta. No es pot ser més directa.
20: Sí, sí.
0: La peor mierda.
5: Que deia Bisau.
1: Lo barato es car.
0: Bé, a tot això, Míriam Díaz, tenim un home de la casa, que el tenim d'enviat especial a Venezuela, que és el Jordi Armenteres, que està fent un treball fantàstic. Anem a actualitzar com estan les coses i a veure què és el que ens explica al Jordi des del punt on va ser l'epicentre del terratrèmol.
9: Doncs mira, avui fa just una setmana d'aquest doble terratrèmol. Les xifres, balanç gairebé de 2.000 morts i més de 10.000 ferits. Pel que fa als espanyols, són 26 els morts confirmats i 150 ferits. Doncs hi ha escassetat d'aliments, manca de mans per rescatar totes les persones que encara hi ha atrapades, i les forces d'emergència, sobretot els ciutadans, continuen treballant contra corrent, encara creuen amb els miracles, per mirar de salvar persones que encara puguin estar vives.
0: Doncs anem cap a Veneçuela, on Caracas, falten 10 minuts per arribar a les 11 del matí. Jordi Armenteres, bona tarda.
4: Hola, Toni, bona tarda.
0: Ahir ens explicaves el procés de rescat d'un home que havia quedat atrapat en el pàrquing d'un edifici. La pregunta és com està 24 hores més tard aquest rescat?
4: Està igual o pitjor, l'esperança és l'últim que es perd. S'ha anat complicant molt a les últimes hores. Jo no sóc tècnic, jo us puc explicar el que ens van explicant els bombers. Estan a 2, 3, 4 pams, a menys d'un metre, de poder arribar a ell. Ja vam explicar ahir que li havien posat un tub on li passen aliments, on li passen aigua, on li han passat medicaments. Ell es pot moure, però molt poc, està com una mica arraulit. A més, tenim un document que té molt valor, que és la primera conversa quan aconsegueixen parlar amb ell els bombers portuguesos, concretament amb aquest senyor que es diu Hernán Gil, que té 47 anys, que era el vigilant del pàrquing. De fet, jo aquesta conversa ja la vaig escoltar ahir, i se li havia de demanar permís si això es podia distribuir als mitjans, i alguns dels que hem estat tantes hores allà, doncs al final ens l'ha passat una mica com a valor de supervivència. I quedeu-vos amb una idea, que és el seu to, les ganes de viure i la paciència que té aquest home, pràcticament d'aquí a 6 hores farà exactament 7 dies, una setmana, del terratrèmol. I està allà des d'aquell moment, i la seqüència és aquesta.
11: Estuvo bé, Luis, i aquí. Yo estaba aquí ligeramente a la izquierda. Hernán, fala conmigo. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
11: ¿Usted consigue después se mover hasta la luz, no?
13: Ahorita estoy como acostado, pero puedo moverme hacia allá.
11: No, mas ainda no, ¿ok? Mantente, ¿está bien?
4: Sí. Ahí va. Está. Falar és parlar en italià, no, seria... No encara, no us moveu, perquè és molt perillós moure's allà a sobre. A veure, la bona notícia és que l'operació continua. En aquests moments hi ha en marxa una reunió de tots els equips internacionals que hi col·laboren. Estem parlant de moltíssims bombers. Hi ha molta gent treballant allí. De fet, d'aquesta matinada hi havia un problema, que és que tota l'estructura s'estava movent i tenien una mena de làsers per comprovar si realment el terreny estava aguantant o no estava aguantant. I van col·locar uns làsers de color vermell i verd, que els veiem de matinada en edificis de l'altra banda, per veure... Aquí hi ha un problema, que és que ja no només està en risc la seguretat d'ell, òbviament, perquè és el que està atrapat, sinó de tots els bombers que entren allà sota. I explicàvem ahir que els més corpulents, els més alts, no poden ja entrar en un diminut forat que han anat obrint. És un túnel d'uns 6 metres, que el problema és, al final de tot, que hi ha una pedra molt grossa que no hi ha manera. L'esperança és l'últim que es perd, si està treballant, no tiren la tovallola, però estem en aquesta situació, Toni, fa 70 hores que dura, des del diumenge a la 1 del migdia.
0: A tot això, Jordi, el govern està sobrepassat per la situació. Ahir ens explicaves que, i fins i tot escoltàvem documents de gent que s'autoorganitza per sortir de la situació. Què has vist en aquestes darreres hores?
4: Mira, una situació que és molt senzilla, que per nosaltres seria tot molt fàcil. Intentem menjar alguna cosa. No arriba ajuda humanitària. Intentem beure aigua. No hi ha aigua. Val? Això ho hem dit moltes vegades,
0: o sigui,
4: i és
0: no
4: molt
0: hi ha,
4: cru.
0: Perdona, no arriba res.
4: No, arriben molt poques coses, i les que arriben són amb comptagotes. Això vol dir que als centres de distribució d'ajuda humanitària hi ha unes cues de moltíssims metres, d'alguns centenars de persones. Llavors, si t'allunes una mica del perímetre, clar, a més hi ha molta gent que ha quedat que en aquests moments no té gasolina, que no es pot moure, no pot posar gasolina al cotxe, no pot posar gasolina a la moto, sobretot aquí hi ha moltes motos. Llavors, els que ens movem amb cotxe, i que estem a Caracas i anem i tornem cada dia fins aquí, fins a la zona zero, ahir va un moment que, ostres, havíem de menjar alguna cosa i ens escapem. I ens vam escapar 30 quilòmetres, pràcticament 30 quilòmetres de l'epicentre. I vam acabar amb un forn de pa,
15: Val? Vam acabar amb un forn de pa. Llavors, la primera sorpresa és que arribes al forn de pa i hi ha cua i tu pagaràs el pa. La segona és que el pa està racionat, perquè allà tenen poca gasolina per fer anar al forn i, a més, tenen poca farina per poder fer el pa. Vam parlar amb els seus responsables. Diu Juan Macedo, n'hem tret un parell de documents. El primer és aquest.
16: Bueno, ahorita estamos trabajando racionado porque tenemos muy poca materia prima, entonces para poder colaborar con todas las personas de la comunidad estamos sacando cierta cantidad de panes diarios, aunque sea para que la gente se pueda llevar un pancito diario. Espera que los proveedores se reactiven para poder seguir trabajando y ayudando a la comunidad.
15: I ho diu amb tota la tranquil·litat del món, sí, amb una cua enorme a la porta. Segon document.
16: La materia prima que más utilizamos es la harina de pan, la harina de trigo, disculpa, manteca y el gasoil, que es para activar el horno. Tenemos muy poca cantidad. Entonces estamos tratando de racionar hasta donde podamos. Ya hablamos con algunos proveedores que nos han dicho que ellos tienen, pero no pueden trasladarse de donde lo tienen hasta acá.
15: I llavors hi ha un altre problema, també, que aquests camions, quan arriben, es troben amb policies que alguna pot demanar una, el que aquí es coneix com a mordida, i tots sabem el que és. I hi ha una altra sorpresa, perquè la gent fa cua a fora, i a més a fora hi ha una tanca que el que busca són dues coses. La primera, que no hi hagi una aglomeració a l'interior, per si hi hagués alguna rèplica i hi hagués un problema amb l'estructura, i el segon, per evitar sabotatges, per evitar pillatges i per evitar robatoris. Vull dir, la situació en aquests moments, insisteixo, al perímetre de la zona zero, en aquests moments, Toni, és aquesta.
0: El que no deixa de cridar-me l'atenció és que hem vist imatges aquest migdia als diferents canals informatius, sigui la BBC, sigui Televisió Espanyola, TV3, i les imatges que tenim és que arriba ajuda, que els avions descarreguen ajuda, ara descarreguen palers plens del que sigui.
1: Aigua, medicina, de tot.
0: I no us arribi, és una cosa que realment a mi em deixa una mica perplexa.
15: Aquest és el problema que m'ha explicat, és que, o sigui, arriba ajuda i l'ONU ha denunciat que el problema de l'ajuda és que el govern de Veneçuela el que vol fer és controlar-ne la distribució. Estan sobresaturats. Llavors, aquesta distribució no arriba a tot arreu. O sigui, per arribar fins a la zona 0 avui, un recorreu que deuen ser uns 35-40 quilòmetres des de Caracas, que habitualment es pot fer en 45 minuts, i hem estat dues hores llargues. Per què? Per controls, per policia, per tot el que ja sabem. I aquestes cues tant les fan les persones normals com els voluntaris que hi van, com, òbviament, els periodistes, com l'ajuda humanitària. O sigui, no hi ha una prioritat per tal que els camions vagin cap allà. I la distribució és molt aleatòria. Llavors, en alguns llocs en sobra, en alguns llocs et pots trobar que hi ha un descarregament d'aigua brutal des de fa dies, i en altres d'aigua no en tenen.
0: A tot això, Jordi, el que està a l'ordre del dia són els saquejos, alguns dels quals perpetuen, ho porten a terme, atenció, policies.
15: Sí, aquesta és una de les sorpreses. De fet, hi ha un document del ministre de l'Interior, sí, que és un dels grans ministres coneguts, que és Diosdado Cabello, que a més utilitza com a cap de turc aquests quatre policies, que poca broma són de la divisió criminal i penal de la policia, o sigui, són els que investiguen els pitjors delictes, que els han enxampat saquejant. Però sí que això, situem-nos, estem en una dictadura. Han agafat quatre policies, n'hi ha molts més, evidentment. Per què no han agafat molts més? Per què només quatre? Aquesta és la pregunta que ens fem vist des d'aquí, no? I fa molt la sensació que utilitzen aquests quatre com a

0: no?
1: Doncs coincidint amb els senyals horaris de les 5, no sé si Míriam Díaz vol afegir alguna cosa més.
2: No, que sí que s'ha vist per les xarxes, veïns del poble de Veneçuela, doncs, per exemple, aturant un policia que se'l veia agafant bitllets de diners...
1: D'un soterrament.
2: ...d'enmig de la runa, sí. Aprofitant... aquest estat de desconcert que es veuen a través de les imatges que ens arriben aquí.
3: També us diré una altra cosa. Avui Caracas, avui és dimecres, no?
1: Sí.
3: Avui Caracas, clar, ens anem i tornem, dormim a Caracas, no dormim a la zona zero. Sembla que hi hagi dos països en aquests moments. La zona zero, que queda aquests 30 i pico quilòmetres amb una situació horrorosa, i en canvi Caracas, com a gran ciutat al centre, doncs sembla que visqui aliena tot allò, hi ha tots els comerços oberts, hi ha una tranquil·litat que no té res a veure, que no és comparable amb el que està passant a la zona nord, a tota la zona del Carib.
1: Jordi Armenteres, magnífica feina, com sempre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Que tinguis cura de tu mateix. A tot això són les 5 i un minut. Ara saludarem el Jordi Claret, que ens explicarà coses que estan passant aquesta tarda, però una d'elles és un registre policial al famós laboratori d'ICREA, que és aquest laboratori on es va generar la hipòtesi que potser la pesta porcina africana havia sortit d'aquest laboratori. Es va fer una investigació que els resultats van donar negatiu i que fa pocs dies, fa una setmana, hi va haver un incendi en aquest laboratori i al seu voltant amb la intervenció dels bombers. I ara, Míriam Díaz, ves per on hi tenim un segon registre.
2: Exacte, hi ha hagut un nou escorcoll justament buscar l'origen de la pesta porcina. És una informació que ha avançat el diari El País i ha confirmat La Vanguardia. Mossos i Guàrdia Civil van estar tot el dia d'ahir escorcollant per ordre del jutjat que està investigant l'origen d'aquest brot. Ara s'han endut mostres de virus d'aquestes instal·lacions amb antiguitat de fins a 5 anys. L'escorcoll del desembre es van endur mostres que tenien 3 anys d'antiguitat, van donar negatives, i ara el jutjat ha ordenat anar més enrere encara i s'han endut les de fa de 5 anys. També hi ha hagut un escorcoll al Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de Madrid, que és allà on porten totes les mostres d'aquí per reconfirmar que...
4: Hasta Madrid, eh?
2: Que és, per exemple, tots els porcs que estan infectats, no?, o que moren, doncs els porten allà, a les mostres, per confirmar si tenen el virus de la pesta porcina.
1: Bé, perquè n'hem deixat de parlar,
2: però
1: encara aquesta pesta porcina africana continua estant present.
4: Està tancada
1: pel suelo.
2: Ja ha saltat la zona zero, recordem.
1: Continua la cerca, continua el tancament de la zona zero, que és la serra de Collserola. I a tot això, com deia vostè, hi ha algun cas ja que ha sortit d'aquest perímetre. Bé, són les 5 i 3 minuts, anem amb Jordi Claret després d'una pausa i després també parlem amb Laura Fa per parlar d'altres coses que estan passant aquesta tarda.

0: Són les 5 de la tarda, 6 minuts. Saludem, com dèiem, el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També podem saludar el Bernat Balboa amb els esports. Bernat, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bé, una de les qüestions de la tarda és que la justícia ha posat en cerca i captura aquest agitador ultra que es diu Vito Quiles.
3: Que dice Tete.
0: Doncs, sí, sí.
3: Pues ese puto amo, sale en torrente.
0: Pues será...
3: Tu sale en torrente.
0: Serà lo que tu dices, però està en cerca i captura. A veure, anem amb els detalls.
1: Exactament. El pseudoperiodista ha desobeït diverses citacions judicials en els últims mesos i ara un jutge ha ordenat directament arrestar-lo. Anem cap a Madrid amb més detalls. Adrià de las Heras.
4: Sí, els agents s'han presentat a la seu d'EDATV, el mitjà on treballa Vito Quiles, a Madrid, amb una ordre de detenció. L'agitador no era a la redacció i hores més tard ha confirmat els fets a les xarxes socials. En un missatge a Twitter, Quiles assegura que el govern espanyol utilitza la justícia per perseguir els seus adversaris polítics. De moment no se sap quina de les causes judicials obertes contra Quiles ha motivat l'ordre de detenció. L'agitador està investigat en diversos procediments, entre d'altres per presumptes delictes d'odi, revelació de secrets, assetjament, injúries i calúmnies. Ara hauria desobeït algunes citacions judicials. El ministre Òscar Puente ha estat un dels primers a reaccionar a la notícia i a Twitter ha dit que Quiles viu com un malfactor i, per tant, acabarà com un malfactor.
1: Més qüestions. Ara ho explicàvem. La policia va entrar ahir per segon cop al laboratori Irta Cressa de Cerdanyola del Vallès en el marc de la investigació secreta sobre l'origen del brot de pesta porcina. Fa pocs minuts ho ha confirmat el mateix centre de recerca, que ha assegurat que van col·laborar amb els Mossos i la Guàrdia Civil en tot moment. Segons El País, els agents van entrar al matí i van acabar mitjanit les tasques. El mateix diari apunta que també es va escorcollar un centre de recerca del CSIC a Madrid. Els investigadors volen aclarir si es va cometre algun delicte contra els recursos naturals i el medi ambient amb el tractament de les mostres de la malaltia. I també novetat sobre el cas Xixena, perquè el MNAC ha demanat ara més temps per fer el trasllat de les obres. El museu ho ha confirmat fa tot just uns minuts, que hi ha demanat al jutjat d'Osca que aturi el retorn de les pintures murals fins que el govern de l'Aragó expliqui on i com pensa reinstal·lar les obres. També adjunten a la jutgessa un informe alertant de tots els riscos que pot suposar aquest trasllat. Identifiquen més de 70 situacions que podrien malmetre les pintures, com ara vibracions, cops, canvis de temperatura o humitats. El MNAC defensa que ara mateix no es pot garantir el trasllat segur, per això considera que sense conèixer les condicions del destí és impossible fer-lo. A més, demana que un comitè d'experts independents revisi l'informe abans de prendre cap decisió. El calendari del trasllat, però, segueix intacte. Els treballs començaran el 6 de juliol. El govern de l'Aragó ja va anunciar que hi enviarà tècnics perquè supervisin el desmuntatge. I un últim apunt, els Mossos han detingut dos menors per agredir sexualment dues adolescents en una piscina de l'Hospitalet de Llobregat. Tal com ha avançat el digital El Caso i han confirmat fons policials Europa Press, va passar ahir la tarda a les piscines del poliesportiu municipal de l'Hospitalet Nord. Les víctimes van demanar auxili quan els dos menors les van tocar sota l'aigua i diversos testimonis ho van confirmar als agents. Els dos joves detinguts tenen 15 i 16 anys i passaran properament a mans de la justícia de menors.
2: I als esports, Joan Laporta ha confirmat l'oferta per Julián Álvarez després de prendre possessió com a president del Barça.
5: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta, amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
2: Laporta ha revalidat el càrrec i ha assegurat, a més, que les accions del Real Madrid contra el Barça pel cas Negreira no prosperaran, tot plegat en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Lliga, Javier Tebas, i també del president sortint, Rafa Juste, que aquest matí ha reconegut al món arracu que li agradaria agafar el relleu de Joan Laporta d'aquí a 5 anys. Pel que fa al Mundial de Futbol, en menys d'una hora, a les 6 de la tarda, continuen els setzens de final amb l'Anglaterra República Democràtica del Congo, amb el blaurana Anthony Gordon suplent. A les 10 de la nit serà el torn del Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada es jugarà als Estats Units Bòsnia-Herzegovina.
1: I el temps, avui la temperatura ha quedat més frenada que els últims dies i només s'han superat els 35 graus en alguns punts de la Catalunya central i de les comarques de Tarragona. En canvi, però, ha augmentat la sensació de xafogor, sobretot a la costa, i la propera nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del litoral. Tot plegat acompanyat de sol i alguns núvols poc importants, sense més conseqüències.
6: Versió RAC1.
7: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteixes l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
6: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
8: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Dos minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda i ens acompanya Laura Fa. Laura, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal?
0: És dimecres, el dia que surten les revistes del cor. Molta té que comentar amb Laura Fa i per començar anem amb dues notícies, José Manuel Parada, males notícies
10: ja, per donde vas,
0: pel món de la música, perquè hem de parlar del líder dels Village People que ha mort, que seria, en fi, ha estat el primer impacte del dia. Per què mirem aquesta cara?
3: És que no sé qui són.
9: Que no, home, sap qui
0: Village
9: són,
0: People,
9: no m'ho crec.
0: Home, per favor.
9: No m'ho crec. Víctor Willis.
0: Home.
9: Qui? Pel nom no, Víctor Willis, pel nom no. Però vostè sabrà que hi havia un grup americà que anaven vestits. YMCA.
0: És el grup amb el que ara sempre es presenta el Trump.
9: Anaven vestits d'indi. Mira si ho sap.
3: Sí.
9: De policia.
3: Sí, bueno,
9: doncs
3: no sé com anaven.
9: És el policia.
11: Oh.
9: Era gran, no, ja, per això? 74 anys.
0: Bueno, gran no és, a 74 era.
3: És jove.
11: Oh, que m'he pensat que era més gran.
0: I després ha coincidit amb la mort d'un altre dels líders d'un altre grup.
10: Manuel Arjona.
0: De referència, que és el líder de Locomía. Que també ha mort aquest matí.
9: No, no, clar, de manera sobtada, a més a més.
3: Vaja.
9: Res, la vella alternatori de Viladecans serà justament on vivia ell.
10: Claro.
9: Un dels components, Lluís Font, s'ha acomiadat d'ell a través de les xarxes socials. I Arjona va formar part de la primera etapa del grup,
10: claro,
9: quan va néixer Locomía, quan es va convertir en un fenomen internacional en plena explosió de la cultura club.
10: En
9: després
10: Ibiza.
9: De sortir, sí. Això sí, va ser dels que es va mantenir com més allunyat, no? Diguéssim, després dels Locomía, perquè va ser dels creadors, però després no va
11: sí,
9: tenir.
11: Sí, de tota la polèmica que va haver-hi després, si heu vist el documental de Locomía...
0: No l'he vist.
9: No l'he vist.
11: Molt
9: bo,
11: eh?
10: La pel·lícula.
11: Molt bo.
0: Ja, però t'ha d'interessar el fenomen.
11: Encara que no.
9: Hombre, a mi
11: no
10: m'interessa,
0: no. Aquest és un tema en el que discreparíem ara.
11: Però la moguda en general, quan un grup que t'ha sonat, saber que
0: sí,
11: aquí t'expliquen...
0: Però pot ser un grup que m'interessi o un grup que no m'interessi.
10: Però com no t'ha d'interessar Locomía?
11: Descriu la realitat de com es vivia a Eivissa, de sí, com
0: no,
11: funcionava
0: mira,
11: la nit...
0: No, m'estàs animant a veure-ho.
11: De com però, funcionava la nit, de com el representat...
0: Bueno, la nit a Eivissa, jo vaig treballar-hi un any
10: però
0: i
10: no,
0: ja vaig veure com funcionava la nit a Eivissa. Sobretot, a l'hivern no funcionava perquè no n'hi havia.
11: El documental està molt ben fet.
0: Estava tot tancat.
9: La pel·lícula està bé, malgrat que no és una pel·lícula tal,
10: hombre, claro.
9: Però sí, cal. Perquè veus com els... Tal vull dir que no és una pel·lícula, home, senyor Marcelí, d'aquestes que tu recomanaries...
0: Són els dels Banus, que
3: sí,
0: posaven uns Banus
3: claro.
0: Immensos.
9: Però que també veus
3: grans.
9: Això, com els van contractar, com va, es va generar aquell moviment...
10: Com ho vivien.
11: Les bronques entre ells...
10: Com ho vivien.
11: Temes de drogues...
9: 58
11: de...
9: anys, eh?
11: Tenien de delinqüència, vull dir que...
0: Vivien la mateixa edat que jo, tu.
9: Sobtada, eh? Sobtada, pim-pam, eh?
0: Sí, sí, bueno, no cal que sembla que vulguis aquí, saps?
3: Sí, noi.
0: De pim-pam.
10: No, pero no lo mismo que tú, no.
0: S'ha anat a
10: porque
0: dormir.
10: Manolo Arjona era aficionado a la pintura y estuvo pintando, se fue a dormir y tuvo el trágico
0: bueno,
10: pues
0: mi,
10: final.
0: Que mi, que
10: y tú
0: detalls,
10: no pintas nada.
0: Que a mi que es detalls de que se n'ha anat a dormir, estava pintant,
10: estava dormint,
0: o s'estava afaitant, és que a mi m'és igual.
11: Bueno, però penses, bueno, però... avui la vida, no?
9: Puta, s'ha de saber.
0: Bueno, però això és un tòpic rere un altre.
10: Hoy estàs?
11: Avui, per favor.
0: No, a veure, és
9: sempre,
0: que...
9: Sempre
0: clar, és la vida. Sí. Bueno, sí, avui t'aixeques i demà, potser, doncs
11: però
0: ja no t'aixeques.
11: Però no hi penses, normalment, però a cop hi ha un sotrac d'aquests i dius,
9: home,
11: ai, calla. per què no hi pensem més que de cop i volta pots?
0: Bueno,
11: ja sé que
0: si
11: és típic, però no...
0: No, però si pensessis cada dia, no et mouries de casa.
9: Vius molt més al present si penses
11: clar,
9: constant.
11: Vius la vida, dius ara.
12: Allò que el veus pel carrer, dius, sí. Ahir el mateix el vaig veure, la mar l'ha trempat.
0: Sí, hem estat parlant.
12: Perdoneu, ara mateix esteu reproduint un tòpic rere un altre. Ahir mateix,
0: quan
12: tu fots...
0: Bueno, perquè és un tòpic rere un altre.
10: I normal, que vam estar parlant.
9: Per això aprofita la vida, perquè no saps...
0: Sí, no s'ha dit mai,
9: I sobtat, eh?
0: Bueno, anem amb un dels temes que ens ocupa dels vius, anem amb els vius. Per començar, anem amb Inés García, que és, ja podríem dir, la nòvia oficial de Lamine Yamal. A veure, la Inés García, que és influencer...
11: Sí, és creadora de contingut, està...
0: Que, perdona, he quedat parat perquè té, pot ser, més de 400.000 seguidors a Instagram i més de 800.000, poca broma, a TikTok.
11: Jo, ha pujat molt perquè quan va començar amb el Lamine tenia 100 i pico mil, però això ja passa, la Laura Escanés mateix, quan va començar amb el Risto tenia 9.000 i ara té 2 milions. Pues vull dir que hi ha alguna cosa que et fa famosa, pot ser una parella, pot ser la tele, pot ser el que sigui. Sí. És veritat que ser la parella de Lamine li ha obert moltíssim les portes. És una noia joveníssima, té 21 anys, i està al Mundial, està animant, va penjant fotografies, ai, mi amor, que et vagi bé, que tal, i li
0: bueno,
11: fa...
0: Suposo que, a més, es deuen veure.
11: Sí, malament. Com no s'han de veure. Què vols
0: això,
11: dir?
0: Malament.
11: Ah, perquè la veu al camp. Dius.
0: No, que es veuen a nivell físic, refereixo.
11: Ah, bueno, al Mundial no sé si els hi deixen, bueno, perquè els esportistes...
0: No, perdona, fa uns dies varen veure Lamine Yamal, t'ho pot confirmar el Lamine mateix, que els hi van donar un permís de 24 a 36 hores, va sortir de la concentració i quan va tornar feia una altra cara.
11: Sí, bueno, és el que té.
0: El veies més relaxat.
11: És el que té pràctica sexe, no?, que et relaxa una mica. Bueno, que mira, que estarà relaxat serà...
0: Això abans, perdona, les concentracions de futbol no passava, eh? Estaven allà tancats a pany i forrellat.
11: No ho deien, però vamos, es fotien un fart. El que deien a les dones és ens quedem tancats i l'entrenador no ens deixa.
0: Estaven
11: però, vamos,
0: allà concentrats que no, a l'entrenador no es, i es passaven el dia jugant a timbes a l'habitació. Timbes de cartes
11: i tancats. Ja et dic jo que no. El que passa que ara amb les xarxes socials i tota la comunicació ara ningú se n'amaga, però abans ja et dic jo que vamos, s'ho passaven tot pel forro. Qui tindrà cara de relaxat és Mbappé, perquè ahir, que va jugar amb Suècia, em sembla que és, estava Esther Espósito a la llotja, i el va animar, i ell
0: va
11: marcar.
0: I va marcar.
12: Dos gols va fer.
0: Mira si va també descansar, bueno, va relaxat, que va fer dos gols. Bé, a tot això, la Inés García, la creadora de contingut, ha explicat, el que crec que ho ha fet a través del seu canal d'Instagram, com es van conèixer Lamine Yamal i Inés García.
13: Os voy a contar cómo conocí a mi novio. Realmente os esperéis una historia de amor, buah, perfecta, loca, que lo vi en una tienda como se supone que ha pasado. Te dijeron en Twitter, como
14: que... Que te denegaron la tarjeta, para salvar.
13: Mi salvador, mi héroe, para pagar lo que tal. No. La historia es 3, 2, 1... ¡No conocimos por redes sociales! ¡Woo!
11: A veure, té 21 anys, eh? No.
13: Me encantaría contaros una historia súper súper loca. Lo vi en un aeropuerto o me le crucé, se me caían los papeles, me ayudó a recoger. No, lo conocimos por redes sociales y así.
11: Bueno, que és el que els hi funciona als... que és el que els hi funciona als futbolistes. Jo t'ho vaig dir que fan cacera.
0: Clar, perquè... Però aquesta és ella?
11: No, home, no, això és el muntador musical, que ara li sembla...
0: No, home, això no ho ha fet ell, això no ho ha fet l'Àlex Arbi...
11: Sí, clar, no ho ha fet ell, ha posat...
0: Ah, pensava que era ella.
11: Té 21
0: anys. Pensava que era la Inés... aquesta, Inés García, que estava fent de bebé, pensat...
11: No, ho ha posat ell perquè li sembla un bebé de 21 anys, tot el contrari... Que l'Arnau li és aquest d'Aliança Catalana.
0: No, el que passa
11: és
0: que el timbre de veu, que té aquest punal...
12: Aquest pitu.
11: Una mica agut.
0: Bueno, però que es van conèixer per les xarxes socials.
11: Però cap novetat, perquè ja t'he explicat mil vegades que els futbolistes entren com si fossin voltors a trobar, a veure què rampinyen a les xarxes.
0: Mítels,
11: exactament. veuen, van buscant fotografies, és com si fos un catàleg, i es coneixen així. Aprofita per fotre-li com clatallot a la Georgina, perquè diu, a la Georgina del Cristiano, sí, perquè diu, m'encantaria contaros que lo conocí en una tienda que justament com es van conèixer representa el Cristiano Ronaldo i la Georgina, que ja era dependenta, bueno, que jo no em crec absolutament res d'aquesta història, i que aquí hi ha un acord de vine cap a casa i anem a fer de pares.
0: Bé, a tot això, la Inés García ha explicat en aquest... Això què és, un podcast o un...
11: No, un directe d'Instagram.
0: Un directe d'Instagram.
3: Passa avui, tio, no, és que clar, no t'entera de nada, loco.
0: Ja m'he perdut, és que és veritat.
3: Compra't un perro.
0: Doncs pues mira, ja me lo compraré. Ha confessat que porten sortint més, de, més temps del que la gent diu.
15: Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree. Mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia, unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a la Mine desde hace mucho, mucho más. Mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de los que la gente se cree. Hasta el día de hoy. Pero bueno, disfrutando de esta experiencia, de este mundial, con mi amiga, con él, con su familia, sus amigos. Nos estamos pasando genial. Vamos a ganar el mundial. Es el mejor. Esperemos que mi cumpleaños y su cumpleaños lo celebremos aquí. Eso significará que... Estamos ya casi en la final.
11: Molt bé. És veritat que diu, clar, amb 21 anys el temps em sembla moltíssim, però en comptes de 4 mesos potser em porten 6, perquè molt més no, en recorda l'estiu passat a Lamine Yamal amb la moto d'aigua a Eivissa...
0: Ja, però amb la moto d'aigua a Eivissa anava amb un altre streamer, que era, no recordo ara, el que era ja famós, a veure... Fati Vázquez, gràcies Àlex Arbiol, que està més... També és posat que, que la Laura fa. La temporada vinent podríeu fer la secció junts.
3: Sí.
0: I la Fati Vázquez, que això vol dir potser que el Lamine ja estava amb Inés García o amb Fati Vázquez i...
11: No.
0: És a dir, que anava amb les dues a l'hora perquè ella ha dit mucho, des de Setmana Santa, si ho ha dit.
11: No, però potser és des de Nadal.
0: No, però ella ho ha dit des de Setmana Santa, que no estigués amb la Fati...
11: Bueno, estaria amb ella i amb 50 més, perquè
0: bueno, no sé,
11: aquell estiu va estar amb la Fati Vázquez a la moto d'aigua i, a més, va agafar una villa d'aquestes a Eivissa amb piscina i tal, on... em van enviar fotografies de totes les noies que estaven allotjades en aquella casa amb altres companys. Vull dir que jo era com una... com Rosa dels Vents. Com ells estels, saps? Les colònies allà, vinga, tots a passar a l'estiu una setmaneta amb els meus amics futbolistes.
9: Calla, que l'Arnau Vila també hi està posat i diu que si després de la...
0: Això, la comparació que ha fet, la fa, diu que era Rosa dels Vents. Bueno, després del que ha passat aquests darrers dies, potser no seria el millor...
11: Ai, és veritat, perdoneu. Sí,
0: no passa res.
11: Em preferia que... No us ho imagineu...
0: No, com unes colònies, que era com unes colònies.
11: Sí, vull dir que no us imagineu unes colònies. Ells volen que sigui unes colònies,
0: però
11: amb una mica més de putiferi.
0: Ja.
9: Diu, si després de... Això l'Arnau, que està entusiasmat escrivint al grup.
0: L'altre, que va més calent que...
9: Bueno, que es toquen amb els homes.
11: Es toquen,
16: no? L'Arnau.
3: Ah, sí.
9: L'Arnau, tu quan arribes aquí em toques la vulva a mi.
0: Bueno, va, vinga, va.
3: Va,
0: anem a...
9: No, perdoni,
3: fastigosa.
9: Ja ho hem parlat.
0: A veure,
9: jo no m'he tocat mai.
0: Centrem-nos amb el...
9: Ara he de callar, però aquí tothom es toca. Es toca.
0: Però què diu l'Arnau? A veure, sobre la Inés García...
11: Però tu has tocat algú?
0: Aquí, jo no. Jo
3: no
0: toco. Jo no toco a ningú.
9: No, i tant.
0: Ni homes, ni dones, ni res.
9: Després...
0: Toco el micro per posar-me-la a l'alçada que correspon.
11: També passa molt, que si tens amics gais, també ens toquen a nosaltres. Vull dir, ja des d'aquí que no em toqui ningú. Que no vull que em toquin.
0: Ah, també tu
11: les
0: ja poses aquí.
11: Les meves parts íntimes no vull que me les toqui ningú.
0: Clar.
9: És que no s'han de tocar. Vaja, clar. No sé. Després de la Fati no va venir la Nicki Nicole, diu l'Arnau.
11: Ah, és veritat?
9: Diu, teòricament, des de l'estiu fins abans de Nadal.
0: Ah,
11: veus?
9: Que estava amb lo de les pubàlgies a principi de temporada.
11: Veus? Que no quadra. Que aquesta va aparèixer. Que per ella un mes és
0: ella
11: molt temps.
0: Ella diu que estava mucho tiempo antes i des de Semana Santa. Però Semana Santa, aquí hi havia o la Fati Vázquez o la Nicki Nicole.
11: Però aquesta noia que té 50 mesos de vida, li poses 3 mesos amunt, 3 mesos avall...
3: Sí, no té noció del temps. No té
11: que t'ha dit que té 21, que vull dir que a ella un curs de batxillerat se li fa llarguíssim. Però perquè són adolescents, nosaltres com que són ja cacatues, doncs 3 anys amunt, 3 anys avall, doncs és molt de temps, però per ella no, saps?
0: Exacte.
11: Ella diu, llevamos mucho más tiempo. No te flipes. Ja t'he dit que com a molt al Nadal.
0: No, si tu ho veus així. A tot això, Lamine també ha parlat en una entrevista a la cadena Cope.
3: Menys parlar i menys dones i més futbol. Això és el que ha de fer.
0: Ja està la selecció, ja juga.
3: No, res no juga.
0: Ha parlat el programa de Juanma Castaño al Tiempo de Juego i res, els ha cridat l'atenció que, clar, li ha tocat fer la declaració de la renda i realment ho ha passat malament.
16: Uy, sí. Estaba pensando, ¿tú sabes que hoy ha llegado el pago de Hacienda? ¿Tú sabes cuánto se ha pagado Hacienda hoy? No me lo digas, pero ¿tú sabes lo que has pagado Hacienda hoy?
17: Sí, llevo desde el mes pasado haciendo reuniones con mis abogados para ver, para hacerlo todo bien y legal.
16: Estarás jodido hoy, ¿no?
17: Joder.
16: Es un día difícil, ¿eh?
17: Bueno, se viene.
16: Es un día difícil, ¿no?
17: Sí. Un día duro, de dormirse la siesta y reflexionar.
16: 30 de junio a estar tapadito.
17: Pero bueno.
18: ¿No quieres tanto a España?
9: Que ets fàcil.
18: Pues ya lo tienes.
0: Sí, però perdoni, ara trencaré una llança en favor de Lamine Yamal. Lamine Yamal tributa a Espanya sí. i paga sí, els seus impostos a Espanya. Sí. Molts esportistes que s'omplen la boca d'Espanya i que no se la treuen del cap i tot el dia estan amb Espanya... Molta Espanya, molta bandera d'Espanya, però tributen fora d'Espanya.
18: A Suïssa.
0: Bueno, a Andorra. Suïssa, a Mònaco, a Dubai,
9: a Abu Dhabi,
0: i tots. I entre ells, el més gros de tot, el primero de los españoles, que va ser el rei emèrit, també tributen fora i no portant els diners. A banda de Fernando Alonso, Carlos Sainz, i aquí hi ha un grapat de gent que tot el dia estan amb la paraula Espanya i venga Espanya, a banda de gent també del món del motociclisme i algun tenista... i molta Espanya i aquí no paguen un duro
18: bueno,
0: i aquí almenys la menja mal
18: és,
0: pues és el que li estic dient que jo amb això em trec el barret
9: amb tots els streamers que han,
0: ja n'hi ha prou després que vinguin aquests aquí a fer la gran exhibició amb la bandera d'Espanya mira, cógete la bandera, cógete el cotxe que no te va i te vas a dar una vuelta.
9: No, i a més, que algú com la Min, a l'Ibai, quan li van preguntar, tu t'aniràs a viure a Andorra, va dir, no, porque gano mucho dinero, no me hace falta, vull dir que no et fa falta, quan tu guanyes molts diners...
0: Bueno, això és de gent que
9: miserable.
0: Bueno, exacte, que no en tenen prou i vinga, anem a especular amb el que guanyes quan guanyes tant.
9: I algú s'ha anat a Andorra i de lo pesat que se li ha fet, perquè clar, has de viure, com a mínim fer veure que vius... Perquè a Andorra, si vas a esquiar o estàs acostumat al clima i tot plegat, molt bé, però si no se't complica una mica
0: sí,
9: el panorama.
0: Se't fa...
9: Ja veuràs, a Miguel Bosé quan arribi ja, després de Mèxic, que el clima, que la platja i tal, quan vegi 4 dies seguits, 4 mussols allà, tot el dia nevant. Clar, morena mia, no hi ha ni una morena. Bueno, és una cosa morena, eh? Però, vull dir, aquell senyor haurà de prendre vitamina D.
0: O prendre esquia. O anar a esquiar.
9: Sí, ha de prendre esquiar.
0: A l'època a l'hivern, agafar-te i anar a esquiar.
9: Quan hagi fet 18 vegades el túnel aquest, com es diu?
0: El túnel de Viella.
9: El túnel,
0: A mi m'agradava l'antic de Viella.
9: Sí, quan l'hagi fet...
0: Generava moments de por. El túnel de Viella,
18: sí, l'antic.
0: L'antic era boníssim.
18: Però terrorífic.
0: Perquè anaves entrant al túnel de Viella, les llums eren tètriques, sí. Molt poca llum, l'aigua anava caient
9: que
0: caia l'aigua. Totes les parets...
18: I si anaves amb autocar, encara pitjor.
0: Encara pitjor.
18: Perquè et ve el sostre...
9: Ho veies a prop.
0: A tocar,
18: et passava pel cap.
9: Però tu... No, però escolta, digue-li a Miguel Bosé que ha de fer el túnel del Cadí i aquelles curves fins a arribar... a Gironella, que t'has de passar una carretera, o sigui, l'ansietat que li agafarà...
0: No crec. No. El del Cadí...
18: No,
0: comparat amb l'antic de Viella, després van fer el nou de Viella, però l'antic era tremendo.
9: I què t'agradava més, abans o ara, el Bosé?
0: El Bosé, abans m'agradava abans.
18: Però no té caldea, sí. Té caldea, pot anar allà a prendre aigua.
9: Sí. Allà amb tota la gent.
0: Va, anem parlant de famosos, amb famosos que no estan al dia allò que dèiem amb Hisenda, per exemple, publicant novament la llista dels llistats de morosos a Espanya. Hi ha alguns noms que ja els coneixien. Bertín Osborne.
9: Ui, està emprenyat. Com està el Bertín Osborne? Perquè
19: tot
9: diu...
19: Els pulmons.
9: No, perquè diu que ell ja ha liquidat i que torna a sortir a la llista. Bueno, doncs has liquidat aquest any, però l'any passat hi eres, no? Doncs calla.
0: Ja.
9: Pues
0: bueno, Bertín Osborne, Paz Vega, que també ho coneixíem.
9: Ha baixat una mica Paz Vega, eh? Ha baixat gairebé 500.000 euros en referència l'any passat.
0: Mario Conde.
9: Mario Conde ha baixat quasi la meitat. Tenia 3,9 milions i ha baixat a 1,9.
18: Bueno, van pagant.
9: Però no sé d'on ha tret Mario Conde 2 milions per pagar-li de cop a Hisenda, no ho sé.
0: Bueno, potser amb aquests YouTubes que fa, que ell va arreglar l'economia... Sí. En un moment. Alguns superen el milió d'euros, com Isabel Pantoja.
9: Sí, que ha pujat també. Li ha pujat 200.000 euros, la Pantoja.
0: Veus? O sigui, en 10 més.
9: En 10 més, 200.000 més. Que la gent va... Que dius,
0: més, també
9: va
0: és mala punts... sort.
10: Però bueno, s'ha vendido cantora, no?
9: Bueno, sí, no és mala
0: per
9: sort.
0: Per cert, anem amb el que ha estat el que m'ha cridat molt l'atenció avui, perquè el segueixo a la xarxa d'X, que és Antonio Banderas, aquí podem saludar aquesta hora. Antonio, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
0: Buenas tardes. Un aplaudiment des de Màlaga. Avui Antonio Banderas ha publicat un comunicat urgent perquè, segons diu, durant 3 anys consecutius, diferents mitjans confonen la identitat del seu germà amb una persona que ocupa un lloc en aquesta llista de morosos. Llegeixo, Antonio, con tu permiso, el comunicado.
19: Adelante, Antonio.
0: Diu, hola amigos, por tercer año consecutivo una cantidad preocupante de, això va per tu, fa, sí, preocupante de medios de comunicación, confunde la identidad de mi hermano, cuyo nombre es Francisco Javier Domínguez Bandera.
19: Francisco Javier Domínguez Bandera, exacto.
0: Con una persona que ocupa la lista de morosos y cuyo nombre comparte una cierta, más bien lejana similitud con el nombre de mi hermano, que repito, ya por 3 años ha tenido que aguantar el descrédito producido por este error periodístico continuado en el tiempo. Aparte de rectificar el error, lo cual algunas publicaciones ya han hecho, y por ello mostramos nuestro agradecimiento, no estaría de más, fa, el que se apuntaran el nombre correcto de mi hermano para el año que viene. ¡Ea! Un besito para todos. A ver, ahora, Antonio Banderas.
9: Yo no le vi esa
19: Un besito, un besito. ¿Está en el estudio Laura, fa?
0: Sí, sí, está, está.
9: Hola, ¿qué tal?
19: Buenas tardes, good evening, Laura, Laura Fahm. Tú eres una de las periodistas que ha involucrado a mi hermano Francisco Javier Domínguez Bandera.
0: No. Es curioso que tú te llames Banderas y tu hermano Bandera. ¿Qué vas a posar una S?
19: Es que yo soy más.
18: Tienes más banderas.
19: Estaba a punto de poner la
0: porque el germà es diu Bandera.
9: T'haig de dir que no he vist cap article parlant del germà. Vull dir que, Antonio, a veure si s'ha flipat.
0: Bueno, escolta, com comunicat Antonio Banderas en el seu, a la xarxa oficial, vull dir, està validada amb el doble check i el blau i tot aquest rotllo patatero.
19: La verdad es que me llamo Bandera, pero me gustaba firmar con la Z del zorro. Y de ahí se quedó el Bandera. La verdad es que sigo, muy enfadado. Es una vergüenza que cada año confundan a mi hermano, my brother, I love you, my brother, con un moroso que sale en la lista y que tiene un nombre parecido a él. Los periodistas se deben creer que es como, no sé si os acordáis de la película que grabé con mi ex esposa Melanie Griffiths,
9: sí,
19: la película de Too Much,
9: sí,
19: claro, ¿la recuerdan?
9: Sí.
19: Estaba interpretando a un galerista de arte en Miami que se inventaba un hermano gemelo ficticio para poder salir a la vez con las dos hermanas. Dos hermanas, no confundir con la localidad andaluza.
0: Claro.
19: Dos hermanas son two sisters.
0: Crec que la pel·lícula hi sortia la Melanie Griffith i
19: Del Hannah. Bé, jo interpretate con los dos gemelos.
0: Bueno, ¿por qué no digo si interpretaba y acabé más?
19: Yo interpretaba a los dos gemelos y solo me soltaba la coleta.
0: Sí,
19: no sé si se acuerdan.
0: El treball era brutal.
19: Gràcies.
0: Feies un canvi de...
9: Súper diferents.
19: El equipo de caracterización era espectacular.
18: Claro.
19: Yo me cambiaba las gafas, me soltaba la coleta y pasaba, no sé si os acordáis, de ser Art a ser Bart. ¿Os acordáis?
20: Escucha, dentro de un momento va a entrar aquí una mujer preguntando por mí. Dile que yo no estoy, pero que pueda hablar con mi hermano Bart. Bart, ¿entiendes?
21: Ya. Mientes a la mujer con la que te vas a casar, pero tampoco es tan malo, ¿de acuerdo?
22: Buenos días.
21: Buenos días. ¿Deseaba algo?
22: Sí, busco al señor Art Dodge.
21: No está en este momento. Pero, si quiere, puede hablar con su hermano Bart.
22: ¿Bart está aquí? Me encantaría conocerle.
21: Oh, ¿es que no le conoce?
22: Como acaba de llegar de Italia.
21: Oh, claro. ¿Bart?
23: ¿Sí?
21: La prometida de tu hermano está aquí, la señorita Kerner.
23: Que pase, por favor.
22: Gracias.
21: No hay de qué.
19: Qué bien lo hacía yo.
18: Es que eres un artista.
9: No sales.
24: Estoy sorprendido.
22: Yo también. No os parecéis en nada.
19: Incluso la actriz no sabía si era yo o mi hermano.
18: Claro, claro.
19: Es que me puse la piel de dos personas.
18: Sí, sí.
19: Cambiando coleta para arriba, coleta para abajo, coleta up, collected down.
0: És molt, el personatge era molt diferent. No, recordes aquesta pel·lícula? Sí, estava molt bé, l'Antonio Banderas.
19: Era What a Wonderful Movie. Era muy difícil interpretar a dos hermanos.
0: Sí, claro.
19: Era, de hecho, me nominaron solo a mí, no al otro, para un premio muy importante.
18: Mira, qué gracia.
0: ¿Qué premio era?
19: Era un premio Creo limón. Que era Hollywood. Era un premio de Arctic Collective Hollywood Entertainment
9: Awards. No surt enlloc Antonio Banderas, ni el seu germà, ni ningú, a cap de les, dels articles que estic mirant. O
19: sea, por eso los periodistas estáis haciendo
18: mucho daño.
19: Claro. Mucho daño.
9: Claro. Quan et sents, Antonio, en les teves interpretacions, sí. Quina sensació tens?
19: La verdad es que no me gusta mucho, la verdad, verme.
9: ¿No?
19: Pero cuando lo hago por exigencia del guión,
18: claro.
19: Yo veo que hay verdad.
9: Ay, qué pesado.
0: Bueno, Antonio, un abrazo y un saludo.
19: Sobre todo, no confundir.
0: No.
19: Es Francisco Javier Domínguez Bandera.
9: No sale ningún artículo, devia ser otro año.
0: No sé,
9: estic mirant i no surt.
0: Fa 6 hores, ho ha publicat fa 6 hores.
9: Sí que surt Arda Turán, per exemple, que deu 1.200.000. La Patricia Conde també ha escrit un comunicat perquè torna a entrar.
19: Patrick Scones, presentadora.
0: Que per cert, estic veient també en la teva aquest fil que tens, això és del 29 de juny, que tens dos gossos, Gypsy i Jassy.
19: Gypsy i Jassy. Que, de hecho, tendría que ir marchando porque se me han cagado ahora los
0: zapatos. El primero se unió a nuestra familia hace 2 años y Jassy hace solo, a ver qué pongo aquí, 2 semanas.
19: Sí.
0: Oh, estamos absolutamente encantados.
19: Estamos encantadísimos.
0: Si seguiu Antonio Banderas, te explica aquest tipus de coses.
19: El alegre de la casa.
9: No s'aguanta.
0: Està molt bé.
9: Hi ha gent que fa pel·lícules...
1: No t'agrada res,
9: No, però hi ha un moment que es flipen i es pensen que són... La intelectualidad personificada y que ya son filósofos.
19: Tengo que deciros que son perros de Hollywood.
9: Oh, qué pesado.
19: Porque los perros andaluces, si os fijáis, hacen wow wow.
0: Yeah, yeah.
19: Y los de Hollywood hacen
1: ¿Cómo li parles,
19: boop boop.
1: ¿Cómo els hi parles?
19: Well, sit down. Sí.
0: Bueno, oye, Antonio. Sí.
19: Com
1: Ui, són d'aquests petits,
0: Sí. Oh, no, res, petits.
19: Havia intentat tenir un gato.
0: Llepafigues.
1: Un gato és més gran que això,
19: Però el gato le puse una bota i no le gustó.
0: Qué gracia. Antonio, gracias.
19: Muchas gracias a ustedes.
1: Està supergraciós, Està graciós.
9: S'ha queixat a xarxes socials a Patricia Conde, com us deia, perquè hi ha dues incorporacions que ja havien estat a aquesta llista d'amorosos, que són Kiko Matamoros, que entra per 740 euros, o sigui, 600.740 euros entra en aquesta llista, perquè és a partir de 600.000.
0: Però encara en deu 600.000.
9: Clar, però entres a la llista a partir dels 600.000.
0: Ah.
9: I la Patricia Conde, que entra amb 741.000. Ha escrit un comunicat dient hi ha una errada administrativa, no estic a Hisenda, i ha penjat aquest comunicat. Després, no cobrarem, perquè com que això és per tots, Rodríguez Menéndez, que també surt a la llista perquè va morir l'any passat.
19: Va morir, quin era abogat meu.
9: Sí, doncs devia 4 milions, que aquests ja han
0: desaparegut. Ja no els veuràs.
9: Aquests ja no els veuràs. Enriquet Negreira també té deute.
0: Tampoc els veuràs.
9: No,
0: els
9: tampoc.
0: Veuràs. I Joan Gaspar,
9: també,
0: que figura en aquesta llista com a d'autor, 993.000 euros.
19: Sí, és un desajust financer, un error.
9: I també surt José Luis Moreno, la seva empresa, amb gairebé 1 milió, també. I Matías Kun, el marit de la Norma Duval, el que té aquella illa privada a Mallorca,
0: també,
9: ha augmentat 200.000 euros el seu deute, devia 1.100.000, ara deu 1.200.000. I vaja, són...
1: Els milions, escolta, van...
0: Sí, sí, escolta.
9: Però ha entrat com a primera dona d'autora en aquesta llista una senyora que diuen que és una empresària catalana, que es diu Diana Grapín, que de cop ha entrat aquest any per primera vegada amb 30 milions i mig de deute.
0: Això sí que és una entrada, és un número 1 de los 40. Sí,
9: sí. Ha entrat de cop en aquest any. Es va canviar la llei perquè abans sortia tothom, però ara només si tens un deute ferm i que no tenia aplaçaments ni suspensió, perquè s'havia queixat molta gent que sortia en aquests llistats de, ai, ara estic jo i estic decidint, estic lluitant amb Hisenda si ho dec o no i m'heu posat aquí abans de que es decideixi. Doncs això va canviar fa uns anys.
1: Diu que és una empresaria que està involucrada, diguéssim, o vinculada a empreses de reformes del Vallès.
0: No, bueno.
9: Ni idea.
0: Bé, parlant de llistes, avui ens volies parlar de les llistes, la sorprenent llista de regals que durant el 2025 ha rebut la família reial i que ahir va fer pública la Sarsuela. Quins regals els hi han fet?
9: Doncs mira, els que... A veure si són els mateixos, els que m'han cridat a mi l'atenció.
0: A veure,
9: que
0: no
9: tens
0: sé.
9: Tu, per exemple... Xi Jinping, el president de Xina...
0: Què els hi va regalar?
9: Un mòbil. Els hi va regalar un mòbil. Són 214 regals pel rei Felip i uns 90 i pico per Letícia. Han reduït, l'any passat no els hi van fer tants regals. Després, a l'ambaixada...
0: I qui s'ha quedat el mòbil?
11: Bueno, ella o ell? Aquest és pel rei Felip.
0: Ah, és pel rei, eh?
11: També li va regalar l'ambaixador d'Iran a Espanya una ampolla d'aigua.
0: Ampolla d'aigua.
11: No sé si és que a l'Iran tenen una aigua especial.
0: Bueno, a lo millor sí, tenen, clar, tenen muntanyes, eh? Vull dir que l'hivern neva allà a l'Iran, eh?
11: L'alcaldessa de València, Maria José Català, dos kits de supervivència.
18: Bueno, però qui, no ho sé. Però quina mena de regal? Amb un rei.
11: El president d'Eslovàquia els hi va regalar uns esquís.
0: Bueno, amb un rei que li regalis dos kits de supervivència, pel que pugui passar, mai se sap que no et trobis amb una revolució com la francesa. Sí. Mira, tot això que tens.
18: Està bé, sí.
11: Després, què més? Zelensky va venir amb un joc de cafè. Tenia
0: Bueno, és que està en guerra, eh?
11: No li
0: pots demanar...
9: Cal fer regals als reis, pregunto,
11: sí,
9: eh?
11: Home. Una coseta, quan tu vas a casa d'algú...
0: Quedes bé,
18: casa,
0: eh?
18: Exacte, eh? Si vas a casa d'algú, porta alguna cosa...
11: El president de Pakistan, dues caixes de mangos.
0: La reina Letizia li agraden molt els mangos.
11: I quan van anar a Castilla-La Mancha, els hi van donar un pot d'esvergínies. Per exemple,
0: tot això que tens. Escolta, que hi ha els hi van regalar una reproducció d'una màscara funerària del rei Tutankamon.
11: Això també.
0: Això sí que fa il·lusió.
11: Quan va venir un representant també del president d'Egipte, anava a dir un representant, no era el president d'Egipte, una reproducció de la màscara funerària de Tutankamon.
18: Bueno, però això t'ho pots comprar allà al museu d'Egipte.
0: No, però home, que t'ho regalin fa il·lusió.
11: Bueno, tot el que no sigui pagar...
9: On la posaríeu, aquesta màscara?
11: Ells el tenen allà.
9: On la posaria?
18: Jo hi dormiria.
11: Un magatzem.
0: Bueno, doncs mira, jo li posaria sobre la meva dona, quan dorm.
11: Per què?
0: Bueno, perquè mira, si ens tenen...
18: Perquè dorm com una mòmia.
0: És que dorm com una mòmia.
11: Jo tinc una mica, també.
0: En posició mortal, que es diu.
18: Sí.
0: Llavors tu li poses sobre la màscara i almenys, mira, dorms amb Tutankamon.
11: Jo tinc un amic
0: Puges
11: del càmping,
0: nivell,
11: que dorm així i amb els braços creuats.
0: Igual,
11: sí,
0: ella
11: no?
0: Dorm igual.
11: Sí, jo
0: dorm igual.
11: Amb els braços creuats.
9: No es mouen i no es giren.
0: Meva dona no.
11: No,
0: tu li poses la màscara a Tutankamon.
18: Bueno, és el d'aquell bisbe de Solsona.
0: Sí,
11: però és una bona postura, perquè a mi, que dormo d'acostat...
0: El bisbe de Solsona li va explicar a l'Albert Tom que dormia en posició mortal.
18: Sí, com
0: es deia, el bisbe...
18: Novell.
11: Però està bé aquesta postura, perquè les dones, si dormim de cantó... Jo dormo d'acostat i se m'arruga això d'aquí perquè les tetes tiren cap a baix i se t'acaba arrugant.
9: Això d'aquí vols dir...
11: L'escot.
0: I ara em diràs que no et gires al llit perquè no se t'arrugui...
11: No, però hi penso, quan em va començar a sortir arrugar l'escot, vaig preguntar què és i em van dir que una teta tira cap a baix, llavors
9: però escolta, no és millor... Diuen que és per les cervicals, millor no dormir de costat.
11: I llavors com hem de dormir, de mòmia?
9: No, jo vaig girant, jo giro. De mòmia,
0: com un pollastre, no?
9: Jo com un pollastre, com el Pàmies, que també fa la croqueta. Sí. Doncs jo és una mica croqueta.
0: Bueno, a veure, abans d'acabar avui amb Laura Fa, avui és el Dia Internacional de l'Acudit i per mi el referent amb acudits no és altre que aquest home que escoltareu.
2: Piticlinius.
0: Yes? Silenci.
2: Piticlinius. Ave, pelado. Aquí a Petronio al aparato. Petronio, sí, Petronio al aparato. Oye, dime una cosa.
0: Parlam de ti.
2: No. ¿Y de verdad que no? Híjole.
4: ¿Qué? ¿Su papá no era andaluz?
2: No, doña Merocha, mi padre no andaluz. Mi padre anda a pilas.
11: Piticlin, que l'hauríem de tancar.
0: Silenci.
2: Está Consuelo.
4: Consuelo y con techo.
2: No, señora.
4: Consuelo y con moqueta.
2: Tampoco, señora.
4: ¿Entonces?
2: Entonces, ¿qué? Esto es nada con todo lo que usted habla. La pobre Consuelo me colgó el teléfono. Piticlin.
0: Pues que es el día de los acudidos.
2: ¿Con Consuelo?
5: No, usted habla con el 000001.
2: Híjole, mi cuate, ¿a poco se me queda sin teléfono?
7: Fíjate, dos días atrás, calle Preciado, 4:30 a.m, dos negros venían caminando, de pronto a los negros se le aparece un señor, unos pantalones rojos, bota roja, chaqueta roja, peluca blanca, barba roja, un bonete rojo, y un negro le dice al otro, oye, ¿este quién es? Papá no es, y mamá tampoco.
11: S'aguanta, eh?
24: Papà no és, mamà tampoc.
11: Va fer un acudit aquest cap de setmana perquè...
0: Que no s'aguanta.
11: Va anar als premis...
18: És que no li agrada res.
0: No, no li agrada res.
11: No. van al diumenge als premis. Sí, home,
0: és que atenció, no, atenció als premis que va anar Bigote Rocet.
11: Premis Sancho Panza.
0: Jo no els he sentit mai.
11: Que a més li dona un guardó. Són una merda de premis, perquè si el guardonat és Pipi Estrada...
10: Hombre, que meravella.
11: Sí, això no hi ha res més de crèpit que aquests dos senyors en un premi.
0: Bigote Rocet li va donar un premi a Sancho... Ah, perdó, a Pipi Estrada. Per què?
11: Va intentar... Doncs no sé exactament, perquè era la trajectòria... la seva trajectòria tan magnífica que ha tingut, i li va fer una brometa, perquè quasi són família. Recorda que Pipi Estrada va ser parella.
0: Ah, hosti, és veritat. Podien haver estat el semicunyant, no?
11: És el que li diu.
9: No, no, seria ell, el seu padrastre.
11: No, és el gendre.
0: El gendre, el gendre.
9: Per això, el Bigote, padrastre del Pipi.
0: A veure què és el que li diu Pipín... Perdó.
10: Pipi Estrada.
0: No.
11: Bigote a Pipi.
0: Bigote a Pipi.
10: Bigote a Pipi.
6: La vida no hubiese cambiado tanto, estoy muy contento de tener el premio.
8: Te vas a enterar, te vas a enterar.
11: Imagina la penya que hi ha allà rient. Vull dir que això havia de ser...
0: Bé, fa gràcia.
11: ...lo millor de cada casa. Com ha de fer gràcia? Són tristíssims. Bueno, en realitat li diu...
9: Pipi Estrada té 71 anys.
0: Sí.
9: Que gran. Tu vull dir molt gran.
0: Bueno, però...
10: Perquè està arreglat.
11: Si parles amb ell, veus ràpidament lo gran que està.
0: Pensa que porta un pot de Titan Lux al cap, eh?
10: I s'ha estirat la cara.
11: És de les persones que li fa més pudor l'Alè. Que
0: home, dona, no calia.
11: No te'n recordes que la Mila sempre li deia... Ponte un bozal. Perquè era apoteosi.
18: No calia.
11: Sí, sí, quan et tocava al costat...
0: A tot això, mira, a la Sexta estan parlant parada de Manolo Arjona, l'històric membre de l'Ocomia. Sí, en Antena 3,
10: Sonsoles.
0: La Sonsoles, que sempre la Sonsoles, sempre que la veig, sembla que vingui d'esquiar. Jo no ho entenc. Tiene
10: los dientes blanquísimos.
0: No, però a part, tot el que és la part de... És maquillatge o és que esquia a la nit?
11: No, no, és maquillatge.
10: Mira, està parlant de Manolo Arjona.
12: Yo con 16 años me voy a Ibiza de pareja. Y empezamos ese camino hacia un sueño, hacia algo que nunca jamás pensábamos que iba a acabar como acabó, siendo un éxito absoluto en, y no solo en España, sino fuera también. Claro. Y eso fue mi comienzo con Javier. Yo estuve 5 años trabajando con él en Ibiza y en Italia. Veranos en Ibiza, inviernos en Italia. En esos 5 años, pues, no me faltó de nada, ¿vale? Pero yo un sueldo no tuve jamás. En esos 5 años yo nunca tuve un sueldo ni dinero en el bolsillo. Pero yo...
0: Escolta,
11: la part forta és la que estan donant a Telecinco.
0: Ara què passa? A veure.
11: A Luis Pliego, el director de lecturas, diu la família Urdangarín también fue tratada por la terapeuta de los Andic.
13: Es una disciplina que en España no está reconocida como tal y que ya lo que viene...
0: És un no parar, eh? Podríem estar tota la tarda anar fent connexions amb una tele i l'altra.
9: Diu que és una teràpia que aquí a Espanya no es fa, eh?
13: Le pasa el teléfono, o sea, trabaja un poco boca a oreja.
11: Boca oreja.
14: Maravilloso, Luis. Gracias por traernos esta exclusiva. Además, me la has traído a mí.
18: Quan surti dels jutjats, el trucarem aquesta noia.
14: A ver, queréis pasar...
11: Jo no era Mendy, que hi ha agafat el relleu a Joaquim Prat, que està de baixa paternal, que va parir el Joaquim Prat.
9: Joaquim Prat?
11: Sí.
0: Bueno, ja tenen relleu...
11: De segona o tercera.
0: Ja tenen relleu a la tele, no?
11: Sí?
0: Perquè aquests es van passar a la tele com
11: encara
0: una herència.
11: Que, encara que
0: començar el Matías Prats, Joaquim Prat, ara aquest...
11: Encara que no serveixin, no?
0: Nosaltres... Ah, no és el fill del Matías Prat, aquest?
10: Sí. No, de Joaquim Prat.
0: No, aquest era del Joaquim del presentador.
10: Claro.
9: No. El Precio Justo.
11: El Precio Justo.
0: Sí. I el Joaquim Prat, aquest del Joaquim Prat, i després hi ha la saga dels Prats, que és el Matías Prats, el...
11: Matías
0: Prats sènior. El
18: pare.
0: Aquell que no sabia dir... No, el que no sabia dir la F...
11: Sí.
0: No sabia dir la Z, ja no es deia la F, deia Faragoza.
11: A l'avi, Faragoza. L'avi,
0: no, sí, ho havia explicat. No sabia dir la Z i...
11: Hi ha tants presentadors.
0: Ho simulava, el Matías Prats ho deia amb la F. I llavors feia, per exemple, Faragoza.
11: Això li passava al Cárdenas, també.
0: Ara tornem, anem a la publicitat perquè...
25: A partir de l'1 de juliol les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant. Versió RAC 1.

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
5: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur.
9: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
10: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
9: Desbloqueja el Titan que portes dins.
11: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
10: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
11: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
12: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
13: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
17: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
18: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
19: Senyor Virgili, temps pel jazz.
20: Geure?
21: Jazz de...
20: Ah,
21: no, no.
20: Ah, ah, ah,
21: el jazz, diguéssim, la música, perquè vostè entén el jazz com un lloc on estirar-se, no? Que bueno, que també es pot fer quan escoltes jazz.
20: A veure.
21: Arriba el Bijazz, que és el millor festival de jazz de Catalunya, en què podeu gaudir d'una gran fira de vins i cames del Penedès. Això és de... ja, és del 3 al 5 de juliol a Vilafranca del Penedès. Quant temps fa que no va a Vilafranca?
19: Ara fa uns quants dies.
21: Doncs miri, seria el moment. Un festival de jazz amb concerts gratuïts d'artistes internacionals com Incógnito, Novaya García, Esperanza Spalding, Harold López Nusa...
19: Això us conec, aquests, tots aquests.
21: La Kecia Benjamin, perquè ha d'estar molt al dia per conèixer...
19: Lucrecia?
21: No. Es diu Lakecia.
19: Ah,
20: és que és jazz, estem parlant de jazz.
22: Pensava que era Lucrecia, no, que s'havia passat a jazz.
20: Estem parlant de jazz.
21: Bueno, ella podria, perquè
22: sí,
21: té una capacitat...
22: Sí, perquè tiene azúcar.
21: Ara.
20: No, que estem parlant de jazz, home, per favor. Home, centrem-nos.
21: Ah, doncs tots aquests artistes seran aquí un gran nombre d'activitats paral·leles per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic.
19: Pots veure vi, pots veure vi.
21: Bueno, és que s'hi va, diguéssim, s'hi va a veure vi, perquè és vi, jazz.
19: I jazz, i música. Sí.
21: Aquest any és la 19a edició i ho celebren amb tastos, maridatge, activitats artístiques i el millor jazz de Catalunya. Més info a vijazzpenedès.com.
20: Doncs vi, jazz, Penedès i Joan Torres, que per començar crec que ens parlarà d'aigua. Joan Torres, bona tarda.
23: Molt bona tarda. Sí, sí. Parlarem d'aigua perquè amb aquesta calorada aquí esteu molt bé, que estem molt bé.
20: Un s'ha d'hidratar, eh? Molt
23: s'ha d'hidratar, és molt important.
24: Almenys m'ho diu.
23: Lo típic, no? Sí, segur que li diu, senyor Marcelí, perquè s'ha de beure aigua freqüentment.
21: Cada dia hi va.
19: Quin mal dia.
20: Vostè s'hauria d'hidratar, que li aniria molt bé dins un pou.
19: Però com dins un pou?
20: Sí,
22: està fresc,
20: hi ha un pou, i aleshores vostè baixa el pou, s'hidrata, i vostè, quan estigui ben hidratat, doncs surt.
21: Crida i ja vindran a buscar-lo.
20: No, i si no pot sortir, no pateixi, crida, ja li llançaran el cub, o el cubell, i s'hi agafa, i vinga, cap amunt.
0: El metge m'ha dit, glopets petits,
20: sí, poc sí, a amb poc. Sí, amb un pou, segur que a poc a poc, i bona lletra, i escolti'm, i el traurem, si el traurem com una...
21: Quedarà inflat.
20: No, el traurem com una llagosta de la peixera.
23: Doncs bueno, mire, senyor Marcelí, si aconsegueix sortir d'aquest pou, és molt important que guardi una petita mostra de l'aigua del pou, perquè abans de beure aigua, per hidratar-nos, és molt important posar-la que ens doni l'opinió un sommelier professional d'aigua, perquè existeixen.
20: No, clar que existeixen. És que, perdona, és que ara em vindràs a dir tu que totes les aigües són iguals. No, senyor.
23: No són iguals.
20: Jo compro una marca determinada d'aigua, o dues en
22: les concret. Catalanes són molt millors que les de segons quins puestos.
20: Bueno,
23: però tu sabies
20: que
23: es pot...
20: Aquí jo...
0: Veus? Aquí ja està.
20: Discreparia.
22: Clar, ja sabia.
21: Fins català?
20: He dit discreparia d'algunes marques.
23: Però tu creus que es pot diferenciar l'aigua segons el cos de l'aigua?
20: Home, per favor, mira.
23: La textura, l'acidesa...
21: Es fa portar l'aigua de Noruega, de França...
0: Del Japó! Hasta del Japó!
20: Aigua de mineralització dèbil. Aquesta és la que m'agrada.
22: Ell li agrada...
20: No, totes no, maco.
0: No són totes?
22: D'Albacete.
20: Totes.
23: Doncs mireu si és important.
22: Hi ha aigües que són... Que m'enxuti una mangra pel cul i li surti per la boca.
23: És molt important saber triar l'aigua i, per tant, posem l'aigua en mans dels professionals com Javier Pozo, precisament, que van entrevistar-lo a 4.
20: Si això no hauria d'anar vostè.
23: Exacte. El 2020 el van entrevistar a 4 i explicava el següent.
1: Hemos hecho un juego con este experto catador. Va a probar 7 aguas sin saber sus procedencias y nos las va a puntuar. Con un punto la que considere peor y con 7 la mejor. Las degusta como si se tratara de vino.
2: Tiene cuerpo, tiene entrada suave, sutil.
1: Analiza su sabor, su olor y su textura.
2: En boca es más dura, es un poco como más densa. Tiene una entrada suave, refrescante. Y unos aromas un poco que recuerdan a la piscina. Tiene aromas también un poquito de humedad.
0: ¿Qué humedad?
22: Gracias, agua.
2: Es un agua con cierta salinidad. En nariz es bastante...
20: Están diferentes ampollas,
23: sí, sí, sí.
2: A humedad.
1: Y así queda la clasificación.
23: Atenció, la clasificación.
20: A veure.
1: Para él la peor es Barcelona.
22: ¿Qué?
1: Que siguen Zamora y Valencia. Y la mejor, el agua que beben los madrileños.
23: Doncs miri, senyor Requesens.
3: Sí, home, l'aigua...
23: Madrid la millor, Barcelona la pitjor.
3: La pitjor aigua a Barcelona, no m'estranya. Si cada vegada que l'analitzen està plena...
20: Home, amb això, perdoni, ja sé que us portaré... Ja sé que Vicenç Martí i el senyor Virgili...
0: No, amb això... A la de l'aixeta,
20: Molt millor.
23: A l'aixeta, clar.
20: Molt millor. Sí, perquè això ho hauries d'haver especificat, que no era una cata d'aigües d'ampolla.
0: No, és aigua d'aixeta.
20: Aigua de l'aixeta. És molt millor. No hi ha color l'aigua de Madrid que l'aigua de Barcelona.
22: Vés a Madrid i t'hi quedes. Vés a Madrid i t'hi quedes,
20: L'aigua de Madrid és més...
22: Perquè ve de la sierra.
20: No està... És molt més...
22: Molt més escarosa.
20: Molt més suau.
23: Té més cos. Té més cos.
21: Perquè hi ha molta calç aquí.
20: No, la que té més cos és aquí.
21: Aquí hi ha molta calç.
0: Aquí té més calç.
20: Perdona un moment, a veure, Joan
23: Torres. És que a mi em fa molta gràcia quan fan dos vins.
20: És que veig que vas comentant a lo loco.
0: A lo loco.
20: Vas posant... No saps ni de què parles.
23: No, el cos, quan un vi té més cos, és que és més dens.
20: Bueno, doncs el que t'estic dient, l'aigua de Barcelona és molt més densa que la de Madrid.
3: Clar que és densa.
20: És com l'aigua, per exemple, si te'n vas a la Cerdanya, l'aigua de la Cerdanya és molt més...
0: Sana.
20: Amb mineralització dèbil, passa molt millor que la de Barcelona.
23: No, clar, ha transcorregut menys rius, ha agafat menys sals minerals...
20: I aleshores, quina té més cos?
23: La de Barcelona té més cos. No, tens raó. Doncs mira, una lliçó, podries fer-te cada d'aigua.
20: No, perquè a mi m'agrada molt l'aigua. Però, clar, és el que deia, aigües i aigües, clar.
3: La de Barcelona, cada vegada que l'analitzen, està plena de cocaïna i de drogues d'aquestes.
20: No, home, a veure, un moment, això, abans...

0: Pues això no és aigua amb gas.
1: Ja està. La d'aquí RAC1, quin cos creus que té cos?
0: O... Jo no em veig de la d'aquí de RAC1.
2: Una puta merda!
0: No, és molt bona, però no em senta bé. No, no em senta bé. Se'm talla.
3: La millor és l'embotellada.
4: Una... Se'm talla el què?
0: Se'm talla l'aigua.
3: A mi se m'hi fan...
0: Perdoneu, sí. Hi ha una frase quan viatges que és canvi d'aigües.
4: Oh, terrible, terrible.
0: Vale, pues a mi, jo amb l'aigua sóc molt delicat. I vols que t'hi digui?
4: Pues vés a Mèxic, vés al Marroc, hi ha països que, no, que tenen...
3: Bueno,
0: ni jo no anaré.
3: Que l'aigua nosaltres... Món.
4: No, tercer món no ho dic, no ho dic tercer món. Jo t'ho dic jo. Nosaltres
0: quan vas de viatge, estem, quan
4: vaig... més sensibles.
0: Tercer quan tercer quan jo vaig estar a Egipte, l'aigua sempre embotellada, perquè amb el canvi d'aigües veus l'aigua d'allà i aleshores...
4: No, no hi estàs acostumada.
3: I embotellada de plàstic, vidre jo no en vull, eh? Jo no vull vidre.
0: Sí, jo prefereixo vidre. No, no,
1: no. Normalment la gent es demana més les de vidre. Bueno, escolta, amb aquesta calorada les platges també estan a tope de gent, i ara que parlàvem de l'aigua, doncs és molt important també remullar-se, i per això s'ha de tenir molta precaució si ens banyem. Aquest any portem ja gairebé una vintena d'ofegaments a les platges, atenció. Per tant, vigilem, per exemple, amb els talls de digestió. Dilluns en vam parlar aquí al programa, amb un metge de família. Deia que no existeixen, que és més un xoc tèrmic. Desmentir allò de les dues hores abans de banyar-se. I és un tema del que se n'ha parlat molt recurrentment, no? La prova és que n'hem parlat aquesta mateixa setmana. També en va parlar el 2012 l'actor Dani Rovira, eh? Precisament es va fer molt viral, i ell ja era conegut, però es va fer molt viral quan va aparèixer al Club de la Comèdia per un gag sobre la platja de Màlaga, en el qual parlava de què passa als nens quan volen entrar al mar, però els enxampen les seves mares.
5: En el momento en el que tú, iluso, osado, ignorante, te acerca a la orilla, tu madre alza la mano y te dice ¡tsté! ¿Pal agua no? ¿Pal agua no? Que tiene que hacer 6 horas y media de digestión. ¡6 horas de digestión! ¡Estamos locos! Digo, mamá, te voy a decir una cosa, mamá, es que a mí a las 11:30 de la noche me da miedo bañarme. Hay monstruos, noctámbulos, leyendas, niños que no vuelven, Alone in the Dark. Y luego está el típico vagabundo, el típico indigente, angelito mío, que no tiene otra cosa que hacer, pobre, que no tiene techo donde meterse, que no tiene comida, que meterse en la boca y se va para mi madre, no tiene otra persona que acercarse, y le va a mi madre y dice, señora... Que llevo 2 días sin comer. Mi madre, muy bien. Pues ya te puedes bañar.
1: Oh. Aquest sí que tenia marge per poder-se banyar. Havia passat...
0: Home, li ha fet gràcia, senyor Virgil, li ha fet gràcia.
6: Lo que va millor pel tant de digestió, saps què és?
0: Això no li ha fet gràcia, no, clar.
6: A mi no m'ha fet cap gràcia, aquest tio, que no, ni l'he entès.
1: No l'he entès. Què vol dir, no? Que molt bé, Dani Rovira.
0: Home, a mi m'ha fet gràcia, això.
6: No fa cap gràcia de res.
1: Molt bo, aquest gag.
6: No, no, i més va venir aquí la ràdio i molt antipàtic. Doncs perdona, els talls de digestió, el que millor és pixar-se sobre la persona, que jo vaig fer una vegada.
4: Ai, escolti,
7: que... No, sí, sí. No, les meduses que van dir que no.
1: Ah, exacte, això és no, per les meduses, no?
7: No, van dir que no.
1: És un mite.
6: Jo me vaig pixar sobre d'un home que estava amb un tall de digestió amb mala panxa i el tio es va aixecar de seguida, eh?
4: Home, jo també volia aixecar.
6: I em volia trencar la cara, eh?
4: Home,
6: em volia trencar la cara, a sobre.
1: Llavors no tenia un tall de digestió.
6: Va dir que li havia fet una llovia morada i que m'havia cregut i que em denunciaria. Per això no l'ajudo.
1: Mare de Déu, millor estar lluny de vostè a les platges, eh? La setmana passada vau estar també buscant la cançó de l'estiu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, amb el Buscarons.
1: Amb el Buscarons, sí, sí. Mira, el ventilador, Búhos, això era Búhos, Banda Neon i el Mont DJ, eh?
4: Sí, senyor.
6: Aixequepo.
4: Tu feies el ventilador, però amb la guitarra.
6: Rupa.
1: Bé, fenomen que repeteix cada any això de buscar la cançó de l'estiu. Abans crec que era més fàcil, no?, trobar-la, perquè no hi havia tanta oferta. No hi havia Spotify, senyor Marcelí, era bastant més fàcil.
7: Però no, a mi totes aquestes cançonotes que poseu i aquests brams de gent que crida, no, perquè surt aquell, el Bugs Bunny, aquell... Que no,
1: el Bad Bunny,
7: no, no
1: vol dir.
7: No ve cantar res, tot això de les ràdios. Tu poses la ràdio i només surten aquestes gent que crida.
1: Però són els grans èxits.
7: No val res, tot això. Antes sí que era... Les coses boniques eren les d'antes. Tu posaves la ràdio i senties, jo què sé, la Maria Cinta amb lletres de músiques, cançons de l'Espinàs.
8: Sí. El que jo vull és ballar. I diu el palacón...
7: Això és bonic.
1: Que ho escoltava vostè?
7: Això és posar per la ràdio i sortir això quan va haver el temps de la nova cançó. Però antes...
1: Aquesta és animada, eh?
7: Antes, jo me'n recordo que hi havia un espai que es deia Disco Solicitado, que no sé si te'n recordes, però penses que tu ho devies haver fet. Jo, la gent enviava cartes i postals a la ràdio, i llavors el locutor llegia...
0: Sí,
7: deia,
0: jo em disculparà, però sóc una mica més jove.
1: Però de quin any n'està parlant?
7: Vols dir?
0: Home, tu te'n recordaràs...
7: Te'n has de recordar perfectament.
0: No, jo això no ho he fet mai. Que la gent
4: encara ho fan a Radio Teletaxi, encara ho fan.
0: Doncs pues em sembla molt
7: bé. No, però ara ho fan per...

0: Això demanaven?
1: Calla! 7 anys. Va recibir a Dios.
0: Molt català, això,
1: calleu. Això es demanava a la ràdio contínuament, anys enrere, eh? Estic parlant en temps de Franco, eh?
2: Sabeu que... Era una comunió, això.

0: El hockey a gol, eh?
1: Ai, ara que, gol, de què em parla?
0: Del mundial aquest de Llonsis, eh? Hi ha hagut gol, eh?
2: Qui ha fet gol?
0: Codina, la selecció de Codina.
2: Codina? De Matina
0: Anglaterra,
3: qui és Codina?
0: Codina.
3: Codina?
1: No, Codina no, és impossible que sigui. A veure,
0: el Congo.
1: De veritat, que em posa... El Congo, què Codina?
3: El Congo, ha marcat Congo contra Anglaterra.
1: Ha marcat Congo contra Anglaterra.
3: S'avança el
0: negres, ha marcat els negres. Marc. Codina.
2: Congo belga.
1: Codina, no, Congo. Hosti, de veritat.
3: Mare Déu. Escolta, ara que parlàvem d'això, de la gent que trucava perquè li posessin cançons a la ràdio, els 2000 anaven a tope els Triunfitos.
1: Home!
3: Bisbal, Chenoa, Rosa, Bustamante, a mi m'encantaven, perquè tenien aquell ritme llatillo del Corazón Latino. No sé si a tothom agradaven. Anem a veure què em pensava el cantant Enrique Bunbury de Proceso Entrópico, Héroes del Silencio. El van entrevistar al programa Lo Más Plus de 4.
4: Creo que hay gente que realmente está haciendo música deplorable.
5: ¿Por ejemplo? Mucho.
4: Uf, creo que podemos mirar la lista de los 50 discos más vendidos en España. Hay 45, por lo menos, que son horrorosos.
5: Sí. ¿Y quiénes se salvan? Vamos a decirlo por lo fácil.
4: No sé si he entrado ya Santiago Serón, pero Santiago Serón tiene un disco
5: creo
4: buenísimo.
5: Creo que no los 50 primeros.
4: No, creo que no ha salido todavía, pero da igual. Santiago ha hecho un disco buenísimo. Jaime Urrutia ha hecho un disco buenísimo. Sí. Eva Amaral ha hecho un disco de puta
6: madre.
4: Ese
6: que está arriba.
5: ¿Y los de Operación Triunfo que están arriba en la lista?
4: ¿Hace falta que responda?
5: No, yo... No. Yo no tengo que responder.
4: No, yo creo que no hace falta que responda ni yo ni nadie. Todo el mundo lo sabe lo que es Operación Triunfo y afortunadamente es algo pasajero. Todos nos alegraremos mucho cuando toda esta pesadilla ya haya pasado ya, ¿no?
5: ¡O nos presentaremos!
4: ¿No veis cómo la gente no es tonta? La gente obviamente no es tonta. Lo que sí que puede tener es una operación mental pasajera.
3: Jo recordo aquesta amargor contra els Triunfitos, però jo crec que està una mica passada de la ratlla, perquè, a veure, cada cosa va al seu moment, no? I si en aquell moment doncs triomfava això, la gent li agradava això. Escolteu, ja sabeu que a l'estiu el temps és per les xarangues, per les orquestres de festes majors, ara que parlàvem de música, i és molt important que els músics vagin ben equipats pel que fa als instruments. S'han d'equipar amb bons instruments, eh? Mm. Bons instruments que valen alguns un dineral. Jo havia tingut una trompeta de 2.000, 3.000 euros, que és la del principi, amb la que comences. Llavors ja se'n van a més de 10.000.
2: A què?
3: Cal gastar-se tants diners amb un bon instrument? O potser...
7: No.
3: No fa falta deixar-se ni tants. Posem a prova si això del preu és important de cara a aconseguir un bon so. Ho ha comprovat el polifacètic actor de doblatge Masumi Mutsuda, no sé si el coneixeu.
1: Home, conegudíssim.
3: No. És conegudíssim. Tenim, si vols en tenim un fragment, eh? Però és, en un vídeo que ha penjat a les xarxes, ha comparat el so de dues flautes travesseres amb preus diametralment oposats. El so que ofereixen és tan diferent... Aviam què passa.
8: Hoy vamos a comparar una flauta travesera de Yamaha de 2.000 euros con una flauta travesera de Temu de 70 euros.
1: Aquesta val?
3: Aquesta val 2.000 euros.
1: 2.000.
3: Aquesta és la de 70. €2.000?
9: Es nota, eh?
10: M'agrada més la de 70.
9: Sí.
3: A Temu l'ha comprat, eh? Aquesta encara estem als 2.000, 2.000.
10: Ja veuràs, a la 70.
3: El tio la toca bé, eh?
10: Oh.
3: 70.
10: Mira,
2: quina diferència.
10: Més fina, més
2: sí.
10: Brillant.
2: Té cos.
3: Té més cos, com l'aigua.
1: Sí, però segur que aquesta de 70 euros, segur que en pocs dies amb la saliva rovella per dins.
10: Sí.
3: Ah. Bueno, fa una reflexió final, eh? Espereu.
10: Ep.
2: Oh, quin ara quina és?
3: Aquesta és la de 2.000.
8: Mi conclusión es que, aunque quizá no se aprecie mucho en el vídeo de TikTok por el sonido, la sensación de tocar la Yamaha, su vibración, la precisión, es mucho mejor que en la de 70 euros.
2: Sí, claro.
8: O quizá lo digo solo para consolarme, no lo sé.
3: Per tant, escolteu, a vegades val més economitzar.
10: Mira quina cosa més bonica que ens acaben d'enviar la Meritxell Seriol, el senyor Marcelí. Mm. Diu, aquesta cançó, la de Mi Primera Comunión, me la va cantar el meu avi a la meva comunió, era extremeny i era músic.
11: Que maravilla, que maravilla.
2: Fixa't, veus com era una cançó que es posava molt a la ràdio antes. Era preciosa. Però si això ho diries, de fet...
1: Amb el seu permís...
2: Ja tens edat per
1: avui
2: fer.
1: Torna el
10: qui?
1: Versió...
10: Sí.
1: Després d'un petit parèntesi, un home que no us deixa indiferents. Estem parlant del gran Xavi Franquesa.
3: Home.
1: En 5 minuts. Home.

0: Un quart de set del vespre. Jordi Claret, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arnau Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Arnau Vila, Miranda Rasquillada, el partit que tenim ara en marxa des de les 6.
3: Anglaterra-Codina.
0: Anglaterra-Codina, no. El Congo.
2: El Congo, que guanya el Congo 0-1.
0: Aquests són els que patrocinen el Barça, no?
2: Sí, senyor. És el filial del Barça en aquest Mundial.
0: Bueno, clar, hem d'anar amb el Congo.
4: Perquè, sí, senyor. Però és el Congo,
2: sí, senyor.
4: Belga?
2: O és la República Democràtica
0: clar,
2: del Congo.
0: Són els que patrocinen, no són els que patrocinen el Barça. Punto.
4: Ui. Però, hi havia, antes hi havia el Congo belga, que després es va dir Zaire.
2: És vagis, aquest,
0: vagis
2: sí.
0: Vagis al Congo
2: la
0: i no torni.
2: República Desert, sí.
5: Però,
2: de Zaire,
5: Toni, pregunta-li a l'Arnau si li ha fet il·lusió el gol del Congo.
0: T'ha fet il·lusió el gol del Congo?
2: S'ha de dir que no gaire, perquè la meva porra al minut 6 ha quedat ja desmantellada.
0: La porra,
2: però ens alegrem moltíssim per una selecció africana com la del Congo.
0: El filial del Barça és la RD Congo, que és el patrocinador del Barça. Per tant, ho fem amb el Congo. Jordi Claret, a part del Congo, tenim un altre que... En fi...
3: A què?
0: Que l'haurien d'enviar al Congo i que no tornés. Estem parlant de Víctor Quiles.
3: Fuatete, puto amo.
0: Puto amo, que l'estan buscant, no?
1: Sí, a veure, el que ha dit l'agitador ultra ara és que demà s'entregarà a la comissaria. Ho ha confirmat, de fet, el seu advocat, després que la justícia el posés en crida i cerca. Ho explicàvem abans, el pseudoperiodista havia desobeït diverses citacions judicials en aquests últims mesos, i avui el jutge ha ordenat la seva detenció. De fet, la policia l'ha anat a buscar a la seu d'EDTV, a Madrid, al mitjà on treballa, però Quiles en aquell moment no hi era. El seu advocat ha confirmat que és a casa seva i que demà ho arreglarà tot a comissaria, diu. En canvi, ell n'ha fet mofa en una piulada fa uns minuts, on assegura que havia anat a comprar el pa i que de seguida tornava a la feina. Se l'investiga presumptament per delictes d'odi, revelació de secrets, assetjament, injúries i calúmnies. I no marxem de Madrid perquè Juan Carlos Peinado ha obert consulta a les parts implicades sobre si Begoña Gómez ha de poder sortir uns dies d'Espanya abans de prendre la seva decisió. La dona de Pedro Sánchez va demanar recuperar temporalment el passaport perquè vol anar la setmana que ve a Turquia i al Regne Unit, coincidint amb la cimera de l'OTAN. Madrid, Adrià de las Heras.
6: Les parts del procediment contra Begoña Gómez tenen 3 dies per posicionar-se sobre la petició de la dona del president espanyol. Una d'elles, Hazte Oír, ja s'hi ha oposat. L'associació ultraconservadora considera que anar a l'acte de graduació de la filla a Londres no justifica fer una excepció. A més, argumenta que el Brexit ho complica tot. Si Gómez es quedés al Regne Unit, fer-la tornar davant la justícia espanyola seria més lent i més difícil, diuen. Begoña Gómez va entregar el passaport al jutge Peinado el dia de Sant Joan. El magistrat manté la mesura perquè considera que existeix risc de fugida mentre continuï la investigació.
1: I un últim apunt de Madrid, perquè l'agència tributària canviarà de directora general, coincidint amb el final de la campanya de la renda. Ha decidit plegar Soledad Fernández Doctor, la directora, i 2 alts càrrecs més. Fons del govern espanyol parlen d'un moviment natural i neguen que hi hagi cap crisi interna dins d'Hisenda, tot i que sí que hi havia discrepàncies, per exemple, pel finançament català. A més, el PP pensa que hi ha gat amagat entre l'agència tributària i les polèmiques joies de Zapatero. I recorda que dilluns que ve Soledad Fernández Doctor haurà de comparèixer al Senat per esclarir quin paper va tenir Hisenda dins d'aquest cas. La nova direcció s'anunciarà aviat. Tornant a casa nostra, Catalunya ja és a un pas més d'estrenar la nova gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre. El govern ho veu com una gran oportunitat per habilitar un ús actiu, responsable i sostenible de la IA a Catalunya. Avui n'hem conegut detalls. El projecte s'impulsarà a través d'un consorci públic o privat constituït en un 51% per empreses privades, són Telefònica, ACS, el Banc Santander i Multiverse Computing. La resta del consorci serà de titularitat pública. L'Estat en tindrà el 48% i la Generalitat quedarà rellevada amb l'1% restant. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, parla d'una oportunitat econòmica pel territori.
7: Pensem que és un d'estos grans projectes tractors que ens pot facilitar la consecució d'un clúster, d'un ecosistema, en este cas de l'economia digital al seu voltant, que porti empreses, que porti emprenedoria, que porti fixació del talent al territori i que permeti desenvolupar des d'estudis universitaris fins a graus als nostres instituts i anar diversificant aquesta economia que avui en dia és tan dependent del sector energètic.
1: I 2 successos ràpids. A Tàrrega, a l'Urgell, els Mossos han detingut una treballadora d'una residència per robar joies i diners dels avis. L'arrestada, de 23 anys i que cobria una baixa temporal, es colava a les habitacions de la residència per endur-se tot el que trobava de valor. I també a Tàrrega, la policia catalana ha detingut un home de 46 anys per robar una vintena de cabres d'una granja de Bellpuig. El detingut, que tenia antecedents, s'havia anat enduent els animals durant els últims 6 mesos.
8: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
9: Un moment.
8: Si no hi ha l'espanyola,
9: no hi ha aperitiu.
10: És l'espanyola una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
1: I el temps avui ha augmentat la sensació d'aixafogor sobre tota la costa, però la temperatura ha quedat més frenada que en els últims dies. Demà també es mantindrà aquesta tendència amb una calor una mica més continguda, però a partir de divendres tornarà a intensificar-se i al cap de setmana es podrien fregar una altra vegada als 40 graus, els punts més càlids de l'interior.
0: Gràcies. Estàvem aquí parlant de futbol, perquè ha vingut el Franquesa ja, que està seguint el Mundial. Un partit que, tal com apuntàvem, sí, guanya ara mateix el partit que tenim en marxa. On ho juga? Atlanta, no?
2: Aquí, crec que era Georgia.
4: Sí, però bueno, no sé. Sí, és la capital.
2: Sí, l'estadi...
4: Atlanta és la capital de Georgia. Potser que es sí, prengueu
2: però...
4: una mica de geografia.
11: Espavila.
2: Però m'ha enganxat i llegit.
0: Bueno, però has de venir preparat, eh?
2: Sí, no, no, sí, sí, sí. Sí.
4: Uau, no ens és especialista
2: he trobat
4: futbol.
2: He trobat que el...
0: Si ho posa aquí. Jo he dit, crec que és Atlanta perquè acabo de veure l'estadi, el rètol que posa Atlanta, però a més és que no és petit. És? O sigui, el veig jo que vaig amb ulleres. I tu, bueno, sí, no sé, si es veu claríssim.
2: Sí, sí, sí. És on va començar a jugar Espanya. És el que és climatitzat.
0: Per això, dic que estan jugant allà, mira.
4: Vigilin que aquí...
0: Bueno, va, anem al tema,
4: sí,
0: va.
4: I Chattanooga.
0: Va, anem al tema.
2: No, que per cert, detall, no juga sí, Gordon, sí, no juga Gordon.
0: Des de que l'ha fitxat el Barça...
2: Però Anglaterra perd.
0: Bueno, sí, però no sé des de que l'ha fitxat el Barça, no juga, no Franquesa? Ho has vist o no, això? I juga a Rashford.
12: I a l'altre...
0: El Rashford.
12: I l'Albert està fent un Mundial de merda. És que estem begut oli.
2: Però un moment, que no està jugant, haurà de sortir de la banqueta Gordon...
5: I guanyaran.
2: Arreglar.
0: Sí. Després, ara, si ho estava comentant segur, a micro tancat, sí, després de veure a França ahir,
12: sí, ja està, ja els
0: no hi ha res a rascar. Ja
2: però ningú, eh?
0: No hi ha res a rascar, que són els que haurien d'haver fitxat algú de França, no Gordon.
2: No, parlàvem de la curiositat d'Olise.
0: Que té nom de Ginebra, ja anem malament.
2: Que és el jugador aquest francès, que sí, és la sensació que és nascut a Anglaterra i no parla ni francès. Bueno, Michael Olise, que juga... Però bueno, no cal. A veure, avui al temps afegit sentirem el bo i millor d'aquesta presa de possessió de Joan Laporta, amb uns titulars que us he resumit aquí.
0: Barça!
2: De Tebas, que estava convidat a l'acte. Li ha dit...
0: Barça!
2: Amigo... És a dir, parla de Tebas com un amigo, que el Barça, un titular que m'ha creat l'atenció, no necessita fitxar ningú, és a dir, ha deixat la porta oberta que si el Barça es queda així no passa res, que l'oferta per Julián hi és, però que no serà il·limitada en el temps, i ha anunciat la posada en marxa d'una nova plataforma, que és la continuació de Barça TV o Barça One, difunta els últims mesos, que serà Barça Play. És a dir, no sé si per recuperar el futbol base del Barça i totes aquestes coses. Sabrem el desenllaç del cas Marcelo Bielsa, que ha portat cua aquestes últimes setmanes. Parlarem del preu de les samarretes del Barça, que és un escàndol.
13: No, però pel Barça...
2: Però és un escàndol majúscul. No, bueno, ja en parlarem al temps afegit.
13: Tant, està tot molt car, eh?
2: Còmplice-la vostè.
0: Pues què val?
2: Mira, només per fer una mica, per deixar alguna cosa pel temps afegit...
0: Samarretes del Barça, les noves, les que van presentar
13: ja
0: ahir, què val?
2: Hi ha dos teixits, que això primer és la gran estafa del futbol, que van desdoblar els teixits, i el que havia sigut tota la vida teixit únic ho van fer en dos, i ara de cop i volta el jugador és caríssim, i l'altre que és un tot el respecte, és una merda de teixit, és el que valia el preu abans.
0: Està bé, té qualitat, home.
4: El que és de Targal,
2: No, però tot el futbol, no el Barça, tot el futbol, això ho han fet tots els grans clubs.
0: No, home, no, però hi ha la samarreta, la de tota la vida, i després hi ha la professional que té pues, tot de coses professionals.
2: Que havia sigut la de tota la vida, és a dir, aquí la trampa va ser...
4: No, canta gent de cotó, la samarreta.
0: Ai, poca samarreta.
4: Ara arriba.
0: Abans la samarreta, quan jugava el jugador, s'empapava de suor, I pesava.
4: I
0: el jugador corria més,
4: de cotó,
0: més lent.
4: Però de cotó,
0: el blaugrana es diluïa i el Barça el veies negre a l'estadi.
2: Però era la que hi havia.
0: Era la suor, s'empapava amb el blaugrana.
4: Sí, no veies.
0: Que no era vermell, era grana.
13: Com ha de ser.
12: I estan parlant de quan la vida era en blanc i negre.
0: Estem parlant de franquesa. Estem parlant dels orígens. Qui perd els orígens perd l'identitat.
4: Molt bé, sí senyor.
0: I us diré més, els orígens del Barça, quin pantaló portava?
4: Blanc.
0: Pues ja està.
12: Aquesta és l'equipació bona. Aquesta és l'equipació bona. Pantaló blanc, mitjeta de color i blaugrana d'alt.
5: Bueno, el preu.
2: No, si no tens entre 120 i 200 euros a la butxaca, no et pots comprar la samarreta del Barça.
0: La bona
4: i l'altra.
0: La bona.
2: Amb el 10.
0: La dels jugadors, què val?
2: La bona, versió jugador, amb el 10 de la minya mal a l'esquena, dius, el regal de l'aniversari, 295 euros.
13: Doncs són, no són diners pel Barça.
2: Què vol dir no
13: són
2: diners?
5: Caríssim.
13: No,
0: però
13: no.
0: Què està dient? I el moment, i l'econòmica què val?
2: L'econòmica, amb el nom i el número, sí. 155 euros.
5: Això és econòmic?
12: Mira, home, jo vaig dir... Entre 155 home, per una que no és l'original.
2: És una vergonya.
12: On és la bona?
0: No, sí, no, sí,
12: i 200
0: original.
12: Per una que és la bona, realment.
2: És una vergonya.
12: Conyo, pica una mica més. Ara a mi em sembla que és un abús. El que passa que la gent...
5: Home, es passa.
12: És que anava a començar després de la vacança una mica fort.
2: És més del 10% del que cobra la gent un mes de mitjana.
12: La gent es torna loca.
0: Escolta el que et diu el Franquesa. La gent es torna loca. Un dia és un dia. I a més, ara pensa una cosa. Sí. Tu quan compres, jo he arribat a comprar un paquet de cacauets.
4: Ara, cacauets?
0: Sí. No som... I quan vas a pagar amb la targeta et diu lo quiere fraccionar, un paquet de cacauets, que pot costar 3 euros o 4 euros, i lo quiere fraccionar,
4: pues sí.
0: I jo ho fracciono.
12: Igual es refereix al cacauet, a fraccionar, a abrir-lo, al tanto. si quiere que se lo pele, no? Però, això m'ho dius en sèrio, que es fracciona?
4: Sí.
0: Fracció, fracciono tot.
4: Fraccioneu tot.
0: Jo tinc una pilota
4: de 20 cèntims
0: que vaig acumulant
4: de 20 cèntims en 20
0: cèntims. Quan mori, la meva filla quedarà...
2: L'atropellarà la pilota.
0: A la presó.
12: Has obert un gran mal, eh? Has obert un gran mal, perquè jo sóc d'aquests que fins que no tens el... si no tens la panoja,
0: aleshores
12: sencera, no compris. Doncs jo sóc d'aquests.
0: Ara
12: ja no parlo de
5: que
12: a veure.
5: Molt bé, perquè si no et vas endeutant.
0: Ara, no estic d'acord. Si no fos pel crèdit,
4: l'economia a zero, l'economia.
0: Bueno, deixa acabar la meva argumentació. Si no fos pel crèdit, no tindríem, la gran majoria, no haguéssim tingut cotxe.
4: Que això és pobre.
0: I no tindríem pis.
12: Jo, tots però, els cotxes, perquè... me'ls he comprat a Tocateja.
0: Doncs jo no.
5: Però,
0: jo
5: Toni, sempre una cosa és un tot... pis, que és evident que tu no... Home, o sigui, molt poca gent el pot pagar a Tocateja. Però,
0: depèn, que, no, tu has dit que estaves a favor de pagar trinco-trinco. No, molt... Ho ha dit o no?
5: Sí.
0: Ara, com que és el pis, no.
5: Ara m'explico...
0: Que se te ve el plomero,
5: plomerona. Perdoneu. Amb el pis, ho entenc, perquè molt poca gent té la quantitat com per pagar un pis al comptat.
0: O amb el cotxe el mateix.
5: També. Però hi ha molta gent que s'endeuta per pagar altres coses.
0: Bueno, però si no pots, la manera de tenir una rentadora és acampar amb la
5: tele. Però hi ha gent que viu per sobre de les seves possibilitats. I després passa el que passa.
0: No passa el que passa, però si tu necessites una rentadora i no tens trinco-trinco la rentadora, doncs la compres a terminis.
4: Rentadores que valen 300 i 400 euros.
2: Però jo pregunto.
12: Les econòmiques, eh?
0: El Jesús Gil, sabeu què deia?
4: Què deia?
0: Que ell no tenia diners al banc, que ell vivia tot a crèdit, que tot era crèdit.
2: Però jo pregunto una cosa, Toni. Jo pregunto, té algun sentit que hi hagi persones que, evidentment, cobren un sou normal, el sou mitjà d'aquest país, vull dir, estan al voltant dels 2.000 euros, que financin un iPhone de 1.500, 1.600, 1.700?
0: Si tu vols un iPhone i és el teu desig...
2: Ah, però llavors això...
0: I tu, si tu vols un iPhone i és el teu desig, o la samarreta al Barça, que
2: no
0: tot això...
2: Correspon.
0: Doncs aleshores...
2: Però jo estic amb el Franquesa, no et correspon.
12: No,
2: vius per sobre les teves possibilitats.
12: No pots tenir un Land Rover de 150.000 euros quan tens un sou de 2.500 al mes. I això és així.
0: Però, però amb un Land Rover de 150.000 euros ja no et donaran el crèdit.
2: Exacte.
12: O sí, o depèn.
0: No, bueno, o sí, però mira, després va venir la bombolla...
12: Exacte. A mi no m'enganxarà la bombolla.
4: No sé immobiliària.
13: El Guardiola té un Land Rover, el Guardiola. Ja vaig veure un dia que anava un Land Rover.
0: No, ara ha canviat de marca, a veure si es posa el dia.
13: No, vaig veure que anava un Land Rover.
0: Ja s'ha acabat?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, si dius d'aquesta manera... No,
2: és que...
0: Quin disgust, ara tornem.
4: Quin disgust.
9: Versió RAC1.
11: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
14: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
15: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
16: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
17: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
18: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
19: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
20: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
23: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
22: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
23: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
24: Què et passa?
25: Que no em tanca la maleta.
24: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
25: Bé, si trec uns quants banyadors...
24: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
26: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
24: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
29: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
28: Amb gent pionera.
29: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
28: I que vol canviar el món.
30: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
22: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
31: Change the world, or the world will change you.
22: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
32: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
22: Versió RAC1, amb Toni Clapés. Ral de Vinyó, carns i embotits de raça rústica, t'ofereix aquesta secció realment divertida.
0: Doncs tal com dèiem, Xavi Franqués a l'estudi de RAC1. Bravo! Si em permet el Xavi Franquesa, m'agradaria entrar en matèria amb una de les coses que estan notícia aquestes darreres hores, i és el que ha passat a l'Hospitalet, una de les localitats, juntament amb d'altres, com Cornellà de Llobregat i alguna altra capital, on...
12: Total do standing, que li diuen.
0: Ha estat una de les localitats, com dèiem, l'Hospitalet, on resideix Xavi Franquesa, afectades per dues incidències a diferents subestacions elèctriques durant la matinada de dilluns a dimarts. Incidències, en principi, no relacionades, però pràcticament simultànies i que van deixar sense subministrament a uns 87.000 veïns de l'àrea de Barcelona. El primer incident va ser en una subestació elèctrica propera a l'Hospitalet, quan es va incendiar un dels transformadors, i es va poder resoldre en 40 minuts, però... Al cap d'una estona, una altra avaria a la subestació de Collblanc, també a l'Hospitalet, va provocar la desconnexió d'un dels transformadors. El problema va ser que els generadors que es van traslladar per substituir aquests dos aquestes subestacions de transformació, aquests generadors provisionals que es van instal·lar, també van fallar i molts veïns del barri de la Florida i Collblanc han estat tota la nit més de 12 hores sense llum. Senyor Franquesa, i, per al·lusions.
12: I en un pensament de persona pessimista, si podia afectar-te, t'afectarà? Efectivament.
1: Bravo.
12: Qui va estar el dia de més calor de tot l'any? 22 hores sense llum a casa.
0: 22 hores.
12: Dormint a la tombona, a la maca, fent el Tutankamon. Perquè, clar, la maca de la terrassa, si tu treus una miqueta els bracets, ja et pengen. Tot el qual vaig haver d'aprendre a dormir fent el Tutankamon amb el so d'un generador de fons, perquè, clar...
0: Però no anava el generador.
12: No, jo us explico l'escena. Jo vaig marxar de casa i vaig dir, hosti, aquí ha marxat la llum. I penses, bé, això...
2: Ja tornarà. De seguida torna.
12: 40 minutets, com a molt, tornarà.
2: A més, per petit incís, tu ets molt calorós. O sigui, de tots molt, els col·laboradors d'aquest programa, el més calorós, amb diferència, és Xavi Franquesa.
12: Soc una agonia. Igual que vosaltres a la plana de Lleida, a Toni Clapés i a la Marta Aguilar, us diuen el Roper.
2: Perdona?
12: Us diuen, us coneixen com el Roper. T'ho dic perquè he estat de vacances d'allà i em diu, escolta, salutacions al Roper. I ja vaig entendre. Després sí que algun dia... He escoltat poquet, perquè vaig escoltar i dic, hòstia, semblen els Ropers de moderns. Bueno, a lo que anem. Clar, jo vaig marxar, clar, vaig parlar amb el president, dic, escolta, què sabem d'això? Hòstia, no sé, m'agafes treballant i no sé quantos. Ja ho miraré. Després va tornar, efectivament, allò no venia.
0: El
12: ja
0: president va... de l'Escala, vols dir?
12: President de l'Escala, no tinc línia directa.
0: No, que no hagis trucat al Salvador Illa, dic.
12: No, president encara no tinc línia directa, ni tan sols amb l'alcalde de l'Hospitalet. Però el tema és que, clar, van anar sumant les hores, no, sumant les hores jo anava patint, perquè dic, clar, vull dir, aquí ho passarem regolint-xi.
2: I
12: a més, amb un pensament pessimista, qui havia anat a fer tota la compra? Jo no sóc d'anar a fer compres grans, però saps aquest dia que dius, va, anem a fer una compra gran perquè l'estiu...
0: Compra grossa.
12: Clar, has de tenir coses en fresc, perquè, clar, baixar cada dia per... i gaspatxitos, i molt de congelat. Molt de congelat. Molta fruita congelada, i d'allò que no torna a congelar normal, la fruita congelada, també us aviso, eh? Bé, el tema és que, clar, van passar 20 i escaig hores, jo ja em veia en aquesta situació. Recordo que estava veient el partit de...
0: Sí, perdona, nevera plena.
12: Nevera plena, a full.
2: I clar, tota apagada, totes aquestes hores.
12: El consell és, ni obris la porta per veure si ha tornat o no. Perquè només que obris la porta a mig segona ja s'escapa tot. Sí, i el congelador, el gel va aguantar força bé, la veritat, per 20 i pico hores. Clar, jo ja em vaig veure que ja arribava, era el partit de la nit, no sé si era Brasil, ara no recordo que era Brasil, que jugava, sembla que sí.
0: La nit de dilluns a dimarts.
2: De dilluns a dimarts,
0: correcte,
2: ara busco a veure qui es va jugar.
0: Sí, Brasil-Japó, crec.
12: Sí, sembla que sí. I clar, jo estava economitzant amb el que em quedava de bateria del mòbil.
0: Clar, no pots endur el mòbil.
1: No té una placa. Una placa solar USB.
12: Home, però si és la nit, solar per la nit, no la tenia
1: nit,
12: carregada.
1: No, però no. Per al dia següent.
12: No, ara la porto a la motxilla. No, és que m'ha canviat la vida. Jo ara sóc coronel Tapioca. Jo podria anar a Supervivientes i guanyar només començar. Perquè ara ja ho tinc tot preparat. No, ja ho tinc tot preparat per si torna. Perquè, clar, jo vaig veure que la gent del meu barri, majoritàriament o de gent de l'ATAM, de Llatinoamèrica, aquesta gent està superacostumada i s'ho prenien com un dia més a l'oficina. Clar, una pagada per una persona que ve de, jo què sé, de Panamà, de Venezuela, ells això ho viuen
1: normal.
12: Dos, tres cops a la setmana. Yeah. Per tant, estan com molt acostumats. Però,
0: i a Cuba ni t'explico.
12: Jo estava angoixat.
0: Estaven més dies sense llum, cap llum.
12: Clar, per això et dic. I el tema, jo vaig veure que està més... Això sí, i es veu que la gent no li preocupava massa estar sense llum i vinga, petards. La gent seguia tirant petards al meu barri, que ara aquest és el tema que volia abordar avui, que evidentment ja no ens donarà el millor temps d'abordar-lo, però...
1: Bueno, per Sant Pere,
2: Rebella de Sant Pere.
0: Atenció, la cara, no heu vist la cara que acaba de fer,
1: però és que, quan li he dit que era Sant Pere.
12: No, aquí veu fer un petit debat sobre si Sant Joan, sí, els petards, la pirotècnia, si no...
0: Vaig
12: estar a punt de trucar en directe al telèfono de los aludidos, perquè, escolta, jo no sé què ha passat. Al meu barri, la revetlla comença el 5 de juny, non-stop, cada dia. Doncs
0: pues al meu barri, res.
12: No, sí, això ja m'han dit que a les zones bones...
0: Si jo visca... Estic a la
1: frontera.
0: Estic a la frontera del
12: Eixample,
0: Raval.
12: Això és Eixample.
0: No, senyor.
12: Eixample potent,
0: no,
12: diuen.
0: Ara, dia d'avui, el Raval... com un atac a l'oli. El Raval ha engullit on vivia jo, i allò ja no és Eixample. Jo ja és Raval, i t'ho dic per l'entorn que hi ha amb el que visc, ha canviat molt el barri.
12: Home, també és cert que haig de dir...
0: I ni un petard, eh?
12: També haig de dir que davant de casa jo tinc un parc.
0: Però
12: això no t'eximeix de tenir una miqueta de cura, encara que hi hagi un parc que no pots fer tot. Home, recordeu que jo vaig explicar un dia que aquest bar el van haver de... van posar unes tanques per a aquest parc per tancar-lo la nit, si no, per les nits allò, era la fèria d'abril de Can Sam constantment. És a dir, al meu barri, quan la gent li dona l'oportunitat de celebrar alguna cosa, fins que no ve algú i para la festa, ells creuen que poden continuar celebrant diàriament. I el Sant Joan l'estan celebrant des del 5 de juny fins ahir mateix al vespre. Dic, on està la bala? On està? Clar, estava fotuda a la banyera, perquè, clar, els gossos tenen...
0: el dilluns estaves a les fosques.
12: I van tirar petards.
0: A les fosques?
12: A les fosques, els era igual. I al tanto, ara us explico la situació surrealista. Jo estava veient el partit...
0: I el camió del generador...
2: El partit, per cert, que he buscat... A 2:15 es va jugar al Paraguai Alemanya.
12: Sí.
2: I després... a la nit del dilluns, doncs a les 22:30. Paraguai, que va eliminar Alemanya. Després es va jugar el Marroc-Països Baixos i el Brasil-Japó va ser la tarda del dilluns.
12: Marroc-Països Baixos?
3: Sí, els tres.
2: Sí. Va guanyar Marroc?
0: Sí, sí.
12: Jo estava amb el mòbil aguantant una miqueta la bateria que tenia en el mòbil i l'iPad, la tablet en aquest cas, perquè no la tinc connectada a wifi, l'havia de connectar a través de les dades del telèfon, perquè si no, no podia veure, però no tenia wifi. I jo, economitzant una miqueta una cosa a l'altra, amb una petita bateria que tenia, anava carregant aquí. Vaig veure que va venir un camió enorme i el van posar a 60 metres de casa meva. El van posar al parc mateix.
2: Perfecte.
3: I fa poc soroll.
12: És un generador. No, és com si hi hagués un terratrèmol.
0: Poc soroll i perdoneu. La crema, gasoil...
12: Fum negre, a tope.
0: Quedes rostit,
12: Si no t'agrada el fum negre, Toni, només has d'esperar que acabi la primera part perquè aquell camió faci patapanda! Va fotre un
0: pet. Però va petar.
12: Quan va entrar en flames, va començar a sortir foc, els bombers... La gent seguia tirant petards. Patapim! Patapim! Ara ja està més justificat, perquè quan hi ha foc i hi ha fum, un petard està més justificat, m'entens o no? I ells celebren qualsevol moment és bo. I si marca Paraguai, doncs Paraguai. I si marca Ecuador, doncs Ecuador. És a dir, i allà estem... Jo t'ho dic de veritat, perquè a mi... Jo ara ja ho dic així en plan en codi d'humor, però això suposa un drama. Perquè la Patum de Berga, quan se celebra? Quan el Corpus Christi. I quan s'acaba, hi ha algun paio que surt al carrer a fer correfoc? No. Per tant, delimitem. Jo estic molt a favor. Els que us agrada celebrar Sant Joan amb pirotècnia, molt a favor. Jo marxo. A més, cada any marxo 10 dies obligat, perquè si no la meva gossa és que l'hauria d'ingressar. Però no només a la meva gossa, és que jo baixaria amb una escopeta sense cap tipus de problema, perquè estic fins als ous, perquè una cosa són 4 dies de petards, te'ls compro, però 22 dies, 23, 24, 25 dies de petards, acabes malament.
0: No, amb això jo estic d'acord amb tu.
12: Per tant, hem de delimitar les festes. Igual que jo al Nadal no vaig amb un altaveu posant nadales i no vaig fent cagar el tió pels puestos.
3: Vostè no, però hi ha molts barris que és continu.
12: Exacte. Però, escolta, delimitem això i, sisplau, dels petards moderem una miqueta.
0: O sigui, hi ha una pregunta que em faig. O sigui, com pot ser, que petés aquest camió generador que va petar a quants metres de casa teva?
12: A 60 metres.
0: Com és que, la meva pregunta és, com és que no es va portar un altre
3: generador?
12: Sí, es va portar a l'endemà. A les 11 del matí.
0: Però això és el que jo trobo que no...
12: A les 11 del matí es va restablir la llum.
0: Això és el que trobo incomprensible. O sigui, si peta aquest generador... Bueno, perquè no sóc un tècnic i ara parlo com a ciutadà. Però jo m'he estat preguntant... Bueno, peta aquest camió arrebentat, doncs porta un altre camió per fer el relleu del capatat. No em va portar.
12: No, van venir camions de bombers a apagar tot el sideral que s'havia muntat en aquell moment. Que, clar,
0: però eren dos camions generadors. No entenc que l'altre tampoc va...
12: És molt mala sort que petin, sort. Que petin els dos.
0: No, no. Sí,
2: sí. Alguna cosa devia passar. Mm. Això és estranyíssim.
0: La calor, la calor.
1: O que era massa poc potent. Igual.
2: Exacte, alguna bueno. cosa devia... És molt estrany.
0: Bueno, doncs fins al dia següent que va venir el camió. Bueno, anem al...
3: Perquè no tens allò, aquella, allò del gas, és allò que hi ha aquella bombona, com es diu allò...
0: Sí, el camping gas.
3: Sí, com un camping gas, però que hi posen un llum al damunt.
12: Sí, però això, el llum és el de menys. Sí, sí, al final el llum és igual, trobes un alot.
0: Un... Veure,
12: ah, per cert, que ara que parles del camping gas, un tema que no res té a veure el que m'estem parlant, però és que ho vam comentar en una conversa, va sortir en una conversa i em sembla meravellós. Ara que parlem de bombers i tal, és que m'ha vingut al cap. Hi ha molta gent fent trampetes... amb el manyac. Sabeu aquest gran tema que l'haureu tocat en algun moment? Perquè és cíclic, aquest tema. Cada 5 anys el podeu treure com a tema en exclusiva al Versió, que és el preu dels manyacs 24
2: sí,
12: hores.
2: Caríssims.
0: Manyac, manyac.
12: Sí. Ai, què he dit? Manyac? Manyac. Els dels manyac, 24 hores. És a dir, que pot estar l'hòstia que et fotrà entre els 200 i els 380 euros. Tranquil·lament. I si pagues amb dinerets, amb pèmpins, que deia la meva àvia, és possible que et rebaixi 100 eurets si se'ls dones una miqueta de magatzem.
0: Això va denunciar en el seu dia l'Enric Cambrai aquí al programa,
2: sí,
0: que
2: senyor.
0: Va viure una situació que va quedar horroritzat.
12: I a sobre et diuen no miris. Com que no miris? O sigui,
0: sí que t'ho diuen.
12: Sí, diuen giris, no, giris. Giris mis cojones, giris. M'entens? Jo ara veuré perfectament el que fas i em quedaré la radiografia amb la que m'acabes d'obrir la porta.
0: Sí, senyor,
12: perquè l'he pagat amb aquests 200 euros. No, ara hi ha una trampeta amb això, ara hi ha una trampeta, que és perquè, d'alguna manera, justificar el fet de que els bombers vinguin a obrir-te la porta en lloc del manyà.
0: Però vinen.
12: Sempre i quan tu truquis i diguis que és que se t'ha tancat la porta i t'has deixat una olla al foc.
2: Home, però si després obren i no hi ha cap olla...
12: Aquí és on te vaig. Que la gent es veu que utilitzava molt aquesta tècnica.
2: Home.
12: I ara es veu que els bombers estan obligats a entrar al domicili a, d'alguna manera, certificar que aquesta olla realment estava al foc.
2: I si no fa pagar una multa.
12: Perquè la trampeta... Clar, és que la gent diu, home, per estalviar-me 200 pepos, dic que tinc una olla al foc i rai, perquè dius, bueno, no entrarà el bomber a casa... D'entrada, no sé si pot entrar el bomber a casa, al tanto. Però un cop t'ha obert la porta, si teòricament hi ha un perill, el que ha de fer és entrar per veure que no ha passat res, no? Però vull dir que la trampeta... Que... Ho dic per si hi ha algú que vulgui utilitzar aquesta trampeta.
2: Compte.
12: Els bombers ja estan avisats.
2: Compte.
12: I d'alguna manera, bueno, això de l'olla a pressió...
1: Però té solució, que jo quan marxo de casa cada dia deixo una olla al foc expressament. Així em quedo tancat i truco als bomberos que poder-ho justificar.
12: No està malament, que també haig de dir que...
2: Us
12: quan
2: diu
12: em
2: el
12: vaig...
2: Francesc que el cap de setmana ja cobren 500 euros.
1: Hòstia,
2: cap de setmana,
12: hem equivocat 500, de professió.
0: Sí, no, del tot.
12: Mira, els manyars segur que no paguen a crèdit, perquè ells fan trinco-trinco tot, Fan tres serveis a... un cap de setmana, escolta, cotxe apagat,
0: Si són d'aquests serveis, a més, poca factura, cada cosa al seu lloc.
12: I sobretot, genera una miqueta de... Et genera un pensament estrany, perquè dius, si aquest senyor amb aquesta facilitat, sense fer pràcticament soroll, perquè fa joc així una miqueta amb la porta i la radiografia, tiqui-tiqui-tiqui, ja té la porta oberta, diu, home, aquest senyor, si li agafa una tarda tonta...
3: I vigila qui ha anat de vacances i qui no.
12: Efectivament, vull dir que... Vols dir que no seran moltes... No dic que hi hagi... siguin excel·lents professionals, honestos, boníssimes persones. Però, si tu saps la trampa, vols dir que no l'utilitzaràs quan no toca, en moments determinats? Mm. Però vaja, vull dir que és un tema que no està massa regulat i per estalviar-se precisament això que deia el Cambrai, que li van fotre
2: una clavada
12: de 300...
2: El Joaquim, per cert, també ens diu que si tens el pis assegurat pots trucar a la teva companyia i t'enviaran un manyà. I d'aquesta manera t'estalvies...
12: I no te'l cobren, això? No sé si...
3: No, si tens l'assegurança, no.
12: Home, si està dins, és una de les clàusules...
2: Oh, clar, ha d'estar inclòs,
3: com ho tens, clapés, com ho tens.
0: El què?
2: L'assegurança de casa.
0: No, jo l'únic que pots trucar, i com que els de les assegurances, que ara se m'enfadarà algun, perquè sempre quan parlo de les assegurances veu uns disgustos tremendos.
2: Mira, la Solquet diu que li va obrir l'assegurança, seu pis.
0: Doncs,
1: hi ha molts pèrits que ens escolten,
0: A l'assegurança, el cas és que pot venir el manyà de l'assegurança i potser només t'obre un pany.
3: Com?
0: Per què?
2: Però quants en tens, per... tu?
0: Bueno, uns quants.
12: Ah, tens diversos?
2: Sí?
0: Clar.
3: Que tens 7 o 8 panys.
0: Hi ha uns quants panys.
12: És com les iaies.
2: Però,
12: com
2: diferents claus.
0: Clar, però potser diu, a vostè només li cobreix un.
12: Ah, va tu, listo.
0: I llavors t'obre un...
12: I els altres,
0: i,
12: què?
0: I no està cobert per l'assegurança. Les assegurances són punyeteres, eh? T'ho dic perquè a vegades penses que cobreix una cosa i no cobreix tot.
12: Per tant, olla al foc, eh, Toni? Olla al foc, eh?
0: Sí, sí.
3: Sí, home, com jo.
0: Posaré l'olla que vagi bullint... En fi, tot el dia. Tot el dia. Tot el dia bullint.
3: Recorda tant d'afegir-hi aigua.
0: Com si fos caldo, sí, perquè l'aigua se la va xupant. Bueno, no sé si el Franquesa vol afegir alguna cosa més sobre el món del petar i la... Perquè
12: no,
0: venia escalentet.
12: No, la veritat és que, a més, clar, penseu que jo us deia això del Pla de Lleida, que se'ls coneix com el Rupert, perquè he estat de vacances aquest any.
0: Però allà també hi havia petards, o no?
12: Aquí és on te vaig. L'any passat vaig anar
0: com és que no has repetit?
12: Perquè vaig pensar, primer, per canviar, per conèixer una miqueta,
0: el territori.
12: Em va semblar sensacional. Clar, sí que el que sí que recordo és que, tot i que passava molts dies pràcticament a la platja... full time, que li diuen, pràcticament tot el dia, però, clar, el temps de, diguéssim, de descans feia caloreta, perquè és un camp d'oliveres, i quan toca el sol, clar, t'has de llevar a les 6 del matí, si vols anar a córrer una miqueta al matí, has de fer-ho abans de les 7 del matí, perquè a partir de les 8 del matí
0: ja no pots
12: oblida't de fer activitats a l'aire lliure que no sigui banyar-te al mar. Sí. Per tant, vaig dir, home, aquest any farem el canvi, i en lloc d'anar cap allà baix, anirem a buscar, diguéssim... anem al Montsec.
0: Sí. Molt bé, molt xulo.
12: Sí, sí. No, hi ha llocs que a mi
0: m'ha sorprès. Vas anar a l'Observatori del Montsec?
12: No, a l'Observatori no. Bueno,
0: vas allà i no vas a un dels plats forts del Montsec.
12: Vaig anar a Montsonís, per exemple, que jo, de Montsonís.
0: Vas anar a la... Com es diu allò? La...
3: Què diu? El McLari.
2: On?
0: No, el McLari, no. Sortirà. Quin cony, el McLari.
3: Vive ahí?
0: Bueno, ja, però no volia dir això. Volia dir allò que sembla que estiguis a...
2: Al Congost de Montrerrer.
0: Aquí, gràcies.
12: Home, sí, aquí sí. Aquí vam fer una excursió sensacional de 4 hores, que pràcticament no vaig morir deshidratat de miracle, perquè aquí em vaig recordar una cosa que va dir el Toni. Hi ha aigües... que tu les veus i no treuen la set. Ja és igual que fotis 3, 4 litres...
3: Ja ho hem dit.
12: No, ja la propera... Per això et dic, m'he convertit en coronel tapioca. Puc dormir en una hamaca, puc dormir amb llum i sons de maquinària...
2: De generadors. Que floten.
12: Abans jo pensava que només podia dormir si estava tot tancat i fos... Ja m'he demostrat a mi mateix que no, perquè no és compatible el fet de que corri l'aire amb tenir-ho tot tancat. Això és així. Per tant, ja he començat a vendre que ara has de portar unes pastilletes per mineralitzar les aigüetes, perquè, de veritat, o sigui, el consum d'aigua en una excursió podria ser de 4 litres i mig, també carrega amb 4 litres i mig, vas al riu, et remulles, la gossa, l'altre, lo de la moto.
3: Pobreta.
12: Però, no, la gossa pobreta.
3: Pobreta.
12: Clar, quan tu estàs en aquelles terres, jo dic, clar, jo he vingut aquí, jo vaig anar al castell de Marcobau.
0: Sí.
12: Correcte.
0: Preciós, que deia el senyor Vigili.
12: Sí, hi ha 2 habitants en aquell poble. 2.
3: Bueno. Millor.
12: Jo estava allà.
3: Millor.
0: Bueno, però clar, allà almenys...
12: No, petar-se.
3: Tranquil.
12: Petar-se. Ah. Allà no.
0: Ah.
12: Al tanto. Per què? Però a més té sentit. Clar, dic, aquí no tiraran petards. No. Aquí està prohibit. Ojo amb aquest.
0: Veus?
12: No.
0: Aquí s'ha fet el gir.
12: Aquí s'ha fet el gir.
0: Clar.
12: Per què està prohibit?
3: Pel bosc.
12: És que, clar, cada cop que tiraven un coet, no sé què, que hi ha al camp, allò és un sacarral, començava a cremar, i diu, clar, és que la foguera aquí no l'havíem d'encendre, aquí l'havíem d'apagar. Per tant, ja ho han prohibit, han dit, no, en aquesta zona no es poden fer foc. No, perquè és una zona que té el perill. Per tant, si hi ha zones que han vist que tenen problemes, perquè més que, clar, ara parlàvem de bombers... Quantes intervencions fa la nit de Sant Joan als bombers? Pues, si no en fa 1.000, no en fa cap. Mm. Quanta gent té familiars que li falten dits a la
3: mà?
12: Ens segueix semblant una cosa sensacional.
3: No passa res.
12: Quantes intervencions s'han de fer als clínics, als hospitals, les emergències, per cremades, per explosions... Escolta, hem de valorar... Sí, jo estic super d'acord amb les tradicions, sempre i quan no afectin a... o si diguéssim, no tinguin danys col·laterals, per entendre's. I ja no dic no només a persones, sinó a animals, perquè el que no estem pensant és que jo estic parlant de la meva bala, segurament pensarà, bueno, tu tens gossa, és el teu problema. Sí, però és un animal.
3: Pobreta.
12: Igual que no ens agraden els bous, les corrides de toros, sí. O els bous embolats, o jo...
1: Escolta, a mi sí que no portis a mi amb el teu sac, eh?
12: I també ens agradava molt penjar uns ànecs d'una corda i estirar-los fins que els hi trencàvem el coll.
3: Això en tradició. Escolta, i llavors et quedaves amb l'ànec, eh?
12: Home, i premi, i era diversió absoluta. Si hem canviat una sèrie de tradicions, home, podem canviar-ne unes altres. I jo no dic que s'hagi de treure el tanto. No s'ha d'anul·lar, ni a gent que li agrada. Segurament aquí n'hi ha molts que dèieu no, a mi m'encanta.
2: Al Toni li agrada.
12: Sí, és que estic super a favor. Però acotem-ho.
3: A la revella.
12: Si són tres dies on es pot exercir aquesta activitat, jo no tinc cap problema, perquè jo no sóc més que ningú. Ja marxo. Però clar, és que aquest pas que anem, com li agafin la costum, al meu barri, jo ja hauré de viure, pràcticament m'hauré d'exiliar, m'haig d'empadronar...
0: Però el teu barri, perdona, són...
12: Són celebradors.
0: Són celebradors,
12: pel que sigui.
0: Perquè no són trets, no?
12: És que clar, això tampoc ho sabem.
0: Clar, perquè ara, com que hi ha tirotejos a tot arreu, clar, i que no sigui que el teu barri...
12: És una nit sensacional per cometre un crim, eh?
3: Hi
0: hagi una banda que estigui fent, saps, la revenja amb una altra, ja. I aleshores aquí es confon tot.
2: Que sona com a petards, això.
12: Sí.
2: No són petards,
12: per tant, si ens acostumem a sentir petards constantment, ja quan sentim un tret, ja no ens alertarem.
0: Clar.
12: Perquè constantment hi ha coses que fan soroll. Per tant, sisplau, no sé, hem de treure una normativa que faci que durant els dies de celebració es pacta uns dies, que la Mercè, quan dura la Mercè? Una setmana? Doncs vinga,
2: una
12: fem...
2: Una setmana festa grossa.
12: I què hem de fer? Un dia focs? Fem un dia focs, però no fem 7 dies focs, sex d'artifici... No, utilitzem els drons, que va quedar maco, si amb lo de la Sagrada Família
0: va quedar preciós.
12: I sobretot música, perquè ara imagina que tu sota casa teva, que passa la cursa de la Mercè, segurament... Que això, la batucada, que és una cosa és inherent...
0: Per casa meva passen totes les curses, totes. Ah. Inclús el tour...
3: El tour...
0: També passa per casa meva.
12: Les batucades van vinculades també. A totes les celebracions esportives.
0: No, et diré més. La batucada d'algunes curses s'hi posen a Plaça Universitat.
3: Aquí no.
0: Cap a les 8.
12: Ben d'hora, ben d'hora.
0: I mira, l'Àlex ho sap perquè viu a prop.
3: Del dematí o del vespre?
0: Cony, al matí, les curses a quina hora són?
3: A les 8 del matí.
0: A les 8 del matí ja els tens, mira.
2: Oh.
0: Per animar els atletes, que jo els animava d'una altra manera, però bueno, és igual.
12: I ara diré...
0: Ja comencen així? A les 8, 8:15, que dius?
12: Sense ganes, Perquè ho fan sense... Poden tocar això sense ganes,
0: I això dura fins que s'acaba la cursa i passen l'equip de neteja netejant les caques que s'hagin pogut generar d'algun atleta.
3: O sigui, a les 2 o a les 3 del migdia.
0: Bueno, 2, 3 o 9, comença la cursa a les 9, doncs posi cap a les 12, i això és a la batucada aquesta per donar ritme i empenta i ànims als corredors. I no és una cursa, és... Llavors, clar, que al vols...
12: Però veus com és curiós, Toni?
0: A les 8 del matí, doncs jo ja m'he llevat i veig passar... Segons quina cursa, deixa'm dir que la cursa és caminant. Teòricament és una cursa, però caminen.
12: Arrosseguen
0: sola, I la que
12: sola,
0: està contentíssima de les curses és la quiosquera que tinc a prop, que està de les putes curses fins al capdamunt, perquè no ven un punyet
12: de dia. I aquesta sí que s'ha de llevadora,
0: Clar, diu, tots aquests passen, però aquí no compra ningú res.
2: Clar, evidentment.
0: I clar, diu, aquí no ve ningú.
2: Els que corren no...
3: I tant.
12: Però estàs fixat com algú que pot encigalar tant a un corredor, que és una batucada, que per mi... Ara em fotré amb un sidral, però la gent que fa batucada són gent que no ha tingut el nivell d'estar en una orquestra, però ara aquí m'aguanyaré enemics a tope. Ja ho desmentirem. No passa res. Què ho escolta, això? 400.000 persones? Quin problema hi ha?
0: No hi ha cap problema.
12: No, ara t'ho dic en sèrio. Però dir, de tant en tant es pot agrair. Molt de tant en tant. En situacions tan concretes que pràcticament són inexistents, una bona batucada que pot encigalar tant un corredor i pot treure tant de polleguera a un paio que treballa tots els dies de la setmana i el cap de setmana es vol aixecar tranquil amb els sons dels ocells i li foten la puta batucada de 8 del matí a 2 de la tarda. Per tant, sisplau, penseu lo mateix amb els petards.
0: Xavi Franquesa, gràcies!
12: A vosaltres!
4: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Hola.
2: Hola, Ernesto, que aviat ens retrobarem. Saludem a Marta Gailà i la seva proposta al voltant de Verisure.
3: Us haig d'explicar coses noves de Verisure.
2: Ah, calla, a veure.
3: És nou,
2: calla.
3: Tot això que us explicaré, perquè ara, clar, arriba l'estiu...
2: Et fa il·lusió, no? Ens
3: sí, em fa molta il·lusió.
2: Vinga,
3: perquè
2: doncs
3: és nou. Clar, arriba l'estiu i aleshores sí, arriba el moment de fer escapades i plans sí, fora de casa, has de deixar la casa buida i hi ha molta gent que diu, jo vull tranquil·litat. Bé, doncs, ben tranquil·les com te'n vas quan tens l'alarma Verisure que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma amb pany intel·ligent pot detectar l'intrus abans que entri. Disposa, es veu que disposa d'un cilindre antirrobatori, que és de màxima seguretat, i si algú intenta manipular la porta, envia una alerta a la central que avisa la policia en qüestió de segons. Verisure, 900-903-744.
2: Doncs Verisure és l'alarma...
0: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Anava a dir que Verisure és l'alarma que s'haurà d'instal·lar al Barça per evitar més robatoris com aquesta temporada passada als diferents camps de futbol. Edgar Fornós, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Arnau Vila, bona tarda.
5: Bona tarda. Bona tarda.
4: Estem anunciant des de fa poc, amb sorpresa mundialista.
2: Sí, hem estat...
4: Congo.
2: Espera't, que sembla que parlis
4: sí,
2: des de la torre Colón de Madrid.
4: Ara sí, ara
2: dit
4: sí.
2: Dit això, tenim un partit en marxa, amb sorpresa, José María García.
6: Saludos cordiales en esta nueva jornada del Mundial. Los 16avos en todo lo alto. Rueda y el esférico en este momento en el descanso en el Atlanta Stadium Mercedes-Benz. Con Inglaterra perdiendo con el Congo. Y ojo, porque se impone el Congo y es un milagro que no sea más ventaja. Los ingleses, más despistados que cuando se beben 17 sangrías en Lloret, pueden acabar sufriendo. De momento en el descanso, Inglaterra 0, el Congo 1. Gol de Cipenga en el minuto 7.
4: Avisa navegants, això va per De La Fuente. Brasil va patir moltíssim, Holanda eliminada, Alemanya eliminada, i hi ha moltes, moltes sorpreses de moment. Anglaterra penjant d'un fil a hores d'ara. És a dir que, déu-n'hi-do, ho seguirem aquí al temps afegit, a veure si marca Gordon avui. Podria ser Toni que marqués.
2: De moment és difícil perquè està a la banqueta. Des de que el va fitxar el Barça, sí, que la progressió ha estat immillorable perquè ha passat de titular a la banqueta, sí, i en canvi Rashford, que el tenim allò...
4: Està en stand-by.
2: Està en stand-by, ara és titular.
5: El partidet de Rashford compta, eh?
2: Sí, sí, no, sí, per això. Bueno,
4: bé, mira, abans de la pregunta, donem ja cabuda a la nostra estimada taula d'avui. D'entrada, un periodista mundialitis aguda, Aitor Lagunas, director de Palenca.
7: Hola, hola, hola.
4: Evidentment, analitzarem tot el que està passant sí, amb l'Aitor, especialment perquè, déu-n'hi-do, quin mundial, seleccions africanes i grans que ja han dit adéu.
7: Negres, sí, no sí, conté, sí, no? Aquí al Congo
2: sí, clar,
7: no,
2: eh? Sí, si són africans i són del Congo, sí, què vol que sí?
7: No, però vull dir que avui van bé, eh?
2: Bueno, sí, però clar, diu negres, però sí. Però sí.
3: Són negres,
2: sí,
3: clar.
2: Ja està.
7: És que parla, sí, sí, clar, que estem parlant.
2: Què vol que siguin?
7: Que estem parlant?
2: És que de veritat...
4: Escolta, mira, el que presentarem no és negre, és un periodista de raça, això sí, Àlex Pintanel, periodista de RAC1, que avui ha estat a l'Andrés Iniesta, és així.
8: Ha presentat l'equip de ciclisme que començarà en un parell de dies al Tour de França.
4: Sí. No diguis que participarà al Tour d'Andrés Iniesta, no el veig.
8: No.
2: Com es diu l'equip?
8: Never Say Never, NSN Cycling Team.
2: Collons,
3: és
2: fàcil de
3: never
2: recordar.
3: Never,
8: que és l'empresa...
2: Never Cycling?
4: És on és màxim accionista.
8: NSN Cycling?
4: Sí.
3: No
2: m'ha quedat
3: clar, eh?
2: No, perdona, per disculpa, Àlex, no...
8: NSN Cycling és l'equip. Sí,
2: és que trobo que...
3: NSN Cycling.
8: És una mica... Never Say Never.
9: Never Say Never.
5: Però pot ser que sigui...
3: Mai no diguis mai.
5: L'equip que l'any passat tenia el nom d'Israel Tech i que va canviar de nom per les polèmiques generades i que ara ja no es diu així, i per tant...
9: Bueno.
5: Dissimulem una mica.
8: Ja van estar a la volta, van estar al Giro, i ara s'estrenen al Tour de França.
4: Never Say Never.
2: Never Say Never.
8: Us en recordeu quan... NSN Cycling.
10: Us en recordeu quan...

0: abans els futbolistes obrien una botiga d'esports?
1: Sí.
0: Això era el que feien després, sí, de penjar les botes.
1: Charlie Reixac. Reixac Esports. Jo havia anat a Reixac Esports a comprar-me...
2: Botes. Bueno, Serra Calvet.
1: No, hi havia anat aquí al carrer Montaner, la tenia que feia cantonada, Reixac Esports.
2: El carrer Calvet també tenia una.
1: També, mira, sí, sí. Després ja se les va treure de sobre. Sí,
3: ja l'heu escoltat, avui m'he molt ben acompanyat, la veu que
1: ara sentíeu. Home, ja feia dies que no venia. Sí.
3: Exacte, sí. Ja ha vingut acompanyat pels seus tois, com Neymar.
2: Bona tarda.
3: Si vols, qui són els tois que avui t'acompanyen?
2: Són tres amics de tota la vida i que ens ho passem molt bé, i avui hem començat a celebrar l'estiu. A més, celebro que per primera vegada a la meva vida sóc soci d'un club de futbol. He fet soci del Sabadell.
1: Ah,
2: sí, perquè, home, estan a segona, jo havia de fer alguna cosa per la ciutat d'on Vic.
1: Molt bé.
2: On Vic, i dic, vaig a fer soci.
4: L'any que ve coincidirem, quan juguin contra l'Europa, podrem fer...
2: No, contra l'Europa, contra el Mallorca.
4: No, jo dic perquè jo, com que sóc soci de l'Europa...
2: Ah, bueno, doncs ja vindràs i ja et fotrem allà, ja. Fotrem a la grada del gol sud,
1: quin mal rotllo, tu.
2: Sota el marcador, ja veuràs. A la grada Lino, que rebràs, ja veuràs.
1: Que ara la temporada que ve tindrà més interès la segona divisió que la primera.
2: Per la meva part, sí, perquè he pagat el carnet. L'abonament haurà d'anar.
3: Home, José Manuel, fidelitat a uns colors, a una ciutat que hi vas arribar per amor. És així?
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Jo vaig arribar a Sabadell. Jo vaig néixer... T'ho explico la història ràpida. Jo vaig néixer a Madrid. Si ho sap tothom.
5: Uah! Escolti, no pregunti,
3: no pregunti més, senyor
2: no,
3: Josep Martí.
2: Però vivia al carrer Sabadell.
5: Oh,
2: al carrer Sabadell. I la vida m'ha portat a viure a Sabadell, a la meva parella, i ara...
3: No seràs de Madrid, no?
2: Jo tinc un cosí que és soci, bueno, s'ha ficat al Sabadell, i vaig dir, si pugeu a segona me'n faré soci.
1: Ah, molt bé.
2: I m'he hagut de fer soci. I ahir va al matí, una hora i mitja de cua, i vaig fer soci.
1: Molt bé. Pues molt
5: bravo!
1: Bé. Bravo. Ara, mira que arriba a sentir que això de fer-se soci d'una entitat que hagis de fer una hora i mitja
2: de cua. Però clar, és que... Aviam,
1: és que és antic, això, perdona.
2: Bueno, però és el que hi ha.
1: No hi ha, però vull dir que... Hòstia, avui hauria de ser entrar a l'ordinador, agafes...
2: No, va ser molt ràpid.
1: Ticketing, no?
2: Hi havia molta gent.
1: No, però vull dir que seria més d'això que els temps canvien, que poguessis fer-ho des de casa.
2: Es pot fer per internet, però jo que sóc gran...
1: Ah, t'agrada anar allà.
2: I m'ho ensenya i m'ho dona i vull veure.
6: I vas pagar amb cash?
2: Sí, no, amb targeta.
6: Ah, i així no és dos meus.
2: Senyor, vostè és soci?
6: Jo no.
2: Vostè és de Sabadell, també.
6: No, jo a Sabadell tinc pisos, però jo no hi vaig mai.
3: Home, té mèrit, el Sabadell et pot estar agraït perquè amb 65 anys no haver estat soci mai de res, ni del Super 3.
2: És el primer
5: club... Però no va ser soci ni del Barça,
2: eh?
5: No va ser soci ni del Barça, vostè.
2: Mai. No em vaig pagar mai la meva paralíquota del meu sou.
5: Però si vostè...
2: Ni que fos un cèntim.
5: Però si vostè treballava per Barcelona.
2: És igual, però si treballo per Barcelona vol dir que em pagui el carnet de soci.
5: Però vol dir que no sentia els colors, el que passa aquí.
3: No, si hagués entrat a l'època de Gaspar, sí que l'hagués fet soci. Perquè Gaspar feia socis als treballadors.
2: Feia socis als treballadors, els donava un carnet.
3: Efectivament. I ho pagava
2: un abonament. No, ho pagava el club. Els socis que entrava... Sí, l'empleat que entrava tenia un carnet amb un abonament que podia tenir una zona d'empleats.
3: Això el José Luis va arribar a la porta i això es va canviar precisament avui.
2: Bueno, ara ja veurem si hi ha puesto per tothom.
3: Veurem.
2: I aquí lo dejo.
3: 105.000, algunes sí que s'ampliaran, però no podrà donar cabuda a tot el que vulgui ser abonat. Avui, justament, que Laporta ha pres possessió del seu càrrec, ja és president oficial, després que el 15 de març guanyés les eleccions. Fins ara, president electe era Rafa Juste. Pregunta del dia, evidentment, que podeu ja respondre als stories d'Instagram. Va sobre, justament, aquesta nova candidatura de Laporta. Què signeu per aquest nou mandat del president? Tercer triplet de la història del club, aquests últims 4 anys, propers 4 anys. Lligues i bon joc, això és el que signaríeu. Signaríeu Gamper, Supercopes i Copes del Rei? O signeu una moció de censura? És a dir, que podria ser que no acabés aquest mandat perquè algú li fes una moció de censura al president Laporta. D'entrada començo amb el José Manuel Lázaro, que en sap molt de tot plegat. Com creus que acabarà aquest últim, ja segur, mandat de Laporta?
2: Jo crec que les mocions de censura erosionen el club, no són... que és positiva, jo he viscut a dintre un parell i no són positives pel club. Jo crec que el millor que pot passar és que facin una bona feina, que tinguin encerts amb les seves decisions i que els seus encerts siguin bons pel Futbol Club Barcelona. Però ja matitzarem després.
7: Però d'aquestes opcions,
4: sí, però
7: perdona...
4: Què signes? Has de signar alguna cosa?
7: Per ser triplet, lligues i bon joc...
3: Supercopes, Gamper i Copes del Rei, o dius que m'ho s'ha censurat, no?
2: Jo aquest any s'ha d'exigir la Champions.
3: Per tant, vas pel triplet, eh?
2: No, perdoni, no ho faig jo. No ho faig jo, ho fa el senyor Flick, eh? Hem de fer un equip per fer la Champions. Competitiu per fer la Champions. Jo no ho he dit, eh? Ho ha dit el senyor Flick.
4: Ho pots intentar, però exigir-la...
2: Senyor...
3: I tant, que per algú ho cobren. Ara, com va dir el Pep,
8: no
3: puc prometre de títols. Avui ja aviso, José Manuel Lázaro ve amb moltes ganes de buidar el pap.
2: No.
3: Després dels licors d'alta graduació.
2: Vull buidar el pap. Jo vull explicar coses que passaran. El senyor Gordon és titular?
3: No.
2: No és titular.
3: No.
2: Gordon,
3: no.
2: Quan els periodistes que estan aquí,
3: 70
2: quan ha costat el Gordon?
3: 70 més 10.
2: Caríssim. No, 70 més 10, més 24, que són les comissions dels representants.
3: Ui.
2: Estem parlant de 100 quilos, eh?
3: Això ja comença a escalfar-se. Mira, anem amb l'Àlex, que fa un somriure, pobret. L'Àlex va ser el primer, per cert, que va dir que Gordon fitxaria pel Barça, eh?
2: 24 quilos, no?
9: Sí.
2: Vale, és que com no es diu...
3: Àlex va ser l'artífex que coneguem el nom de Gordon.
9: El vam treure aquí, a RAC1.
3: Efectivament. Àlex, a veure, tu
9: jo,
3: què signes?
9: Jo no sé si exigir o no la Champions, però jo estic obsessionat amb la Champions des de fa molts anys, per tant, tercer triplet, perquè aquí incloc la Champions.
2: Això mateix. Tercer triplet.
9: La Champions. La Champions
3: dos tercers triplets de la història.
9: A la caure, ja.
3: I Aitor Lagunas, que està molt pendent, molt sí. Treu-hi a l'Anglaterra-Congo.
0: Home, és que seria una nova sorpresa, no?, en aquest Mundial tan donat de seleccions modestes. Jo també firmo el triplet. Tot i que la segona opció de Lliga és bon joc, tampoc no em sona malament. Vull dir, si assolim això, bon joc, Masia, estarem a prop de títols, segur.
3: Veurem. A veure, Marta, que la gent vol la Champions, no?
7: La gent vol la Champions. Més de gairebé 800 vots, podem dir, a l'enquesta d'avui, i un 69% volen el tercer triplet. A continuació, la segona opció més votada amb un 19% són les lligues i el bon joc. Un 10% parlen de moció de censura i només un 2% es queda amb el Gamper, les Supercopes i les Copes del Rei.
10: Bona tarda, soc Víctor Font.
3: Víctor Font, no hi eres avui, no?
10: No hi era, no hi era. Us avanço una cosa, dubto molt que el Jan es mengi els torrons com a president del Barça. I compte que no es mengi ni els panellets. Perquè per començar, com bé deies, amic Edgar, això que el Jan no m'hagi convidat a la presa de possessió és molt greu i jo no ho penso deixar passar. Ja hem començat els tràmits, hem començat a moure fils per preparar una nova moció de censura contra el Donald Trump català. Que es prepari, perquè anem molt forts. Encara que sembli impossible, durant aquest mandat serem una oposició encara més contundent del que hem estat fins ara.
3: És molt dur, és difícil. No sé què em fa pensar que ara podria ser real aquesta moció de censura que prepara.
10: Tic-tac. Compte enrere.
3: Veig que el José Manuel l'està mirant i està fent que sí amb el cap. No sé si has trobat a faltar a Víctor Font o expresidents, candidats.
2: Jo faig meves unes paraules que ha dit el Jan Laporta, crec que la presa de possessió, que era que ell necessitava la unió del barcelonisme, que necessitava els que el van votar i els que no. Crec que ha estat la frase més o menys aquesta, no?
4: Que el Barça i cap tothom.
2: Has de començar, és a dir, no, jo no culpo el Jan Laporta, però sí que hi ha un departament de protocol que ha de saber que sempre a totes les preses de possessió es conviden a expresidents i a candidats que han lluitat per aquella presidència en aquell moment. Si no han convidat el Víctor Font, crec que és una errada protocolària del Futbol Club Barcelona, del departament de protocol, que suposo que ja en la porta no ha tingut res a veure amb l'ornamenta, l'organització de la presa de possessió.
3: Ha dit, efectivament, José Manuel Lázaro Laporta que vol la unió al barcelonisme. També ha enviat missatges dirigits a Madrid, com deia Pep Guardiola a la central lechera.
8: Això que ho poníssim.
3: Ha dit allò...
8: Els hi ha fotut canya, sí, canya, eh?
3: Com fèiem campanya, Vicenç Martí, ha dit que haurem de lluitar contra tot i contra tothom.
8: És el meu president.
3: Però hi ha hagut novetats. Per exemple, què haurà dit Vicenç Martí a Puig i què haurà dit del fitxatge...
8: Sí, ho ha dit.
3: Del jugador de moda...
0: Però què ha dit?
8: Ha fotut canya, repartit,
0: no, però que ha dit que estem parlant d'altres coses.
8: No ha callat.
0: No ha callat perquè ha estat una hora llarga parlant, sí. Però dic que ha dit moltes coses.
8: Aplaudia.
3: Vols saber què ha dit de Julián Álvarez?
8: Sí, president, bé, president.
7: Sí, escolti,
4: què li passa? Què li passa?
3: T'ha citat, eh?
8: Sí.
3: Tranquil.
8: És el meu president.
3: I vostè fitxaria Julián Álvarez i Vicenç Martí?
8: El que deia el president.
3: Doncs mira, això és el que ha dit de Julián Álvarez.
8: Però si és el president.
3: A veure, escolti.
11: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma, eh? Aquesta oferta la mantindrem ferma el temps que nosaltres considerem.
3: L'Aitor, no, sí, els oients del temps afegit ja sabran que el Toni es va espantar molt, Toni Clapés, quan va escoltar un comentari d'Aitor Lagunas que va dir: és que no és el fitxatge que necessita el Barça. És un bon jugador, sí, però no és el que necessita el Barça. És a dir, cal insistir en Julián Álvarez a qualsevol preu?
0: Aviam, aquí hi ha dos variables. Quin tipus de jugador és i el preu que, entre tots, estem considerant que el Barça està disposat a pagar. Són 150 milions, el que s'ha parlat, no?, de frontera.
3: El que va oferir el Madrid.
9: En principi, fixes no té intenció d'arribar. Vale. 150 milions fixes ara mateix no està en el pla de ruta.
0: En qualsevol cas, quins jugadors, quins fitxatges ha fet el Barça per més de 100 milions d'euros?
3: No cal recordar-ho, però va, digue-ho.
0: Griezmann?
3: Sí.
0: Dembélé?
9: Coutinho.
2: I Gordon.
0: Bueno, ara incorporem el factor Gordon, efectivament. A mi em sembla un risc bastant alt per un jugador que jo considero que és molt bo, o sigui, això no està en dubte, però és un jugador que necessita normalment estar acompanyat per un nou. I sí, li donarà molta mobilitat en atac, li donarà una pressió que potser el Barça no ha tingut aquesta temporada i li donarà ruptura. Però jo insisteixo, quan hem vist el millor Julián Álvarez, l'hem vist sempre acompanyat d'un nou.
3: Tu, Àlex, que segueixes molt al mercat i a l'última hora del Barça, quin percentatge posaries de probabilitats que Julián es vestís amb aquesta nova equipació que hem vist del Barça la temporada que ve?
9: Jo tinc el dubte de si en algun moment l'Atlètic de Madrid cedirà. És a dir, si l'Atlètic de Madrid estigués disposat a vendre, et diria totes les del món, perquè el Julián vol jugar al Barça, el Barça el vol, Flick el vol, Simeone no el vol.
3: La Porta i Cerezo són molt amics.
9: Per tant, realment, aquí el dubte que tinc jo és saber en quin moment des de l'Atlètic de Madrid es donarà en compte que el millor és traspassar-lo. Però em genera dubtes, realment.
2: Jo voldria afegir que vosaltres esteu més ficats i sabeu més que jo, segur. Quan va pagar el Liverpool per Víctor Muñoz?
0: 70?
9: 70 i pico, no?
2: 40 quilos.
0: Pues llavors, en saps tu més. 40 quilos?
2: 40 quilos, més 10 de Jan Virgili. Tens dos jugadors catalans de l'Empedrera que podrien reforçar l'equip.
0: Sí.
2: Jo, és el que dic, amb 50, 60, 70 milions, tens dos jugadors de categoria, que no sé si arriben ara, si el Gordon és una petició de Flick perquè el veu com a substitut de Rafinha, aquí jo callo.
4: Però, per exemple, Jan Virgili... No,
9: aquí són jugadors, parlem de Julián, que són posicions diferents.
2: Jo parlo per fer una inversió de 150, en pago 60 o 70, i en tinc dos jugadors d'una categoria i una projecció brutal pel Futbol Club Barcelona.
9: Jo desconec realment si el Barça ha intentat o no anar per Víctor Muñoz.
2: És que no estic discutint això, estic parlant de números. Tu has pagat 100 milions, 70 més 10, més 24, per Gordon, i tens l'oportunitat de tenir a Jan Virgili i a Víctor Font. Ah, Víctor Muñoz, perdona. Víctor Font, perdona. Només faltaria veure'l jugant a futbol.
6: És una funció
2: que ara mateix... Hi ha Víctor Muñoz, dos jugadors que són de la casa catalans que podrien fer molta feina al primer equip. És la meva opinió.
9: El de Gordon és una aposta.
2: Exactament. És una aposta de Flick perquè jo crec que Rafinha està a la porta de sortida.
3: Avui el president Laporta ha confirmat una informació que vam donar aquí el temps afegit.
12: Que es presentarà a l'Escolònia Montserrat, perquè tenia una veueta.
3: No, però fa unes setmanes ho vam dir aquí i avui Laporta ho ha confirmat. És a dir, si al final no s'hi ha bé algun futbolista que puguem pagar o que ens sembli interessant, escolta, si no fitxa ningú, calma, no hi ha cap necessitat.
12: Molt ben dit, president.
11: Estic convençut que seguirem guanyant lligues i que guanyarem Champions. Amb independència del mercat de fitxatges d'aquest estiu, que ja veurem com va. Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més no passa res, ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si els reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem. És cert que van marxar el Lewandowski, que és un davanter, doncs el clàssic davanter centre. Aquesta figura, doncs, de clàssica davanter centre, perquè tots els jugadors que tenim són més polivalents, no són uns especialistes en aquesta posició. Potser sí, doncs, que l'hauríem de reforçar, però jo crec que amb el nostre estil de jugar a futbol que tenim, que juguem amb un fals davant de centre gairebé sempre, aquesta passada temporada hem jugat així, no necessitem gran cosa més.
3: Els oients han reclamat Champions, vosaltres també, com diria aquell, no s'alcança sense reforçar l'equip per guanyar Champions.
9: Flick veu en la pitjor de les situacions que té Olmo, Ferran i Gordon per jugar en aquesta posició de fals nou. Jo crec que el Barça fitxa un jugador top, de nou. O sigui, crec que el Barça va fer un salt de qualitat i que el faria amb Julián. Però sí que és cert que en aquest aspecte Flick creu que si finalment no arriba ningú, que seria, ens posem en la pitjor de les situacions, que té aquests tres jugadors per ocupar aquesta posició. Però és cert, jo crec que és fàcil. Perds un jugador com Lewandowski, ha d'entrar algú.
3: Clar, a les àrees és on marques la diferència, Aitor. És a dir, un bon porter, ho hem vist a la Champions, sí, a les semis amb l'Inter fa dues temporades, i un davanter que et marqui mínim 50 gols, 45-50 gols per temporada. No sé si s'aguanta, allò que diuen de que este palo aguanta todo, no sé si la porta aquestes paraules ho aguanta, el que necessita el camp.
0: A mi el que em crida l'atenció una mica és o Julián Álvarez o cap jugador. O sigui, no hi ha un pla B i anunciar tant i parlar tant del jugador que vols comprar, no sé si al final el que estàs provocant és A, encarir el producte, B, provoques en el club potencialment venedor una reacció que fa que no te'l vulgui vendre i t'estàs tu d'alguna manera provocant més obstacles per assolir aquest objectiu que t'has marcat, no? Jo crec que estaria millor treballar sense anunciar tant els objectius, tu treballa i després ja en parlarem.
13: Ei, sóc el
3: ui, president Laporta. Un punt més lent avui, president.
13: Parlant de Mercato, el Juste va fitxar el Gordon, que és un paquet, i el bo, que és el Julián Álvarez, aquest el fitxaré jo. Vull dir, no podia ser que el Juste s'emportés tots els mèrits, així que aquest mèrit me l'emportaré jo. Barça! Estem adormits, hòstia!
3: Mira, entra en Gordon, per cert, president, el fitxatge de Juste.
13: Clar que sí, home.
3: Ha entrat al camp al minut 60.
1: Ai, perdona, ha rellevat a Rashford al terreny de joc, vull dir, és aquestes coses del destí.
3: Compte que, bueno, que deia l'Arnau, pot ser que veiem ja el gol de Gordon.
4: Gol de Gordon al temps afegit.
2: L'altre dia vaig posar a Anglaterra per veure el Gordon. El va canviar en aquell moment. Va, mira, va sortir Rashford i va marcar
1: el
2: Rashford.
1: Avui el veuràs, sí, perquè, no, si més no, ara ha sortit del terreny de joc. Què més ha dit la porta?
3: Hi ha una relació tònica, a l'Arnau li ha sorprès molt, i és veritat, a tots plegats.
4: A mi és el que més m'ha sorprès de tota la compareixença.
3: Amor-odi, és la porta teva, has fet un recull,
4: no? I sense odi.
3: Ara sense odi.
4: Sense odi, que és el que més m'ha sorprès.
3: Que Pepa Avelino, que van i venen.
4: Te vas convidat a l'acte de presa de possessió. I
3: això no m'ha agradat.
4: He recollit tres cosetes, tres fragments. Bé, jutgeu vosaltres mateixos.
11: Darle solemnidad al acto y además, como te considero, si me lo permites, un amigo, ya a raíz de todo lo que nos hemos conocido durante todo el tiempo que hace que nos conocemos, tú lo has dicho en tu intervención, que te lo agradezco, pero te agradezco por antemano todas tus palabras y sobre todo la presencia aquí, Javier. Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional. Nos tienes siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así porque nos sentimos muy a gusto y participamos de yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, pero cuando hay divergencias, eso que dices tú, hemos buscado puntos de entendimiento y creo que nos hemos acabado entendiendo. Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con la Liga.
3: ¿Es un matrimonio de conveniencia en toda regla o aquí veieu amor real?
0: Jo aquí tinc la sensació de que m'he perdut molts capítols i de cop i volta me'n torno a enganxar a la telenovela i dic, però aquests dos no s'havien divorciat. I resulta que ara estan aquí enllitats.
9: Ja fa temps que han tornat.
0: I feliços, punt 1, punt 2. Jo crec que hi ha una part molt important de fer-li un lleig al Madrid. Quan parla de estamos muy contentos, vamos a trabajar para difundir la Liga Estatal, no sé què, jo crec que és una manera també de dir el Madrid està barallat amb tothom i bàsicament està molt barallat amb el Tebas i aquí pues, la porta vol marcar perfil, sí, sí.
2: És un front comú contra el Tebas, contra el Florentino. O sigui, no té una altra lectura. Jo he viscut etapes dintre el Barça amb Tebas i eren bufetades, vull dir, no, o sigui, bueno, és aquest amor-odi, que en aquests moments estem vivint en una etapa d'amor, i que suposo que això és fruit de que estem a punt d'entrar amb l'1-1 famós, que portem 5 anys darrere d'entrar amb l'1-1 per poder fitxar, però que encara no estem, no? Es veu?
9: Sí, sí,
2: no,
9: hem entrat.
3: Sí, sí, ara sí, ara sí, es va entrar amb l'operació de Lewandowski, la venda de Lewandowski.
2: Felicitats. Sí, sí. Sí, i la venda. Felicitats.
9: De fet, a Gordon se'l dona com a inscrit.
3: Sí.
2: Vale, no, i la Lliga inscriurà...
9: I després de l'1 no hi haurà problema.
3: Això, Toni, tu que t'agrada el tenis, això no ha sigut un frontón. Aquí hi ha un partit de tenis, és a dir, la porta ha fet el servei, però Tebas em anava a contestar.
4: Sí, també, eh? També sí, paraules precioses, sí, també.
14: Pues las diferencias siempre existen cuando cada uno intenta defender lo que cree lo más oportuno. Lo importante es hacerlo siempre desde el respeto institucional, pensando en que trabajamos para lo mejor para nuestras instituciones. A veces nos entenderemos más o nos entendemos menos, pero procuraremos siempre buscar lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y para nosotros y para la Liga, que el Fútbol Club Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no? Estoy seguro que el Barça va a tener éxitos en los próximos años, ¿no? Éxitos deportivos, como ha venido teniendo.
3: Faltan que se besen, que se besen.
2: No, dos coses. O sigui, la Lliga en aquests moments, amb la seva relació al Real Madrid, el que no pot admetre és tenir en compte també el Futbol Club Barcelona, perquè si no la Lliga se'n va en no res. I després, aquest senyor que parla és el mateix que quan era assessor i advocat de l'Alavés va intentar impedir que la fitxa de Leo Messi, quan començava el Barça, tirés endavant. Sí. És el mateix senyor. És a dir, un fatxa de molt de cuidado, perquè és un... Perdoneu, és que ho ha dit, que vota Vox.
6: Moderat, com jo.
2: Moderat, sí, com tu. Vale, perfecte. Com vostè, perdoni.
4: Era de Fuerza Nueva.
2: És un tio que pot canviar d'avui per demà i que avui li interessa que el Barça estigui bé perquè és un front comú contra el Madrid. Ei, no miri cap altra lectura. El dia que no li vagi bé, ens fotrà.
9: I a més ha dit el tema del poder econòmic, ha dit no només el Barça... És a dir, no només hi ha un club que té un poder econòmic, referint-se realment al Madrid. És una cremada contra el Madrid.
2: Una cremada contra el Madrid, ja està. Ei, que el millor és el correcte, eh? Jo no dic que no, eh? Perquè jo ni dono la... O sigui, amb això que estic dient no estic donant la raó al Madrid. Però és que fins fa dos dies Madrid i Barça van de la maneta amb el tema de la Superliga.
3: Ah, efectivament. Que després van trencar peres quan...
2: No, que si no arribaràs a l'1-1.
3: Tu, José Manuel, que vas estar molts anys liderant també Barça TV amb l'Eduard Pujol, també he parlat, eh? Sí, sí.
12: Ah, tu estaves també? Estar,
3: els millors anys, eh?
2: Vam entrar el mateix dia, l'1 de desembre de 2004.
12: Ah, sí?
3: Els millors anys de la tele, tu. Doncs el Presi ha dit que després de Barça TV, després de Barça One, Barça Play seria la plataforma... Hi ha molts socis joves que volen tornar a veure Barça TV.
2: Jo et dic una cosa, en aquest moment s'està perdent un fons temàtic del Futbol Club Barcelona de base. Si tu ara busques el Lamine Yamal d'ara i no el tindràs, perquè no s'està gravant cap partit, no tens un fons cinematogràfic ni d'imatges de jugadors que poden ser el futur del Barça. Jo dic que això s'està perdent en aquests moments. I això t'ho pot explicar perfectament el Jaume Marcet. El proper dia que el tinguis, li expliques.
3: Mira, ve demà.
2: Pues mira, demà li expliques. Escolta, què s'està perdent en aquests moments? No tenim Barça TV.
9: I no només a nivell de documentació, sinó a nivell també de fer afició, és a dir, de conèixer la teva pedrera i a partir d'aquí generar aquest efecte mímesi, no?, de que la gent vulgui jugar com juguen els nanos, no?
2: Tu vols veure un partit de l'Alevi, que abans es podien veure, no el pots veure, eh?
3: I fa poc Jaume Marcet va venir a explicar que des de l'Argentina van demanar vídeos des de la família Messi perquè li ensenyessin al seleccionador sub-17 perquè no l'havien vist mai jugar i no el convocaven i va estar a punt de ser convocat per Espanya, i va ser Jaume Marcet a través de Barça TV qui va enviar aquests vídeos que es gravaven, evidentment, amb el Joaquín Medina i companyia, que els hi enviaven. Però vaja, has dit Lamine Yamal, no? Si vols, Toni, fem una pausa d'hidratació i després l'escoltem a Lamine Yamal, no a Barça TV.
1: Però primer, a veure, aquesta idea del Barça... Ara és Barça Play, no?
3: Barça Play, sí.
1: Escoltar el document,
3: que ho expliqui, a veure què.
15: En breu llançarem el Barça Play. El Barça Play vol dir que doncs podrem finalment tots els socis i sòcies del Barça veure de manera gratuïta el futbol del nostre, els partits dels nostres equips del futbol base. Espero que també de tot el que fa referència a les seccions i a nivell formatiu i doncs a altre nivell, mentre no ho tinguem doncs venut a alguna operadora, doncs també ho podrem veure per al Barça Play, que és una plataforma audiovisual que està integrada al nostre web i la nostra app i que serà d'un ús senzill, en el que doncs per fi, era una demanda que hem notat de molts barcelonistes, podrem veure tot el nostre futbol formatiu, que això ens donarà una visibilitat també important. I segur que sabrem com treure-li rendiment.
2: Barça One ha mort.
3: Sí, sí, va durar un any.
9: Ja fa temps, sí.
3: Va durar un any. Des de l'abril del 2024 fins pràcticament l'abril...
1: I abans de Barça One, què hi havia?
3: Era Barça TV. Barça TV va morir a l'estiu del 23 i a l'abril del 24, és a dir, va un any buit, l'abril del 24 neix Barça One i malauradament...
4: Però a Barça One tampoc es feien els partits del futbol base. I jo tinc un tiet avi que realment jo l'he vist cridar gols del cadet o de l'alavió del juvenil. Hi ha un tipus de culer que sí que es mira...
12: Presenta mal.
4: Bueno, ja li presentaré.
12: Home!
1: Bueno, tot això, com queda la junta directiva, deixant la porta, hi ha novetats?
3: A veure, Rafa Just té vicepresident primer, i atenció, perquè ha dit a Can Basté aquest matí que no descarta presentar-se quan la porta ja no pugui ser president.
9: Directament ha dit, m'agradaria.
3: Exacte, efectivament. Quan havia dit...
2: Abans de les eleccions del 2021 deia que no tenia clar de presentar-se. O sigui,
3: que potser el matava algú, efectivament.
9: Ha estat còmode durant aquests dies.
3: Bé, Helena Fort, Antonio Escudero, Ferran Oliver i Joan Soler completaran l'equip de vicepresidents. Josep Cubells, el que es fa dir president del bàsquet, continuarà com a secretari de la junta directiva, mentre que Tito Castro assumirà el càrrec de tresorer en substitució de Ferran Oliver. La resta de la junta la completaran els vocals Xavier Puig, que habitualment el veieu al femení, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbàs, Joan Soler, Aureli Mas, habitual al futbol sala, Xavier Barbany, amic també de RAC1 i bon oient del temps afegit,
12: sí?
3: I dels taloners, efectivament, és el de l'hoquei, habitual de l'hoquei, Arnau.
12: Ah, sí?
3: Xavier Barbany, amic de...
1: Cal que cada... que vagi... preguntin bé,
2: que té èmfasi. I pilot d'aviació. Pilot avions.
12: Ah, sí?
1: Vinga, una altra vegada.
3: Senyor Vicenç, i amic, li afegeixo un altre. Amic d'Alejandro Abad, que a la vegada és amic de Marc Serra.
12: Ah, sí? Sí? No sé, que no m'interessa. Això no calia que ho digués.
3: El Miquel Camps, grandíssima persona, Josep Maria Albert, sí. Sisco Pujol, Carles Ayats, Xavier Berniol, Carme Hortalà, que avui també s'ha fet la foto amb tots al Camp Nou,
12: sí?
3: Jaume Nicolàs i Jaume Santibé.
1: De què coneix Carme Hortalà?
12: No?
1: No, és que clar, ha dit, ah, sí? Ara de què coneix Carme Hortalà?
12: Me la vaig trobar al bon preu.
1: Aquí.
12: A la Carme Hortalà,
1: al bon preu.
12: Un pot d'humus.
4: Però què diu?
1: Però li va reconèixer la cara.
12: Sí, tinc tot l'organigrama a casa, tinc tota l'orla.
2: Aquests nous directius que s'incorporaran han de ser ratificats per l'Assemblea.
3: Sí, efectivament.
2: Vull dir, avui prenen possessió, però fins que l'Assemblea els ratifiqui.
3: Sí, però al principi...
2: Que l'Assemblea ha de ratificar altres coses més importants perquè l'estadi pugui ser acabat en
1: hora. No hi ha problema perquè
13: s'amplia el crèdit i ja està.
1: L'Assemblea és capaç de... Bueno,
13: t'ho aproven tot.
1: T'ho aproven tot.
13: Fins i tot una bomba nuclear.
1: Exacte.
3: Han d'aprovar que el Barça hagi d'augmentar el cost de les obres.
1: No hi ha problema. L'Assemblea ho aprova. No hi ha problema. A tot això, l'Arnau Vila estava molt enfadat.
3: Sí, s'està nerviós.
1: Ha dat el seu disgust amb el Xavi Franquesa pel que fa al preu de les samarretes que ahir es van presentar.
4: Jo considero, a veure, és igual a títol personal, però anem a recordar els preus. Si tu ara vols la samarreta versió jugador, versió maig, amb nom i número, et costa 195
12: buf,
4: barato, euros.
12: Barato.
4: Lázaro, els pantalons...
13: No pot pagar!
4: Sí, els pantalons...
1: Em diuen que la revista Panenka és possible que la regalin.
4: Sí, amb la samarreta.
0: Jo cada temporada compro la de la meva filla. Aquesta temporada ha tocat la del Pedri i són 150 pavos no és player version.
4: No, és que a més
1: hi ha dues versions.
4: La versió normal,
3: Stadium,
4: de la gent normal, perquè
1: Stadium.
4: Molta gent no podem anar a la botiga i gastar-nos 200 euros en una samarreta.
6: Quan posineu el passeig marítim de Castelldefels que les venen a 10 euros.
4: I tu diràs...
6: Hòsties, que sou burros, eh?
4: Que no
6: penses que les compro jo per les meves netes.
4: Jo la vull oficial.
1: Vostè se les compra allà a la...
6: Pues porta el parche de FIFA. Porta el parche de FIFA.
3: No, FIFA no.
6: És que és igual, és bessona. La tires a la tent del Barça i es pensa que és d'ells. És legal. És legal.
7: No és legal.
13: És legal.
7: No és.
6: Sí, tant que és legal. No posa Barça, eh? No posa... és igual, exactament igual. Sí que és veritat que surten a vegades unes ronxes. Els dermatòlegs no donen abast. Però també dones feina als dermatòlegs, perquè tu la veus i és igual. És igual, igualíssim.
4: No, és que està a punt de passar una cosa, que és que la samarreta del Barça ja només costa gairebé la quota de soci anual del Barça. I comencem a reflexionar
2: tu,
4: sobre això.
2: Tu, és a dir, però si vols... Has de pagar Gordon i companyia.
4: No, però, Lázaro,
1: no,
4: escolta
1: no,
4: una cosa.
1: No, i després hi ha una cosa que ens deixem, que deixem de banda, que és que aquí, Nike, li demanes que pagui el gust i les ganes per patrocinar el Barça. Nike, després de llargues negociacions, que si es feia, recordem, la marca... la pròpia marca pròpia, que hi ha 300.000 samarretes que encara no hem vist, a veure què en fan.
2: I 50 milions pel Darren Day.
1: Exacte, que si venia Puma, després aquests milions que es van pagar de comissió, perquè finalment la Nike, aquí no ha passat res, però finalment, clar, aquí Nike diu, bueno... Jo això ho he de recuperar. I fent números, doncs potser li surten els números a la samarreta del Barça, la Sport Premium aquesta, 200 euros.
4: La versió maig.
1: I l'altra 150, perquè clar, la Nike no és una empresa de caritat.
2: No és una ONG.
4: Però és que aquest no és el tema. El tema és que tu no pots ser que siguis soci del Barça, que et gastis anualment 220-230 euros que val la quota, que no passa res, es fa gustosament que per això ho fas. Però que la samarreta del Barça...
8: Per Barça jo pago el que faci falta, com si cal que em tregui un pulmó
4: no pot ser,
8: i el porti
4: no pot
8: allà
4: ser,
8: a l'assemblea.
4: No pot ser, no pot ser, no pot ser. A mi em sembla una vergonya, perquè la gent que se la vol comprar
16: ai,
4: cada any... Mira,
16: en Atlanta! Estaba apretando Inglaterra, poniendo centros como la vieja escuela inglesa, desde que inventaron el fútbol colgando balones, y Harry Kane, en el segundo palo de cabeza, remata al fondo de la red y el portero congoleño Lionel Empassi Anfao. 1-1 en el marcador, minuto 74, quedan 20 para que no haya prórroga.
3: Han perdut uns quants quilograms perquè estava enrabiat, ha marcat, s'ha empipat, i ja era hora, deia, de poder aconseguir gol, perquè estem al minut 75.
4: Perdona, però l'assistència és de Gordon,
3: Sí, l'assistència és de Gordon.
7: Molt bé, Gordon.
2: Molt bé, Gordon.
4: I és un tros de centrada.
9: I el porter no l'ha treu de miracle.
1: No marxo abans perquè el contracte m'obliga que no me l'escolta. Això no es pot aguantar. Sou uns palmeros...
4: De Gordon.
1: Però palmeros de lo més barato... aplaudit. No, tio, el Gordon.
7: Però si ha fet la centrada, Toni,
4: Però si acabo de...
1: Aneu aquí a les Rambles, aplaudir el tio que tira la cuca aquesta de blava al cel.
4: Una cosa. Va.
17: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
23: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
24: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mullat.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
27: I després a la meva mare, Olot.
26: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
28: Molt bé.
26: Arribarem a tot?
28: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
5: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
6: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
8: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
10: Hola.
1: Hola, què tal?
3: Ara sí. Avui hauria de Kaiser, té ganes d'entrar, Kaiser.
1: Demà, demà.
3: Però veieu què, aquí? Presencial?
1: No, no, no.
3: Ah, no. No, hòstia, fa temps que no l'escoltàvem, a l'Ernesto.
1: Sí, bueno.
3: No sé si era...
1: Tens ganes d'escoltar-lo?
7: Ha fet unes setmanes de vacances.
1: Tens ganes d'escoltar-lo? No, doncs demà, prepara't, posa't el pitet, perquè...
3: Tinc ganes de saber si està seguint el Mundial.
1: Ho dubto. Ha estat de vacances, Ernesto ha estat de vacances. I estava a Grècia. Ell estiueix a l'Ernesto cada estiu amb una illa grega.
3: Home, millor haver-les fet les vacances, perquè si no allò s'omple, eh? Més endavant, a l'agost és impossible.
1: Bueno, però cada any tria una illa diferent, vull dir que va rotant.
11: Como Jesús Vázquez, que también está en Grecia. Que hace 25 años con su pareja.
1: Es que a mí lo que me interesa es que no me interesa lo que
11: celebra 25 aniversario.
1: En canvi, a veure, sí que podem repassar el que ha dit Lamin Yamal en aquesta entrevista a la COPE. COPE i SER, a les dues.
3: Una entrevista que s'ha emès aquesta matinada a la COPE i a la SER. En el seu estat pur, com sempre, descarat, directe. Atenció a les declaracions. D'entrada, sent la pressió...
12: Yo entiendo que al final la gente va a reclamar al jugador pues que más ilusiona, que más cree que puede cambiar. O sea, obviamente Rodri son buenísimos, Pedri son buenísimos, Nico buenísimo, pero yo entiendo que al final pues la presión, entre comillas, que tengo yo, que no lo siento así, pues soy el 10 del Barça, soy el extremo, soy el jugador que puede cambiar el partido en algún momento, pero estoy contento con eso. Yo creo que la presión es el problema cuando no puedas hacer lo que te piden. Yo creo que sí puedo hacer lo que me pide la gente.
3: Va arribar després d'un mes aturat per lesió, Aitor. Com l'estàs veient a la Minya Mal? Encara ha de donar el millor de si, no?
13: El puto máximo, és aura.
3: Però no està en su prime, ara, no?
13: No està en su prime. ¿Y tú dónde estás?
3: No,
13: está
3: no está
13: ni en el parking de tu casa.
3: Es correcto, ahí le doy la razón, Adri. Pero
13: no me hables de usted, háblame de Tete.
3: Tete, bro.
13: Teteame.
3: ¿Pero qué quieres, Tete o bro?
13: Tete o loco.
1: Tete o loco.
3: Loco.
1: No está en su prime, pero sí que es verdad que bueno, que la gent confon una mica aquesta seguretat que té ell amb xuleria, no? I a mi sí que el que em transmet és que és un tio que està tranquil, que no es posa nerviós, que probablement aquest neguit que hi ha al voltant del seu rendiment amb ell no li està afectant, i el que em diuen des de dins, l'altre dia vaig parlar amb el Borja Iglesias, em diu que els entrenos està molt bé. O sigui que podem pensar que encara té recorregut per poder arribar al, no sé si al 100%, però al 90% sí durant aquest Mundial.
13: Bon ponyo.
9: Sí, necessita temps i partits i minuts per veure la seva millor versió. Al final ha estat dos mesos aturat. Per tant, és impossible exigir-li el que ha demostrat el Barça aquesta temporada. I per tant, jo crec que amb el pas dels minuts i amb el pas dels partits el veurem millor, segur.
14: Bueno, buenas tardes, soy Luis de la Gente.
1: Hombre, ¿qué tal? Hombre,
3: Luis. ¿Preparado para mañana o qué?
1: Mañana partido, ¿no?
3: Sí, mañana partido. Demá a las 9, España-Austria.
14: Espero que tanto José Luis, como Alex, como Aitor, pues
3: José vean Luis, el partido. José Manuel.
14: José Luis, dale recuerdos a Sonia de mi parte.
15: Hombre, ¿qué tal?
14: Aitor.
15: Don Luis, ¿qué tal, majo?
14: A ver cuándo me sacáis en portada en la revista.
3: No cabe en la portada.
1: ¿A qué mes ha salido
14: este mes? Luis, de portada.
15: Luis, perdona, ¿sabes lo que te hace?
14: Dime, José Luis.
15: Colocar a los jugadores en su sitio.
14: Mira.
15: Con eso iremos...
14: José Luis, 34 victorias sin perder. ¿Qué más queréis? Y a mí, si habéis escuchado al chaval, lo maduro que es, Lamin. Es una gozada tener a un chico tan espabilado como Lamin en el equipo. De hecho, tiene tanta personalidad que muchas veces yo no tengo que hacer nada. Él dirige los entrenos, prepara la táctica, las alineaciones y también decide los cambios. Si está preparado él el orden para chutar los penaltis. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, más que cambiarme el polo en la media parte, porque si hace calor o voy un poco sudado,
1: aprieta,
14: para que no me digan que me parezco a Camacho. Y él mismo es el que me pide jugar todo el rato porque está más a gusto en la selección que en el
1: això
14: Barcelona.
1: Segur, això segur. Salveu molt a gust a la selecció.
14: Para que luego me critiquéis, que siempre lo pongo, que es mi culpa que se lesione. Pero si toda esa cosa es suya, pedirle responsabilidades a él. Yo ni corto ni pincho.
13: Claro que sí, vamos, España.
14: Lo infiltramos, si le duele, y a jugar. ¡Vamos, España! ¡España! ¡Viva la Guardia Civil!
3: Estarán de aguantar la Madrid. Adri, tómate algo mañana, pero no de lo tuyo, de lo otro.
1: A ver, ¿qué me has
3: a
1: dir?
3: Sí, a veure, mira, precisament sobre a la pregunta de si li molesta, atenció, si li molesta que el xiulin.
12: Un dia, Hansi, mi míster, creo que estaba lesionado ya.
14: ¿Y Luis?
12: Y ellos jugaron en campo del Getafe, creo, y que aplaudieron a Pedri.
2: Sí.
12: Y me dijo, es que ves tú, te tendría que pasar eso. Y me dijo, pero claro, tú cuando marcas, se celebra delante suya. Y yo, o sea, yo de mi opinión le dije... ¿Tú crees que si yo marcara y me fuera a acelerar con mis compañeros no me pitarían igual? Le dije, no somos lo mismo. Pedri me recuerda mucho a Iniesta. Es un jugador que todo el mundo quiere, que todo el mundo respeta y yo soy diferente. Y a mí la mitad me va a querer mucho y la otra mitad me va a querer, pero también mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que de toda la vida a Cristiano le han pitado, a Messi le han pitado, a Neymar le han pitado, a Vini le han pitado, a Mbappé le han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar, o sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta eso, fútbol.
3: Mira, diu que no li agradaria que tots els camps també l'aplaudissin, és a dir, ell conviu també amb la crítica, és lògic, i molta atenció perquè ha dit que hi ha una cosa que tampoc li agradaria, però que evidentment l'ha d'assumir.
12: Ojalá pagaría mucho dinero por poder ir a tomar algo al centro sin que nadie, o sea, que me puedan ver, pero que no sepan que soy yo. O sea, me encantaría.
1: O sea, te encantaría hacer un hat-trick contra Austria, meternos en octavos de final, pero que saliese del estadio y nadie te dijese Lamin.
12: Y irme al bar de al lado y estar con mi familia tomando algo. Me encantaría.
1: Es el precio de la fama, ¿no?
12: Sí, no me quejo. O sea, las dos vidas están bien.
3: És evident, això no podrà tenir mai, Aitor. De fet, hi ha molts futbolistes i entrenadors que ho diuen. Preferiria dejar de ser tan conocido, és el que busquen.
9: Però no us crida l'atenció el fet de que ho digui un nano que encara no ha fet 19 anys?
3: Que té una edat que no li correspon.
9: Sí. Vull dir, com ha vist la jugada de que... Jo ja sé que Pedri és l'Iniesta del 2026, ho accepto i a mi m'agrada ser diferent. Vull dir, i això ho diu un nano que hauria d'estar encara a l'institut o començant la carrera.
1: Sí.
9: A mi em sembla brutal.
1: No, per l'edat que té. El que diu realment és de veterà, és de persona que és de jugador que porta molts anys.
9: I la manera d'explicar-ho.
11: Però això que diu de que le reconeixen, que sàpiga que en el Temu venen una màscara de látex que tu te les poses i no te reconeixen, Jo me vaig comprar una de Gorbachev. I me la poso en la feta d'intercanvi de parella.
3: Sí, però això no...
7: Ai, escolti.
1: Pues deu ser maco fer un intercanvi de parella amb la seva careta de Gorbachev.
11: I l'ataca sembla de veritat.
14: Ai, gol! ¡En Atlanta!
3: ¡Golazo,
14: Golazo! ¿Dónde están los que decían que el bueno es Julián López? Hay que fichar a Harry Kane. El segundo de Inglaterra se cruza al área la frontal y la pone en la escuadra del portero congoleño. Inglaterra 2, Congo 1, minuto 85, Inglaterra se viene abajo.
3: No sé, mira, s'ha fet ja conegut l'acudit que han fet el dia de l'acudit, justament els informatius. En passi, se l'empassa el porter del Congo, 2-1, i ara si sembla Aitor Dat i Benahit. Jo no hi haurà sorpresa, té pinta, Atlanta.
9: No hi ha sorpresa de moment.
4: És un golaç,
9: però...
4: jo crec. Sí, semblar, és... la posa a l'escaire, és impossible.
9: Però és que lo de Harry Kane no et sembla...
4: Per mi és l'home, jo si pogués escollir... Si pogués triar, per mi és l'home, pel Barça.
9: És una bogeria.
1: Ja, però Harry Kane, el Bayern no el ven.
9: No.
14: Ja lo hemos dicho, que me he metido yo.
1: Ah, bueno, sí, tot això...
14: Fin boom. Està
1: treballant, recordem...
14: Hemos hablado con Harry Kane.
3: François Gallardo, efectivament.
14: Fin boom, al lío, ja habéis visto.
16: No, i tot això, segona assistència de Gordon. Ho dic perquè ningú ho diu.
7: I és... Sí.
16: No, això és falsa. Perdona,
1: però vosaltres, és segona assistència de Gordon. A vosaltres dos...
16: Però jo et pregunto, és o no és assistència de Gordon?
1: Bueno, serà assistència de Gordon a Harry Kane.
7: Però
1: el que ha fet els gols, qui és?
16: Però algú ha de fer les assistències.
1: Sí, però si no tenim davanter.
7: Però qui li passa?
1: Però tu què passa? Que vols sortir amb Gordon? Mare, no t'havia vist mai així.
17: Detector de marica activado.
1: T'has enamorat de Gordon?
7: No, però no entenc la mania que li tens.
16: Li tens mania?
1: No, jo no tinc mania. Jo només dic que abans Harry Kane ja està.
15: Jo també.
1: Veus, Lázaro, és com jo, però abans Harry Kane, abans de Gordon.
9: Jo sí puc triar, també. Crec que encaixa millor.
15: 150 per 150, 150 per Harry Kane.
1: A veure.
3: De fet, el Congo és a punt de quedar eliminada. Una que ja no hi és l'Uruguai. Ha parlat Marcelo Bielsa, el loco Bielsa. Recordeu que hi va haver la polèmica aquella que va sortir a ESPN Uruguai, que els jugadors deien, Marcelo, tenemos que jugar d'esta forma, si no vamos a perder. Doncs avui
16: I que es cansaven, que no volien entrar tant perquè es cansaven.
3: Exacte, hay que jugar diferente. Doncs avui ja, des de casa seva, després de tornar amb vol regular cap a casa, perquè després de la tornada no podien tornar amb charter, s'ha manifestat Marcelo Bielsa.
2: Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas. Y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve y esto no me sirve, esto lo prefiero, esto no lo prefiero.
3: Una mica de idiotes, defensant una miqueta el seu, però vaja, no sé si, ja que ara podem parlar amb ell, diria, en directe...
1: Bueno, parlar no.
15: ¡Dale de una vez!
3: Calma, hombre. No, hombre, hemos de hacer una presentación, saludarle. Buenas tardes, señor Bielsa.
1: Parlarà ell i poca cosa
9: més. Amb acabes el programa, ja,
1: Home, sí. I tant.
3: Que deixem que parli, no?
18: Sí, que parli. Totalmente incomprensible que los muchachos se cansen y no aguanten una charla táctica mía.
3: A tot això no ens està mirant,
18: En contraposición a lo establecido por los códigos estándares del entrenador clásico,
9: es que es per dormir,
18: uno intenta siempre adaptarse a los tiempos que conllevan otro tipo de discurso.
1: Jo crec que, mentrestant, podríem anar ja recollint el programa, no?
3: Sí, anem recollint. Aitor, encara segueix parlant.
18: Que vaja más allá de lo deportivo.
9: Molt difícil no dir França, no?
18: En ese aspecto...
3: No, va fer un partidàs França. Em va espantar. Jo era el França-Suècia, molt sobrada França, Aitor. Jo no sé si hi ha alguna cosa a fer.
9: No espantar-se davant del que té França. És que tinc aquí al costat de Barça.
1: No, és que, bueno, és que clar, no acaba. A veure, calla.
18: Variables.
1: No acaba.
9: Seguiràs i fins al tu diràs, Jo crec que demà, quan vingui el Basté, encara estarà aquí.
1: Sí, molt possible.
9: Gràcies,
1: I si es troba amb Ernesto i Kaiser, doncs es
19: troba. Hola! En otros términos.
15: Una siesta.
18: A veure si acaba. Porque una cosa es correr...
1: Bueno, escolta, hauríem d'anar acomiadant els dos tertulians.
3: El menú, tenim un Bèlgica-Senegal, per exemple, aquesta nit, i està a punt d'acabar, li queden el temps afegit, precisament, el que dona nom al nostre club, al nostre programa, 6 minuts de temps afegit a l'Anglaterra 2, Congo 1.
18: Trascendente de esta carrera dentro del fenómeno futbolístico.
3: M'he perdut,
18: que inevitablemente desemboca en una interpretación
1: holística. Bueno, oiga, que nosotros nos queda amb la Mireia Garolera. Nosotros nos vamos.
18: De ser un dato estadístico.
3: Aitor, escolta, és que pobre no pot ni parlar. Aitor, moltes gràcies.
1: Sí, un plaer.
3: Àlex Pintanel, t'escoltem aquesta nit al tu
1: dia. 6 minuts d'afegit en aquest partit. No s'acaba mai, això,
3: Don José Manuel...
1: Ara és quan empata el Congo,
3: No ho veig clar,
1: Mira, quasi.
19: Marcelo.
1: Don Marcelo, gràcies.
18: Don Santi Seguro.
20: Segurola i Marcelo.
19: A mi se m'ha hecho
1: curto. Àlex Pintanel, moltíssimes gràcies. José Manuel Lázaro, bon estiu.
15: Bon estiu, senyors, que vagi bé.
19: Me lo puedes repetir?
18: Es incomprensible que los muchachos...
1: Oiga, ya está, hemos terminado.
21: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.

Aquesta nit farà una setmana exacta del doble terratrèmol de Veneçuela i la situació sobre el terreny és devastadora. Continua faltant molta maquinària pesant que ajudi amb les tasques de rescat de víctimes i la identificació posterior, però pel que fa als supervivents, molts continuen al carrer malvivint sense casa i sovint sense menjar. L'esquerda, entre el que pregona el govern de Delcy Rodríguez i el que sí n'hi pensa la gent, cada vegada és més gran, en part per l'opacitat a l'hora d'actualitzar les dades. De seguida connectarem amb el Jordi Armenteres, que està a la zona zero d'on va haver-hi aquest doble terratrèmol. Tornant a Catalunya, nou pas perquè s'estreni la nova gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Aquest projecte el controla l'Estat, la Generalitat i diverses empreses privades com Telefònica o el Banc Santander. Si s'assoleix, que encara ha de passar els filtres d'Europa, podria estar operativa a finals del 2028. La imatge del dia, però, ha estat la de l'accident d'un autobús aquest matí al centre de Lleida. Ha perdut el control i ha acabat encastant-se contra la façana de la Diputació. En total, hi ha hagut 44 ferits i 5 han estat crítics. Els Mossos continuen investigant què ha passat. De tot això, ja

0: collar mig any després les instal·lacions de l'IRTA Cresa a la Universitat Autònoma de Barcelona per investigar l'origen del brot de la pesta porcina. La investigació continua en marxa i és secreta, per tant, no sabem si en aquest escorcoll s'han emportat cap possible prova. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, encetem el juliol amb una calor una mica més controlada.
1: Sí, avui la temperatura ha quedat més frenada que els últims dies, però a la costa aquest descens pràcticament no s'ha notat perquè ha augmentat la humitat i, per tant, la sensació de xafogó és més marcada. Demà, últim dia amb els termòmetres més o menys a ratlla, perquè a partir de divendres i sobretot del cap de setmana, atenció, la temperatura tornarà a pujar de valent i es podrien superar els 40 graus.
0: Ara mateix són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: A Veneçuela aquesta mitjanit ja farà una setmana del terratrèmol i la situació empitjora cada dia que passa. Ja fa, doncs, 7 dies que la població del país fa mans i mànigues per intentar subsistir com pot. Les tasques de rescat cada cop es compliquen més i hi ha menys opcions de trobar persones en vida sota les runes. Una setmana després de la tragèdia, el país ha decretat aquesta tarda 7 dies de dol nacional que començaran a la mitjanit. A hores d'ara encara no hi ha dades oficials de desapareguts i el balanç de víctimes es manté igual que fa 24 hores. Els morts s'acosten als 2.000 i hi ha més de 10.000 ferits.
2: Mentre continua la recerca de víctimes entre la runa, milers de supervivents malviuen al carrer, sense casa, en molts casos sense menjar o sense carburants i exposats cada vegada a més malalties. En aquest context, el govern veneçolà està sobrepassat i fins i tot ha de combatre la corrupció interna. Avui ha anunciat que ha detingut 4 policies que havien fet saquejos durant les tasques de recerca.
0: La incapacitat de les autoritats veneçolanes per gestionar la situació fa que cada cop faltin més recursos a les zones afectades i l'ajuda humanitària tampoc arriba a tot arreu. Última hora, enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon vespre.
3: Sí, bon vespre. Hi ha un problema molt greu de distribució, tant d'ajuda humanitària pels qui ho han perdut tot. No oblidem que l'ONU manté en 6 milions la xifra de persones que han perdut la casa on vivien. Però també hi ha gent que vol anar a comprar i comerços que volen obrir però no tenen res. Això és el que hem constatat a la zona de la rodalia de l'epicentre. Un exemple molt concret, un forn de pa a Mamo, a uns 20 quilòmetres de l'epicentre, l'únic obert. Racionen, falta farina, falta gasolina pel forn. Juan Macebo el gestiona.
4: Bueno, ahorita estamos trabajando racionado porque tenemos muy poca materia prima, entonces para poder colaborar con todas las personas en la comunidad estamos sacando cierta cantidad de panes diarios, aunque sea para que la gente se pueda llevar un pancito diario. Esperar que los proveedores se reactiven para poder seguir trabajando y ayudando a la comunidad.
3: I a més, a la porta s'hi fa cua amb algú que vigila amb una tanca amb un doble objectiu, el d'evitar aglomeracions per prevenir problemes si hi ha sacsejades i també saquejos.
0: Això mentre encara estem pendents del rescat de l'home que es va quedar atrapat en el pàrquing d'un edifici de Càtia la Mar, a la zona de la Guaira. Avui els bombers que hi treballen han pogut parlar directament amb l'afectat, a qui ja havien pogut enviar menjar, medicaments i aigua. Tot i això, l'operació encara va per llarg, Jordi.
3: Doncs s'ha complicat molt aquest rescat, moltíssim. Ja són 72 hores, 3 dies, de desenes de bombers de 6 països intentant el que sembla impossible. Els bombers de Portugal ens autoritzen a difondre la veu de l'home atrapat, que es diu Hernán Gil, aquest home de 47 anys, en un tercer soterrani d'un pàrquing esfondrat. Aquesta és la primera conversa que van tenir els bombers amb ell.
5: Hernán, fala conmigo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
5: ¿Usted consegue después se mover hasta la luz, no?
6: Ahorita estoy como acostado, pero puedo moverme hacia allá.
5: No, mas ainda no, ¿ok? Mantente, ¿está bien?
3: Sí. Continua aquest rescat. Avui no hi ha notícies, almenys de moment, de cap rescat exitós. Ahir recordem aquella nena de 3 anys que la van trobar viva.
0: A les últimes hores també ha pujat el nombre de víctimes de nacionalitat espanyola. Ara n'hi ha 26. També continua augmentant la de desapareguts fins als 150. Justament avui ha sortit a Madrid un altre avió en direcció a Veneçuela amb ajuda humanitària. Són la 50ena de persones que formaran part de l'hospital de campanya que hi instal·larà l'Agència Estatal de Cooperació Internacional. El director Anton Leis admetia que el sistema sanitari veneçolà necessita reforços.
7: Que lo que se necesita sobre todo es atención primaria. Van dos cirujanos, pero hay sobre todo un refuerzo de traumatología, de asistencia psicológica, que va a ser muy importante. Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas que han perdido sus casas, y el objetivo del hospital es apoyar al, vamos a decir así, suplir al,

0: Sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades.
1: Calculen que l'hospital de campanya podrà atendre unes 100 persones al dia i la previsió és que s'hi estigui almenys un mes. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem amb un infermer de la Creu Roja que està a punt de volar cap a Veneçuela. Serà a partir de 9:15. Vuit i vuit minuts és un dels titulars d'aquesta tarda. Catalunya ja és un pas més a prop d'estrenar la nova gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Si s'acaba fent realitat, serà una inversió milionària pel territori. Aspira a ser una de les 5 gigafactories de la Unió Europea i podria estar operativa a finals del 2028. El consorci que impulsa la infraestructura estarà controlat un 48% per l'Estat, en un 1% per la Generalitat i el 51% restant per empreses privades. Són Telefònica, ACS, Banc Santander i Multiverse Computing. Més detalls, Júlia Manero.
2: El govern ho veu com una oportunitat per posar Catalunya en la primera línia mundial en avantguarda tecnològica i intel·ligència artificial. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, celebra l'arribada de la gigafactoria i defensa que el projecte permetrà potenciar l'economia al territori. Barbero també afegia que impulsaran nous perfils professionals des de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Pensem que és un d'estos grans projectes tractors que ens pot facilitar la consecució d'un clúster, d'un ecosistema, en este cas de l'economia digital al seu voltant, que porti empreses, que porti emprenedoria, que porti fixació el talent al territori que permeti desenvolupar des d'estudis universitaris fins a graus als nostres instituts i anar diversificant aquesta economia que avui en dia és tan dependent del sector energètic.
2: Tant els alcaldes de la zona com el govern treuen pit del fet que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible que aprofita energies renovables i que gràcies a un sistema de refrigeració d'aire reduirà el consum d'aigua pràcticament a zero.

0: I novetat sobre l'espectacular accident d'autobús d'aquest matí a Lleida. Els 5 ferits crítics evolucionen favorablement i ja han passat a l'UCI. A més, en els últims minuts també hem sabut que la conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues. El balanç de víctimes es manté en 44 ferits. Mentrestant, encara s'investiguen les causes de l'accident. Des de Lleida, Rubén Carbonell.
1: Sí, a aquesta hora 26 ferits continuen ingressats a l'Hospital Arnau de Vilanova, dels quals 5 es mantenen a la unitat de cures intensives, tot i que evolucionen favorablement respecte a les primeres hores. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, també ha confirmat que la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i que les proves practicades d'alcohol i drogues han donat negatiu.
2: Informa que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu. Així que el testat evolucionarà, encara estarà uns dies, acaba de recopilar tota la informació.
1: A aquestes hores, les causes encara es desconeixen i continuen les investigacions per aclarir les causes de l'accident.
0: Catalunya, per altra banda, es prepara pel gran dipart del Tour de França. Demà hi ha el primer gran acte a Barcelona amb la presentació dels equips que inclourà una pedalada simbòlica dels ciclistes que acabarà a la Sagrada Família. El cas és que tot l'esdeveniment també serà el primer de diversos dies d'afectacions de trànsit, Joel Penya.
3: Aquesta nit arrencaran els primers talls al voltant del recinte de Sant Pau i la Sagrada Família. Seran a l'Avinguda Gaudí, per on demà passaran els ciclistes. Precisament, demà a les 2 de la tarda, tot el perímetre quedarà barrat. Per la zona que dona a muntanya comença la Ronda Guinardó entre el carrer Los Castillejos i el carrer Sant Quintí, i per la part que dona cap a mar, el límit és el carrer Aragó i una part de l'Avinguda Diagonal entre Nàpols i 2 de maig. En tot aquest espai, el trànsit estarà del tot tallat, estarà prohibit aparcar-hi i hi haurà limitacions per accedir als aparcaments. Divendres, els barcelonins tindran una treva, però dissabte hauran de tornar a planificar bé els trajectes perquè s'hi farà la primera etapa, una contrarrellotge que anirà del Fòrum i fins a Montjuïc. Diumenge compta amb l'operació tornada, amb la segona etapa entre Tarragona i Barcelona, i ja dilluns les afectacions es traslladaran a l'interior. La tercera etapa sortirà de Granollers i marxarà per Puigcerdà cap a França.
0: Com dèiem, però, les afectacions de trànsit aniran més enllà de Barcelona. Els preparatius del Tour també es començaran a fer evidents a Tarragona a partir de demà al matí amb diferents restriccions de mobilitat. Anem cap allà, Maria Pérez Got.
4: Bona nit. Les restriccions de mobilitat derivades del Tour de França començaran ja demà a Tarragona. A partir de les 10 del matí, els veïns de la zona del Francolí, on s'instal·larà tota la logística del Tour, no podran aparcar en aquella zona ni a la plaça Imperial Tàrraco, una de les entrades més importants de la ciutat. I ja a les 8 de la tarda, aquestes restriccions s'ampliaran a la part alta, al casc històric de Tarragona, i al barri de Llevant, al punt des d'on ha de sortir el Tour. Per pal·liar aquests efectes, l'Ajuntament facilita un abonament gratuït als residents que podran aparcar sense cap cost a les zones verdes i grogues. Durant aquests dies, abans de diumenge, s'han de dur a terme les tasques de col·locació de tanques i buidar tots els carrers perquè no hi hagi cotxes. Les restriccions de mobilitat s'accentuaran de cara a diumenge, quan des de primera hora del matí a les 7 i fins les 10 s'aniran tancant tots els carrers del circuit per on passarà i els carrers adjacents. I no s'anirà reobrint fins gairebé les 3 de la tarda.
0: Un dels grans debats de mobilitat al país, més enllà d'aquestes restriccions que arriben als propers dies pel Tour, són els problemes recurrents a la P7. I en aquest sentit, el govern estudiarà si s'han de prohibir els avançaments de camions a l'autopista. Salvador Illa s'hi ha compromès aquest matí després que els comuns ho hagin posat sobre la taula. El president també creu que potser es va córrer massa amb l'eliminació dels peatges, Laia Colomer.
5: Sí, els comuns han fet aquesta proposta, la de prohibir els avançaments de camions a l'AP7 durant la sessió de control al president. Ho plantegen almenys pels trams més perillosos. Segons Jessica Albiach, en els últims anys l'autopista s'ha convertit en una ratera. El president ha dit que el govern ho estudiarà, però també ha demanat a tots els grups que facin una reflexió.
6: L'AP7 s'ha convertit en una sala d'espera sobre rodes, en un màster en paciència i també, malauradament, en una de les autopistes que té més sinistralitat de tot l'estat.
7: Potser s'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i quan fem una nova infraestructura i una carretera tots ens esveiem, tots, alguns més que d'altres, per cert. La proposta que vostè em fa ja l'estudiaré. És veritat que hi ha un problema amb l'AP7.
5: Illa ha recordat, però, que les competències de l'AP7 són de l'Estat.
0: De fet, en les properes setmanes el govern disposarà de gairebé 167 milions d'euros per augmentar la seguretat a les carreteres. És la partida que preveuen els pressupostos per millorar la xarxa viària i que demà el Parlament aprovarà definitivament. Seran els primers comptes de la Generalitat dels últims 3 anys. Per cert, parlant de trànsit, avui fa 20 anys que es va implantar el carnet de conduir per punts a l'Estat espanyol i es pot veure el got mig ple o mig buit. Ple perquè 9 de cada 10 conductors manté els 12 punts inicials i 8 perquè més de 350.000 persones han perdut tots els punts i s'han quedat sense poder conduir per acumulació d'infraccions. Fem balanç d'aquests 20 anys en aquest informe del Benet Íñigo i l'Eulàlia Carrascal.
8: La majoria de conductors són responsables.
9: El 90% tenen 12 punts i 3 de cada 4 fins i tot han pujat a 15 punts. Això vol dir que no han comès cap infracció durant 6 anys i com a premi tenen 3 punts extra.
8: Gairebé tots els infractors aprenen la lliçó.
9: Més del 90% de les persones que perden tots els punts i fan el curs per recuperar-los passen a complir la normativa. Són 320.000 conductors a qui han tret el carnet només un cop.
8: Hi ha, però, qui reincideix.
9: Sí, 27.000 persones han perdut el carnet dues vegades.
8: I encara hi ha qui multireincideix.
9: 3.500 conductors s'han quedat sense punts 3 vegades.
8: I encara n'hi ha de pitjors?
9: Sí, 400 conductors que l'han perdut 4 cops, 65 conductors l'han perdut 5 cops i encara n'hi ha 4 a qui els han tret el carnet 6 vegades.
8: A molta més gent, però, li han tret algun punt.
9: En 20 anys s'han posat 22 milions de sancions que impliquen retirada de punts. Recordem que són 6 punts per consumir alcohol i droga, 6 punts per fer servir el mòbil o 4 per no posar-se el cinturó o el casc.
8: En tot cas, segons el govern espanyol, el carnet per punts funciona.
9: Sí, des del desplegament la sinistralitat ha caigut un 73%. Abans l'estat tenia molts més accidents que la mitjana europea i ara està força per sota.
0: Precisament 3 de cada 10 persones que tenen el carnet a tot l'estat espanyol tenen por a conduir. Eviten passar per un túnel o conduir massa ràpid o directament la por els supera i decideixen no posar-se al volant. El trastorn es coneix amb el nom de maxafòbia. Aquest matí 6 persones l'han superat amb una teràpia molt innovadora. Jordi Claret.
10: La solució barreja la tecnologia i la psicologia amb l'esforç i l'han posat en pràctica aquest matí al circuit de Barcelona-Catalunya 4 dones i 2 homes que tenien por a conduir. La teràpia ha durat 9 setmanes i s'ha dividit en 3 fases. Primer han jugat al videojoc Gran Turisme 7, que simula el circuit, després han passat a conduir en simuladors i finalment s'ha posat a prova sobre l'asfalt. Tot plegat ho ha supervisat la professora d'autoescola i especialista en aquests tractaments, Cristina Rojas, que diu que cada cas és diferent.
11: És més la percepció d'amenaça de la circulació, és totalment subjectiva. O sigui, hi ha persones que et condueixen tècnicament superbé i, en canvi, ho fan patint.
10: Les dones són les que més pateixen aquesta por, però també hi ha homes que sovint tenen més dificultat a reconèixer-ho, sobretot perquè els fa vergonya.
0: Per cert, que encara relacionat amb el cotxe, omplir el dipòsit torna a ser més car. El preu de la benzina s'ha tornat a enfilar amb la tornada de l'IVA al 21%. Avui ha acabat la rebaixa que el govern espanyol va implementar al març per l'augment de preus arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui el litre de benzina frega l'euro i mig. Per cert, que el govern espanyol crearà una llista negra amb les benzineres que s'aprofitin de les ajudes estatals per engreixar els beneficis. La llista serà pública. Amb aquesta mesura volen deixar clar quines companyies no traslladen al client les rebaixes fiscals perquè tinguin l'opció de reclamar-ho. Tot això pel que fa als carburants, però avui també hi ha novetats sobre el preu de la factura de llum. Atenció a aquesta dada, una de cada 3 llars té contractada una potència elèctrica superior a les necessitats reals. Segons l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, això els suposa un sobrecost mitjà anual de fins a 88 euros.
3: L'OCU ha analitzat prop de 10.000 factures de la llum. El 84% dels usuaris té una tarifa contractada amb un preu únic quan el cost de l'electricitat es distribueix en 3 franges horàries diferents. Per tot plegat, l'organització insisteix en la importància de comparar les diferents ofertes del mercat i triar la tarifa que s'adapti més bé als hàbits de consum. De fet, una família mitjana pot arribar a pagar fins a 450 euros més l'any en funció de la companyia que hagin triat. L'informe també destaca una alternativa poc coneguda per estalviar-se uns calés, contractar 2 potències diferenciades segons la franja horària. Tot i això, per ara, només el 2% dels consumidors opta per aquesta opció.

0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, després de tancar un dels junys més càlids de la història, Catalunya ha registrat més de 7 morts al dia atribuïbles a la calor durant aquest mes. És la xifra més alta que s'ha registrat durant un mes de juny. De fet, la dada multiplica per 4 l'anterior xifra més alta, que va ser l'any passat. Eudald Martínez.
1: Les dades són del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. En total xifren 218 les morts atribuïbles a la calor durant tot el mes de juny. 8 de cada 10 víctimes han estat durant l'última setmana, és a dir, ja en el tram final de la onada de calor i també els dies posteriors. Les dades també mostren que 9 de cada 10 víctimes tenien més de 65 anys i 6 de cada 10 més de 85. La xifra més alta de defuncions per calor en un mes de juny fins ara s'havia registrat l'any passat amb 56. Les dades d'aquest any, per tant, s'acosten més a les que se solen donar als mesos de ple estiu. L'any passat, per exemple, es van registrar 251 morts al mes de juliol i 386 a l'agost. Al conjunt de l'estat, la mortalitat atribuïble a la calor en un mes de juny també ha estat de rècord amb més d'un miler de víctimes.
0: Tot plegat després de deixar enrere un juny que ha entrat al podi dels més calorosos. Ara ho dèiem, el conjunt de Catalunya ha estat el tercer juny més càlid des de que hi ha registres, només superat pel de l'any passat i el del 2003. Avui la temperatura ha baixat una mica, però per aquesta nit tornem a tenir avisos de perill per calor nocturna a l'Empordà i a finals de setmana la calor tornarà a ser molt intensa a tot el país. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
2: Bon vespre.
0: Una lleugera baixada de termòmetre, però que es nota ben poc.
2: Sí, es nota més aviat en punts de la costa, on els últims dies teníem 33, 34 graus, avui hem baixat cap als 28-30, però en canvi ha augmentat la humitat i, per tant, aquesta sensació que nota el nostre cos amb més humitat, més sensació d'aixafogor, que es nota també amb l'efecte de l'illa de calor urbana, sobretot a la ciutat de Barcelona. Per tant, baixar el termòmetre, parlàvem de 37-38, ahir pràcticament 40 graus a la Vall de l'Ebre, avui on més s'ha enfilat el termòmetre, cap a 35-36, és un respir, és una baixada, però continua fent molta calor i hem encetat aquest mes de juliol, com deies, després d'un juny doncs amb molta força pel que fa a la calor, molt semblant al de l'any passat, i també el del 2003 ha quedat doncs molt a prop, i això que el juny de l'any passat encara va fer més calor que aquest any, déu-n'hi-do.
0: A partir del cap de setmana, ho apuntaves també abans a la portada, clarament tornem a anar cap amunt, no?
2: Sí, sembla que de cara a la setmana que ve s'ha d'acabar de confirmar, a veure si es configura o no aquesta situació, per poder tenir una altra onada de calor.
0: Una altra,
2: sí. A bona part de la península Ibèrica sembla clar que en alguns moments hi haurà una situació propícia per parlar d'onada de calor. A veure, aquí a Catalunya, que arribarem als 40 graus, sembla pràcticament garantit. O sigui que algunes comarques de Ponent, de l'Ebre, potser hem avís per perill de calor intensa, per un episodi d'onada de la calor, de cara a la setmana que ve. Començarà a notar-se ja divendres, dissabte. Farà molta calor el cap de setmana, precaució, exposició al sol, a cops de calor, perquè la situació doncs promet, i la setmana que ve, a veure, però mirant mapes enllà, doncs aquest inici de juliol ens pot portar temperatures tan altes com el juny, o sigui que de moment no anem pas bé.
0: No hi ha horitzó, eh?
2: No es veu una baixada clara. Hem tingut aquest respir, que és veritat que es nota al Pirineu avui, sobretot al vessant nord, cap a la Vall d'Aran, zones altes de muntanya, està refrescant i s'agraeix, però bé, a la resta no, i seguirem pujant, sí.
0: Gràcies, Martí, fins ara.
2: Fins ara.
0: De les 8 i 23 minuts, malgrat l'ofensiva del Tribunal Suprem contra la regularització de migrants, el govern espanyol assegura que el procés continua en peu. La ministra d'Inclusió i portaveu fa una crida a la calma a les persones que han demanat acollir-s'hi. En una entrevista al Món RAC1, Elma Saiz ha defensat que el decret és plenament compatible amb la normativa europea.
3: El próximo viernes 3 de julio tendremos ocasión de hacer las alegaciones al Tribunal Supremo, que indudablemente, bueno, pues está en todo derecho de hacer su consulta al TJUE, pero insisto, mensaje de tranquilidad con un texto que tiene el rigor jurídico y que se circunscribe a una normativa que afecta a nuestro país.
0: Mentre encara no s'han fet oficials les xifres, el PP posa en dubte les polítiques migratòries del govern espanyol. Els populars s'aferren a la llei de nets per intensificar la pressió política. Insinuen que es tracta d'una estratègia de Pedro Sánchez per ampliar el cens electoral i assegurar-se vots pel PSOE. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
4: Fins ara el PP havia intentat rebaixar la polèmica parlant d'enginyeria electoral. La portaveu del PP, Esther Muñoz, ha negat aquest matí haver fet servir la paraula tupinada.
5: Si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser... Nunca hemos hablado de eso. Ahora lo que decimos es ¿Por qué tanta urgencia?
4: Però hores més tard, Isabel Díaz Ayuso ha tirat pel dret i ha insinuat que la llei de Nets serveix per ampliar la base electoral del PSOE.
6: Ahí lo dejamos como una duda. También el personal asignado a según que embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. ¿Quiénes son? ¿Con qué criterio están ahí? Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
4: El PSOE avisa que el PP prepara el terreny per alimentar la sospita d'una tupinada. Félix Bolaños ho ha comparat amb la sala al Capitoli dels Estats Units.
7: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020 y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas cortes generales cuando se constituyan después de las elecciones generales.
4: Segons Bolaños, el PP es deixa arrossegar pel discurs de Vox.
0: En aquesta ofensiva contra el govern espanyol avui s'hi afegeix José María Aznar, que torna a fer una crida per tombar Pedro Sánchez. Aquesta vegada, però, l'expresident espanyol avisa Alberto Núñez Feijóo que no pot comptar amb Junts per Catalunya. Aznar ha esperonat al PP construir una majoria amb Vox, però també mirant a l'esquerra.
8: Si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría ¿será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
0: Ho ha dit Aznar al costat de la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, que ha assegurat que és molt complicat posar-se d'acord amb Junts. Tot plegat mentre hi ha novetats sobre diverses causes judicials al voltant del PSOE, el jutge Juan Carlos Peinado consulta a les parts si ha de permetre a Begoña Gómez recuperar temporalment el passaport. La dona del president espanyol vol anar la setmana que ve a Turquia i al Regne Unit, coincidint amb la cimera de l'OTAN.
9: Ara les tres parts tenen tres dies per dir-hi la seva. Azteoir han estat els primers a no oposar-s'hi. L'associació ultraconservadora considera que anar a l'acte de graduació de la filla a Londres no és prou motiu com per fer una excepció. A més, argumenta que amb el Brexit és més lent i difícil fer una extradició.
0: El jutge del cas Leire cita declarar, per altra banda, com a testimoni, l'antiga mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
9: La decisió arriba després que la fiscalia hagi confirmat que Diego Viñafañe es va reunir dues vegades amb la lampista del PSOE. En les trobades també hi hauria participat l'antic advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. La citació a l'Audiència Nacional és pel 15 de juliol.
0: I més coses. Un jutge ha ordenat detenir l'agitador Vito Quiles. Avui al matí la policia ha intentat arrestar-lo a la seu de la televisió on treballa, però no l'han trobat. Els advocats de Quiles asseguren que demà anirà a una comissaria per aclarir la situació.
9: En un missatge a Twitter, l'agitador ha confirmat l'intent de detenció i ha denunciat que el govern espanyol fa servir la justícia per perseguir els adversaris polítics. L'advocat de Quiles ha explicat que és a casa seva i que té previst presentar-se demà mateix en una comissaria. Com a mínim, hi ha una causa judicial oberta contra el pseudoperiodista. L'investiguen per haver assetjat la presidenta de Red Elèctrica, Beatriz Corredor, a la porta de casa.
0: I encara en crònica judicial, el Suprem ha obert una altra investigació contra l'eurodiputat Albice Pérez. El tribunal acusa el líder de s'ha acabat la festa d'un delicte de desordre públic.
9: El Suprem creu que l'eurodiputat va fer una crida per bloquejar i col·lapsar vies de comunicació durant unes protestes agrícoles al febrer del 2024. Els jutges consideren que els missatges publicats a Telegram van incitar una mobilització que va més enllà de la legítima crítica política. És la sisena causa judicial oberta contra el vicepérez.
0: I un apunt més a Madrid, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, fa un pas al costat i deixa tots els càrrecs al moviment. Ho anuncia després que el partit hagi arxivat la investigació interna que li havia obert per un presumpte cas d'assetjament laboral. Sumar escollirà el nou lideratge l'11 de juliol. Tornem a Madrid, Adrià.
4: Les investigacions contra Hernández s'han arxivat per falta de proves i perquè alguns dels denunciants haurien rectificat el seu testimoni. La dirigent ha insistit que tot plegat ha estat un intent de perjudicar la seva trajectòria política.
10: Lo he pasado muy mal, porque la campaña de desprestigio que he sufrido ha sido brutal. Por mi parte, puedo decirles que tengo la conciencia totalmente tranquila, porque jamás en mi vida he acosado a nadie.
4: Amb aquest pas també queda fora de la cursa per liderar Sumar, que es decidirà en un congrés l'11 de juliol. Fins ara només s'hi ha presentat una candidatura impulsada per Verónica Martínez Barberó i Rosa Martínez.
0: Dos minuts i dos quarts de nou. I a casa nostra, en el judici contra els exconsellers Josep Maria Argimon i Alba Vergés, els policies espanyols han negat que la Generalitat posés bastons a les rodes a l'hora de vacunar els agents contra el Covid. Ho han dit dos dels encarregats de muntar el dispositiu per part de la Guàrdia Civil i la policia espanyola. Han assegurat que la coordinació i la comunicació van ser fluïdes en tot moment, Joel.
5: L'acusació tenia l'esperança que els dos testimonis que han declarat avui al judici apuntessin a desavinences o complicacions a l'hora d'organitzar-se amb el govern. Però s'han trobat amb tot el contrari. Tant l'inspector en cap de la policia espanyola, Daniel Rapado, com el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Esteban Gómez, han dit que no hi va haver problemes amb la Generalitat. Això, tot i demanar que els metges posessin les vacunes als agents a les mateixes dependències dels cossos policials. De fet, han assegurat que el seu interlocutor, l'excap de Serveis de Salut, Xavier Rodríguez Guasc, va estar pendent d'ells durant tot el procés.
11: Pensé que hubo una época que Xavier Guasc, creo que hablábamos casi 24 horas al día. Si eso no es estar disponible y predispuesto.
12: La relación fue bastante buena y cuando surgía cualquier incidente, pues era el primero que decía, vamos a intentar resolver.
5: La següent sessió del judici serà dilluns que ve amb diversos excàrrecs del govern, incloent Carmen Cabezas.
0: I encara en crònica judicial, nou capítol sobre el trasllat de les obres de Sixena al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ha demanat al jutjat d'Osca que aturi el retorn de les pintures murals, almenys fins que el govern de l'Aragó expliqui on i com les vol tornar a instal·lar. El MNAC assegura que sense aquests detalls no poden completar l'informe d'avaluació de riscos i, per tant, no poden decidir com s'ha de fer el desmuntatge amb totes les garanties. Adrià García.
13: El museu diu que encara no sap com serà l'espai on aniran les pintures ni en quines condicions es conservaran, tampoc com es farà la descàrrega, el desembalatge i la instal·lació al monestir de Santa Maria de Sixena. Sense aquesta informació, segura, no pot avaluar tots els riscos del trasllat ni decidir, per exemple, fins a quin punt caldrà desmuntar les pintures o com s'hauran de protegir. Els tècnics identifiquen més de 70 situacions que podrien fer malbé els murals, com ara vibracions, cops, canvis de temperatura o també humitat. Recorden que les pintures es mantenen estables gràcies a les estructures que les sostenen actualment i que qualsevol manipulació podria provocar esquerdes o despreniments. Per això el MNAC també reclama que un comitè d'experts independents revisi l'informe abans de prendre cap decisió. En canvi, dilluns vinent començaran els treballs per traslladar a l'Aragó les pintures profanes. Formen part de la mateixa col·lecció, les pintures de Sixena, però són molt menys fràgils que els murals.
0: I atenció, perquè també hem conegut novetats importants del cas Andic que no ajudaran gens la defensa de Jonathan Andic, acusat de matar el seu pare. Són detalls que publica el diari El País sobre la declaració que hi va fer la parella d'Isaac Andic als jutjats. Estefania Canuz va confirmar que el fundador de Mango tenia pensat fer fora el seu fill de l'empresa poc després de l'episodi a Montserrat.
9: Canuz va detallar davant la jutgessa que Isaac Andic volia apartar el seu fill de la direcció de Mango a partir de l'1 de gener del 2025, és a dir, tot just dues setmanes després de la caiguda mortal. Això, tot i que fonts properes a la companyia deien que feia un any que s'estava preparant la seva sortida. Cal dir, però, que la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de l'incident va ser precisament la parella del seu pare. A banda d'això, la terapeuta de la família ahir també va parlar de discrepàncies entre el pare i el fill pel cost de la boda de l'investigat. Mentre que el pare volia fer un gran banquet, el fill hauria intentat estalviar-se diners amb una celebració més modesta, segons la terapeuta, per l'obsessió amb els diners i la por de quedar-se sense l'herència. La discussió va acabar amb l'àpat finalment cancel·lat. Finalment, Jonathan Andic va casar-se pel civil en una cerimònia íntima.
0: Passen dos minuts de dos quarts de nou. Els Mossos i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar les instal·lacions de l'IRTA Cresa per investigar l'origen del brot de pesta porcina. El centre de la UAB es mostra obert a col·laborar, però recorda que es van fer diverses auditories externes i que no van trobar cap prova pel virus, que el virus sortís d'aquests laboratoris. En l'escorcoll que van fer ahir, no se sap si s'han emportat cap altra prova per la investigació. A més, els agents també van entrar ahir al centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de Madrid. La investigació està sota secret de les actuacions. Més coses, el govern admet que el curs que ve començarà amb professors sense el nivell C2 de català. Tot i que el requisit entrava en vigor aquest 2026, el Departament d'Educació farà una excepció en les especialitats on no s'arriben a complir les places. Això sí, la consellera Esther Niubó ha recordat des del Parlament que hauran de demostrar el compromís de treure-se'l durant l'any, Segiró.
14: Sí, i si no ho fan, quedaran automàticament fora la borsa de treball que agrupa els interins. La mesura la va promoure el govern de Pere Aragonès el 2022 i havia d'entrar en vigor el 2024. Tot i això, es va ajornar perquè el Tribunal Superior de Justícia va suspendre el decret de règim lingüístic. Un cop descongelat aquest punt, la consellera Niubó va fixar com a nova data el 2025 i ara torna a ajornar un curs més perquè les aules no es quedin buides.
15: Hem de fer també compatible doncs, la responsabilitat que tenim que tots els centres educatius puguin disposar del professorat suficient, evidentment també el dret a l'educació d'infants i joves, i per això hem establert a través d'aquesta resolució una excepció temporal que és transitòria, perquè és la primera vegada, insisteixo, que això passa a ser un requisit. A partir d'aquí s'ha establert a través d'aquesta resolució una excepció temporal només d'aquest curs.
14: Afegeix que es prioritzaran aquells interins de la borsa que ja tinguin el C2 i si no hi ha prou candidats s'admetrà personal que no el tingui temporalment. Si aquestes persones no l'acrediten durant el curs que ve, quedaran fora de la borsa.
0: I atenció, aquestes dades, 6 de cada 10 treballadors trien la feina pensant més en la conciliació familiar que no pas en el sou. Apunta un estudi de Foment del Treball que demostra que encara queda camí per fer. La majoria dels enquestats creuen que és impossible compaginar la feina i la família.
9: És una de les conclusions d'una enquesta que s'ha fet a 800 persones. Només el 20% trien la feina per vocació i tan sols un de cada 5 enquestats diu que l'escullen segons el salari. Per la gran majoria, el més important són els horaris i les opcions de conciliació familiar. Ho pensen majoritàriament tots, menys els menors de 24 anys, que posen per davant el sou. L'estudi també alerta que cada vegada és més difícil cobrir llocs de feina. S'ha triplicat el nombre de vacants en els últims 10 anys i la meitat de les empreses tenen dificultats per cobrir-les. A més, també s'han duplicat les baixes i ha augmentat l'absentisme laboral.
0: I les administracions públiques catalanes van oferir més de 1.500 milions d'euros en concursos públics el 2025. Això és un 45% més respecte a l'any anterior. Per tal que les petites i mitjanes empreses puguin moure's amb facilitat pel món de les licitacions, tradicionalment molt complicat, un emprenedor català ha posat en marxa Tendi2, una plataforma en línia que ajuda els empresaris a buscar els concursos que més encaixen amb la seva activitat, n'analitza els requisits i en preparen la documentació. Podeu escoltar-ne tots els detalls al nou capítol del Rack and Go, el podcast pels emprenedors a l'app i al web de RAC1.
16: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem tots els detalls del Manga Barcelona avui que se n'ha presentat la propera edició.
17: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
18: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
19: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
20: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
21: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
22: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
23: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
22: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
23: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
0: Obrim crònica cultural. El Manga Barcelona durà a la ciutat el gran mestre del terror, el japonès Junji Ito. És l'autor d'obres de culte com la minissèrie Uzumaki. Ito serà el convidat d'honor a la propera edició del certamen, que es farà del 6 al 8 de desembre a Fira Gran Via.
9: El dibuixant de còmics ha estat l'encarregat de fer el cartell d'aquesta edició, una il·lustració en què apareixen els seus personatges més coneguts al Parc Güell de Barcelona. Ara bé, el japonès no és l'únic cap de cartell cartell del Saló, hi haurà altres noms amb majúscules de l'univers otaku, per exemple, Osvaldo Kato, il·lustrador de mangas o animes com Shin-chan o el detectiu Conan, però sobretot conegut per ser el dibuixant de les famoses cartes Pokémon. Les entrades i abonaments pel manga Barcelona es podran comprar fins a finals de juliol.
0: I la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usar, ha rebut fa només uns minuts el primer premi de comunicació científica Ràdio Associació. El guardó s'ha lliurat fa una estona a la casa Prat de Saba en un acte emmarcat en la Festa Major de Vic. Anem cap allà, Eudald Puig.
1: Mònica Usart ha estat reconeguda per la seva tasca divulgadora en l'àmbit científic en un acte molt familiar que s'ha fet al jardí de la casa Prat de Saba, on ha comptat amb familiars de la mateixa Mònica, autoritats i també companys i companyes de l'emissora. Mònica Usart, quan ha rebut el premi, ha volgut compartir-lo amb la resta de companys de meteorologia, no només de la casa, sinó també de la resta de mitjans de comunicació. Uns meteoròlegs ha assegurat durant l'agraïment que s'han convertit en els científics de capçalera en els mitjans de comunicació.
2: Jo crec que en aquest país avui en dia tenim molta gent que comunica molt bé la ciència i crec que vull defensar el meu sector, no, dins del món de les dones i dels homes del temps, doncs en som uns quants i és un premi que és compartit també amb tots els companys de Meteo.
1: És la primera edició d'aquests premis que han nascut amb la col·laboració de la Casa Prat de Saba i Ràdio Associació de Catalunya, tot plegat amb la voluntat de preservar el llegat del meteoròleg biguetà Josep Prat de Saba.
0: I parlant de guardons, la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf ha rebut el premi de televisió que atorga el Ministeri de Cultura.
9: Li han concedit per la seva trajectòria i per haver estat una figura clau del periodisme televisiu. Calaf ha estat la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola i ha informat des d'algunes de les principals capitals del món, com Nova York, Moscou, Buenos Aires, Roma, Hong Kong i Pequín.
0: En música, el Festival Grec ha obert les inscripcions pel concert gratuït que es farà el 17 de juliol a la Sagrada Família. És la primera vegada que el festival programa un espectacle a la Basílica. Es titularà Arrels de Llum i serà un recital conjunt de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sacerols. Però el Grec dona avui el tret de sortida a la programació musical amb la fusió dels empordanesos Ciutat i el guitarrista flamenc Carlos de Jacoba.
3: Esperaré a que salga el sol.
0: Actuen d'aquí una hora mal comptada, 9:45, a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. I d'aquí uns minuts també arrenquen els grans concerts del Festival Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona.
6: Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna.
0: El primer concert és el dels madrilenys Taburete, que actuen a les 9 amb totes les entrades exaurides. I un dels noms més polèmics del reggaeton, Tokisha, actua a la Sala Rasmatàs. El concert de la cantant dominicana també arrenca a les 9, però el món de la música també ens deixa avui dues notícies tristes. D'una banda, la mort de Manuel Arjona, un dels membres més mítics de Locomia, banda coneguda per èxit com aquests.
24: Disco Ibiza, Locomia, moda Ibiza, Locomia, loco Ibiza, Locomia, sexy Ibiza, Locomia.
0: Arjona va formar part de la primera etapa del grup a finals dels 80, quan Locomia van triomfar amb la seva estètica inconfusible. Tenia 58 anys i va morir dilluns a la nit a Viladecans. També ha mort Víctor Willis, una de les veus més conegudes dels Village People. Víctor Willis era el policia d'aquesta mítica banda de Nova York. Tenia 74 anys. Tres minuts i 9:45, fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Pau Bombardó, bon vespre.
25: Bon vespre.
0: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça després de guanyar les eleccions el mes de març. Ho ha fet avui, ha aprofitat l'acte per fer un repàs a les principals carpetes del club blaugrana, entre les quals es troba la del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
25: Laporta ha confirmat que el Barça ha fet una oferta pel futbolista argentí, però que és una oferta amb data de caducitat.
26: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar aquí tenint l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
25: Un Atlètic de Madrid que, de moment, es referma en no vendre el jugador malgrat que tinguin ofertes per fer-ho.
0: Un Laporta que també ha tingut paraules pel Madrid.
25: S'ha referit a l'informe que va presentar el Club Blanc davant la UEFA sobre el cas Negreira. Laporta ha dit que confia en que la denúncia no prosperi i ha carregat contra Florentino Pérez.
26: Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, vamos, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vus, que estos déjà vus, bueno, no sé, yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente.
25: Un Laporta que ha parlat de déjà vus fent referència a la contractació de Mourinho com a nou entrenador del Madrid.
0: I a tot això, Rafa Juste, fins ara president en funcions, s'ha postulat per ser el successor de Laporta.
25: Ho ha explicat en una entrevista al Món RAC1.
4: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Avui és el dia de jugar a la porta, queda molt de temps, però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
25: Per fer-ho, per això s'haurà d'esperar fins al 2031, quan estan previstes les properes eleccions. De moment, durant aquest mandat, ocuparà la vicepresidència primera del club.
0: Això pel que fa al Barça, però avui hem tingut nova jornada al Mundial de Futbol, que a les 8 ja veiem el resultat. Finalment, el Congo no...
25: No ha donat la sorpresa. No. Anglaterra ha patit una jornada que ha començat amb Anglaterra, precisament, guanyant per la mínima, finalment, per 2-1 contra la República Democràtica del Congo en un partit que, com dèiem, ha començat perdent i on ha fet el gol de la victòria al minut 86. Els dos gols han estat obra de Harry Kane i el blaugrana Gordon ha fet les dues assistències. Completaran la jornada del Mundial nous partits de setzens de final, amb un Bèlgica-Senegal a les 10 de la nit i un Estats Units-Bòsnia i Herzegovina a les 2 de la matinada.
0: I acabem amb futbol femení perquè el Real Madrid ha anunciat que no s'adherirà a l'acord d'inversió de la Lliga F liderat per Pau Gasol.
25: El Club Blanc ha més un comunicat on argumenta que les xifres de l'operació no corresponen a un acord sostenible per la competició. Segons afirmen, el vehicle inversor de Pau Gasol aportarà ara 40 milions d'euros pels clubs. Tot això a canvi d'un percentatge d'entre el 34 i el 49% dels ingressos comercials de la competició durant els propers 25 anys. El Real Madrid i tres clubs més hi han votat en contra, però l'operació s'ha aprovat igualment pel vot favorable dels 12 clubs restants.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
25: Fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
5: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
5: Doncs mira, Mireia, com saps, al llarg d'aquesta temporada hem explicat diverses escenes surrealistes relacionades amb l'art en aquesta secció, justament,
0: sí?
5: Com el robatori express al Louvre,
0: sí,
5: o el
0: sí,
5: quadre de Picasso que va desaparèixer a Madrid fa uns mesos. Mm? Doncs avui podríem dir que tenim un altre cas per aquesta sèrie concreta. Aquest cop amb un quadre de Joaquim Sorolla que va desaparèixer aquest cap de setmana a Sevilla.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Què va passar, a veure?
5: Doncs mira, els propietaris, una família, s'anaven de vacances i resulta que es volien endur aquest quadre i mentre carregaven el cotxe el van deixar recolzat a la vorera.
0: A veure.
5: Sí. Però... També és qüestionable, no? Però resulta, doncs, que es van despistar i se'l van descuidar. Per tant, van marxar amb el cotxe i quan se'n van adonar i van fer marxa enrere, ja el quadre ja no el van trobar, ja havia desaparegut. Doncs bé, avui, uns dies després, s'ha resolt el cas. I
0: han trobat el lladre.
5: El lladre o no lladre, pobre home.
0: Ara, no lladre?
5: No, ara ho explicarem. Es tracta d'un home de Múrcia que estava fent turisme a Sevilla i que explica que es va trobar el quadre pel carrer i que el va agafar. Ho ha explicat ell mateix avui a la cadena SER.
7: Fíjate, lo cogí porque me gustó el marco, no por la pintura. Ah, cogí el cuadro y yo me fui a la habitación. Digo, le pongo con el móvil, eso de la IA, digo, coño, digo, este cuadro es bueno. Hasta que ya vi la anuncio ese, entonces llamé a la policía para decir, digo, para lo tengo yo, pero está ahí ya en el suelo.
0: Ho he sentit bé? És a dir, no ho va agafar per la pintura, sinó pel marc.
5: Exacte, el que li va cridar l'atenció era el marc, que era així daurat i tal, i el va decidir agafar. El va consultar amb la intel·ligència artificial i va dir, ostres, aquest quadre és més bo del que jo em pensava.
0: És un sorolla.
5: I després, quan es va veure les notícies que havien denunciat la desaparició de l'obra, doncs va avisar la policia i el va tornar.
0: I el va tornar,
5: sí.
0: Clar. Ai, gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Ara sí, passen 2 minuts de 3:15.
8: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi, comencem la tertúlia d'aquest dimecres 1 de juliol. Comencem ja per fi el juliol. Ja estem veient, no sé què veiem, però la calor...
1: Veiem el final del túnel?
0: Sí, el final del túnel o l'inici, no sé ja. I saludem els tertulians d'avui dimecres. Ara el sentiu per aquí. Tenim el Miquel Noguer, el director del País a Catalunya. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Molt bé, molt bona nit.
0: Acalorat o no?
2: Una mica millor.
0: Una mica millor, sí?
2: Ahir, avui, crec que inclús a Barcelona, fora de Barcelona bastant, però inclús a Barcelona la cosa ha millorat una mica.
0: Et veig optimista amb el tema calor. No sé si el Silvio Falcón, politòleg, què tal? Bona nit.
3: Bona nit.
0: Ho veus de la mateixa manera o no?
3: Home,
0: comparteixes?
3: Home, fa molta calor, jo crec que hem de dir, fa molta calor i tanmateix, si ens alleugereix una mica, ja estem contents. Jo crec que és una mica, comparteixo el que deia el Miquel, però vaja.
0: Mira, el Martí ara ja ens estava dient, és que em sap greu, aquí, però que ja el cap de setmana se'n tornem.
3: Això torna,
0: Segona onada. Estefania Molina, què tal? Periodista i politòloga des de Madrid. Bona nit.
4: Molt bona nit, Mireia.
0: Com m'ho porteu per Madrid? També segueix el tema calor, eh?
4: Molt malament. Ara mateix estem a 34 graus i gairebé són les 9 del vespre.
0: Doncs, i això com ho portes, el tema ventilacions i, no sé, com ho surfeges, això?
4: Doncs mira, tinc la sort que jo visc de lloguer. En aquest pis hi ha aire condicionat. Jo no hi dormo, amb l'aire condicionat. Tinc por que m'agafi alguna pneumònia, que m'agafi algun constipat o alguna cosa així, però per sort doncs ho vaig trampejant i per sort el transport públic també hi ha aire, però abans he anat a una conferència i anava pel carrer i realment gairebé em marejo.
0: És que, mira, no s'ha parlat prou una mica, Estefania, d'això que ara ho apuntaves, d'aquesta mena de, podríem dir-ne, psicosi d'algunes persones, de què pot passar si dormo amb l'aire condicionat obert? Que és, hi ha gent que li neguiteja molt, aquest punt. No sé, sí. Però què tens por de no poder parlar mai més, de quedar-te sense veu? No sé.
4: Això segur que no. Però tinc por d'agafar alguna malaltia respiratòria per passar fred de nit, per passar excés de fred. Aleshores, el que faig és obro les finestres i corre ventilació. És una mica el mètode.
0: Ah, és d'acord. Fa servir l'aire durant el dia i la nit, aquesta presumpta ventilació de 34 graus de Madrid. El Miquel diu no.
2: No, jo he de dir que sí, els primers dies vaig intentar, diguem-ne, seguir la via Estefania, però hi va haver un moment, quan portes dues nits que et lleves bastant més cansat del que has anat a dormir, que decideixes que prendràs algun risc, i entre ells...
0: L'aire condicionat.
2: El de perdre la veu, si convé, i de fet una mica ara.
0: I sí, és
2: ara
0: la conseqüència.
2: Estava escoltant l'Estefania i dic, ostres, potser és el que em passa a mi.
0: De seguida també saludarem a la Magda Gregori, la directora de La Mira, que també ens acompanyarà avui en temps de tertúlia. Comencem la tertúlia un dia més, saludant el Jordi Armenteres, que el tenim a Veneçuela. Jordi, què tal? Bona nit, bona tarda per tu.
5: Hola, bona nit, sí, bona tarda. Aquí falten 9 minuts per arribar a les 3.
0: Faltaran, per tant, Jordi, 3 hores perquè faci una setmana del doble terratrèmol, eh?
5: Sí, exacte, i tenim una actualització en aquests moments de dades, ja ho apuntàveu abans. El govern de Veneçuela admet ara que hi ha 2.295 cadàvers recuperats, persones que han mortes, i a més hi ha una altra dada que és interessant, que demostra també la feinada que s'està fent, tot i que hem estat denunciant la falta d'ajuda, la necessitat de més bombers professionals, la necessitat de revisar estructures. Hem anat dient que hi ha molts edificis que encara no s'han analitzat per enlloc. El que diu el govern de Veneçuela, ara sentirem el president de l'Assemblea, Jorge Rodríguez, és que s'han rescatat fins ara gairebé 6.500 persones.
6: Ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas. La esperanza se mantiene intacta.
5: A més, Mireia, a Jorge Rodríguez se li ha fet una pregunta. Els mitjans internacionals, bàsicament, són els que estem denunciant els problemes que hi ha en la gestió de tota l'ajuda humanitària. No diem en cap cas que no hi hagi ajuda, diem que en fa falta molta, però sí que estem explicant que arriba molta ajuda humanitària. Però Nacions Unides, el programa de menjar de l'ONU, hi ha diversos organismes que estan denunciant que el repartiment, com que el vol fer el govern de Caracas, es fa de manera molt desigual. I el que respon Rodríguez és això.
6: Este no es momento para la politiquería. Este no es momento para la polarización y este no es momento para la mentira. Una mentira puede costar vidas humanas. Entonces están diciendo que la ayuda humanitaria internacional no está llegando. Hasta este momento han llegado 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional a Venezuela.
5: Tampoc ha entrat en tota la qüestió de la lentitud amb la qual l'ajuda, quan arriba per avió, és relativament fàcil, perquè arriba o a Caracas directament o a l'aeroport de València, que en aquests moments és el nucli de la gestió de tota aquesta ajuda humanitària. L'aeroport de València està unes 2 hores i mitja, 3 hores per carretera de Caracas, però sí que hi ha aquest altre problema de com es gestiona tot plegat, i la lentitud amb la qual els camions arriben fins a l'epicentre, sobretot quan han de venir per carretera des de Brasil o des de Colòmbia.
0: Per tant, Jordi, la situació una setmana després, perquè ens escriguis el que estàs veient ara mateix, que tornes a estar a la zona zero, tornes a estar, recorda'ns-ho, davant del
5: sí,
0: que ha de ser...
5: a Playa Grande.
0: A Playa Grande, exacte.
5: Sí, sí, a Playa Grande, és l'epicentre del terrible terratrèmol. De fet, estem al lloc on estem encara esperant aquest rescat miracle d'aquest treballador, aquest vigilant d'aquest pàrquing atrapat al soterrani 3. No hi ha bones notícies, ell continua en vida, ell parla amb els bombers, ell està rebent igualment el menjar, l'aigua, els medicaments. Això ja fa més de 24 hores que ho expliquem, però és que fa 72 hores que va començar el rescat. I aquest senyor, clar, de les 6 de la tarda hora d'aquí a 3 hores, farà exactament 7 dies que està tancat allà sota. Quina és la situació aquí? Aquí és la cara de l'esperança amb aquests 6 equips internacionals de bombers que estan treballant incansablement i han agafat una nova via, obrint un nou túnel per una altra banda per poder intentar arribar, perquè els últims pams d'aquell túnel que explicàvem ahir de 6 metres no hi ha hagut manera i l'estructura corre perill i es podria esfondrar. Aquesta és la situació aquí. Si jo em pogués moure, que no em puc moure perquè tinc un punt de connexió aquí, tiraria una mica recta, passaria tots els equips de bombers internacionals, tiraria a l'esquerra i baixaria a la zona de l'hotel Marriott de Playa Grande. Si algú vol veure on és, agafa el Google Maps i és molt fàcil. Hi ha una gran rotonda i allò són, ahir ho deia, la meitat dels edificis estan esfondrats, l'altra meitat han caigut, els que estan totalment esfondrats perquè van caure una planta sobre l'altra, s'ha descartat que hi hagi víctimes mortals. Davant seu hi ha diverses famílies assegudes amb cadires esperant que algú els ajudi per trobar els seus familiars, per poder-los enterrar. Hi ha una imatge d'entès que a l'altra banda hi ha un cadàver atrapat des de fa molts dies que li van tirant calç bàsicament perquè no hi hagi un problema d'infeccions, és molt entès el que expliquem, però aquesta realitat és la que ens trobem en molts edificis de la zona. Sense anar més lluny, em torno a girar per tornar a mirar el pàrquing, els bombers el que expliquen és que com a mínim a la zona de treball per trobar aquest supervivent hi ha una desena de cadàvers que també els estan tirant calç viva perquè comenci la descomposició i perquè no hi hagi problemes no només amb la pudor, sinó amb les malalties que podria provocar aquesta carn humana que s'està descomponent.
0: Cada dia, Jordi, anem connectant amb tu i avui, un dia més, ens pots dir que ara mateix on ets, encara no hi ha arribats ni maquinària ni ajuda concreta per intentar de remuntar una mica o ordenar una mica tot això?
5: A veure, aquí hi ha relativament poca gent, perquè la gent ha marxat de... ha marxat, no estan aquí, sí que hi ha familiars, però aquí no és on hi ha més gent, aquí sobretot hi ha bombers, hi ha familiars que esperen víctimes. No sé, potser a 800.000 metres d'aquí hi ha un primer campament, que és un parc bastant gros, que hi ha gespa, allà hi ha un campament, allà no ens consta que hi falti ajuda, però si tirem una mica més avall, 4-5 quilòmetres, no em recordo el nom, és Caleta de Mar, em sembla que es diu, allà, per exemple, hi ha un lloc on la gent fa cua constantment per poder tenir ajuda per menjar i aigua. Llavors, la gent potser s'està 2-3 hores fent cua i de cop i volta arriba un camió. Això és una situació que hem vist en països, sobretot de l'Àfrica, fins i tot en pel·lícules de cinema. Imagineu-vos que arriba un camió i de cop i volta aquest camió doncs porta aigua. Doncs de cop i volta tothom agafa aigua fins que el camió queda buit. O porten menjar, de cop i volta arriba un camió amb sac d'arròs. Doncs vinga, com que la llum no funciona, però de gas sí que qui encara en té pot cuinar, doncs a partir d'aquí l'arròs, evidentment amb l'aigua potable que han pogut agafar amb el camió anterior.
0: Jordi, acabo amb aquesta pregunta. Ho has anat explicant, podríem dir l'escletxa entre el que ven el govern veneçolà i el que estàs veient tu i el que perceps del que diu la gent, cada cop s'està fent més gran? O l'esquerda,
5: sí,
0: més ben dit.
5: Sí, entenc que sí. Aquest matí al Basté fèiem un exercici. Jo recomanava unes quantes webs per poder entrar. De fet, sense anar més lluny, la televisió oficialista aquí, Venezolana Televisión, BTV, però amb B baixa, tv.com.b/e. I també hi ha un portal que és ultimesnoticias.com.b/e. Tot això són mitjans oficialistes. Estan explicant una realitat, un positivisme. Hosti, llavors, quan hem penjat la connexió he pensat... Hi ha una cosa que no has explicat bé. Els que tenim una certa edat i els més joves que ho han estudiat o que se n'han pogut enfotre, a les Espanyes existia una cosa que era el nodo. Mm-hmm. Doncs podria ser exactament el mateix, perquè es ven una realitat d'aquí tot el món ve a ajudar. Clar, o sigui, el Mateu ho explicava amb el Basté. Es dona gran popularitat ara en aquests moments que ha arribat un equip d'Alemanya. El que no s'explica és que probablement, perquè ha passat en tots els equips internacionals, l'equip d'Alemanya potser ha tingut 3 dies de paperassa de burocràcia per tal que aquest equip pogués arribar fins aquí. Ja vam explicar com vaig arribar jo fins aquí amb un avió humanitari des de Barajas, que vam sortir a les 9 del vespre, però és que a Barajas hi havia un vespre que feia 36 hores que estaven esperant per poder volar. Jo vaig poder arribar perquè l'avió va sortir tard, molt més tard del que es pensaven. I de fet l'avió, l'últim tràmit, que va durar moltes hores, era l'hoquei de Veneçuela per poder rebre aquell Airbus d'Ibèria. De la mateixa manera, hi havia un equip d'experts bombers amb més de 300 quilos de material tècnic per poder treballar, que ens van venir els periodistes plorant, dient, poseu-nos al vostre avió. Nosaltres, evidentment, no som ningú per dir que hi ha de pujar un avió o no. Vam parlar amb el Ministeri de l'Interior i el Ministeri d'Exteriors. El Ministeri d'Exteriors fa les gestions, però el Ministeri de l'Interior és qui responsabilitzava de l'avió per un tema de protecció civil, perquè hi havia molta gent de protecció civil. I clar, el plantejament que feia el govern espanyol és, si ara comencem la paperassa perquè els francesos pugueu pujar, el que passarà és que els bombers catalans que anaven a bord d'aquell avió i tota la resta de bombers de l'Estat que havien de volar cap a Veneçuela sortirien 24 hores més tard. I, evidentment, estem parlant d'una urgència. Llavors, això amb què em lliga? Amb tot plegat, la notícia dels alemanys arriben, sí, però arriben tard, arriben malament, i el govern de Veneçuela el que fa és tenir molt més en compte aquesta propaganda que no la realitat. I si entreuen aquests mitjans oficials, veureu que tot el que tenim, expliquem nosaltres no té res a veure amb el que expliquen ells. I nosaltres el que expliquem, el que veiem i el que ens explica la gent.
0: Jordi, ara entenc que seguiràs aquí pendent d'aquest rescat que deies que no pintava tan bé, al final, la cosa.
5: Sí, no. Tenen problemes amb aquests últims centímetres, amb aquests 2, 3, 4 pams per poder arribar fins a ell. És veritat que l'home està viu, que l'hem sentit a les 8 del vespre. Els bombers portuguesos ens van acabar passant l'àudio de la primera conversa que tenen amb ell. Ahir t'ho explicava, Mireia, que aquest senyor és un fan del Ronaldo i són els bombers portuguesos els primers que hi parlen, i allò que un vincle que com a mínim pot implicar una comunicació. Evidentment es demana aquest senyor que vagi parlant quan no dorm, i el tema és que se sàpiga que hi ha una senyal de vida, òbviament, per intentar-lo treure. Aquí està treballant tothom. Ja t'ho dic, mira, davant hi ha els bombers de Xile que comanden l'operació, hi ha els del Salvador aquí al costat, els de Portugal, hi ha els americans, que tenen aquí un muntatge espectacular, són de South Florida, van tots etiquetats d'aquesta manera, i això també és més anecdotari que no res. Però hi va un moment que es va crear com una mena de competició

0: molta menys gent. Ahir hi havia molta més expectació en aquest punt. Sí que avui és quan se'ns ha dit agafeu una mica de paciència, que el rescat va per llarg, que ahir semblava que podia ser una mica més imminent. Això que implica que hem pogut fer una connexió una mica més ben feta, sí.
1: Doncs gràcies i una abraçada, Jordi. Vagi molt bé, bona nit.
0: Fins després. Qualsevol novetat, i esperem que sigui bona, l'explicarem.
1: Moltes gràcies, fins ara. Passen 4 minuts de les 9. Aquesta mitjanit, com dèiem, farà una setmana del terratrèmol a Veneçuela i la situació empitjora. Ara també en parlava l'Armenteres. Cada dia que passa, la incapacitat de les autoritats veneçolanes per gestionar la situació fa que cada cop faltin més recursos a les zones afectades i l'esperança de trobar supervivents amb vida és cada vegada més reduïda. En aquest context, la Creu Roja posarà en marxa una clínica d'emergència al país per tal d'atendre la població. Aquest dispositiu estarà format per més de 14 experts en gestió de catàstrofes i estarà operatiu durant 4 mesos. A aquesta hora podem saludar un dels infermers voluntaris de la Creu Roja que és a punt de desplaçar-se a Veneçuela. Ell és l'Iñaki Feliu. Senyor Feliu, bona nit.
2: Hola, bona nit, Mireia.
1: On estàs ara mateix?
2: Doncs mira, ara estic a Madrid, que estem aquí reunint l'equip i demà ja fem el briefing, la reunió prèvia, i ja a punt de marxar cap a Veneçuela.
1: Quan calculeu que podreu arribar a Veneçuela?
2: Calculem, tal com ha comentat una mica el Jordi abans, hem de fer escala a Colòmbia i de Colòmbia volarem fins a València i d'allí ja llavors ja ens desplaçarem per carretera. Calculem que dissabte ja podem estar al terreny.
1: Mm-hmm. Suposo que us heu preparat informats sobre com està la situació a Veneçuela una setmana després dels terratrèmols. Què és el que us arriba? Quina informació teniu?
2: Sí, bueno, nosaltres ens arriba la informació de dos companyes que estan des del minut zero pràcticament allí i també des de la Creu Roja Veneçolana, que és a la que anem a donar suport. I, bueno, la situació que ens arriba és, doncs, a part d'aquests rescats que encara s'estan intentant fer, doncs, la resta de població té moltes mancances, doncs, evidentment, algunes de l'àmbit sanitari, tant la gent que ha estat ferida per causa del terratrèmol, gent que pateix malalties cròniques i que aquestes malalties ara no tenen tractament farmacològic ni control. Llavors, això s'està exacerbant. Moltes malalties respiratòries degut al pols. I després també un tema molt important és la salut mental, que també s'està veient molt, molt afectada.
1: Mm-hmm. Per tant, aquestes serien...
2: A part d'altres necessitats... Disculpa'm, Mireia.
1: No, digues.
2: No, dic, a part d'altres necessitats, evidentment, com que ja comentava el Jordi, allotjament, aigua, aliments, totes aquestes necessitats que també són necessàries cobrir.
1: Per tant, aquestes serien les principals, podríem dir, necessitats mèdiques, que calculeu que té la població ara mateix. L'objectiu d'aquest hospital de campanya, exactament, però és aquest, és atendre les necessitats mèdiques i psicològiques...
2: Sí, exacte. L'objectiu és desplegar aquesta clínica d'emergències que li diem per poder donar atenció sobre unes 100 persones al dia durant almenys els 4 mesos que com a mínim es preveu el desplegament i donar doncs, això, suport tant farmacològic, mèdic, psicosocial també. Portem dintre dels diferents perfils que tenim 3 metges, 8 infermers i 3 tècnics, personal especialitzat també en l'àmbit psicològic. També voldria destacar que també que des de Catalunya un dels companys metges ve des de Tarragona, per tant, dels 3 metges que s'envien des d'aquí, des d'Espanya, un és de Tarragona i un dels infermers, que soc jo, pues, que surt de Lleida.
1: Ara ho comentaves, però insisteixo una mica en això, pel que fa a les malalties que calculeu que podeu trobar, si me les pots repassar una mica...
2: Sí, o sigui, tenim des de malalties més que ens podem imaginar pel tipus de catàstrofe que ha passat, per el terratrèmol, molta malaltia traumatològica, és a dir, doncs, gent que ha tingut des de ferides lleus però que s'han pogut infectar i s'ha de fer un tractament, s'ha de fer unes cures, etc. I doncs fins a gent que ja els han pogut, amb ferides més greus, que ja els han pogut atendre en un primer moment, però que s'ha de continuar fent aquest seguiment doncs, de fractures, amb gent que porti guixos, etc. Perquè, com us podeu imaginar, la

0: l'estructura sanitària del país està molt debilitada i llavors se li dona suport. I també, tal com comentàvem, molta patologia de l'àmbit respiratori, la gent que, des de la gent que ja tenia problemes respiratoris que ara han anat a pitjor, sobretot per aquesta pols de la runa que han passat. Llavors això fa que tant gent gran com nens es vegin molt afectats. I després també comentava una mica el Jordi el problema de la dificultat de l'accés a l'aigua potable o aigua segura, que li diem nosaltres. Llavors això també amb el temps fa que comencin a sortir altres tipus de malalties de transmissió per el tema de no tindre aigua potable amb què cuinar, i això fa que hi hagi vectors que transmetin malalties ràpidament.
1: És interessant també que hagis subratllat la importància també d'oferir ajuda pel que fa tot el tema de la salut mental, no? Perquè davant d'un impacte d'aquest tipus és una de les ferides evidents que tota la població arrossega, i a vegades sembla que només ens quedem amb les ferides físiques o amb els problemes físics, però clar, evidentment, tot el tema psicològic és importantíssim.
0: Sí, és molt important, de fet. Evidentment, amb aquesta emergència encara no puc parlar, encara no hi he estat, però amb altres anteriors semblants, moltes vegades l'assistència, diguéssim, sanitària, la cura que estàs fent d'aquella ferida és important, però si no tens una barrera idiomàtica, com que en aquest cas com no la tenim, doncs aquests 5-10 minuts que pots estar amb aquesta persona, doncs li serveix per fer una ventilació emocional, per esplaiar-se, per poder explicar el que potser segurament no pot explicar o no vol explicar a la seva família per no preocupar-la, perquè té altres obligacions en aquell moment i no vol mostrar com aquesta debilitat, que no és una debilitat, però no ho volen mostrar. I llavors, durant aquesta estona en què estàs fent aquest acte sanitari, també estàs fent alhora una ventilació emocional amb aquesta gent, i molta gent veus que hi torna i dius, bueno, si aquesta ferida, diguéssim, ja la tenim curada, però és igual, tornen, perquè creen un vincle i els hi va bé.
1: Què cal tenir en compte en casos com aquests? Perquè com a voluntari que ets, has anat en altres situacions de terratrèmols, de catàstrofes. Per exemple, la que va haver-hi a Haití el 2010. Per tant, portes una experiència amb això en global. Què és el que cal tenir en compte quan aterreu allà per part de la Creu Roja?
0: Bé, nosaltres primer de tot, quan nosaltres arribem allà, hem de tindre en compte que ens hem d'adaptar a les necessitats reals que té allí la població. Perquè nosaltres des d'aquí podem pensar que aquella població té certes necessitats, però quan arribem allí, de fet, la tasca que fem principal és enviar gent abans, i sobretot que la pròpia gent d'allí, la gent en aquest cas de la Creu Roja Venezolana, ens expliqui què realment necessita la seva gent. Perquè, a més, els propis voluntaris de la Creu Roja Venezolana també són afectats alhora, tenen un doble rol, i que ens expliquin realment què necessiten per nosaltres poder-nos adaptar completament a les seves necessitats, tant en com fer les coses com amb quins materials. No pensar que des d'aquí nosaltres els hem d'enviar X material, carpes, de no sé què. No, realment què necessiten. Potser ells necessiten un altre element. Llavors, això a vegades costa una mica, però bueno, una vegada ens hi fiquem i ens comenten exactament el que necessiten i com els aniria bé, ens intentem adaptar.
1: És crucial amb catàstrofes d'aquest tipus, i en concret ja també a Veneçuela, el paper que juga la Creu Roja?
0: Bé, jo diria que sí, perquè la Creu Roja al final, com a organització que està gairebé a 200 països, podem dir que està pràcticament a tot arreu. I això vol dir que tenim, com a organització, ulls de tot arreu, i podem donar la resposta, creiem, més adequada o de les més adequades. És veritat que som una organització molt gran, que això a vegades ens fa que no siguem molt àgils, perquè volem donar una resposta, tal com parlem abans, molt acurada. Llavors, però sí, que creiem que en aquestes emergències, i que per desgràcia cada vegada van a més arreu del món, doncs la Creu Roja és un actor molt important.
1: Acabo preguntant-te per el fet de ser, per ser infermer voluntari, no? En situacions així, suposo que també has de fer una feina psicològica prèvia important, no? Abans de clar, al final t'instal·laràs bastantes setmanes, no? En principi, a Veneçuela.
0: Sí, en principi la missió que li diem, no, és fins a final de mes, seria tot el mes de juliol. I llavors, bueno, sí, has de fer una feina prèvia, que també aquesta feina la fas amb la teva feina diària, com a infermer als diferents llocs on puguis ser-hi o metge, que ja, perquè ja veus casos, ja veus coses, ja fas aquesta feina prèvia, t'has de preparar, i és veritat que també sembla mentida, no? Però l'uniforme que portes, encara que sigui només una armilla, fa una mica de cuirassa, i mentre estàs allí, juntament amb l'equip que te fa de família, doncs les coses són més fàcils. Sí que és veritat que quan tornes, durant un temps, estàs mínimament canviat, i te canvia una mica el punt de vista de certes coses, i ho has de pair. Has de pair el que has vist allí, però al final, malgrat quan no estàs païnt, potser ho estàs passant malament, fas el balanç, i el balanç és, bueno, jo ja he anat, he donat tot el que podia donar i crec que el balanç és positiu. Si m'enduc coses negatives, doncs bueno, és part de la feina.
1: Iñaki Feliu, molta sort, molta energia, que vagi molt bé el viatge, i a veure si realment dissabte ja podeu estar a lloc des de la Creu Roja. Gràcies per atendre'ns al 9C. Bona nit.
0: Moltes gràcies, Maria. Bona nit.
1: Ell és un dels infermers voluntaris de la Creu Roja que és a punt de desplaçar-se a Veneçuela. Entre el que hem escoltat ara, i començo per tu, Miquel, també el que ens explicava el Jordi. Com veus la situació una setmana després del doble terratrèmol?
2: Estem a molts quilòmetres i per tant, m'agrada molt escoltar les persones que estan tan a prop per tenir-ho més clar. Però mirant el mapa, i el Jordi Manteres ens convidava a mirar els mapes, veureu que La Guaira, i en particular Playa Grande, estan al costat, just al costat de l'aeroport internacional de Caracas. Al costat, vull dir, a 4-5 quilòmetres. I això és el que fa que sigui absolutament incomprensible que 7 dies més tard encara tinguin aquests problemes a l'hora d'aconseguir que s'hi arribi amb l'ajuda més bàsica i més imprescindible, perquè no estem parlant d'una zona remota, no estem parlant d'una zona allunyada, d'una zona, entre cometes, incomunicada. Veneçuela està a 2-3 hores de vol d'Estats Units, de molts països que podrien estar ajudant més, que estan ajudant, però que tenen moltíssims problemes, com ara ens comentaven, per fer entrar aquesta ajuda, perquè es perd amb la burocràcia, i per tant, això és el que fa que creixi la indignació. A mesura que passen les hores i baixen les possibilitats de trobar gent en vida, doncs també augmenta les hores en què s'hauria pogut fer alguna cosa, en què s'hauria pogut reobrir aquest aeroport de forma efectiva, i quan dic efectiva vull dir que pogués entrar tota l'ajuda que faci falta i més, i això no està passant. I per últim també, estàvem parlant de Creu Roja, i Creu Roja a Veneçuela ha sigut víctima també del règim, és a dir, durant els últims anys hi ha hagut una autèntica persecució contra la Creu Roja de Veneçuela, perquè es considerava que era un agent, diguem-ne, poc afí o desafecte al règim. Es va aconseguir inclús destituir el president, el responsable de Creu Roja de Veneçuela, per motius polítics, per entendre'ns, i per tant això et dona la imatge de com inclús la Creu Roja de Veneçuela és un actor polititzat en una catàstrofe com aquesta.
1: Des de Madrid, Estefania.
3: Sí, a mi em sembla dramàtic i m'ha fet molta pena sentir això de, bueno, doncs que es tiren calç viva, no? Perquè la putrefacció dels cadàvers, doncs, pot generar un problema també de salut pública. Ho dèiem la setmana passada, assistim a un règim que ha estat molt hàbil reprimint la seva població, però a l'hora de gestionar una catàstrofe d'aquestes característiques, si no és per l'ajuda internacional, aquesta pobra gent encara estaria molt pitjor. I això és per reflexionar-ho seriosament. Veneçuela és un país que això no ha començat avui. La depauperació, les cues per obtenir aliments en els supermercats, els medicaments que escassegen, la saturació de la sanitat pública. Un pot dir, bé, és que ha tingut moltes mesures d'embargament, etc. Ja, però és que el règim no ha gestionat absolutament bé, ha gestionat molt malament tots els seus recursos públics. Tenia una de les farineres més importants de Llatinoamèrica i va tancar per la inseguretat jurídica. ho dèiem l'altre dia, potser aquesta il·lusió de que els negocis amb Estats Units i el petroli veneçolà doncs, donessin un bri d'esperança, les empreses petroleres no volen fer negocis per la por a la inseguretat jurídica, i aquí veiem descarnadament les conseqüències. És a dir, qui vulgui seguir pensant que això és culpa dels embargaments internacionals, els convido a llegir un paper que hi ha sobre Cuba, on també es diu que la crisi del règim és pels embargaments, i no és cert. Un 10% es pot atribuir en el cas de Cuba, i suposo extrapolable a Venezuela, pels temes internacionals. Però, de fet, hi ha el que hi ha. És a dir, gent que fuig, un exili espectacular, molta gent que està aquí a Espanya i en altres països, i la situació és molt dramàtica, i quan toca gestionar un desastre d'aquesta magnitud, doncs encara sort que els països com el nostre han pogut ajudar d'alguna forma.
4: Jo crec que, no per repetir-me també del que diuen el Miquel i l'Estefania, hi ha una cosa que abans deia l'Armentera, és que és recordar al final que de vegades passen les catàstrofes al pitjor lloc, no? Perquè ja és el terratrèmol o la zona on s'ha produït el terratrèmol, ja eren zones amb una situació de vulnerabilitat molt màxima, no? I de que realment ja és allò plou sobre mullat, i per tant són zones que ja són de difícil que ja tenen dificultats de base, i per no repetir-me el que deien ells del final de com està arribant l'ajuda humanitària, jo crec que ha passat una setmana, però encara no som capaços de veure fins i tot quina serà la magnitud, no només de la tragèdia humana i d'infraestructures, sinó també les conseqüències polítiques que tindrà, no? Perquè el que hem vist ara, aquesta setmana, tinc la sensació que és com una gran paradoxa entre una mínima treva diplomàtica, o una treva diplomàtica notable per part d'alguns països que ens podíem imaginar que no haurien reaccionat, és que poden ser molts, pot ser el mateix Estats Units de Trump, però també Argentina, Xile, és a dir, diferents països, el Canadà, és a dir, molts països que han reaccionat, encara que després l'ajuda no ha arribat tot el ràpid que s'esperava, però que han reaccionat perquè han vist, o ha passat per davant, la necessitat, no?, de donar una resposta i, per tant, d'ajudar amb el que sigui possible a Venezuela, i no sé com això, és a dir, quina lectura tindrà això a un curt termini, no? És a dir, ara hi ha la reacció més ràpida de dir et fem costat i intentem ajudar i frenar al màxim les conseqüències que té, però veurem què pot passar quan d'aquí a una setmana o 15 dies les relacions entre aquests països s'hagin, d'alguna manera, hagin de retornar al punt on érem abans de l'esclat del terratrèmol. Dic perquè al final això jo crec que acabarà marcant com serà el després d'aquesta tragèdia. És a dir, al final ara hi ha molts equips, no?, internacionals i de diferents estats que intenten ajudar, és el cas de Creu Roja, però també de moltes altres entitats que seran sobre el terreny, sobretot aquests propers mesos, però què passarà a partir d'aquí, no? Perquè d'aquí unes setmanes nosaltres deixarem de parlar d'aquest terratrèmol, les conseqüències, la devastació continuarà sent la mateixa, i les relacions polítiques entre tots aquests països, entre Venezuela i els que he anat citant, Argentina, Xile, els Estats Units, Canadà, Israel, és igual, molts d'aquests països que tenen una relació molt hostil, evident, no?, amb Venezuela, què passarà llavors? És a dir, quina serà la resposta de tots aquests països per intentar recuperar la plena normalitat, sobretot pel que fa als ciutadans venezolans?
5: A veure, jo trobo que hem d'afegir una lectura geopolítica, és a dir, jo comparteixo la crítica al règim, la darrera dècada a Venezuela ha estat, bueno, han minvat els drets civils, s'ha perseguit, diríem, organitzacions que fan plenament activitats totalment raonables, com ara la Creu Roja. Ara bé, jo crec que cal entendre que la catàstrofe ha trobat Venezuela en un moment, potser en el pitjor moment possible, és a dir, amb un govern aïllat i gairebé ofegat internacionalment, i fins i tot humiliat, vam començar aquest any amb una humiliació pública del màxim nivell, i a més amb un govern que ara té tot l'incentiu per fer veure que gestiona bé, encara que segurament és molt difícil gestionar bé davant d'unes circumstàncies com aquestes, i a més segurament ho haurien de fer millor, com reobrir l'aeroport i intentar posar l'èmfasi en rebre tota l'ajuda internacional possible. El que passa és que, clar, aquest dilema de comunicació institucional, d'intentar fer veure que ho fan bé, veurem fins on arriba, i veurem si es podrà fins i tot quantificar amb morts o amb persones que no hauran pogut ser rescatades o amb manca de mesures. Ara bé, jo crec que ara focalitzem, no?, l'ajuda humanitària. Ens agrada veure desembarcar avions amb banderes internacionals, dir que això, els bombers competint, com a imatge una mica estranya, de la comunitat internacional reaccionant. Jo trobo que Amèrica Llatina i especialment el Carib, que és una zona on hi ha moltes catàstrofes, tots recordem, parlàvem d'Haití, però també l'huracan Mig, i sempre hi ha catàstrofes, cosines germanes que deriven de la mateixa, de la seva posició al mapa, jo penso que la integració regional d'aquests països, totalment abandonada i que fins i tot té un punt ideològic evident, potser caldria recuperar-la. Potser caldria que els serveis d'emergències de tots aquests països col·laboressin de manera estable i que no siguin els bombers o la Creu Roja o el voluntarisme o el drama absolut que està vivint Venezuela el que porti, diríem, a uns bombers, ja siguin espanyols o ja siguin d'on sigui, a ajudar a Venezuela. Per tant, reivindicar aquesta integració regional sembla paraules de grans cimeres, no, doncs té sentit quan passen catàstrofes com aquesta.
1: És que la lògica, estirant el fil del que dius, si tens països al voltant, alguns amb unes economies, unes polítiques més o menys, però alguns que potents, com és que no són els primers a embolcar-s'hi,
5: sí,
1: no?
5: I Colòmbia i Venezuela, dos països que tota la vida han estat d'esquenes, ara han compartit governs dits d'esquerres durant un temps, que tampoc també ha estat difícil la relació, certament. No es pot comprendre, fins i tot amb el govern que ha de venir ara a Colòmbia, que Colòmbia i Venezuela no tinguin una relació estreta, pas sigui com sigui, diríem.
1: Mm-hmm. 5 minuts i 2/4 de 10, en seguirem parlant, ho deies ara també, Magda, potser d'aquí unes setmanes o d'aquí uns dies ja no, perquè això passa també amb els mitjans de comunicació, som així al final tots plegats, però segur que encara en parlarem uns quants dies. Fem una pausa i després tornem canviant ja una mica de tema i posant damunt la taula un debat interessant, perquè sembla que comencem a pensar una mica diferent amb això de hem de treballar per guanyar molts diners o hem de treballar per també poder conciliar i tenir una vida personal. Ara plantejarem aquest debat.
6: No ho sé, amb Mireia Garolera.
7: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
8: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
7: Per què?
9: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
7: Sort del RAC.
9: RAC, i som per ajudar.
10: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
11: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
10: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
11: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
10: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
11: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Gran Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
10: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
12: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
13: ¿Y cómo vais con la boda?
14: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
15: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: RAC1 No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Jordi Nieto, ens ha sortit perfecte això, eh? A 2 quarts en punt, aquí a la sintonia, comencem a treure un nou tema aquí a la tertúlia del 900. Acompanyen avui la Magda Gregori, el Silvio Falcón, el Miquel Noguer, l'Estefania Molina. I ara canviem de tema perquè hi ha una notícia, un estudi que ens ha cridat molt l'atenció avui perquè diu que 6 de cada 10 treballadors trien la seva feina pensant més en la conciliació familiar que en el sou o la vocació. És un estudi de Foment del Treball que també posa damunt la taula que la majoria dels enquestats creuen que és impossible compaginar feina i família. I abans de donar pas a la persona que ara volem això, que ens expliqui una mica com ho veu tot plegat, a l'experta, en aquest cas experta, us vull preguntar ràpidament, aquí a la taula, i em direu fins on voldreu, però primera pregunta, ja t'amagues sota la taula, Magda, no serà difícil. Però és si volia saber si sou caps o no caps a les vostres feines, i un primer titular de si compartiu el diagnòstic d'aquest estudi, que recordo que diu això, 6 de cada 10 treballadors trien la seva feina pensant més en la conciliació familiar que en el sou vocació, és a dir, si us trobeu que els vostres companys, o si en aquest cas sou caps, si veieu que la gent realment demana, per exemple, això, més teletreball, poder conciliar la seva vida. Magda.
2: Jo sí, sí, pregunto, és a dir, jo sí que soc cap, i jo crec que sí que cap, de cop la gent ho valora més, perquè sobretot jo crec que després de la pandèmia hem trencat ja aquell tòpic de prioritzar la conciliació no vol dir treballar menys, sinó que intentar trobar més espais més enllà de la feina, i per tant que la feina no ocupi tot. Per tant, sí, és a dir, tenir el mínim, jo crec, a casa nostra, com a mínim 2 dies de teletreball, intentar que els horaris siguin flexibles en la mesura del possible, no? Sempre que tothom respongui, per intentar això, conciliar els, ja no només els que tenim fills, sinó perquè hi ha 50.000 coses que de vegades amb els horaris,
1: la conciliació
2: sobretot,
1: és molt àmplia.
2: Sí, molt àmplia, i el trencaclosques és complicat per tothom, cadascú se sap la seva situació. Jo crec que cada cop es valora més. Ara, si t'he de dir com ho concilio jo, llavors hi entrarem en un altre debat, perquè jo crec que de vegades la nostra feina, sobretot els que ens dediquem al món del periodisme, que sabem que sempre han sigut uns horaris molt flexibles, i que a vegades som nosaltres mateixos els que ens costa posar límits, no? Perquè necessitem estar... I aquí jo crec
1: que és un altre subtema, potser, no?
2: És a dir, com de vegades no posem límits per també poder conciliar millor, no?
1: Silvio.
3: A veure, jo també sóc cap, però jo treballo a l'administració pública, i per tant tot el que són els límits ja de per si ja arriben, diríem, si el tòpic dels periodistes és la hiperconnexió, el tòpic dels funcionaris és la desconnexió. Tampoc és cert, evidentment, però és cert que el que es veu a l'administració pública és que cada cop s'apropa més gent, més jove, interessada a treballar a l'administració pública, a tenir les condicions de treball d'un horari setmanal fàcil de saber quan entraràs i quan sortiràs, i això abans no passava tant, i especialment a Catalunya teníem dades. Ara venim d'aquest cada setmana d'un procés d'oposicions de milers de persones, que això doncs, no recordem exemples similars al nostre país. Per tant, jo crec que sí, jo crec que la gent cada cop valora més saber quan entra a la feina, quan surt, poder tenir doncs, això, gaudir teletreball, ni que sigui algun dia a la setmana, i jo crec que això anirà increixendo. També, jo crec, perquè els salaris en el nostre país no són especialment alts.
1: Miquel.
4: Aquí volia anar, efectivament. És a dir, l'any passat a Catalunya, en el cas de la gent jove, que és sobretot aquí de què estem parlant en aquests moments, doncs només un 35-37% dels contractes que es van fer eren indefinits, la resta eren temporals. I a més amb sous que són perfectament descriptibles en la immensa majoria de casos, que no et permeten, per exemple, pagar-te un lloguer per tu mateix en una ciutat, ja no diguem Barcelona, però ja no s'ha d'anar a Barcelona, es pot anar a ciutats mitjanes, també passa el mateix. I per tant, aquestes persones, aquests joves sobretot, diuen, escolta, perquè m'he de matar, perquè m'he d'esllumar amb una feina que a més tinc un contracte temporal, que no sé si el mes que ve hi seré, i a més no em permet pagar un lloguer per mi mateix, doncs, a veure, posem-hi límits aquí. I aquest posar límits es tradueix en això. Demanar condicions, demanar no presencialitat, etc. I això és, trobo, altíssimament comprensible. Efectivament, això complica molt la gestió d'equips, complica moltíssim.
1: Tu també ets cap, eh?
4: Jo soc cap. Complica la gestió d'equips perquè, doncs, efectivament, venim a més en el nostre cas, som periodistes, som d'una altíssima vocacionalitat, per entendre'ns. Es deia que el periodisme era una religió, jo no ho crec, jo no crec que sigui una religió, per sort, potser en el passat ho va ser-ho, ara no ho és, però fa que efectivament es sobreentengui una sobrededicació, una flexibilitat extrema, que potser no és el cas que s'hagi de produir sempre, però en moments determinats, sí, els que estem aquí, ens haurà passat. Però ho puc entendre molt bé, perquè si no tens una perspectiva de millora clara, un horitzó que saps que si t'esforces allò acabarà permetent-te, m'ho invento, comprar-te un pis, doncs efectivament no tens per què fer-ho i no tens l'al·licient per fer aquest sobreesforç.
2: I afegiria una cosa, i és que, a més, que és una pregunta recurrent, no? És a dir, quin serà el sou i quines seran els dies de teletreball, quins seran els horaris, jo crec que cada cop més et trobes que si vols retenir determinat talent has de respondre a aquesta nova tendència.
1: Perquè si no et marxa.
2: Perquè si no ets incapaç de retenir-lo, és a dir, amb les condicions que tenim a les diferents empreses, no? Això com dèieu, no, que els sous que tenim són els que són, etc. Si no afegeixes determinades coses que són considerades com un plus, perds talent. És a dir, fer-ho, intentar facilitar tot això, jo crec que és una inversió per l'empresa perquè pot retenir més talent.
1: Estefania, un segon, Miquel. Estefania, des de Madrid. No sé si ets cap autònoma, com t'hem de presentar tu, Autònoma de tu mateixa. Cap de tu mateixa, més ben dit.
5: Autònoma, que és com equivalent a ser el teu propi cap, no?
1: Sí, exacte.
5: La versió més romàntica. A més, jo tinc sort, òbviament, que els llocs on col·laboro doncs és estable, no? No sóc un fuster que li entra demanda o no. Jo, per sort, col·laboro de forma estable a molts llocs. I veig aquest canvi generacional. Bé, molta de la meva obra literària va d'això, del tema generacional. I veig molt que la gent jove, el que estaven comentant el Miquel, la Magda, valora l'immaterial perquè assumeixen el seu drama material. És a dir, no poder accedir a un habitatge, tenir unes condicions de vida de vegades molt precàries, i per tant el que volen és temps lliure i sobretot una mena de realització, és a dir, aquella idea de treballar en una feina que potser no els omple, tampoc ho busquen tant. Suposo que l'intangible els hi permet suplir l'altre drama. Alhora és cert que s'està desviant molta gent molta gent que marxa a treballar a altres països, i molts funcionaris amb una nova variant, que és que hi ha persones, això són dades, que ja estan estudiant una, dues i tres oposicions alhora. És a dir, la primera que els hi surti, amb l'objectiu de fugir de la seva inestabilitat, precarietat o incapacitat de conciliar la vida. Clar, ens trobem, per tant, en un canvi cultural que té un fonament material i ens hauria de fer reflexionar. I tinc una amiga que treballa en recursos humans i em diu això, que la gent jove, ja quan arriba, molts pregunten l'intangible: quins dies podré treballar des de casa? Quins dies de festa? Em puc manegar jo una mica els meus horaris? Això cada cop comencen a ser demandes i preguntes que es fan més. I clar, òbviament, si tu vols retenir aquest talent, doncs has d'obrir la mà. Jo, en el meu cas, també sóc així. A mi m'agrada molt gestionar el meu temps i segurament és un tema generacional. Jo he treballat fa anys en consultores, allò de 9 a 6 de la tarda, i jo pujava per les parets, sentia que m'asfixiava, que m'avorria molt, perquè m'agrada, tot i que acabis treballant més com a autònom, perquè sempre treballes més, però poder-te raptar més a tu mateix, gestionant el teu temps.
1: Mm-hmm. Miquel, molt, molt ràpid, anem a l'experta.
4: No, i que hi ha en aquest moment un gran xoc cultural dins de les empreses, perquè hi ha aquesta generació que efectivament entra amb aquestes prioritats, amb aquests desitjos, no?, que conviuen amb una generació de la meritocràcia, de que vam entrar aquí d'aprenents.
1: La cultura de l'esforç.
4: I vam continuar aquí, i això era una religió i tal, i no sempre és fàcil de gestionar aquestes dues cultures.
1: Que ara intenta...
5: No, això que diu el...
1: Sí, digues, Estefania.
5: Volia afegir que és 100% cert. Jo observo molt de xoc generacional a les empreses. De vegades, persones més sèniors pensen que el treballador més jove doncs és una mica de cara dura, no? Mira, aquest no està disposat aquí a sacrificar-se fins l'últim segon. Però no crec que sigui tant això. Crec que hi ha un tema de cost-benefici i un tema de altres formes de realitzar-se, altres formes de voler treballar. No allò d'estar escalfant la cadira encara que no, aquell dia potser no tinguis tanta feina.
1: A aquesta hora podem saludar la doctora en psicologia social i assessora estratègica per al benestar i el lideratge, que és la Sara Barbel. Senyora Barbel, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
1: Suposo que ara amb el que han plantejat els tertulians ja començo per aquí una mica, però pots constatar que hi ha aquest canvi generacional que estan dient tots quatre aquí a la taula, que el jovent ara sembla que té més clar això de la conciliació i que és un bé molt preuat?
6: Sí, el que passa és que no crec que sigui només un canvi generacional, crec que és un canvi social. el que a psicologia diem l'esperit del temps, diguem, l'esperit del temps, que ja sé que sembla així com teleològic, però l'esperit del temps ha canviat. I ha canviat sobretot en base a llargues reivindicacions i èpoques de demanar que el temps personal també sigui un dret. És a dir, hi ha una part molt positiva, que és que quelcom que abans no es considerava per res, que era el temps personal i dins del personal incloc tot el familiar i el d'oci, etc., tot això no es contemplava per res perquè tot era el treball. El centre, l'eix de la vida era el treball. En canvi, ara no ho és, perquè hem aconseguit situar el dret al temps, això, com un dret de la nostra democràcia. I això ha fet que no només les generacions més joves, sinó tothom en general doni un valor a la vida personal i familiar que abans no es donava en absolut. També ha tingut a veure amb la massiva incorporació ja totes les dècades anteriors de les dones al món laboral, que ha incorporat també el fet de que hi hagi un equilibri entre la vida personal i la vida professional. És a dir, que sobretot això ve del passat, en què el treball era l'eix central. I ara ja no ho és, ha hagut un canvi. El que hem d'anar en compte és de trobar un equilibri i no, com que estem en una societat tan polaritzada i tan pendular, no anar-nos a l'altre extrem on el treball no signifiqui res per nosaltres, perquè en realitat té molts avantatges.
1: Tot plegat s'ha accelerat amb la pandèmia, aquest canvi, aquesta tendència que ara estaves explicant?
6: La pandèmia on ha incidit més és en el teletreball, en les formes de treballar, en la tecnologia, però aquesta tendència ja hi era. De fet, a Barcelona i a Catalunya ja fa anys, primer, no sé si recordeu la reforma horària, i ara està la Barcelona Time Use Initiative, que treballen per una nova organització del temps de treball que contempli tots els aspectes de la nostra vida, dels éssers humans. I això, tot això ha anat calant a la societat. I també perquè els països més avançats realment tenen molt més equilibri a les seves vides i treballen menys. Fixeu-vos, a Alemanya, per exemple, es treballen a l'any 300 hores més que a Espanya. 300. A Holanda es treballen 200 hores més. És a dir, es treballa molt més. Una altra cosa és la productivitat, que això és el que hem de veure, i amb horaris molt més llargs i rígids que els països més avançats. Tot aquest canvi, en aquest sentit, és positiu, òbviament, perquè respon a tota aquesta reivindicació de nous drets i de drets laborals, que aquí heu parlat molt de les condicions laborals, és cert, òbviament. Però també hi ha un canvi, per això deia que també és social, en el que representa el treball i en la cultura del treball i com dèieu, també de l'esforç, que ara es contempla d'una altra manera.
1: Vaig estirant fils de tot això
6: sí.
1: que anem plantejant. Les empreses, clar, estan responent les empreses a aquest canvi social que sembla ser que és molt evident i que tots anem veient? O aquí hi ha un problema que les empreses potser estan anquilosades algunes amb una mentalitat X de fa 30 anys, 40, sí. I es troben amb una plantilla que reclama una altra cosa, o una bona part de la plantilla.
6: Sí, a les empreses els hi costa fer els canvis. Per exemple, parlàveu del teletreball, la presencialitat al nostre país està absolutament arrelada i costa molt. De fet, a la pandèmia el teletreball va augmentar moltíssim, però després ha anat retallant-se, no? Cada cop menys. També és veritat que és que s'han vist els desavantatges que té. Però si parlem dels estudis que tenim, més o menys hi ha un 30% de les empreses a Catalunya que tenen mesures, de conciliació de la vida personal i laboral efectives. Dic efectives perquè molta gent diu que la té, però després en realitat l'únic que té és una hora de flexibilitat d'entrada o una hora de flexibilitat de sortida, però no hi ha més, no és la flexibilitat que demanda la gent. És a dir, que estem entorn a un 30% i ens falta molt, ens falta molt. I també vull alertar que el teletreball no és necessàriament bo per tothom ni serveix per la conciliació de la vida personal i laboral. No sé si vau llegir el llibre dels professors de l'Autònoma, Sara Moreno i Vicent Borràs, que van fer un llibre que es deia Que teletraballin ells, i en aquest cas s'estaven referint a com això està reforçant que siguin les dones majoritàriament les que demanen tenir teletreball i en realitat el que estan fent és cura de la llar, tasques domèstiques i atenció a les persones dependents, siguin petites o grans.
1: Sovint confonem això del teletreball amb la conciliació, no? I és l'error primer que fem.
6: Exacte. Sí, sí, sí. És que el treball és treball, sigui remunerat o no remunerat. I hi ha treball a les empreses i fora de la llar, i hi ha treball a dins de la llar. El que passa és que molt d'aquest treball que es fa dins de la llar és gratuït i la gran majoria d'aquest treball encara el fan les dones. I llavors no es pot confondre voler teletreball, però en realitat està posant la rentadora, portant el nen o la nena al metge, fent no sé què, perquè en realitat llavors no ho estàs utilitzant per treballar, ho estàs utilitzant, en fi, sí, per treballar, però per treballar en les teves dues vessants. I llavors en realitat genera més estrès, aislacionisme, està més lluny, més dificultats per progressar a la feina, per promocionar-se, etc.
1: Per tant, amb això que dius, el problema és que encara no m'ha acceptat que la dona treballi, encara que sembla que sigui una cosa que ja tenim tot totalment assumida. Vull dir que és una de les conseqüències que encara s'està veient, tal com ho estàs escrivint tu, eh?
6: Una de les parts, efectivament, que encara manca és la corresponsabilitat a la llar. Així com les dones han entrat en igualtat al món del treball, òbviament no del tot ni com es voldria, però molt, doncs els homes no han entrat de la mateixa manera al treball de la llar. Sí que ha hagut alguns avenços, però manca moltíssim per la corresponsabilitat. Les dades que tenim durant la pandèmia de qui feia les tasques domèstiques, bueno, són d'una diferència aclaparadora. Aquesta és una de les perspectives, però no és l'única. I si em permets, respecte al que comentàveu abans, que són les condicions laborals les que ho estan, diguem,
1: marcant
6: propiciant
1: tot, sí,
6: que passi això, no és exactament això, perquè en altres èpoques, amb condicions laborals molt i molt precàries, i tenim dades, la gent el que feia era el pluriempleo i treballava a dos llocs o fins i tot a tres. I, en canvi, ara, com dic, el valor del temps ha passat a ser molt més important i això ja no passa. I, de fet, aquí m'ha agradat perquè algú de vosaltres ha parlat de vocació, però ara ja hi ha paraules com vocació, implicació, passió pel treball que semblen haver desaparegut, que costen molt de trobar. I per això deia això del pèndol, que tampoc és bo que ens anem a l'altra banda, perquè les vides de les persones necessiten tenir propòsit, tenir metes, saber cap on es va, i el treball proporciona moltes d'aquestes grans virtuts, diguem, necessàries per la vida.
1: Això de no tenir vocació, quines conseqüències té? Negatives, entenc, pel que dius.
6: Les conseqüències negatives que pot tenir és que la gent s'instal·la en una comoditat que a curt termini dona benestar, però que a la llarga no és el que dona felicitat, suposant que podem parlar de felicitat com allò que fa que quan s'arriba al final de la vida puguis mirar el que ha estat la teva trajectòria i dir, doncs, ha valgut la pena. Doncs la comoditat, que moltes vegades s'està optant per aquesta comoditat, perquè no només està passant amb gent de nivells baixos, tampoc es troba gent per nivells on es cobra bé i on hi ha responsabilitat. Jo parlo amb molts empresaris i empresàries que no troben persones que vulguin assumir més responsabilitats, precisament perquè llavors es queden sense aquesta part del temps personal. Però, clar, llavors, això, com dic, després, a la llarga, quan la gent té 50 anys, té 55, i es pregunten què ha estat de la seva vida, aquesta comoditat, entre cometes, que en algunes èpoques pot semblar bona perquè rebaixa l'estrès, després, en realitat, t'està traient el propòsit, la lluita, la passió per aconseguir quelcom que moltes vegades ho porta la feina. Òbviament, les feines dignes. Estem parlant de feines dignes, no de les altres. Però també n'hi ha d'aquestes. I també estan trobant a faltar personal per elles.
1: Hem de tornar, per tant, amb allò de que la feina t'ha d'omplir, no? Perquè això també és una d'aquestes frases típiques que es diu que jo vull una feina que m'ompli. En el fons, és la recepta que més o menys dius tu, no? Que és important, però a la vegada també s'ha de trobar una feina que t'ompli, que et permeti tenir una conciliació amb la teva vida. Hauríem d'anar casant una mica les dues coses.
6: Sí, tal com dius, Mireia, l'equilibri aquest és fonamental, és a dir, la feina i al mateix temps tenir temps personal i familiar. Això segur, aquesta és la clau. Però després, el que m'estaves comentant, perdona, que se m'ha anat el cap en aquests moments.
1: No, que s'hauria de casar les dues coses, que t'agradi la feina que fas.
6: Ah, omplir, perdona. Sí, exacte, sí, que se m'havia anat la paraula.
1: Sí.
6: No, moltes vegades no és necessari que la feina t'ompli perquè tingui beneficis, perquè la veritat és que la feina, doncs, bueno, proporciona socialització, vincles afectius i professionals, el fet de contribuir al món amb el nostre esforç i amb altres persones, tot això, òbviament, a més del salari, i que quan són dignes et dona independència, que aquest és un tema absolutament fonamental pel control de les pròpies vides. Però potser no sempre és necessari que la feina sigui allò somiat o el somni, no? El que la gent diu, jo persegueixo els meus somnis. És difícil arribar a aconseguir els propis somnis, però sí que es pot estar en treballs que et donin tots aquests beneficis i llavors et valgui la pena, òbviament, clar. Mm-hmm.
1: Sara Barbel, em sap greu perquè ara hi seguiríem una estona més, però hem d'anar-te acomiadant a aquesta hora aquí, no ho sé. Gràcies per atendre'ns a la nostra trucada i bona nit.
6: Perfecte, gràcies a vosaltres.
1: La Sara Barbel és doctora en Psicologia Social i assessora estratègica per al benestar i el lideratge. Per acabar, us dono un minut a cada un per ja anar tancant tot el tema, si voleu fer una reflexió final després d'escoltar també a l'experta i tornant una mica a les vostres experiències personals. Va, començo ara per tu, Miquel.
4: No, deia la Sara que, efectivament, en el passat, quan la gent volia prosperar, doncs tenia el pluriempleo. A Espanya érem els reis del pluriempleo, no? Jo també penso que aquesta fórmula de les més d'una i més de dues feines, en el fons, el que ha passat és que Espanya s'ha tornat un país cada cop més d'autònoms i de falsos autònoms, també, no? I que no hi ha res més semblant al pluriempleo que l'autònom que treballa per dues, tres empreses pràcticament a temps complet, però que en el fons, això no compta com a tal.
1: Mm-hmm. Sí, Magda.
2: Jo crec que feia ella una reflexió que també és interessant, que al final la feina és feina, i a treballar s'hi va per treballar, però està bé, tu deies, si t'ha d'emplenar, com a mínim que et faci feliç, no? O que sigui coherent amb el que busques, el que pretens, o el que voldries d'alguna manera també traslladar a la societat, perquè al final la majoria de feines, no?, acabes servint a una part dels periodistes, és molt evident, però hi ha moltes altres feines, no?, que hi ha una tasca de servei públic. Llavors, jo crec que això també és important. Almenys per tenir la consciència tranquil·la que totes les hores abocades a la feina tenen una qualitat i que van més enllà, no?, de tenir un sou que correspongui a això. No?
1: Estefania i després el Silvio.
7: Sí, jo, la veritat, sempre és un plaer escoltar la Sara i també em quedo amb aquesta reflexió sobre el paper de la vocació, perquè, evidentment, tenir un salari és molt important per tenir una vida digna, però a la feina hi passem moltes, moltes hores. Un terç del nostre dia, fins i tot hi ha gent que més, doncs està treballant. Jo sempre he animat molt a tota la gent que conec jove que busquin coses que realment els omplin. Jo crec que és l'única forma de sentir-se realitzat de forma plena. Tristament hi ha gent que això no ho pot fer i segurament en el cas dels nostres pares d'altres generacions doncs la feina era una feina i prou. Però realitzar-se és fonamental. I fixa't, jo conec gent que de vegades ha treballat en grans empreses i com que no se sentia realitzat, ha anat fins i tot a treballar en empreses més petites, a start-ups, és a dir, ha renunciat a nom per sentir-se una mica més ple. I segurament jo crec que al final del dia és el que un li genera confort, sentir que ha tingut una utilitat o una transcendència.
1: Silvio.
3: Sí, a veure, jo trobo que està molt bé intentar donar sentit a la vida, omplir d'objectius, jo crec que és fonamental a la vida de qualsevol, però a dia d'avui, amb un salari mitjà a Catalunya de 30 poc mil euros bruts anuals, pots somiar, però potser no saps on dormiràs d'aquí poc, o no podràs comprar-te una casa o llogar un lloc a prop de la feina, una casa, i per tant, potser sóc material, però també hem de pensar en el salari, en allò arribar a final de mes.
1: Per tant, tu afegiries aquesta nova paràbola a tot això, no? De dir, d'acord, però també hem de tenir diners, i si per poder tenir un plus més o un extra vol dir que has de treballar, no sé, 5 hores més la setmana, potser té un sentit.
3: Clar, si està ben remunerat, sí, potser sí.
1: Veiem que el debat porta cua, no sé si els que sou caps, o tu, Estefania, sent autònoma, sí, amb la conversa que hem tingut, canviarà alguna cosa o no. Però vaja, almenys hi hem volgut reflexionar una estona aquí al 9C. Ho anem tancant aquí, a la tertúlia d'aquest dimecres 1 de juliol del 2026. Gràcies per acompanyar-nos a tots quatre, l'Estefania Molina des de Madrid, el Miquel Noguer, el Silvio Falcón i també a la Magda Gregori. Que vagi molt bé. Una abraçada.
8: Adéu.
1: Bona nit.
0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
9: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
10: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
11: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
10: Desbloqueja el Titan que portes dins.
12: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
15: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algo junts.
14: Amb gent pionera.
16: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
14: I que vol canviar el món.
17: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: Change the world, or the world will change you.
0: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Les 10 actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
2: Que la xifra de morts pel doble terratrèmol a Veneçuela puja fins als 2.295. També hi ha 11.267 ferits. Aquesta mitjanit ja farà una setmana de la tragèdia i la situació empitjora cada dia que passa mentre continua la recerca de víctimes entre la runa. Milers de supervivents malviuen al carrer, sense casa, en molts casos sense menjar i exposats cada vegada a més malalties. En aquest sentit, en les properes hores es desplaçaran sobre el terreny una cinquantena de persones de l'Hospital de Campanya que instal·larà l'Agència Espanyola de Cooperació Internacionals. Entre ells hi ha l'Iñaki Feliu, infermer de la Creu Roja, que explicava aquí al 9C de RAC1 l'atenció que hi faran.
3: La gent que ha estat ferida per causa del terratrèmol, gent que pateix malalties cròniques i que aquestes malalties ara no tenen tractament farmacològic ni control. Llavors això s'està exacerbant, moltes malalties respiratòries degut al pols. I després també un tema molt important és la salut mental, que també s'està veient molt, molt afectada.
2: En aquest context, el govern veneçolà fins i tot ha de combatre la corrupció interna. Avui ha detingut 4 policies que havien fet saquejos durant les tasques de recerca.
1: I aquesta nit comencen les primeres restriccions pel gran dipart del Tour de França.
2: A Barcelona arrencaran els primers talls al voltant del recinte de Sant Pau i la Sagrada Família seran a l'Avinguda Gaudí, per on demà passaran els ciclistes en la presentació de la competició. Precisament demà a les 2 del migdia tot el perímetre quedarà barrat. I a Tarragona els preparatius del Tour també es començaran a fer evidents demà. A partir de les 10 del matí els veïns de la zona del Francolí no podran aparcar en aquella zona ni a la plaça Imperial Tàrraco. I ja a les 8 de la tarda aquestes restriccions s'ampliaran a la part alta, al casc històric de Tarragona i al barri de Llevant.
1: I demà Catalunya tornarà a tenir nous pressupostos després de 3 anys.
2: El Parlament aprovarà demà al matí els primers pressupostos des que Salvador Illa és president. En total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa, més d'un 20% més que ara fa 3 anys. D'aquesta manera, Illa s'assegurarà tenir prou oxigen per arribar a final de legislatura. Ara bé, Esquerra avisa que no serà un camí de roses. Els republicans ja li han posat deure i reclamen encarrilar el finançament i més competències pels Mossos d'Esquadra abans del mes que ve. Demà a la tarda, per cert, també quedarà aprovada la llei d'acompanyament.
1: Als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
4: Farem tertúlia amb els habituals del dimecres, el Toni Padilla, la Danae Boronat i el Joan Lluís Garcia. Amb ells comentarem les paraules de Joan Laporta durant l'acte de presa de possessió com a president del Barça, on, per exemple, ha donat detalls de l'operació per fitxar Julián Álvarez. Un dia més, també estarem pendents del Mundial. Acaba de començar el segon partit de la jornada, el Bèlgica-Senegal. Abans, Anglaterra ha guanyat el Congo 2-1, tot i que ha hagut de remuntar un 0-1 en contra. La jornada es tancarà de matinada a les 2 amb l'Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I ara en parlàveu, tot plegat a poques hores que es presenti el Tour de França, doncs bé, parlarem amb un dels 3 catalans que hi participen, el Joel Nicolau.
1: Doncs ho seguim a partir de 2:15.
4: Fins ara.
1: Fins ara. I Marc...

0: I ja tenim aquí un nou sopar de germanor, aquest espai en què reunim germans perquè ens parlin sobre la seva relació i sobre la seva vida. Avui, però, és un sopar de germanor especial perquè un dels protagonistes és una de les veus d'aquesta casa. Joan Maria Pou, bona nit.
1: Hola, bona nit, Mireia.
0: I benvingut al teu programa.
1: Gràcies.
0: No, podríem dir això.
1: Gràcies. Home, sí, al final el vaig batejar jo i, en certa manera, me'l vaig inventar jo el 2015.
0: 15 era,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que vas fer dues temporades.
1: Dues temporades, del 15 al 17.
0: I el, ens pots recordar això del nou cel, per què, del nom?
1: Sí, l'origen del nom és bastant anterior. Recordo un dia fent una reflexió amb la Tati, que em deia que estàvem en una època que semblava que tothom ho havia de saber tot i de tot, no? I que potser estava bé plantejar les coses des del no ho sé i fer les preguntes a qui te les pogués contestar amb una mica de coneixement de causa. I em va agradar molt la idea i em va quedar gravada. I aleshores, fins i tot jo havia fet alguna conya de dir si algun dia em deixen fer algun programa i tal, es podria dir així, no? Que el punt de partida sigui no ho sé, anem a intentar saber alguna
0: cosa. A resoldre, no?
1: I quan l'Eduard Pujol i el Xavi de Pol em van oferir l'oportunitat, vaig dir, i em van mirar al principi, com?
0: Dic, no vols dir
1: no ho sé.
0: Recudenit o...
1: No, donem-hi una volta i van dir, ah, sí, ens agrada, etc. I m'ho van comprar i mira,
0: doncs mira,
1: aquí estàs.
0: Exacte, exacte. Aquí que va passant com de mà en mala cosa, eh?
1: Sí.
0: Avui tornes, però, al programa, però no ho fas sol, sinó que vens per parlar amb el teu germà.
1: Amb un dels meus germans, sí.
0: Amb un dels teus germans. Aniol Esquerra, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: El recordes, el Joan Maria, quan presentava el nou C, és a dir, amb el barret més informatiu i no tant el del futbol? Ara diràs, no me'n recordo, gent.
2: Doncs, bueno, és que, clar, jo el recordo, però el que recordo és que per mi era com el germà famós, saps?
0: Clar.
2: I aleshores, clar, o sigui, fins i tot tinc un petit trauma.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, i tant. Me'n recordo anar a recollir un germà a l'Institut d'Alella, que em ve amb uns amics, i els amics em comencen a mirar amb uns ulls així, amb ulls brillants, i em diuen, és ell? Diu, no, aquest no és, aquest és el que no fa res, aquest és l'altre. I jo em vaig quedar com, ok, jo estic en una entitat sense afany de lucre, salvant el món, saps? O sigui, dins de la meva... No, ell no, ell, és un altre.
0: Perquè ara que ho dius, on estàs treballant?
2: Ara o... estic en el Consell Rector d'una cooperativa d'energia que, bueno, pues, continuant aquest amb la missió aquesta d'intentar fer un món més sostenible, es diu Som Energia.
0: La teva vocació, per tant, va per aquí.
2: Sí, sí, sí, sí, i tant.
1: Això que passa a la nostra societat, no? que un enginyer com l'Aniol, que s'ha dedicat a la sostenibilitat i a l'ecologia, etc., doncs els amics del meu germà diuen, ah, aquest no, i en canvi un tio que crida per la ràdio i narra gols, etc., doncs és el que hauríem volgut que anés a buscar el seu amic a l'institut, no? Vull dir, són aquestes coses estranyes que passen.
0: El món mediàtic, sí. Pregunta inicial que fem sempre tots els sopars de germanor, no? Quan vau sopar plegats per última vegada? Ara direu, no, dinem tot el dia.
1: Sopar, no, és que tenim més tendència a dinar que a sopar.
2: Sí.
1: Però sopar...
2: Que tenim l'edat ja. Clar, he de tornar després, saps?
0: Clar, això no ajuda perquè estàs vivint tu, Joan Maria, a l'Escala,
1: sí.
0: I tu, Aniol, estàs vivint a Barcelona.
1: Sí, sí, això ho complica.
0: Clar, per sí, això sí. Els dinars van més bé, no?
1: Sí, sí, és veritat, jo ara no el recordo, l'últim sopar, sincerament.
0: Bueno. I dinar, doncs, deixem-ho amb el dinar.
1: L'última vegada que vam dinar plegats duria ser... quan el pare va fer 81 anys, no?
2: Sí.
1: Ara fa 6 mesos, al gener.
0: Ah, doncs mira, encara relativament a prop, això, eh? Through these fields of
1: destruction. Això són paraules majors, eh?

0: ara quan han sonat els primers acords és, com, és immediat l'impacte, diguéssim.
1: Et porta a algun lloc concret?
0: A molts, però em porta sobretot a un dels llocs més importants de la meva vida, que a més l'hem compartit amb l'Aniol, que és una casa de colònies que hi ha al Pla de l'Estany, que es diu Mas Pagès, i on hi vam anar primer com a nens i després hi vam fer de monitors molts anys. I dos dels meus millors amics ara mateix els vaig conèixer allà i aquesta cançó em du a aquells estius de colònies a Mas Pagès, entre moltes altres coses.
1: A veure, vosaltres sou germans, però segur que molts dels oients han pensat... No es diuen igual, no comparteixen el mateix cognom, no? Perquè és Joan Maria Pou i Aniol Esquerra. Això té una explicació que, si us sembla, ara anem desgranant a poc a poc. Situem-nos. Joan Maria, tu ets el gran i us porteu 5 anys amb l'Aniol. Què recordes de la teva infantesa abans de conèixer l'Aniol?
0: Moltíssimes coses, clar, perquè l'Aniol apareix a la meva vida quan jo tinc... Com a germà, diguéssim, apareix amb 12 anys. Ja va aparèixer abans, però jo no sabia que aquell nen amb qui compartíem algunes tardes amb el meu pare i una altra persona, una dona, acabaria sent el meu germaniol, diguéssim. No? Jo vivia amb la meva àvia i vivia amb el meu pare, molt a prop d'aquí, de RAC1, i tenia una vida de fill únic molt plàcida des d'un punt de vista doncs, acadèmic i així, i alhora passaven moltes coses a la meva família que no en tenien res de plàcides, no? Perquè la meva mare es va morir quan jo tenia 7 mesos i va ser una mort tràgica que va atropellar tant els Pou com els Camino, que és la meva família materna. No?
1: I tu, Aniol, quins records tens abans de que entrés a la teva vida el Joan Maria?
2: Jo el que recordo més és, sobretot, doncs, molt de temps amb la meva mare, que estava cuidant-me sola perquè els meus pares s'havien separat, quan jo també era molt petit. I després també recordo que al principi amb una mica de mala relació amb el meu pare biològic. No sé, el tenia una mica de rancor, de rancúnia, per haver com abandonat a la meva mare, i aleshores tenia aquest rancor des de ben petit, però tot i així jo era molt feliç, és a dir, amb la meva mare m'ho passava molt bé.
1: Llavors, ara ho apuntava abans el Joan Maria, de cop i volta... El teu pare Joan Maria i la teva mare, Aniol, van començar a quedar i quedàveu, potser, alguna tarda, algun dia, però d'aquestes quedades, que podria ser quedo amb alguns amics o amb qui sigui, va començar a ser més permanent. Us en recordeu del dia que us expliquen, bueno, que la família canviarà, o l'estructura, almenys, de convèncer canviarà?
0: A tu t'ho van arribar a explicar... oficialment.
1: O us hi vau trobar.
2: Jo crec, honestament, no? que si m'ho devien explicar, jo era que era tan naïf i tan...
0: Bueno, és que eres un...
2: Era un nen. No sé, ho devia acceptar com... Que xulo.
0: Jo recordo molt bé el dia que el meu pare fa com... ho fa oficial, diguéssim, no? I m'explica que canviarem de casa i canviarem d'estructura familiar, perquè de cop i volta a mi em va caure el món a terra, diguéssim, no? Va explotar el que havia estat la meva infantesa i una mena de història basada en una gran farsa, diguéssim, no? És a dir, això és una mica embolicat d'explicar, però crec que és important per entendre el que vindrà després, no? A casa meva, la meva mare es mor amb 26 anys de cop i volta, un dia, cau a terra i està morta. El meu pare tenia 30 anys i el meu pare li demana a la seva mare, a la meva àvia paterna, si podem anar a viure amb ella i si pot ajudar-lo a criar-me, no? I aleshores jo creixo amb un pare i una àvia que em fa de mare, no? Amb un petit matís, que és que a casa ningú m'explica que això és així. I jo em penso que aquella persona és la meva mare. I aleshores, clar, jo vaig creixent amb una mentida al meu cap, no?, diguéssim. Els primers anys és evident que jo no detecto res, i aleshores a partir d'una certa edat comencen a haver-hi coses que no em quadren, no? Aquella senyora és molt més gran que les mares dels meus companys, dels meus amics. Jo començo a detectar coses estranyes amb un afegit, que és que jo visc en un cinquè i si baixo al quart, allà hi viu la família de la meva mare morta, perquè el meu pare i la meva mare es van conèixer perquè eren veïns. Aleshores, quan jo baixo a veure els meus avis materns i els meus tiets, allà està ple de fotos d'una senyora que em diuen que m'estimava tant i que era la meva mare, etc. Per tant, jo creixo amb un embolic absolut de com pot ser que dues realitats que es neguen entre elles siguin vàlides. A mi em diuen que aquella senyora és la meva mare i està morta, però jo quan pujo a dalt i dic mama que hi ha per sopar, hi ha una senyora que em contesta i em diu verdura i peix. I tot aquest embolic mental que ha tingut moltes conseqüències durant la meva vida explota el dia que el meu pare em diu ens n'anem a viure amb la Marta i amb l'Aniol, perquè de cop i volta, en certa manera, a mi se'm moren dues mares de cop i de manera oficial. No? El que jo ja sospitava, que és que la meva mare biològica està morta, es confirma, i el que jo sospitava, que és que la persona a la que jo li dic mare és la meva àvia i no la meva mare, també es confirma que és això. No? I aleshores, de cop i volta, a mi se'm moren dues mares i jo recordo marejar-me i saber que la reacció de la meva àvia seria horrorosa.
1: I va ser així.
0: I va ser així. La meva àvia va reaccionar com si l'estiguéssim apunyalant per l'esquena. I per mi va ser insuportable. I aquest és el... Clar, jo entro així en la nova família.
1: Això ho has pogut parlar amb el teu pare?
0: Sí, una mica. Però és un tema molt difícil de parlar amb la meva família, perquè ningú ha estat mai capaç de fer-me... d'intentar explicar per què van construir aquesta farsa. Més enllà de... que en l'inici segurament hi havia la intenció de protegir-me d'una catàstrofe, no? Però arriba un moment que allò no s'aguantava per enlloc i la van mantenir, no? I això, clar, té conseqüències quan les persones que més t'estimen estan 12 anys seguits enganyant-te, no? Perquè aleshores a mi quan hi ha gent que després, ara avui dia, no?, que la gent sentencia molt, no? Si algú t'enganya és que no t'estima, no és veritat. Jo vaig ser un nen tan estimat, tan protegit, tan... Vull dir, en aquest sentit no tinc cap queixa, però alhora tan enganyat. I jo vaig entrar a la família que compartim amb l'Aniol. D'entrada, per mi, la seva mare era l'enemic. Perquè la meva àvia em va dir que era l'enemic. I la meva mare, la persona que a mi m'havia criat, que m'havia portat al parc, m'estava dient que per culpa d'aquella dona, ella estava sola, abandonada, etc. Clar, jo... com entro en aquella família? Entro en posició defensiva. Sí, sí. Però, en canvi, amb l'Aniol no, perquè l'Aniol... Jo no l'associava a cap cosa que... No? Però, en canvi, a la seva mare, sí.
1: Clar, el teu pare també devia ser al principi... Tots els passos que feia, suposo que anant peus de plom, no?
0: S'ha d'anar molt en compte, no? Jo, per exemple, l'Aniol, per exemple, jo tinc el record, no sé si tu també el tens, Aniol, o és equivocat, o és la meva percepció, que l'Aniol va acceptar molt més el meu pare com a figura de pare, que jo no mai a la vida li vaig dir mare a la Marta. És a dir, jo no vaig tenir emocionalment l'opció de triar de si li deia mare o no. Per mi hauria estat la traïció més salvatge de la història de les traïcions. Fins i tot quan la meva àvia es va morir d'Alzheimer, per mi no era negociable. Per mi sempre va ser la Marta. En canvi, l'Aniol, en alguns moments, en el meu pare li deia pare. Que a mi al principi també em sobtava, com de dir, no, però si tu ja el tens, el teu pare. No, però que ell el tenia, el seu pare.
2: I és que, és veritat que, i me'n recordo molt, hi havia una sèrie que feien a TV3 que es deia Tinc dos pares, i jo em sentia super... Jo sempre deia que tinc dos pares, és igual, en tinc un de biològic, un que està a casa i que em cuida i que m'estima també, i ho trobava supernatural.
0: Clar, perquè a més el ton pare vivia a Tortosa, no? Estava lluny, no? I el veies poc, no?
2: Sí, sí, clar, el Jordi el veia els caps de setmana, que pujava a Mataró i tal... Però, a més, és veritat que... Clar, jo, com he dit abans, jo amb el Jordi al principi tenia com més reticències de veure-ho perquè havia abandonat a la meva mare, o és el que jo sentia, no que m'ho haguessin explicat, sinó que és el que, com jo ho vivia, i aleshores veia que hi havia una altra persona que estimava la meva mare i ho trobava, mare, doncs molt bé. I a sobre, amb un altre fill aquí... Jo ja també tenia com, era com fill únic i aleshores el tenia algú amb qui jugar i amb qui fer coses, perquè vam conviure en la mateixa habitació un any, jo no me'n recordo.
1: Amb la mateixa habitació, eh?
2: Sí, sí.
1: Al
2: sí.
1: principi.
0: Quan prenen la decisió el meu pare i la Marta d'anar a viure junts, ells s'estan construint un pis perquè sigui el pis de la família nova, però hi ha un any i escaig de transició que nosaltres anem a viure a casa d'ells. I en aquell moment compartim llit. I és molt bo perquè... Jo ara, el que em diu el cos mentre comparteixo això amb vosaltres, amb l'Aniol, és que hi va haver molt bon rotllo en el 90% del temps de la nostra convivència. Jugàvem, llegíem, intercanviàvem tintins, ens enfadàvem, vam acabar desenvolupant, vam acabar desenvolupant els tics de germans, diguéssim, no? Que hi ha una cosa que recordàvem ara, Aniol, que era molt divertida, que és que a vegades quan ens barallàvem, una manera d'atacar-nos era: tu no ets el meu germà.
2: Tu no ets el meu germà.
0: I l'altre contestava: ni ganes.
2: Ni ganes.
0: I al cap d'una hora, et presento el meu germà, saps? Vull dir, que es diluïa, no? Però hi havia aquesta eina de que érem conscients que no érem germans, no? I al revés, amb els pagès, per exemple, passava una cosa que és que de tant en tant alguns deia: hòstia, com es nota que sou germans, sou clavats. I la mirada de l'Aniol i jo era una mirada de complicitat, sí, de no us desmentirem, ja ens agrada que ens digueu que ens assemblem.
1: Tampoc no teníeu ganes de començar a explicar
2: no,
1: tot el tema.
2: Ui, no. I és que cada cop que explico això dic: jo sóc fill únic amb molts germans. I a partir d'aquí que desenfili.
0: Sí, jo en aquest cas vaig desenvolupar també una tècnica que és explicar, intentar simplificar-ho, no? Clar, l'Aniol tenia els seus avis materns, els seus avis paterns, i jo tenia la meva àvia paterna i els meus avis materns. Vale? I clar, jo hi havia dies que el dilluns arribaves i deies: què has fet aquest cap de setmana? I jo deia: ah, mira, he passat el cap de setmana amb els meus avis. I podia ser qualsevol d'aquests. Perquè jo vaig tenir relació durant tota la meva vida, des que va aparèixer l'Aniol, amb els seus avis materns i amb els seus avis paterns.
2: Sí, sí, sí.
0: Imagina't l'embolic.
1: Sí, sí.
0: Jo me n'anava a passar cap de setmana amb l'Aniol amb el seu pare.
2: Sí. Sí, sí, amb
1: caram, a Tortosa, com dèieu, no,
0: a Mataró amb els avis. Els avis paterns vivien a Mataró i després a Cabrils, sí. I ens anàvem a passar el cap de setmana, i si apareixia el seu pare, doncs...
2: I jo contentíssim, clar.
0: I a vegades apareixia el seu pare amb la seva nova família.
2: Sí.
0: O sigui, era una sitcom acollonant. O sigui... Sí.
1: Ho heu deixat anar amb aquesta conversa que estem tenint. Sou... germans, però que teniu més germans.
0: Sí, del matrimoni de la seva mare i el meu pare...
1: Va haver-hi matrimoni, es van casar, eh?
0: Sí, van néixer tres fills.
1: Tres fills.
0: Clar, que són els nostres germans, el Marc, el Ferran i la Maria.
2: Sí, sí.
0: Clar, i aleshores aquests tenen el cognom de pare, el comparteixen amb mi, i el de la mare el comparteixen amb ells. Vull dir que hi ha un Cristo aquí de...
2: Sí, i jo, a més, el meu pare es va tornar a casar i també tinc dos germans per part de pare, que tenen el cognom esquerre ficat allà. O sigui, allò, fill únic, però amb molts germans.
0: Vull dir que déu-n'hi-do per orientar-se una mica. Jo durant molts anys ho explicava així, no? Deia, sí, l'Aniol, que no és germà meu ni de pare ni de mare, és a dir, biològicament no és germà meu, però és amb el germà que he compartit més hores de la meva vida, més dies i més anys. Perquè jo, per exemple, amb la meva germana Maria, la meva germana Maria no em recorda vivint amb ella. Perquè, clar, quan ella va néixer, jo pràcticament al cap d'un any, un any i mig, ja vaig volar.
1: Independitza.
0: I aleshores, des d'un punt de vista del que et fa germà,
1: sí, sí,
0: en el fons, que
1: casa,
0: és la convivència, els records compartits, etc. En tinc molts més amb l'Aniol, tot i que des d'un punt de vista de la sang, diguem-ho així, no en tinguem de comuna, diguéssim.
1: Perquè va ser bastant immediat que van aparèixer els nous germans, o va ser gradual?
2: No, va haver-hi un any, i després quan vam anar al nou pis... Pues jo crec que va tardar un any o dos.
0: Doncs sí, dos anys o dos anys i mig. Veus, jo n'hauria dit molts més.
1: Que potser els vas viure molt intensament.
2: És que són molt intensos. Sí. És que jo crec que bàsicament el que ens va unir més és que, clar, agafes entre pubertat, adolescència, és un moment que és intensíssim. Jo, per exemple, me'n recordo els nostres melindros amb la xocolata mirant Bola de Drac i Doctor Slump. Però és que, a més, un record que tinc de mon germà és quan el cor petit se sacrifica pel Son Gohan, i em ve a l'Ia i em diu: Aniol, però és que no ho entens, tio, això és molt fort, que el cor petit està plorant, saps? I això em va deixar com... Ha de ser molt fort, perquè si el meu germà gran m'ho diu. Clar, aleshores, són experiències que clar, t'uneixen moltíssim en aquelles edats. És que és com...
0: Vam compartir moltes coses, fins al punt aquest, que jo hauria dit que havíem estat sols molts més anys, no?
2: Perquè
0: els estius... clar, passàvem moltes estones.
2: Sí, sí, sí, me'n recordo, Elia. Clar, és que més...
0: Elia sóc jo,
2: Ai, perdona, sí.
0: Perquè a la meva família em diu Ia, perquè jo de petit no sabia dir Joan Maria,
1: sí?
0: I l'únic que s'entenia era el final de Maria, que és Ia. I aleshores la gent que m'ha vist créixer o més propera em diu Ia.
1: Ho
0: dic perquè s'orientin al...
1: Intel·ligència artificial.
2: Igual. Ho has associat, jo també ara l'estic dient. Però jo me'n recordo, clar, que hi havia una relació en aquest sentit molt xula, i que això, clar, uneix moltíssim.
1: Però és interessant això de les posicions, sí, dels germans, clar, el gran, sí, sí, el petit, i per això ara, per tu, el Joan Maria, al final sempre és com... com un referent, com a qui et vols assemblar, potser, no?, també, amb algunes coses.
2: El típic satèl·lit, sí, clar. És que jo l'espiava. Bueno, intentava espiar quan portaves amics a la teva habitació, i amb un walkie-talkie, amb una cinta d'aïllant allà apretat, que entrava al teu armari, davant teu, i tu em veies perfectament que deixava un walkie-talkie a la teva habitació i després me'l treies, i jo tot frustrat. Però és que aquí, clar, és que em molava molt, perquè és que l'Ia ja es veia que seria locutor, perquè sí? Amb els seus amics es muntava uns programes de ràdio gravats en caset. Cuidao.
1: Ah, sí?
2: Sí, i tant.
1: Hi havia símptomes ja en aquesta adolescència quan estàveu compartint casa, de que tu ja aniries cap aquí?
0: N'hi havia, però no és veritat que jo ho fes d'una manera deliberada o vocacional. Però sí que quan després m'he guanyat la vida fent això i ha estat el meu ofici, han anat apareixent anècdotes, fins i tot algunes que jo no recordava, que fan pensar que alguna cosa hi havia. Però no hi havia un camí marcat, clarament, ni molt menys. Ni molt menys. Perquè també es recorda molt a la casa de colònies amb Espagès que quan els nens jugaven a futbol, jo des de la cuina, que hi havia el micròfon per cridar als nens quan calia, jo els hi narrava els partits.
2: Sí.
0: I als nens els hi agradava, però ho feia d'una manera absolutament espontània.
2: Era
1: quan,
2: inspiració.
1: Quan fas el clic, és a dir, quan decideixes fer periodisme i quan t'ofereixen, bastant jove, no?, a poder retransmetre els partits aquí a RAC1.
0: Jo el periodisme el descobreixo quan el segon any de fer econòmiques, administració i direcció d'empreses a l'Autònoma, m'adono que allò no és el meu i faig un...
1: Econòmiques, eh?
0: Sí, faig un catacroc descomunal i allà apareix la idea del periodisme i de seguida m'adono que sí, que serà això.

0: estem anant a impacte musical rere impacte musical, diguéssim.
1: Què passa amb Antonio Font?
0: Que és un dels grups de la meva vida. Té algunes cançons que per mi sempre tindran un component especial i íntim. I perquè per mi és de les millors coses que li ha passat a la música en català mai. O sigui, per mi són estratosfèrics des de tots els punts de vista.
1: Per anar acabant, sempre ens agrada acabar aquests sopars de germanor de la mateixa manera, i és deixant-vos un moment perquè us dediqueu unes paraules l'un a l'altre, us digueu alguna cosa que no us heu dit mai o que no us dieu gaire sovint.
2: Wow. Jo, si vols, començo. Jo, que t'estimo, sempre t'ho he dit, perquè la veritat és que això sí, ens ho diem moltíssim.
0: Sí.
2: Jo, si vols, et puc dir... no sé si te'n recordes, és que potser no te'n recordes, però tenies un caset del Bruce Springsteen que es va esborrar un tros fa molt de temps. Vaig ser jo, tio. Vaig ser jo. I t'ho volia dir... És que... Volia impressionar-te i vaig voler gravar un caset teu de Bruce Springsteen al meu ordinador per ensenyar-t'ho i es va esporrar un tros sencer del teu caset de Bruce Springsteen i després ho vas anar a parlar amb el pare i vas dir, tio, què ha passat, no sé què, i m'ho va venir a preguntar a mi i jo vaig dir, no en tinc ni idea.
0: L'has aguantat aquest secret?
2: I he aguantat tot aquest temps per dir-t'ho, tio, era un pes, una llosa que tenia al damunt, mare meva, i t'ho volia dir.
0: Hòstia, doncs t'agraeixo moltíssim que m'ho hagis dit.
2: Ara podràs dormir tranquil.
0: Ara que ha prescrit...
1: No és això que ho tenies aquí clavat.
0: No. Me n'havia oblidat absolutament que havia passat això, però m'agrada molt perquè és una cosa que és l'Aniol. El fet d'experimentar amb les màquines i tal, i que de cop i volta hi hagi un curtcircuit i no sàpigues ben bé...
1: Què ha passat,
0: sí, sí. Vull dir, ens vam conèixer en circumstàncies molt difícils i jo crec que ho vam fer molt bé els dos, no? I jo crec que independentment que no hi hagi un tracte permanent i etcètera, jo crec que hi ha un vincle que és definitiu, diguéssim, és infinit. I mira, doncs si ho diem aquí davant dels micròfons de la ràdio de la meva vida, doncs està molt bé. Una cosa que m'agrada molt, veus, d'aquesta conversa, me n'adono, Mireia, que de fet aquest espai que fas, que és que el concepte de família jo crec que és tan relatiu, no?, a vegades, tan... i tan complicat, i tan divers, i tan... hi ha tants matisos allà al fons, no? Ara me n'ha adonat que l'Aniol i jo ara podríem estar 7 hores parlant amb tu i sortirien... tants matisos, tants moments viscuts diferents, tants viscuts igual, però que això de la família al final, hòstia, és molt més complicat i molt més ampli del que molts voldrien, no? I passa en aquest cas, no? Dues persones que no comparteixen cognom i que des d'un punt de vista biològic no tenen cap vincle i que en poden tenir de molts més intensos que gent que sí que en té de vincles biològics.
1: És que això dels vincles al final és això. No per qui t'ha tocat biològicament ha de ser que funcioni, precisament. Joan Maria Pou i Aniol Esquerra, ha estat un plaer. Jo, per part nostra, estaríem 7 hores, sí, seguint amb aquesta conversa, però hem d'acabar perquè hem de donar pas. Joan Maria, el tu diràs, bàsicament, ara.
0: Mira, un altre programa que he fet, també.
1: No ho sé, tu diràs, sí, sí. Doncs moltes gràcies i bona nit a tots dos.
0: Que vagi bé, Mireia, bona nit.
1: Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 2:15 d'aquest dimecres 1 de juliol, el dia que Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença, doncs, la quarta legislatura de Laporta, segona d'aquest segon mandat, i durant el seu discurs oficial ha advertit que no serà còmode, en referència als atacs constants que arriben des de Madrid.
2: Que no se'n sortirà. Coneixem què pensa el UEFA d'aquest tema, què pensa respecte a tot aquest tema, i no se'n sortirà. És una rabequeria més. UEFA no és un tribunal, i ja et dic que no se'n sortiran, perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat, del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen amb transformar-se en societat anònima, i altres temes, doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no sabran, no saben on hauran d'aparcar.
1: Parlava a la porta, o començava parlant a la porta, d'aquesta denúncia que el Madrid ha enviat a la UEFA perquè revisi el cas Negreira. Aquesta és la resposta contundent, una d'elles. Hi ha hagut més referències, després les sentirem. El que no ha fet referència durant aquest discurs inicial és el cas Julián Álvarez, però sí que ha detallat l'estratègia blaugrana en una compareixença posterior.
2: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta, amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid. Vam quedar aquí tenint l'oferta. Ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
1: En resum, sí que hi ha oferta, el Barça ha fet oferta, la manté, però no sine die. És a dir, el Barça no descarta retirar-la quan li convingui, i Laporta ha afegit que si no es fitxa cap davanter centre, doncs tampoc no passarà res perquè hi ha prou gent a la plantilla. El sentirem, com deia, d'aquí una estona. Parlarem també de la bona sintonia que han escenificat avui el president del Barça i el de la Lliga, Javier Tebas. No només ha estat un dels convidats a l'acte, sinó que ja ha intervingut amb elogis cap al Barça per la gestió en la recuperació econòmica, que tots s'ha de dir, han derivat en crítiques des de l'entorn del Real Madrid cap a l'actual president de la patronal. Parlant de fitxatges, el que ja està confirmat i presentat fins i tot com a primera incorporació de cara a la propera temporada és Anthony Gordon, que avui ha estat determinant en la remuntada de la selecció anglesa. S'ha avançat al Congo, ha aguantat força estona, perquè fins al minut 75 no ha arribat el gol de l'empat d'Anglaterra, amb assistència de Gordon i gol de Harry Kane. Idèntic guió que en el segon gol, també del davanter del Bayern de Múnich, a passada del ja extrem blaugrana. Per tant, Anglaterra als vuitens de final, on s'enfrontarà a Mèxic, una de les anfitriones. Serà a l'Estadi Azteca. Ara tenim en joc el segon partit del dia. Oriol Jové, bona nit.
3: Bona nit.
1: És el Bèlgica-Senegal.
3: I està guanyant ara mateix el Senegal al minut 33 de partit. En fa pràcticament 10 que el Senegal s'ha avançat, en una jugada en què hi ha hagut un rebot, una pilota que ha picat al pal de la porteria de Courtois, i Habib Diarra, el migcampista del Sunderland, ha avançat el conjunt africà, que ara mateix es classificaria pels vuitens de final. Vuitens de final on es trobaria o bé als Estats Units o bé a Bòsnia-Herzegovina. Per tant, ara mateix, insistim, Bèlgica quedaria fora, el Senegal passaria amb aquest 0-1 al minut 34.
1: Evidentment hi tindrem un ull posat en aquest partit que ara mateix hi ha en joc, a les acaballes o més o menys a la meitat de la primera part. Completarà la jornada d'aquest Mundial d'avui els Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Tot això en futbol, però el Tu diràs d'avui també començarem a escalfar motors de cara al Tour de França. Demà es presenta la prova, la Grande Part, i dissabte comença amb la primera de les etapes, les tres etapes que recorreran les carreteres catalanes. En parlarem amb un dels catalans que hi participaran, el ciclista del Caja Rural, Joel Nicolau. I parlant de grans cites esportives, el que ha començat avui a disputar-se és la segona ronda del torneig de Wimbledon, tercer gran slam de la temporada. Sinner, el número 1 del món, ha guanyat amb facilitat, a més, Nuno Borges en 3 sets i el partit entre el madrileny Rafa Hoddar i l'asturià Carreño s'ha hagut d'aturar per falta de llum quan Carreño guanyava per 2-16-1 i 2-1 favorable en el quart a Hoddar. Ho ampliarem cap al final del Tobiràs, que avui acabarem amb el back-to-back i l'Albert Pedrol. Ara passen 5 minuts de 2:15, una pausa curta i comencem també tertúlia amb el Joan Lluís García, el Toni Padilla i la Danae Boronat.
0: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
4: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
5: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
6: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
7: És passar corrent davant la Sagrada Família.
6: És sentir la brisa del Mediterrani.
7: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
6: És monumental.
7: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
6: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
7: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
8: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
9: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
12: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
13: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
12: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
13: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
14: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50, i els sols, el 3 i el 8.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
17: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
18: És per això que totes les veus de RAC 1,
19: les que sentiu habitualment i les que no,
20: us volem donar les gràcies.
21: Gràcies en nom de tots els departaments.
22: El departament tècnic.
23: La producció de programes.
24: Màrqueting. La recepció.
25: Les xarxes socials.
26: El servei d'assessorament lingüístic.
27: Els estudiants en pràctiques.
28: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
29: RAC 1. Tots som un milió.
30: Ara que hem acabat l'escola
31: i tenim més temps lliure,
32: ara que volem fer el que volem,
33: volarem els pares amb la pistola d'aigua
34: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
35: I escoltarem els contes de RAC 1.
36: A la piscina!
37: Al cotxe!
38: O a l'hora de la migdiada!
39: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
40: I, oh?
41: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
42: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
43: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
44: RAC1 Podcast.
45: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
46: RAC1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC1.
0: Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip del Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC1.
1: RAC1.
2: Tots som un milió.

0: D'aquí a 4 minuts, seran 3:15, de seguida obrirem tertúlia amb els habituals del dimecres, amb el Toni Padilla, la Danae Boronat, el Joan Lluís García. També continuem pendents d'aquest partit que tenim en dansa, el segon de la jornada d'avui en el Mundial dels Estats Units, i que de moment continuem aquesta victòria del Senegal, oi, Oriol?
1: Sí, amb aquest 0-1 a 5 minuts més l'afegit per arribar al descans, aquest 0-1 que, insisteixo, ha marcat Habib Diarra, migcampista del Sunderland, després d'una jugada a l'interior de l'àrea de Courtois, una pilota que ha anat al pal i que Diarra doncs, ha caçat per avançar el conjunt Àfrica, que ara mateix doncs, es classificaria per aquests vuitens de final, que l'emparellarien o bé als Estats Units, un dels anfitrions, o bé a Bòsnia-Herzegovina, partit en el qual, evidentment, partirien com a favorits després per arribar als quarts de final. Domina el Senegal, de moment Bèlgica, una Bèlgica que ha deixat dubtes a la fase de grups amb només una victòria i dos empats, que ara mateix quedaria fora, tot i que és qui, òbviament, està intentant portar el ritme del partit i dominar-lo, intentant doncs, generar aquestes ocasions necessàries per, com a mínim, fer el gol de l'empat.
0: Seria la segona selecció africana en classificar-se pels vuitens, després de la selecció del Marroc, en tot cas, confirmant el bon paper dels combinats africans en aquest Mundial. Avui, fins i tot, el Congo ha estat a punt de donar la gran sorpresa, eliminant Anglaterra. Ha començat guanyant 0-1, però la selecció anglesa ha acabat remuntant fins al 2-1 final, dos gols de Kane, amb dues assistències d'Anthony Gordon. Després, lògicament, ho comentarem en temps de tertúlia. Abans d'obrir tertúlia, però, el que sí que vull fer és sortir a dubtes, perquè arribats a aquest punt, avui hem llegit, de fet, fa tot just uns minuts, un comunicat de l'Europa que ens ha exclamat les coses com són. I ja tenim a l'altra banda, al fil telefònic, l'Héctor Ibar, que és el president de l'Europa, a veure si m'ajuda a sortir de dubtes tots plegats. Héctor Ibar, com estàs? Bona nit.
2: Hola, molt bona nit, Miguel.
0: Avui heu fet una assemblea extraordinària, oi que sí, al Club Esportiu Europa per parlar de la temporada vinent.
2: Bueno, diguéssim, hem fet una assemblea informativa, sobretot. Sobretot la idea era doncs explicar i transmetre als socis, diguéssim, la seqüència de com ha anat tot el procés, diguéssim, des que l'alcalde de Barcelona va anunciar que posaria gespa natural el nou Sardenya i el Narcís Sala, i, òbviament, com a conseqüència d'això, doncs una mica la fotografia que tenim doncs, ara que estem treballant amb els pressupostos i amb el plantejament per la temporada vinent.
0: Deixa'm situar a tothom, i evidentment tu em corregeixes si m'equivoco, però fins on sabíem, l'Europa l'any vinent havia de jugar en gespa natural, com havia de passar aquesta temporada, per això vau marxar a Can Dragó la temporada passada, perquè no podíeu mantenir-vos al nou Sardenya, però el que sabíem, o l'últim que sabíem, és que l'Ajuntament faria esforços per poder transformar la gespa artificial del nou Sardenya en gespa natural. Això, evidentment, no era d'un dia per l'altre, perquè suposa tota una feinada que s'havia de dur a terme. I això suposava uns mesos, oi que sí? Fins aquí correcte, oi, Héctor?
2: Bueno, en el seu dia, quan es va anunciar que efectivament posarien gespa natural al Nou Sardenya i també al Narcís Sala del Sant Andreu, no es van anunciar els timings, perquè això era una cosa que estava sobre la taula dels tècnics. Llavors ens vam emplaçar amb l'Ajuntament a que es posin els tècnics que establissin aquests timings. Al cap d'un mes, aproximadament, això va ser finals d'abril, a final de maig se'ns va convocar una reunió només a nosaltres i se'ns va transmetre que la gespa natural al Nou Sardenya, el timing que establien els tècnics, diguéssim, el millor escenari, seria novembre del 2027.
0: Correcte.
2: La qual cosa ens portava a tota una temporada fora del Nou Sardenya. La situació doncs, pot ser més o menys comprensible per aspectes tècnics, però el que no s'aguantava, diguéssim, de cap de les maneres, era la comparació amb el Narcís Sala, que tenia gespa el novembre del 2026. És a dir, que la temporada vinent, malgrat que el Sant Andreu ha pujat un any més tard a primera ref, el Sant Andreu tindria, i per tant el Narcís Sala, el Sant Andreu podria jugar al Narcís Sala la mateixa primera temporada perquè tindria gespa natural, i en canvi en el nostre cas, diguéssim, que l'escenari més positiu, més optimista en quant a timings, ens emplaçava a novembre del 2027. Amb aquestes circumstàncies, nosaltres ja ho vam fer públic en el seu moment, donat que l'Europa és propietat dels socis, i per tant no tenim un propietari com si tenen la gran majoria, per no dir tots els clubs d'aquesta categoria, doncs que posa els diners que siguin necessaris, nosaltres el que sí vam transmetre, i ho vam transmetre a l'Ajuntament, és que per nosaltres no era sostenible poder jugar a primera ref fora del Nou Sardenya, perquè la generació d'ingressos, tant de taquillatge com d'altres coses, doncs la caiguda era extraordinària. A Can Dragó, tant l'afluència de públic com la venda d'entrades, com de merchandising, com d'altres ingressos atípics, doncs s'ha desplomat d'una manera extraordinària, molt més enllà del que nosaltres pensàvem aquesta mitja temporada que hem jugat allà, i per tant aquest, diguéssim, greuge econòmic que ens genera jugar a Can Dragó per tota una temporada ens situa en una tessitura econòmica, doncs, que lògicament el que hem fet avui ha sigut posar-la en coneixement dels socis.
0: I aquí és on arribem al cap del carrer, perquè d'aquesta doncs, reunió informativa que hem tingut avui amb els socis surt una proposta de referèndum, diguem-ho així, perquè la gent ens entengui, amb tres qüestions sobre la taula. Una, jugar un altre cop a Can Dragó, oi que sí?
2: Bueno, aquest és un dels escenaris. La primera pregunta, bàsicament farem dues preguntes. D'acord, la primera pregunta és si el... més que un referèndum, m'agradaria aclarir que el que es tracta és una consulta absolutament consultiva, d'acord? Des d'aquest punt de vista d'estatuts no vinculants.
0: No vinculants, sí.
2: Per tant, la pròpia reunió era informativa, no era una assemblea, i per tant el que es tracta és de conèixer l'opinió de la massa social del Club Esportiu Europa al respecte d'aquestes dues qüestions. Una és, com a soci de l'Europa, prefereixes jugar fora del Nou Sardenya i seguir jugant a primera ref, o jugar diguéssim, al Nou Sardenya i, conseqüentment, renunciar a la primera ref, que és una cosa, un escenari possible per saber l'opinió dels socis. Aquesta és la primera pregunta, i la segona pregunta és, en el cas de que vulguis continuar a primera ref i, per tant, jugar fora al Nou Sardenya, nosaltres tenim calculat o, diguéssim, o avaluat que l'impacte econòmic de jugar a Can Dragó seria molt més alt que si juguem, que és un escenari que amb l'Ajuntament s'ha valorat, el Narcís Sala. I, per tant, diguéssim, li preguntem a la massa social de l'Europa si, en el cas de que efectivament aposti per seguir a primera ref, diguéssim, si preferiria jugar a Can Dragó amb un gap econòmic més gran o al Narcís Sala, perquè entenem que el fet de ser el Narcís Sala un espai de futbol, doncs podríem tenir més capacitat d'atracció de públic i, per tant, tant per ticketing com d'altres aspectes, poder aconseguir més ingressos i tenir un gap econòmic inferior. Aquest és una mica el plantejament que sotmetem a la massa social d'Europa.
0: Déu-n'hi-do, eh? Preguntes, dues d'elles doloroses, o dues vies doloroses. Una, evidentment, és baixar de categoria o renunciar a disputar a la primera federació. L'altra és jugar al Narcís Sala. En aquest sentit, aquest diumenge mateix, el tu diràs, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona ja obria aquest meló, ja obria aquesta via. Sentim-lo.
3: Llavors, Can Dragó, evidentment, és l'opció perquè, de forma, diguem-ne, provisional, doncs hi puguin jugar. Narcís Sala és veritat que acaba abans. I llavors, si poden jugar o no els dos clubs al Narcís Sala, és una cosa que jo crec que ara mateix és complicat, s'hauria de treballar molt, però nosaltres el que puguin decidir en aquest cas, evidentment els clubs, estaríem absolutament doncs al seu costat el que decideixin, no?
0: Paraules de David Escudé, insisteixo, d'aquest mateix cap de setmana, d'aquest diumenge.
2: Sí, sí. La idea és nosaltres, per afrontar aquesta situació, volem saber l'opinió del soci d'Europa. Com ja he dit abans, l'Europa és propietat dels socis i, per tant, saber l'opinió, nosaltres com a junta directiva, doncs ens dona una mica més de crèdit de prendre una decisió en una direcció o en una altra.
0: Crèdit, i insisteixo, perquè són decisions que poden ser doloroses pel soci de l'Europa, com a mínim que les prenguin ells, no? És a dir, és una manera de jo, com a junta o com a president, no puc prendre una decisió d'aquestes característiques. Va per aquí la història.
2: És això. Bàsicament és ostres, som un club propietat dels socis i, per tant, d'alguna manera, hi ha decisions que són, entenc que importants i capdals, amb un component emocional molt fort, en aquest cas, per suposat, però després n'hi ha un de pràctic i, si tu vols, econòmic, pues que d'alguna manera per això ho sotmetem amb aquesta tessitura, no?
0: I per on creus que anirà la història? Has pogut parlar ja amb alguns d'aquests socis? Tens una primera impressió de per on pot anar el sentit d'aquesta votació? Insistim, no vinculant, però com a mínim sí que informativa, perquè vosaltres pugueu prendre després la decisió final?
2: No tenim dades quantificades. És obvi que els aficionats més joves i doncs, més propers a, les, a la penya d'Escapolet, sembla que estan més en contra, i a l'aficionat pues, segurament més tradicional, més històric, diguéssim que està més a favor d'anar a jugar al Nasi Sala. Intueixo per les converses que hem tingut després de l'assemblea, etc.
0: Evident, evident, aquí encara no hi ha ni tan sols una votació. Quan la preu, quan voleu fer, fer aquesta votació? Quan preveieu poder-la fer?
2: La votació serà del 6 al 12 de juliol, de forma digital i també de forma presencial a les oficines.
0: Déu-n'hi-do, ens ha sorprès les coses com són, Héctor. Hi ha alguna conseqüència? Ja. De, si arribeu al cas de renunciar a la categoria, hi ha alguna conseqüència pel club, per l'Europa?
2: Nosaltres en cap moment pensem que haguem d'acabar renunciant. El que estem és preguntant al soci quina seria la seva posició arribat a aquest cas.
0: Ja.
2: Estem treballant molt dur i estem treballant de fet, inclús colze en colze amb la directiva del Sant Andreu per tal d'aconseguir sponsors institucionals, per tal d'aconseguir més ingressos, i estem fent esforços per tal de que això no arribi i aquest impacte econòmic que ens suposa jugar fora del Nou Sardenya, doncs, ostres, poder-lo assumir. És obvi que estem preparant, el Josep Maria Gené com a director esportiu està preparant una plantilla per jugar a primera ref i estem absolutament convençuts de que això serà així. El que hem fet avui ha sigut, jo crec que posar sobre la taula un escenari amb, doncs, que segurament fa temps que nosaltres el tenim sobre la taula de la Junta Directiva i al cap i al fi el que hem fet ha sigut una mica socialitzar-ho i que sigui conegut per part de tothom i buscar d'alguna manera doncs, una reacció i intentar doncs, aconseguir, que estem convençuts perquè estem treballant de forma ferma i tenim projectes en aquest sentit, crec que força avançats perquè això no acabi passant. Però crec que, donades les circumstàncies, val la pena que es conegui. Crec que hi ha un greuge comparatiu important. La comparació no s'aguanta. És a dir, que el Narcís Sala tingui un any abans, si és natural, que el Nou Sardenya, quan nosaltres portem un any ja a primera ref, i a més que hem fet un play-off per pujar a segona a Lliga Hypermotion i ens hem quedat aquí a les portes, em refereixo que jo crec que la comparació... La comparativa dels timings i dels calendaris és difícil de justificar, tot i que efectivament l'Ajuntament el justifica a partir del que els tècnics estableixen de l'obra que s'ha de fer en un lloc i a l'altre. Això doncs és així, però d'alguna manera l'afició i nosaltres, ostres, crec que hem de posar sobre la taula la situació. I la situació doncs, és tal com he explicat.
0: Acabo, Héctor, amb una... Mira, ara fa un any clavat, jo crec que estàvem parlant amb tu, en aquest mateix estudi de RAC1, parlant del crowdfunding que buscàveu per intentar assumir el pas de categoria, és a dir, de la segona a la primera federació. En aquest cas em dius que hi ha una opció més cara que l'altra, és a dir, anar a Can Dragó és més car que anar a Narcís Sala, oi que sí, que si ho entes bé, va per aquí la història?
2: Jo més que més car dic que l'impacte econòmic és més gran.
0: D'acord.
2: L'impacte, l'erosió, perquè en la projecció que hem fet nosaltres, òbviament...
0: El trasllat, això, vols dir, no? És a dir, que és més fàcil anar a Narcís Sala que a Can Dragó, va per aquí.
2: Òbviament, els ingressos i el cost que tenim pel fet de jugar al Can Dragó ho sabem perquè hem jugat mitja temporada i, per tant, sabem quin és l'impacte en termes d'afluència de públic, afluència de públic no soci, etcètera, etcètera. Per tant, això és una dada que la tenim certa, perquè hem jugat 10 partits, els 10 partits de la segona volta.
0: Sí.
2: El que passa és que el que intuïm i hem fet la previsió és que aquest impacte econòmic negatiu seria menor si juguéssim al Narcís Sala, que òbviament és una situació hipotètica, com ha dit el regidor Escudé i com nosaltres valorem.
0: I acabo amb aquesta. Descarteu, o suposo que no, però vaja, descarteu fer un altre crowdfunding aquesta temporada per arribar a pal·liar les despeses o els menors ingressos que suposaria no poder jugar al Nou Sardenya?
2: No, nosaltres avui per avui no podem descartar res. Nosaltres el crowdfunding, tal com el vam plantejar l'any passat, diguéssim, després de l'ascens, ens ha semblat que no era escaient tornar-hi. El 60% de les aportacions les van fer socis, però vol dir que el 40% les van fer no socis. Llavors, abans de plantejar-nos això, el que sí que hem volgut és posar la situació de forma transparent sobre la taula perquè els socis siguin coneixedors i, per tant, a partir d'aquí, torno a repetir, seguir treballant pues, de forma molt dura i enèrgica. La primera ref és una categoria molt deficitària i molt exigent des d'un punt de vista econòmic. Hi ha una norma que és absolutament injusta, és una norma que no se justifica, encara ha d'haver-hi algú que expliqui per què és obligatori la gespa la gespa natural, perdó, sí, la gespa natural, quan hi ha gespa naturals que són molt pitjors que gespa artificial. La gespa artificial d'última generació en molts casos és moltíssim millor que moltes de gespa natural que juguen, que hem jugat al llarg d'aquest any, però diguéssim que són d'aquestes qüestions que pues, bueno, la federació no només es planteja treure-les, sinó que fet aquest any és que des de la primera jornada, és a dir, la moratòria de mitja temporada com vam tenir nosaltres, òbviament era una cosa que, com ja vam dir en aquell moment, alterava la competició, i per tant aquest any ho han eliminat, i en aquest cas sí que sense consultar ningú han modificat la norma sense cap tipus de problemes. És a dir, allò que ens van dir a nosaltres que no era possible de modificar la norma sense l'aprovació del resta de clubs, en aquest cas han modificat la norma i no han donat explicacions a ningú.
0: Doncs aquesta és la situació que viu aquests dies i que hem sabut avui mateix, aquest vespre. L'Europa ara davant d'una consulta informativa amb els seus socis perquè triïn, d'una banda, si volen mantenir-se al Nou Sardenya, si és així, hauran de renunciar a la categoria, hauran de fer el pas cap a baix, cap a la segona federació, i si el que volen és quedar-se al Nou Sardenya, s'obren dues vies més. Una, la coneguda, Can Dragó, l'altra, el Narcís Sala, és a dir, el camp del Sant Andreu. Héctor Ibar, com sempre, moltíssimes gràcies per dedicar uns minutets al Tu Diràs i explicar-nos la situació del Club Esportiu Europa. Molta sort i deixa'm dir-te enhorabona, és a dir, xapó per fer aquest pas que segurament altres presidents o altres clubs ni s'haurien plantejat el fet d'anar a jugar al camp de l'etern rival, no? Com acostumem a dir. Per tant, per això suposo que és la necessitat que et porta a tot això, però igualment enhorabona.
2: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a explicar la situació d'un club històric com és l'Europa, que jo crec que és un cas molt singular, que és una cosa que a vegades quan anem a parlar amb les institucions crec que això no li dona la importància que té. Estem parlant de clubs, ostres, pues que darrere tenen, ja siguin fons d'inversió, ja siguin empreses, ja siguin empresaris amb fons molt importants, i això, pues, bueno, nosaltres ens sentim encara aquí com l'últim reducte, no?, del futbol popular i el futbol de proximitat.
0: La Gàlia, Héctor.
2: La Gàlia, exacte.
0: Gràcies, Héctor. Cuida't molt, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: 2 minuts i les 11 de la nit.

0: I mentre parlàvem amb l'Héctor Ibar, Oriol, hem arribat al descans d'aquest partit que tenim en dansa entre el Senegal i Bèlgica.
1: Sí, amb el mateix resultat amb el qual l'havíem deixat, amb aquest 0-1 a favor dels africans, després del gol que ha marcat al minut 25 Habib Diarra, Rudi Garcia, el seleccionador belga, que no ho veia gens clar quan l'àrbitre ha xiulat el descans. S'ha quedat uns segons a la banqueta consultant unes notes abans d'anar cap als vestidors. Bèlgica té 45 minuts més la pròrroga per evitar l'eliminació. Ara mateix el Senegal, que guanya per 0-1.
0: I ja són aquí els tertulians, però també el nou Jeep Compass, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctric, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Per ordre d'arribada. Danae Boronat, com estàs? Bona nit.
2: I això és notícia. Bona nit.
0: Sí, sí, per això ho faig avui. Per això ho faig. Tot bé?
2: Molt bé, gràcies.
0: Pendent d'aquest Senegal-Bèlgica, suposo,
2: sí, home,
0: no?
2: Sí, home, una miqueta, sí.
0: Així
2: sí,
0: com
2: sí.
0: De tot el Mundial,
2: de no? Dir, hosti, realment no sé si seria tan sorpresa, que Senegal eliminés Bèlgica. No és un Paraguai a l'Alemanya.
0: Jo crec que no.
2: No seria això, no.
0: Toni Padilla, què?
3: Hola,
0: com
3: estàs? Molt bé.
0: Què has vist avui? Has vist l'Anglaterra, suposo, no?
3: Tot, molt trist.
4: No sap ni què ha vist, pobra Padilla.
2: Molt trist, el que exactament, Toni, què et passa?
3: Que ha perdut el Congo.
2: Ah, que s'estís pel Congo.
0: Ho ha tingut a tocar.
1: Sí, li ha anat de poc.
3: Que si perds 3-0 no t'engresques, però l'he fet molt meva. Cada any t'enamores d'una selecció, més que altres.
0: Tocava el Congo aquesta vegada?
3: Jo aquesta, el Congo, sí, perquè al final, mira, per coses vitals...
2: Que no t'enganyi, era l'Uzbekistan.
3: No, Uzbekistan 0. No, dictadura, allà no.
2: Però no, en vas tenir diversos.
3: Uzbekistan segur que no.
2: Sí, t'emocionava molt un dels partits d'Uzbekistan?
3: No, això és Axel Torres. Axel Torres és el fan d'Uzbekistan número 1. Jo el dia d'Uzbekistan jo anava en contra d'Uzbekistan.
1: És una frase que fora de context.
3: De la República Democràtica del Congo.
2: Ah, com perquè era contra el Congo.
3: I anava molt, clar. De fet, vaig celebrar molt els gols que li fan a Uzbekistan. Una abraçada a tot el comitat uzbeca de Catalunya, segur que ens està escoltant. No, jo anava molt amb el Congo perquè per coses de la vida tinc dos molt bons amics que han treballat en tasques de suport a refugiats al Congo. És un país que el coneixen molt. I vaig ser un cop fins i tot a Goma, aquesta ciutat que està ocupada per l'exèrcit ruandès, amb ells, veient el que és tot allò d'allà. I és segurament un dels països que més pateix al món i el futbol els dona una alegria. Llavors, les imatges de la gent celebrant els camps de refugiats, és un gran desconegut, un país gegant, perquè té dos focus actius de violència, la de Kivu, la de Kasai, el brot d'Ebola, un estat fallit, corrupte, que es gasta calés en publicitat al Barça i li importa el que passa a la població. I és aquests exemples de que com el futbol dona una alegria molt necessitada. Llavors, anava molt amb el Congo, les històries dels jugadors també són algunes d'elles molt colpidores, són fills i nets refugiats de guerra en molts casos, i per això doncs em fem atologia. Bueno, un molt bon amic d'aquesta casa, com és el Xavier Aldecoa, ho ha explicat molt bé, no?, també amb els seus articles a La Vanguardia. Ell coneix molt bé aquell país i sempre explica com el Xavier, que és un grande, que a vegades anava a llocs quan hi havia la guerrilla que es jugava a la pell i ell traia un pin del Barça, això li salvava la vida, perquè el futbol és un llenguatge que va per sobre, no?, de moltes coses. Llavors, quan avui hem marcat el 0-1 m'he il·lusionat molt i al final...
0: I ha durat, la il·lusió ha durat.
3: Per això fa més mal.
0: Sí,
3: no, però mira, m'alegro per Harry Kane, que és un tio que em cau com bé.
0: I per Gordon?
3: Oh, encara no l'he generat tanta simpatia. Escolta,
0: però el coneixeràs d'aquí no gaire. Home, hem de començar a generar simpaties.
3: Ja,
0: doncs,
3: no, això estic totalment d'acord.
0: Per què?
3: O sigui, un jugador fitxa i... Primer demostra que s'ho guanyi. O sigui, no pots regalar la mort tan barat.
0: Avui s'ho ha guanyat, dues.
3: Ja, però a Anglaterra.
0: Però ja has de començar.
3: Quants jugadors arriben i diuen... És que Gordon pinta bé per allò que parla català. Pinta molt bé, però quants cops regales l'amor al jugador que el dia de la presentació diu el que vol sentir?
0: Quan és l'únic, Toni...
3: Quants han dit parlaré català com Neymar i encara estem esperant? Quants? Llavors, les notes a final de curs.
0: Ja, quan és l'únic presentat, has d'allà anar a cor obert. És a dir, Anthony, estem amb tu.
2: Però llavors, allò, el segon gol de Harry Kane, allò es considera assistència de Gordon? Home, a veure, per favor.
0: Si la de Busquets, a Messi, es considera assistència al Bernabéu, doncs aquesta, evidentment, també també ho és. Joan Lluís García, com estàs?
4: Bona nit. Molt bé, bona nit. Bé, molt bé.
0: Antoni Gordon,
4: jo ja...
0: abraçar ja, és a dir...
4: T'he dit que m'ha fet bastant il·lusió, perquè quan he vist que era suplent, he pensat, uf, no, la que tindrem ara perquè Rashford fotrà un mundial molt més bo que Gordon, ens hem gastat 80 quilos, sí, sí. No ho havíem de fer, i avui ha demostrat que és aquest jugador de collar, d'apretar, de robar pilota, d'assistència, i me n'alegro moltíssim per ell. I mira, jugadors que cauen en gràcia, això ho saps, l'Arson al seu dia,
0: clar,
4: és el clar exemple, que des del primer dia no saps ben bé per què, jugadors que tenen carisma que no saps per què el tenen.
2: Ara li diuen aura.
4: Sí, ara es diu aura, és veritat.
2: Té aura, Gordon? No, jo encara no li veig.
4: Bueno,
0: no
2: li veig encara.
0: Mira, jo diré que Flick està canviant el sofà ja. L'ha rebentat avui, és a dir, ha fet un vot amb el segon gol d'Anglaterra, segurament dues assistències. Diu, veus, ara ja tinc algú que em pot ajudar a millorar l'equip.
4: Perquè tu creus que el Viva Chapata no va fer un vot sobre el sofà, no?
0: Espero que no el sentís.
3: Viva Chapata és el millor moment de la història de Catalunya en els darrers.
4: Memorable.
3: Crec que no xalava tant en un moment amb la història de Catalunya des de Juste a la celebració de la Champions femenina. És a dir, el redescobriment de Juste com a figura de culte...
0: És increïble.
4: Que t'he de dir, però, que a la redacció aquest matí hi havia un gap generacional entre els més grans i els més petits que no han entès res.
2: Què
4: passava allà, quina broma hi havia, que si Zapata... Zapata de què?

0: Que era un dibuix d'un tros de pa, que era una xapata,
1: sí,
0: amb un barret mexicà, un bigoti que simulava ser mexicà, disparant a l'aire i dient viva xapata, pan, pan.
1: Oh!
0: Era la samarreta, que quan he sentit això...
2: I era publicitat d'una marca de
0: no, samarreta d'aquestes de...
2: Però Xavi sabia coses.
0: Sí, fa 20 anys, això.
1: Eren els antics, els actuals memes, eren.
0: Exacte. Sí, les samarretes.
2: Potser Lluís tenia aquesta samarreta. Potser sortia a córrer per la carretera.
1: No em posis més imatges del cervell que no puc contenir. Per tant,
2: estem d'acord que un dels grans canvis de la nostra vida ha estat... Comença a canviar la visió de Rafa Just,
1: totalment.
2: De personatge secundari que no sabíem dir gaire... O sigui, no podíem dir gaire cosa d'ell. El que va amb el president darrere.
3: Sí, molt moreno.
2: I de sobte...
1: És qui és. I espera't.
2: Ah, clar.
1: Després el sentirem, perquè avui aquí el món ja ha dit que ella està preparat per d'aquí a 5 anys, quan acabi aquesta quarta legislatura de la Porta, doncs ella agafa les regnes i presentar-se per la presidència. Però després en parlarem.
0: En parlarem després?
1: Després en parlarem.
0: Després en parlarem,
1: perquè ara el que vull és saludar el Damià López. De seguida anirem cap allà perquè ens digui l'última hora de la selecció espanyola, d'aquest Mundial. Encara el descans, Oriol? El Bèlgica-Senegal?
4: Sí, amb aquest 0-1 favorable als africans, amb el gol de Javid Diarra a l'Equador de la primera meitat, pendents de si fa canvis o si mou alguna cosa Rudi García, perquè, evidentment, ara Bèlgica se n'aniria al carrer.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ah, jo estic amb la Danaya, tampoc no és una gran sorpresa aquesta.
0: No, és que...
4: Mira, sí, perdó, entrarà Lukaku.
3: Clar, és que veus,
4: entrarà Lukaku,
3: està tot dit.
4: Entrarà Lukaku.
3: Quina edat té? Quina edat gasta ja?
4: Marxarà, mira, Lukaku 33. Té ara mateix 35.
3: Ah, no, 35 és un
4: pròxim
3: poc.
4: Que el davant del Nàpols.
3: Doncs ja està, si vas palmant i el teu recurs... Hòstia, Lukaku va ser un tros de jugador espectacular, però clar, si és la teva solució... Potser diu que Bèlgica ja...
4: Diu molt de Bèlgica, també.
2: I marca el primer partit i cert que fa un punt de repulsiu.
3: Sí, De Bruyne encara és un pèl més jove, no?
4: I que segurament no t'aguanta més d'una part.
2: De fet, el segon partit crec que és titular i no juga bé. El dia que fa un gol, que és el primer partit el que empaten, ell entra al descans i empata.
3: I està clar que ara ve quan t'encaça una, solta l'àrea i fot el gol i ens calla la boca.
1: Sí, perquè l'instint encara el té.
4: Va fer gol i assistència contra Nova Zelanda.
2: En Bèlgica són molt haters perquè consideren que els anys bons, quan Bèlgica semblava que podíem al Mundial, que la quantitat d'errades... Deien una miqueta que era una mica Julio Salinas. Mm. És a dir, et fotia el gol impossible i els fases te'ls fallaven al Mundial. Yeah. I a Bèlgica recorda més les errades, sobretot al Mundial de Rússia, que no passa als encerts. Llavors hi ha un punt de... Generen molts debats.
0: És que la selecció belga a mi sempre ha deixat fred en el sentit de... Ostres, ha tingut una generació de futbolistes brutals amb De Bruyne,
3: i no ho va aprofitar del tot.
0: Vaja, jo crec que s'ha quedat...
1: Però sí que hi ha un Mundial Eurocopa que arriba a ser
2: semifinal,
1: tercera.
2: Rússia,
4: el 2018.
2: I, exacte, sigui, sí, amb Robert Martínez, sí, però allà... i qui els hi trenca el cor és... Big Sam Umtiti.
1: Sí, sí.
2: És França 1, Bèlgica 0, semifinals, gol de Big Sam Umtiti.
1: Que allà es guanya la renovació del Barça.
2: Correcte, no? I està trencat per banda i banda.
1: És correcte, és correcte. Doncs ara ja en dansa,
4: sí,
1: aquesta segona part.
4: Lukaku perd aquest Eler a la punta d'atac, com deia el Toni en l'últim partit de la fase de grups. Lukaku va entrar al minut 85 i va fer gol i assistència en els últims 5 minuts de partit. És veritat que era contra Nova Zelanda, però Bèlgica s'havia de jugar del tot la classificació. Per tant, primer ja minut de joc de la primera meitat, Bèlgica 0, Senegal 1.
1: És la banda del quadre de la selecció espanyola, recordem, aquesta, per on va Bèlgica i per on va Senegal. De fet, si anés passant rondes a Espanya, es podria trobar una d'aquestes dues seleccions als quarts de final. Encara falta, perquè Espanya ni tan sols ha jugat als setzens. Ho farà demà mateix contra Àustria, però d'aquí, si van avançant totes les seleccions, doncs es podrien trobar en aquesta ronda de quarts. Parlant d'Espanya, van, ara sí, saludem el Damià López. Dami, com estàs? Bona nit.
5: Hola, Xavi, molt bona nit. Bon dia a Los Angeles.
1: Exacte, ben afincant, anava a dir-te ja a Los Angeles, pendent d'aquest partit de demà.
5: Sí, aquí agafem ja el fus horari amb més diferència, diguem, respecte a Catalunya, 9 hores de diferència. El partit es jugarà demà a les 12 del migdia, i ara mateix accedint al SoFi Stadium, per molts del millor estadi. És, lògicament, tot és opinable, però el que està clar, i això ja en parlarem més quan arribi la final, potser el MetLife és una decisió més política que no pas esportiva, tenint en compte criteris d'estadi, però aquest SoFi Stadium ara hi hem accedit fa poc, fa uns minuts, i és realment descomunal. Un estadi... una obra, vaja, arquitectònica increïble, que està al costat del Fòrum d'Inglewood, del mític Fòrum d'Inglewood, paret en paret, al pavelló on jugaven els mítics Lakers de Magic Johnson i companyia. I bé, doncs ara estem agafant lloc aquí a la sala de premsa, on parlarà Luis de la Fuente.

0: on més tard ho farà Ralf Rangnick, el seleccionador d'Àustria, així que tot a punxar per les prèvies d'aquest primer caixa o faixa per la selecció espanyola en aquest Mundial.
1: A veure si avui tenim temps de poder escoltar algun document de Luis de la Fuente. L'altre dia no va ser possible per qüestions horàries. Avui jo crec que sí, perquè està prevista per d'aquí a 20 minuts la roda de premsa. Sí. Suposo que alguna cosa arribarem. Mentrestant, els que ja han parlat són alguns dels jugadors de la selecció espanyola, entre els quals hi ha un dels 8 blaugranes, Cubarsí.
0: Sí, correcte. I és que la selecció espanyola s'ha entrenat a primera hora d'aquest matí a la casa dels Galaxy, a la casa de Los Angeles Galaxy. De fet, hem pogut, després ho explicaré, veure per uns instants a Riqui Puig, que s'entrenava després en el camp anexa, però a Espanya els Galaxy li han deixat el seu camp principal. Sempre curiós, doncs, veure en primera persona on juguen els seus partits els Galaxy, on hi juga Riqui Puig, on hi jugava, entre d'altres, per exemple, David Beckham, molt a prop de l'aeroport de Los Angeles i no massa lluny del SoFi Stadium. Allà s'ha entrenat a Espanya, amb la novetat de Víctor Muñoz, que ja està a plena disposició de Luis de la Fuente, i encara sense Nico Williams i sense Jeremy Pino, tots els 8 del Barça B, entre els quals Pau Cubarsí, que demà serà el centre de la defensa inamovible amb Laporte. Li hem preguntat per les sensacions prèvies a aquest partit contra Àustria.
2: Sí, siempre te tiene que empezar con una portería cero, que yo creo que es lo más clave para sacar la victoria. Sí que atrás estamos bien, sí que pasaremos momentos que no son tan buenos, pero tenemos que ser una gran familia, estar unidos y pasarse.
0: Li preguntàvem per les sensacions de Pau Cubarsí, es referia a aquesta porteria zero, i és que Espanya, doncs, en la primera fase, i bé, veurem què passa demà en aquest primer caixa o faixa, com dèiem, però és de les poques seleccions en aquest Mundial que ha aconseguit completar els seus partits sense haver rebut cap gol. Continuem escoltant Pau Cubarsí.
2: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos amb nosaltres mateixos, amb les nostres característiques, i intentar treure la victòria.
0: I li hem preguntat, Xavi, per França, i és que, bé, és la selecció que potser ha posat més la fletxa cap amunt respecte als pronòstics inicials, no? És la sensació que ara mateix genera més temor o més respecte entre la resta de seleccions. Tothom parla de França, no només s'ha imposat, sinó que ho ha fet amb contundència en el primer partit d'eliminatòries contra Suècia, però això, lògicament, canvia molt, poden haver-hi molts canvis, però, bé, realment ahir ha destrossat i ha passat per damunt de Suècia. Per això li hem preguntat a Pau Cubarsí què genera, si genera por, si genera respecte. Pau Cubarsí, en la línia del que han manifestat alguns companys, pensa només en el poder i en les capacitats que té el seu equip.
1: Doncs ara el sentíem parlar d'aquesta, que no tenen por de França, també el que dèiem, ha parlat de les sensacions d'enfrontar-se a Àustria, oi?
0: Correcte, sí. Parlava de les sensacions d'enfrontar-se a Àustria, la sensació de Ralf Rangnick. A priori, una selecció inferior, però que de la qual Espanya no es refia, bàsicament també pel fet de que sigui això, que diem un caixa o faixa, un partit a una sola eliminatòria, una selecció que ja li ha posat problemes a Argentina. Argentina li va costar, i que bé, doncs que saben que si es descuiden i que s'hi refien, doncs que se'n van cap a casa, i és per això que Espanya es prendrà el partit amb la màxima cautela possible.
1: Veurem demà, doncs, què passa en aquest partit entre Àustria i Espanya, on hi ha novetats, Oriol, és en el partit que tenim en marxa ara mateix.
3: Sí, perquè el Senegal acaba de marcar el segon, acaba de fer el 0-2, Ismaïl Assar, el gran golejador del Senegal, que deixa amb un pam de nas a Rudi Garcia i a tots els belgues que són a la grada d'aquest estadi de Seattle. Gran jugada al contraatac del Senegal, pilota a l'espai. Canviat Ismaïl Jacobs, la defensa ha badat, trencava el fora de joc, crec que era Michel, i Ismaïl Assar ha guanyat per velocitat aquesta pilota, controlat amb el pit a la mitja lluna, s'ha desempallegat del seu marcador i amb la cama dreta envia la pilota al fons de la xarxa. Gol d'Ismaïl Assar al minut 52 de partit. El Senegal, que posa un peuet més als vuitens de final. Bèlgica 0, Senegal 2.
1: Doncs,
4: confirmant-se,
1: podia fer
4: res, Courtois,
5: Molt
4: la fusella.
5: Sí. Aquest control amb velocitat i a rebentar-la quan estava davant del porter, espectacular.
6: L'únic que agrada és el lateral dret, es queda espenjadíssim trencant el fora de joc, però la resta és tot mèrit dels senegalesos, que ara mateix van començar molt malament el torneig, semblava que no farien res perquè en defensa cometia moltes errades, però s'han tret les pors de sobre i estan a un pas d'emular la generació del 2002, aquella de Hadji Diouf i companyia, que ja va ser capaç de superar un torn al Mundial, clar, llavors menys, perquè ara quarts de final, però increïble el que fa la selecció que, segons alguns, és la campiona africana. Si hi ha gent que s'escolta al Marroc, segurament...
1: Segons alguns i segons ells mateixos, sí, perquè ells tenen la Copa allà guardada.
6: Hi ha una opció que la semifinal fos Marroc-Senegal. Va ser que Senegal hauria passat pel lloc d'Espanya i Marroc pel de França. Però imagineu aquesta semifinal, Marroc-Senegal.
5: Home, no, perdona, la grandesa ha estat una final, un altre cop, per a Senegal-Marroc i que la guanyés, en aquest cas, a Marroc. A veure on va la Copa.
1: A mi m'encantaria.
6: O que la guanyés Senegal i és la
4: Samarra.
6: Llavors faríem, i els de Marroc diria que canviem la Copa.
1: En tot cas, van com avions també, és a dir, el Senegal és a part és divertida de veure, és una selecció divertida de veure, són alegres.
4: Que no especulen.
1: Sí, són seleccions alegres. Veurem el paper de les seleccions africanes, insisteixo que de moment és sensacional. No només per les 9 de 10 que han passat la fase de grups, és a dir, que han passat a 700, sinó perquè de moment ja n'hi ha dues. I hi ha com tu, Senegal, evidentment, perquè és la segona en classificar-se després del Marroc, que ara en parlàvem. N'hi ha més, veurem com acaba la història. Dami, tornant a l'Espanya-Àustria, per rematar, recuperem algun document que ja ha sonat aquí a RAC1, oi que sí?
0: Sí, breu història de mundials. Jo crec que pertinent a Espanya-Àustria, demà s'han enfrontat diverses vegades, només un partit en Copes del Món, el debut d'Espanya al Mundial d'Argentina 78. Espanya 1, Àustria 2, va guanyar Àustria en el debut, gol de Hansi Krankel, un mite del Barça. Espanya va quedar eliminada en aquella fase de grups. Posteriorment va venir l'Espanya-Brasil, la mítica Rada, a porteria pràcticament buida de Cardeñosa. La curiositat d'aquell debut, doncs bé, que juga Hansi Krankel contra companys que posteriorment serien jugadors del Barça, companys de vestidor. Aquell partit, com et dic, és el debut d'Espanya al Mundial 78, i ara que es parla tant de quants jugadors del Barça van o no van amb la selecció espanyola, bé, doncs en aquell Mundial 78 van anar un bon gruix de jugadors del Barça. Per exemple, hi era Olmo, hi era Sensi, hi era Charlie Reixac, hi era Toño de la Cruz, hi era Migueli. Eren 5 jugadors del Barça. No està gens malament, els que es van dur Kubala a Argentina 78, el mític Mundial que va guanyar l'Argentina de Kempes. I en l'entrevista que li van fer fa un temps a Hansi Krankel, li van preguntar: aquest partit es juga el 3 de juny del 78, tu fitxes el 28 de juny del 78 pel Barça, sabies que els companys del Barça contra els que va jugar acabarien sent els teus companys, sabies que fitxaries pel Barça? Això ens va respondre el gran Hansi Krankel.
7: No, en ese momento cuando yo juega contra España no sa de Barça, pero yo conozco tanto Migueli, Asensi como grandes jugadores de España, pero no como compañeros, vale. Para mí, a fin, son mis compañeros y son muy buenos compañeros.
0: Krankel, que en aquell Mundial va tenir una actuació memorable contra Alemanya, feia dècades i dècades que Àustria no derrotava Alemanya, i amb dos gols en un 3-2 Àustria derrota Alemanya, finalment Àustria és eliminada, doncs ens explica que un cop torna cap a Viena, Nicolau Casaus és la figura clau per certificar un fitxatge que està fet pel València. Aleshores Casaus va cap a Viena i es fa el fitxatge pel Barça.
7: Cuando yo viene a Austria, después del Mundial, cuando viene a Austria, no sé, dos o tres días después viene señor Caspar, señor Casaus y Lucien Mulea, nuestro entrenador, viene a Viena. Y
0: me... Yo, sí. Doncs Nicolau Casaus, Nicolau Casaus, Krankel va fitxar pel Barça, i aquesta és la història una mica paral·lela d'aquest Espanya-Àustria. Va guanyar Àustria 2-1, i bé, doncs demà tindrem el segon Espanya-Àustria en la història de les Copes del Món.
1: Qui guanyaria un trivial del Mundial, Toni, tu o Dami? Què creus? Dami, eh?
0: Padilla, sense dubte.
1: Padilla, no? Ja m'ho imaginava, sí. Que un per l'altre, no? No? Un dia ho hem de fer, això. Un dia farem...
6: Jo encara conservo...
1: Esteu trigant.
6: Si hagués d'escollir de les 10 fotografies que més il·lusió em fa de la meva carrera periodística, una seria amb el Dami Sud-àfrica, amb Bora Milutinovic. El vam assaltar... Saps aquests fanàtics religiosos que salten una imatge religiosa per tocar-la? Vam veure Bora Milutinovic i ens vam tirar a sobre de Bora!
5: Quants mundials va entrenar? Quantes seleccions?
6: Moltíssim, sí, Mèxic, sí. Estats Units...
0: Sí, Mèxic, Costa Rica, Estats Units, Nigèria i Xina.
1: És increïble.
0: El Mundial de Corea va entrenar a Xina.
6: L'únic Mundial jugat per Xina.
1: Aquesta seria de formatget, seria aquesta, clarament. Quantes seleccions ha entrenat i crec que seria perfectament de formatget.
5: No hi ha hagut cap dubte. També t'he dit que potser una s'ha inventat en xocolata.
0: No, Milutinovic és l'entrenador de la Nigèria que guanya a Espanya a la guerra de Zubizarreta. Ah,
5: Espanya. Era el camp de l'Olimpíada.
6: Anants, a Bijuà. Jo era al camp.
5: Sí o no?
6: Sí.
5: Però ja, com a malalt, no com a periodista.
6: No, una història molt rara.
1: Totes dues són correctes.
6: Que es pot explicar. Un noi nord-americà, company de feina de la meva germana, volia, li tirava els tastos a la meva germana, potser, i com la meva germana era futbolera, li va regalar dues entrades pel Mundial i va pensar, aquesta noia és espanyola, li compro per Espanya. I quan la meva germana li va dir, què m'has aconseguit? Diu, Espanya. I ella va dir, bueno, és que jo no em tira molt, això. I llavors, però llavors va veure l'escena i diu, jo vaig anar a França a un partit que no em ve de gust amb aquest tio, va dir, fem una cosa, anirem del viatge, però vindrà el meu germà i al cap entrarem nosaltres dos, els germans, i tu et quedaràs fora. I el Pagafantes va acceptar i vaig entrar amb la meva germana i estàvem amb l'afició nigeriana.
1: Històries del Mundial, històries del Mundial.
6: No sé què se n'ha fet aquest Pagafantes, sí que era de Denver. Una abraçada al senyor Pagafantes de part dels germans Padilla. Sí. Cosa que demostra la llesta que és la meva germana, que sempre ha estat la llesta de la família.
5: Sí. Padilla bona.
1: Parlant de trobar-se gent i trobar-se catalans, tu te n'has trobat una avui? És això tan típic de viatjar pel món i trobar catalans arreu. Avui qui t'has trobat, Dami?
0: Sí, perquè avui, com et deia, Xavi, l'entrenament a Espanya l'ha fet a la casa de Los Angeles Galaxy. Això està bé, gairebé millor que conèixer estadis de mundials. Diguem, molt a més, anar a on Espanya s'entrena perquè coneixes altres estadis més random, per dir-ho així, tot i que el de Los Angeles Galaxy random no és. És un gran estadi, no? Però allò, haver anat així, pràcticament del no-res, no? I haver conegut l'estadi dels Galaxy, doncs està molt bé, certament, no? I aleshores, què ha passat? Que mentre Espanya s'entrenava, els Galaxy també s'entrenaven en el camp anexa, no? Perquè els Galaxy li han deixat a Espanya el camp principal i per allà passava Riqui Puig, que l'hem saludat, no ha volgut fer declaracions, i també hem conegut a l'Arnau Vilamitjana, que és un jugador català de Girona del filial dels Galaxy, que ens ha explicat, ara l'escoltarem en la conversa que hem tingut, sí, que li ha demanat entrades a l'Eric García perquè vol anar al partit demà, no ho sabem, ja veurem com acaba l'història, si l'Eric li ha aconseguit aquestes dues entrades. Va coincidir amb ell a la Masia, ens explica la conversa als jugadors amb els quals ha coincidit, també ens explica que ha coincidit amb jugadors del Girona, etcètera, etcètera. Per tant, si voleu, una conversa ràpida amb l'Arnau Vilamitjana, exjugador de la Masia, ara jugant al filial de Los Angeles Galaxy.
1: Tira.
0: Doncs ens hem trobat aquí a l'entrenament de la selecció espanyola a un jugador del filial de Los Angeles Galaxy, Arnau Vilamitjana.
4: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia, que et vens de l'entrenament. Aquí hi ha l'Eric García, que coneixes, i tu et vas sonar a la Masia, no? El futbol base del Barça.
4: Sí, exacte. Ara nosaltres estàvem entrenant i passant per aquí ens hem trobat amb ells, que hem coincidit que parlàvem català, jo estava amb un amic que també parlava en català, i ostres, què tal? I sí, vaig tenir la sort de jugar a la Masia des dels 12 fins als 15 i vaig coincidir amb la generació d'Eric García, Ansu Fati i Arnau Tenes, tots aquests, i pues, una oportunitat aquí, ara just que entrenes aquí, tens la selecció i tens l'Eric amb qui vas coincidir 4 anys, doncs és un fa il·lusió i pues, un orgull.
0: Bueno, Los Angeles Galaxy és un escut guapo, és un equip important. Los Angeles Galaxy potser és l'equip dels Estats Units que sona més a tothom.
4: Sí, a mi quan ostres, m'han dit, ostres, Los Angeles Galaxy és l'oportunitat d'anar a jugar allà, era com, ostres, si coneixes algun equip d'Estats Units, ha de ser aquest. Sí que és veritat que ara hi ha pues, l'Inter de Miami amb Messi o tal, però al final Los Angeles Galaxy sempre sona, no?, per en Beckham, per l'Slatan, i pues, aquí es nota que és segurament la millor franquícia, crec que és la que tenim més MLS Cup, i es nota, no? Ja veus les instal·lacions, com és el club i tal, i llavors un orgull, la veritat.
0: Jugues al filial, com és la lliga aquí?
4: Hi ha una lliga de filials, llavors això, també hi ha conferència est, conferència oest, i això, i al final pues, comencem de gener fins a desembre, o fins a setembre que acabem la lliga, ara portem ja 6 mesos, i això al final no deixa de ser una lliga de filials, llavors ens toca pues, la setmana que ve a Vancouver, la setmana passada vam jugar contra el Colorado, Rapids, 2, llavors és el mateix, ja els filials i així.
0: Vaig aprendre per la lliga, i la vida, com és la vida a Los Angeles?
4: La vida a Los Angeles és molt, molt divertida, la veritat. Al final estàs una gran ciutat, aquí tinc la sort de viure, tens la platja també a 10 minuts, la temperatura durant tot l'any és excepcional, entrenes cada dia aquí, llavors no tinc res a queixar-me. Ja els dic als la meva família que estan a Girona o als meus amics, li vull venir a visitar-me, que és molt divertit.
0: Et separen 9 hores de casa, ganes de tornar o no?
4: No, sí, la veritat, ara fa des de gener que no torno. Ara m'hagués agradat una mica de vacances de 15 dies poder tornar a casa, no? Anar a veure la família, la parella i tot això. I les 9 hores, pues, al principi es fan complicades, no? Al final tu t'aixeques i a Catalunya ja són les 4. Si m'aixeco a les 7 del matí ja són les 4 de la tarda. I dius, ostres, ja migdia. I ells se van a dormir, que són les 3. Si van a dormir a les 12 són les 3 de la tarda aquí. I tinc tota la tarda endavant sense pràcticament parlar ni amb la família, ni els amics, ni res. Sí. Però t'acostumes al final i ja trobes la manera de poder contactar amb ells i notar que estàs amb ells.
0: M'explicaves que tu t'has tornat a la Masia, però ets de Girona, no?
4: Soc de Girona, sí.
0: I has jugat al Girona?
4: Vaig jugar també al Girona, que allà vaig tenir la sort de coincidir amb Pau Víctor, i a l'Europa vaig jugar. Ara que estem...
0: Està de moda.
4: Que estem de moda, i, bueno, de moda, ostres.
0: Amb el gran Adai Benítez.
4: Sí, molt, va ser... Vaig estar 4 anys allà, després del Girona, vaig anar a estudiar a la Universitat a Barcelona, a Pompeu Farà, i vaig coincidir allà, vaig anar a l'Europa 5 anys, que vam fer l'ascens de tercera a segona ref, i just després me'n vaig anar aquí a la Universitat dels Estats Units, a la Universitat de Pittsburgh, i ells van fer l'ascens a primera ref. Però la veritat que amb l'Europa també un carinyo a la gent que allà, Àlex Cano, bueno, quasi pràcticament a tothom, ens ho van passar... Només tinc paraules bones per aquest club, la veritat.
0: Molt bé, Arnau, moltes gràcies. No. Escolta, aneu al partit?
4: De moment no, sí que és veritat que vaig escriure a l'Eric a veure si em podia aconseguir algunes entrades. Ojo. I estem pendents a veure si pot fer alguna gestió, a veure si tenim sort i demà podem estar al SoFi animant.
0: A veure si cauen.
4: A veure si hi ha sort.
0: Gràcies.
4: Una abraçada, adéu.
1: Doncs conversa del Dami amb un català que el tenim jugant amb el filial de Los Angeles Galaxy, amb l'Arnau Vilamitjana, parlant també d'aquests vincles que té amb diversos jugadors, alguns dels quals, com l'Eric García, actualment amb la selecció espanyola, malgrat que l'Eric encara no l'hem vist debutar, no ha tingut minuts en aquests primers 3 partits de la fase de grups. Dami, ho anirem deixant aquí de moment, a veure què passa amb aquesta roda de premsa, que de fet és a punt de començar, oi?
0: 5 minuts i apareix a la Fuente. Estem aquí pendents, tothom ja ha agafat seient, estem preparats. No res, l'anem seguint i quan acabi ja escoltem el més destacat.
1: Perfecte. Gràcies, Ami, fins ara. I també nosaltres 5 minuts i regalem la col·lecció Wonder Goal. Per tant, ja sabeu, home, funcionament, 902-477-100. El primer o la primera que truqui per aquesta persona anirà a parar aquesta col·lecció Wonder Goal. Una pausa i venim.
8: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
9: Da igual dónde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección,
12: todos estamos en el mismo sitio.
13: En la misma jugada.
14: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
15: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos uno.
16: Somos uno.
17: Somos uno.
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
20: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo, tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
21: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
22: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
21: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
23: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
24: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
21: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
22: El Grand Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
21: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
22: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026.
25: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
26: el 91.264-91264.
25: Sèrie
26: 24.
25: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Ara són 11:15, ja sonen, eh? Ja sonen, ja venen els capibares preparadíssims perquè aquella persona que truqui, la primera persona que truqui al 902-47700, doncs s'endugui aquesta col·lecció. De fet, ja la tenim. Em sembla que es diu Marc. Marc, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Molt bé. Com esteu?
1: Bé, estàs preparat, no? Que t'enduràs una col·lecció,
2: sí, sí.
1: Una col·lecció d'aquestes interessants. Abans, deixa'm recordar, però, per si hi ha algú encara despistat, que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. En cada blind box, si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, doncs aquest és el vostre moment i, de fet, Marc, aquest és el teu moment. Ja saps com va, dues preguntes senzillíssimes, sí. I si les encertes, que sí, perquè no són subjectives, doncs seran per tu. La primera és clara. Qui mereix aquesta col·lecció Wonder Gold?
2: Jo li donaria molt Pedri, que està jugant ara amb la selecció i sembla que està una miqueta fluix, a veure si amb això m'agafa força.
1: Molt bé. Ahir el defensava Lamine Yamal en una de les declaracions em sembla que era la COPE, perquè va fer les dues, va fer COPE i CER, em sembla que la COPE deia que tot arribarà, que ja vindrà el seu moment, igual que amb Rodri, que sí. Estan rebent crítiques, però que ja arribarà. I qui no se'l mereix?
2: Bueno, jo, qualsevol del Real Madrid, el Florentino mateix, que va fer aquelles declaracions i tot allò, que no s'ho emporti.
1: Molt bé, així, a l'engròs, eh? Una mica qualsevol, ja va bé, qualsevol.
2: Sí, qualsevol.
1: Perfecte. Sí, sí. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per tu, aquesta col·lecció de Wonder Gold. Gràcies per trucar i per sentir-nos cada dia. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, sí, ho fem. Molt bé.
1: Que bona vagi nit. Bé. El Marc, doncs, que ja té aquesta col·lecció Wonder Gold, demà, nova oportunitat per a aquells que sou oients del Tu Diràs, el pugueu aconseguir. 2 minuts passen de 11:45. Ha parlat, el nou ídol de l'afició del Barça, ha parlat, Anthony Gordon.
3: Quin idioma?
5: En català?
1: Sí, sí. No, en català no.
5: T'imagines que arriba a parlar en català?
1: Perquè encara està amb el xip per canviar. Saps allò que no deixaven parlar al principi amb idiomes que no fossin el de la teva selecció?
5: No, però ell, saps?
1: Ell... Com? Perdona'm, eh? Ara mateix parlo català. Doncs no, avui no, haurem d'esperar una mica, però vaja. Pau Bombardó, com estàs?
10: Què tal? Bona nit.
1: Recorda'ns, aquest partit entre Anglaterra i el Congo, aquesta victòria in extremis, a falta de molt pocs minuts d'arribar al final.
10: Sí, de fet, Anglaterra que ha patit perquè s'ha avançat primer el Congo amb un gol de Zipenga al minut 7 de partit. És veritat que els anglesos han tingut diverses ocasions clares, però és que el porter congolès ha fet molt bones aturades, unes aturades però que no han estat suficients per aturar la remuntada d'Anglaterra, que s'ha culminat amb dos gols de Harry Kane, un al 75 i l'altre al 86, i tots dos amb assistències del blaugrana Anthony Gordon, que han acabat el partit, ha fet declaracions a zona mixta i, vaja, ha començat suplent aquest partit, com ja ho està fent en els últims enfrontaments d'Anglaterra, i no li agrada massa aquesta situació.
13: Sí, odio ser suplent. Si sóc sincer, estic supernerviós quan entro de suplent. Xuto cada pilota que tinc, intento no fer-ho, intento estar tranquil, però no puc evitar-ho. Així que estava desesperat per entrar. Els nois que han començat el partit, amunt i avall, i quan he entrat he sentit que estaven cansats, així que he intentat aprofitar-ho al màxim. En general, en aquesta situació probablement intentaria xutar o fer una mica d'habilitat. Però crec que amb en Harry al terreny de joc probablement dicta la meva decisió. Només he pensat en donar-li la pilota, sabia que estava allà, en alguna part, i allà estava.
10: Parlava de Harry Kane, un Harry Kane al qual ha elogiat i de quina manera.
13: Sí, és increïble estar a prop d'ell cada dia. Estàs al costat d'algú que és el cim del futbol. Ell està fent una temporada que només ha estat superada per Lionel Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això parla del nivell al qual està jugant. Quan ets a la vora d'algú així, només vols aprendre tots els hàbits possibles i tot allò que fa per arribar a aquest nivell.
1: Impecable.
5: Impecable.
1: Mira, sí, és que és perfecte. És que és perfecte.
5: Com ha colat aquí, sense venir a tomb, Leo Messi, el millor de tots els temps.
1: I ja tens aquí el nom de Leo Messi sobre la taula.
5: I m'agrada molt també el primer detall que sentíem, que explicava que es posa molt nerviós quan entra a suplent, perquè veu que ha de fer moltes coses de cop i que clar, que el temps s'acaba i els companys corren amunt i avall i s'atabala.
1: És el que li passava a Rafinha al començament, per això no va trigar en explotar.
3: Potser... bueno, no sabem què passarà, però...
1: Home, ha de ser titular, vull dir... Però no sé on, ara en parlarem. Sí.
4: Et veig molt pujat al carro de l'Antoni, eh?
1: Jo m'intento animar amb qualsevol cosa que m'he dit.
3: Del
1: estic
3: Toni
1: veient
3: Gros.
1: com va el mercato del Barça, estic veient com va aquest estiu, i dic, per si de cas, deixa'm animar-me amb Anthony Gordon, perquè avui mateix, després l'escoltarem, però és que Laporta ja ha dit que és evidentment que és una tàctica, però que si no es fitxa ningú no passa res.
4: Et veig molt antonià.
1: És preventiu.
4: O sigui, ja, per tu ara mateix, sí, Sant Antoni Bat, Sant Antoni de Pado i Sant Antoni Gordon.
1: Exactament. Per si de cas. En tot cas, declaracions d'Anthony Gordon. Us ha agradat, però, el que heu vist d'Anthony Gordon avui, lògicament?
3: Sí, correcte. Vull dir... A veure, jo encara no l'he vist cap actuació estel·lar.
1: Avui.
3: Però potser se la guarda pels moments importants. Però avui... No, avui són dues assistències. A veure, la primera... La penja a l'olla, no? La penja dins l'interior de l'àrea petita i apareix Kane i converteix aquella pilota morta allí, tubeta, en un gol de cap que dius, no sé com que ho ha fet. I la segona, bé, no, està bé, no? Que s'orienta cap a, no? Com cap a la dreta i fa la passada en vertical.
1: Sí, pots dir que el mèrit és d'aquí, sí.
3: Però clar, és Kane qui es regira i qui es treu aquell el xut, no?
1: Casen bé,
3: No, sí. Doncs això, aquí vas bé. Aquí vas bé, veus?
4: Què busques?
1: Jo només dic que casen bé.
3: Aquí sí que vas bé, que convenci l'altre, li digui, escolta'm, Barcelona is the best... Ah, no, en català, li diria en català.
1: En català,
3: el millor lloc.
1: De fet, parlen en català ells al vestidor d'Anglaterra.
4: Veig el... M'agrada la prudència de la Danai amb Anthony Gordon, eh? També és perquè és que a mi m'agrada molt la declaració d'intencions del futbolista, com s'ha preparat, però llavors estic molt... molt escarmentat, de vegades els fitxatges t'il·lusiones tant i a vegades et trenca una mica el cor. Per tant, vull veure-la una mica jugar. En aquest Mundial recordem que ha perdut la titularitat. Comença com a titular i la perd, la titularitat, perquè Anglaterra jugava malament.
1: A part, primer partit, no? Va ser...
4: Sí. I ell estava una mica perdut. I avui entra, i és cert que ha estat bé, però les assistències es computen sempre, però hi ha assistències... l'assistència del Negro Enrique a Maradona al partit del 86, no, saps? Què passa que t'he dit? Clar, això és un tipus d'assistència que computa i no és, i llavors assistències que realment són molt meritòries, no? Està molt bé, s'està molt bé, i la predisposició, tot el que s'explicaria és molt bo, però al final, ho hem de veure. El Barça, sempre ho hem dit, no?, que és un club que part de la seva màgia fa també que sigui molt difícil, a vegades, adaptar-te, perquè les el de joc, la cultura que té, i això era un tema molt important. La predisposició em sembla més bona, tant per el que ha dit, a nivell de documentar-se sobre el que és el club, com a nivell de joc, em sembla que hi ha una posició més bona que Marcus Rashford perquè es pugui integrar, però a partir d'aquí...
1: Meló per obrir, absolutament, ja evidentment, sí. I deixant de fer broma, evidentment, és un meló per obrir, però de moment no n'hi ha gaires de melons per obrir, només n'hi ha un, aleshores, doncs aquest és el que seguirem durant el Mundial.
3: Però fa pinta que és d'aquells jugadors que... molt ben acompanyat, o sigui, que els altres el faran brillar amb ell, vull dir...
1: Sí.
3: Una mica, rotllo, un Pedro Rodríguez, no? Que era un tros de futbolista, clar, perquè estava envoltat en un equip brillant, no?, brutal, i ell pencava i ho feia, o sigui, va arribar al seu màxim nivell, no? Vull dir, en un context així, fa pinta que Gordo no pot fer molt bé, però clar, és que encara no sabem a qui li podrà donar assistència.
1: No, clar, llavors, falta elements. Llavors
3: allò de, avui el fa brillar Harry Kane, perquè Harry Kane t'enxufa tot.
5: No, i que això és una carrera de fons, és a dir, jo el Mundial que faci Gordon, sincerament, m'importa relativament, evidentment. A mi el que m'importa és veure com, de quina manera cau el Barça i de quina manera Flick, que l'ha demanat i que té molt clar que vol aquest jugador, perquè el Barça ho tenia tan clar que va pagar 80 quilos de cop a l'inici del mercat, el fa rotllar dintre l'equip, que jo crec que sí que ho aconseguirà Flick, perquè si ho té tan clar... I pel que l'hem vist del que vol d'ell, jo crec que sí que serà un jugador que caurà. I jugar sempre al costat de Lamine, home, sempre et beneficia.
1: Ajuda.
5: Sempre ajuda, perquè les ocasions que no tens amb Anglaterra o no tens al Newcastle, doncs segurament que sí que les tindràs amb Lamine, perquè és que no saps com, però sempre t'acaba col·locant uns carmelets que et deixa sol davant de porter.
1: Evidentment que el Mundial és el Mundial i el que faci amb el Barça és l'important, però tot suma. És a dir, no és el mateix que Gordon arribi al primer partit al Camp Nou havent fet, m'invento, 6 assistències i 4 gols amb Anglaterra, que arribi, com venia el partit d'avui, de suplent, perquè no va funcionar, perquè és Rashford, justament, sí, qui t'ha guanyat en la posició. Ostres, millor que arribi amb pujada, ja, és a dir, bé, i no tinguem aquell run-run.
5: No ho sé, a vegades per les expectatives, perquè això mateix que deies, no? Si et ve d'allò marcant 6 gols al Mundial i fent 4 assistències, potser també l'inflem molt més o li exigim coses que tampoc et pot donar a l'hora de la veritat, que és que et marqui 25 gols, perquè ja sabem ara que no ens el...
1: No és la seva feina.
5: No sé, jo mentre amb el Barça rendeixi i encaixi en el mecanisme de Flick, estic segur que ho farà.
3: I realment, com abans caigui a Anglaterra, millor.
1: Home, clar, sí,
3: més temps. Que torni, no?, que sa i
1: com abans
3: millor.
1: De moment s'enfrontarà a Mèxic, Anglaterra.
4: El retorn d'Anglaterra a l'estadi Azteca, el darrer partit que va jugar allà, va ser contra una tal Argentina, amb un tal Diego Armando Maradona. Des de llavors no havien jugat a l'Azteca, i atenció a aquest Mèxic, que el Vasco Aguirre ha fet molt bona feina. Sí, per tant, el Vasco Aguirre pot ajudar el Barça en la protecció d'Anthony Gordon. Però en això, mira, és molt interessant perquè al final tothom té teories i al final crec que la clau és com ets tu com a persona. Hi ha futbolistes que juguen un mal Mundial i tenen tantes ganes de passar pàgina que llavors amb el club es mengen la gespa, no? Altres en fan un bon Mundial i com toquen tant al cel, venen relaxats i triguen molt. Llavors, ja, al final crec que té molt a veure amb el caràcter de la persona, i tot el que es diu a Anglaterra et parla d'un futbolista molt professional. Mm-hmm. Molt professional, que intenta, doncs, treballar fort, és a dir, la predisposició inicial és bona, és a dir, que li vagi bé, li vagi malament en el partit aquest contra Mèxic, arribin, no arribin, portin la Copa finalment a casa, it's coming home i tot això que fan els anglesos, em dona la sensació que ell li fa tanta il·lusió el pas al Barça que, sent futbolísticament diferent, hi veig molta connexió, ja ho hem comentat molts cops aquí a RAC1, amb Rafinha, el futbolista que ha treballat fort i que sap que és oportunitat de la seva vida i que s'hi deixarà la pell. Després, a partir d'aquí, la pilota pot entrar, no pot entrar, pots tenir lesions... I...
3: És que amb 25 anys, el salt a la seva carrera li dona el Barça. És a dir, no sé que guanyés el Mundial, sí, no? Si Anglaterra guanya el Mundial, és la cosa grossa de la teva carrera, segur. Però, com que a priori és difícil, el teu salt qualitatiu, reconeixement mundial... és jugar al Barça, realment.
4: Mm-hmm. Mira, ara Everton, Newcastle, Barça. És com si es passava, amb tot el meu respecte, s'està tots els estius passant de vacances a Magaluf i de sobte passa alguna cosa i et conviden a Tahití. I dius, hosti, què ha passat aquí, no?
1: Canvi, no?
4: Va, és un canvi, eh?
1: Va, ara que el mencionaves, sentim el Vasco Aguirre després de la victòria de Mèxic 2-0 contra Ecuador i, per tant, la classificació.
0: Oye, Javier, sí sabes que hoy acabas de cambiar mucho de la felicidad de la gente. Hoy está desbordado toda la ciudad y todo el país festejando esto. Acabas de ser otra vez abuelo.
6: Sí.
0: ¿Qué más te falta ahorita en la vida?
6: Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un ragabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
3: Mare de
4: Déu, no lo digues a nadie. No, 100 millones de mexicanos escuchando.
5: Se me acabó.
1: Clar, això té una història, perquè no és la primera vegada, ni molt menys, que surt el whiskito.
3: De que fet, fa aquesta... apologia de l'alcoholisme.
1: Exacte.
3: No és la primera
1: aquí
3: vegada.
1: Aquí va una altra.
7: La mítica frase, ¿verdad? Un whiskito y a dormir, hijo. La Gabulín, 8 años.
8: Oh, con José.
7: Sí, Javier. Con dos hielos, así.
1: És elaborada, perquè la primera de totes, tot això, quan diu que mítica frase, venia de quan ell era entrenador del Saragossa.
7: Bueno, un whisky a dormir.
1: Aquí va ser res, eh? Aquí és quan acabava la roda de premsa. Aquest és el Vasco Aguirre, és dirigent i figura.
3: Mexicà, els mexicans li perdonen que no parli de tequila, de tequila o de mezcal, que prefereixi el whisky?
1: Li perdonen
3: això seria un tema, trobo.
1: Tot, jo crec, eh?
3: Sí, però... sobretot si passa aquesta eliminatòria.
5: Passa que s'hagi pimplat i ara un poll de whisky, que porta a mig mundial.
3: Sí, veient com han celebrat el pas als 700, que era històric.
5: O més d'una, clar.
3: No sé què poden fer si eliminen Anglaterra i passen a 800. Realment no sé què poden fer.
4: De fet, Claudia Sheinbaum, la presidenta, va instaurar mica de llei seca de no vendre alcohol per por, perquè els primers dies ja van haver-hi morts. De fet, el primer dia, quan hi ha un partit, va un conductor atropella gent, mata un, i el conductor és linxat, i avui ja mor el conductor. Mm-hmm. Llavors, és un poble meravellós, molt divertit, perquè a vegades creua línies, i que és cert que és una cultura, un cert problema de l'alcohol, com deia la Danae, i hi ha un cert perill. Llavors, les imatges que estem veient a Mèxic és increïble, perquè ells tenien l'obsessió del cinquè partit, que mai arribaven al cinquè partit. Mm. Llavors, en tota la història dels mundials, Mèxic només havia guanyat un partit d'eliminatòria directa, que era el 86 contra Bulgària, que guanyen 2-0 amb Javier Aguirre com a titular, com a jugador. I ara han guanyat el segon amb Javier Aguirre com a entrenador. Llavors, clar, aquest home, t'agradi o no el seu estil, és figura clau en l'èxit del futbol mexicà. Sí, sí. I a més, que això no m'esperava, avui m'ha agradat molt Mèxic. La primera part han jugat molt bé. Amb aquest nano de 18 anys, el Gilberto Mora, que és una meravella, apareixia per tot arreu i treuen del camp Ecuador.
3: El
4: guanyant,
3: més jove, de fet, guanyant, no, del Mundial.
4: Sí, sí, és el segon jugador més jove de la història en ser titular en un partit d'eliminatòries per darrere només de Pelé. I ha jugat molt bé, i ha estat valent el Vasco Aguirre. Llavors, Mèxic, per mi, és favorit fins i tot davant d'Anglaterra. Van totes, i a Javier, que òbviament és el gran ídol. I val a dir, però, que confio que aquesta marca de whisky li pagui diners, perquè sempre diu la mateixa, eh?
1: Sempre la diu.
4: Sempre el de Magolín aquest, potser he de pensar, a veure si m'envien una caixa i no hi ha manera, eh?
1: Potser realment és que és la seva preferida. Jo ni la coneixia,
3: és
1: evidentment,
3: que no
1: perquè no
3: sigui mig seva. Jo estic fent aquí un propietari, accionista, aquestes coses.
4: Fundada el 1816...
1: L'havia nascut.
3: És que sigui de la seva família, els seus avantpassats, això.
4: No, perquè ell és basc, la família.
3: Bé, sí.
4: És de Patxaran.
5: 70 euros l'ampolla.
1: No està malament.
3: No
1: està malament. Mira, deixa'm anar cap a Ciutat de Mèxic, justament, saludar el corresponsal de RAC1 a Mèxic, que ja el tenim preparat. Marcel, com estàs? Marcel Sant Romà, bona nit.
9: Hola, Xavi, bona nit. Aquí són quarts de 4 de la tarda, però bona nit per vosaltres.
1: Això mateix, sí, que hi ha una mica de calatge. De fet, són 8 hores de diferència entre Ciutat de Mèxic i Barcelona. Explica'ns la nit que heu viscut a Terres Mexicanes.
9: La nit va ser una absoluta bogeria. Jo, la veritat és que en els 10 anys i mig que porto a Mèxic no havia viscut mai una cosa així. És veritat que tota la celebració es va concentrar a Avenida Reforma, ja l'Àngel de la Independència. L'Àngel de la Independència és el lloc de celebració de les poques ocasions que té la selecció mexicana a celebrar. I ja al primer partit s'hi van ajuntar uns quants milers de persones. El dia de Corea no tant, perquè entre que va ser Guadalajara i que el partit va ser bastant força més sofert, doncs potser no va reunir tanta gent. Ja contra Txèquia, si s'hi ajunta molta gent, el govern comença a instal·lar pantalles gegants perquè es pugui veure el partit gratuïtament, i ahir va ser una animalada absoluta. Jo vaig veure el partit amb uns amics, i vam anar després cap al centre per veure una mica com estava l'ambient i tal, i no ens vam ni poder apropar a l'Àngel de la Independència. I quan dic no poder apropar, vull dir que ens vam quedar un quilòmetre i mig. Ja no es podia passar, no es podia avançar més. El govern avui ha dit que hi havia gairebé 1,5 milió de persones. No sé si era 1,5 milió de persones, però el que jo vaig veure ja a més d'un quilòmetre i mig de l'Àngel, que és l'epicentre com a tal de la celebració, era els 8 carrils de Reforma, que són 4 centrals i 2 laterals per cada banda, pràcticament plens de gent. I a més, amb una cosa molt, molt maca, diria jo, que és que la celebració no era només a l'Àngel. Tot Reforma, hi havia pantalles on després del partit estaven passant el concert que estaven fent a no sé on com a part de la celebració. Hi havia, a mig carril, hi havia un grup de, no sé, 100 persones ballant. Però ballant, vull dir, ballant en parelles, ballant salsa, ballant... O sigui, una festa absoluta. Gent venent cerveses, perquè està prohibit veure el carrer, però la policia no es anava a ficar allà a prohibir-li a ningú veure. I realment un ambient espectacular, moltíssimes banderes de Mèxic, gairebé tothom amb la samarreta de la selecció mexicana, i a més, la immensa majoria amb la samarreta d'enguany, que ha fet doncs, força fortuna, diguéssim, aquest Mundial, i realment un ambient absolutament espectacular. Passa que ara que escoltava abans el Toni parlar de la situació del Congo, no? De les alegries, com s'han d'aprofitar aquestes alegries que dona el futbol en països que travessen molts problemes, doncs sí que és veritat que hi havia aquest punt de contrast, on en alguns punts de Reforma doncs tenies cartells de persones desaparegudes, doncs certes coses que et recorden les problemàtiques socials que té Mèxic, que expliquen també en part per què la celebració és tan efusiva.
1: Ja, perquè hi ha molta cosa a celebrar, o millor dit, hi ha massa desgràcies com perquè quan hi ha una bona notícia, no?, doncs pugui aflorar, com ho està fent aquests dies. Jo crec que està relant i molt la selecció, possiblement més que mai, també ajuda, lògicament, que hagin jugat els partits a casa. Estan jugant davant del seu públic i això, evidentment, ajuda. Deixa'm un segon, ara estic amb tu, Marcel, però tenim novetats en el partit que tenim en joc. Oriol,
11: sí,
1: redueix diferències.
11: Perquè Bèlgica s'aferra l'esperança. Al minut 86 ha marcat Lukaku, l'1-2, jugada aïllada de Bèlgica en atac. Bèlgica que estava absolutament estabornida, que havia tret els Doku, havia tret els De Bruyne, tothom fora del camp, però amb Lukaku a dalt, i amb Lukaku a dalt ha marcat l'1-2. Quan falten, insisteixo, 4 minuts més l'afegit, atenció perquè Lukaku li dona mitja vida a Bèlgica. 5... ara hi havia una acció al mig del camp.
1: No, em sembla que ho estan revisant, o què està passant? Què està passant?
5: Ha dit que ha donat gol, em sembla.
1: Ha donat gol, ha donat gol.
11: Sí. Pensava que ja l'havia validat, però mira, al minut 87 es confirma aquest Bèlgica 1, Senegal 2, Lukaku que retalla distàncies.
1: Doncs moments d'incertesa, ni que siguin pocs, perquè és aquest minut 87, a veure què passa amb aquests minuts finals i també el temps afegit que decreta l'àrbitre. En tot cas, recordem que d'aquest partit, o qui guanyi el Bèlgica-Senegal, s'enfrontarà a l'Estats Units Bòsnia-Hercegovina, que és el que juga avui, a les 2 de la matinada, oi, Pau?
10: Sí, el tenim a les 2 de la matinada, aquest Estats Units, Bòsnia i Hercegovina, on els coanfitrions buscaran avançar als vuitens davant Bòsnia. Una Bòsnia que ha superat per primera vegada a la seva història la fase de grups. Per tant, amb Estats Units com a favorita, podríem dir, per passar als vuitens. I com deies, doncs, el guanyador d'aquest partit que s'enfrontarà al Bèlgica-Senegal, previsiblement, no? Si no hi ha cap sorpresa aquí al final, seria davant Senegal.
4: De moment, té una pinta d'acampat, això, Bèlgica.
3: Sí, sí.
4: A més, els equips africans els escapa sempre al final. Mireu el Congo, mireu Costa d'Ivori,
1: sí,
4: i ui...
11: Sí, perquè ara mateix, el joc es desenvolupa absolutament al camp, a la meitat de camp atacant de Bèlgica, i Senegal, que havia tingut dues ocasions claríssimes per matar el partit, no ho ha fet i ara pot acabar patint. Mira, i el gol. Gol de Bèlgica. Gol de Bèlgica, Tielemans, que marca el gol de l'empat. Gol de l'empat de Bèlgica al minut 88. No s'ho creuen els jugadors del Senegal, no s'ho creuen. Tielemans, que fa 5 minuts el veiem estès a la gespa, absolutament abatut, absolutament desesperat, acaba de marcar el gol que portaria el partit a la pròrroga. Bèlgica acaba d'empatar un partit que perdia 0-2 en qüestió de 3 minuts. I atenció, perquè ara mateix estem a punt d'arribar al 89. Gol de Tielemans, novament jugada per la banda, aquest cop per l'esquerra. La centrada que l'ha posat Trossard, no hi ha fora de joc. I Tielemans amb el cap s'anticipa a Diaw i marca el 2-2 al 89 de partit a Seattle. Bèlgica 2, Senegal 2.
1: El que sí que és evident en aquest Mundial és que no pots donar per tancat cap resultat, pràcticament, perquè els minuts finals, jo us diria que de totes les eliminatòries, si no s'han decidit els penals, han acabat sent crucials, perquè abans recordàveu el Congo, que és d'avui mateix, però és que n'hi ha molts
3: perquè
1: altres d'exemples.
3: Perquè tots estan molt amb el ganxo.
1: Sí, sí.
3: Totes les seleccions arriben justes.
5: El Marroc contra Països Baixos va marcar també el minut 90.
3: Sí, tant.
1: Exacte, i després vam acabar els penals. Vull dir que
3: el Brasil...
1: Que és tot el Brasil 2-1, justament. Sí, sí, sí.
11: El tall de Toni Padilla, un minut abans del 2-2, té una pinta això de 2-2.
1: Sí. Veus? En canvi, això no és diàleg.
11: No.
1: Això no es prenia.
11: No.
1: Això
11: em sembla molt injust. Exacte. Molt injust. Molt injust.
1: Estic molt d'acord. Doncs pendents, lògicament, aquests minuts finals, el que pugui passar en el Senegal-Bèlgica. Marcel, per anar acabant, parlant d'aquesta alegria que respira, que suposo que és palpable, oi? Tu, aquests dies de Mundial, i més amb l'actuació de Mèxic, que sí que potser va començar donant una imatge, no sé, et deixava interrogants, aquella victòria contra Sud-àfrica, perquè tampoc no havíem vist el millor joc de Mèxic, però a mesura que ha anat avançant la competició, va animant la gent, no? Suposo, aquestes actuacions de la mexicana.
9: Sí, la gent està molt animada, la gent està vivint tot això amb l'esperança de que pugui ser l'any en què Mèxic pugui avançar. Parlàveu d'això, crec que ho deia el Toni també, del cinquè partit. Clar, tècnicament Mèxic hi ha arribat al cinquè partit, passa que, clar, evidentment ara els quarts de final, que era el cinquè partit, ara és el sisè partit. Llavors ara falta veure què passa amb Anglaterra. Hi ha molta il·lusió i jo crec que hi ha motius perquè hi hagi aquesta il·lusió. Vaig veure una dada que diu que Mèxic no ha perdut mai un partit al Mundial a l'Estadi Azteca, i crec que aquesta és una dada molt important. Evidentment, podria acabar eliminada en penals, que tècnicament no es perdre el partit, però vaja, jo si fos Anthony Gordon, tindria, no sé si por, però moltíssim respecte, perquè recordem que en aquesta ciutat estem a 2.250 metres sobre el nivell del mar, i doncs això vulguis o no afecta. Per exemple, parlaves això, que Mèxic va començar amb certs dubtes el partit amb Sud-àfrica. És veritat que el futbol de Mèxic no era, dic, no és que sigui de per si espectacular, i realment la primera part va ser molt, molt, molt bona, però no és un futbol espectacular en general, és l'estil del Vasco Aguirre, i potser l'equip havia començat amb nervis per la pressió, perquè és una selecció amb molta pressió, però Sud-àfrica va semblar un pitjor equip del que després va acabar sent, no? Per exemple, i Txèquia va ser un equip que es va mostrar molt justet, i l'Equador, que en teoria està més adaptat a l'alçada, ahir tampoc va mostrar el que havia mostrat en el partit contra Alemanya. Per tant, evidentment, Mèxic té un avantatge en l'alçada, en ser local, i jo no descarto que pugui eliminar Anglaterra, però en absolut, i més veient l'eclosió de Gilberto Mora, que realment està donant esperança de que aquesta selecció no només pugui defensar bé, sinó que també pugui atacar bé.
4: Marcel, com estàs? Escolta, tenint en compte l'eufòria dels mexicans, però que també hem vist algunes mostres de manca de respecte, llancen cerveses, i que arriben els aficionats anglesos, que no són els que tindrien la fama també de ser els més modestos, entenc que a nivell de seguretat és un repte, perquè els anglesos buscaran veure, el govern està intentant aplicar lleis seca, però a nivell, pot ser el primer partit del Mundial amb que hi hagi un greu problema d'incidents. Com ho veieu vosaltres, els que esteu a Mèxic?
9: Jo crec que aquí no hi ha la sensació de que hagi de ser un gran, gran, gran problema. Haurem de veure també quanta gent arriba, no, perquè no... A veure, tot i que els anglesos tenen una fama més que justificada de ser una mica problemàtics quan veuen, tampoc és la mateixa quantitat de gent que arribarà fins a Mèxic, potser que la que arriba a Barcelona en una eliminatòria de Champions, no? I sobretot que el que hem vist, tot i que hi ha hagut algunes mostres de faltes de respecte amb aficions contràries, el que ha fet més l'afició mexicana és acollir a totes les aficions que han vingut. Per tant, si l'afició anglesa es posa a veure com boja als carrers, el més probable és que l'afició mexicana estigui bevent amb ells. aleshores jo no crec que hi hagi la sensació de que hagi de ser un problema ni un repte de seguretat, o com a mínim no més que el repte de seguretat que ja han estat aquests partits, precisament com deies, que efectivament hi ha hagut llei seca. Jo ahir també et diré que no vaig tenir cap mena de dificultat per comprar unes cerveses, però no perquè fes res estrany o il·legal, ni molt menys, sinó perquè la llei seca va ser sectorial. Es va aplicar en algunes alcaldies, que serien l'equivalent als districtes, no? I aleshores està sent una llei seca parcial, que no és particularment estrany, perquè ho fan també quan hi ha eleccions, en jornades electorals també apliquen llei seca perquè la gent vagi a votar, perquè no corri el risc de que la gent se li oblidin a votar perquè estigui no en les millors condicions. Aleshores, jo no crec que hagi de ser, no crec que sigui una cosa que faci por. Jo no he vist a ningú dient cuidado con los ingleses que van a causar desperfectos. I jo més aviat esperaria això, que continuï la germanor que ja ha tingut l'afició mexicana amb altres aficions com la coreana, la japonesa, la colombiana i pràcticament totes.
1: I tant. Doncs tant de bo, no passi absolutament res, que al final sigui el futbol el fil conductor d'aquesta... Quan és aquest partit, Mèxic-Anglaterra, quan es juga?
9: Diumenge nostre, diumenge. Matinada de dilluns ja, són diumenge aquí a les 6 de la, a les 6 de la tarda ja de matinada a Barcelona.
1: Perfecte, Marcel, doncs ja en parlarem quan ens acostem cap a aquest dia. Que vagi molt bé.
9: I tant. Moltes gràcies igualment, Xavi,
1: i companyia.
9: Sí, companyia, no. Perdona, només un segon. Aprofito, amb el Toni vam coincidir molt breument a l'Ara fa 15 anys i potser no se'n recorda.
4: I tant, que me'n recordo.
9: A l'Ara...
4: I tant que me'n recordo. O sigui, ets l'única persona que he conegut que seguia el Mundial de Futbol Americà. Encara ho fas?
9: És veritat.
1: Sí. Doncs mira, per
9: dir-ho. Aquella
4: no la NFL, sinó el Mundial.
1: Sí.
9: Bueno, perquè va ser una cosa molt, molt particular que em vaig trobar en aquell moment, i em va fer gràcia perquè justament va ser l'època que començava a seguir el futbol americà i em va fer gràcia. El Mundial de Futbol Americà, la veritat és que no l'he tornat a seguir mai més, però la NFL, sí, la NFL, jo soc molt dels New York Giants.
4: Ah, mira, escolta.
1: Fantàstic. Marcel, ara sí, va, que vagi molt bé. Anem parlant cara a aquest partit, a partir de diumenge. Que vagi bé.
9: I tant que sí, igualment.
3: I sobre això, el consum d'alcohol no només afecta Mèxic, perquè a Anglaterra ja fa temps que es va fer un estudi a la Universitat de Lancaster que parlava que de la relació que hi ha entre el futbol i el maltractament cap a les dones, maltractament...
5: Esclista.
3: Sí, violència de gènere,
1: sí.
3: Que ara ho estava recuperant i concretament xifraven que les derrotes d'Anglaterra suposaven en trucades i denúncies per violència de gènere un augment d'un 38%. I que, independentment del que passés el resultat, els casos eren un 11% més alts del que era habitual, en aquest cas, a Anglaterra, i que ho relacionen directament, un dels factors i causes, amb el consum d'alcohol.
1: És greu, a més, Anglaterra és un dels grandíssims problemes que té el Regne Unit, no Anglaterra, sinó el Regne Unit, és, evidentment, aquest, el del consum de l'alcohol, que l'han intentat erradicar de mil maneres i a través de mil lleis. Però, de moment, sí que ho haurà millorat, però no ha erradicat del tot, evidentment. A les 12, en punt, pràcticament, farem una petita pausa i parlem de Barça, de Joan Laporta, d'aquesta presa de possessió, etc. Venim.

0: Dos minuts passen de la mitjanit. Ha arribat, eh? Ha arribat el mes de l'acceleració a Mazda Roma Kuruma. Durant aquest mes aprofita les promocions especials en tots els nostres vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Però no t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i de Sabadell. Més de l'acceleració, només a Roma Kuruma. Abans de saludar el Roger Saperes, hem acabat el temps reglamentari de 90 minuts i anem a la pròrroga.
1: Sí, hi ha pròrroga Seattle, aquests dos gols del miracle belga, als minuts 86 i 89, Lukaku i Tielemans, qui ho hagués dit, Lukaku, 33 anys el contemplen, i escurçant distàncies per obrar aquest miracle belga. Rudi García, tampoc s'ho creu, Bèlgica i Senegal, que se'n van cap a la pròrroga.
0: Doncs estarem pendents, lògicament, d'aquests 30 minuts de pròrroga i veurem si són els últims o també hi haurà una tanda de penals. En portem unes quantes, tantes com dues, en aquesta ronda de 700 de final. Una la vam veure fa tot just un parell de dies, aquí, amb la gran sorpresa d'aquests 700, que és l'eliminació d'Alemanya a mans de Paraguai. Roger Saperes, com està vostè? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Molt bona nit, molt bé.
0: Ara feia dies que no el sentíem, eh, Joan Laporta, ara...
2: Sí, sí, sí. Diríem que, vaja, per ser el primer dia ha tornat en bona forma.
0: Avui acte de presa de possessió de Laporta com a nou president del Barça. És la quarta legislatura, la que estrena, la segona d'aquest segon mandat. Com ha anat? Què heu vist? Com s'ha escenificat?
2: Doncs, vaja, ha estat un acte a l'Auditori 1899 amb la plana major del club a nivell institucional i també esportiu. Avui no hi faltava absolutament ningú. Deixem destacar també que Joan Laporta ha fet una menció especial cap a la figura de Hansi Flick, a qui li ha demanat disculpes perquè li ha dit: sé que estaves de vacances i que això t'ha interromput una mica aquests dies de descans, i per això t'agraeixo moltíssim que siguis aquí. Per tant, ha fet aquest petit incís agraint-li al primer entrenador del Barça la seva presència en aquest acte. Ha durat aproximadament hora i mitja. Hi ha hagut un vídeo recordant el que va ser el procés electoral on Joan Laporta va guanyar les eleccions el passat 15 de març, una intervenció del secretari de la Junta, de Josep Cubells, un discurs de Rafael Juste, un vídeo resum també del que ha estat aquesta passada temporada a nivells, sobretot, d'èxit dels equips esportius del Barça amb les 50 Copes d'Europa, i un discurs, finalment, de Joan Laporta, discurs extens, de

0: Perquè avui hem escoltat per primer cop quina és la situació del fitxatge de Julián Álvarez per boca del mateix Joan Laporta, un cop assumit, com dèiem, novament el càrrec de president. D'entrada, document que em sembla especialment interessant, document llarg, la seqüència dels fets des del punt de vista del Barça, Laporta sobre Julián Álvarez i aquesta oferta blaugrana pel davanter argentí.
1: Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant el Cerezo com el Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma, eh? Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats. Si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim doncs, unes bones relacions a nivell doncs institucional des de fa molt temps, a nivell personal també.
0: Doncs Joan Laporta, durant aquestes explicacions, tot i que al principi ha dit que faria simplement un breu discurs i que se li podrien fer preguntes sobre el que havia passat a l'Auditori 1899, evidentment se li ha preguntat per aquesta qüestió arran que ell havia parlat dels èxits esportius i finalment hi ha acabat entrant i, vaja, donant quina és la versió del Barça sí. Sobre aquesta oferta que se li ha fet a l'Atlético de Madrid per Julián Álvarez, amb dos elements, Xavi, que em semblen interessants. El primer és que la pilota passa d'alguna manera a la teulada de l'Atlético de Madrid, l'oferta està sobre la taula, és inamovible i el rellotge de la seva validesa ha començat a córrer, segons ha dit Joan Laporta, en el sentit de Julián ha dit que vol marxar, si no accepteu l'oferta us menjareu un jugador que no vol seguir a l'Atlético de Madrid, i la segona, que l'Atlético no ven perquè no té alternativa, cosa que desmentiria una mica els arguments que públicament ha expressat el conjunt matalasser, en el sentit que si en tingués segurament sí que potser es desprendria d'aquest jugador, quan el que ha dit és que, vaja, que és el pal de paller i que no es mou per aquest motiu. Una frase que, insisteixo, m'ha semblat significatiu. Joan Laporta ha repetit en diverses ocasions, que no el venien perquè no tenien alternativa, que això és el que li havia dit Gilmarín en aquesta conversa que havia mantingut amb ell. I dit això, un segon document també sobre Julián, el que m'ha semblat un altre avís per l'Atlético. El Barça no té necessitat imperiosa de fitxar, ja que amb l'arribada de Gordon la plantilla és més que completa.
1: Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més, no passa res. Ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si els reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem.
2: Doncs són les dues, els dos extractes, els dos moments, vaja, del que ha dit avui Laporta sobre un únic cas, un cas que serà llarg, que ja ho està sent, que és el possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Canvia alguna cosa, Joan Lluís, per exemple, el que ha sentit avui de Laporta de tota aquesta jugada que portem setmanes arrossegant?
3: No, és que en canvi, però sí que crec que és significatiu que ell, vaja, que torni a l'escena. Vull dir que jo crec que Laporta torni a aparèixer, sí que canvia una miqueta el paradigma en clau culer. Ha fet el que, vaja, ha fet el que havia de fer, jo crec, no? És a dir, d'una banda explicar el jugador vol venir, el Barça vol que vingui, ara bé, tampoc ens tornarem bojos. És a dir, estem, evidentment el Barça està en plena negociació i el que no ha de fer és mostrar-se com un equip desesperat que vol fitxar Julián Álvarez i dir, escolta, si no vols venir, vull dir, si l'Atlético no accepta, no tens cap problema, anirem a buscar un altre jugador perquè aquesta oferta no és in eternum. És més, anirem a buscar un altre jugador o no caldrà, com sentíem ara, no? Perquè considera que la plantilla ja és la que caldria. Jo no estic massa d'acord i és evident que ho hem d'entendre en un clau de negociació i que tu no has d'estapar les teves cartes. Però jo crec que el fet que ja aparegui la porta en escena, jo crec que sí que entenc que animarà una miqueta el que és el mercat de fitxatges. Més enllà d'això, no sé si podem parlar també del que ha estat l'acte en si.
2: Sí, tant, sí. I tant.
3: la presència de Tebas.
2: No,
3: això no. Això no, eh? Això, ah, això.

0: És
1: com tu diries, saps aquells tres petards de la traca final? Doncs vindria a ser això, vindria a ser aquesta imatge que hem vist avui.
2: Ens hem d'esperar per parlar de l'estupefacció que a mi m'ha generat, ens hem d'esperar.
1: A tu i a mi i a tot l'equip, que dirien, saps, el càntic, perquè realment tothom s'ha posat les mans al cap, no només quan l'han vist, quan han vist que pujava a intervenir i a formar part.
2: I a fer el que ha fet, i a fer el que ha fet, eh?
1: Estratosfèric. Però sobre Julián, Nanae.
2: Doncs, amb aquest matís de Joan Laporta dient amb tot el respecte per l'Atlètic, no? Dius, home, a veure, està bé que ho digui ara, perquè sap que els altres estan empipats, estan rabiosos, no? Crec que han de dir. Però clar, tots sabem quines són les regles del joc, que tots els clubs se les salten, no? Això de, no pots tocar un jugador, sabem que tots ho fan, però clar, tu ara tens un problema, és evident, perquè estaves tocant la seva figura, una de les seves grans figures, i això els ha tocat la moral, i s'han posat de cul, i resulta que tu no tens massa opcions. O sigui, l'Atlètic, en teoria, respon que no tenen alternativa, no? Que per això no el venen, però és que ara mateix sembla que el Barça tampoc tingui una alternativa. Per tant, és normal que l'Atlético, doncs, tenint la paella pel mànec com té, doncs, ara mateix sembli un mur infranquejable totalment. Perquè tu, sabem que Harry Kane no està massa disposat a sortir del Bayern, tu ara mateix sembla que no tinguis altres opcions tampoc. I sincerament, crec que la situació és bastant complicada, no? I aquest matís, no?, que la porta vulgui dir amb tot el respecte a l'Atlético, home, crec que així no. Crec que així no diran, ah, doncs bé, si el president diu que ens respecta molt, ara sí, doncs, ens posem a negociar. Sincerament, ara mateix, mala peça al taler, perquè t'hauràs de gastar 130, 140, 150, em sembla un disbarat absolut. I jo tinc la sensació que no va de farol, l'Atlético, que no és per allargar ni per complicar la negociació.
1: Pot tenir el problema al Barça, també el pot tenir l'Atlètic de Madrid, perquè realment és el que ara també explicava el Sape i el que ha vingut a dir Joan Laporta, és a dir, escolta, jo tinc l'oferta allà.
2: Però és que ell pot anar a l'Arsenal, o sigui, ell no ha dit que els seus somnis siguin al Barça. No?
1: Sí, però el Barça pot dir que hi vagi. A veure si us paguen aquests 120 milions o 110 milions que jo us pagava. Si trobeu algú que us el pagui, és el que està dient avui la porta, doncs endavant, porta oberta, mai millor dit. Però si no, doncs estic jo aquí. Ara, i sóc ara, potser d'aquí a dues setmanes ja m'he cansat i ja no hi soc. És la negociació en directe que estem vivint, perquè just abans de la porta havia parlat també el president de l'Atlètic de Madrid, Cerezo, en declaracions a Ràdio Nacional.
3: Pues no puedo opinar nada, todos sabéis exactamente cuál es la situación, que es un jugador del Atlético de Madrid y que seguirá siendo un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo.
2: El que digui Cerezo, la veritat és que té el mateix valor que el que digui el meu veí del primer.
1: D'acord, però és la partida està començada. Toni.
4: Avui l'he vist prou bé, Cerezo. No?
1: Avui estava prou bé.
4: Avui estava perquè no ha dit cap nom propi. Llavors, aquí no ha hagut, confusió. No, crec que al final la clau la deia la Danai, estic molt d'acord, no? Que hi ha un punt de gran teatre amb un punt d'hipocresia amb el tema dels mercats de fitxatges, perquè tots els clubs fan el mateix, tots els clubs tècnicament incompleixen la normativa d'allò que primer hauries de demanar permís al club, tots òbviament s'acosten als jugadors, tots òbviament s'acosten al seu entorn, tots òbviament... I té un cert sentit, i de veritat, i no, és a dir, primer vol saber quin és el sentir, com és el futbolista per conèixer-lo i veure si estaria disposat, i llavors, perquè si no potser no perdis el temps. Llavors, entenc la normativa, entenc també que forma part d'un gran joc, perquè és que al final té un punt ridícul de tothom s'ofèn molt quan em volen fitxar el meu jugador. Oh, de sobte és com el gran pecat, i tots es fan els ofesos, tots, eh?
5: Molt pesats.
4: La gent, els aficionats del Barça, els del Madrid, els de l'Espanyol, els del Tordera, tots són iguals. És... Quan et toquen el teu jugador, t'ho fens. Però llavors, quan tu vols fitxar, és la cosa més normal del món. Llavors, farà part d'aquest circ il·lògic que és el futbol, que en primera, que apliques unes normes diferents a tu, amb els altres, i a partir d'aquí busques les seves trampes mentals. No? És que els estem oferint una millor vida, els estem oferint no sé què. És el mateix. O sigui, sí. Al final, el Barça va fer el que fer, l'Atlètic Madrid fa el que ha de fer, i la clau per mi serà el que vulgui, per tant, no, o no, Julián. A mi, sincerament, em va sorprendre com va sortir el teu Julián. No m'ho esperava. pensava que...
1: Amb la contundència, vols dir,
4: sí, sí,
1: no?
4: Hosti, carai, tu. Sí. Això ha generat un nou escenari que obliga els dos clubs a redoblar l'aposta i a l'Atlètic de Madrid a defensar-ho més fort i el Barça a veure què farà. Però a mi em va sorprendre, o sigui, el fet de que Julián es mullés tant, i és cert que no diu cap a on, però la sensació... És Barça en aquest sentit, perquè ja a la Premier ja ha estat i no sé per
1: avui t'ho ha dit la porta, perquè no et diu on allà, aleshores, però ella avui et diu, la porta et diu,
2: sabem que fa temps que vol venir, temps,
1: fins i tot quan estava al Manchester City, si el creiem, que no tenim per què no, doncs
4: la sensació per el que es diu de l'entorn i des d'Argentina és que és això, és que no, amb tot el meu respecte és parlar-se el que serà el campió, no, l'etapa Premier, doncs la sensació que ja l'ha passada i el que et queda, doncs pues, els dos o tres grans clubs a nivell mundial i aquests són els que són faves comptades. Per tant, la lògica és que si Julián segueix apretant, caldrà veure realment fins a on l'Atlètic de Madrid, que sembla que de moment està fent el que han de fer. O sigui, ja sé que té que molts col·les els agradaria sentir una altra cosa, però ells esteuen als aficionats de l'Atlètic de Madrid, estan fent el que han de fer, és intentar oferir una imatge ferma, sòlida, i veure fins a quin punt poden treure doncs, el màxim benefici d'això, sigui o quedant-se el jugador i demostrant, fixa-t'hi, hem canviat les coses, ja no marxen els jugadors, i obligant gairebé a Julián a anar a perdó, o al cas contrari, treure el màxim de calés.
1: Ja està, és que no hi ha més.
5: En aquest sentit, Xavi, si em permets, dic, estic molt d'acord amb això que deia ara el Toni, que hi ha també una lluita pel relat, és a dir, s'estava imposant segurament el de l'Atlético de Madrid amb els seus tuits i una mica i la seva manera de fer, ara, com deia també el Joan Lluís, hi ha un fet molt important, com és la irrupció d'algú en aquesta negociació, com és la de Joan Laporta, però evidentment l'Atlético, jo crec que el que està fent també és... defensant una mica la idea davant els seus aficionats que si acaba marxant Julián, l'Atlético haurà fet tot el possible per retenir-lo. Els tuits, denúncies, negar que el vulgui vendre. És a dir, ho haurà fet tot i al final, si l'acaba venent, serà perquè el desig del jugador era tan gran que era insostenible la situació, i crec que també hi ha una part d'això. I a banda d'aquesta qüestió, crec que també hi ha un altre element important, que és el fet que avui Joan Laporta expliqui que hagi parlat directament amb Gilmarín d'aquesta operació, no? Perquè llegint els tuits de l'Atlético de Madrid, tu diries que estan cara en banda, que ni responen a l'oferta del Barça, i avui resulta que parla Joan Laporta i el que explica és que Gilmarín li ha donat explicacions de per què no el poden vendre ara, és a dir, que hi ha hagut una conversa, alguna reunió que va més enllà, o que ens havíem perdut, més enllà dels tuits que feia l'Atlético, de dir que no volia saber res d'aquesta oferta del Barça.
0: Sí, sí. I ara, això que deia el Toni, no? Tota aquesta indignació que veig sempre aquests últims anys quan en el cas concret del Barça vol fitxar un jugador, com va passar Nico Williams l'any passat, o ara Julián Álvarez, que és una qüestió d'estat, que dius, a veure, un moment, però si és el món del futbol i és el business, vull dir, no sé, és el que hi ha. Que totes les aficions són com molt hostils, jo crec que totes menys la del Barça. Perquè realment aquí, és a dir, el problema és que aquí no marxa ningú, saps? És a dir, que seria l'efecte contrari, és a dir, tant de bo tinc la sensació, no diré noms, eh?
1: No diré noms. No, és que no calen.
0: Però tant de bo vingués algú a emportar-se...
2: FDJ?
1: Algú altre.
0: No hi ha cap nom.
1: Què dius, Ame, perdona?
5: No, dic que se li està a punt de caure el Joan Lluís.
1: Sí, de fet se li ha caigut perquè tothom l'ha entès.
5: Li estic veient.
0: Cap nom, cap. Però que ens entenem?
1: Home, sí, més o menys. Sí. Més o menys. Dues preguntes de resposta sí o no. De fet, les vaig fent durant l'estiu perquè tenen referència, o fan referència, m'he dit, a Julián Álvarez. Començo per Joan Lluís i farem la volta. Joan Lluís, vols que vingui al Barça aquest estiu Julián Álvarez?
0: Sí.
1: Creus que vindrà Julián Álvarez al Barça?
0: Crec que sí.
1: Vale. Danae, és el mateix. Vols que vingui?
2: A mi m'agrada més Harry Kane, per exemple.
1: Era sí o no, eh? Vols que vingui Julián? No.
2: Vull dir, no és que jo no vulgui. És que...
4: És una rebel·la, eh? Sí o no, i ella...
2: Sí, no ho sé. Però no, però preferiria Harry Kane.
1: Val, per tant, no.
2: Per tant, no.
1: Creus que vindrà Julián? Perquè sabem que Harry Kane...
2: Sí, crec que el Barça llançarà la casa per la teulada i el fitxarà, sí.
1: Val. Toni, vols que vingui?
4: Sí.
1: I creus que vindrà?
4: Sí.
1: Està guanyant molt el 5.
4: Intenten modular el 6, sí, venia a dir que també podria afegir moltes coses, però és que
1: el joc és aquest.
4: L'educació salesiana em fa que respecte. Em demanes sí o no, jo respecte sí o no.
1: Jo tinc la mateixa que tu, per tant, l'agraeixo, aquesta educació salesiana. Per cert, anem al tema estrella. Aquesta estranya pareja que avui hem tornat a veure junta en la presa de possessió de Joan Laporta com a president del Barça. Explica'ns com ha anat això i també explica'ens que al final, o al capdavall, és el per què estaven junts, la referència és el Madrid que ha fet avui Laporta.
5: Sí, perquè ho deia abans el Joan Lluís. Abans dèiem que en aquest acte de presa de possessió a l'Auditori 1899, doncs, hi era la plana major del club, institucional, esportiva, però la figura més destacada o que ha cridat més l'atenció és la presència de Javier Tebas en aquest acte, no? I no només això, no només la seva presència, sinó que el president de la Lliga també ha pujat a l'escenari i ha fet un breu discurs en una de les imatges, evidentment, d'aquest acte, veient-lo allà parlant amb l'escut del Barça just a sota, no? Mm-hmm. Si et sembla, escoltem el que han dit tots dos, paraules elogioses de Javier Tebas cap al Barça i després la resposta també de Joan Laporta en el mateix to conciliador cap al president de la Lliga.
6: Pues las diferencias siempre existen cuando cada uno intenta defender lo que cree lo más oportuno. Lo importante es hacerlo siempre desde el respeto institucional, pensando en que trabajamos para lo mejor para nuestras instituciones. A veces nos entenderemos más o nos entendemos menos, pero procuraremos siempre buscar lo mejor para nuestro fútbol, ¿no? Y para nosotros y para la Liga, que el Fútbol Club Barcelona le vaya lo mejor, tenga éxitos deportivos, éxitos en infraestructuras, éxitos en sostenibilidad económica, que también tengo que decir, y a felicitar a Rafa Juste, a todo el equipo directivo, evidentemente a Jan, que han sido unos años duros, unos años muy duros en cuanto a la sostenibilidad económica, pero que han conseguido ya el éxito, que están en un gran camino y que no tienen que envidiar a ningún club de este país, ¿no?
7: ¿Tienes en el Barça a un leal colaborador para promover la Liga Española en todo el mundo, tanto sea a nivel estatal como a nivel internacional? Nos tienes siempre para colaborar. Creo que te lo hemos demostrado y seguiremos así, porque nos sentimos muy a gusto y participamos de yo creo que tenemos más puntos de convergencia que de divergencia, pero cuando hay divergencias, es lo que dices tú, hemos buscado puntos de entendimiento y creo que nos hemos acabado entendiendo. Estamos muy orgullosos de la relación que tenemos con la Liga.
2: Que se besen, ¿no?
1: Sí, sí, exactament això.
5: Anava a dir això, un que se besen. Fins i tot hi ha hagut un moment també en què Javier Tebas s'ha equivocat i parlant dels èxits del Barça se'ls ha fet seus, per dir-ho així, en primera persona, cosa que evidentment ja ha provocat moltes queixes des de la premsa de Madrid amb aquest lapsus, tot i que evidentment sí que hi havia aquesta sensació que deia la Danae de que se besen. I deixa'm afegir també, ja que teníem aquí el president de la Lliga, Xavi, que com ja ha anat explicant també la Marta Ramon aquí a RAC1 recentment, el Barça ja ha tornat en aquest mercat d'estiu a la regla 1-1, fruit d'aquesta bona gestió que ara deia Javier Tebas que ha fet la junta de Joan Laporta, d'aquesta bona gestió, doncs bé, fruit d'això i avalat per la Lliga, el Barça torna a estar en aquesta regla 1-1, a diferència d'altres anys, per exemple, a Gordon doncs, se'l dona ja per inscrit i el Barça pot operar sense problemes i té capacitat per encabir també un futbolista de la dimensió de Julián Álvarez, si és que s'acaba concretant evidentment una operació com aquesta. Per tant, res a veure amb estius anteriors. Recordem, per exemple, que l'any passat a Joan García se'l va inscriure gràcies a la lesió de Ter Stegen i no perquè el Barça tingués espai o ja pogués gaudir d'estar en aquesta situació, com diem, de la regla 1.
1: Per cert, moltes crítiques en l'entorn madridista de la presència, com era d'esperar,
2: si fos estat al revés, què diríem aquí?
1: De Javier Tebas, que avui ha
4: assistit. Una primera persona del plural i aquí
1: sí,
4: ja...
1: I això ha no acabat de més que d'encendre les flames que s'han avivat, només faltaria...
2: Que les estàs posant molt fàcil, eh?
1: Sí, sí.
4: Amb l'evolució de Villairato, Negreirato, Tebasato, com seria?
1: Tebasato, sí, Tebasato...
2: Sembla japonès, Tebasato.
1: Sí. Ah, per cert, Tebas, diríeu que s'ha molestat o incomodat per totes aquestes crítiques de que se l'hagi vist avui amb el Barça?
4: Tebas.
2: Home,
4: és un tipus de persona que
1: ni siente ni padece,
4: que
1: viuen, no?
4: Bueno, que conviuen, juguen amb altres normes, conviuen amb... dominen l'art del poder, de la política que ha fet a més a les sales dels primers, als restaurants, la sotopolítica que és a Itàlia, la que sí. No veus, dominar tot això, persones que tenen aquesta capacitat d'abraçar-se amb gent que fa 2-3 anys gairebé doncs, es citaven per bates en duel amb pistola o amb espasa. és l'art del poder, que et pot agradar o no, gent que políticament té unes ideologies i s'abraça amb gent que tècnicament doncs, seria el seu enemic en algunes coses quan els toca, i que saben veure el vent cap on bufa, que accepten que tenen enemics, que accepten que es poden reunir amb els enemics, que accepten que l'enemic es torna amic i a l'inrevés. Llavors és un tipus de persones que en aquest sentit té un concepte de l'ètica, de la moral molt diferent al que segurament la major part de gent que ens està escoltant avui la tenen. Llavors és això, però segurament per això fan carrera, perquè els importa tot una ben poc, no? Llavors és el que els importa és pujar i estar allà. És una figura que jo entenc que moltes persones que ens escolten no els agraden a persona, perquè quan parla de política o segons quins temes doncs et fa una mica d'angúnia, però és que ha aconseguit el suport de gairebé tots els clubs professionals i per què? Doncs perquè quan toca et dona el que tu necessites i dius, vale, doncs hauré de votar una persona que potser no em caurà bé, però perquè m'interessa a mi, i es domina això, és a dir, l'art del poder i el gestiona d'una forma. O sigui, algunes coses fa bé una persona que en general ens cau malament, perquè sí, si no, no estaria allà.
2: I doncs, que com a club, està clar que sempre és millor estar bé amb el poder i amb qui marca les regles del joc, que és la Liga. O sigui, és evident que és la postura més intel·ligent. Ara, que a qui no li hagi grinyolat avui això, aquesta posada en escena, aquesta declaració d'amor, de veritat, si no et grinyola això, doncs no sé, no tens sang a les venes.
5: Jo veiem... Aquí, Danae, hi hauria d'haver un acte de coherència de Javier Tebas perquè això no grinyolés, que és anar a qualsevol presa de possessió de tots els presidents de primera divisió, cosa que entenem que no passarà i que el que els mou ara mateix és qui hi ha a l'altre cantó, especialment a Madrid. I ara que deia això el Toni, evidentment la història de Javier Tebas amb el Barça és el d'una muntanya russa. Recordareu també que quan era advocat de l'Alavés va intentar que Leo Messi no pogués debutar amb el Barça al primer equip. Després hem passat ja com a president de la Lliga a brindar amb Joan Laporta per la renovació que semblava feta de Leo Messi. Després tot es va acabar trencant, després van ser enemics perquè també Tebas era un dels grans castigadors del Barça en el tema del cas Negreira, i ara arran d'aquesta mala relació de tots dos amb Florentino Pérez s'han tornat a unir, és a dir que és un autèntic
2: vaja. Recorda, Sape, l'última de Tebas quan Xavi explica, no?, que Messi que estava fet per tornar, triga minuts, el mateix dia que es publica la notícia, i Tebas surt a dir que això és que no, que és mentida. Xavi. Per ajudar el Barça, evidentment, per ajudar la Porta.
5: I d'aquesta guerra d'interessos, Danae, segurament si això hagués passat ara, doncs no hagués fet aquest tuit Javier Tebas, perquè ara està bones amb Joan Laporta.
0: Tebas i la Porta, tots dos són advocats, i jo crec que té la capacitat de defensar-te qualsevol cosa i la contrària, i ni despentinar-se. I amb la cara, vull dir, i tan tranquils que es queden els dos, perquè, vaja, és la seva formació. Sobre, re, molt breument, sobre Tebas, deixa'm citar el recordat, bueno, i ha desaparegut Quimet Canyelles, recordes, aquell soci espanyol? Sí. Que tenia un discurs que, quan veig a Tebas i la Porta, us ho juro que cada vegada em ve aquell discurs...
1: Ai!
0: Sí, no l'imitaré. Però era aquell que deia, parlar de les relacions entre Barça i Espanyol, que l'any passat no se miraven a la cara. Este año medio abrazo, el año que viene abrazo entero, y de aquí dos años se partirán unos berberechos. Doncs cada cop que veig Tebas i la Porta, t'ho juro que em ve l'evolució, o sigui, em ve Quimet Canyelles en aquelles juntes
1: per rematar tema de
0: socis,
1: per rematar tema Tebas, afegeixo que ell després ha publicat el seu perfil de X
0: de tarda fria,
1: lluny de demanar disculpes o d'excusar-se o de sortir al
2: amb
1: pas...
2: Amb la resta de clubs, vols dir, no?
1: Ell, avui he assistit, l'estic traduint del castellà, a la presa de possessió del president del Barça, Joan Laporta. En la meva intervenció he recordat que el Barça és clau pel nostre futbol, encara que hem tingut diferències, és important reconèixer el que fa més fort el futbol espanyol. Diu la inversió en infraestructures, això no fa referència al Barça, i diu tot s'ha de basar en la sostenibilitat financera amb regles que assegurin estabilitat i equilibri. Aquest és el camí que defensem en aquesta Lliga o des de la Lliga. Per tant, tuit per dir, sí, he anat allà, i què?
2: Vindria a ser això. I ara parlo català, perquè Jan...
1: Sí, exacte, Jan. No, Sape.
5: Ells també són el Yin i el Yang.
1: Sí, absolutament, grandíssim.
4: Brillant, per favor.
1: Brillant. L'explicació és fàcil, segurament, si anem una mica més enllà, i és que ara mateix tenen un enemic en comú, no? Barça i la Lliga, totalment, que és Florentino Pérez.
5: Sí, sí, absolutament. És a dir, Laporta i Tebas són ara carn i ungla, i com dius, hi ha una enemica en comú que ara mateix és a Madrid i que és el president d'aquest club, del Real Madrid, com és Florentino Pérez. De fet, Joan Laporta ha fet dues referències cap al conjunt blanc, i en especial cap a ell, cap a Florentino Pérez. Començant pel seu discurs a l'auditori, quan ha valorat la roda de premsa del president blanc del passat mes de maig i també el retorn de Mourinho a Madrid, sense citar-los directament, però se li entenia tot a Joan Laporta.
7: Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, vamos, no tienen muy, muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vu, que estos déjà vu, bueno, no sé, yo creo que en este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente.
5: Doncs un que ha perdut el nord, s'entén Florentino en aquella roda de premsa on va acusar el Barça d'haver robat algunes lligues, i també els déjà vus, que s'entenen evidentment pel retorn de José Mourinho al conjunt blanc. I després una referència directa també, ja des de la sala París atenent els mitjans de comunicació, quan li han preguntat a Joan Laporta pel dossier que Florentino ha fet arribar a la UEFA sobre el cas Negreira.
7: Que no se'n sortirà. Coneixem què pensa el UEFA d'aquest tema, què pensa respecte a tot aquest tema, i no se'n sortirà, és una rabequeria més. UEFA no és un tribunal, i ja et dic que no se'n sortiran, perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat, del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més, com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima, i altres temes, doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
1: Ha tornat Joan Laporta amb tot el que suposa Joan Laporta, amb aquest últim toc d'humor o de sarcasme amb el tema dels pàrquings del Bernabéu, d'aquí encara no saben on hauran d'anar a aparcar. Però agafant el guant del que abans deia el Joan Lluís, sí que havíem sentit, evidentment, que havíem sentit el president Juste anar contra el Madrid i denunciar el que va dir Florentino en aquella famosa roda de premsa, però no dic que no tingui la mateixa validesa, però és que no és el seu ni el tarannà ni la força amb la que ha tornat Joan Laporta i la que ha demostrat sempre Joan Laporta. A partir d'ara, doncs, segurament anirem per aquí, no? O la història anirà per aquí. Alguna cosa a afegir sobre el tema Madrid? Molt curta, perquè anirem canviant de tema.
2: Jo veig que ha tornat en perfil baix, realment. O sigui, no ha estat massa contundent per mi, no? És allò de deixar-la caure sense anomenar-los i tal. No, vull dir, que no dic que em sembli ni bé ni malament, però que per ser ell ha estat... Està mesurat.
1: Com mesurat, eh?
5: Dir-li que ha perdut el nord, sí, a Florentino Pérez.
2: Però clar, com que ja ho hem dit tots, és com...
1: Una
2: no? Ja ho ha dit tothom.
1: No un homòleg, és a dir, però no ho ha dit un president,
2: sí, però
1: de la Lliga.
2: No diu el seu nom. Llavors...
1: No, però Danae... No el diu, però saps perfectament.
4: S'entès tot.
2: Ho sabem, sí, però per mi això és no anar tan fort.
1: Jo no sé si alguna vegada ha carregat contra Florentino, que n'ha carregat unes quantes...
2: No, fins fa dos dies anaven de la mà junts.
1: Clar, per això potser no carregarà dient el seu nom, però vaja, en qualsevol cas... S'entén. Veurem com evoluciona aquest Joan Laporta en el nou mandat. Per rematar-ho, sap, alguna cosa més a afegir?
5: Sí, deixa'm només destacar-te, ja que parlàvem també de Rafa Juste, que avui ha estat el seu darrer dia com a president, tornarà a la vicepresidència esportiva, Helena Fort seguirà al capdavant de la institucional, Ferran Oliver de l'econòmica, Antonio Escudero de la social i Joan Solet de la de màrqueting, que estava vacant des de la dimissió de Juli Guiu.
1: Sí.
5: Per tant, aquests nomenaments que s'han fet avui a la Junta d'aquestes vicepresidències, després ja en la propera assemblea, els directius que es van quedar i que no van ser a la llista electoral de Joan Laporta, doncs hauran de ser aprovats en una assemblea per poder entrar també en aquesta Junta, on hi haurà també 5 cares noves respecte a l'anterior. També dir-te que durant l'acte d'avui Joan Laporta ha explicat que convocarà una assemblea per explicar als socis l'estat de la remodelació de l'Spotify Camp Nou, on també es podria abordar la qüestió del finançament d'aquest tram final de les obres. I finalment també que avui Joan Laporta ha anunciat la creació d'una plataforma, Barça Play, per veure tots els partits del futbol formatiu.
1: Sape, Moltíssimes gràcies. Bona nit.
5: De res, que vagi bé, bona nit.
1: Doncs amb els aperes qui ha seguit, qui ha assistit a aquest acte d'avui, aquest acte de la presa de possessió de Joan Laporta com a president, ara que parlava del nou rol que tindrà, vaja, nou o antic, perquè torna a la posició de vicepresident esportiu, Rafa Juste, a qui l'hem vist com a president els últims 141 dies, em sembla gran. Àlex Pintanel, bona nit.
8: Què tal, Xavi? Bona nit, sí, 141.
1: 141 dies.
8: I 8 títols.
1: I vull, sí. La ràtio, insisteixo, és una ràtio, et diria que si és no bestia, la millor de les bestia. Millors sí. De la història d'un president en un club de futbol. Dit això, avui ha passat per aquest mateix estudi, per l'estudi de RAC1 al món, i amb el Basté li hem preguntat i quan acabi Joan Laporta, què, oi que sí?
8: Sí, i ha estat molt clar, ha reconegut directament, obertament, que li agradaria ser president del Barça.
9: M'agradaria perquè em sento estimat. Soc una persona de barri, normal, molt culer, i procuro sempre estar a l'alçada del que correspon a una institució com el Barça. Però bé, avui és el dia de Joan Laporta, queda molt de temps, i bé, escolta, jo és imprevisible. Però sí que és un tema que no és que no descarti. La pregunta és que sí que m'agradaria.
1: Directament, sense embuts. Per tant...
0: Sí.
1: La pregunta és clara i ara us la faig, però és que estem pendents, ara que veia de cua d'ull el que està passant al Mundial, que pot haver-hi novetats.
10: Sí, pot haver-hi un penal a l'últim minut de la pròrroga a favor de Bèlgica, i l'àrbitre s'ho va mirar al VAR i jo crec que el xiularà, perquè sí, hi ha una trepitjada a Tielemans a dins de l'àrea. És veritat que és una trepitjada allò amb mig peu, però vaja, pel llistó que s'està posant justament amb aquestes accions, jo crec que el xiularà l'àrbitre. I per tant, ara mateix la situació és la següent: Bèlgica 2, Senegal 2. Hi ha hagut una acció per banda a cada equip, diguéssim, una acció per cada equip de molt perill en aquesta pròrroga, però no s'ha mogut el marcador i per tant anàvem encaminats a la tanda de penals, però ara mateix el col·legiat s'està mirant aquest possible penal a favor de Bèlgica. Insisteixo, en 10 segons arribarem al minut 120, l'àrbitre ara mateix que és el monitor.
8: Fa 15 minuts abans del gol de Lukaku, amb el 0-2, just amb la pausa d'hidratació, hi ha hagut una enganxada entre Tielemans i Trossard,
1: sí.
8: I posteriorment Trossard és el que ha assistit a Lukaku, Tielemans ha fet el gol de l'empat, bueno, i ara Tielemans sí. Implicat en aquest possible penal que...
1: Em pensava que anaves a comentar una altra cosa, que amb 0-2...
8: Podem obrir també, si vols.
1: Podem
8: obrir el debat.
1: I durant la pausa d'hidratació, algú ha dit Senegal, ja podem donar-la per classificada. Pensava que anaves a referir-te...
2: Ningú ho ha sentit, Xavi.
1: No, jo sí, i ell també, i la rata, a través d'un WhatsApp...
8: Has dit directament que estava classificada.
1: Vols dir que no t'has precipitat? Potser sí, però també et dic una cosa, els penals s'han de transformar. Si és aquest
8: sí,
1: home,
8: sí.
1: Mazinger Z, perquè Déu-n'hi-ho quina esquena té a l'àrbitre del partit.
0: No, però porta ombreres.
2: Ja, sí, alguna cosa. Jo també vaig... M'he passat 10 minuts analitzant-ho.
0: No es diuen ombreres.
2: Hi ha alguna cosa...
0: Ma mare les portava igual, als anys 80 les portava igual, ma mare.
2: Però no... Té alguna cosa.
1: Sembla de futbol americà.
2: Té una parella aquí al braç esquerre.
10: Penal! Hi ha penal, som al minut 121, al minut 121, al minut 86 guanyava Senegal 0-2,
1: sí.
10: I som al 121, i Bèlgica té l'opció d'estalviar-se la tanda de penals i de fer el 3-2 per passar a vuitens de final des dels 11 metres.
1: La cara de l'afició del Senegal, ara que estan fent, lògicament, els plans curts dels aficionats que estaven celebrant com embogits quan anaven 0-2 fa no tant d'això, i quan m'ha enviat el WhatsApp l'Àlex Pintanel, ara que ja estan veient el pitjor escenari, perquè
2: Josep,
1: realment...
2: El penal, no?
4: Toca molt... Intenta tocar la pilota, fica el peu per davant.
10: És una semitrepitjada.
0: Ja el veu.
4: És més una cosa a la part de darrere.
1: No ho sé.
0: Absolutament involuntari.
2: Espitable, sí.
1: Però digue-li alguna cosa, aquest home, ara.
4: Està hormonat, no?
1: Aquestes espatlles que arriben a l'estadi Azteca, i mira que no estan jugant allà, però noi, no, és un peculiar. És una imatge peculiar d'àrbitre. Si podeu recuperar-la a través de Twitter, possiblement algun mem...
4: És un tema, saps? Darwin, no? La teoria de les espècies, l'evolució dels àrbitres, als anys 70-80, que eren senyors rebessuts amb bigotis, que semblava que tinguessin 70 anys, i ara sembla...
2: Ara semblen triatletes.
8: Mireu la imatge d'aquest futbolista del Senegal.
10: Sí. Patesis, el central del Rayo.
8: Del Rayo.
10: Que... No sé si hi ha hagut una agressió... No sé. per part d'algun jugador de Bèlgica, però està la gatzoneta sobre el punt de penal. No sé si allò que fan a vegades els jugadors de protegir el punt de penal...
1: Exacte, jo pensava que estava fent alguna cosa amb el punt de penal.
10: I que no hagi suposat estranya. Això alguna enganxada amb algun jugador belga. No ens ho ha mostrat la realització, però...
1: Perquè també els jugadors de Bèlgica estaven com dient-li, noi, aixeca't d'aquí perquè hem de llançar el penal si et va bé. No sé què ha passat exactament. Però vaja,
8: home, agressió... Home, és casualitat just que sigui el punt de penal,
1: sí,
8: no?
1: Sí, agressió no n'he vist cap, jo, eh? En qualsevol cas. L'àrbitre està dient que marxin amb els seus braços molt grossos.
10: Aviam. Sí, és una enganxada.
4: Hi ha un petit cop de colze.
10: Un petit cop de colze. Sí, sí, no res.
0: Ai, nivell d'interpretació, no res, no res. De
10: Diego Moreira. És a dir, l'enganxada és Pate 6 i Diego Moreira al punt de penal tots dos, efectivament. Pate 6, diguéssim, defensant la posició i Diego Moreira volem fer espai. Pate 6 li ha posat la mà al clatell a Diego Moreira i aquest s'hi ha tornat amb un cop de colze al ventre. Per tant, res.
2: Però copet.
10: No hi ha res, hi haurà penal i serà... Diria que és Lukaku, qui té la pilota. Sí. No, Lukaku. Lukaku va cap allà també...
1: Igual. Va ser el Senegal a qui van... Ara que deia allò del vudú, eh? Va ser el Senegal a qui van acusar durant Gana. La Copa d'Àfrica. A Gana va ser. I qui és l'aficionat aquell que va llançant o bufant?
4: Gana també.
1: També és Gana, eh?
4: Gana és un dels estats de més tradició de vudú.
1: I és Gana, doncs, la que...
4: De moment el tira Lukaku,
10: eh? Lukaku. Sí. Que dels darrers 5 penals n'ha marcat 4 i n'ha fallat un.
1: Hauria fet 2 gols, doncs, si el marca, avui.
10: L'heroi de Bèlgica, sens dubte, perquè ha marcat l'1-2, per tant, ha iniciat el camí de la remuntada al minut 86 i ara podria fer el 3-2, que classificaria Bèlgica pels vuitens de final. Ja veuríem si contra els Estats Units o contra Bòsnia, però ara mateix, minut 126...
4: Ja ha fet allò, que ja li ha deixat a Tielemans.
10: Ah, mira.
4: Sí, perquè em vinguin, doncs em vinguin a posar nerviós a mi, li s'ha deixat a Tielemans.
1: I ara va ell.
10: El capità de Bèlgica, autor del segon gol, autor de l'empat a 2, que ara té l'opció de marcar el 3-2. I va Tielemans al xut, gol! Gol de Tielemans!
2: Té cara tranquil.
10: La pilota que l'envia a l'escaire dret. No hi pot arribar Diau, i al minut 125 es materialitza el miracle de Bèlgica.
8: Increïble.
10: Perdent 0-2 contra el Senegal al minut 86. Capgira el partit en qüestió de 35 minuts i si no hi ha, no sé el temps que quedarà, el penal s'ha assenyalat al 118, som al 125 perquè clar, entre la revisió, la batussa i tot plegat, doncs s'ha trigat moltíssim, però vaja, que li deu quedar un minut al Senegal com a molt per intentar fer el 3-3 i forçar la tanda de penals. Si no, serà Bèlgica qui, contra pronòstic pel guió del partit que teníem, es classifiqui per vuitens.
1: En definitiva, un dia més que no, a la una no acabarem, Oriol, ho veus, no, això?
10: Tampoc seria novetat, però...
1: Ja t'entenc,
10: Està bé, està bé.
0: La tertúlia sí, no, però...
1: La tertúlia... Home, tu no et pots perdre d'això, tampoc.
0: No.
1: O sigui, estem en un punt ara que tu no pots anar perdent així com així un partit com el tenim ara mateix.
0: Què deia el pintant el que venies de Juste?
1: Saltem el següent. Sí, anem a fer una pausa, ara venim a fer una pausa i de seguida posem ordre.
11: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
12: Da igual donde estés,
13: da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
15: en la misma jugada,
16: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
17: cuando todo eso llega,
16: entonces sí, entonces somos uno.
18: Somos uno.
19: Somos un
20: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
22: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
21: Desbloqueja el Titan que portes dins.
23: Aquest estiu, la gran pregunta és...
24: híbrid o elèctric?
23: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
3: viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
6: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
3: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
6: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
13: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
15: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
17: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Un minut, passa de 3:15 de la matinada, vivint els instants finals d'aquest Bèlgica-Senegal, de moment amb victòria belga 3-2 i amb el Senegal Oriol volcat, o intentant-ho, si més no, a la porteria rival.
10: Sí, amb les últimes jugades, l'àrbitre que xiularà d'un moment a l'altre al final del partit, en tindrà encara una Senegal, però vaja, gerro d'aigua freda pels lleopards d'Àfrica, perquè s'ho veien guanyat. Mare i meva, se n'aniran cap a casa.
8: Ens hem regalat aquesta falta, eh?
10: La subcampiona d'Àfrica, campiona
8: no,
10: sobre
8: era,
10: el camp.
8: No, era falta, però que era innecessària.
4: Ah, sí, sí.
8: És innecessària fer aquesta falta aquí.
10: Som al 129, eh? Som al 129. Mira, 4 minuts hi havia d'afegit, tenint en compte que el penal s'ha xiulat quan en faltava un i que se n'han perdut 6. Som pràcticament, doncs, això, a l'últim minut. I va el Senegal per la banda dreta, és Diatta. La centrada, pilota penjada a l'àrea, es passa de llarg, i va vara,
8: xuta,
10: pilota al vèrtex, ai, ai, ai, Bèlgica, que es defensa amb ungles i dents, el xut a les mans de Courtois, i tot apunta que això s'acabarà aquí. No sé si l'àrbitre en deixarà una més. Celebra Tielemans, celebra l'equip belga.
1: Quines cares,
10: els aficionats del Senegal, absolutament enfonsats.
8: Amb 0-2 han tingut un parell de jugades, com deia abans, el juguer per fer 0-3, eh?
1: Sí, sí.
10: Pilota dividida al mig del camp, intenta guanyar-la ara la selecció belga, l'àrbitre que no xiula al final, se'n va amb la pilota Diego Moreira, atenció que tindrà un últim atac Bèlgica, distribueix Moreira, buscava Lukaku, ha sortit al tall, paté 6, refusa el Senegal, que intenta un últim atac a la desesperada, per la banda esquerra és Vara, posa la pilota cap al mig, cap a la frontal de l'àrea, per paté 6 el xut, i va una altra vegada Ismaïla Sarr, i reclamen mans al vèrtex de l'àrea,
8: sí, sí. A la mitja lluna.
10: Ai, ai, ai.
1: Aquí la tens.
10: A la mitja lluna en tindrà una.
8: Et demanaré perdó, eh?
1: Ja t'ho he dit, jo.
10: El Senegal. Sadio Mané és un sac de nervis des de la banda. Sí, sí, pilota a les mans de Raskin.
2: Un penal de poc, eh?
1: Això és gol, de fet, ja.
10: Ha estat a la mitja lluna, aquestes mans del jugador del Rangers, de la selecció belga, que ha entrat a la segona meitat.
1: Tenim un jugador dels Rangers i un Power Rangers, que és l'àrbitre.
10: Sí.
1: Tenim els dos avui. Avui tenim aquí els dos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Hòstia.
1: A veure, tot a veure que... què fan.
4: En sèrio.
2: Tot i que veus que el Power Rangers és sempre un lluitador d'aquells de lluita lliure, no? Com aquell, el Tatanka.
1: El Tatanka.
2: No sé Tatanka, no recordeu Tatanka?
4: No, no, jo no. Que era un personatge de Thor.
0: No. De lluita lliure. De...
2: Aquell, allò que feia allò que feien els dissabtes al matí de...
4: Hulk Hogan i tot això.
0: L'Último Guerrero.
2: Sí, n'hi havia un que es deia Tatanka.
0: Les Sacamantecas.
2: No,
0: el Terremoto Earthquake, l'Enterrador.
1: Caranca.
2: Algun oient que recordi el Tatanka.
0: Podem obrir una tertulia sobre la
4: lluitadora
0: Federation.
8: Truca al
0: Sape.
8: No el
1: recordo, aquest Danae.
0: Tatanka, veure.
10: La falta de Pape Sarr, que se'n va fora. Per damunt de la porteria. Courtois no ha hagut de fer res. I... zero. Veig que celebren els belgues, final. És perquè l'àrbitre acaba de xiular al final del partit. Bèlgica, que capgira in extremis l'eliminatòria de setzens de final, ha capgirat 2 gols, un marcador de 0-2, insisteixo, perquè crec que s'ha de repetir, s'ha de posar en valor, perquè té molt mèrit. Un 0-2 pel Senegal al minut 86 s'ha transformat en un 3-2 a favor de Bèlgica al final de la pròrroga amb un penal al minut 119 que ha transformat Tielemans, autor d'un doblet avui, Lukaku n'ha fet un altre, el que ha iniciat el camí de la remuntada. Bèlgica als vuitens s'enfrontarà o als Estats Units o a Bòsnia.
1: Això mateix. Quan a les dues de la matinada d'aquí sortirà el rival de Bèlgica després de derrotar, contra tot pronòstic, el Senegal, quan guanyava 0-2 la selecció africana. Abans de tancar tertúlia, sentirem un parell de documents d'Iniesta. Som, com sabeu, a 3 dies, menys de 3 dies, lògicament, de la gran part del Tour de França a Barcelona, que demà es presenta, presentació més a més atípica. Després en parlarem, perquè tindrem protagonista un dels ciclistes catalans que competiran aquest Tour de França, però abans sentirem l'únic equip mig català que hi ha en aquest Tour de França. Avui s'han presentat, Àlex.
8: Sí, l'NSN Cycling Team, davanter és Iniesta. Evidentment, li hem preguntat, ha parlat de ciclisme. Li agrada bastant el ciclisme, per ser Andrés Iniesta, reconegut que durant molts estius seguia aquest Tour de França. I també ha parlat del Mundial. Li ha regalat elogis a Lamine Yamal fins al punt de reconèixer que part de les opcions d'arribar lluny d'Espanya en aquest campionat del món, en aquesta Copa del Món, passen pel rendiment del davanter del Barça.
5: Tampoco voy a descubrir nada, ¿no? Es un jugador muy importante para la selección y bueno, el devenir de esta selección, pues evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamin diferencial en los partidos.
8: Les tres primeres etapes, tornant a les bicis, al ciclisme, són a territori català i és per aquest motiu, i a més amb un equip amb arrels catalanes, que aquesta edició de la ronda francesa serà especial per Iniesta.
5: Con mucha ilusión, muchas ganas de que empiece. Como aficionado, pues el Tour de Francia es el evento, por así decirlo, más espectacular y bueno, tener la oportunidad de formar parte de ello, pues es genial.
8: I torno a recuperar el Mundial, perquè Iniesta ha destacat en aquesta primera part de la competició a Mbappé i a Leo Messi i diu que Espanya és favorita per guanyar la seva segona Copa del Món.
1: Doncs ara seguirem, després de la tertúlia, seguirem parlant de ciclisme. Parlarem amb el Joel Nicolau, un dels, insisteixo, dos catalans que hi ha al Tour. Però abans que marxeu, vull que marxeu amb alguna cosa amb la qual pensar.
8: Sisplau.
1: Perquè heu de... si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5 SHS. El millor dels dos mons. Descobreix-lo a xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. 3:15, una hora perfecta.
0: Ja?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè... És que estic fent els càlculs de tot el que em queda per fer i...
0: Pot ser que em palmis amb el Bosnia i Estats Units.
1: Sí. Avui picarem de mans amb l'estat, potser. Jo, Lluís, gràcies.
0: A tu.
1: Fins la propera. Sí. Danae Boronat.
2: Bona nit.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: I aniràs dient què fas aquest estiu i si vols seguir venint ja anirem trobant. Toni
2: gràcies.
1: Padilla, el mateix et dic.
4: Perfecte. Encara, mentre hi hagi Mundial encara estarem per aquí.
1: Sí, aquesta m'agrada. Que vagi molt bé. Una pausa i venim.
7: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
9: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
11: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
9: Per què?
7: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
9: Sort del RAC.
7: RAC. I som per ajudar.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
18: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
19: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
27: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
28: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
27: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
29: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
27: viu en directe al Tour de França del 4 al 26 de juliol.
28: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
27: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
28: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
14: És el selector Rein, ara està en moda funky sorra.
3: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
14: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ara falten 2 minuts per la 1 de la matinada. Parlem una estona més del Tour de França. Dissabte, d'aquí a 3 dies, arrenca el Tour de França a Barcelona, però demà es fa la presentació dels equips al centre de la ciutat. Serà una presentació diferent a altres edicions del Tour perquè Barcelona prepara un gran espectacle i, a més, els aficionats podran veure rodar els ciclistes durant 900 metres, que són els que separen el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Un dels 184 ciclistes que desfilaran demà per Barcelona és el Joel Nicolau de l'equip Caja Rural, que debutarà en un Tour de França i que ja el tenim en línia per saludar-lo. Hola, Joel, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Tot a punt o què?
2: Sí, esperem que sí.
1: Sí? Nervis?
2: Sí, sí.
1: Què pesa més ara, a aquestes poques hores que falten?
2: Sí que hi ha una mica de nervis. Al final és, no, la intriga, no?, de conèixer el que és el Tour de França. Al final és la carrera més important en el món del ciclisme. I ara que ja ens van confirmar la selecció de l'equip que anava, pues sí, ja comença aquell formigueig, no?, de dir ja s'acosta i ara sí que sí.
1: Arriba el dia. Tu debutes, ara ho dèiem, en un Tour. A més, ho fas amb sortida a Barcelona, que, clar, ja no es pot demanar res més, segurament.
2: No. Al final, sortir des de casa, pues, encara és un al·licient més, no?, encara ho fa més especial i super content.
1: Entenc que envoltat de família i amics.
2: Sí. Ja tothom m'està preguntant a veure on es pot anar, com ho poden fer per acostar-se allà a veure la crono, cap de setmana, que hi ha 2 arribades a Montjuïc, la presentació. Bueno, anirem veient a veure com ho podem gestionar-ho tot i perquè tothom pugui acostar-se a veure-ho.
1: Sí, senyor. Presentació especial, la que prepara Barcelona. Com te l'imagines, amb milers de persones escampades omplint aquest trajecte de 900 metres entre Sagrada Família i Sant Pau?
2: Suposo que serà molt especial, no? No he estat mai a cap Tour, però tothom m'ha dit que és l'única carrera que en tots els quilòmetres que fem de recorregut hi ha gent a la cuneta animant, esperant al pelotón. Llavors tothom m'ha dit que és superespecial. Mm-hmm. I per mi fer-ho des de Barcelona i sortint des de casa i tot, doncs encara, doncs, el que hem dit, no? Encara, doncs, una miqueta més especial.
1: Hi haurà 3 etapes per territori català. Dissabte la contrarrellotge per equips, aquesta és a Barcelona. Diumenge l'etapa entre Tarragona i Barcelona, en final a Montjuïc, i dilluns inicia Granollers i final ja, és a dir, és quan ja el Tour entra a França. Són 3 etapes molt diferents. N'hi ha alguna que et faci especial il·lusió?
2: La crono quasi la podríem deixar de banda, perquè al final és una disciplina que l'has d'entrenar molt, has de tenir un bloc molt potent, i és per nosaltres un equip, pues, una miqueta més menut, pues, és molt complicat lluitar. Les altres dues, pues, les dues tenen el seu, no? Hi haurà el primer dia que hi haurà els majors, pues, com pot ser el de la muntanya, en joc. El dia que acaba les Angles, al final és un final bastant atractiu, que ja comença a ser com una mitja muntanya, no? I acabant amb el repecho final al poble de les Angles, pues, les dues tenen el seu. Al final, carreteres que hem passat, bueno, que jo les he passat des de petit en diferents competicions per aquí, llavors em conec el recorregut quasi a la perfecció.
1: Has planificat deixar-te veure en alguna d'aquestes? Alguna escapada, fins i tot?
2: Bueno, com que tampoc no sabíem encara del 100% l'alineació fins que, bueno, estàvem 10 preseleccionats, ens ho van confirmar el diumenge. Tampoc no sóc de donar-li moltes voltes, no? Vaig una miqueta més dia a dia veient a veure com reacciona el cos, com han sigut les etapes, com està el pelotón, doncs, baix, no?, una miqueta sobre la marxa. Mm-hmm. Veurem, a veure. Ara és una miqueta d'assimilar que estaré a la sortida, començar a follejar el que és el recorregut i mirar-lo ben bé, com deixar-nos veure, no? Al final ser una miqueta de protagonistes i sens dubte donarem tot el que tinguem per poder deixar-nos veure una mica.
1: I tant. Objectiu principal d'aquest Tour, Joel?
2: Ara mateix et diria que acabar-lo. O sigui, al final l'objectiu ha de ser poder arribar a París i pues, en la trajectòria d'arribar fins a París, pues, bueno, sempre hi ha el mallot de la muntanya, no? Com que vaig poder vestir l'any passat a la Vuelta, intentar lluitar, no?, alguna etapa des de l'escapada, perquè al final de tu a tu sé que no, el nivell contra gent com pot ser Pogacar, Vingegaard i tots aquests, doncs no el tens, no?, aquest nivell.
1: Ningú el té, Joel, vull dir.
2: Per això t'ho dic, sí, no, però bueno, hem de buscar l'opció pues, per poder ser protagonistes i poder-nos deixar-nos veure's pues, dintre de les nostres possibilitats.
1: Clar. A més, arribes en bon moment. Diumenge passat, sots campió d'Espanya en ruta. A més, vens també d'una bona actuació al Tour d'Eslovènia. Va ser setè, si no recordo malament, a la general, oi que sí?
2: Sí, vaig fer quarta una etapa, sisè en una altra, i a la general vaig fer setè, sí. L'estat de forma arribo superpreparat. Mm-hmm. Jo crec que tot l'equip, perquè com dius, aquest cap de setmana va ser als nacionals i tot l'equip va estar esplèndid. Vull dir, jo crec que tot l'equip ve preparat, estem motivats i ho donarem tot.
1: Perfecte. Deia, ets el primer tour, no la teva primera gran volta, perquè tu ja has participat a la Vuelta. Pel que t'han explicat, que evidentment encara no ho has pogut comprovar, però hi ha moltes diferències entre disputar un tour i una Vuelta?
2: Si vols, en tornem a parlar quan l'acabi, però tothom m'ha dit que sí. Tothom m'ha dit que sí. Va dir que al final no... En el Tour no es deixa res a l'aire, com que poder a la Vuelta pues, igual els equips es miren res una miqueta més, a veure què passa, al Tour no. M'ha dit que el Tour està tot supercalculat, el Tour es va totes les etapes molt ràpid i m'ha dit que has d'anar calculant molt bé les forces perquè es pot fer a terme.
1: Acabo amb dues molt...
2: Aquestes han sigut les... Com?
1: No, digues.
2: No, que aquestes han sigut pues, amb companys, amics d'altres equips que ja han participat, pues, són no, els consells que et van donant.
1: Ja està bé, no? I ja t'agafo la paraula, eh? Quan acabem el Tour ja tornem a parlar, a veure com ha anat la història. Acabo amb dues molt ràpides, Joel. Tu quants anys tens ara?
2: Ara em faré 29 a final d'any. 29. Ara en tinc 28.
1: Primer gran record del Tour, quin és? Evidentment a casa, mirant-ho per la televisió, però quin és el teu primer gran record d'un Tour de França?
2: Bueno, l'única vegada que l'he vist va ser... Ara t'ho dic de memòria, Jo diria que va ser el 2016, quan passàvem per Andorra, que els vaig poder veure. Ha sigut l'única vegada que he vist el Tour en directe, en persona. Uh-huh. Et juraria, que és el 2016. Bueno, si no és 2016, és per aquella
1: època. Allà, sí.
2: A per allà, que estava entrenant fent alçada, i justament aquell any pues, creuàvem Andorra i passant per Envalira i els vaig veure en directe.
1: Uh-huh. I l'últim que et faig és... Quin serà el moment o quin moment esperes amb més il·lusió d'aquest Tour de França que comença aquest dissabte?
2: Una situació que m'encantaria és poder estar a una escapada.

0: Això mateix, sort al Joel i d'una gran competició del Tour de França, una altra a Wimbledon, parlem de tennis, lògicament, tercer dia de competició on el número 1 del món, Jannik Sinner, ha passat de ronda després de superar en 3 sets a 0 el portuguès Nuno Borges. Roger Jofre, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, tot just avui ha començat la segona ronda del torneig i Sinner s'ha imposat 7-6, 7-6 i 6-4 en un partit de màxima igualtat. Qui també ha passat de ronda ha estat Novak Djokovic, que ha guanyat per 3 sets a 0 a Stefano Tsitsipas. 6-3, 6-4 i 6-2, que s'enfrontaria a Sinner en unes hipotètiques semifinals. Per la seva banda, el partit que enfrontava el madrileny Rafael Hoder contra l'asturià Pablo Carreño s'ha suspès per falta de llum a la pista 2. Carreño tenia un avantatge de 2-16-1 i Hoder anava per davant en el quart parcial. El partit continuarà demà a partir de 2:15.
0: I en el quadre femení, victòria també de la número 1 del món, Arina Sabalenka.
1: Sí, la belarussa s'ha imposat per 2-16-0 a McCartney Kessler. De la mateixa manera, Jessica Pegula ha guanyat 2-0 la valenciana Sara Sorribas. Qui no ha aconseguit un bitllet per a la següent ronda ha estat la vigent campiona del Roland Garros, Mirra Andreeva, que tot i que ha guanyat el primer set, ha acabat perdent 2-1 contra Bárbara Krejčíková.

0: I ara en bàsquet, Dani Aguilar, com estàs? Bona
1: nit. Hola, Xavier Recomora, bona nit.
0: Abans d'anar cap a la recta final, que avui ens la marca el Pedrol, un minut de bàsquet, i és que se segueix movent el mercat.
1: Mira, i et porto una notícia d'ara mateix, en aquest cas notícia de la NBA. De fet, és un moviment que hem estat parlant d'ell amb el Damià López, que estava, evidentment, molt pendent de Luis de la Fuente, però també dels Sixers, perquè hi ha hagut un moviment d'aquests de terrabastall a la NBA. El jugador del Celtic, Jaylen Brown, marxa cap als Sixers, que a canvi envia Paul George i quatre rondes del draft. I també d'ara, de fa res, un parell de minuts, Santi Aldama, un dels jugadors espanyols de l'NBA, se'n va als Dallas Mavericks, procedent dels Memphis Grizzlies. Són moviments destacats d'aquest mercat de l'NBA que està amb moltíssima intensitat. D'aquí, de casa nostra, tres moviments d'avui, dues baixes de dos pivots d'equips catalans, avui que per cert arrenca l'exercici oficialment 2026-2027, a l'Ilern, a Lleida, a partir d'avui li han d'anomenar així pel nou patrocinador, marxa Cameron Krupvic, del Kitsanàs Manresa, també diu adéu l'espectacular Cao Dorici a Comundo Cao, en canvi l'Espar Girona anuncia la renovació de Caro Guerrero. I tot plegat, mentre estem en plena finestra FIBA, la que tanca la temporada, demà la selecció espanyola juga el penúltim partit de la primera ronda classificatòria per al Mundial, zona europea, la selecció espanyola d'un 4 de 4, ja la segona fase busca lideratge contra la CUE, contra Dinamarca, a Madrid, a la Caja Màgica, amb dos catalans, Pierre Oriola i Joel Parra, i també el jugador del Barça, Darío Brizuela.
0: Doncs dit tot això, Dani, gràcies.
1: Fins ara.
0: Ara sí que farem passar al Pedrol, que em sembla que també algun moviment de mercat a la NBA porta, i alguna cosa més ara. Que passi, que passi.
2: Back to back.
0: Sona la música del back-to-back, això vol dir que entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà, el tu diràs. Ho fem, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Pedrol, bona nit.
3: Hola, Xavi, bona nit, què tal?
0: Havíem de començar amb una altra cosa, potser està bé que comencem amb aquesta. L'actualitat mana, sí. Hi ha hagut dues operacions molt importants a la NBA en aquestes últimes hores.
3: Sí, la primera és la que comentàveu ahir amb el Dani, l'adéu de LeBron James als Lakers després de 8 temporades. No és cap grandíssima sorpresa, perquè fa dies que sobrevola el rumor de que LeBron podria jugar als Warriors la temporada vinent, però sempre que hi ha un anunci oficial de LeBron hi ha un terrabastall, no només al bàsquet, sinó també en el món de l'esport. Per deixar-ho clar, LeBron James no es retira, però sí que toca el 2 dels Lakers després de 8 anys, i de retruc, la llegenda de 41 anys entra a l'agència lliure, i és clar, periodistes i aficionats d'arreu del món ara el que es dediquen a fer són travesses sobre quin serà el seu proper destí. Encara no se sap on jugarà, però hi ha tres opcions que agafen força. La primera és un retorn als Cleveland Cavaliers, la segona un retorn als Miami Heat, i la tercera un fitxatge, com dèiem, pels Golden State Warriors, on jugaria amb una altra estrella, que és Stephen Curry. Com et pots imaginar, aficionats i periodistes es freguen les mans amb aquesta possibilitat. Que Draymond Green hagi renunciat a l'opció que tenia de renovar per 27,6 milions de dòlars dona flexibilitat als Warriors per perseguir LeBron James i fins i tot Anthony Davis, però alhora aquesta renovació de les últimes hores de Porzingis per 40 milions i dues temporades ho complica.

0: tot una miqueta, així que veurem com acaba la cosa. Tot això per una banda, per l'altra, Kawhi Leonard deixa els Clippers i se'n torna als Toronto Raptors a canvi de Brandon Ingram, Grady Dick, dues primeres rondes sense protecció, un intercanvi de primeres i dues segones rondes. I per si no n'hi hagués prou, venim d'unes hores també marcades pel traspàs, aquest sí, bomba de Ja Morant als Portland Trail Blazers. Els Memphis Grizzlies han enviat la seva estrella en un equip on, recordem, ja hi juga Damian Lillard. És un traspàs molt inesperat que, això sí, impulsa els Blazers en l'intent de ser encara més competitius a la conferència oest. Portland recuperarà Lillard de la seva lesió al tendó d'Aquiles i ara afegeix encara més talent amb Ja Morant, un jugador, també és veritat, polèmic i discul, capaç del millor i també del pitjor, tal com ha demostrat a Memphis, on gairebé s'ha perdut més partits per sancions i lesions que no pas els que ha acabat jugant.
1: Doncs ara sí, repassada l'última hora de l'NBA, anem a la història que avui ens ocupa. L'Albert Pedrol m'ha demanat, sisplau, que digui i repeteixi, si cal, que això que explicarem avui ho fem perquè la majoria de les grans lligues estan de vacances i per aquest motiu doncs aquests dies hi rompen amb força altres activitats.
0: Sí.
1: De què estem parlant? A veure, Pedrol.
0: T'he dit que t'has posat molt bé la vena abans de la ferida.
1: Sí, perquè sé de què va la història.
0: Sí. A veure, dissabte, quin dia és dissabte?
1: Dissabte és 4 de juliol.
0: Molt bé. I què passa als Estats Units el 4 de juliol? Doncs que commemoren la independència del país i en allà saps que fan coses molt estranyes, com per exemple aquesta. There is nothing in this earth that is not now a monument to this man with 71 hot dogs and buns, 12 victories in Coney Island, the champion of the world, Joey Chestnut! Vale, a veure, no sé si us en feu una idea, però us ho explico. Perquè què em diries, Xavi, si et dic que hi ha un esdeveniment que cada 4 de juliol miren més d'un milió de nord-americans, que té patrocinadors, comentaristes d'ESPN, que és una de les cadenes més importants dels Estats Units, estadístiques avançades, apostes i un campió nacional? Quina mena d'esdeveniment diries que és?
1: No ho sé, perquè n'hi ha molt, un milió d'espectadors, d'acord? Són molta gent, aquesta
0: sí,
1: gent, eh?
0: Sí, pues no, t'equivocaries.
1: Segur.
0: Tot el
1: segur,
0: que penses
1: segur,
0: t'equivocaries.
1: Segur, segur.
0: Perquè és un concurs de menjar Frankfurt Hot Dogs.
1: Bé.
0: I aquest concurs té un gran dominador, es diu Joey Chestnut, i aquest dissabte torna a competir després que fa 2 anys el batessin per un conflicte entre patrocinadors.
1: Imagina't.
0: Cada any, perquè te'n facis una idea, perquè sí, no et pensis que m'he begut l'enteniment.
1: Que poden ser una i l'altra, és a dir, que pot ser que totes dues són correctes, saps? En un
0: sí, sí, sí, sí, sí, però entre 1,5 milió i 2 milions de nord-americans cada any s'asseuen davant de la tele per veure com aquest animal es cruspeix 76 frankfurts.
1: Perfecte.
0: En 10 minuts. I això allà és un gran espectacle.
1: Ah, i això, evidentment, no és cap broma de mal gust que us estem fent des de RAC1, sinó que és una proposta real del Pedrol que volia explicar aquesta història,
0: sí,
1: perquè és una història que realment té un seguiment allà als Estats Units.
0: Sí, sí, ni més ni menys que més de 2 milions de persones,
1: no,
0: com dèiem abans,
1: sí, sí,
0: cada
1: sí,
0: any.
1: Sí, sí.
0: Aquest tio Joey Chestnut allà és una llegenda, acumula 16 títols. Quan no va competir el 2024 per aquest embolic entre patrocinadors, l'audiència va caure per sota del milió d'espectadors i quan va tornar l'any següent, l'audiència a ESPN va créixer un 95% respecte de l'any anterior.
1: El doble.
0: Per fer-ho fàcil, exacte, el doble, per fer-ho fàcil. Hi ha més nord-americans mirant un home menjant 70 hot dogs en 10 minuts que molts partits de la temporada regular de la Lliga d'Hockey Gel o de la Lliga de Futbol, de Soccer.
1: També els entenc, perquè
0: on juga Leo Messi.
1: Això quan dura? 75 hot dogs en quants?
0: En 10 minuts.
1: Perfecte, una persona en 10 minuts, l'altra són 3 hores i mitja
0: sí,
1: a invertir
0: sí, sí,
1: de la teva vida. Vull dir que
0: I de Soccer, de l'Inter Miami, de la Lliga de Futbol.
1: No. D'acord.
0: Vale? Vull dir que tu menys tens, molt bé, l'hoquei gel està molt bé, però també del futbol, saps què vull dir? Però
1: vaja,
0: hi ha càmeres lentes,
1: imagina't,
0: hi ha comentaristes, hi ha estadístiques, hi ha patrocinadors, hi ha cases d'apostes i milions d'espectadors. La realització va amb tot i als Estats Units aquest concurs ja s'ha convertit en una tradició nacional. Per entendre, perquè hi ha un punt que a mi també em genera curiositat, que és per entendre com es prepara aquesta gent, com s'ho fa per menjar tant en tan poc temps, ens hem posat en contacte amb el gran campió d'ingerir aliments a Catalunya, del rei. No menja frankfurts, sinó calçots. M'emociono, em poso a cridar. Menjo,
2: no puc parar. La vigilo i vaig salpicar. Soc l'Adrià Huertin, guanyador del concurs de menjar calçots de Valls durant 15 anys.
3: amb el rècord insuperable de 5,8 kg. I bueno, us saludo, us envio salutacions des d'aquí.
1: Vale. Jo celebro que estiguis viu, vull dir que mai que ets pugui saludar, perquè 5,8 kg.
4: Està bé,
1: sisplau, continua, Pedrol.
0: És el gran, ell ho deia, l'Adrià Wersin, que d'entrada ens ha explicat quin és el secret per poder menjar tant en tan poc temps.
3: Normalment jo bec molta aigua. Bec molta aigua i llavors l'estómac és molt elàstic. Si tu a l'estómac cada dia no el forces, però l'omples de qualsevol cosa, doncs arriba un moment que té més capacitat. I després te'n va dir 2 metres. Això també influeix. El tamany sí importa, com sempre es diu.
1: Com riu, Adrià. Està bé. Molt bé. Doncs mira, no? Prenem nota d'aquests miniconsells que avui ens han de veure molta aigua.
0: Però n'hi ha més, perquè deu haver-hi molta gent, jo el primer que es pregunta, i l'estómac no diu prou? Doncs bé, l'Adrià explica que l'estómac no se li ha de fer gaire cas.
3: És resiliència. Tu pensa que al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, l'estómac envia senyals nervioses de que ja està ple. Que és i llavors el cervell t'ho tradueix amb la senyal de hòstia, estic fart. Bueno, és un concurs, tu has de lluitar contra això i continuar menjant, forçar una miqueta. Si menges fins que tens gana, als 20 minuts s'acaba això, són 45 minuts.
1: Sí, però a veure un moment, però això ha de ser dolent pel cos, és a dir, les senyals que et dona el cos a vegades és per alguna cosa, no? T'avisa, et diu, noi, Adrià, que paris ja, que no hi cap res més.
0: Doncs mira, l'Adrià això ho té clar. D'això que dius, ni parlar-ne.
3: Bueno, i córrer maratons, que el cos està content de córrer maratons, o quan fots una triatlón, o quan et fots 25 copes a la nit, va, una més, i ui, la darrera em va sentar malament. No, ha fotut 25 copes, això és el mateix. És de, bueno, si tens de parar, doncs llavors ja la competeixis.
1: Home, clar, sí, és que jo no et dic que sigui bo el córrer maratons, ni, evidentment, fotre't de cubates fins a Pere Sabeón una nit. Jo t'estic dient que això tampoc és bo, però menjar-te 4,8 kg de calçots no crec que sigui gaire saludable. Però vaja, cadascú té les seves opinions, només faltaria.
0: Sí.
1: I està viu, per tant,
0: sí,
1: endavant.
0: Sí. I escolta, content i esperant tornar al concurs. Per cert, jo sé que t'estàs preguntant, Xavi, ara,
1: sí.
0: amb aquest animal català que es cruspeix gairebé 200 calçots en 45 minuts, què té més mèrit? 200 calçots en 3/4 d'hora? O com Joey Chestnut, 70 frankfurts en 10 minuts.
3: Jo vaig fer una vegada una juguesca que em vaig fotre 10 Pockins Burger, d'aquells del Pockins que hi havia Francesc Macià, que era com un Big Mac, sí. I va ser molt més dur que qualsevol digestió de menjar calçots. O sigui, jo crec que aquest pavo, el Joey Chestnut aquest, és un màquina. O sigui, té molt més mèrit el que fot aquest pavo que el que pugui fer jo.
1: Els hauries de creuar un dia.
0: Sí, sí.
1: Aquí a l'estudi de RAC1 podem fer una competició, una amb la seva, i és a dir, una amb Frankfurt i l'altra amb els calçots.
0: Seria increïble.
1: T'agradaria, eh?
0: M'encantaria.
1: Estàs a vacances, oi, reals, de fet, tu, Pedrol, ja.
0: No, estic esperant-les,
1: sí,
0: saps?
1: Ja ho veig, ja.
0: Amb moltes ganes.
1: Ja ho
0: veig, saps què vull dir o no?
1: Sí, bé, comences a niar una mica, saps? Com després d'haver-te fotut 4 quilos de calçot, sí. Ja no, ni quarts ni hores.
0: No, però diu que la digestió és bastant fàcil, perquè el diu que el calçot des del final és una ceba i és aigua.
1: Ho deu ser.
0: I diu que és bastant senzilla.
1: Però
0: vaja, t'he de dir que allà a Valls han posat una norma que impedeix que el campió repeti participació l'any següent. Per aquest motiu, ara tota aquesta gent que escolteu aquesta entrevista, diguéssim, i busqueu qui és el campió d'aquest any i veieu que no és l'Adrià Wersin, el motiu és que no el van deixar competir aquest any perquè com que va guanyar el 2025 no va poder competir el 2026, però tranquils perquè tornarà aquest any, el 2027.
1: Home, doncs atents, vale? Atents al que pugui passar. Ja està, no? Ho podríem anar deixant aquí, aquesta història, que està bé, però sí. Potser no cal dedicar-li més estona, el que sí que deus tenir alguna història curiosa per explicar o no?
0: Fem l'última.
1: Sí, home, i tant.
0: Pues vinga, fot-li.
5: La notícia freak.
0: Parlem un moment de bàsquet, perquè l'altre dia es va fer el draft de l'NBA i últimament aquest esdeveniment s'ha convertit en una passarel·la de moda, al més pur estil la 080.
1: Sí.
0: Doncs bé, hi ha un jugador que es diu Isaiah Evans, que es va presentar amb més de 4 milions de dòlars en diamants a sobre, d'acord? Però que es va quedar amb un pam de nas perquè ni tan sols va sortir a la primera ronda. Ell anava tot ben vestit, amb rellotges de luxe, etc. Però es va quedar amb les ganes, doncs, a lluir-los de la primera ronda. Finalment el van seleccionar els Nets en la posició 33, els Nets de Jordi Fernández, en la segona ronda, però ni tan sols se'l van quedar. aquella mateixa nit el van traspassar els seus drets als Minnesota Timberwolves.
1: Doncs història per rematar aquest back-to-back d'avui. Sí. Pedrol, gràcies, estan trencant ara, eh?
0: De col·leccionista, aquest back-to-back d'avui.
1: Tant. Que vagi molt bé, descansa, de veritat.
0: Que vagi molt bé, Xavi, cuida't.
1: Un quart i mig de dues de la matinada i després del Pedrol, ara sí, anem a l'últim minut, que ens acosta el Roger.
4: Sergio Canales torna al Racing de Santander 16 anys després per liderar l'equip a la tornada a primera divisió. El migcampista, fins ara en el Rayados de Monterrey, signa fins al 2028 i es converteix en el primer reforç de la plantilla per la temporada 2026-2027. Encara en clau futbol, l'Associació de Futbolistes Espanyols ha confirmat avui que el Tarazona i l'Arenteiro baixaran de primera federació per no haver pagat els seus jugadors, tal com s'estableix en el reglament general de la Real Federació Espanyola de Futbol. I un últim apunt en MotoGP, perquè avui Yamaha ha anunciat que Jorge Martín i Ayogura seran els seus nous pilots per les dues pròximes temporades.
5: Són 8:99.
6: Això és un fals nou.
5: Amb targeta?
6: Però si no he fet res.
7: A veure si ens movem.
6: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
8: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
9: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: I dit això, moment d'anar-nos acomiadant, agraint, com sempre, avui a la Laia Biorrun, també a l'Oriol Montfort, que han fet possible aquest programa des de la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1, que una mica també hauran ajudat. Demà hi tornem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit.
10: Tu diràs.
11: RAC1. Notícies. Pol Prat.
12: Bona nit, ara passen 23 minuts de la una. Fa uns minuts s'ha complert una setmana justa del doble terratrèmol que ha devastat al nord de Veneçuela. 7 dies després, la xifra de víctimes no para d'augmentar. Segons l'últim balanç, ja hi ha més de 2.300 morts i més d'11.200 ferits. Ara bé, continua sense haver-hi un balanç oficial de desapareguts i, per tant, es manté vigent la xifra que ha donat les Nacions Unides, que calcula que hi ha 50.000 persones que a aquesta hora no se sap encara on són. I tot i que ja és pràcticament impossible que els bombers trobin més supervivents sota la runa, el president de l'Assemblea Veneçolana, Jorge Rodríguez, ha demanat aquest vespre a la ciutadania que no llencin la tovallola.
13: Ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía en la zona de desastre buscando personas vivas. La esperanza se mantiene intacta.
12: Per cert, que fa una hora mal comptada, a la mitjanit han començat 7 dies de dol oficial a Veneçuela per aquest doble terratrèmol. A casa nostra, la policia ja està investigant les causes de l'accident d'autobús que aquest dimecres ha deixat una quarantena de ferits a Lleida. Hi ha 21 persones ingressades a l'hospital. D'aquestes, 4 continuen a l'UCI, a l'unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, i una 5ª persona, que en principi havia d'anar a l'UCI, finalment no ho ha requerit. Pel que fa a la investigació, de moment el que sabem és que la conductora ha donat negatiu a les proves d'alcohol i de drogues, i la Guàrdia Urbana de Lleida ja està analitzant el tacògraf del bus per saber a quina velocitat circulava aquest vehicle en el moment exacte en què aquesta dona ha perdut el control. Segons el diari Segre, per cert, feia només 3 dies que la conductora treballava a l'empresa i per això anava acompanyada d'un supervisor que, evidentment, no ha pogut evitar aquest sinistre. Més coses, el número 2 del PP a Catalunya creu que en les properes eleccions s'haurà de controlar que el govern espanyol no intenti alterar el cens electoral. És una teoria que han abonat els últims dies, sobretot Vox i altres veus de l'extrema dreta, i que han abraçat també les veus més ultres del Partit Popular, com ara Isabel Díaz Ayuso. Doncs bé, ara fa una estona, el nou secretari general del PP català, Juan Fernández, deia això a 3CAT.
14: Cal que vinguin observadors internacionals a supervisar aquests processos electorals?
15: Però mira, no descarto que s'hagi d'estudiar aquesta possibilitat.
14: Per què? Però, per què?
15: I torno a dir, és que existeix una desconfiança creixent cap a un president que, evidentment, ens està donant pistes de que la seva acció política no va dirigida a governar, per resoldre els problemes del dia a dia dels ciutadans.
12: Fernández, que és el portaveu del PP al Parlament, ho deia referint-se a la coneguda com a Llei de Nets, una llei que otorga la nacionalitat als descendents dels espanyols que viuen a l'estranger. I a Barcelona aquest dijous comencen les primeres afectacions de mobilitat pel gran départ del Tour de França. Des de primera hora ja hi haurà restriccions a l'Avinguda Gaudí i a la tarda es tallaran també diversos carrers del centre de la ciutat entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. És el recorregut que faran els ciclistes per presentar els diferents equips. Divendres no hi haurà restriccions i tornaran dissabte amb la contrarrellotge a Montjuïc. I ara els esports amb Pau Bombardó.
7: El Mundial de Futbol, Bèlgica serà als vuitens de final després de superar el Senegal a la pròrroga per 3-2 en un partit que guanyava el Senegal per 0-2 fins al minut 86, quan un parell de gols dels belgues en 3 minuts han forçat la pròrroga. El gol de la victòria ha arribat amb un penal assenyalat pel VAR al temps afegit de la segona part de la pròrroga i que ha transformat Tielemans. Als vuitens, Bèlgica s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units, Bòsnia i Hercegovina, que comença d'aquí uns minuts, a les 2 de la matinada. Als vuitens també s'hi ha classificat Anglaterra, després de superar per 2-1 una República Democràtica del Congo que ha estat gairebé tot el partit amb avantatge al marcador, un avantatge que han capgirat les dues dianes de Harry Kane al tram final de partit amb assistències del blaugrana Anthony Gordon. En tennis, aquest dijous es completarà la segona ronda de Wimbledon, després d'un dia en què Djokovic ha eliminat Tsitsipas i on s'ha aturat el partit entre Rafa Joder i Pablo Carreño per falta de llum. Un partit que, per cert, guanyava Carreño per 2-16-1 i que es reprendrà aquest dijous a partir de 2:15.
12: I el temps aquesta matinada tornarà a ser de mal dormir a molts punts de la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i de Girona, però a l'interior i al Pirineu refrescarà una mica més que aquests últims dies. Tot plegat en espera d'un dijous en què el termòmetre continuarà més a ratlla, però no durarà gaire, perquè a partir de divendres la calor tornarà a ser molt intensa a tot el país. És tot, ens actualitzem, com sempre, a rac1.cat.
11: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
5: a rac1.cat.
11: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
10: Ciutadans de Catalunya.
11: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
16: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
17: Gràcia!
18: Sí!
17: El Clot!
18: Sí!
17: Girona!
18: Sí!
17: Corpieng!
18: Sí!
17: Sant Gervasi!
18: Sí!
17: Llagostera!
18: Sí!
17: Ametlla del Vallès!
18: Sí!
17: Manresa!
18: Sí!
19: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
16: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
16: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
16: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
20: Avui és notícia al corredor mediterrani.
16: Sí. Visca el corredor mediterrani.
20: Sí, però què és aquest?
16: Visca Salvador Illa.
20: No.
16: El corredor mediterrani.
20: Sí, a veure, un moment.
16: És el que més corre de tot el mediterrani.
20: No, Salvador Illa.
16: No,
20: a vostè li pot agradar molt, però el que més corre no, i en tot cas no.
16: Algú s'enfrontaria a córrer Salvador Illa contra Salvador? Mira, ningú, eh. Allà n'hi ha un de valent, sí?
20: Un de valent que sí.
16: Quina marca tens tu de la marató? Quina marca tens tu de la marató?
21: Però em vull fer-ne.
16: No, vull fer-ne. Doncs ja està, Salvador Illa et matxacaria.
20: Un moment, calmi.
16: És que és així,
20: és que hi ha
16: violència.
20: La gent
16: és molt... Massa gosadia.
20: Massa gosadia, sí, per ser catalans massa gosadia.
16: Clar,
20: el que voldria és la gent més masell, més subordinat.
16: Que som catalans, hòstia.
20: Sí, clar. Bueno, en fi, sigui com sigui, parlàvem del corredor mediterrani, i quan parlo del corredor mediterrani em refereixo refereixo a aquest traçat ferroviari que hauria de connectar el País Valencià amb el Principat, bueno, que ens faria més productius, que ens connectaria entre nosaltres i amb Europa, que buidaria de camions l'AP7, entre altres coses, i que, bueno, sigui com sigui... Doncs, seria...
16: Quina destrampada, no parleu de Salvadorilla?
20: Que no té res a veure, hòstia.
16: El molt honorable runner.
20: No té res a veure.
16: Vinga, cridem tots.
20: Què?
16: Illa president, corredor valent!
20: Vinga.
16: Illa president,
20: sí.
16: Corredor valent!
20: Bueno, al final la gent s'ha animat,
16: Guaita.
20: És la Catalunya socialista que volíem.
16: Són 25 vots més pel PSC.
20: Bueno, sí, doncs això, la notícia és que encara no està ni construït...
16: Salvador Illa?
20: És no.
16: És un home de construït.
20: No,
16: sí,
20: és un
16: senyor.
20: Home construït, etcètera, etcètera. Sí, com, és que estem parlant del tren.
16: Ah.
20: El corredor mediterrani, la notícia és que encara no està ni construït i ja està obsolet. Atenció.
16: Què?
20: No
16: aprofiteu per criticar els governs socialistes ara.
20: Home, no, els socialistes no, i tothom que ha passat per la cadira.
16: No, parleu d'una altra cosa, que avui per sort ja no fa tanta calor. Si avui pica el timbre de casa vostra algú, per cert, obriu la porta.
20: Què?
16: Que segurament és Salvador Illa que va instal·lar-vos l'aire condicionat gratis.
20: Encara que no ho necessiteu, no?
16: No, res.
20: Bueno, doncs això...
16: Amb bomba de calor, eh?
20: Sí, amb bomba de calor...
16: Per l'hivern.
20: Per l'hivern, molt bé. Tornem a la notícia.
2: Sí, la notícia. El projecte actual de corredor mediterrani no podrà absorbir tot el trànsit ferroviari que passarà, entre altres llocs, pel Principat. Això ho explica a l'associació Fermet.
21: Perdona, un moment. Qui ho diu, això?
2: Fermet,
21: l'associació...
20: Fermet.
21: Això no és allò que veuen els argentins quan no prenen mate?
20: No.
21: Perquè pels argentins qualsevol excusa és bona per no beure aigua.
20: No. El que veuen els argentins, crec que refereix a això, és Fernet. Fernet Branca, que és aquesta...
21: I l'associació aquesta com es diu?
2: Fermet.
21: I la beguda argentina?
2: Fernet.
21: I l'associació?
2: Fermet.
21: Pues me sona igual.
20: No. Sona igual, vostè que...
21: Fermet amb dues R's,
20: sí,
21: acabat amb D.
2: I amb una M, no amb una N.
21: Bueno, escolta'm. Total, qui són aquests de Fernet?
2: Home, Fernet no, Fermet.
21: Bueno, el que sigui, el que no és la beguda.
2: El que no és la beguda és una associació que intenta millorar el transport ferroviari de mercaderies. De fet, és un lobby que agrupa més de 500...
21: Ui, ja estem. Què passa, que sigui un lobby?
20: Què? Bueno, això dic jo.
21: Que viene el lobby. Sempre amb
20: un lobby és un grup d'empreses o de persones que pressionen els polítics, no sé què, per aconseguir el que...
2: I aquí hi ha més de
21: 100... Francisco Franco pertanyia a un lobby.
20: Sí, el lobby
21: dels militars.
20: De l'aixecament, sí.
21: Que van fer una miqueta de pressió.
20: Una mica, sí, potser.
21: Bueno, i s'hi va sortir bé, la jugada.
2: Amb una pistola a la mà sempre fas més pressió, això també és veritat.
20: Bueno, fins ara. Bueno, escolta, ens podem centrar en això?
2: Sí, això, Fermet és un lobby que agrupa més de 150 cambres de comerç, empreses, alguns ajuntaments, infraestructures diverses, com els ports de països catalans, de...
21: Ho fas molt llarg, tot això esteu fent molt llarg, quan en realitat això de l'associació aquesta del Fermet es pot resumir en tres paraules.
20: Que són?
21: Bueno, quatre.
20: Sí?
21: El... Sí. Din... Guito!
20: A vostè no li sembla normal que hi hagi un seguit de gent amb dos dits de front?
21: Mujeres...
20: És que hi ha una part del programa que va per una banda de vostè cantant el xiringuito, una altra part que intentem explicar lo mínim...
21: Estàs parlant de vies? Estàs parlant de vies? Estem parlant d'una bifurcació. No és que una part del programa vagi cap aquí... No,
20: vull dir...
21: Es bifurca. En un trajecte?
20: Sí.
21: Pues arriben punts de bifurcació. Sí. Tu vols anar a la dreta?
22: Crec que t'està deixant.
21: No. Jo vull anar a l'esquerra.
20: No, vostè vol anar a la dreta.
2: Vostè vol anar més a la dreta.
21: Jo vull anar encara més a la dreta,
20: sí,
21: sobretot si hi ha Jordi Dan cantant el xiringuito.
20: No, sí.
21: Jo és cantar el xiringuito,
20: no,
21: a més a l'estribillo, i és que em venen tots els versos al cap.
20: Què són?
2: No, que són jo perquè preguntes això.
21: Les xiques en verano... No guixen ni cocinen, que és el mateix.
20: No, però necessitava omplir aquestes síl·labes, no?
21: Se ponen como locas. Si prueben mi... Sardina! El chiringuito! El chiringuito! I ja està, ja no cal fer res més.
20: No, ja, però és que...
21: Aquí portes a l'Orquestra Meravella i tira tot alhora amb música d'orquestra de Jordi Dalt.
20: Amb xiringuito. Bueno, el que està clar és que no sembla que el corredor mediterrani vagi per bon camí, tot i els milers de milions que s'han gastat fins ara.
21: Bueno, doncs està clar el missatge, com que els trens no van bé ni aniran,
0: Agafeu el cotxe.
3: Sí, home.
0: Feu com jo.
3: Perdoneu, però quan fa que es parla d'això del corredor mediterrani?
2: A veure, perquè... si ens remuntem una mica a l'inici, avi, la primera idea de connectar Europa amb tota la costa mediterrània de la península Ibèrica surt a principis del segle XX per part d'empresaris catalans.
3: Jo hi era. Sí. Doncs...
0: Empresaris catalans.
3: A principis del segle XX,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, sí.
3: Doncs van molt ràpid, eh? Es nota que tots els governs espanyols que han anat passant han apostat per aquesta via que vol millorar l'economia de Catalunya i el País Valencià.
2: Bé, més aviat al contrari, li recordo que el govern, per exemple, de José María
3: Aznar... Era ironia. José Ironía Aznar.
2: Sí, José Ironía Aznar va demanar a la Unió Europea que no considerés prioritari aquest corredor mediterrani. Quan la Unió Europea va dir, escolta, això ho hauríem de fer, ells van dir, no.
3: Aznar va dir...
2: Va fer un informe per enviar-ho i dir, més val que no el feu.
0: Clar. Aznar va dir, el que pueda hacer, que haga.
3: Bueno, en aquest cas, Aznar va dir, quien pueda hacer, que no haga. No? O sigui, a la Unió Europea, esto no lo hagáis, que se me junta los valencians amb els catalans.
0: Només falta que ja connectin amb França, es faran independents
3: i s'escapen.
0: I resultarà que s'escaparan. Bueno,
3: ens escaparem. Ens escaparem. Bueno, doncs això.
2: També cal recordar que els primers 1.000 milions d'euros que van arribar d'Europa per fer aquest corredor mediterrani van servir per arreglar 2 túnels de tren.
3: Perdona?
2: A Madrid.
3: Perdona?
0: Sí.
3: Perdona?
0: Sí.
3: És que els has d'estimar. Els has d'estimar, aquesta gent. Uns trens a Madrid, amb uns diners que podríem tenir nosaltres per fer aquest corredor mediterrani, van fer que entrés, no a cinquena línia de mar,
0: bueno,
3: milena línia de mar.
0: Una lleugera volta passar pel Mediterrani, però...
3: Però què fan? Uns túnels amb uns pòsters dient benvingut a l'Ametlla?
2: No sé. Li recordo que el túnel, precisament, que van arreglar, a Madrid el van anomenar el túnel de la Rissa.
3: Home, clar, és que després de robar-nos d'aquesta manera, els has d'estimar. Després, que si exministres de Foment a la presó, que si policies amb milions d'euros encastats a la paret, el cap de l'Estat ha de fugir un país amb aire condicionat perquè resulta que tengo unos dineros que, bueno, no sé de dónde salí.
0: No. Avi.
3: Vols veure el tren bala?
0: Va! Desperti. Va.
3: Avui a la competència també hem de parlar d'immigració.
0: Sí, ahir es va tancar el període per sol·licitar la regularització de papers.
3: Ah, sí, és allò dels polítics treballant perquè els empresaris puguin tenir un exèrcit de semisclaus, no? De dir, bueno, necessitem 150.000 persones per omplir tots els vivaris.
0: Bueno, perdoneu, però jo crec que esteu parlant d'un tema molt important.
3: No, ja està. No, si l'ha de tocar...
0: S'han de regularitzar molts immigrants perquè, si no, la tragèdia serà, ja no molt grossa, serà grossíssima.
22: Ara està vostè a favor... Cada dia que passa entenc menys aquest personatge, aquesta persona, perdoni.
0: Jo ja sabeu que ni estic a favor de la democràcia, ni a favor de les vacunes, ni a favor de la crema solar. Però en Pedro Sánchez ha donat una xifra que m'ha fet pensar.
22: L'ha fet pensar.
0: De vegades... Tu penses una cosa, i escolta, m'has de ser permeable a les idees.
22: Però si vostè es fa l'enxís.
0: Permeable a determinades idees. Com més a l'extrema dreta, molt més
22: com
0: permeable.
22: Com més arriba a Espanya...
0: Soc molt més permeable.
22: I abajo la resta, i Espanya avui n'hi ha 51.
0: Però el que diré ara, que no serveixi de president.
22: De precedent.
0: Però Pedro Sánchez ha donat el clau.
22: Aviam.
0: Atenció al que diu que pot passar si no venen treballadors immigrants... que el començament de les agradacions és xàxara, però estigueu atents al final.
22: Final.
23: Hay una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050.
0: Pero da la cifra.
23: ¿Y esto
0: qué
23: significa?
0: La cifra.
23: Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana.
22: ¡Ojo! Això sí que no.
0: Perdoneu, però això és, per això us deia. No rigueu, és sèrio. Això és molt sèrio. Perquè Pedro Sánchez no està dient que els bars bajaran la persiana del pal que bajas la persiana i se pueden quedar dentro.
22: No.
0: I llavors ja pots fumar caliquenyos i jugar-te a la casa en una timba de pòquer. I si cal, pues, escolta, surten uns senyors amb safates plenes de ginseng amb pols.
22: A veure, un moment.
0: Perquè la gent no s'adormi, no tingui son. Que això és bueno. No. Pedro Sánchez parla de bajar la persiana.
22: Sí, sinònim.
0: Parla de tancar bars de debò, eh? Tancar-los definitivament, eh?
22: Sí.
0: Això és molt greu, eh?
22: Sí, parla de PIB, no parla parlar de PIB per càpita, vull dir que a ells els hi pugen els números, però a la gent no els hi puja ni els sous, ni, vull dir que
2: si fa d'aquella manera... Si aquesta gent cobrés dignament... No,
22: no, un moment, calla, que estic anant al seu
2: territori.
22: Però no amb lo dels bars. També vol dir que el que volen és mà d'obra barata. Mà d'obra barata, que això implica que s'abarateix tot...
0: A mi no m'afecta. A mi no m'afecta, home.
22: Com que no?
2: Segur?
0: Ara... que tanquin 90.000 bars.
22: Sí.
0: Però sabeu el que és això?
22: Sí.
0: No un.
22: No, ja.
0: Home.
22: No.
0: Dos? No?
22: No.
4: Quan creu que trigaria a comptar?
0: No, tres. Pues jo diria que fins al tu diràs.
22: No, fins al tu diràs.
4: Per comptar fins a un milió són 40 dies.
22: Són 40 dies?
4: Vaig llegir l'altre dia amb una font en cap moment confirmada.
0: En cap moment t'hi vas posar tu a comptar i a cronometrar.
6: Quant de temps passes a internet llegint coses?
4: Massa.
6: Vale, perquè aquesta dada és brutal que no la tingui jo,
4: Hi ha un youtuber americà que vol pagar persones perquè comptin fins a... Els hi pagarà els dòlars del número que comptin.
6: Bueno, això és també bo per Pedro Sánchez, no? Que vinguin immigrants a comptar per un youtuber multimilionari, no?
0: Però i si t'equivoques, et retiren tota la pasta.
4: Exacte. Sí, sí.
2: En tot cas, sí, aquesta xifra de 90.000 bars, però era un exemple que posava el president espanyol, doncs, de... Per...
0: 90.000 bars? És la superfície que ocupa tot Mollerussa. 90.000 bars? És una barbaritat,
22: Ara no m'imagino, vull dir... No.
0: Bars com Aires de les Ries. O el Rincón Gallego.
22: Que no són el mateix.
0: Que dintre hi ha un senyor xinès que ha après a cuinar uns callos espectaculars.
22: Bueno, aquests sí que s'han aplicat el que pode fer que haga.
0: Exacte.
22: Vull dir que...
0: Que no ens toquin els bars,
22: Sí.
0: Els bars són estructures d'estat,
22: Bueno.
0: Ojo.
22: Deixem el tema, sisplau. Avui també hem de parlar de... Entre...
0: Ara, nenes. Ara ve el tema.
22: Que raro que vostè...
0: Bueno, però estàvem parlant antes de començar el programa, diuen, parlaràs d'en Gelides, home, i tant que en parlaré.
22: No,
0: ja són les 12:19, encara no n'heu dit res, nenes.
22: És que no és
0: com
22: que
0: ho veu veure?
22: El què?
0: Molt bé, l'ho d'ahir, La vau veure o no?
22: El què?
0: La terapeuta.
22: No.
0: Sí, anava
22: no convertim
0: molt...
22: això, no.
0: Anava vestida molt moderna.
22: No, prou.
0: Es nota que maneja.
22: No, prou.
0: Maneja.
22: Però
0: si
22: no entrem...
0: Necessis tu fer teràpia, et diria que no.
22: Jo què...
0: Així com vas vestir?
22: Jo què he d'anar...
0: Que vas amb unes xancles.
22: No vaig amb xancles.
0: No.
22: No porto mitjons perquè no me'n recordo. Ja tinc...
4: Hòstia, el típic nen.
22: No, ja tinc aquella edat que no me'n recordo de fer coses i una és posar-me mitjons.
2: Però vas amb espardenyes, és millor anar sense mitjons.
22: Amb espardenyes de 7 vetes.
2: Sí.
0: Bueno, doncs pues això és.
2: Que de què vol parlar?
0: Que ahir va declarar la terapeuta del Mango.
2: No, de la família.
0: Maria Julia L.
2: Sí.
0: Es diu el diari. Maria Julia L.
2: El diari.
0: I també va declarar la seva germana.
2: Sí.
0: No diríeu mai com es diu? Rita L.
2: No, és que és la inicial perquè no vol que transcendeixi...
0: El... Les germanes L.
2: Sí.
0: Com els cotxes de pràctiques.
2: Bueno, sí.
0: Que també porten la L.
22: Sí, ahir ho vam explicar. La terapeuta va declarar durant 2 hores i mitja.
0: Dues hores i mitja, fixa't tu.
22: Jo crec que ja ho podríem deixar aquí.
0: Una persona innocent va ràpid.
2: No està sent investigada, aquesta senyora, anava com a testimoni.
22: Exacte.
0: Dues hores i mitja,
2: sí, va ser una declaració molt llarga, de fet, tot plegat es va allargar fins a les 8 hores.
0: Perdona, estem parlant d'una terapeuta, Hores i mitja, vull dir, no m'estranya, bé, tu portes una terapeuta a declarar i en comptes de contestar les preguntes de la jutge, era ella la que feia preguntes per buscar respostes.
22: Què diu ara?
0: Sí, home, això ho fan els terapeutes.
22: Ah, sí?
0: Senyora jueza,
22: sí.
0: Siéntese en este diván.
22: Sí.
0: No hablemos de mí, que los terapeutas nunca hablamos de nosotros.
22: No, ya.
0: Hablemos de usted. ¿Usted cómo se encuentra?
22: Mm.
0: ¿Odia a su padre también?
22: A ver, no.
0: Es que esto es muy importante, señora jueza.
22: No va anar així, i suposo que com a tots els judicis, la cosa doncs va ser en català, que és la llengua pròpia del país.
0: Sí, home, així sí, que... tant. Sí. Escolta'm, a nosaltres només ens interessa si al final va admetre la terapeuta que va amenaçar el pare d'en Dic. El pare en Dic, diuen. Això ho va publicar La Vanguardia, us ho vaig dir.
2: Ahir ho vam explicar, sí.
0: La terapeuta aquesta va amenaçar el pare en Dic de deixar de fer-li teràpia si no li avançava 40 milions d'euros al fill, fixa't tu. Ja, fent de gestora, la terapeuta.
22: Va, veure, un moment.
0: Això? La Maica Navarro sap si la terapeuta ho va admetre davant de la jutgessa, això?
22: Ni idea, perquè era una declaració a porta tancada, així que... I a més
0: perquè,
22: a més...
0: escolta, si la teva terapeuta t'amenaça amb deixar de fer-te teràpia, t'espantes, perquè veure qui és el guapo que troba un altre coach d'aquestes.
22: Va molt buscada.
0: Que, bueno, avui dia hi ha pocs coach, Hi ha poca gent que faci de coach.
22: I escassetat.
0: I escassetat, sí.
22: Bueno, ara que tancaran 90.000 bars, doncs la gent que s'ha dit que el que pugui, no? aleshores, segons vostè, hi ha escassetat de coach, de terapeutes i teràpies i de... I
1: bueno,
22: de
1: tot és que, escolta'm, pagar, eh? Una terapeuta, sí, és com la teva peluquera.
22: A veure,
1: un cop trobes la bona, la que et funciona,
22: sí,
1: no canvies mai.
22: Bueno.
1: Nenes, quants anys fa que aneu a la mateixa peluquera? Veus? Què? Ja està, no cal donar una xifra.
22: No, no, no.
1: Amb un... Les dones cookies ja ens entenem.
22: Podem fer una enquesta ràpida de homes, sí, i dones? Quant de temps fa que van a la mateixa perruquera o perruquer? Sí. Podem fer aquesta enquesta?
1: Sí, si bueno, bé? Bueno, doncs si voleu estar fins a dos quarts.
22: Sí, si voleu contestar, perquè jo crec que d'aquí en podrem treure alguna cosa. Comencem per allà, per la senyora de Llagostera.
1: Conclusions.
22: Sí, la senyora de Llagostera.
1: Com te dius?
22: Sí.
8: Montse.
1: Montse.
22: Montse.
1: Quant fa que vas a la peluquera la mateixa?
8: Bé, ara mateix me'l tallo jo els cabells.
22: Perquè... Molt bé, va.
4: Fins aquí l'enquesta.
1: Mare de Déu, senyor. Sí. O per l'amor de Déu.
4: Un moment, no deixeu... Amb una d'astral, eh?
22: Dani Fornells, digues, digues. No deixeu entrar gent, pobra. Tot s'enganxa, no és que jo m'ho faig jo mateix. És molt fàcil. I ve la senyora que sembla que surti del túnel del terror.
1: No, no, Nani. Un respecte, demana-li disculpes.
22: A qui?
1: A aquesta senyora.
22: Això de les disculpes és una moneda que teniu els pobres per negociar entre vosaltres. Jo no demano
1: disculpes. A veure, no ens serveix. Aquesta senyora fora.
22: Passa-li micro a la costat.
1: L'amiga. L'amiga sí que vas a la pelo. Aquestes metges. Les metges. Ja les volgués per mi. Com se diu la peluquera? O el peluquer?
8: Esther.
1: Esther. Fa bona feina, l'Esther.
8: Sí. Sí.
1: Com fa que hi vas, a l'Esther?
8: Ui, molt. No sé,
1: ui.
8: 20 anys.
1: 20 anys.
22: En tenies 3, eh? Molt bé.
8: Sí. Gràcies.
22: Perfecte.
1: Escolta, farem una última pregunta, perquè si no estarem aquí fins demà.
22: Sí, sí.
1: A veure, la que ha fet...
22: Sí, no sé qui ha sigut.
1: Com te dius?
8: Susana.
1: Ha dit sensualment, eh?
4: No.
8: No.
22: És que és un nom que, és que, és un nom que ja...
1: Aboca... Calleu!
22: Sí,
1: ho veu, Susana? Estem dues dones aquí. Oh. Dale de la xàxera. I han de dir alguna cosa.
8: Els homes.
1: Els homes. És que és així.
22: És així.
1: Susana, què tal?
8: Molt bé.
1: Com estàs?
8: Molt bé.
1: Com és que has vingut a la ràdio?
8: Perquè m'agradeu molt.
1: T'ho he dit, que és sensual, la Susana.
22: No, sí.
1: Susana, qui et fa la peluqueria? Com se diu?
8: L'Ivan.
22: L'Ivan. Ara que, junt, eh?
1: Ara que no ens senten, sí, ja tema amb l'Ivan, no?
22: Sí, sí, sí. No, a veure, un moment.
1: Quines mans màgiques, eh?
8: Crec que no li interesso.
22: No cal dir res.
1: És d'allò... És un home que va amb homes.
22: No cal... No ho sabem ni ens interessa. L'important és si talla bé els cabells o no.
1: Bueno,
22: ja
1: però si és peluquero, deu ser gui, vull dir això.
22: No.
1: Se li va la mà a les tisores, jo.
22: Parlo per experiència pròpia.
1: Sí. Susana,
22: Ramon,
1: quants anys fa que vas al divan?
22: És el millor. I era dissabte. Mm,
8: també, des que en tenia 3...
1: Des que tenia 3 anys, ell?
8: No, jo.
1: Ah, anava a dir, o sigui, que t'agraden els iogurins, però, escolta...
22: Era explotació infantil.
1: Sí.
22: Bueno, doncs...
1: Ara jo estic descobrint...
22: Sí.
1: Estic descobrint... el Silver Fox.
22: Silver Fox. No, Silver...
1: Sí. Madurets.
22: Madurets.
8: Guineus platejades.
22: Guineus platejades.
1: Aquests homes interessants, sí, de certa edat, sí, canosos...
22: Cabells blancs, sí.
1: En té plata.
22: En té una en camisa blanca.
1: Què em dius ara?
22: Sí. És el Jaume Collboni de Nataire,
1: sí,
22: eh?
1: Sí que té una retirada, el Collboni. Sí. Nena, Susana, mira, s'ha acabat l'entrevista. Passa-li el micròfon, en Jaume Collboni.
22: D'Hacendado. Home, per què diu en Jaume Collboni d'Hacendado? No insulti a la gent.
1: A veure, primera pregunta, com te dius?
22: Eduard.
1: Segona, el telèfon.
22: Home, no.
4: Un iPhone.
1: Eduard, fixa't, l'Eduard. L'Eduard, vull dir... Eduard va escoltat.
22: Van escoltat.
1: Sembla que... Són aquests homes interessants que porten camisa, però no se la saben cordar. No.
22: Hi ha alguns models de camisa que l'últim botó, o el penúltim botó, no saps si l'has de cordar o no, i la resposta sempre és no.
1: Bueno. Ets pare?
9: Sí.
1: Ens interessa.
22: Què diu ara?
1: Els ingleses tenen un concepte que és filf, que és fater, que vol dir pare.
22: Sí.
1: Fater...
8: Això és alemany.
1: I... Fater.
4: O llatí.
1: I llavors tenen la I, la L i la F, que no sé el que vol dir, però bueno, que me'l fulleria, digues.
22: Sí. I like.
1: Són pares interessants.
22: No m'hi he engegat al programa.
1: Són pares interessants.
6: Però si em vols follar una guineu platejada, això has de demanar permís a sanitat.
22: A veure, un moment.
1: Bueno, escolta, quan fa... Bueno, és que, clar, ara té el micròfon, però no li preguntaré quan fa acabar la mateixa... Bueno, va, contrastem-ho amb la part femenina.
9: A veure.
13: 24.
1: 24 anys que vals el mateix peluquero, eh? No canvies.
9: Potser que estiguis sortint amb ella.
13: Potser que estiguis sortint amb ell.
1: No fa pinta.
9: No, el que fa pinta és de sortir.
22: Pinta de què?
1: Escolta, després parlem, després en parlem.
22: Moltes gràcies, un aplaudiment.
1: Gràcies.
22: Bueno, canviem de... Un moment, canviem...
1: Ja sonen campanes de boda.
22: Sonen campanes. Canviem de tema...
1: Saps quan parles amb una persona, sí. Parles amb un home i dius... Hi ha connexió?
22: Sí.
4: Doncs no.
1: El mateix m'ha passat.
22: Li ha passat amb aquest senyor que s'ha sortit de Cap Roig, del festival.
1: Sí.
22: Una mica de...
4: No saps si és el programador o el que canta. Exacte.
9: No, ho sabria, perquè hi ha Aaron Malikian, que ja n'hem parlat de vegades, sí. Que és com? Aquesta persona, Aaron Malikian, que és el violinista que fa tots els festivals de Girona, surt ell tocant el violí, i que en un altre context...
1: Amb pantalons de fil, sempre.
9: Exacte. Tu li donaries 5 euros en un altre context...
1: Bueno, perquè va molt arrugat, clar, és el que té el lli.
22: De fet, a mi m'agradaria saber qui és el perruquer d'ara Malikian, perquè realment aquells
9: estrenes... Pues els endolls de casa, perquè tu fiques el gigi que queda...
22: Bueno, sí. Canviant de tema, com dèiem, al programa d'avui també parlarem de regals als Reis.
1: Regals als Reis al juliol, a 35 graus a l'ombra que fa?
22: Sí.
1: Però això no es feia la nit del 5 de gener?
22: Sí, no, però els Reis...
1: No trobeu a faltar el Nadal, nenes? Una miqueta de manta elèctrica.
22: Què diuen?
1: Una escudella a la vora de la llar de foc.
22: No parlo dels Reis d'Orient, parlo...
1: Quin és el vostre preferit?
22: Eh?
1: El meu? Vinga, va.
22: No us ho diré,
1: però us dono una pista.
22: Vol callar un moment.
1: Diguem que no el veuràs si estàs completament a les fosques.
22: Sí, però...
1: Us dono una altra pista.
22: Sí. No.
1: Va...
22: Calli...
1: Va...
22: Okay. Val?
1: Va salt...
22: No, val.
1: Va saltar...
22: No.
1: I sé que jo. Que el sabia l'aquest?
22: Sí.
1: El sabeu o no? Sabeu que allò que he dit que repassa els noms dels Reis Magos? Sí. Diu, quins són els Reis Magos? Diu, que no me'n recordo. I llavors li diu, Gaspar... No, comença amb el Melchor. Melchor és el primer.
22: Melcior, Gaspar i Baltasar.
1: I llavors, tu comences sempre per un. És allò... Saps què t'ho vull dir?
22: Melcior, Gaspar...
1: Gaspar, i després acaba dient... Va saltar, s'equivoca.
22: Sí, no sé
1: què és Baltasar, no?
22: Sí.
1: Però sembla, si ho diu ràpid, sembla que diguis Baltasar, no?
22: Sí.
1: Llavors, quan la gent que li estàs explicant el xiste diu, s'ha equivocat, que li va saltar, s'ha equivocat, dius, va saltar, i sé que jo,
22: sí.
1: Llavors l'altre interpreta que t'has equivocat a propòsit,
22: ja l'havia entès.
1: Que és divertit,
22: De tota manera, quan he dit
1: que... Per què no expliqueu xistes en aquest programa? Sí. Amb lo divertit. Xistes!
22: D'un darrere l'altre. Que no descartem l'humor, no? Bueno, Angelines, quan he dit que parlàvem dels Reis i dels regals dels Reis, ens referíem als regals que han rebut la Casa Reial Espanyola.
9: Per exemple, l'estat espanyol com a regal...
1: Ningú els ha votat, eh? Això s'ho han trobat, eh?
9: Bueno, és que el davant el van votar, el que va donar el relleu tampoc el va votar.
1: Sí, bueno, un moment, és una llista dels obsequis, s'ha fet pública, la llista dels obsequis que els Reis d'Espanya van rebre durant l'any passat.
9: Sí.
1: Són regals que els han fet per les seves activitats oficials com a monarques.
9: Ah, sí,
1: hi ha a la vora més de 400 regals que tenen, que això se'n va un magatzem de...
9: Sí, ja tenen de tota aquesta gent que regala.
1: De patrimoni nacional.
9: Patrimoni nacional, el que me penja del camal.
1: Entre els regals hi ha llibres, es veu que molts llibres.
9: Molts, sí, molt.
1: Llibres gruixuts, a poder ser.
9: Sí, molt bé,
1: per falcar taules, els deuen fer servir.
9: Sí.
1: Esquís, també els han regalat algun parell d'esquís.
9: Sí.
1: O joies.
9: Joies?
1: Joies també, sí.
9: Ah, joies, I això també va a patrimoni o on va aquestes joies?
1: Okay.
9: Ja veig que no ho diu ningú, doncs ja ho dic jo, perquè si no, aquí a la botiflència us
1: la
9: dediqueu...
1: La competència.
9: Sí, exacte, ja m'han entès.
1: Sí.
9: Aquí us dediqueu, doncs, a enllustrar les botes dels vostres opressors fins que brillen tant que us hi podeu veure reflectides les cares d'hipagafantes que tens.
1: Però què passa, Mohamed?
9: No, com que arribo a final de mes, a mi tant me fa ser un país ocupat.
1: Quin és el problema?
9: Com que quin és el problema? Que esteu parlant d'una gent que com a activitat oficial es dediquen a anar o a seure en uns llocs o com a molt anar a rebre algú a l'aeroport, i vosaltres aquí, doncs, parlant de llibres i què li regalen. No, el problema és que a Felipe VI li regalen el so d'Empito.
1: No, ningú ha dit
9: encara
1: això.
9: Seria un dibujo.
1: Sí.
9: És que a banda dels llibres, les joies i els esquís, sabeu que els hi van regalar?
1: Què?
7: Un règim. Però no un règim de bledes i patates.
1: Ja.
7: Ho sabeu, sí, eh? Sí. Se'n va anar un i ho va deixar mans uns altres. Us ho faig amb titelles?
1: No cal. A veure, un moment. Ens podem centrar en la notícia?
2: Us ho resumeixo una miqueta.
1: Els regals que han rebut.
2: D'aquests més de 400 regals, 429 en concret, que els van donar l'any passat, 67 eren pels dos reis, però específicament el rei Felip en va rebre 214.
1: Només per ell.
2: Ah. I la reina Letícia n'hi van regalar tot just 98.
7: Buah, això és tope de masclisme, oi que sí, Noelia? Que...
13: Tot ho és, en general.
7: Bueno, interseccionalment és raro, perquè ells estan com a la dalt de la piràmide de la d'opressió,
2: sí.
7: Però, bueno, com a dona, doncs, té les seves opressions com a dona, però té la seva cosa com a reina, m'entens?
1: Mm, jo no.
7: Que una cosa, hi ha un equilibri molt raro aquí.
4: Sí, això va tancar Brico Heroes, aquest mateix equilibri.
7: Vale. Pues bueno, Manel, tu trobes que és masclisme, això? Sí, no cal que contestis, gràcies. Perquè els homes també...
1: Jean-Paul, pots callar?
7: Els homes també podrem parlar de feminisme i aquestes coses de les paves, la regla, el futbol femení...
1: Va.
7: Que si no,
13: és molt cansat.
1: Sí, molt cansat, sí.
7: Quants regals has dit que els hi han donat a ells dos com a parella?
1: 67.
7: 6-7!
1: T'ho juro, tancarem la paradeta, eh?
7: Bueno, pues...
1: O sigui, bajaremos la persiana, eh?
7: Sí.
1: Que diu en Perro Sánchez.
7: 90.000 bars i un programa de ràdio.
1: Escolta, és que és impossible avançar.
7: No, és impossible.
1: Tots els altres.
7: A l'Angelines no li has dit...
1: És que és impossible.
7: És impossible, però
1: també li he dit a ella.
7: Sí.
1: També no m'has dit res.
2: No, la veritat. L'has entrevistat a mig públic per preguntar-li el nom del perruquer.
1: Claro.
22: Quant temps feia que... Bueno, en tot cas, era idea meva, reconèixer que...
2: Sí, sí.
22: Bueno, hi ha altres regals que ens han cridat l'atenció.
2: Per exemple, el seu viatge oficial a Egipte, el president del país va lliurar a Felip VI una reproducció de la màscara funerària de Tutankamon.
1: Que maco, eh? És allò que et regalen, nenes, i dius, bueno, i ara això?
2: Penjaré, sí.
1: Això, ara no ho posarem.
22: A l'habitació de les nenes.
1: Ara això...
22: Tu t'imagines?
1: Ara això són regals per acumular pols. És que això només vol pols.
2: Tenim la màscara de Tutankamon, o en una visita a Extremadura, a la reina Letícia li van regalar un lot de productes cosmètics.
1: Oh! Això sí. Veus? Això sí. Com volem dir, aviam si et pintes aquesta cara de gos abandonat que fas.
22: Bueno, clar, tu pots
1: això...
22: prendre malament.
1: Clar, tu pots prendre malament.
2: Una fàbrica, sí, jo què sé.
22: Ah, suposo, no ho sé. Bueno, la qüestió és que van a Extremadura i com a mínim, pues, bueno, pues una mica de lot...
2: Pues... De tornar amb crema.
1: Sí. Fixa't tu, eh? A ella li regalen una maleta de cosmètics, amb ell una màscara funerària perquè se la posi. Vull dir, no els volen veure.
22: No, home, no.
1: No els volen veure. Més ni en pintura.
2: Un altre exemple. El president de Mali es va regalar un xilòfon.
1: Això on?
2: A Mali.
22: A P3.
1: Mali.
7: Xilòfon, que guai.
2: Xilòfon, perquè potser tenen afició a tocar el xilòfon, alguna cosa de fer aquesta gent.
7: Sí, tenen altres noms com... Ja t'ho explicaré. Bueno. El llibre del Pinxo a l'Àfrica, surten molts instruments...
1: El Pinxo a l'Àfrica, un moment. Sí. Però per quines edats és aquest llibre?
7: Per totes les edats, a 0-99.
1: Un moment, el Pinxo a l'Àfrica té pàgines d'un gruix d'una caixa de cartró.
7: Tu també l'has llegit?
1: Sí, estem parlant que el Pinxo a l'Àfrica és un llibre que té 4 pàgines molt gruixudes.
7: 6.
1: 6, perdó.
7: Però a cada pàgina hi ha dos botons que fa música.
4: Clar, és un llibre interactiu, no?
7: Sí. Bueno,
4: això dona pistes, normalment.
7: Sí, no, que tu prems un i és música i l'altre és efectes.
1: I sona un xilòfon.
7: Un xilòfon, un metalòfon, una marimba... Una no, xilòfon ve de xilos, que vol dir fusta.
1: Sí.
7: Font, que vol dir... Pues, font.
2: So, vol dir so.
4: Sí, so. Es fa el més difícil.
2: Fusta que sona.
7: Sí. I metalòfon...
1: La fusta que sona seria marimba.
7: Bueno, però qui ha llegit el Pinxo a l'Àfrica?
4: Llegir és molt generós, eh?
2: M'agradaria molt que anessis a casa de l'autor, de l'autora del Pinxo a l'Àfrica i escolti, això és una marimba, no?
7: Aquí... Bueno, és que té molts instruments que ja els anirem desgranant.
1: Va, no cal.
2: Va, intento acabar amb els regals. Sí. A Mali, aquest xilòfon. A Castella-La Manxa els van obsequiar amb una llauna d'albergínies.
22: Què els hi volien dir? No. Amb una llauna d'albergínies, eh? No,
1: cago en Déu, això, pues, collons, no, que mos dediquem a l'horta.
22: Sí, home, sí, és maco.
1: Collons, quan surten les albergínies...
22: Fa il·lusió.
1: Surten totes de cop,
22: Sí, i clar, i
1: llavors... Les has d'empotar, les has de fotre al bany maria i després, pues, ne fas melmelada, fots en almíbe...
22: Hi ha aquest grup que parla... Home. Aquest grup que parlen d'aquesta qüestió de que quan tens un hort, totes les veïnes acaben menjant...
1: Exacte, del teu hort, de la teua horta.
22: Com es deia aquesta cançó que no me'n recordo?
1: Gorrons!
22: Perdó?
1: Se diu Gorrons.
22: Gorrons? Sí.
1: Jo què sé com s'hi diu.
4: Quina cançó?
22: És que...
13: Els Espai Dual.
22: Sí, això. Ara el traurem, aquesta cançó, que me la va descobrir l'Òscar Dalmau.
16: Espai
22: que...
16: Dual, busca tomates. Es titula així?
7: Va, increïble. Estan buscant tomates a Espai Dual.
16: Ah, bon Déu, per haver-me dit. No, Espai Dual, que són de Lleida.
22: Per això. A mi em sonava que hi ha una cançó dedicada...
16: Estos aquest... canten a la sobreproducció de l'horta d'un pagès.
22: Sí. I de...
16: Sobretot dels tomates.
22: Sí, a veure com sona.
16: Ja veuràs. No, posa-la, si... posa-la.
22: Sí, a veure... Aquesta és la part, diguem... Instrumental. Sí.
16: T'ho l'estic posant del mòbil.
22: Sí, no, ja. Ara vindrà, eh?

0: Aquesta primera part té paraules una mica aixina, però ara ve el que s'entén bé, eh? Mira.
1: Sí. La tornada? Estem parlant de la tornada?
0: Tomates, tinc moltes tomates.
1: No, encara no.
0: Agon Déu.
1: És que s'ha de contextualitzar una mica.
0: Tomates, tinc moltes tomates.

0: la nova cançó de l'estiu, Tomates, Tomates.
1: Pues així, la gent tomate se queixa de que té masses tomates.
0: Sí.
1: Que li doni la veïna, la cosina, el davant, tot Cristo, quan hi ha tomata, eh?
0: Sí.
1: Pues tot Cristo te dona tomates. Al final ja dius, hòstia.
0: Exacte,
2: doncs això, que jo que
1: se't fan malbé.
2: Deixem els regals ja, però en tot cas, a Castella la Manxa els hi van donar aquest...
0: Llauna del Vergínies.
2: Llauna del Vergínies.
1: Sí. Ojo, les cares dels Reis. A l'hora de rebre un pot del Vergínies, eh? A dintre de dir... que ho deuen veure, de dir, hòstia, que hi ha un alien aquí dintre.
0: Bueno, vosaltres no sabeu d'on ve lo dels cojonudos, els espàrrecs cojonudos, que els hi van donar al rei d'Espanya, l'altre,
1: sí.
0: El que ha hagut de marxar de viatge allà.
1: Allà, a Budari, no?
0: Sí. El que ha hagut de marxar, es veu, diuen, expliquen, sí. Que el nom dels,